0: 3Cat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol a Veneçuela és de 1.450 morts i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents afectats i és de 17 morts i 150 desapareguts. L'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
2: Estamos en horas críticas, en horas cruciales, para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
1: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Aquest diumenge han tret de la runa un pare i el seu fill adolescent, 4 dies després de la tragèdia. Havien quedat atrapats a Caravelleda, una localitat situada a l'estat de La Guaira, i els han rescatat equips de França i els Estats Units. Precisament fins allà s'han desplaçat també la quinzena de bombers de la Generalitat que han viatjat a Veneçuela. Especialitzats en infraestructures col·lapsades, la seva primera tasca ha estat avaluar quines són les millors zones de treball per rescatar persones en edificis ensorrats. Malgrat l'increment de l'ajuda internacional i la intervenció de maquinària, cada vegada més complexa, els veneçolans han lamentat la falta de mitjans per fer el rescat.
3: No tenemos maquinaria, sí han venido a trabajar. Muchísimos rescatistas que están dando todo por el todo, pero necesitamos maquinaria.
4: Hemos estado 4 días seguidos, pues, haciendo nuestro mayor esfuerzo. Sin embargo, no hemos podido lograr mucho debido a que los escombros son de gran magnitud. Nos ofrecieron la colaboración de las grúas para remover todo esto y fuimos engañados.
1: D'altra banda, s'han restablert els serveis de metro a les ciutats de Caracas, Maracaibo i València, que s'havien suspès després dels terratrèmols. Mentrestant, a Madrid, aquest diumenge, ha arribat a Torrejón de Ardoz el primer vol, amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela.
0: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: Presó provisional comunicada i sense fiança per als pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per presumpte maltractament a Sabadell. Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat per alertar que la criatura no respirava. Els sanitaris el van reanimar i el van traslladar a l'Hospital Taulí, on va morir l'endemà. Ho ha explicat a 3Cat Info la doctora Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut.
5: Va patir una parada cardiorrespiratòria a casa seva la matinada del dia 25. Va ser atesa pel SEM durant un 40 minuts. Poguer remuntar la criatura i el van traslladar a l'Hospital de Sabadell. Allà va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
1: Des de l'hospital van avisar la policia que la criatura podia haver estat maltractada i es van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat. El Departament de Salut farà el seguiment del cas i durà a terme les actuacions d'ofici que calguin.
5: Primer, perquè davant d'un fet tan greu com aquest, doncs, evidentment, és necessari fer-ho i, sobretot, identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que evidentment són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
1: El nadó, nascut a finals de març, l'havien visitat anteriorment 2 vegades en un centre d'assistència primària de Sabadell. Els pares van arribar a la ciutat fa 2 mesos, procedents de l'Aragó. Quan els van detenir, només van respondre algunes preguntes dels seus advocats. De la crònica internacional, les tensions entre l'Iran i els Estats Units al Golf Pèrsic estan posant en perill la continuïtat de les negociacions per acabar amb la guerra. El règim persa ha anunciat que no ha assistit a unes converses tècniques previstes per aquest diumenge. Tot i això, segons el portal de notícies Axios, citant fonts nord-americanes, les dues parts han acordat posar fi als atacs i reunir-se dimarts a Qatar per parlar de l'estret d'Hormuz. Aquest diumenge, l'Iran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain com a represàlia per les agressions nord-americanes de la matinada contra objectius militars iranians en aquesta zona. Fins i tot Donald Trump ha amenaçat amb la possibilitat d'una gran operació militar que posaria fi a l'existència de l'Iran. L'origen d'aquest últim conflicte és el bombardeig a un mercant a l'estret d'Hormuz dijous, després que l'Iran es va posar a l'obertura d'un nou corredor per a vaixells a la zona que no controlaven ells, situat a la costa d'Oman. Aquest diumenge, els iranians han amenaçat els vaixells que decideixin agafar itineraris alternatius. Abbas Araghchi, ministre d'Afers Estrangers.
6: Qualsevol intent d'adoptar acords nous o diferents del que està aplicant la República Islàmica de l'Iran només conduirà a situacions més complicades i retards en la reobertura de l'estret d'Hormuz i augmentarà les tensions, com ja han vist en les dues últimes nits.
1: En el front del Líban, Israel ha anunciat que ha destruït un túnel de Hezbollah de 200 metres de longitud. Hores abans, un soldat israelià ha mort en enfrontaments amb la milícia xiïta. Més coses. Turquia ha carregat contra Israel pel reconeixement del genocidi armeni que ha aprovat aquest diumenge el govern de Benjamin Netanyahu. En un comunicat, el Ministeri Turc d'Afers Estrangers ha acusat els israelians d'haver pres una decisió política per cobrir els crims comesos a Gaza, que ha tornat a qualificar de genocidi. Fins ara, els executius israelians havien evitat reconèixer el genocidi armeni, uns fets que es remunten al 1915, però finalment ho han tirat endavant després del suport turc a Palestina. El ministre d'Afers Estrangers, Gideon Saar, ho ha justificat com un deure del poble jueu.
7: Aquest genocidi horrorós que va tenir lloc fa més d'un segle i els fets històrics del qual ja no es qüestionen seriosament va causar la mort 1,5 milió de persones i va destruir un antic patrimoni cultural i històric. Com a jueus i especialment com a estat-nació del poble jueu, crec que és el nostre deure moral prendre aquesta decisió.
1: El genocidi armeni el reconeixen una trentena de països, entre els quals els Estats Units, França i Alemanya, i institucions com el Parlament Europeu. Va ser una campanya massiva de deportacions i massacres impulsades durant l'aleshores Imperi Otomà. Les estimacions xifren els morts entre 600.000 i 1,5 milió. A casa nostra, dues persones mortes i una ferida al districte de Sant Martí de Barcelona, quan un cotxe que fugia dels Mossos d'Esquadra ha xocat lateralment contra un turisme que estava aturat en un semàfor. Els Mossos han rebut una alerta d'un vehicle que circulava de forma temerària. Quan hi ha arribat la patrulla i l'han volgut aturar, ha començat una persecució a gran velocitat pels carrers de la zona. El conductor que fugia ha continuat circulant de manera temerària, pujant per les voreres i anant en contradirecció, fins que ha acabat xocant contra un altre turisme que estava aturat a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Ho explica l'Àlvaro, veí de la zona i testimoni dels fets.
8: I he vist que bueno, pues, el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
1: Segons ha explicat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat, un dels vehicles ha bolcat i els bombers de Barcelona han hagut d'excarcerar tres persones, els dos conductors que han mort a l'acte i l'acompanyant del vehicle que estava aturat al semàfor, una dona que ha resultat ferida i que han traslladat a un hospital. En un missatge a X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que tot apunta que el conductor que fugia anava drogat. Ara, la Guàrdia Urbana investiga les causes del sinistre. L'onada de calor es desplaça cap a l'est d'Europa després que aquest diumenge ha deixat temperatura rècord a Alemanya, Polònia, la República Txeca i Àustria superiors als 40 graus. L'Organització Mundial de la Salut xifra en més de 1.300 les persones mortes a Europa en una setmana de calorada, però el balanç pot augmentar considerablement els pròxims dies. Només França ha registrat aquesta setmana de calor excepcional i màxima atenció hospitalària 1.000 morts més del que és habitual i se n'esperen més. La ministra francesa de Salut, Stéphanie Rist, ha dit que, en qualsevol cas, l'onada no provocarà tantes víctimes com la del 2003, en què van morir 15.000 persones.
9: Si la canícula és comparable d'un punt de vista...
10: Tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. El 2003 no teníem els mateixos coneixements mèdics sobre les onades de calor, ni tampoc disposàvem de la mateixa organització de l'Estat. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
1: Però polítics de signe divers ja han criticat durament la gestió de la crisi que ha fet el govern de Sebastián Lecornu. Les temperatures ja baixen i des d'aquest dilluns cap departament francès estarà en situació de màxima alerta, tot i que es preveu la revifada de la calor d'aquí una setmana. Barcelona acull des d'aquest diumenge el Congrés Mundial d'Arquitectes, que té previst reunir durant tota la setmana professionals de l'arquitectura de més d'un centenar de països, segons els organitzadors. En l'acte de benvinguda, l'alcalde de la capital, Jaume Collboni, ha dit que el Congrés ajudarà a projectar la Barcelona metropolitana del futur. Collboni ha recordat que l'edició d'ara fa 30 anys es va centrar en la recuperació del centre de la ciutat, en projectes com el MACBA, i en l'actual es presenten nous espais com les Tres Xemeneies, on s'ha fet la inauguració.
11: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona Metròpolis, en aquest cas el Besòs, i fent-ho a més amb un edifici icònic, però en aquest cas del passat industrial de la nostra ciutat i del nostre país.
1: Collboni ha marcat aquest projecte arquitectònic en una estratègia de transformació de la ciutat en la pròxima dècada, que inclou Montjuïc, les estacions de la Sagrera i la Marina i la transformació de la línia de costa.
0: El temps.
1: Dani Ramírez.
12: Ens ve una petita davallada. La temperatura pot ser més notable al Pirineu, es notarà a l'interior, no es notarà tant a la costa, la humitat també baixarà, farà una mica menys aixafogor, especialment Costa Brava i Costa Daurada, Terres de l'Ebre, però vaja, tindrem encara de 30 a 32 de temperatura màxima aquest dilluns a la costa. Destaquem que la matinada haurà estat tòrrida, mínimes per sobre 24, 25 o 27 a l'àrea de Barcelona, costa barcelonina i el Vallès Oriental i Occidental, i a l'interior mínimes de 16, 17, màxim 20. Aquí sí que notarem la refrescada. Gairebé tot l'interior i el Pirineu, sobretot, la temperatura davalla, baixarà 2, 3 o 4 graus, però no pas a la costa, on de dia poden pujar un parell de graus a la costa tarragonina i a la costa brava per efecte del vent del nord, aquest mestral moderat, tramuntana moderada forta al nord del Cap de Creus. A la tarda canvia el temps amb alguna tempesta, sembla que poca cosa. Ahir n'hi va haver a la Vall d'Aran, 15 litres a Sasseuba, 4 a Viella, 3 a Arties. Doncs avui les esperem al Pirineu Oriental, també a la Garrotxa. Poden caure 20 litres per metre quadrat en mitja hora, ho indica el Meteocat amb un avís de pluja intensa. I els propers dies segueix baixant una mica la temperatura, però a partir de divendres i dissabte torna a pujar. I, per tant, aquesta lleugera refrescada quedarà molt poc a la costa, però sí que es notarà sobretot al Pirineu.
0: 3CAT Info.
1: Aquest dilluns hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari. La Generalitat ha convocat els serveis mínims de Rodalies, que seran del 75% del servei habitual entre les 6 i les 9 del matí, de 2:15 a les 4 de la tarda i de 6:45 a 8:45 del vespre. La resta del dia només circularan la meitat dels trens. Per la seva banda, el Ministeri de Transports ha decretat que els serveis mínims de dels trens AVE i llarga distància seran del 73% i circularan el 65% del total dels trens de mitjana distància. El motiu de la vaga és el desacord del sindicat ferroviari amb el futur de Renfe Mercaderies. Consideren que l'empresa està deixant de banda aquest servei i s'oposen a la creació d'una empresa conjunta amb l'operador Medway per a la divisió de mercaderies. Aquesta és la primera de les dues vagues convocades pel sindicat ferroviari. La segona serà el 15 de juliol, en plenes vacances d'estiu de molta gent. Moren 11 persones en estavellar-se l'avioneta on anaven a prop de Nancy, a l'est de França. Les víctimes són el pilot, 5 instructors de salt en paracaigudes i 5 estudiants d'infermeria que anaven a fer el seu primer salt. L'avioneta va caure poc després d'enlairar-se, a 300 metres. Una escena que van presenciar els familiars dels estudiants, circumstància que ha agreujat la tragèdia. Com ha explicat, al lloc del sinistre, el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez.
13: Vull dir, evidentment, que al drama s'hi ha ajoutat un altre drama.
14: A un drama s'hi ha afegit un altre drama. Una part de les famílies de les víctimes eren a l'aeroport. Era el seu bateig com a paracaigudistes. Malauradament han presenciat la caiguda de l'aeronau, cosa que agreuja el trauma psicològic.
13: Un xoc, evidentment, i un traumatisme psicològic.
1: Els estudiants havien decidit fer el seu bateig aeri per distreure's davant l'onada de calor que viu el país. S'apunta a una avaria del motor com a causa del sinistre. A Alemanya, el govern fa mesos que anuncia retallades importants. Ja han entrat en vigor les de sanitat, però l'objectiu és fer ajustos també en ajudes familiars i en la dependència. Mentrestant, creix la xifra de pobres a Alemanya. Acaba d'assolir un nou rècord, 13,3 milions. Les entitats del tercer sector adverteixen al govern que, si vol retallar despesa, avaluï amb molta precisió on ho fa. Els més desafavorits ja fa temps que viuen al límit i això pot tenir conseqüències també per al govern. Berlín, Jordi Regàs.
15: Alemanya, si ets una persona sola i cobres menys de 1.400 euros o si ets una família amb dos menors amb uns ingressos inferiors als 3.000, se't considera pobre. És gent que no pot afrontar imprevistos, tal com explica Greta Chabram, autora de l'informe de l'Associació de Pariteta, que aplega les entitats del tercer sector.
16: Si la seva rentadora s'espatlla, hi ha un problema. Si s'espatlla l'ordinador, és un problema. Quan arriben les colònies escolars, també hi ha un problema.
15: Acompanyem en Morat, fill d'immigrants turcs, nascut a Berlín, a l'assessoria que l'ajuda a declarar-se en fallida. Es va quedar sense feina al gener i ara cobra 1.000 euros d'atur. Està decebut de la situació del país.
17: Jo conec aquesta Alemanya que havia estat tan bonica, però aquesta Alemanya avui en dia lamentablement ja no existeix. Tota persona vol viure bé. Si el partit que està al govern no t'ho pot oferir, llavors la gent busca alternatives.
15: Avui en dia la situació a Alemanya és delicada. Des del tercer sector avisen que si el govern retalla el lloc equivocat, això tindrà conseqüències. Greta Chabram.
16: Si quan tens un accident o un problema de salut tens la sensació que no estàs prou protegit, és quan perdem la confiança en les institucions, també en la política. I per això la política social també ha de promoure uns partits que no tendeixin cap a la dreta i que defensin la majoria i l'estabilitat. Decidir que si retallem ho farem entre els pobres és un pas terrible.
15: Entre els més pobres, davant la manca de resposta institucional, l'opció de l'extrema dreta pren cada dia més força. No és casualitat que Alternativa per Alemanya lideri les enquestes a la República Federal ja des de fa un parell de mesos.
1: Unes 200 persones del col·lectiu LGTBI s'han manifestat aquest diumenge a Girona sota el lema Desplega l'orgull, crema la por. Alerten de l'auge de l'extrema dreta i reivindiquen que ara més que mai cal defensar els seus drets. Berta Artigas Fontàs.
18: Amb càntics de sí, sí, som així, o no hi ha orgull al genocidi, unes 200 persones han desafiat la calor d'aquesta tarda i s'han manifestat a Girona coincidint amb el Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI. Els carrers del barri vell s'han tenyit dels colors de la bandera de l'Arc de Sant Martí i de la bandera trans en una jornada reivindicativa i festiva convocada per l'Espai LGTBI de Girona. Els membres del col·lectiu alerten sobre l'impacte dels discursos de l'extrema dreta. José Carlos Justo és el tresorer de l'entitat.
19: Tenim molta por i jo crec que hem de tenir molta por. Està pujant molt l'extrema dreta a tota Europa i això fa ja una cosa molt important, i és que s'estan parlant de coses que abans no es parlaven. Abans estava molt malament vist que algú digués algo feo del nostre col·lectiu. I ara es fa.
18: La manifestació és el colofó final d'una setmana d'activitats on s'han fet xerrades, un correbars i s'ha inaugurat l'exposició Repressió, plaer i llibertat al Museu d'Història de Girona.
1: Aliança Catalana ha retirat la confiança en el que havia de ser el seu cap de llista i candidat a l'Ajuntament de Figueres, Arnau Liesa, perquè surt amb una noia menor d'edat. En un comunicat, el partit ha afirmat que aquesta mesura es pren després que la direcció s'assabentés d'aquesta situació personal que consideren incompatible amb els principis fundacionals del projecte polític. Poc després, el mateix Liesa ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. Liesa també afirma que es va equivocar en no informar-ne el partit. Segons ha dit, per responsabilitat i per evitar generar un perjudici a l'organització, ha decidit presentar la seva renúncia. A partir de l'1 de juliol, comprar productes online en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. La Unió Europea imposarà una nova taxa aranzelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. Afectarà els enviaments de venedors de qualsevol país no comunitari.
0: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
20: El Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial de Futbol després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en el primer partit dels setzens de final. El gol ha arribat al temps de descompte. El rival de Canadà sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns es juguen el Brasil-Japó i l'Alemanya-Paraguai. La resta de setzens de final són Costa d'Ivori-Noruega, França-Suècia, Mèxic-Equador, Anglaterra, República Democràtica del Congo, Bèlgica, Senegal, Estats Units, Bòsnia, Espanya, Àustria, Portugal, Croàcia, Argentina, Cap Verd, Suïssa, Algèria, Austràlia, Egipte i Colòmbia, Ghana. En motor, Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè, mentre que Àlex Márquez ha protagonitzat una gran remuntada durant la cursa i ha acabat cinquè després de sortir des de la dotzena posició. Marc Márquez ha parlat de la cursa i del seu toc amb Gian Antonio. Són declaracions a DAZN.
21: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, ¿qué hacer? Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar a la siguiente.
20: La victòria de Ayogura, per cert, és la primera d'un japonès a la categoria reina del motociclisme en 22 anys. A l'apartat negatiu, la caiguda de Marco Bezzecchi, tot i que les proves que li han fet descarten una lesió important, també han abandonat Pecco Bagnaia i Pedro Acosta, aquest últim per un problema físic. El mateix Acosta ha confirmat que dimarts superarà. A la general, Jorge Martín és el nou líder amb 193 punts, 7 més que Bezzecchi, i Marc Márquez queda ara a 40 punts.
0: 3CAT Info.
20: Encara en motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer. A la general del Mundial, Russell retalla punts sobre Antonelli, que manté el lideratge ara amb 40 punts de marge. El pròxim Gran Premi és el de la Gran Bretanya a Silverstone la setmana vinent.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: I aquest dilluns arrenca el torneig de tenis de Wimbledon. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran el debut del número 1 del món i vigent campió, Jannik Sinner, contra Kecmanovic, i el del 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic, contra el xinès Wu. En el quadre femení, els principals al·licients seran a partir de dimarts, en què destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i 1.463 dies després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Join i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Dimarts també debutarà l'única catalana al quadre, Paula Badosa, que jugarà contra la nord-americana Emma Navarro.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Parlem de bàsquet perquè Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost. Una derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha tingut llançament per guanyar el partit. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada quan va disputar un duel contra l'Argentina. El seleccionador Jaume Ponsarnau ha desitjat que aquests partits es juguin més sovint.
2: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
20: Un dels jugadors que han participat amb Catalunya és el fins ara escorta del València, Isaac Nogués. Un Nogués que ha confirmat que deixa el València amb l'intenció de seguir a l'ACB.
3: És el meu principal objectiu. És continuar a l'ACB, buscar un equip on tingui més minuts i veure fins on puc arribar.
20: En ciclisme, Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya en ruta. El ciclista barceloní s'ha imposat a un altre català, Joel Nicolau, que ha obtingut la plata, i a Urko Berrade, que ha aconseguit el bronze. És la primera victòria professional de Camprubí, que a priori no està entre els seleccionats del seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França.
0: Trescat Info.
20: Parlem d'hoquei patins perquè el Vilafranca és nou equip de l'Hockey Lliga masculina. Ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu per 6-4 en el partit del tornada de la final, disputat un mes després de l'anada. Això és perquè el Manlleu considera que hauria d'haver pujat perquè va acabar la Lliga regular líder, però la impugnació del Lloret del seu últim partit va fer el Lloret campió i va enviar el Manlleu al play-off. El Manlleu va presentar recurs, el TAS va suspendre el play-off, però al final s'ha acabat jugant i el capità del Vilafranca, Roger Martí, no entenc què ha volgut fer el Manlleu.
22: Sí, crec que aquesta protesta que fan ells ja ha succeït diverses vegades aquesta temporada. Al final la protesta no té cap sentit. Si al final si un equip presenta alineació indeguda, si l'alineació és indeguda, s'ha de donar els 3 punts. Això ja ha sigut així moltes vegades. I bueno, llavors l'única opció que queda és pensar que ho han fet per allargar el tema.
20: Explicada aquesta polèmica, al final els equips que pugen a l'Hockey Lliga masculina són el Lloret i el Vilafranca.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són 2:15.
1: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Veneçuela eleva el balanç de morts pel doble terratrèmol de dimecres a 1.450 i el govern espanyol anuncia que hi ha 17 residents entre les víctimes mortals. L'administració veneçolana assegura que són hores crucials per trobar supervivents 4 dies després de la tragèdia. Presó provisional comunicada i sense fiança per a una parella acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. El nadó va morir divendres a l'Hospital Taulí, on van alertar que tenia lesions compatibles amb possible maltractament. L'Iran suspèn les negociacions amb els Estats Units pel final de la guerra a causa de l'augment de les tensions al Golf Pèrsic. Durant les últimes hores han continuat els atacs per part de totes dues bandes i Donald Trump ha amenaçat de posar fi a l'existència de l'Iran. A partir d'ara us explicarem que la Unió Europea permetrà cultivar fruites i hortalisses editades genèticament per adaptar-les millor a la sequera i les plagues. Fins ara, la venda d'aquestes variants estava molt controlada, però la comunitat científica n'avala la seguretat i creu que augmentarà la collita dels pagesos. I anirem a Mallorca, on la catedral exposa l'obra que hi va fer Antoni Gaudí. L'arquitecte modernista va començar una reforma de la seu el 1905, que va significar una revolució. La mostra recorre la petjada de Gaudí a la catedral mallorquina. I en esports, què destaquem, Alfons Gorina?
2: Que Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en partit de setzens de final. El gol ha arribat en el temps afegit. El rival del Canadà vuitens sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns es juguen el Brasil, Japó i l'Alemanya per Hawaii. A Yogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha estat setè i Àlex Márquez cinquè. I encara motor, George Russell guanya el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli.
1: Pel que fa al temps, matinada tòrrida a la costa de Barcelona i el Vallès, amb mínima prevista d'entre 24 i 27 graus. Dilluns torna el sol i la calor afluixa una mica, de 2 a 4 graus menys. Tarda, amb menys tronades al Ripollès i la Garrotxa, tramuntana a l'Alt Empordà. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol a Veneçuela és de 1.450 morts i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents afectats i és de 17 morts i 150 desapareguts. L'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
3: Estamos en horas críticas, en horas cruciales, para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
1: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Aquest diumenge han tret de la runa un pare i el seu fill adolescent 4 dies després de la tragèdia. Havien quedat atrapats a Caravelleda, una localitat situada a l'estat de La Guaira, i els han rescatat equips de França i els Estats Units. Precisament fins allà s'han desplaçat també la quinzena de bombers de la Generalitat que han viatjat a Veneçuela. Especialitzats en infraestructures col·lapsades, la seva primera tasca ha estat avaluar quines són les millors zones de treball per rescatar persones en edificis ensorrats. Malgrat l'increment de l'ajuda internacional i la intervenció de maquinària cada vegada més complexa, els veneçolans han lamentat la falta de mitjans per fer els rescats.
4: no tenemos maquinaria. Sí han venido a trabajar. Muchísimos rescatistas que están dando todo por el todo. Pero necesitamos maquinaria.
5: Hemos estado 4 días seguidos, pues, haciendo nuestro mayor esfuerzo. Sin embargo, no hemos podido lograr mucho debido a que los escombros son de gran magnitud. Nos ofrecieron la colaboración de las grúas para remover todo esto y fuimos engañados.
1: D'altra banda, s'han restablert els serveis de metro a les ciutats de Caracas, Maracaibo i València, que s'havien suspès després dels terratrèmols. Mentrestant, a Madrid, aquest diumenge, ha arribat a Torrejón de Ardoz el primer vol amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. A casa nostra, presó provisional comunicada i sense fiança per als pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per presumpte maltractament a Sabadell. Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat per alertar que la criatura no respirava. Els sanitaris el van reanimar i el van traslladar a l'Hospital Taulí, on va morir l'endemà. Ho ha explicat a 3Cat Info la doctora Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut.
6: Va patir una parada cardiorrespiratòria a casa seva la matinada del dia 25. Va ser atesa pel SEM durant un 40 minuts. Pogués remuntar la criatura i el van traslladar a l'Hospital de Sabadell. Allà va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
1: Des de l'hospital van avisar la policia que la criatura podia haver estat maltractada i es van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat. El Departament de Salut farà el seguiment del cas i durà a terme les actuacions d'ofici que calguin.
6: Primer, perquè davant d'un fet tan greu com aquest, doncs, evidentment, és necessari fer-ho i, sobretot, identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que, evidentment, són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
1: El nadó, nascut a finals de març, l'havien visitat anteriorment 2 vegades en un centre d'assistència primària de Sabadell. Els pares van arribar a la ciutat fa 2 mesos procedents de l'Aragó. Quan els van detenir, només van respondre a algunes preguntes dels seus advocats. Telecrònica Internacional destaquen les tensions entre l'Iran i els Estats Units al Golf Pèrsic, que estan posant en perill la continuïtat de les negociacions per acabar amb la guerra. El règim persa ha anunciat que no ha assistit a unes converses tècniques previstes per aquest diumenge. Tot i això, segons el portal de notícies Axios, citant fonts nord-americanes, les dues parts han acordat posar fi als atacs i reunir-se dimarts a Qatar per parlar de l'estret d'Hormuz. Aquest diumenge, l'Iran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain, com a represàlia per les agressions nord-americanes de la matinada contra objectius militars iranians en aquesta zona. Fins i tot Donald Trump ha amenaçat amb la possibilitat d'una gran operació militar que posaria fi a l'existència de l'Iran. L'origen d'aquest últim conflicte és el bombardeig a un mercant a l'estret d'Hormuz dijous, després que l'Iran es va oposar a l'obertura d'un nou corredor per a vaixells a la zona que no controlaven ells, situat a la costa d'Oman. Aquest diumenge, els iranians han amenaçat els vaixells que decideixin agafar itineraris alternatius. Abbas Araghchi, ministre d'Afers Estrangers.
7: Qualsevol intent d'adoptar acords nous o diferents del que està aplicant la República Islàmica de l'Iran només conduirà a situacions més complicades i retards en la reobertura de l'estret d'Hormuz i augmentarà les tensions, com ja han vist en les dues últimes nits.
1: En el front del Líban, Israel ha anunciat que ha destruït un túnel de Hezbollah de 200 metres de longitud. Hores abans, un soldat israelià ha mort en enfrontaments amb la milícia xiïta.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més d'un terç del pressupost de les llars catalanes es destina a pagar l'habitatge i les factures de subministrament. En el cas de les llars amb menys ingressos, hi destinen gairebé la meitat dels recursos. Són dades de l'enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística que reflecteixen una dècada seguida de pujades en nombres absoluts dels euros que les llars destinen a l'habitatge. El segon grup amb més despesa, un 15% del pressupost, és el de l'alimentació i beguda. begudes no alcohòliques i el tercer, amb un 11%, el de transport. En el resum de les despeses es reflecteixen també els canvis en la societat i en els hàbits de consum. En aquesta última dècada s'ha incrementat la despesa en educació, sanitat, plataformes de streaming i bitllets d'avió. En canvi, ha disminuït la destinada a premsa, llibres, joieria, tabac i loteria. Els sectors hoteler, de la restauració i del comerç de les localitats catalanes per on passarà el Tour de França a partir del cap de setmana que ve, són optimistes de cara als beneficis econòmics que els hi comportarà aquest esdeveniment. Dissabte que ve, el Tour començarà a Barcelona. Els hotels de la ciutat estaran plens i els apartaments turístics tindran una bona ocupació. Sentim Roger Grau, director de l'hotel NH de la Rambla de Catalunya, i Marianne Muro, directora general de la patronal Apertur, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
8: Hem notat un repunt de la demanda tant a nivell de tarifa mitja com de número de reserves. Estem preveient unes ocupacions al voltant del 100%, o sigui que fregarem el ple durant els 3 dies que estarà el tour per aquí a Barcelona.
9: Estem als voltants del 80% d'ocupació. Fonamentalment són famílies o aficionats d'Espanya o dels mercats europeus de proximitat.
1: Granollers i Tarragona també acolliran sortides d'etapes. David Vázquez i Berta Cabré, presidents de les federacions d'hostaleria respectives, preveuen que comportarà avantatges presents i futurs per a aquestes poblacions.
10: Estem il·lusionats perquè, al final, quan ve un gran esdeveniment, poc o molt, segurament ens aportarà algun retorn. Sabem que aquell dia, el dilluns, a dia 6, estarà tot ple.
11: A vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació.
1: Tot i això, també avisen dels problemes de mobilitat que provocarà el pas del Tour. La Unió Europea permetrà cultivar fruites i hortalisses editades genèticament per adaptar-les millor a la sequera i les plagues. Fins ara, la venda d'aquestes variants estava molt controlada, però la comunitat científica n'avala la seguretat i creu que augmentarà la collita dels pagesos. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
12: Això no té res a veure amb els transgènics, que continuaran estrictament regulats perquè barregen els gens d'espècies diferents. El que s'aprova ara és la possibilitat d'editar el genoma intern d'un mateix vegetal per potenciar-ne els trets més afavoridors des del punt de vista nutricional pel que fa al gust o la resiliència climàtica. L'eurodiputada sueca Jessica Polfjard ha negociat la nova llei.
13: Estem donant als pagesos les eines que necessiten per conrear cultius més resilients al clima i competir globalment. Al mateix temps que preservem les normes més estrictes de seguretat alimentària. Standards.
12: Els aliments que estiguin editats genèticament no ho hauran d'indicar l'etiquetatge i això molesta les organitzacions d'agricultura ecològica, com la Demeter International. La seva portaveu és Clara Ver.
14: Per als consumidors no hi ha transparència, no hi ha informació. No podran prendre una decisió informada quan vagin a comprar al supermercat.
12: Les fruites i verdures biològiques continuaran cultivant-se sense utilitzar llavors editades genèticament.
1: Al País Valencià, nova manifestació, la vintena de les associacions de familiars de les víctimes de la Dana per demanar la supressió de l'aforament de Carlos Mazón. La mobilització s'ha fet per primera vegada a Paiporta, la localitat on hi va haver més víctimes mortals. Mariló Gradolí és la portaveu de l'associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre.
15: Estem ací per a que se faci justícia, per a continuar reclamant i reclamar que l'inici siga que no li s'aplique l'aforament a Carlos Mazón. Per això hem anat al Constitucional per a demanar que no li s'aplique l'aforament i puga estar investigat per saber què passa aquell dia 29 d'octubre de 2024.
1: Per la seva banda, Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de les Víctimes Mortals de la Dana 29 d'octubre, ha denunciat que no es va fer cap tipus de prevenció.

0: pendents d'execució. Aquest dilluns fa 20 mesos de les inundacions. 4 persones han mort i 6 més estan ferides arran d'un accident de trànsit a Benicàssim, a la Plana Alta. En concret, el sinistre ha passat a la carretera N340 la matinada passada. Encara se'n desconeixen les causes. Els ferits, amb politraumatismes i contusions de diversa consideració, estan ingressats a l'hospital.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
2: Ens ve una petita davallada de la temperatura, pot ser més notable al Pirineu, es notarà a l'interior, no es notarà tant a la costa, la humitat també baixarà, farà una mica menys d'aixafogor, especialment Costa Brava i Costa Daurada, Terres de l'Ebre, però vaja, tindrem encara de 30 a 32 de temperatura màxima aquest dilluns a la costa. Destaquem que la matinada haurà estat tòrrida, mínimes per sobre 24, 25 o 27 a l'àrea de Barcelona, costa barcelonina i el Vallès Oriental i Occidental, i a l'interior mínimes de 16, 17, màxim 20. Aquí sí que notarem la refrescada. Gairebé tot l'interior i el Pirineu, sobretot, la temperatura davalla, baixarà 2, 3 o 4 graus, però no pas a la costa, on de dia poden pujar un parell de graus a la costa tarragonina i a la costa brava per efecte del vent del nord, aquest mestral moderat, tramuntana moderada forta al nord del Cap de Creus. A la tarda canvia el temps amb alguna tempesta, sembla que poca cosa. Ahir n'hi va haver a la Vall d'Aran, 15 litres a Sasseuva, 4 a Viella, 3 a Arties. Doncs avui les esperem al Pirineu Oriental. També a la Garrotxa. Poden caure 20 litres per metre quadrat en mitja hora, ho indica el Meteocat amb un avís de pluja intensa. I els propers dies segueix baixant una mica la temperatura, però a partir de divendres i dissabte torna a pujar. I, per tant, aquesta lleugera refrescada quedarà molt poc a la costa, però sí que es notarà sobretot al Pirineu.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Catedral de Mallorca exposa l'obra que hi va fer Antoni Gaudí. L'arquitecte modernista va començar una reforma de la seu al 1905, que va significar una revolució. La mostra recorre la petjada de Gaudí a la Catedral Mallorquina. Palma, Caterina Carman Jaume.
3: El primer que va fer Gaudí va ser canviar el cor de lloc, del centre a la capella major, tota una revolució. Les pintures abstractes que decoren el cadiram han desafiat el pas del temps, així com les ceràmiques de la capella. Una reforma tan estimada com criticada aleshores. Sentim Cristina Ortiz, responsable de gestió cultural de la seu.
4: Fa 100 anys, fer tots aquests moviments, no? Desmuntar el cor del centre de la nau, aquestes pintures, aquesta decoració, o un espai com aquesta catedral, no? Amb 800 anys d'història, molta gent trobava que eren pintures molt atrevides, molt agosarades, és pintura pràcticament que podrien dir abstracta. Per tant, si aleshores avui dia poden dir que aquestes pintures són molt modernes, pues, mos hem d'imaginar que devien pensar aleshores en aquells moments.
3: Quan va morir el bisbe que el va contractar, també es va acabar la reforma, però impacta fins i tot l'obra que Gaudí no va completar, com els dibuixos dels peixos o el baldaquí icònic, fet de materials reutilitzables com el cartró.
0: Les tasques de descontaminació de la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp continuaran aquest dilluns, després que aquest diumenge han arribat a la sorra les restes d'una balena en descomposició. L'animal l'han retirat amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El sergent en cap de la policia local, Sergi Navarro, ha explicat els passos a seguir a partir d'ara.
5: Un cop sigui extret de platja, passarà un procés d'incineració i després també el que fem és descontaminar tota la part de platja, que com veieu ara ja els tractors municipals ja estan treballant per fer la descontaminació del litoral.
0: Se sospita que l'animal és el mateix que va arribar mort a Sitges fa un mes i que va ser arrossegat mar endins. Això explicaria l'estat de descomposició del cetaci. L'Ajuntament d'Amposta, al Montsià, celebra que l'Església Evangèlica El Pont hagi comprat l'antiga discoteca Metro, una de les més grans de les Terres de l'Ebre, per fer-hi un centre de culte. El local estava tancat des del 2014 i creuen que servirà per revitalitzar el polígon de les Tosses. Arnau Martínez, des d'Amposta.
6: Al voltant de la metro hi havia diversos locals d'oci nocturn. El polígon Les Tosses havia de tenir aquesta finalitat, però la crisi econòmica i la pressió policial va fer que la majoria d'establiments tanquessin. Ara, l'Església del Pont ha comprat l'antiga metro amb l'objectiu de fer-hi un centre de culte. L'alcalde d'Amposta, d'en Tomàs, ho valora positivament.
7: Per a nosaltres és positiu. Recordeu que no fa molt allí vam tenir una operació, no, contra la fabricació

0: d'estupefaents a nivell d'Europa, que era desconegut. Per què? Pues perquè eren unes naus abandonades. Per tant, com menys naus abandonades hi haguen, per a nosaltres millor. I en aquest sentit, al final, l'Església Evangelista de Dani Verge és una església molt coneguda, no?, a nivell comunitari a la nostra ciutat, que té molts anys de treball i que, en definitiva, estic convençut que ne donaran un bon ús i una bona sortida en aquest edifici.
1: Aquest cap de setmana, un grup de persones vinculades a la congregació ja han començat a treure la runa que hi ha dins l'immoble. Volen tenir en funcionament l'espai en un any aproximadament.
2: Una de les campanyes anuals més antigues dels Mossos d'Esquadra és la de prevenció de furts i robatoris al Baix Segre durant l'època de collita de la fruita. Amb el pas dels anys, els agents registren cada cop menys incidents a la via pública i ho atribueixen a l'increment d'allotjament per a temporers. Aitona, Alba Mor.
3: La campanya policial del Baix Segre ja es feia abans del desplegament dels agents a Catalunya. Es tracta d'un dispositiu que comença per l'època d'aclarida al mes de maig i s'allarga fins a finals del mes de setembre. L'objectiu és gestionar l'augment de població als municipis agraris durant l'estiu, garantir la convivència ciutadana i prevenir delictes patrimonials com furts i robatoris. El cap de l'àrea bàsica policial del Segrià, l'inspector Xavier Ribelles, explica que s'han reduït dràsticament episodis tensos a l'espai públic per l'increment d'allotjament per als temporers.
4: Primer, aquesta gent tenen un lloc on anar. Ja no embruten carrers, ja no es troben papereres plenes de brutícia, ja no trobes ampolles, ja no hi ha tantes baralles, perquè, clar, quan estàs convivint, comparteixes un espai públic, no? Pues allí se generen sinergies. Si aquest banc és meu, si aquest banc és teu, si aquest un tros de carrers meu, si aquest tros de places meu, que aquí vaig vindre jo ahir. Llavors, clar, si tu tens una casa, fas la teua vida a la casa. ¿Vale? Per tant, les baralles entre aquestes persones, almenys a la via pública, pràcticament no n'hi ha.
3: En matèria de seguretat i convivència, la campanya policial del Baix Segre també té en compte l'Horta de Lleida i Lleida Ciutat, atès que molts dels treballadors hi tenen la seva residència.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Més d'un centenar d'organitzacions denuncien que els gots reutilitzables que es fan servir als festivals de música acaben augmentant l'impacte mediambiental. Entitats com Greenpeace o Recero critiquen que els grans festivals esquiven la normativa i no tenen un sistema de recollida i neteja que permeti tornar a utilitzar els vasos. Per això pressionen el govern espanyol perquè aprofiti la imminent reforma de la norma per obligar a implantar sistemes efectius de recollida i neteja d'aquests gots. Rosa García és la directora de la Fundació Recero en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Ara que s'obre la finestra de que s'aprovi el nou Real Decret d'Envasos a nivell estatal, es revisi aquesta norma i es redacti de forma que no hi hagi opció de posar en dubte que el sistema que ha de ser obligatori és disposar de gots reutilitzables dintre d'un circuit de reutilització, de recuperació, higienització i tornada a posar en marxa.
2: Des de Recero denuncien que l'arribada dels grots de plàstic dur s'ha convertit en un ingrés extra per als festivals que adquireixen envasos a un preu de cost de 20 o 30 cèntims que després venen a 1 o 2 euros.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Ajornat el concert de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela, que estava previst per al pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona pels terratrèmols en aquell país. Es tracta d'un dels concerts del cicle BCN Clàssics. L'organització ha fet un comunicat aquest diumenge en què diu que s'ajorna a una data encara per determinar. Dudamel ha expressat la seva profunda tristesa davant l'obligació de deixar per a més endavant la seva gira amb l'orquestra i ha afegit que en moments com aquest la prioritat és fer costat al poble veneçolà. També ha iniciat una col·laboració amb el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament per tal d'oferir ajuda immediata i suport essencial.
5: Esports.
2: Amb Alfons Gorina.
7: El Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial, després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en el primer partit dels setzens. El gol ha arribat en el temps de descompte. El rival del Canadà a vuitens sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns juguen el Brasil, Japó i l'Alemanya, Paraguai. La resta de setzens de final són Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia, Mèxic, Equador, Anglaterra, República Democràtica del Congo, Bèlgica, Senegal, Estats Units, Bòsnia, Espanya, Àustria, Portugal, Croàcia, Argentina, Cap Verd, Suïssa, Algèria, Austràlia, Egipte i Colòmbia, Ghana.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: En motor, Ayogur ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè, mentre que Àlex Márquez ha protagonitzat una gran remuntada i ha acabat cinquè després de sortir des de la dotzena posició. Marc Márquez ha parlat de la cursa i del seu toc amb Gian Antonio. Són declaracions a The Zone.
8: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, ¿qué hacer? Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar la siguiente.
7: La victòria d'Ayogura, per cert, és la primera d'un japonès a la categoria reina del motociclisme amb 22 anys. A la general, Jorge Martín és el nou líder amb 193 punts, 7 més que Bezzecchi. Marc Márquez queda ara a 40 punts.
5: 3CAT Info.
7: Encara en motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer. A la general del Mundial, Russell retalla punts sobre Antonelli, que manté el lideratge ara amb 40 punts de marge. El pròxim Gran Premi és el de la Gran Bretanya a Silverstone la setmana vinent.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: I aquest dilluns arrenca el torneig de tennis de Wimbledon. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran el debut del número 1 del món i vigent campió Jannik Sinner contra Kecmanovic i el del 7 vegades campió del torneig Novak Djokovic contra el xinès Wu. En el quadre femení, els principals al·licients seran a partir de dimarts, en què destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i 1.463 dies després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Join i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Dimarts també debutarà l'única catalana al quadre, Paula Badosa, que jugarà contra la nord-americana Emma Navarro.
5: 3CAT Info.
7: Parlem ara de bàsquet perquè Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost. Una derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha tingut llançament per guanyar el partit. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada quan va disputar un duel contra l'Argentina. El seleccionador Jaume Ponsarnau ha desitjat que aquests partits es juguin més sovint.
9: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
7: Un dels jugadors que ha participat amb Catalunya és el fins ara escorta del València, Isaac Nogués. Un Nogués que ha confirmat que deixa el València amb la intenció de continuar a l'ACB.
10: És el meu principal objectiu, és continuar a l'ACB, buscar un equip on tingui més minuts i veure fins on puc arribar.
7: En ciclisme, Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya en ruta. El ciclista barceloní s'ha imposat a un altre català, Joel Nicolau, que ha obtingut la plata i Urko Berrade ha aconseguit el bronze. És la primera victòria professional de Camprubí, que a priori no està entre els seleccionats del seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França.
5: L'actualitat esportiva a fons.
7: Parlem ara d'hoquei patins perquè el Vilafranca és nou equip de l'Hockey Lliga masculina. Ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu per 6-4 en el partit de tornada de la final, disputat un mes després de l'anada. Això és perquè el Manlleu considera que hauria d'haver pujat perquè va acabar la Lliga regular líder, però la impugnació del Lloret del seu últim partit va fer el Lloret campió i va enviar el Manlleu al play-off. El Manlleu va presentar recurs. El TAS va suspendre el play-off, però al final s'ha acabat jugant. El capità del Vilafranca, Roger Martí, no entén què ha volgut fer el Manlleu.
11: Sí, crec que aquesta protesta que fan ells ja ha succeït diverses vegades aquesta temporada. Al final la protesta no té cap sentit. Si al final si un equip presenta alineació indeguda Si l'alineació és indeguda, s'ha de donar els 3 punts. Això ja ha sigut així moltes vegades. I, bueno, llavors, l'única opció que queda és pensar que ho han fet per allargar el tema.
7: I des de Manlleu, el capità Roger Codinach ha atacat a la federació.
12: Jo no m'imagino en cap altre esport que passi una situació com la que ha passat a l'hoquei patins, no? El primer problema, entenc que va ser amb el Xum contra el Calafell. No sé si va ser el gener o per aquelles dates. I avui en dia, a 28 de juliol, de juny, estem en la mateixa situació. Entenc que tenim una federació que s'ha d'encarregar aquestes coses i quan hi ha un problema d'aquests l'ha d'intentar solucionar.
7: Al final, els equips que pugen a l'Hockey Lliga masculina són el Lloret i el Vilafranca.
5: Trescat Info.

0: Veneçuela eleva el balanç de morts del doble terratrèmol de dimecres a 1.450 i el govern espanyol anuncia que hi ha 17 residents entre les víctimes. L'administració veneçolana assegura que són hores crucials per trobar supervivents 4 dies després de la tragèdia. Presó provisional comunicada i sense fiança per a una parella acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. El nadó va morir divendres a l'Hospital Taulí, on van alertar que tenia lesions compatibles amb possible maltractament. L'Iran suspèn les negociacions amb els Estats Units pel final de la guerra a causa de l'augment de les tensions al Golf Pèrsic. Durant les últimes hores han continuat els atacs per part de totes dues bandes i Donald Trump ha amenaçat de posar fi a l'existència de l'Iran. Dos morts i un ferit en un accident provocat per un conductor temerari que fugia dels Mossos al districte de Sant Martí de Barcelona. El cotxe que fugia n'ha embestit un altre que estava aturat en un semàfor. Les víctimes són els conductors dels dos vehicles. L'onada de calor es trasllada a l'est d'Europa després de deixar temperatures de rècord superiors als 40 graus a Alemanya, Polònia, la República Txeca i Àustria. L'OMS xifra en més de 1.300 les persones mortes fins ara per la calorada. Aquest dilluns hi ha una vaga de Renfe de 24 hores a tot l'estat convocada pel sindicat ferroviari. A Rodalies els serveis mínims seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. Hi haurà el 65% dels trens de mitjana distància i el 73% dels AVE i llarga distància. Arquitectes d'un centenar de països participen a Barcelona en el Congrés Mundial d'Arquitectes, inaugurat aquest diumenge a l'edifici de les Tres Xemeneies, a Sant Adrià de Besòs. Jaume Collboni diu que el Congrés ajudarà a promoure la Barcelona metropolitana de la pròxima dècada.
1: Esports.
2: Canadà és el primer equip classificat pels vuitens de final del Mundial després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en el primer partit dels setzens. El gol ha arribat en el temps de descompte. El rival de Canadà a vuitens sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns es juguen el Brasil, Japó i l'Alemanya-Paraguai als setzens de final. Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha estat setè i Àlex Márquez cinquè. I encara motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli.
0: Pel que fa al temps, matinada tòrrida a la costa de Barcelona i al Vallès, amb mínima prevista entre els 24 i els 27 graus. Dilluns torna el sol i la calor afluixa una mica, de 2 a 4 graus menys. Tarda amb menys tronades al Ripollès i la Garrotxa, tramuntana a l'Alt Empordà.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol a Veneçuela és de 1.450 morts i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents afectats i és de 17 morts i 150 desapareguts. L'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
3: Estamos en horas críticas, en horas cruciales, para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
0: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Aquest diumenge han tret de la runa un pare i el seu fill adolescent 4 dies després de la tragèdia. Havien quedat atrapats a Caravelleda, una localitat situada a l'estat de La Guaira, i i els han rescatat equips de França i els Estats Units. Precisament fins allà s'han desplaçat també la quinzena de bombers de la Generalitat que han viatjat a Veneçuela. Especialitzats en infraestructures col·lapsades, la seva primera tasca ha estat avaluar quines són les millors zones de treball per rescatar persones en edificis ensorrats. Malgrat l'increment de l'ajuda internacional i la intervenció de maquinària, cada vegada més complexa, els veneçolans han lamentat la falta de mitjans per fer els rescats.
4: No tenemos maquinaria, sí han venido a trabajar. Muchísimos rescatistas que están dando todo por el todo, pero necesitamos maquinaria.
5: Hemos estado 4 días seguidos, pues, haciendo nuestro mayor esfuerzo, sin embargo, no hemos podido lograr mucho, debido a que los escombros son de gran magnitud. Nos ofrecieron la colaboración de las grúas para remover todo esto y fuimos engañados.
0: D'altra banda, s'han restablert els serveis de metro a les ciutats de Caracas, Maracaibo i València, que s'havien suspès després dels terratrèmols. Mentrestant, a Madrid, aquest diumenge, ha arribat a Torrejón de Ardoz el primer vol, amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Presó provisional comunicada i sense fiança per als pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per presumpte maltractament a Sabadell. Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat per alertar que la criatura no respirava. Els sanitaris el van reanimar i el van traslladar a l'Hospital Taulí, on va morir l'endemà. Ho ha explicat a 3CAT Info la doctora Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut.
6: Va patir una parada cardiorrespiratòria a casa seva la matinada del dia 25. Va ser atesa pel SEM durant un 40 minuts. Poguer remuntar la criatura i el van traslladar a l'Hospital de Sabadell. Allà va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
0: Des de l'hospital van avisar la policia que la criatura podia haver estat maltractada i es van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat. El Departament de Salut farà el seguiment del cas i durà a terme les actuacions d'ofici que calguin.
6: Primer, perquè davant d'un fet tan greu com aquest, doncs, evidentment és necessari fer-ho i sobretot identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que evidentment són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
0: El nadó, nascut a finals de març, l'havien visitat anteriorment 2 vegades en un centre d'assistència primària de Sabadell. Els pares van arribar a la ciutat fa 2 mesos, procedents de l'Aragó. Quan els van detenir, només van respondre algunes preguntes dels seus advocats. De la crònica internacional, les tensions entre l'Iran i els Estats Units al Golf Pèrsic estan posant en perill la continuïtat de les negociacions per acabar amb la guerra. El règim persa ha anunciat que no ha assistit a unes converses tècniques previstes per aquest diumenge. Tot i això, segons el portal de notícies Axios, citant fonts nord-americanes, les dues parts han acordat posar fi als atacs i reunir-se dimarts a Qatar per parlar de l'estret d'Hormuz. Aquest diumenge, l'Iran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain com a represàlia per les agressions nord-americanes de la matinada contra objectius militars iranians en aquesta zona. Fins i tot Donald Trump ha amenaçat amb la possibilitat d'una gran operació militar que posaria fi a l'existència de l'Iran. L'origen d'aquest últim conflicte és el bombardeig a un mercant a l'estret d'Hormuz dijous, després que l'Iran es va posar l'obertura d'un nou corredor per a vaixells a la zona que no controlaven ells, situat a la costa d'Oman. Aquest diumenge, els iranians han amenaçat els vaixells que decideixin agafar itineraris alternatius. Abbas Araghchi, ministre d'Afers Estrangers.
7: Qualsevol intent d'adoptar acords nous o diferents del que està aplicant la República Islàmica de l'Iran només conduirà a situacions més complicades i retards en la reobertura de l'estret d'Hormuz i augmentarà les tensions, com ja han vist en les dues últimes nits.
0: En el front del Líban, Israel ha anunciat que ha destruït un túnel de Hezbollah de 200 metres de longitud. Hores abans, un soldat israelià ha mort en enfrontaments amb la milícia xiïta. Més coses. Turquia ha carregat contra Israel pel reconeixement del genocidi armeni que ha aprovat aquest diumenge el govern de Benjamin Netanyahu. En un comunicat, el Ministeri Turc d'Afers Estrangers ha acusat els israelians d'haver pres una decisió política per cobrir els crims comesos a Gaza, que ha tornat a qualificar de genocidi. Fins ara, els executius israelians havien evitat reconèixer el genocidi armeni, uns fets que es remunten al 1915, però finalment ho han tirat endavant després del suport turc a Palestina. El ministre d'Afers Estrangers, Gideon Saar, ho ha justificat com un deure del poble jueu.
8: Aquest genocidi horrorós que va tenir lloc fa més d'un segle i els fets històrics del qual ja no es qüestionen seriosament va causar la mort d'un milió i mig de persones i va destruir un antic patrimoni cultural i històric. Com a jueus i especialment com a estat-nació del poble jueu, crec que és el nostre deure moral prendre aquesta decisió.
0: El genocidi armeni el reconeixen una trentena de països, entre els quals els Estats Units, França i Alemanya, i institucions com el Parlament Europeu. Va ser una campanya massiva de deportacions i massacres impulsades durant l'aleshores Imperi Otomà. Les estimacions xifren els morts entre 600.000 i 1 milió i mig. A casa nostra, dues persones mortes i una ferida al districte de Sant Martí de Barcelona, quan un cotxe que fugia dels Mossos d'Esquadra ha xocat lateralment contra un turisme que estava aturat en un semàfor. Els Mossos han rebut una alerta d'un vehicle que circulava de forma temerària. Quan hi ha arribat la patrulla i l'han volgut aturar, ha començat una persecució a gran velocitat pels carrers de la zona. El conductor que fugia ha continuat circulant de manera temerària, pujant per les voreres i anant en contradirecció, fins que ha acabat xocant contra un altre turisme que estava aturat a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Ho explica l'Àlvaro, veí de la zona i testimoni dels fets.
9: I he vist que el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
0: Segons ha explicat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat, un dels vehicles ha bolcat i els bombers de Barcelona han hagut d'excarcerar tres persones, els dos conductors que han mort a l'acte i l'acompanyant del vehicle que estava aturat al semàfor, una dona que ha resultat ferida i que han traslladat a un hospital. En un missatge a X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que tot apunta que el conductor que fugia anava drogat. Ara, la Guàrdia Urbana investiga les causes del sinistre. L'onada de calor es desplaça cap a l'est d'Europa després que aquest diumenge ha deixat temperatures rècord a Alemanya, Polònia, la República Txeca i Àustria superiors als 40 graus. L'Organització Mundial de la Salut xifra en més de 1.300 les persones mortes a Europa en una setmana de calorada, però el balanç pot augmentar considerablement els pròxims dies. Només França ha registrat aquesta setmana de calor excepcional i màxima tensió hospitalària 1.000 morts més del que és habitual i se n'esperen més. La ministra francesa de Salut, Stéphanie Rist, ha dit que, en qualsevol cas, l'onada no provocarà tantes víctimes com la del 2003, en què van morir 15.000 persones.
10: Si la canícula és comparable d'un punt de
11: vista, tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. El 2003 no teníem els mateixos coneixements mèdics sobre les onades de calor, ni tampoc disposàvem de la mateixa organització de l'Estat. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
0: Però polítics de signe divers ja han criticat durament la gestió de la crisi que ha fet el govern de Sebastián Lecornu. Les temperatures ja baixen i des d'aquest dilluns cap departament francès estarà en situació de màxima alerta, tot i que es preveu la revifada de la calor d'aquí una setmana. Barcelona acull des d'aquest diumenge el Congrés Mundial d'Arquitectes, que té previst reunir durant tota la setmana professionals de l'arquitectura de més d'un centenar de països, segons els organitzadors. En l'acte de benvinguda, l'alcalde de la capital, Jaume Collboni, ha dit que el Congrés ajudarà a projectar la Barcelona metropolitana del futur. Collboni ha recordat que l'edició d'ara fa 30 anys es va centrar en la recuperació del centre de la ciutat, en projectes com el MACBA, i en l'actual es presenten nous espais com les Tres Xemeneies, on s'ha fet la inauguració.
12: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de la gravetat de la Barcelona metròpolis, en aquest cas el Besòs, i fent-ho a més amb un edifici icònic, però en aquest cas del passat industrial de la nostra ciutat i del nostre país.
0: Collboni ha marcat aquest projecte arquitectònic en una estratègia de transformació de la ciutat en la pròxima dècada, que inclou Montjuïc, les estacions de la Sagrera i la Marina i la transformació de la línia de costa.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
13: Ens ve una petita davallada de la temperatura, pot ser més notable al Pirineu, es notarà a l'interior, no es notarà tant a la costa, la humitat també baixarà, farà una mica menys aixafogor, especialment Costa Brava i Costa Daurada, Terres de l'Ebre, però vaja, tindrem encara de 30 a 32 de temperatura màxima aquest dilluns a la costa. Destaquem que la matinada haurà estat tòrrida, mínimes per sobre 24, 25 o 27 a l'àrea de Barcelona, costa barcelonina i el Vallès Oriental i Occidental, i a l'interior mínimes de 16, 17, màxim 20. Aquí sí que notarem la refrescada. Gairebé tot l'interior i el Pirineu, sobretot, la temperatura davalla, baixarà 2, 3 o 4 graus, però no pas a la costa, on de dia poden pujar un parell de graus a la costa tarragonina i a la costa brava per efecte del vent del nord, aquest mestral moderat, tramuntana moderada forta al nord del Cap de Creus. A la tarda canvia el temps amb alguna tempesta, sembla que poca cosa. Ahir n'hi va haver a la Vall d'Aran, 15 litres a Sasseuba, 4 a Viella, 3 a Arties. Doncs avui les esperem al Pirineu Oriental, també a la Garrotxa. Poden caure 20 litres per metre quadrat en mitja hora, ho indica el Meteocat amb un avís de pluja intensa. I els propers dies segueix baixant una mica la temperatura, però a partir de divendres i dissabte torna a pujar. I, per tant, aquesta lleugera refrescada quedarà molt poc a la costa, però sí que es notarà sobretot al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Aquest dilluns hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari. La Generalitat ha convocat els serveis mínims de Rodalies, que seran del 75% del servei habitual entre les 6 i les 9 del matí, de 2:15 a les 4 de la tarda i de 6:45 a 8:45 del vespre. La resta del dia només circularan la meitat dels trens. Per la seva banda, el Ministeri de Transports ha decretat que els serveis mínims dels trens AVE i llarga distància seran del 73% i circularan el 65% del total dels trens de mitjana distància. El motiu de la vaga és el desacord del sindicat ferroviari amb el futur de Renfe Mercaderies. Consideren que l'empresa està deixant de banda aquest servei i s'oposen a la creació d'una empresa conjunta amb l'operador Medway per a la divisió de mercaderies. Aquesta és la primera de les dues vagues convocades pel sindicat ferroviari. La segona serà el 15 de juliol, en plenes vacances d'estiu de molta gent. Moren 11 persones en estavellar-se l'avioneta on anaven a prop de Nancy, a l'est de França. Les víctimes són el pilot, 5 instructors de salt en paracaigudes i 5 estudiants d'infermeria que anaven a fer el seu primer salt. L'avioneta va caure poc després d'enlairar-se a 300 metres, una escena que van presenciar els familiars dels estudiants, circumstància que ha agreujat la tragèdia. Com ha explicat, al lloc del sinistre, el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez.
14: Vull dir, evidentment, que al drama s'hi ha ajoutat un altre drama.
15: A un drama s'hi ha afegit un altre drama. Una part de les famílies de les víctimes eren a l'aeroport. Era el seu bateig com a paracaigudistes. Malauradament han presenciat la caiguda de l'aeronau, cosa que agreuja el trauma psicològic.
14: Al xoc, evidentment, i al traumatisme psicològic.
0: Els estudiants havien decidit fer el seu bateig aeri per distreure's davant l'onada de calor que viu el país. S'apunta a una avaria del motor com a causa del sinistre. A Alemanya, el govern fa mesos que anuncia retallades importants. Ja han entrat en vigor les de sanitat, però l'objectiu és fer ajustos també en ajudes familiars i en la dependència. Mentrestant, creix la xifra de pobres a Alemanya. Acaba d'assolir un nou rècord, 13,3 milions. Les entitats del tercer sector adverteixen al govern que, si vol retallar despesa, avaluï amb molta precisió on ho fa. Els més desafavorits ja fa temps que viuen al límit i això pot tenir conseqüències també per al govern. Berlín, Jordi Regàs.
16: Alemanya, si ets una persona sola i cobres menys de 1.400 euros, o si ets una família amb dos menors amb uns ingressos inferiors als 3.000, se't considera pobre. És gent que no pot afrontar imprevistos, tal com explica Greta Chabran, autora de l'informe de l'Associació de Pariteta, que aplega les entitats del tercer sector.
17: Si la seva rentadora s'espatlla, hi ha un problema. Si s'espatlla l'ordinador, és un problema. Quan arriben les colònies escolars, també hi ha un problema.
16: Acompanyem en Morat, fill d'immigrants turcs, nascut a Berlín, a l'assessoria que l'ajuda a declarar-se en fallida. Es va quedar sense feina al gener i ara cobra 1.000 euros d'atur. Està decebut de la situació del país.
18: Jo conec aquesta Alemanya que havia estat tan bonica, però aquesta Alemanya avui en dia lamentablement ja no existeix. Tota persona vol viure bé. Si el partit que està al govern no t'ho pot oferir, llavors la gent busca alternatives.
16: Avui en dia la situació a Alemanya és delicada. Des del tercer sector avisen que si el govern retalla el lloc equivocat, això tindrà conseqüències. Greta Chabran.
17: Si quan tens un accident o un problema de salut tens la sensació que no estàs prou protegit, és quan perdem la confiança en les institucions, també en la política. I per això la política social també ha de promoure uns partits que no tendeixin cap a la dreta i que defensin la majoria i l'estabilitat. Decidir que si retallem ho farem entre els pobres és un pas terrible.
16: Entre els més pobres, davant la manca de resposta institucional, l'opció de l'extrema dreta pren cada dia més força. No és casualitat que Alternativa per Alemanya lideri les enquestes a la República Federal ja des de fa un parell de mesos.
0: Unes 200 persones del col·lectiu LGTBI s'han manifestat aquest diumenge a Girona sota el lema Desplega l'orgull, crema la por. Alerten de l'auge de l'extrema dreta i reivindiquen que ara més que mai cal defensar els seus drets. Berta Artigas Fontàs.
19: Amb càntics de sí, sí, som així, o no hi ha orgull al genocidi, unes 200 persones han desafiat la calor d'aquesta tarda i s'han manifestat a Girona coincidint amb el Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI. Els carrers del barri vell s'han tenyit dels colors de la bandera de l'Arc de Sant Martí i de la bandera trans en una jornada reivindicativa i festiva convocada per l'Espai LGTBI de Girona. Els membres del col·lectiu alerten sobre l'impacte dels discursos de l'extrema dreta. José Carlos Justo és el tresorer de l'entitat.
20: Tenim molta por i jo crec que hem de tenir molta por. Està pujant molt l'extrema dreta a tota Europa i això fa ja una cosa molt important, i és que s'estan parlant de coses que abans no es parlaven. Abans estava molt malament vist que algú digués algo feo del nostre col·lectiu. I ara es fa.
19: La manifestació és el colofó final d'una setmana d'activitats on s'han fet xerrades, un correbars i s'ha inaugurat l'exposició Repressió, plaer i llibertat al Museu d'Història de Girona.
0: Aliança Catalana ha retirat la confiança en el que havia de ser el seu cap de llista i candidat a l'Ajuntament de Figueres, Arnau Liesa, perquè surt amb una noia menor d'edat. En un comunicat, el partit ha afirmat que aquesta mesura es pren després que la direcció s'assabentés d'aquesta situació personal que consideren incompatible amb els principis fundacionals del projecte polític. Poc després, el mateix Liesa ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. Liesa també afirma que es va equivocar en no informar-ne el partit. Segons ha dit, per responsabilitat i per evitar generar un perjudici a l'organització, ha decidit presentar la seva renúncia. A partir de l'1 de juliol, comprar productes online en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. La Unió Europea imposarà una nova taxa aranzelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. Afectarà els enviaments de venedors de qualsevol país no comunitari.
1: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
2: El Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial de Futbol després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en el primer partit dels setzens de final. El gol ha arribat al temps de descompte. El rival de Canadà sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns es juguen el Brasil-Japó i l'Alemanya-Paraguai. La resta de setzens de final són Costa d'Ivori-Noruega, França-Suècia, Mèxic-Equador, Anglaterra, República Democràtica del Congo, Bèlgica, Senegal, Estats Units, Bòsnia, Espanya, Àustria, Portugal, Croàcia, Argentina, Cap Verd, Suïssa, Algèria, Austràlia, Egipte i Colòmbia, Ghana. En motor, Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè, mentre que Àlex Márquez ha protagonitzat una gran remuntada durant la cursa i ha acabat cinquè després de sortir des de la dotzena posició. Marc Márquez ha parlat de la cursa i del seu toc amb Gian Antonio. Són declaracions a DAZN.
3: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, qué hacer. Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar a la siguiente.
2: La victòria de Ayogura, per cert, és la primera d'un japonès a la categoria reina del motociclisme en 22 anys. A l'apartat negatiu, la caiguda de Marco Bezzecchi, tot i que les proves que li han fet descarten una lesió important, també han abandonat Pecco Bagnaia i Pedro Acosta, aquest últim per un problema físic. El mateix Acosta ha confirmat que dimarts superarà. A la general, Jorge Martín és el nou líder amb 193 punts, 7 més que Bezzecchi, i Marc Márquez queda ara a 40 punts.
1: 3CAT Info.
2: Encara en motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer. A la general del Mundial, Russell retalla punts sobre Antonelli, que manté el lideratge ara amb 40 punts de marge. El pròxim Gran Premi és el de la Gran Bretanya a Silverstone la setmana vinent.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I aquest dilluns arrenca el torneig de tenis de Wimbledon. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran el debut del número 1 del món i vigent campió, Jannik Sinner, contra Kecmanovic, i el del 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic, contra el xinès Wu. En el quadre femení, els principals al·licients seran a partir de dimarts, en què destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i 1.463 dies després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Join i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Dimarts també debutarà l'única catalana al quadre, Paula Badosa, que jugarà contra la nord-americana Emma Navarro.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Parlem de bàsquet perquè Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost. Una derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha tingut llançament per guanyar el partit. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada quan va disputar un duel contra l'Argentina. El seleccionador, Jaume Ponsarnau, ha desitjat que aquests partits es juguin més sovint.
21: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
2: Un dels jugadors que han participat amb Catalunya és el fins ara escorta del València, Isaac Nogués, un Nogués que ha confirmat que deixa el València amb l'intenció de seguir a l'ACB.
22: És el meu principal objectiu, és continuar a l'ACB, buscar un equip on tingui més minuts i veure fins on puc arribar.
2: En ciclisme, Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya en ruta. El ciclista barceloní s'ha imposat a un altre català, Joel Nicolau, que ha obtingut la plata, i a Urko Berrade, que ha aconseguit el bronze. És la primera victòria professional de Camprubí, que a priori no està entre els seleccionats del seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França.
1: 3CAT Info.
2: Parlem d'hoquei patins perquè el Vilafranca és nou equip de l'Hockey Lliga masculina. Ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu per 6-4 en el partit de la tornada de la final, disputat un mes després de l'anada. Això és perquè el Manlleu considera que hauria d'haver pujat perquè va acabar la Lliga regular líder, però la impugnació del Lloret del seu últim partit va fer el Lloret campió i va enviar el Manlleu al play-off. El Manlleu va presentar recurs, el TAS va suspendre el play-off, però al final s'ha acabat jugant i el capità del Vilafranca, Roger Martí, no entenc què ha volgut fer el Manlleu.
23: Sí, crec que aquesta protesta que fan ells ja ha succeït diverses vegades aquesta temporada. Al final la protesta no té cap sentit. Si al final si un equip presenta alineació indeguda, si l'alineació és indeguda, s'ha de donar els 3 punts. Això ja ha sigut així moltes vegades. I bueno, llavors l'única opció que queda és pensar que ho han fet per allargar el tema.
2: Explicada aquesta polèmica, al final els equips que pugen a l'hoquei lliga masculina són el Lloret i el Vilafranca.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són 3:15.
1: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Veneçuela eleva el balanç de morts pel doble terratrèmol de dimecres a 1.450 i el govern espanyol anuncia que hi ha 17 residents entre les víctimes mortals. L'administració veneçolana assegura que són hores crucials per trobar supervivents 4 dies després de la tragèdia. Presó provisional comunicada i sense fiança per a una parella acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. El nadó va morir divendres a l'Hospital Taulí, on van alertar que tenia lesions compatibles amb possible maltractament. L'Iran suspèn les negociacions amb els Estats Units pel final de la guerra a causa de l'augment de les tensions al Golf Pèrsic. Durant les últimes hores han continuat els atacs per part de totes dues bandes i Donald Trump ha amenaçat de posar fi a l'existència de l'Iran. A partir d'ara us explicarem que la Unió Europea permetrà cultivar fruites i hortalisses editades genèticament per adaptar-les millor a la sequera i les plagues. Fins ara, la venda d'aquestes variants estava molt controlada, però la comunitat científica n'avala la seguretat i creu que augmentarà la collita dels pagesos. I anirem a Mallorca, on la catedral exposa l'obra que hi va fer Antoni Gaudí. L'arquitecte modernista va començar una reforma de la seu al 1905, que va significar una revolució. La mostra recorre la petjada de Gaudí a la catedral mallorquina. I en esports, què destaquem, Alfons Gorina?
2: Que Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en partit de setzens de final. El gol ha arribat en el temps afegit. El rival del Canadà vuitens sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns es juguen el Brasil, Japó i l'Alemanya per Hawaii. A Yogur ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha estat setè i Àlex Márquez cinquè. I encara motor, George Russell guanya el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli.
1: Pel que fa al temps, matinada tòrrida a la costa de Barcelona i el Vallès, amb mínima prevista d'entre 24 i 27 graus. Dilluns torna el sol i la calor afluixa una mica, de 2 a 4 graus menys. Tarda, amb menys tronades al Ripollès i la Garrotxa, tramuntana a l'Alt Empordà. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol a Veneçuela és de 1.450 morts i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents afectats i és de 17 morts i 150 desapareguts. L'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
3: Estamos en horas críticas, en horas cruciales, para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
1: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Aquest diumenge han tret de la runa un pare i el seu fill adolescent 4 dies després de la tragèdia. Havien quedat atrapats a Caravelleda, una localitat situada a l'estat de La Guaira, i els han rescatat equips de França i els Estats Units. Precisament fins allà s'han desplaçat també la quinzena de bombers de la Generalitat que han viatjat a Veneçuela. Especialitzats en infraestructures col·lapsades, la seva primera tasca ha estat avaluar quines són les millors zones de treball per rescatar persones en edificis ensorrats. Malgrat l'increment de l'ajuda internacional i la intervenció de maquinària cada vegada més complexa, els veneçolans han lamentat la falta de mitjans per fer els rescats.
4: no tenemos maquinaria. Sí han venido a trabajar. Muchísimos rescatistas que están dando todo por el todo. Pero necesitamos maquinaria.
5: Hemos estado 4 días seguidos, pues, haciendo nuestro mayor esfuerzo. Sin embargo, no hemos podido lograr mucho debido a que los escombros son de gran magnitud. Nos ofrecieron la colaboración de las grúas para remover todo esto y fuimos engañados.
1: D'altra banda, s'han restablert els serveis de metro a les ciutats de Caracas, Maracaibo i València, que s'havien suspès després dels terratrèmols. Mentrestant, a Madrid, aquest diumenge, ha arribat a Torrejón de Ardoz el primer vol amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. A casa nostra, presó provisional comunicada i sense fiança per als pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per presumpte maltractament a Sabadell. Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat per alertar que la criatura no respirava. Els sanitaris el van reanimar i el van traslladar a l'Hospital Taulí, on va morir l'endemà. Ho ha explicat a 3Cat Info la doctora Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut.
6: Va patir una parada cardiorrespiratòria a casa seva la matinada del dia 25. Va ser atesa pel SEM durant un 40 minuts. Pogués remuntar la criatura i el van traslladar a l'Hospital de Sabadell. Allà va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
1: Des de l'hospital van avisar la policia que la criatura podia haver estat maltractada i es van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat. El Departament de Salut farà el seguiment del cas i durà a terme les actuacions d'ofici que calguin.
6: Primer, perquè davant d'un fet tan greu com aquest, doncs, evidentment, és necessari fer-ho i, sobretot, identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que, evidentment, són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
1: El nadó, nascut a finals de març, l'havien visitat anteriorment 2 vegades en un centre d'assistència primària de Sabadell. Els pares van arribar a la ciutat fa 2 mesos, procedents de l'Aragó. Quan els van detenir, només van respondre a algunes preguntes dels seus advocats. De la crònica internacional destaquen les tensions entre l'Iran i els Estats Units al Golf Pèrsic, que estan posant en perill la continuïtat de les negociacions per acabar amb la guerra. El règim persa ha anunciat que no ha assistit a unes converses tècniques previstes per aquest diumenge. Tot i això, segons el portal de notícies Axios, citant fonts nord-americanes, les dues parts han acordat posar fi als atacs i reunir-se dimarts a Qatar per parlar de l'estret d'Hormuz. Aquest diumenge, l'Iran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain, com a represàlia per les agressions nord-americanes de la matinada contra objectius militars iranians en aquesta zona. Fins i tot Donald Trump ha amenaçat amb la possibilitat d'una gran operació militar que posaria fi a l'existència de l'Iran. L'origen d'aquest últim conflicte és el bombardeig a un mercant a l'estret d'Hormuz dijous, després que l'Iran es va oposar a l'obertura d'un nou corredor per a vaixells a la zona que no controlaven ells, situat a la costa d'Oman. Aquest diumenge, els iranians han amenaçat els vaixells que decideixin agafar itineraris alternatius. Abbas Araghchi, ministre d'Afers Estrangers.
7: Qualsevol intent d'adoptar acords nous o diferents del que està aplicant la República Islàmica de l'Iran només conduirà a situacions més complicades i retards en la reobertura de l'estret d'Hormuz i augmentarà les tensions, com ja han vist en les dues últimes nits.
1: En el front del Líban, Israel ha anunciat que ha destruït un túnel de Hezbollah de 200 metres de longitud. Hores abans, un soldat israelià ha mort en enfrontaments amb la milícia xiïta.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més d'un terç del pressupost de les llars catalanes es destina a pagar l'habitatge i les factures de subministrament. En el cas de les llars amb menys ingressos, hi destinen gairebé la meitat dels recursos. Són dades de l'enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística que reflecteixen una dècada seguida de pujades en nombres absoluts dels euros que les llars destinen a l'habitatge. El segon grup amb més despesa, un 15% del pressupost, és el de l'alimentació i beguda begudes no alcohòliques i el tercer, amb un 11%, el de transport. En el resum de les despeses es reflecteixen també els canvis en la societat i en els hàbits de consum. En aquesta última dècada s'ha incrementat la despesa en educació, sanitat, plataformes de streaming i bitllets d'avió. En canvi, ha disminuït la destinada a premsa, llibres, joieria, tabac i loteria. Els sectors hoteler, de la restauració i del comerç de les localitats catalanes per on passarà el Tour de França a partir del cap de setmana que ve són optimistes de cara als beneficis econòmics que els hi comportarà aquest esdeveniment. Dissabte que ve el Tour començarà a Barcelona. Els hotels de la ciutat estaran plens i els apartaments turístics tindran una bona ocupació. Sentim Roger Grau, director de l'hotel NH de la Rambla de Catalunya, i Marian Muro, directora general de la patronal Apertur, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
8: Hem notat un repunt de la demanda tant a nivell de tarifa mitja com de número de reserves. Estem preveient unes ocupacions al voltant del 100%, o sigui que fregarem el ple durant els 3 dies que estarà el tour per aquí a Barcelona.
9: Estem als voltants del 80% d'ocupació. Fonamentalment són famílies o aficionats d'Espanya o dels mercats europeus de proximitat.
1: Granollers i Tarragona també acolliran sortides d'etapes. David Vázquez i Berta Cabré, presidents de les federacions d'hostaleria respectives, preveuen que comportarà avantatges presents i futurs per a aquestes poblacions.
10: Estem il·lusionats perquè, al final, quan ve un gran esdeveniment, poc o molt, segurament ens aportarà algun retorn. Sabem que aquell dia, el dilluns, a dia 6, estarà tot ple.
11: A vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació.
1: Tot i això, també avisen dels problemes de mobilitat que provocarà el pas del Tour. La Unió Europea permetrà cultivar fruites i hortalisses editades genèticament per adaptar-les millor a la sequera i les plagues. Fins ara, la venda d'aquestes variants estava molt controlada, però la comunitat científica n'avala la seguretat i creu que augmentarà la collita dels pagesos. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
12: Això no té res a veure amb els transgènics, que continuaran estrictament regulats perquè barregen els gens d'espècies diferents. El que s'aprova ara és la possibilitat d'editar el genoma intern d'un mateix vegetal per potenciar-ne els trets més afavoridors des del punt de vista nutricional pel que fa al gust o la resiliència climàtica. L'eurodiputada sueca Jessica Polgjart ha negociat la nova llei.
13: Estem donant als pagesos les eines que necessiten per conrear cultius més resilients al clima i competir globalment. Al mateix temps, que preservem les normes més estrictes de seguretat alimentària. Standards.
12: Els aliments que estiguin editats genèticament no ho hauran d'indicar l'etiquetatge i això molesta les organitzacions d'agricultura ecològica, com la Demeter International. La seva portaveu és Clara Ver.
14: Per als consumidors no hi ha transparència, no hi ha informació. No podran prendre una decisió informada quan vagin a comprar al supermercat.
12: Les fruites i verdures biològiques continuaran cultivant-se sense utilitzar llavors editades genèticament.
1: Al País Valencià, nova manifestació, la vintena de les associacions de familiars de les víctimes de la Dana per demanar la supressió de l'aforament de Carlos Mazón. La mobilització s'ha fet per primera vegada a Paiporta, la localitat on hi va haver més víctimes mortals. Mariló Gradolí és la portaveu de l'associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre.
15: Estem ací per a que se faci justícia, per a continuar reclamant i reclamar que l'inici siga que no li s'aplique l'aforament a Carlos Mazón. Per això hem anat al Constitucional per a demanar que no li s'aplique l'aforament i puga estar investigat per saber què passa aquell dia 29 d'octubre de 2024.
1: Per la seva banda, Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de les Víctimes Mortals de la Dana 29 d'octubre, ha denunciat que no es va fer cap tipus de prevenció els dies anteriors a l'aiguat. També ha explicat que no tenen cap relació amb l'actual president de la Generalitat, Juan Ferran Pérez Llorca.
16: Nula. Ni buena ni mala, no hay ninguna. De hecho, el otro día, el miércoles de la pasada semana, estuvimos allí. No había nadie en la bancada azul, absolutamente nadie, no había ningún miembro. Pero los que estaban, el portavoz, el síndic del PP i el síndic de Vox no fueron capaces de mirarnos a la cara ni una sola vez.
1: Els manifestants també han volgut evidenciar el deteriorament que encara hi ha al municipi i als voltants, amb moltes obres pendents d'execució. Aquest dilluns fa 20 mesos de les inundacions. 4 persones han mort i 6 més estan ferides arran d'un accident de trànsit a Benicàssim, a la Plana Alta. En concret, el sinistre

0: notarà tant a la costa. La humitat també baixarà, farà una mica menys d'aixafogor, especialment Costa Brava i Costa Daurada, Terres de l'Ebre. Però vaja, tindrem encara de 30 a 32 de temperatura màxima aquest dilluns a la costa. Destaquem que la matinada haurà estat tòrrida, mínimes per sobre 24, 25 o 27 a l'àrea de Barcelona, costa barcelonina i el Vallès Oriental i Occidental. I a l'interior, mínimes de 16, 17, màxim 20. Aquí sí que notarem la refrescada. Gairebé tot l'interior i el Pirineu, sobretot, la temperatura davalla, baixarà 2, 3 o 4 graus, però no pas a la costa, on de dia poden pujar un parell de graus a la costa tarragonina i a la costa brava per efecte del vent del nord, aquest mestral moderat, tramuntana moderada forta al nord del Cap de Creus. A la tarda canvia el temps amb alguna tempesta, sembla que poca cosa. Ahir n'hi va haver a la Vall d'Aran, 15 litres a Sasseuba, 4 a Viella, 3 a Arties. Doncs avui les esperem al Pirineu Oriental, també a la Garrotxa. Poden caure 20 litres per metre quadrat en mitja hora, ho indica el Meteocat amb un avís de pluja intensa. I els propers dies segueix baixant una mica la temperatura, però a partir de divendres i dissabte torna a pujar. I, per tant, aquesta lleugera refrescada quedarà molt poc a la costa, però sí que es notarà sobretot al Pirineu.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: La Catedral de Mallorca exposa l'obra que hi va fer Antoni Gaudí. L'arquitecte modernista va començar una reforma de la seu al 1905, que va significar una revolució. La mostra recorre la petjada de Gaudí a la Catedral mallorquina. Palma, Caterina Carman Jaume.
3: El primer que va fer Gaudí va ser canviar el cor de lloc, del centre a la capella major, tota una revolució. Les pintures abstractes que decoren el cadiram han desafiat el pas del temps, així com les ceràmiques de la capella. Una reforma tan estimada com criticada aleshores. Sentim Cristina Ortiz, responsable de gestió cultural de la seu.
4: Fa 100 anys, fer tots aquests moviments, no? Desmuntar el cor del centre de la nau, aquestes pintures, aquesta decoració, a un espai com aquesta catedral, no? Amb 800 anys d'història, molta gent trobava que eren pintures molt atrevides, molt agosarades, és pintura pràcticament que podríem dir abstracta. Per tant, si aleshores avui dia poden dir que aquestes pintures són molt modernes, pues, mos hem d'imaginar que devien pensar aleshores en aquells moments.
3: Quan va morir el bisbe que el va contractar, també es va acabar la reforma, però impacta fins i tot l'obra que Gaudí no va completar, com els dibuixos dels peixos o el baldaquí, icònic, fet de materials reutilitzables com el cartró.
2: Les tasques de descontaminació de la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp continuaran aquest dilluns, després que aquest diumenge han arribat a la sorra les restes d'una balena en descomposició. L'animal l'han retirat amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El sergent en cap de la policia local, Sergi Navarro, ha explicat els passos a seguir a partir d'ara.
5: Un cop sigui extret de platja, passarà un procés d'incineració i després també el que fem és descontaminar tota la part de platja, que com veieu ara ja els tractors municipals ja estan treballant per fer la descontaminació del litoral.
2: Se sospita que l'animal és el mateix que va arribar mort a Sitges fa un mes i que va ser arrossegat mar endins. Això explicaria l'estat de descomposició del cetaci. L'Ajuntament d'Amposta, al Montsià, celebra que l'Església Evangèlica El Pont hagi comprat l'antiga discoteca Metro, una de les més grans de les Terres de l'Ebre, per fer-hi un centre de culte. El local estava tancat des del 2014 i creuen que servirà per revitalitzar el polígon de les Tosses. Arnau Martínez, des d'Amposta.
6: Al voltant de la Metro hi havia diversos locals d'oci nocturn. El polígon Les Tosses havia de tenir aquesta finalitat, però la crisi econòmica i la pressió policial va fer que la majoria d'establiments tanquessin. Ara, l'Església del Pont ha comprat l'antiga Metro amb l'objectiu de fer-hi un centre de culte. L'alcalde d'Amposta, d'en Tomàs, ho valora positivament.
7: Per a nosaltres és positiu. Recordeu que no fa molt allí vam tenir una operació, no, contra la fabricació d'estupefaents a nivell d'Europa, que era desconegut. Per què? Pues perquè eren unes naus abandonades. Per tant, com menys naus abandonades hi haguen, per a nosaltres millor. I en aquest sentit, al final, l'Església Evangelista de Dani Verge és una església molt coneguda, no?, a nivell comunitari a la nostra ciutat, que té molts anys de treball i que, en definitiva, estic convençut que ne donaran un bon ús i una bona sortida en aquest edifici.
6: Aquest cap de setmana, un grup de persones vinculades a la congregació ja han començat a treure la runa que hi ha dins l'immoble. Volen tenir en funcionament l'espai en un any aproximadament.
2: Una de les campanyes anuals més antigues dels Mossos d'Esquadra és la de prevenció de furts i robatoris al Baix Segre durant

0: l'època de collita de la fruita. Amb el pas dels anys, els agents registren cada cop menys incidents a la via pública i ho atribueixen a l'increment d'allotjament per a temporers. Aitona, Alba Mor.
1: La campanya policial del Baix Segre ja es feia abans del desplegament dels agents a Catalunya. Es tracta d'un dispositiu que comença per l'època d'aclarida al mes de maig i s'allarga fins a finals del mes de setembre. L'objectiu és gestionar l'augment de població als municipis agraris durant l'estiu, garantir la convivència ciutadana i prevenir delictes patrimonials com furts i robatoris. El cap de l'àrea bàsica policial del Segrià, l'inspector Xavier Ribelles, explica que s'han reduït dràsticament episodis tensos a l'espai públic per l'increment d'allotjament per als temporers.
2: Primer, aquesta gent tenen un lloc on anar. Ja no embruten carrers, ja no es troben papereres plenes de brutícia, ja no trobes ampolles, ja no hi ha tantes baralles, perquè, clar, quan estàs convivint, comparteixes un espai públic, no? Pues allí se generen sinergies. Si aquest banc és meu, si aquest banc és teu, si aquest un tros de carrers meu, si aquest tros de plaça és meu, que aquí vaig vindre jo ahir. Llavors, clar, si tu tens una casa, fas la teua vida a la casa. Vale? Per tant, les baralles entre aquestes persones, almenys a la via pública, pràcticament no n'hi ha.
1: En matèria de seguretat i convivència, la campanya policial del Baix Segre també té en compte l'Horta de Lleida i Lleida Ciutat, atès que molts dels treballadors hi tenen la seva residència.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més d'un centenar d'organitzacions denuncien que els gots reutilitzables que es fan servir als festivals de música acaben augmentant l'impacte mediambiental. Entitats com Greenpeace o Recero critiquen que els grans festivals esquiven la normativa i no tenen un sistema de recollida i neteja que permeti tornar a utilitzar els vasos. Per això pressionen el govern espanyol perquè aprofiti la imminent reforma de la norma per obligar a implantar sistemes efectius de recollida i neteja d'aquests gots. Rosa García és la directora de la Fundació Recero en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Ara que s'obre la finestra de que s'aprovi el nou Real Decret d'Envasos a nivell estatal, es revisi aquesta norma i es redacti de forma que no hi hagi opció de posar en dubte que el sistema que ha de ser obligatori és disposar de gots reutilitzables dintre d'un circuit de reutilització, de recuperació, higienització i tornada a posar en marxa.
0: Des de Recero denuncien que l'arribada dels gots de plàstic dur s'ha convertit en un ingrés extra per als festivals que adquireixen envasos a un preu de cost de 20 o 30 cèntims que després venen a 1 o 2 euros.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Ajornat el concert de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela, que estava previst per al pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona pels terratrèmols en aquell país. Es tracta d'un dels concerts del cicle BCN Clàssics. L'organització ha fet un comunicat aquest diumenge en què diu que s'ajorna a una data encara per determinar. Dudamel ha expressat la seva profunda tristesa davant l'obligació de deixar per més endavant la seva gira amb l'orquestra i ha afegit que en moments com aquest la prioritat és fer costat al poble veneçolà. També ha iniciat una col·laboració amb el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament per tal d'oferir ajuda immediata i suport essencial.
3: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
5: El Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial, després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en el primer partit dels setzens. El gol ha arribat en el temps de descompte. El rival del Canadà a vuitens sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns juguen el Brasil, Japó i l'Alemanya, Paraguai. La resta de setzens de final són Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia, Mèxic, Equador, Anglaterra, República Democràtica del Congo, Bèlgica, Senegal, Estats Units, Bòsnia, Espanya, Àustria, Portugal, Croàcia, Argentina, Cap Verd, Suïssa, Algèria, Austràlia, Egipte i Colòmbia, Ghana.
3: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
5: En motor, Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè, mentre que Àlex Márquez ha protagonitzat una gran remuntada i ha acabat cinquè després de sortir des de la dotzena posició. Marc Márquez ha parlat de la cursa i del seu toc amb Gian Antonio. Són declaracions a The Zone.
6: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, ¿qué hacer? Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar a la siguiente.
5: La victòria d'Ayogura, per cert, és la primera d'un japonès a la categoria reina del motociclisme amb 22 anys. A la general, Jorge Martín és el nou líder amb 193 punts, 7 més que Bezzecchi. Marc Márquez queda ara a 40 punts.
3: 3CAT Info.
5: Encara en motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer. A la general del Mundial, Russell retalla punts sobre Antonelli, que manté el lideratge ara amb 40 punts de marge. El pròxim Gran Premi és el de la Gran Bretanya a Silverstone la setmana vinent.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I aquest dilluns arrenca el torneig de tenis de Wimbledon. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran el debut del número 1 del món i vigent campió Jannik Sinner contra Kecmanovic i el del 7 vegades campió del torneig Novak Djokovic contra el xinès Wu. En el quadre femení, els principals al·licients seran a partir de dimarts, en què destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i 1.463 dies després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Join i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Dimarts també debutarà l'única catalana al quadre, Paula Badosa, que jugarà contra la nord-americana Emma Navarro.
3: 3CAT Info.
5: Parlem ara de bàsquet perquè Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost. Una derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha tingut llançament per guanyar el partit. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada quan va disputar un duel contra l'Argentina. El seleccionador Jaume Ponsarnau ha desitjat que aquests partits es juguin més sovint.
7: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
5: Un dels jugadors que ha participat amb Catalunya és el fins ara escorta del València, Isaac Nogués. Un Nogués que ha confirmat que deixa el València amb la intenció de continuar a l'ACB.
8: És el meu principal objectiu. És continuar a l'ACB, buscar un equip on tingui més minuts i veure fins on puc arribar.
5: En ciclisme, Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya en ruta. El ciclista barceloní s'ha imposat a un altre català, Joel Nicolau, que ha obtingut la plata i Urko Berrade ha aconseguit el bronze. És la primera victòria professional de Camprubí, que a priori no està entre els seleccionats del seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França.
3: L'actualitat esportiva a fons.
5: Parlem ara d'hoquei patins perquè el Vilafranca és nou equip de l'hoquei lliga masculina. Ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu per 6-4 en el partit de tornada de la final, disputat un mes després de l'anada. Això és perquè el Manlleu considera que hauria d'haver pujat perquè va acabar la lliga regular líder, però la impugnació del Lloret del seu últim partit va fer el Lloret campió i va enviar el Manlleu al play-off. El Manlleu va presentar recurs. El TAS va suspendre el play-off, però al final s'ha acabat jugant. El capità del Vilafranca, Roger Martí, no entén què ha volgut fer el Manlleu.
9: Sí, crec que aquesta protesta que fan ells ja ha succeït diverses vegades aquesta temporada. Al final la protesta no té cap sentit. Si al final si un equip presenta alineació indeguda, si l'alineació és indeguda s'ha de donar els 3 punts. Això ja ha sigut així moltes vegades. I bueno, llavors l'única opció que queda és pensar que ho han fet per allargar el tema.
5: I des de Manlleu, el capità Roger Codinac ha atacat a la federació.
10: Jo no m'imagino en cap altre esport que passi una situació com la que ha passat a l'hoquei patins, no? El primer problema, entenc que va ser amb el Xum contra el Calafell. No sé si va ser el gener o per aquelles dates, i avui en dia, a 28 de juliol, de juny, estem en la mateixa situació. Entenc que tenim una federació que s'ha d'encarregar aquestes coses i quan hi ha un problema d'aquests l'ha d'intentar solucionar.
5: Al final, els equips que pugen a l'hoquei lliga masculina són el Lloret i el Vilafranca.
3: Tresca Info.

0: Veneçuela eleva el balanç de morts del doble terratrèmol de dimecres a 1.450 i el govern espanyol anuncia que hi ha 17 residents entre les víctimes. L'administració veneçolana assegura que són hores crucials per trobar supervivents 4 dies després de la tragèdia. Presó provisional comunicada i sense fiança per a una parella acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. El nadó va morir divendres a l'Hospital Taulí, on van alertar que tenia lesions compatibles amb possible maltractament. L'Iran suspèn les negociacions amb els Estats Units pel final de la guerra a causa de l'augment de les tensions al Golf Pèrsic. Durant les últimes hores han continuat els atacs per part de totes dues bandes i Donald Trump ha amenaçat de posar fi a l'existència de l'Iran. Dos morts i un ferit en un accident provocat per un conductor temerari que fugia dels Mossos al districte de Sant Martí de Barcelona. El cotxe que fugia n'ha embestit un altre que estava aturat en un semàfor. Les víctimes són els conductors dels dos vehicles. L'onada de calor es trasllada a l'est d'Europa després de deixar temperatures de rècord superiors als 40 graus a Alemanya, Polònia, la República Txeca i Àustria. L'OMS xifra en més de 1.300 les persones mortes fins ara per la calorada. Aquest dilluns hi ha una vaga de Renfe de 24 hores a tot l'estat convocada pel sindicat ferroviari. A Rodalies els serveis mínims seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. Hi haurà el 65% dels trens de mitjana distància i el 73% dels AVE i llarga distància. Arquitectes d'un centenar de països participen a Barcelona en el Congrés Mundial d'Arquitectes, inaugurat aquest diumenge a l'edifici de les Tres Xemeneies, a Sant Adrià de Besòs. Jaume Collboni diu que el Congrés ajudarà a promoure la Barcelona metropolitana de la pròxima dècada.
1: Esports.
2: Canadà és el primer equip classificat pels vuitens de final del Mundial després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en el primer partit dels setzens. El gol ha arribat en el temps de descompte. El rival de Canadà a vuitens sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns es juguen el Brasil, Japó i l'Alemanya, Paraguai als setzens de final. Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha estat setè i Àlex Márquez cinquè. I encara motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli.
0: Pel que fa al temps, matinada tòrrida a la costa de Barcelona i al Vallès, amb mínima prevista entre els 24 i els 27 graus. Dilluns torna el sol i la calor afluixa una mica, de 2 a 4 graus menys. Tarda amb menys tronades al Ripollès i la Garrotxa, tramuntana a l'Alt Empordà.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol a Veneçuela és de 1.450 morts i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents afectats i és de 17 morts i 150 desapareguts. L'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
3: Estamos en horas críticas, en horas cruciales para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
0: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Aquest diumenge han tret de la runa un pare i el seu fill adolescent 4 dies després de la tragèdia. Havien quedat atrapats a Caravelleda, una localitat situada a l'estat de La Guaira. i els han rescatat equips de França i els Estats Units. Precisament fins allà s'han desplaçat també la quinzena de bombers de la Generalitat que han viatjat a Veneçuela. Especialitzats en infraestructures col·lapsades, la seva primera tasca ha estat avaluar quines són les millors zones de treball per rescatar persones en edificis ensorrats. Malgrat l'increment de l'ajuda internacional i la intervenció de maquinària, cada vegada més complexa, els veneçolans han lamentat la falta de mitjans per fer els rescats.
4: No tenemos maquinaria, sí han venido a trabajar. Muchísimos rescatistas que están dando todo por el todo, pero necesitamos maquinaria.
5: Hemos estado 4 días seguidos, pues, haciendo nuestro mayor esfuerzo, sin embargo, no hemos podido lograr mucho, debido a que los escombros son de gran magnitud. Nos ofrecieron la colaboración de las grúas para remover todo esto y fuimos engañados.
0: D'altra banda, s'han restablert els serveis de metro a les ciutats de Caracas, Maracaibo i València, que s'havien suspès després dels terratrèmols. Mentrestant, a Madrid, aquest diumenge, ha arribat a Torrejón de Ardoz el primer vol, amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Presó provisional comunicada i sense fiança per als pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per presumpte maltractament a Sabadell. Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat per alertar que la criatura no respirava. Els sanitaris el van reanimar i el van traslladar a l'Hospital Taulí, on va morir l'endemà. Ho ha explicat a 3CAT Info la doctora Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut.
6: Va patir una parada cardiorrespiratòria a casa seva la matinada del dia 25. Va ser atesa pel SEM durant un 40 minuts. Pogué remuntar la criatura i el van traslladar a l'Hospital de Sabadell. Allà va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
0: Des de l'hospital van avisar la policia que la criatura podia haver estat maltractada i es van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat. El Departament de Salut farà el seguiment del cas i durà a terme les actuacions d'ofici que calguin.
6: Primer, perquè davant d'un fet tan greu com aquest, doncs, evidentment, és necessari fer-ho i, sobretot, identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que, evidentment, són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
0: El nadó, nascut a finals de març, l'havien visitat anteriorment 2 vegades en un centre d'assistència primària de Sabadell. Els pares van arribar a la ciutat fa 2 mesos, procedents de l'Aragó. Quan els van detenir, només van respondre algunes preguntes dels seus advocats. De la crònica internacional, les tensions entre l'Iran i els Estats Units al Golf Pèrsic estan posant en perill la continuïtat de les negociacions per acabar amb la guerra. El règim persa ha anunciat que no ha assistit a unes converses tècniques previstes per aquest diumenge. Tot i això, segons el portal de notícies Axios, citant fonts nord-americanes, les dues parts han acordat posar fi als atacs i reunir-se dimarts a Qatar per parlar de l'estret d'Hormuz. Aquest diumenge, l'Iran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain com a represàlia per les agressions nord-americanes de la matinada contra objectius militars iranians en aquesta zona. Fins i tot Donald Trump ha amenaçat amb la possibilitat d'una gran operació militar que posaria fi a l'existència de l'Iran. L'origen d'aquest últim conflicte és el bombardeig a un mercant a l'estret d'Hormuz dijous, després que l'Iran es va posar l'obertura d'un nou corredor per a vaixells a la zona que no controlaven ells, situat a la costa d'Oman. Aquest diumenge, els iranians han amenaçat els vaixells que decideixin agafar itineraris alternatius. Abbas Araghchi, ministre d'Afers Estrangers.
7: Qualsevol intent d'adoptar acords nous o diferents del que està aplicant la República Islàmica de l'Iran només conduirà a situacions més complicades i retards en la reobertura de l'estret d'Hormuz i augmentarà les tensions, com ja han vist en les dues últimes nits.
0: En el front del Líban, Israel ha anunciat que ha destruït un túnel de Hezbollah de 200 metres de longitud. Hores abans, un soldat israelià ha mort en enfrontaments amb la milícia xiïta. Més coses. Turquia ha carregat contra Israel pel reconeixement del genocidi armeni que ha aprovat aquest diumenge el govern de Benjamin Netanyahu. En un comunicat, el Ministeri Turc d'Afers Estrangers ha acusat els israelians d'haver pres una decisió política per cobrir els crims comesos a Gaza, que ha tornat a qualificar de genocidi. Fins ara, els executius israelians havien evitat reconèixer el genocidi armeni, uns fets que remunten al 1915, però finalment ho han tirat endavant després del suport turc a Palestina. El ministre d'Afers Estrangers, Gideon Saar, ho ha justificat com un deure del poble jueu.
8: Aquest genocidi horrorós que va tenir lloc fa més d'un segle i els fets històrics del qual ja no es qüestionen seriosament va causar la mort d'un milió i mig de persones i va destruir un antic patrimoni cultural i històric. Com a jueus i especialment com a estat-nació del poble jueu, crec que és el nostre deure moral prendre aquesta decisió.
0: El genocidi armeni el reconeixen una trentena de països, entre els quals els Estats Units, França i Alemanya, i institucions com el Parlament Europeu. Va ser una campanya massiva de deportacions i massacres impulsades durant l'aleshores Imperi Otomà. Les estimacions xifren els morts entre 600.000 i 1.500.000. A casa nostra, dues persones mortes i una ferida al districte de Sant Martí de Barcelona, quan un cotxe que fugia dels Mossos d'Esquadra ha xocat lateralment contra un turisme que estava aturat en un semàfor. Els Mossos han rebut una alerta d'un vehicle que circulava de forma temerària. Quan hi ha arribat la patrulla i l'han volgut aturar, ha començat una persecució a gran velocitat pels carrers de la zona. El conductor que fugia ha continuat circulant de manera temerària, pujant per les voreres i anant en contradirecció, fins que ha acabat xocant contra un altre turisme que estava aturat a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Ho explica l'Àlvaro, veí de la zona i testimoni dels fets.
9: I he vist que el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
0: Segons ha explicat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat, un dels vehicles ha bolcat i els bombers de Barcelona han hagut d'excarcerar tres persones, els dos conductors que han mort a l'acte i l'acompanyant del vehicle que estava aturat al semàfor, una dona que ha resultat ferida i que han traslladat a un hospital. En un missatge a X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que tot apunta que el conductor que fugia anava drogat. Ara, la Guàrdia Urbana investiga les causes del sinistre. L'onada de calor es desplaça cap a l'est d'Europa després que aquest diumenge ha deixat temperatures rècord a Alemanya, Polònia, la República Txeca i Àustria superiors als 40 graus. L'Organització Mundial de la Salut xifra en més de 1.300 les persones mortes a Europa en una setmana de calorada, però el balanç pot augmentar considerablement els pròxims dies. Només França ha registrat aquesta setmana de calor excepcional i màxima tensió hospitalària 1.000 morts més del que és habitual i se n'esperen més. La ministra francesa de Salut, Stéphanie Rist, ha dit que, en qualsevol cas, l'onada no provocarà tantes víctimes com la del 2003, en què van morir 15.000 persones.
10: Si la canícula és comparable d'un punt de
11: vista... Tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. El 2003 no teníem els mateixos coneixements mèdics sobre les onades de calor, ni tampoc disposàvem de la mateixa organització de l'Estat. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
0: Però polítics de signe divers ja han criticat durament la gestió de la crisi que ha fet el govern de Sebastián Lecornu. Les temperatures ja baixen i des d'aquest dilluns cap departament francès estarà en situació de màxima alerta, tot i que es preveu la revifada de la calor d'aquí una setmana. Barcelona acull des d'aquest diumenge el Congrés Mundial d'Arquitectes, que té previst reunir durant tota la setmana professionals de l'arquitectura de més d'un centenar de països, segons els organitzadors. En l'acte de benvinguda, l'alcalde de la capital, Jaume Collboni, ha dit que el Congrés ajudarà a projectar la Barcelona metropolitana del futur. Collboni ha recordat que l'edició d'ara fa 30 anys es va centrar en la recuperació del centre de la ciutat, en projectes com el MACBA i en l'actual es presenten nous espais com les Tres Xemeneies, on s'ha fet la inauguració.
12: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona metròpolis, en aquest cas el Besòs, i fent-ho, a més, amb un edifici icònic, però en aquest cas del passat industrial de la nostra ciutat i del nostre país.
0: Collboni ha marcat aquest projecte arquitectònic en una estratègia de transformació de la ciutat en la pròxima dècada, que inclou Montjuïc, les estacions de la Sagrera i la Marina i la transformació de la línia de costa.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
13: Ens ve una petita davallada de la temperatura, pot ser més notable al Pirineu, es notarà a l'interior, no es notarà tant a la costa, la humitat també baixarà, farà una mica menys aixafogor, especialment Costa Brava i Costa Daurada, Terres de l'Ebre, però vaja, tindrem encara de 30-32 de temperatura màxima aquest dilluns a la costa. Destaquem que la matinada haurà estat tòrrida, mínimes per sobre 24, 25 o 27 a l'àrea de Barcelona, costa barcelonina i el Vallès Oriental i Occidental, i a l'interior mínimes de 16, 17, màxim 20. Aquí sí que notarem la refrescada. Gairebé tot l'interior i el Pirineu, sobretot, la temperatura davalla, baixarà 2, 3 o 4 graus, però no pas a la costa, on de dia poden pujar un parell de graus a la costa tarragonina i a la costa brava per efecte del vent del nord, aquest mestral moderat, tramuntana moderada forta al nord del Cap de Creus. A la tarda canvia el temps amb alguna tempesta, sembla que poca cosa. Ahir n'hi va haver a la Vall d'Aran, 15 litres a Sasseuva, 4 a Viella, 3 a Arties. Doncs avui les esperem al Pirineu Oriental, també a la Garrotxa. Poden caure 20 litres per metre quadrat en mitja hora, ho indica el Meteocat amb un avís de pluja intensa. I els propers dies segueix baixant una mica la temperatura, però a partir de divendres i dissabte torna a pujar. I, per tant, aquesta lleugera refrescada quedarà molt poc a la costa, però sí que es notarà sobretot al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Aquest dilluns hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari. La Generalitat ha convocat els serveis mínims de Rodalies, que seran del 75% del servei habitual entre les 6 i les 9 del matí, de 2:15 a les 4 de la tarda i de 6:45 a 8:45 del vespre. La resta del dia només circularan la meitat dels trens. Per la seva banda, el Ministeri de Transports ha decretat que els serveis mínims dels trens AVE i llarga distància seran del 73% i circularan el 65% del total dels trens de mitjana distància. El motiu de la vaga és el desacord del sindicat ferroviari amb el futur de Renfe Mercaderies. Consideren que l'empresa està deixant de banda aquest servei i s'oposen a la creació d'una empresa conjunta amb l'operador Medway per a la divisió de mercaderies. Aquesta és la primera de les dues vagues convocades pel sindicat ferroviari. La segona serà el 15 de juliol, en plenes vacances d'estiu de molta gent. Moren 11 persones en estavellar-se l'avioneta on anaven a prop de Nancy, a l'est de França. Les víctimes són el pilot, 5 instructors de salt en paracaigudes i 5 estudiants d'infermeria que anaven a fer el seu primer salt. L'avioneta va caure poc després d'enlairar-se, a 300 metres, una escena que van presenciar els familiars dels estudiants, circumstància que ha agreujat la tragèdia. Com ha explicat, al lloc del sinistre, el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez.
14: Vull dir, evidentment, que al drama s'hi ha afegit un altre drama.
15: A un drama s'hi ha afegit un altre drama. Una part de les famílies de les víctimes eren a l'aeroport. Era el seu bateig com a paracaigudistes. Malauradament han presenciat la caiguda de l'aeronau, cosa que agreuja el trauma psicològic.
14: El xoc, evidentment, i el traumatisme psicològic.
0: Els estudiants havien decidit fer el seu bateig aeri per distreure's davant l'onada de calor que viu el país. S'apunta a una avaria del motor com a causa del sinistre. A Alemanya, el govern fa mesos que anuncia retallades importants. Ja han entrat en vigor les de sanitat, però l'objectiu és fer ajustos també en ajudes familiars i en la dependència. Mentrestant, creix la xifra de pobres a Alemanya. Acaba d'assolir un nou rècord, 13,3 milions. Les entitats del tercer sector adverteixen al govern que, si vol retallar despesa, avaluï amb molta precisió on ho fa. Els més desafavorits ja fa temps que viuen al límit i això pot tenir conseqüències també per al govern. Berlín, Jordi Regàs.
16: Alemanya, si ets una persona sola i cobres menys de 1.400 euros, o si ets una família amb dos menors amb uns ingressos inferiors als 3.000, se't considera pobre. És gent que no pot afrontar imprevistos, tal com explica Greta Chabram, autora de l'informe de l'associació de Pariteta, que aplega les entitats del tercer sector.
17: Si la seva rentadora s'espatlla, hi ha un problema. Si s'espatlla l'ordinador, és un problema. Quan arriben les colònies escolars, també hi ha un problema.
16: Acompanyem en Morat, fill d'immigrants turcs, nascut a Berlín, a l'assessoria que l'ajuda a declarar-se en fallida. Es va quedar sense feina al gener i ara cobra 1.000 euros d'atur. Està decebut de la situació del país.
18: Jo conec aquesta Alemanya que havia estat tan bonica, però aquesta Alemanya avui en dia lamentablement ja no existeix. Tota persona vol viure bé. Si el partit que està al govern no t'ho pot oferir, llavors la gent busca alternatives.
16: Avui en dia la situació a Alemanya és delicada. Des del tercer sector avisen que si el govern retalla el lloc equivocat, això tindrà conseqüències. Greta Chabram.
17: Si quan tens un accident o un problema de salut tens la sensació que no estàs prou protegit, és quan perdem la confiança en les institucions, també en la política. I per això la política social també ha de promoure uns partits que no tendeixin cap a la dreta i que defensin la majoria i l'estabilitat. Decidir que si retallem ho farem entre els pobres és un pas terrible.
16: Entre els més pobres, davant la manca de resposta institucional, l'opció de l'extrema dreta pren cada dia més força. No és casualitat que Alternativa per Alemanya lideri les enquestes a la República Federal ja des de fa un parell de mesos.
0: Unes 200 persones del col·lectiu LGTBI s'han manifestat aquest diumenge a Girona sota el lema Desplega l'orgull, crema la por. Alerten de l'auge de l'extrema dreta i reivindiquen que ara més que mai cal defensar els seus drets. Berta Artigas Fontàs.
19: Amb càntics de sí, sí, som així, o no hi ha orgull al genocidi, unes 200 persones han desafiat la calor d'aquesta tarda i s'han manifestat a Girona coincidint amb el Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI. Els carrers del barri vell s'han tenyit dels colors de la bandera de l'Arc de Sant Martí i de la bandera trans en una jornada reivindicativa i festiva convocada per l'Espai LGTBI de Girona. Els membres del col·lectiu alerten sobre l'impacte dels discursos de l'extrema dreta. José Carlos Justo és el tresorer de l'entitat.
20: Tenim molta por i jo crec que hem de tenir molta por. Està pujant molt l'extrema dreta a tota Europa i això fa ja una cosa molt important, i és que s'estan parlant de coses que abans no es parlaven. Abans estava molt malament vist que algú digués algo feo del nostre col·lectiu. I ara es fa.
19: La manifestació és el colofó final d'una setmana d'activitats on s'han fet xerrades, un correbars i s'ha inaugurat l'exposició Repressió, plaer i llibertat al Museu d'Història de Girona.
0: Aliança Catalana ha retirat la confiança en el que havia de ser el seu cap de llista i candidat a l'Ajuntament de Figueres, Arnau Liesa, perquè surt amb una noia menor d'edat. En un comunicat, el partit ha afirmat que aquesta mesura es pren després que la direcció s'assabentés d'aquesta situació personal que consideren incompatible amb els principis fundacionals del projecte polític. Poc després, el mateix Liesa ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. Liesa també afirma que es va equivocar en no informar-ne el partit. Segons ha dit, per responsabilitat i per evitar generar un perjudici a l'organització, ha decidit presentar la seva renúncia. A partir de l'1 de juliol, comprar productes online en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. La Unió Europea imposarà una nova taxa aranzelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. Afectarà els enviaments de venedors de qualsevol país no comunitari.
1: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
2: El Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial de Futbol després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en el primer partit dels setzens de final. El gol ha arribat al temps de descompte. El rival de Canadà sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns es juguen el Brasil-Japó i l'Alemanya-Paraguai. La resta de setzens de final són Costa d'Ivori-Noruega, França-Suècia, Mèxic-Equador, Anglaterra, República Democràtica del Congo, Bèlgica, Senegal, Estats Units, Bòsnia, Espanya, Àustria, Portugal, Croàcia, Argentina, Cap Verd, Suïssa, Algèria, Austràlia, Egipte i Colòmbia, Ghana. En motor, Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè, mentre que Àlex Márquez ha protagonitzat una gran remuntada durant la cursa i ha acabat cinquè després de sortir des de la dotzena posició. Marc Márquez ha parlat de la cursa i del seu toc amb Jean Antonio. Són declaracions a DAZN.
3: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, ¿qué hacer? Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar la siguiente.
2: La victòria d'Ayogura, per cert, és la primera d'un japonès a la categoria reina del motociclisme en 22 anys. A l'apartat negatiu, la caiguda de Marco Bezzecchi, tot i que les proves que li han fet descarten una lesió important, també han abandonat Pecco Bagnaia i Pedro Acosta, aquest últim per un problema físic. El mateix Acosta ha confirmat que dimarts superarà. A la general, Jorge Martín és el nou líder amb 193 punts, 7 més que Bezzecchi, i Marc Márquez queda ara a 40 punts.
1: 3CAT Info.
2: Encara en motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer. A la general del Mundial, Russell retalla punts sobre Antonelli, que manté el lideratge ara amb 40 punts de marge. El pròxim Gran Premi és el de la Gran Bretanya a Silverstone la setmana vinent.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I aquest dilluns arrenca el torneig de tenis de Wimbledon. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran el debut del número 1 del món i vigent campió, Jannik Sinner, contra Kecmanovic, i el del 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic, contra el xinès Wu. En el quadre femení, els principals al·licients seran a partir de dimarts, en què destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i 1.463 dies després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Joyn i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Dimarts també debutarà l'única catalana al quadre, Paula Badosa, que jugarà contra la nord-americana Emma Navarro.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Parlem de bàsquet perquè Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost. Una derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha tingut llançament per guanyar el partit. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada quan va disputar un duel contra l'Argentina. El seleccionador, Jaume Ponsarnau, ha desitjat que aquests partits es juguin més sovint.
21: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
2: Un dels jugadors que han participat amb Catalunya és el fins ara escorta del València, Isaac Nogués, un Nogués que ha confirmat que deixa el València amb la intenció de seguir a l'ACB.
22: És el meu principal objectiu, és continuar a l'ACB, buscar un equip on tingui més minuts i veure fins on puc arribar.
2: En ciclisme, Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya en ruta. El ciclista barceloní s'ha imposat a un altre català, Joel Nicolau, que ha obtingut la plata, i a Urko Berrade, que ha aconseguit el bronze. És la primera victòria professional de Camprubí, que a priori no està entre els seleccionats del seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França.
1: 3CAT Info.
2: Parlem d'hoquei patins perquè el Vilafranca és nou equip de l'hoquei lliga masculina. Ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu per 6-4 en el partit del tornada de la final, disputat un mes després de l'anada. Això és perquè el Manlleu considera que hauria d'haver pujat perquè va acabar la Lliga regular líder, però la impugnació del Lloret del seu últim partit va fer el Lloret campió i va enviar el Manlleu al play-off. El Manlleu va presentar recurs, el TAS va suspendre el play-off, però al final s'ha acabat jugant i el capità del Vilafranca, Roger Martí, no entenc què ha volgut fer el Manlleu.
23: Sí, crec que aquesta protesta que fan ells ja ha succeït diverses vegades aquesta temporada. Al final la protesta no té cap sentit. Si al final si un equip presenta alineació indeguda, si l'alineació és indeguda, s'ha de donar els 3 punts. Això ja ha sigut així moltes vegades. I bueno, llavors l'única opció que queda és pensar que ho han fet per allargar el tema.
2: Explicada aquesta polèmica, al final els equips que pugen a l'hoquei lliga masculina són el Lloret i el Vilafranca.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són 4:45.
1: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Veneçuela eleva el balanç de morts pel doble terratrèmol de dimecres a 1.450 i el govern espanyol anuncia que hi ha 17 residents entre les víctimes mortals. L'administració veneçolana assegura que són hores crucials per trobar supervivents 4 dies després de la tragèdia. Presó provisional comunicada i sense fiança per a una parella acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. El nadó va morir divendres a l'Hospital Taulí, on van alertar que tenia lesions compatibles amb possible maltractament. L'Iran suspèn les negociacions amb els Estats Units pel final de la guerra a causa de l'augment de les tensions al Golf Pèrsic. Durant les últimes hores han continuat els atacs per part de totes dues bandes i Donald Trump ha amenaçat de posar fi a l'existència de l'Iran. A partir d'ara us explicarem que la Unió Europea permetrà cultivar fruites i hortalisses editades genèticament per adaptar-les millor a la sequera i les plagues. Fins ara, la venda d'aquestes variants estava molt controlada, però la comunitat científica n'avala la seguretat i creu que augmentarà la collita dels pagesos. I anirem a Mallorca, on la catedral exposa l'obra que hi va fer Antoni Gaudí. L'arquitecte modernista va començar una reforma de la seu al 1905, que va significar una revolució. La mostra recorre la petjada de Gaudí a la catedral mallorquina. I en esports, què destaquem, Alfons Gorina?
2: Que Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en partit de setzens de final. El gol ha arribat en el temps afegit. El rival del Canadà vuitens sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns es juguen el Brasil, Japó i l'Alemanya per Hawaii. A Yogur ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha estat setè i Àlex Márquez cinquè. I encara motor, George Russell guanya el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli.
1: Pel que fa al temps, matinada tòrrida a la costa de Barcelona i el Vallès, amb mínima prevista d'entre 24 i 27 graus. Dilluns torna el sol i la calor afluixa una mica, de 2 a 4 graus menys. Tarda, amb menys tronades al Ripollès i la Garrotxa, tramuntana a l'Alt Empordà. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol a Veneçuela és de 1.450 morts i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents afectats i és de 17 morts i 150 desapareguts. L'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
3: Estamos en horas críticas, en horas cruciales, para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
1: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Aquest diumenge han tret de la runa un pare i el seu fill adolescent 4 dies després de la tragèdia. Havien quedat atrapats a Caravelleda, una localitat situada a l'estat de La Guaira, i els han rescatat equips de França i els Estats Units. Precisament fins allà s'han desplaçat també la quinzena de bombers de la Generalitat que han viatjat a Veneçuela. Especialitzats en infraestructures col·lapsades, la seva primera tasca ha estat avaluar quines són les millors zones de treball per rescatar persones en edificis ensorrats. Malgrat l'increment de l'ajuda internacional i la intervenció de maquinària cada vegada més complexa, els veneçolans han lamentat la falta de mitjans per fer els rescats.
4: no tenemos maquinaria. Sí han venido a trabajar. Muchísimos rescatistas que están dando todo por el todo. Pero necesitamos maquinaria.
5: Hemos estado 4 días seguidos, pues, haciendo nuestro mayor esfuerzo. Sin embargo, no hemos podido lograr mucho debido a que los escombros son de gran magnitud. Nos ofrecieron la colaboración de las grúas para remover todo esto y fuimos engañados.
1: D'altra banda, s'han restablert els serveis de metro a les ciutats de Caracas, Maracaibo i València, que s'havien suspès després dels terratrèmols. Mentrestant, a Madrid, aquest diumenge, ha arribat a Torrejón de Ardoz el primer vol amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. A casa nostra, presó provisional comunicada i sense fiança per als pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per presumpte maltractament a Sabadell. Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat per alertar que la criatura no respirava. Els sanitaris el van reanimar i el van traslladar a l'Hospital Taulí, on va morir l'endemà. Ho ha explicat a 3Cat Info la doctora Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut.
6: Va patir una parada cardiorrespiratòria a casa seva la matinada del dia 25. Va ser atesa pel SEM durant un 40 minuts. Pogués remuntar la criatura i el van traslladar a l'Hospital de Sabadell. Allà va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
1: Des de l'hospital van avisar la policia que la criatura podia haver estat maltractada i es van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat. El Departament de Salut farà el seguiment del cas i durà a terme les actuacions d'ofici que calguin.
6: Primer, perquè davant d'un fet tan greu com aquest, doncs, evidentment, és necessari fer-ho i, sobretot, identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que, evidentment, són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
1: El nadó, nascut a finals de març, l'havien visitat anteriorment 2 vegades en un centre d'assistència primària de Sabadell. Els pares van arribar a la ciutat fa 2 mesos, procedents de l'Aragó. Quan els van detenir, només van respondre a algunes preguntes dels seus advocats. De la crònica internacional destaquen les tensions entre l'Iran i els Estats Units al Golf Pèrsic, que estan posant en perill la continuïtat de les negociacions per acabar amb la guerra. El règim persa ha anunciat que no ha assistit a unes converses tècniques previstes per aquest diumenge. Tot i això, segons el portal de notícies Axios, citant fonts nord-americanes, les dues parts han acordat posar fi als atacs i reunir-se dimarts a Qatar per parlar de l'estret d'Hormuz. Aquest diumenge, l'Iran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain com a represàlia per les agressions nord-americanes de la matinada contra objectius militars iranians en aquesta zona. Fins i tot Donald Trump ha amenaçat amb la possibilitat d'una gran operació militar que posaria fi a l'existència de l'Iran. L'origen d'aquest últim conflicte és el bombardeig a un mercant a l'estret d'Hormuz dijous, després que l'Iran es va oposar a l'obertura d'un nou corredor per a vaixells a la zona que no controlaven ells, situat a la costa d'Oman. Aquest diumenge, els iranians han amenaçat els vaixells que decideixin agafar itineraris alternatius. Abbas Araghchi, ministre d'Afers Estrangers.
7: Qualsevol intent d'adoptar acords nous o diferents del que està aplicant la República Islàmica de l'Iran només conduirà a situacions més complicades i retards en la reobertura de l'estret d'Hormuz i augmentarà les tensions, com ja han vist en les dues últimes nits.
1: En el front del Líban, Israel ha anunciat que ha destruït un túnel de Hezbollah de 200 metres de longitud. Hores abans, un soldat israelià ha mort en enfrontaments amb la milícia xiïta.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més d'un terç del pressupost de les llars catalanes es destina a pagar l'habitatge i les factures de subministrament. En el cas de les llars amb menys ingressos, hi destinen gairebé la meitat dels recursos. Són dades de l'enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística que reflecteixen una dècada seguida de pujades en nombres absoluts dels euros que les llars destinen a l'habitatge. El segon grup amb més despesa, un 15% del pressupost, és el de l'alimentació i beguda begudes no alcohòliques i el tercer, amb un 11%, el de transport. En el resum de les despeses es reflecteixen també els canvis en la societat i en els hàbits de consum. En aquesta última dècada s'ha incrementat la despesa en educació, sanitat, plataformes de streaming i bitllets d'avió. En canvi, ha disminuït la destinada a premsa, llibres, joieria, tabac i loteria. Els sectors hoteler, de la restauració i del comerç de les localitats catalanes per on passarà el Tour de França a partir del cap de setmana que ve són optimistes de cara als beneficis econòmics que els hi comportarà aquest esdeveniment. Dissabte que ve el Tour començarà a Barcelona. Els hotels de la ciutat estaran plens i els apartaments turístics tindran una bona ocupació. Sentim Roger Grau, director de l'hotel NH de la Rambla de Catalunya, i Marian Muro, directora general de la patronal Apertur, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
8: Hem notat un repunt de la demanda tant a nivell de tarifa mitja com de número de reserves. Estem preveient unes ocupacions al voltant del 100%, o sigui que fregarem el ple durant els 3 dies que estarà el tour per aquí a Barcelona.
9: Estem als voltants del 80% d'ocupació. Fonamentalment són famílies o aficionats d'Espanya o dels mercats europeus de proximitat.
1: Granollers i Tarragona també acolliran sortides d'etapes. David Vázquez i Berta Cabré, presidents de les federacions d'hostaleria respectives, preveuen que comportarà avantatges presents i futurs per a aquestes poblacions.
10: Estem il·lusionats perquè, al final, quan ve un gran esdeveniment, poc o molt, segurament ens aportarà algun retorn. Sabem que aquell dia, el dilluns, a dia 6, estarà tot ple.
11: A vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació.
1: Tot i això, també avisen dels problemes de mobilitat que provocarà el pas del Tour. La Unió Europea permetrà cultivar fruites i hortalisses editades genèticament per adaptar-les millor a la sequera i les plagues. Fins ara, la venda d'aquestes variants estava molt controlada, però la comunitat científica n'avala la seguretat i creu que augmentarà la collita dels pagesos. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
12: Això no té res a veure amb els transgènics, que continuaran estrictament regulats perquè barregen els gens d'espècies diferents. El que s'aprova ara és la possibilitat d'editar el genoma intern d'un mateix vegetal per potenciar-ne els trets més afavoridors des del punt de vista nutricional pel que fa al gust o la resiliència climàtica. L'eurodiputada sueca Jessica Polgjart ha negociat la nova llei.
13: Estem donant als pagesos les eines que necessiten per conrear cultius més resilients al clima i competir globalment. Al mateix temps, que preservem les normes més estrictes de seguretat alimentària. Standards.
12: Els aliments que estiguin editats genèticament no ho hauran d'indicar l'etiquetatge i això molesta les organitzacions d'agricultura ecològica, com la Demeter International. La seva portaveu és Clara Ver.
14: Per als consumidors no hi ha transparència, no hi ha informació. No podran prendre una decisió informada quan vagin a comprar al supermercat.
12: Les fruites i verdures biològiques continuaran cultivant-se sense utilitzar llavors editades genèticament.
1: Al País Valencià, nova manifestació, la vintena de les associacions de familiars de les víctimes de la Dana per demanar la supressió de l'aforament de Carlos Mazón. La mobilització s'ha fet per primera vegada a Paiporta, la localitat on hi va haver més víctimes mortals. Mariló Gradolí és la portaveu de l'associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre.
15: Estem ací per a que se faci justícia, per a continuar reclamant i reclamar que l'inici siga que no li s'aplique l'aforament a Carlos Mazón. Per això hem anat al Constitucional per a demanar que no li s'aplique l'aforament i puga estar investigat per saber què passa aquell dia 29 d'octubre de 2024.
1: Per la seva banda, Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de les Víctimes Mortals de la Dana 29 d'octubre, ha denunciat que no es va fer cap tipus de prevenció els dies anteriors a l'aiguat. També ha explicat que no tenen cap relació amb l'actual president de la Generalitat, Juan Ferran Pérez Llorca.
16: Nula. Ni buena ni mala, no hay ninguna. De hecho, el otro día, el miércoles de la pasada semana, estuvimos allí. No había nadie en la bancada azul, absolutamente nadie, no había ningún miembro. Pero los que estaban, el portavoz, el síndic del PP i el síndic de Vox no fueron capaces de mirarnos a la cara ni una sola vez.
1: Els manifestants també han volgut evidenciar el deteriorament que encara hi ha al municipi i als voltants, amb moltes obres pendents d'execució. Aquest dilluns fa 20 mesos de les inundacions. Quatre persones han mort i sis més estan ferides arran d'un accident de trànsit a Benicàssim, a la Plana Alta. En concret, el sinistre ha passat a la carretera N340 la matinada passada. Encara se'n desconeixen les causes. Els ferits, amb politraumatismes i contusions de diversa consideració, estan ingressats a l'hospital.
0: El temps.
1: Dani Ramírez.
17: Ens ve una petita davallada a la temperatura, pot ser més notable al Pirineu, es notarà a l'interior, no es notarà tant a la costa, la humitat també baixarà, farà una mica menys d'aixafogor, especialment Costa Brava i Costa Daurada, Terres de l'Ebre, però vaja, tindrem encara de 30 a 32 de temperatura màxima aquest dilluns a la costa.

0: a la costa tarragonina i a la costa brava per efecte del vent del nord. Aquest mestral moderat, tramuntana moderada forta al nord del Cap de Creus. A la tarda canvia el temps amb alguna tempesta, sembla que poca cosa. Ahir n'hi va haver a la Vall d'Aran, 15 litres a Sasseuba, 4 a Viella, 3 a Arties. Doncs avui les esperem al Pirineu Oriental, també a la Garrotxa. Poden caure 20 litres per metre quadrat en mitja hora, ho indica el Meteocat amb un avís de pluja intensa. I els propers dies segueix baixant una mica la temperatura, però a partir de divendres i dissabte torna a pujar. I, per tant, aquesta lleugera refrescada quedarà molt poc a la costa, però sí que es notarà sobretot al Pirineu.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: La Catedral de Mallorca exposa l'obra que hi va fer Antoni Gaudí. L'arquitecte modernista va començar una reforma de la seu al 1905, que va significar una revolució. La mostra recorre la petjada de Gaudí a la Catedral mallorquina. Palma, Caterina Carman Jaume.
3: El primer que va fer Gaudí va ser canviar el cor de lloc, del centre a la capella major, tota una revolució. Les pintures abstractes que decoren el cadiram han desafiat el pas del temps, així com les ceràmiques de la capella. Una reforma tan estimada com criticada aleshores. Sentim Cristina Ortiz, responsable de gestió cultural de la seu.
4: Fa 100 anys, fer tots aquests moviments, no? Desmuntar el cor del centre de la nau, aquestes pintures, aquesta decoració, o un espai com aquesta catedral, no? Amb 800 anys d'història, molta gent trobava que eren pintures molt atrevides, molt agosarades, és pintura pràcticament que podrien dir abstracta. Per tant, si aleshores avui dia poden dir que aquestes pintures són molt modernes, pues, mos hem d'imaginar que devien pensar aleshores en aquells moments.
3: Quan va morir el bisbe que el va contractar, també es va acabar la reforma, però impacta fins i tot l'obra que Gaudí no va completar, com els dibuixos dels peixos o el baldaquí icònic, fet de materials reutilitzables com el cartró.
2: Les tasques de descontaminació de la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp continuaran aquest dilluns després que aquest diumenge han arribat a la sorra les restes d'una balena en descomposició. L'animal l'han retirat amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El sergent en cap de la policia local, Sergi Navarro, ha explicat els passos a seguir a partir d'ara.
5: Un cop sigui extret de platja, passarà un procés d'incineració i després també el que fem és descontaminar tota la part de platja, que com veieu ara ja els tractors municipals ja estan treballant per fer la descontaminació del litoral.
2: Se sospita que l'animal és el mateix que va arribar mort a Sitges fa un mes i que va ser arrossegat mar endins. Això explicaria l'estat de descomposició del cetaci. L'Ajuntament d'Amposta, al Montsià, celebra que l'Església Evangèlica El Pont hagi comprat l'antiga discoteca Metro, una de les més grans de les Terres de l'Ebre, per fer-hi un centre de culte. El local estava tancat des del 2014 i creuen que servirà per revitalitzar el polígon de les Tosses. Arnau Martínez, des d'Amposta.
6: Al voltant de la Metro hi havia diversos locals d'oci nocturn. El polígon Les Tosses havia de tenir aquesta finalitat, però la crisi econòmica i la pressió policial va fer que la majoria d'establiments tanquessin. Ara, l'Església del Pont ha comprat l'antiga Metro amb l'objectiu de fer-hi un centre de culte. L'alcalde d'Amposta, d'en Tomàs, ho valora positivament.
7: Per a nosaltres és positiu. Recordeu que no fa molt allí vam tenir una operació, no, contra la fabricació d'estupefaents a nivell d'Europa, que era desconegut. Per què? Pues perquè eren unes naus abandonades. Per tant, com menys naus abandonades hi haguen, per a nosaltres millor. I en aquest sentit, al final, l'església evangelista de Dani Verge és una església molt coneguda, no?, a nivell comunitari a la nostra ciutat, que té molts anys de treball i que, en definitiva, estic convençut que ne donaran un bon ús i una bona sortida en aquest edifici.
6: Aquest cap de setmana, un grup de persones vinculades a la congregació ja han començat a treure la runa que hi ha dins l'immoble. Volen tenir en funcionament l'espai en un any aproximadament.
2: Una de les campanyes anuals més antigues dels Mossos d'Esquadra és la de prevenció de furts i robatoris al Baix Segre durant l'època de collita de la fruita. Amb el pas dels anys, els agents registren cada cop menys incidents a la via pública i ho atribueixen a l'increment d'allotjament per a temporers. Aitona, Alba Mor.
8: La campanya policial del Baix Segre ja es feia abans del desplegament dels agents a Catalunya. Es tracta d'un dispositiu que comença per l'època d'aclarida al mes de maig i s'allarga fins a finals del mes de setembre. L'objectiu és gestionar l'augment de població als municipis agraris durant l'estiu, garantir la convivència ciutadana i prevenir delictes patrimonials com furts i robatoris. El cap de l'àrea bàsica policial del Segrià, l'inspector Xavier Ribelles, explica que s'han reduït dràsticament

0: Bàsicament episodis tensos a l'espai públic per l'increment d'allotjament per als temporers.
1: Primer, aquesta gent tenen un lloc on anar. Ja no embruten carrers, ja no es troben papereres plenes de brutícia, ja no trobes ampolles, ja no hi ha tantes baralles, perquè, clar, quan estàs convivint, comparteixes un espai públic, no? Pues allí se generen sinergies. Si aquest banc és meu, si aquest banc és teu, si aquest tros de carrer és meu, si aquest tros de plaça és meu, que aquí vaig vindre jo ahir. Llavors, clar, si tu tens una casa, fas la teva vida a la casa. Vale? Per tant, les baralles entre aquestes persones, almenys a la via pública, pràcticament no n'hi ha.
0: En matèria de seguretat i convivència, la campanya policial del Baix Segre també té en compte l'Horta de Lleida i Lleida Ciutat, atès que molts dels treballadors hi tenen la seva residència.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: Més d'un centenar d'organitzacions denuncien que els gots reutilitzables que es fan servir als festivals de música acaben augmentant l'impacte mediambiental. Entitats com Greenpeace o Recero critiquen que els grans festivals esquiven la normativa i no tenen un sistema de recollida i neteja que permeti tornar a utilitzar els vasos. Per això pressionen el govern espanyol perquè aprofiti la imminent reforma de la norma per obligar a implantar sistemes efectius de recollida i neteja d'aquests gots. Rosa García és la directora de la Fundació Recero en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Ara que s'obre la finestra de que s'aprovi el nou Real Decret d'Envasos a nivell estatal, es revisi aquesta norma i es redacti de forma que no hi hagi opció de posar en dubte que el sistema que ha de ser obligatori és disposar de gots reutilitzables dintre d'un circuit de reutilització, de recuperació, higienització i tornada a posar en marxa.
3: Des de Recero denuncien que l'arribada dels gots de plàstic dur s'ha convertit en un ingrés extra per als festivals que adquireixen envasos a un preu de cost de 20 o 30 cèntims que després venen a 1 o 2 euros.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
3: Ajornat el concert de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela, que estava previst per al pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona pels terratrèmols en aquell país. Es tracta d'un dels concerts del cicle BCN Clàssics. L'organització ha fet un comunicat aquest diumenge en què diu que s'ajorna a una data encara per determinar. Dudamel ha expressat la seva profunda tristesa davant l'obligació de deixar per més endavant la seva gira amb l'orquestra i ha afegit que en moments com aquest la prioritat és fer costat al poble veneçolà. També ha iniciat una col·laboració amb el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament per tal d'oferir ajuda immediata i suport essencial.
2: Esports.
3: Amb Alfons Gorina.
5: El Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial, després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en el primer partit dels setzens. El gol ha arribat en el temps de descompte. El rival del Canadà a vuitens sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns juguen el Brasil, Japó i l'Alemanya, Paraguai. La resta de setzens de final són Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia, Mèxic, Equador, Anglaterra, República Democràtica del Congo, Bèlgica, Senegal, Estats Units, Bòsnia, Espanya, Àustria, Portugal, Croàcia, Argentina, Cap Verd, Suïssa, Algèria, Austràlia, Egipte i Colòmbia, Ghana.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: En motor, Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè mentre que Àlex Márquez ha protagonitzat una gran remuntada i ha acabat cinquè després de sortir des de la dotzena posició. Marc Márquez ha parlat de la cursa i del seu toc amb Gian Antonio. Són declaracions a DAZN.
6: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, ¿qué hacer? Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar a la siguiente.
5: La victòria d'Ayogura, per cert, és la primera d'un japonès a la categoria reina del motociclisme amb 22 anys. A la general, Jorge Martín és el nou líder amb 193 punts, 7 més que Bezzecchi. Marc Márquez queda ara a 40 punts.
2: 3CAT Info.
5: Encara en motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer. A la general del Mundial, Russell retalla punts sobre Antonelli, que manté el lideratge ara amb 40 punts de marge. El pròxim Gran Premi és el de la Gran Bretanya a Silverstone la setmana vinent.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I aquest dilluns arrenca el torneig de tennis de Wimbledon. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran el debut del número 1 del món i vigent campió Jannik Sinner contra Kecmanovic i el del 7 vegades campió del torneig Novak Djokovic contra el xinès Wu. En el quadre femení, els principals al·licients seran a partir de dimarts, en què destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i 1.463 dies després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Join i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Dimarts també debutarà l'única catalana al quadre, Paula Badosa, que jugarà contra la nord-americana Emma Navarro.
2: 3CAT Info.
5: Parlem ara de bàsquet perquè Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost. Una derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha tingut llançament per guanyar el partit. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada quan va disputar un duel contra l'Argentina. El seleccionador Jaume Ponsarnau ha desitjat que aquests partits es juguin més sovint.
7: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
5: Un dels jugadors que ha participat amb Catalunya és el fins ara escorta del València, Isaac Nogués. Un Nogués que ha confirmat que deixa el València amb la intenció de continuar a l'ACB.
8: És el meu principal objectiu, és continuar a l'ACB, buscar un equip on tingui més minuts i veure fins on puc arribar.
5: En ciclisme, Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya en ruta. El ciclista barceloní s'ha imposat a un altre català, Joel Nicolau, que ha obtingut la plata i Urko Berrade ha aconseguit el bronze. És la primera victòria professional de Camprubí, que a priori no està entre els seleccionats del seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França.
2: L'actualitat esportiva a fons.
5: Parlem ara d'hoquei patins perquè el Vilafranca és nou equip de l'Hockey Lliga masculina. Ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu per 6-4 en el partit de tornada de la final disputat un mes després de l'anada. Això és perquè el Manlleu considera que hauria d'haver pujat perquè va acabar la Lliga regular líder, però la impugnació del Lloret del seu últim partit va fer el Lloret campió i va enviar el Manlleu al play-off. El Manlleu va presentar recurs. El TAS va suspendre el play-off, però al final s'ha acabat jugant. El capità del Vilafranca, Roger Martí, no entén què ha volgut fer el Manlleu.
9: Sí, crec que aquesta protesta que fan ells ja ha succeït diverses vegades aquesta temporada. Al final la protesta no té cap sentit. Si al final si un equip presenta alineació indeguda, si l'alineació és indeguda s'ha de donar els 3 punts. Això ja ha sigut així moltes vegades. I bueno, llavors l'única opció que queda és pensar que ho han fet per allargar el tema.
5: I des de Manlleu, el capità Roger Codinac ha atacat a la federació.
10: Jo no m'imagino en cap altre esport que passi una situació com la que ha passat a l'hoquei patins, no? El primer problema, entenc que va ser amb el Xum contra el Calafell. No sé si va ser el gener o per aquelles dates, i avui en dia, a 28 de juliol, de juny, estem en la mateixa situació. Entenc que tenim una federació que s'ha d'encarregar aquestes coses i quan hi ha un problema d'aquests l'ha d'intentar solucionar.
5: Al final, els equips que pugen a l'hoquei lliga masculina són el Lloret i el Vilafranca.
2: Trescat Info.

0: Venezuela eleva el balanç de morts del doble terratrèmol de dimecres a 1.450 i el govern espanyol anuncia que hi ha 17 residents entre les víctimes. L'administració veneçolana assegura que són hores crucials per trobar supervivents 4 dies després de la tragèdia. Presó provisional comunicada i sense fiança per a una parella acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. El nadó va morir divendres a l'Hospital Taulí, on van alertar que tenia lesions compatibles amb possible maltractament. L'Iran suspèn les negociacions amb els Estats Units pel final de la guerra a causa de l'augment de les tensions al Golf Pèrsic. Durant les últimes hores han continuat els atacs per part de totes dues bandes i Donald Trump ha amenaçat de posar fi a l'existència de l'Iran. 2 morts i un ferit en un accident provocat per un conductor temerari que fugia dels Mossos al districte de Sant Martí de Barcelona. El cotxe que fugia n'ha embestit un altre que estava aturat en un semàfor. Les víctimes són els conductors dels dos vehicles. L'onada de calor es trasllada a l'est d'Europa després de deixar temperatures de rècord superiors als 40 graus a Alemanya, Polònia, la República Txeca i Àustria. L'OMS xifra en més de 1.300 les persones mortes fins ara per la calorada. Aquest dilluns hi ha una vaga de Renfe de 24 hores a tot l'estat convocada pel sindicat ferroviari. A Rodalies els serveis mínims seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. Hi haurà el 65% dels trens de mitjana distància i el 73% dels AVE i llarga distància. Arquitectes d'un centenar de països participen a Barcelona en el Congrés Mundial d'Arquitectes, inaugurat aquest diumenge a l'edifici de les Tres Xemeneies, a Sant Adrià de Besòs. Jaume Collboni diu que el Congrés ajudarà a promoure la Barcelona metropolitana de la pròxima dècada.
1: Esports.
2: Canadà és el primer equip classificat pels vuitens de final del Mundial després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en el primer partit dels setzens. El gol ha arribat en el temps de descompte. El rival de Canadà a vuitens sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns es juguen el Brasil, Japó i l'Alemanya-Paraguai als setzens de final. Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha estat setè i Àlex Márquez cinquè. I encara motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli.
0: Pel que fa al temps, matinada tòrrida a la costa de Barcelona i al Vallès, amb mínima prevista entre els 24 i els 27 graus. Dilluns torna el sol i la calor afluixa una mica, de 2 a 4 graus menys. Tarda amb menys tronades al Ripollès i la Garrotxa, tramuntana a l'Alt Empordà.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol a Venezuela és de 1.450 morts i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents afectats i és de 17 morts i 150 desapareguts. L'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
3: Estamos en horas críticas, en horas cruciales, para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
0: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Aquest diumenge han tret de la runa un pare i el seu fill adolescent 4 dies després de la tragèdia. Havien quedat atrapats a Caravelleda, una localitat situada a l'estat de La Guaira. i els han rescatat equips de França i els Estats Units. Precisament fins allà s'han desplaçat també la quinzena de bombers de la Generalitat que han viatjat a Veneçuela. Especialitzats en infraestructures col·lapsades, la seva primera tasca ha estat avaluar quines són les millors zones de treball per rescatar persones en edificis ensorrats. Malgrat l'increment de l'ajuda internacional i la intervenció de maquinària, cada vegada més complexa, els veneçolans han lamentat la falta de mitjans per fer els rescats.
4: No tenemos maquinaria, sí han venido a trabajar. Muchísimos rescatistas que están dando todo por el todo, pero necesitamos maquinaria.
5: Hemos estado 4 días seguidos, pues, haciendo nuestro mayor esfuerzo, sin embargo, no hemos podido lograr mucho, debido a que los escombros son de gran magnitud. Nos ofrecieron la colaboración de las grúas para remover todo esto y fuimos engañados.
0: D'altra banda, s'han restablert els serveis de metro a les ciutats de Caracas, Maracaibo i València, que s'havien suspès després dels terratrèmols. Mentrestant, a Madrid, aquest diumenge, ha arribat a Torrejón de Ardoz el primer vol, amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Presó provisional comunicada i sense fiança per als pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per presumpte maltractament a Sabadell. Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat per alertar que la criatura no respirava. Els sanitaris el van reanimar i el van traslladar a l'Hospital Taulí, on va morir l'endemà. Ho ha explicat a 3CAT Info la doctora Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut.
6: Va patir una parada cardiorrespiratòria a casa seva la matinada del dia 25. Va ser atesa pel SEM durant un 40 minuts. Pogués remuntar la criatura i el van traslladar a l'Hospital de Sabadell. Allà va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
0: Des de l'hospital van avisar la policia que la criatura podia haver estat maltractada i es van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat. El Departament de Salut farà el seguiment del cas i durà a terme les actuacions d'ofici que calguin.
6: Primer, perquè davant d'un fet tan greu com aquest, doncs, evidentment, és necessari fer-ho i, sobretot, identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que, evidentment, són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
0: El nadó, nascut a finals de març, l'havien visitat anteriorment 2 vegades en un centre d'assistència primària de Sabadell. Els pares van arribar a la ciutat fa 2 mesos, procedents de l'Aragó. Quan els van detenir, només van respondre algunes preguntes dels seus advocats. De la crònica internacional, les tensions entre l'Iran i els Estats Units al Golf Pèrsic estan posant en perill la continuïtat de les negociacions per acabar amb la guerra. El règim persa ha anunciat que no ha assistit a unes converses tècniques previstes per aquest diumenge. Tot i això, segons el portal de notícies Axios, citant fonts nord-americanes, les dues parts han acordat posar fi als atacs i reunir-se dimarts a Qatar per parlar de l'estret d'Hormuz. Aquest diumenge, l'Iran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain com a represàlia per les agressions nord-americanes de la matinada contra objectius militars iranians en aquesta zona. Fins i tot Donald Trump ha amenaçat amb la possibilitat d'una gran operació militar que posaria fi a l'existència de l'Iran. L'origen d'aquest últim conflicte és el bombardeig a un mercant a l'estret d'Hormuz dijous, després que l'Iran es va posar l'obertura d'un nou corredor per a vaixells a la zona que no controlaven ells, situat a la costa d'Oman. Aquest diumenge, els iranians han amenaçat els vaixells que decideixin agafar itineraris alternatius. Abbas Araghchi, ministre d'Afers Estrangers.
7: Qualsevol intent d'adoptar acords nous o diferents del que està aplicant la República Islàmica de l'Iran només conduirà a situacions més complicades i retards en la reobertura de l'estret d'Hormuz i augmentarà les tensions, com ja han vist en les 2 últimes nits.
0: En el front del Líban, Israel ha anunciat que ha destruït un túnel de Hezbollah de 200 metres de longitud. Hores abans, un soldat israelià ha mort en enfrontaments amb la milícia xiïta. Més coses. Turquia ha carregat contra Israel pel reconeixement del genocidi armeni que ha aprovat aquest diumenge el govern de Benjamin Netanyahu. En un comunicat, el Ministeri Turc d'Afers Estrangers ha acusat els israelians d'haver pres una decisió política per cobrir els crims comesos a Gaza, que ha tornat a qualificar de genocidi. Fins ara, els executius israelians havien evitat reconèixer el genocidi armeni, uns fets que es remunten al 1915, però finalment ho han tirat endavant després del suport turc a Palestina. El ministre d'Afers Estrangers, Gideon Saar, ho ha justificat com un deure del poble jueu.
8: Aquest genocidi horrorós que va tenir lloc fa més d'un segle i els fets històrics del qual ja no es qüestionen seriosament va causar la mort d'un milió i mig de persones i va destruir un antic patrimoni cultural i històric. Com a jueus i especialment com a estat-nació del poble jueu, crec que és el nostre deure moral prendre aquesta decisió.
0: El genocidi armeni el reconeixen una trentena de països, entre els quals els Estats Units, França i Alemanya, i institucions com el Parlament Europeu. Va ser una campanya massiva de deportacions i massacres impulsades durant l'aleshores Imperi Otomà. Les estimacions xifren els morts entre 600.000 i 1.500.000. A casa nostra, dues persones mortes i una ferida al districte de Sant Martí de Barcelona, quan un cotxe que fugia dels Mossos d'Esquadra ha xocat lateralment contra un turisme que estava aturat en un semàfor. Els Mossos han rebut una alerta d'un vehicle que circulava de forma temerària. Quan hi ha arribat la patrulla i l'han volgut aturar, ha començat una persecució a gran velocitat pels carrers de la zona. El conductor que fugia ha continuat circulant de manera temerària, pujant per les voreres i anant en contradirecció, fins que ha acabat xocant contra un altre turisme que estava aturat a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Ho explica l'Àlvaro, veí de la zona i testimoni dels fets.
9: I he vist que el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
0: Segons ha explicat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat, un dels vehicles ha bolcat i els bombers de Barcelona han hagut d'excarcerar tres persones, els dos conductors que han mort a l'acte i l'acompanyant del vehicle que estava aturat al semàfor, una dona que ha resultat ferida i que han traslladat a un hospital. En un missatge a X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que tot apunta que el conductor que fugia anava drogat. Ara, la Guàrdia Urbana investiga les causes del sinistre. L'onada de calor es desplaça cap a l'est d'Europa després que aquest diumenge ha deixat temperatura rècord a Alemanya, Polònia, la República Txeca i Àustria superiors als 40 graus. L'Organització Mundial de la Salut xifra en més de 1.300 les persones mortes a Europa en una setmana de calorada, però el balanç pot augmentar considerablement els pròxims dies. Només França ha registrat aquesta setmana de calor excepcional i màxima atenció hospitalària 1.000 morts més del que és habitual i se n'esperen més. La ministra francesa de Salut, Stéphanie Rist, ha dit que, en qualsevol cas, l'onada no provocarà tantes víctimes com la del 2003, en què van morir 15.000 persones.
10: Si la canícula és comparable...
11: Tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. El 2003 no teníem els mateixos coneixements mèdics sobre les onades de calor, ni tampoc disposàvem de la mateixa organització de l'Estat. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
0: Però polítics de signe divers ja han criticat durament la gestió de la crisi que ha fet el govern de Sebastián Lecornu. Les temperatures ja baixen i des d'aquest dilluns cap departament francès estarà en situació de màxima alerta, tot i que es preveu la revifada de la calor d'aquí una setmana. Barcelona acull des d'aquest diumenge el Congrés Mundial d'Arquitectes, que té previst reunir durant tota la setmana professionals de l'arquitectura de més d'un centenar de països, segons els organitzadors. En l'acte de benvinguda, l'alcalde de la capital, Jaume Collboni, ha dit que el Congrés ajudarà a projectar la Barcelona metropolitana del futur. Collboni ha recordat que l'edició d'ara fa 30 anys es va centrar en la recuperació del centre de la ciutat, en projectes com el MACBA, i en l'actual es presenten nous espais com les Tres Xemeneies, on s'ha fet la inauguració.
12: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de la gravetat de la Barcelona metròpolis, en aquest cas el Besòs, i fent-ho, a més, amb un edifici icònic, però en aquest cas del passat industrial de la nostra ciutat i del nostre país.
0: Collboni ha marcat aquest projecte arquitectònic en una estratègia de transformació de la ciutat en la pròxima dècada, que inclou Montjuïc, les estacions de la Sagrera i la Marina i la transformació de la línia de costa.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
13: Ens ve una petita davallada de la temperatura, pot ser més notable al Pirineu, es notarà a l'interior, no es notarà tant a la costa, la humitat també baixarà, farà una mica menys aixafogó, especialment Costa Brava i Costa Daurada, Terres de l'Ebre, però vaja, tindrem encara de 30-32 de temperatura màxima aquest dilluns a la costa. Destaquem que la matinada haurà estat tòrrida, mínimes per sobre 24, 25 o 27 a l'àrea de Barcelona, costa barcelonina i el Vallès Oriental i Occidental, i a l'interior mínimes de 16, 17, màxim 20. Aquí sí que notarem la refrescada. Gairebé tot l'interior i el Pirineu, sobretot, la temperatura davalla, baixarà 2, 3 o 4 graus, però no pas a la costa, on de dia poden pujar un parell de graus a la costa tarragonina i a la costa brava per efecte del vent del nord, aquest mestral moderat, tramuntana moderada forta al nord del Cap de Creus. A la tarda canvia el temps amb alguna tempesta, sembla que poca cosa. Ahir n'hi va haver a la Vall d'Aran, 15 litres a Sasseuba, 4 a Viella, 3 a Arties. Doncs avui les esperem al Pirineu Oriental. També a la Garrotxa. Poden caure 20 litres per metre quadrat en mitja hora, ho indica el Meteocat, amb un avís de pluja intensa. I els propers dies segueix baixant una mica la temperatura, però a partir de divendres i dissabte torna a pujar. I, per tant, aquesta lleugera refrescada quedarà molt poc a la costa, però sí que es notarà sobretot al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Aquest dilluns hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari. La Generalitat ha convocat els serveis mínims de Rodalies, que seran del 75% del servei habitual entre les 6 i les 9 del matí, de 2:15 a les 4 de la tarda i de 6:45 a 8:45 del vespre. La resta del dia només circularan la meitat dels trens. Per la seva banda, el Ministeri de Transports ha decretat que els serveis mínims dels trens AVE i llarga distància seran del 73% i circularan el 65% del total dels trens de mitjana distància. El motiu de la vaga és el desacord del sindicat ferroviari amb el futur de Renfe Mercaderies. Consideren que l'empresa està deixant de banda aquest servei i s'oposen a la creació d'una empresa conjunta amb l'operador Medway per a la divisió de mercaderies. Aquesta és la primera de les dues vagues convocades pel sindicat ferroviari. La segona serà el 15 de juliol, en plenes vacances d'estiu de molta gent. Moren 11 persones en estavellar-se l'avioneta on anaven a prop de Nancy, a l'est de França. Les víctimes són el pilot, 5 instructors de salt en paracaigudes i 5 estudiants d'infermeria que anaven a fer el seu primer salt. L'avioneta va caure poc després d'enlairar-se, a 300 metres, una escena que van presenciar els familiars dels estudiants, circumstància que ha agreujat la tragèdia. Com ha explicat, al lloc del sinistre, el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez.
14: Vull dir, evidentment, que au drame s'est rajouté un autre drame, c'est que...
15: A un drama s'hi ha afegit un altre drama. Una part de les famílies de les víctimes eren a l'aeroport. Era el seu bateig com a paracaigudistes. Malauradament han presenciat la caiguda de l'aeronau, cosa que agreuja el trauma psicològic.
14: Au choc, évidemment, et au traumatisme psychologique.
0: Els estudiants havien decidit fer el seu bateig aeri per distreure's davant l'onada de calor que viu el país. S'apunta a una avaria del motor com a causa del sinistre. A Alemanya, el govern fa mesos que anuncia retallades importants. Ja han entrat en vigor les de sanitat, però l'objectiu és fer ajustos també en ajudes familiars i en la dependència. Mentrestant, creix la xifra de pobres a Alemanya. Acaba d'assolir un nou rècord, 13,3 milions. Les entitats del tercer sector adverteixen al govern que, si vol retallar despesa, avaluï amb molta precisió on ho fa. Els més desafavorits ja fa temps que viuen al límit i això pot tenir conseqüències també per al govern. Berlín, Jordi Regàs.
16: Alemanya, si ets una persona sola i cobres menys de 1.400 euros, o si ets una família amb dos menors amb uns ingressos inferiors als 3.000, se't considera pobre. És gent que no pot afrontar imprevistos, tal com explica Greta Chabran, autora de l'informe de l'associació de Pagiteta, que aplega les entitats del tercer sector.
17: Si la seva rentadora s'espatlla, hi ha un problema. Si s'espatlla l'ordinador, és un problema. Quan arriben les colònies escolars, també hi ha un problema.
16: Acompanyem en Morat, fill d'immigrants turcs, nascut a Berlín, a l'assessoria que l'ajuda a declarar-se en fallida. Es va quedar sense feina al gener i ara cobra 1.000 euros d'atur. Està decebut de la situació del país.
18: Jo conec aquesta Alemanya que havia estat tan bonica, però aquesta Alemanya avui en dia lamentablement ja no existeix. Tota persona vol viure bé. Si el partit que està al govern no t'ho pot oferir, llavors la gent busca alternatives.
16: Avui en dia la situació a Alemanya és delicada. Des del tercer sector avisen que si el govern retalla el lloc equivocat, això tindrà conseqüències. Greta Chabram.
17: Si quan tens un accident o un problema de salut tens la sensació que no estàs prou protegit, és quan perdem la confiança en les institucions, també en la política. I per això la política social també ha de promoure uns partits que no tendeixin cap a la dreta i que defensin la majoria i l'estabilitat. Decidir que si retallem ho farem entre els pobres és un pas terrible.
16: Entre els més pobres, davant la manca de resposta institucional, l'opció de l'extrema dreta pren cada dia més força. No és casualitat que Alternativa per Alemanya lideri les enquestes a la República Federal ja des de fa un parell de mesos.
0: Unes 200 persones del col·lectiu LGTBI s'han manifestat aquest diumenge a Girona sota el lema Desplega l'orgull, crema la por. Alerten de l'auge de l'extrema dreta i reivindiquen que ara més que mai cal defensar els seus drets. Berta Artigas Fontàs.
19: Amb càntics de sí, sí, som així, o no hi ha orgull al genocidi, unes 200 persones han desafiat la calor d'aquesta tarda i s'han manifestat a Girona coincidint amb el Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI. Els carrers del barri vell s'han tenyit dels colors de la bandera de l'Arc de Sant Martí i de la bandera trans en una jornada reivindicativa i festiva convocada per l'Espai LGTBI de Girona. Els membres del col·lectiu alerten sobre l'impacte dels discursos de l'extrema dreta. José Carlos Justo és el tresorer de l'entitat.
20: Tenim molta por i jo crec que hem de tenir molta por. Està pujant molt l'extrema dreta a tota Europa i això fa ja una cosa molt important i és que s'estan parlant de coses que abans no es parlaven. Abans estava molt malament vist que algú digués algo feo del nostre col·lectiu. I ara es fa.
19: La manifestació és el colofó final d'una setmana d'activitats on s'han fet xerrades, un correbars i s'ha inaugurat l'exposició Repressió, plaer i llibertat al Museu d'Història de Girona.
0: Aliança Catalana ha retirat la confiança en el que havia de ser el seu cap de llista i candidat a l'Ajuntament de Figueres, Arnau Liesa, perquè surt amb una noia menor d'edat. En un comunicat, el partit ha afirmat que aquesta mesura es pren després que la direcció s'assabentés d'aquesta situació personal que consideren incompatible amb els principis fundacionals del projecte polític. Poc després, el mateix Liesa ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. Liesa també afirma que es va equivocar en no informar-ne el partit. Segons ha dit, per responsabilitat i per evitar generar un perjudici a l'organització, ha decidit presentar la seva renúncia. A partir de l'1 de juliol, comprar productes online en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. La Unió Europea imposarà una nova taxa aranzelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. Afectarà els enviaments de venedors de qualsevol país no comunitari.
1: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
2: El Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial de Futbol després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en el primer partit dels setzens de final. El gol ha arribat al temps de descompte. El rival de Canadà sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns es juguen el Brasil-Japó i l'Alemanya-Paraguai. La resta de setzens de final són Costa d'Ivori-Noruega, França-Suècia, Mèxic-Equador, Anglaterra, República Democràtica del Congo, Bèlgica-Senegal, Estats Units-Bòsnia, Espanya-Àustria, Portugal-Croàcia, Argentina-Cap Verd, Suïssa-Algèria, Austràlia-Egipte i Colòmbia-Ghana. En motor, Ayogur ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè, mentre que Àlex Márquez ha protagonitzat una gran remuntada durant la cursa i ha acabat cinquè després de sortir des de la dotzena posició. Marc Márquez ha parlat de la cursa i del seu toc amb Jean Antonio. Són declaracions a DAZN.
3: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, qué hacer. Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar a la siguiente.
2: La victòria de Ayogura, per cert, és la primera d'un japonès a la categoria reina del motociclisme en 22 anys. A l'apartat negatiu, la caiguda de Marco Bezzecchi, tot i que les proves que li han fet descarten una lesió important, també han abandonat Pecco Bagnaia i Pedro Acosta, aquest últim per un problema físic. El mateix Acosta ha confirmat que dimarts superarà. A la general, Jorge Martín és el nou líder amb 193 punts, 7 més que Bezzecchi, i Marc Márquez queda ara a 40 punts.
1: 3CAT Info.
2: Encara en motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer. A la general del Mundial, Russell retalla punts sobre Antonelli, que manté el lideratge ara amb 40 punts de marge. El pròxim Gran Premi és el de la Gran Bretanya a Silverstone la setmana vinent.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I aquest dilluns arrenca el torneig de tenis de Wimbledon. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran el debut del número 1 del món i vigent campió, Jannik Sinner, contra Kecmanovic, i el del 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic, contra el xinès Wu. En el quadre femení, els principals al·licients seran a partir de dimarts, en què destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i 1.463 dies després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Join i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Dimarts també debutarà l'única catalana al quadre, Paula Badosa, que jugarà contra la nord-americana Emma Navarro.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Parlem de bàsquet perquè Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost. Una derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha tingut llançament per guanyar el partit. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada quan va disputar un duel contra l'Argentina. El seleccionador, Jaume Ponsarnau, ha desitjat que aquests partits es juguin més sovint.
21: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
2: Un dels jugadors que han participat amb Catalunya és el fins ara escorta del València, Isaac Nogués, un Nogués que ha confirmat que deixa el València amb la intenció de seguir a l'ACB.
22: És el meu principal objectiu, és continuar a l'ACB, buscar un equip on tingui més minuts i veure fins on puc arribar.
2: En ciclisme, Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya en ruta. El ciclista barceloní s'ha imposat a un altre català, Joel Nicolau, que ha obtingut la plata, i a Urko Berrade, que ha aconseguit el bronze. És la primera victòria professional de Camprubí, que a priori no està entre els seleccionats del seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França.
1: 3CAT Info.
2: Parlem d'hoquei patins perquè el Vilafranca és nou equip de l'hoquei lliga masculina. Ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu per 6-4 en el partit del tornada de la final, disputat un mes després de l'anada. Això és perquè el Manlleu considera que hauria d'haver pujat perquè va acabar la Lliga regular líder, però la impugnació del Lloret del seu últim partit va fer el Lloret campió i va enviar el Manlleu al play-off. El Manlleu va presentar recurs, el TAS va suspendre el play-off, però al final s'ha acabat jugant i el capità del Vilafranca, Roger Martí, no entenc què ha volgut fer el Manlleu.
23: Sí, crec que aquesta protesta que fan ells ja ha succeït diverses vegades aquesta temporada. Al final la protesta no té cap sentit. Si al final si un equip presenta alineació indeguda, si l'alineació és indeguda, s'ha de donar els 3 punts. Això ja ha sigut així moltes vegades. I bueno, llavors l'única opció que queda és pensar que ho han fet per allargar el tema.
2: Explicada aquesta polèmica, al final els equips que pugen a l'hoquei lliga masculina són el Lloret i el Vilafranca.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Veneçuela eleva el balanç de morts pel doble terratrèmol de dimecres a 1.450 i el govern espanyol anuncia que hi ha 17 residents entre les víctimes mortals. L'administració veneçolana assegura que són hores crucials per trobar supervivents 4 dies després de la tragèdia. Presó provisional comunicada i sense fiança per a una parella acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. El nadó va morir divendres a l'Hospital Taulí, on van alertar que tenia lesions compatibles amb possible maltractament. L'Iran suspèn les negociacions amb els Estats Units pel final de la guerra a causa de l'augment de les tensions al Golf Pèrsic. Durant les últimes hores han continuat els atacs per part de totes dues bandes i Donald Trump ha amenaçat de posar fi a l'existència de l'Iran. A partir d'ara us explicarem que la Unió Europea permetrà cultivar fruites i hortalisses editades genèticament per adaptar-les millor a la sequera i les plagues. Fins ara, la venda d'aquestes variants estava molt controlada, però la comunitat científica n'avala la seguretat i creu que augmentarà la collita dels pagesos. I anirem a Mallorca, on la catedral exposa l'obra que hi va fer Antoni Gaudí. L'arquitecte modernista va començar una reforma de la seu el 1905, que va significar una revolució. La mostra recorre la petjada de Gaudí a la catedral mallorquina. I en esports, què destaquem, Alfons Gorina?
1: Que Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en partit de setzens de final. El gol ha arribat en el temps afegit. El rival del Canadà vuitens sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns es juguen el Brasil, Japó i l'Alemanya per Hawaii. Ayo Gura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha estat setè i Àlex Márquez cinquè. I encara motor, George Russell guanya el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli.
0: Pel que fa al temps, matinada tòrrida a la costa de Barcelona i el Vallès, amb mínima prevista d'entre 24 i 27 graus. Dilluns torna el sol i la calor afluixa una mica, de 2 a 4 graus menys. Tarda, amb menys tronades al Ripollès i la Garrotxa, tramuntana a l'Alt Empordà. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol a Veneçuela és de 1.450 morts i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents afectats i és de 17 morts i 150 desapareguts. L'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
2: Estamos en horas críticas, en horas cruciales, para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
0: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Aquest diumenge han tret de la runa un pare i el seu fill adolescent 4 dies després de la tragèdia. Havien quedat atrapats a Caravelleda, una localitat situada a l'estat de La Guaira, i els han rescatat equips de França i els Estats Units. Precisament fins allà s'han desplaçat també la quinzena de bombers de la Generalitat que han viatjat a Veneçuela. Especialitzats en infraestructures col·lapsades, la seva primera tasca ha estat avaluar quines són les millors zones de treball per rescatar persones en edificis ensorrats. Malgrat l'increment de l'ajuda internacional i la intervenció de maquinària cada vegada més complexa, els veneçolans han lamentat la falta de mitjans per fer els rescats.
3: No tenemos maquinaria. Sí han venido a trabajar. Muchísimos rescatistas que están dando todo por el todo. Pero necesitamos maquinaria.
4: Hemos estado 4 días seguidos, pues, haciendo nuestro mayor esfuerzo. Sin embargo, no hemos podido lograr mucho debido a que los escombros son de gran magnitud. nos ofrecieron la colaboración de las grúas para remover todo esto y fuimos engañados.
0: D'altra banda, s'han restablert els serveis de metro a les ciutats de Caracas, Maracaibo i València, que s'havien suspès després dels terratrèmols. Mentrestant, a Madrid, aquest diumenge, ha arribat a Torrejón de Ardoz el primer vol amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. A casa nostra, presó provisional comunicada i sense fiança per als pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per presumpte maltractament a Sabadell. Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat per alertar que la criatura no respirava. Els sanitaris el van reanimar i el van traslladar a l'Hospital Taulí, on va morir l'endemà. Ho ha explicat a 3Cat Info la doctora Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut.
5: Va patir una parada cardiorrespiratòria a casa seva la matinada del dia 25. Va ser atesa pel SEM durant un 40 minuts. Pogué remuntar la criatura i el van traslladar a l'Hospital de Sabadell. Allà va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
0: Des de l'hospital van avisar la policia que la criatura podia haver estat maltractada i es van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat. El Departament de Salut farà el seguiment del cas i durà a terme les actuacions d'ofici que calguin.
5: Primer, perquè davant d'un fet tan greu com aquest, doncs, evidentment, és necessari fer-ho i, sobretot, identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que, evidentment, són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
0: El nadó, nascut a finals de març, l'havien visitat anteriorment 2 vegades en un centre d'assistència primària de Sabadell. Els pares van arribar a la ciutat fa 2 mesos, procedents de l'Aragó. Quan els van detenir, només van respondre a algunes preguntes dels seus advocats. De la crònica internacional destaquen les tensions entre l'Iran i els Estats Units al Golf Pèrsic, que estan posant en perill la continuïtat de les negociacions per acabar amb la guerra. El règim persa ha anunciat que no ha assistit a unes converses tècniques previstes per aquest diumenge. Tot i això, segons el portal de notícies Axios, citant fonts nord-americanes, les dues parts han acordat posar fi als atacs i reunir-se dimarts a Qatar per parlar de l'estret d'Hormuz. Aquest diumenge, l'Iran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain, com a represàlia per les agressions nord-americanes de la matinada contra objectius militars iranians en aquesta zona. Fins i tot Donald Trump ha amenaçat amb la possibilitat d'una gran operació militar que posaria fi a l'existència de l'Iran. L'origen d'aquest últim conflicte és el bombardeig a un mercant a l'estret d'Hormuz dijous, després que l'Iran es va oposar a l'obertura d'un nou corredor per a vaixells a la zona que no controlaven ells, situat a la costa d'Oman. Aquest diumenge, els iranians han amenaçat els vaixells que decideixin agafar itineraris alternatius. Abbas Araghchi, ministre d'Afers Estrangers.
6: Qualsevol intent d'adoptar acords nous o diferents del que està aplicant la República Islàmica de l'Iran només conduirà a situacions més complicades i retards en la reobertura de l'estret d'Hormuz i augmentarà les tensions, com ja han vist en les dues últimes nits.
0: En el front del Líban, Israel ha anunciat que ha destruït un túnel de Hezbollah de 200 metres de longitud. Hores abans, un soldat israelià ha mort en enfrontaments amb la milícia xiïta.
7: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més d'un terç del pressupost de les llars catalanes es destina a pagar l'habitatge i les factures de subministrament. En el cas de les llars amb menys ingressos, hi destinen gairebé la meitat dels recursos. Són dades de l'enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística que reflecteixen una dècada seguida de pujades en nombres absoluts dels euros que les llars destinen a l'habitatge. El segon grup amb més despesa, un 15% del pressupost, és el de l'alimentació i begudes no alcohòliques, i el tercer, amb un 11%, el de transport. En el resum de les despeses es reflecteixen també els canvis en la societat i en els hàbits de consum. En aquesta última dècada s'ha incrementat la despesa en educació, sanitat, plataformes de streaming i bitllets d'avió. En canvi, ha disminuït la destinada a premsa, llibres, joieria, tabac i loteria. Els sectors hoteler, de la restauració i del comerç de les localitats catalanes per on passarà el Tour de França a partir del cap de setmana que ve són optimistes de cara als beneficis econòmics que els hi comportarà aquest esdeveniment. Dissabte que ve, el Tour començarà a Barcelona. Els hotels de la ciutat estaran plens i els apartaments turístics tindran una bona ocupació. Sentim Roger Grau, director de l'hotel NH de la Rambla de Catalunya, i Marian Muro, directora general de la patronal Apertur, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
8: Hem notat un repunt de la demanda tant a nivell de tarifa mitja com de número de reserves. Estem preveient unes ocupacions al voltant del 100%, o sigui que fregarem el ple durant els 3 dies que estarà el tour per aquí a Barcelona.
9: Estem als voltants del 80% d'ocupació. Fonamentalment són famílies o aficionats d'Espanya o dels mercats europeus de proximitat.
0: Granollers i Tarragona també acolliran sortides d'etapes. David Vázquez i Berta Cabré, presidents de les federacions d'hostaleria respectives, preveuen que comportarà avantatges presents i futurs per a aquestes poblacions.
10: Estem il·lusionats perquè, al final, quan ve un gran esdeveniment, poc o molt, segurament ens aportarà algun retorn. Sabem que aquell dia, el dilluns, a dia 6, estarà tot ple.
11: A vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació.
0: Tot i això, també avisen dels problemes de mobilitat que provocarà el pas del tour. La Unió Europea permetrà cultivar fruites i hortalisses editades genèticament per adaptar-les millor a la sequera i les plagues. Fins ara, la venda d'aquestes variants estava molt controlada, però la comunitat científica n'avala la seguretat i creu que augmentarà la collita dels pagesos. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
12: Això no té res a veure amb els transgènics, que continuaran estrictament regulats perquè barregen els gens d'espècies diferents. El que s'aprova ara és la possibilitat d'editar el genoma intern d'un mateix vegetal per potenciar-ne els trets més afavoridors des del punt de vista nutricional pel que fa al gust o la resiliència climàtica. L'eurodiputada sueca Jessica Polvjart ha negociat la nova llei.
13: Estem donant als pagesos les eines que necessiten per conrear cultius més resilients al clima i competir globalment. Al mateix temps, que preservem les normes més estrictes de seguretat alimentària.
12: Els aliments que estiguin editats genèticament no ho hauran d'indicar l'etiquetatge i això molesta les organitzacions d'agricultura ecològica, com la Demeter International. La seva portaveu és Clara Ver.
14: Per als consumidors no hi ha transparència, no hi ha informació. No podran prendre una decisió informada quan vagin a comprar al supermercat.
12: Les fruites i verdures biològiques continuaran cultivant-se sense utilitzar llavors editades genèticament.
0: Al País Valencià, nova manifestació, la vintena de les associacions de familiars de les víctimes de la Dana per demanar la supressió de l'aforament de Carlos Mazón. La mobilització s'ha fet per primera vegada a Paiporta, la localitat on hi va haver més víctimes mortals. Mariló Gradolí és la portaveu de l'associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre.
15: Estem ací per a que se faci justícia, per a continuar reclamant i reclamar que l'inici siga que no li s'aplique l'aforament a Carlos Mazón. Per això hem anat al Constitucional per a demanar que no li s'aplique l'aforament i puga estar investigat per saber què passa aquell dia 29 d'octubre de 2024.
0: Per la seva banda, Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de les Víctimes Mortals de la Dana 29 d'octubre, ha denunciat que no es va fer cap tipus de prevenció els dies anteriors a l'aiguat. També ha explicat que no tenen cap relació amb l'actual president de la Generalitat, Juan Ferran Pérez Llorca.
16: Nula. Ni buena ni mala, no hay ninguna. De hecho, el otro día, el miércoles de la pasada semana, estuvimos allí. No había nadie en la bancada azul, absolutamente nadie, no había ningún miembro. Pero los que estaban, el portavoz, el síndic del PP i el síndic de Vox no fueron capaces de mirarnos a la cara ni una sola vez.
0: Els manifestants també han volgut evidenciar el deteriorament que encara hi ha al municipi i als voltants, amb moltes obres pendents d'execució. Aquest dilluns fa 20 mesos de les inundacions. 4 persones han mort i 6 més estan ferides arran d'un accident de trànsit a Benicàssim, a la Plana Alta. En concret, el sinistre ha passat a la carretera N340 la matinada passada. Encara se'n desconeixen les causes. Els ferits, amb politraumatismes i contusions de diversa consideració, estan ingressats a l'hospital.
7: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Ens ve una petita davallada a la temperatura, pot ser més notable al Pirineu, es notarà a l'interior, no es notarà tant a la costa, la humitat també baixarà, farà una mica menys aixafogor, especialment Costa Brava i Costa Daurada, Terres de l'Ebre, però vaja, tindrem encara de 30-32 de temperatura màxima aquest dilluns a la costa. Destaquem que la matinada haurà estat tòrrida, mínimes per sobre 24, 25 o 27 a l'àrea de Barcelona, costa barcelonina i el Vallès Oriental i Occidental, i a l'interior mínimes de 16, 17, màxim 20. Aquí sí que notarem la refrescada. Gairebé tot l'interior i el Pirineu, sobretot, la temperatura davalla, baixarà 2, 3 o 4 graus, però no pas a la costa, on de dia poden pujar un parell de graus a la costa tarragonina i a la costa brava per efecte del vent del nord, aquest mestral moderat, tramuntana moderada forta al nord del Cap de Creus. A la tarda canvia el temps amb alguna tempesta, sembla que poca cosa, ahir n'hi va haver a la Vall d'Aran, 15 litres a

0: Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: La Catedral de Mallorca exposa l'obra que hi va fer Antoni Gaudí. L'arquitecte modernista va començar una reforma de la seu al 1905 que va significar una revolució. La mostra recorre la petjada de Gaudí a la Catedral mallorquina. Palma, Caterina Carman Jaume.
2: El primer que va fer Gaudí va ser canviar el cor de lloc, del centre a la capella major, tota una revolució. Les pintures abstractes que decoren el cadiram han desafiat el pas del temps, així com les ceràmiques de la capella. Una reforma tan estimada com criticada aleshores. Sentim Cristina Ortiz, responsable de gestió cultural de la seu.
3: Fa 100 anys, fer tots aquests moviments, no? Desmuntar el cor del centre de la nau, aquestes pintures, aquesta decoració, a un espai com aquesta catedral, no? Amb 800 anys d'història, molta gent trobava que eren pintures molt atrevides, molt agosarades, és pintura pràcticament que podrien dir abstracta. Per tant, si aleshores avui dia poden dir que aquestes pintures són molt modernes, pues, mos hem d'imaginar que devien pensar aleshores en aquells moments.
2: Quan va morir el bisbe que el va contractar, també es va acabar la reforma, però impacta fins i tot l'obra que Gaudí no va completar, com els dibuixos dels peixos o el baldaquí icònic, fet de materials reutilitzables com el cartró.
1: Les tasques de descontaminació de la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp continuaran aquest dilluns després que aquest diumenge han arribat a la sorra les restes d'una balena en descomposició. L'animal l'han retirat amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El sergent en cap de la policia local, Sergi Navarro, ha explicat els passos a seguir a partir d'ara.
4: Un cop sigui extret de platja, passarà un procés d'incineració i després també el que fem és descontaminar tota la part de platja, que com veieu ara ja els tractors municipals ja estan treballant per fer la descontaminació del litoral.
1: Se sospita que l'animal és el mateix que va arribar mort a Sitges fa un mes i que va ser arrossegat mar endins. Això explicaria l'estat de descomposició del cetaci. L'Ajuntament d'Amposta, al Montsià, celebra que l'Església Evangèlica El Pont hagi comprat l'antiga discoteca Metro, una de les més grans de les Terres de l'Ebre, per fer-hi un centre de culte. El local estava tancat des del 2014 i creuen que servirà per revitalitzar el polígon de les Tosses. Arnau Martínez, des d'Amposta.
5: Al voltant de la Metro hi havia diversos locals d'oci nocturn. El polígon Les Tosses havia de tenir aquesta finalitat, però la crisi econòmica i la pressió policial va fer que la majoria d'establiments tanquessin. Ara, l'Església del Pont ha comprat l'antiga Metro amb l'objectiu de fer-hi un centre de culte. L'alcalde d'Amposta, d'en Tomàs, ho valora positivament.
6: Per a nosaltres és positiu. Recordeu que no fa molt allí vam tenir una operació, no, contra la fabricació d'estupefaents a nivell d'Europa, que era desconegut. Per què? Pues perquè eren unes naus abandonades. Per tant, com menys naus abandonades hi haguen, per a nosaltres millor. I en aquest sentit, al final, l'Església Evangelista de Dani Verge és una església molt coneguda, no?, a nivell comunitari a la nostra ciutat, que té molts anys de treball i que, en definitiva, estic convençut que ne donaran un bon ús i una bona sortida en aquest edifici.
5: Aquest cap de setmana, un grup de persones vinculades a la congregació ja han començat a treure la runa que hi ha dins l'immoble. Volen tenir en funcionament l'espai en un any aproximadament.
1: Una de les campanyes anuals més antigues dels Mossos d'Esquadra és la de prevenció de furts i robatoris al Baix Segre durant l'època de collita de la fruita. Amb el pas dels anys, els agents registren cada cop menys incidents a la via pública i ho atribueixen a l'increment d'allotjament per a temporers. Aitona, Alba Mor.
7: La campanya policial del Baix Segre ja es feia abans del desplegament dels agents a Catalunya. Es tracta d'un dispositiu que comença per l'època d'aclarida al mes de maig i s'allarga fins a finals del mes de setembre. L'objectiu és gestionar l'augment de població als municipis agraris durant l'estiu, garantir la convivència ciutadana i prevenir delictes patrimonials com furts i robatoris. El cap de l'àrea bàsica policial del Segrià, l'inspector Xavier Ribelles, explica que s'han reduït dràsticament episodis tensos a l'espai públic per l'increment d'allotjament per als temporers.
8: Primer, aquesta gent tenen un lloc on anar. Ja no embruten carrers, ja no es troben papereres plenes de brutícia, ja no trobes ampolles, ja no hi ha tantes baralles, perquè, clar, quan estàs convivint, comparteixes un espai públic, no? Pues allí se generen sinergies. Si aquest banc és meu, si aquest banc és teu, si aquest un tros de carrers meus, i aquest tros de places meu, que aquí vaig vindre jo ahir. Llavors, clar, si tu tens una casa, fas la teua vida a la casa. ¿Vale? Per tant, les baralles entre aquestes persones, almenys a la via pública, pràcticament no n'hi ha.

0: Matèria de seguretat i convivència, la campanya policial del Baix Segre també té en compte l'Horta de Lleida i Lleida Ciutat, atès que molts dels treballadors hi tenen la seva residència.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Més d'un centenar d'organitzacions denuncien que els gots reutilitzables que es fan servir als festivals de música acaben augmentant l'impacte mediambiental. Entitats com Greenpeace o Recero critiquen que els grans festivals esquiven la normativa i no tenen un sistema de recollida i neteja que permeti tornar a utilitzar els vasos. Per això pressionen el govern espanyol perquè aprofiti la imminent reforma de la norma per obligar a implantar sistemes efectius de recollida i neteja d'aquests gots. Rosa García és la directora de la Fundació Recero en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Ara que s'obre la finestra de que s'aprovi el nou Real Decret d'envasos a nivell estatal, es revisi aquesta norma i es redacti de forma que no hi hagi opció de posar en dubte que el sistema que ha de ser obligatori és disposar de gots reutilitzables dintre d'un circuit de reutilització, de recuperació, higienització i tornada a posar en marxa.
2: Des de Recero denuncien que l'arribada dels gots de plàstic d'ús s'ha convertit en un ingrés extra per als festivals que adquireixen envasos a un preu de cost de 20 o 30 cèntims que després venen a 1 o 2 euros.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Ajornat el concert de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela, que estava previst per al pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona pels terratrèmols en aquell país. Es tracta d'un dels concerts del cicle BCN Clàssics. L'organització ha fet un comunicat aquest diumenge en què diu que s'ajorna a una data encara per determinar. Dudamel ha expressat la seva profunda tristesa davant l'obligació de deixar per més endavant la seva gira amb l'orquestra i ha afegit que en moments com aquest la prioritat és fer costat al poble veneçolà. També ha iniciat una col·laboració amb el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament per tal d'oferir ajuda immediata i suport essencial.
1: Esports.
2: Amb Alfons Gorina.
4: El Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial, després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en el primer partit dels setzens. El gol ha arribat en el temps de descompte. El rival del Canadà a vuitens sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns juguen el Brasil, Japó i l'Alemanya, Paraguai. La resta de setzens de final són Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia, Mèxic, Equador, Anglaterra, República Democràtica del Congo, Bèlgica, Senegal, Estats Units, Bòsnia, Espanya, Àustria, Portugal, Croàcia, Argentina, Cap Verd, Suïssa, Algèria, Austràlia, Egipte i Colòmbia, Ghana.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
4: En motor, Ayo Gura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè, mentre que Àlex Márquez ha protagonitzat una gran remuntada i ha acabat cinquè després de sortir des de la dotzena posició. Marc Márquez ha parlat de la cursa i del seu toc amb Gian Antonio. Són declaracions a The Zone.
5: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, ¿qué hacer? Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar la siguiente.
4: La victòria d'Ayo Gura, per cert, és la primera d'un japonès a la categoria reina del motociclisme amb 22 anys. A la general, Jorge Martín és el nou líder amb 193 punts, 7 més que Bezzecchi. Marc Márquez queda ara a 40 punts.
1: 3Cat Info.
4: Encara en motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer. A la general del Mundial, Russell retalla punts sobre Antonelli, que manté el lideratge ara amb 40 punts de marge. El pròxim Gran Premi és el de la Gran Bretanya a Silverstone la setmana vinent.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
4: I aquest dilluns arrenca el torneig de tennis de Wimbledon. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran el debut del número 1 del món i vigent campió Jannik Sinner contra Kecmanovic i el del 7 vegades campió del torneig Novak Djokovic contra el xinès Wu. En el quadre femení, els principals al·licients seran a partir de dimarts, en què destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i 1.463 dies després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Join i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Dimarts també debutarà l'única catalana al quadre, Paula Badosa, que jugarà contra la nord-americana Emma Navarro.
1: Trescat Info.
4: Parlem ara de bàsquet perquè Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost. Una derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha tingut llançament per guanyar el partit. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada quan va disputar un duel contra l'Argentina. El seleccionador Jaume Ponsarnau ha desitjat que aquests partits es juguin més sovint.
6: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
4: Un dels jugadors que ha participat amb Catalunya és el fins ara escorta del València, Isaac Nogués. Un Nogués que ha confirmat que deixa el València amb la intenció de continuar a l'ACB.
7: És el meu principal objectiu, és continuar a l'ACB, buscar un equip on tingui més minuts i veure fins on puc arribar.
4: En ciclisme, Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya en ruta. El ciclista barceloní s'ha imposat a un altre català, Joel Nicolau, que ha obtingut la plata i Urko Berrade ha aconseguit el bronze. És la primera victòria professional de Camprubí, que a priori no està entre els seleccionats del seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França.
1: L'actualitat esportiva a fons.
4: Parlem ara d'hoquei patins perquè el Vilafranca és nou equip de l'hoquei lliga masculina. Ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu per 6-4 en el partit de tornada de la final, disputat un mes després de l'anada. Això és perquè el Manlleu considera que hauria d'haver pujat perquè va acabar la lliga regular líder, però la impugnació del Lloret del seu últim partit va fer Lloret campió i va enviar el Manlleu al play-off. El Manlleu va presentar recurs. El TAS va suspendre el play-off, però al final s'ha acabat jugant. El capità del Vilafranca, Roger Martí, no entén què ha volgut fer el Manlleu.
8: Sí, crec que aquesta protesta que fan ells ja ha succeït diverses vegades aquesta temporada. Al final la protesta no té cap sentit. Si al final si un equip presenta alineació indeguda, si l'alineació és indeguda s'ha de donar els 3 punts. Això ja ha sigut així moltes vegades. I bueno, llavors l'única opció que queda és pensar que ho han fet per allargar el tema.
4: I des de Manlleu, el capità Roger Codinac ha atacat a la federació.
9: Jo no m'imagino en cap altre esport que passi una situació com la que ha passat a l'hoquei patins, no? El primer problema, entenc que va ser amb el Xum contra el Calafell. No sé si va ser el gener o per aquelles dates, i avui en dia, el 28 de juliol, de juny, estem en la mateixa situació. Entenc que tenim una federació que s'ha d'encarregar aquestes coses i quan hi ha un problema d'aquests l'ha d'intentar solucionar.
4: Al final, els equips que pugen a l'hoquei lliga masculina són el Lloret i el Vilafranca.
10: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Vinga, va, que ja és dilluns. Bon dia a tothom. Després d'una nit d'avisos de calor nocturna al litoral i prelitoral central, ens llevem avui amb 28 graus al port de Barcelona, 26 a Mataró i 21 a Torres de Segre. I de nou, dia de calor. També dia de vaga de Renfe. En hora punta, des d'ara i fins a les 9 del matí a la tarda, circularan un 66% dels 30 rodalies. La resta del dia passarà un de cada 3 trens. Els AVE, els serveis mínims són del 73%. I arrenquem també última setmana de la temporada, en un dilluns en què a Madrid tindrà un clar accent econòmic. El govern espanyol farà el primer pas per presentar els pressupostos per l'any que ve.
1: I el govern va fer lo que le toca, que és presentar los presupuestos en 2026 i eleccions en 2027.
0: I més qüestionat que mai pels socis, Pedro Sánchez ha convocat per avui un Consell de Ministres extraordinari per aprovar les previsions macroeconòmiques que s'han d'actualitzar després del conflicte a l'Orient Mitjà. Relacionat encara amb la guerra, la Moncloa també concretarà avui quines ajudes es prorroguen. I avui, en temps d'àgora, també analitzarem com ha quedat el que queda de legislatura i si les bones paraules de Feijó cap a Catalunya poden acabar amb un acostament, amb Junts.
2: Que Catalunya sea la llave que saque a Sánchez de la Moncloa. Porque Catalunya serà el cambio que necessita Espanya.
0: Avui en parlarem a partir de les 9 també amb Lluís Orriols, professor de Ciència Política de la Universitat Carlos III de Madrid. I l'atenció del món continua centrada també en Venezuela.
3: Queremos apoyo, queremos máquinas, queremos llevarnos a nuestros familiares. Ayúdennos!
0: Després de 4 dies, les opcions de trobar supervivents del terratrèmol entre les runes són cada cop més escasses i l'últim balanç és de quasi 1.500 morts, 3.000 ferits i encara desenes de milers de desapareguts. Anem cap a un dels punts més afectats d'aquesta tragèdia, a La Guaira, hi ha el periodista Bernat Lautaro. Bernat, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, com esteu?
0: Què és el que veus? Quina és la situació ara mateix?
4: Doncs bé, ara ens trobem a La Guaira, s'han habilitat desenes per poder acollir els més de 2.600 rescatistes internacionals que han arribat per col·laborar en les tasques de treure les runes i rescatar les persones supervivents que s'han sumat als més de 25.000 efectius de la policia, l'exèrcit del propi estat veneçolà en aquesta tasca. La presidenta Delcy Rodríguez ha estat explicant que s'han rescatat només el dia d'ahir fins a 33 persones d'entre les runes i ha extès el període de poder rescatar, seguir rescatant gent més enllà de les 72 primeres hores. Mm. És important destacar que hem pogut presenciar aquests 3 dies, els últims dies d'aquest cap de setmana a La Guaira, com moltíssimes persones s'han organitzat entre elles conjuntament amb els policies de l'Estat, amb l'exèrcit nacional, com per poder localitzar a quines cases encara hi havia supervivents i així enviar els rescatistes directament a aquelles cases, sempre prioritzant a les persones que podien sortir en vida. Moltes persones estan començant a ser acollides a poliesportius i edificis municipals i les Nacions Unides també han arribat aquí per coordinar l'ajuda humanitària d'alimentació, hidratació i tot el que ve sent el primer impacte per acollir a la gent que s'ha quedat desplaçada. Mm. Recordem que estem parlant de més de 200 edificis que han col·lapsat totalment i més de 500 edificis que han col·lapsat parcialment i que ja no s'hi pot viure. Aleshores, una miqueta aquesta és la situació, ho seguirem informant properament, però les tasques segueixen desenvolupant-se 24 hores al dia, tots els dies de la setmana. Tots els rescatistes estan fent torns de 8 fins a 12 hores per seguir buscant la gent que pot haver sobreviscut encara.
0: Bernat, explica'ns com és La Guaira, perquè això és una zona que és molt, molt turística, no? El seu centre històric, les platges, està a uns 30 quilòmetres de Caracas.
4: Exactament, molt bona pregunta. Gairebé diré un Lloret de Mar o la Costa Brava, un Platja d'Aro. Ens hem dit que la gent de Barcelona, Platja d'Aro, de vacances, doncs aquí la gent de Caracas ve a La Guaira a passar les vacances. I hem de recordar que tot el terratrèmol va succeir un 24 de juny, que és festiu aquí a Venezuela i que la gent estava celebrant, doncs aprofitant per anar-se a la platja i sortir de la gran ciutat. Això ha fet encara més dramàtic el nombre de víctimes que s'han produït i és per això que hi ha milers de voluntaris de Caracas que també han pujat fins aquí després d'acreditar-se en un procés en la mateixa ciutat de Caracas organitzat pel govern. Vindria a ser el més semblant a Platja d'Aro que ens puguem imaginar.
0: Sí, sí, sí, pel que fa al turisme i pel que fa al que és habitualment en aquesta zona, no? Bernat, gràcies també per acompanyar-nos. Seguim connectant amb tu. Que vagi bé.
4: Que vagi bé, gràcies.
0: És una de les zones més afectades. L'últim balanç, com dèiem, és de quasi 1.500 morts, 3.000 ferits i encara desenes de milers de desapareguts. Avui a les 10 també parlarem amb Rebeca Carranco. Analitzarem dos successos que hem conegut aquest cap de setmana. D'una banda, dos pares estan a la presó per la mort del seu nadó de 3 mesos a Sabadell. Van alertar al 112 dient que el petit s'havia ofegat, però després a l'hospital, on va acabar morint, van veure que tenia lesions compatibles amb un sacseig violent. Així ho explica Clara Pareja, del Departament de Salut.
5: Va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
0: I amb la Rebeca Carranco també parlarem a partir de les 10 de la infermera de Manresa, a qui s'ha enviat ara a presó, acusada d'haver enverinat amb medicaments la seva parella, un bomber de Manresa que va morir de forma sobtada fa 4 mesos. I a partir de 2:15 avui farem Àgora Esportiva amb Ramon Bes, Laia Tudel, Ricard Torquemada i Joel Díaz. Schaffelberg's ball into the box, headed away by Ocon. It's Ustakia! Després que Canadà s'hagi convertit aquesta nit en la primera selecció en classificar-se pels vuitens després de guanyar 1-0 Sud-àfrica i amb un gol al temps de descompte. Entre aquesta tarda i la propera matinada, Brasil, Japó, Alemanya, Paraguai i Països Baixos, Marroc. I a partir de les 11... Yeah!

0: Aquesta és l'última setmana de la temporada regular del Matí de Catalunya Ràdio. Per molts és una setmana alegre, perquè s'acaba despertar-se a aquesta hora, però per d'altres, Frederic Vicent...
1: Sí, va per barris, això.
0: Doncs bé, el terratrèmol radiofònic, perquè t'has de llevar tot l'estiu d'hora.
1: A la mateixa, sí, bàsicament.
0: Ara fas moltes vacances durant l'hivern, no?
1: Quines galtes. Quines galtes que m'ho diguis tu. Després, la setmana passada.
0: Jo no faig vacances, eh?
1: Bueno, noi, compte'm. La setmana passada, dir, vull dir, avui, per dos o tres dies, a dir-ho això com a mínim.
0: Les hores passen volant, ja ho saps.
1: Sí, dir,
0: i els cafès també.
1: Sí, exacte.
0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
2: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara fem un cop d'ull a la matinada. Amb Frederic Vincent, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Hi ha molta cosa d'habitatge avui. El periòdico destaca en portada que només el 26% dels espanyols viuen en àrees que tenen pisos assequibles. El diari destaca que Lleida, Huelva i Lugo són les ciutats més barates d'Espanya per viure. Però, per exemple, també tenim a La Vanguardia un tema indirectament relacionat. També diu en portada que Barcelona tindrà fins a 50 hotels nous d'aquí el 2030.
0: I a Brussel·les?
3: Un estudi de l'organització ecologista Transport and Environment també va sobre habitatge. Assegura que l'augment del turisme aeri podria elevar els lloguers a Espanya fins a 217 euros des d'ara fins al 2031. De fet, l'informe situa Espanya entre els països europeus més exposats a aquest fenomen.
0: I amb què t'adormís, Estats Units?
3: La CNN explica que els estudis en el món antic creuen que tindran un augment d'estudiants el curs que ve arran de l'interès que suscitarà la pel·lícula de Christopher Nolan, L'Odissea, que s'estrena d'aquí uns dies. La cadena diu, de fet, que hi ha diversos museus que ja estan organitzant esdeveniments temàtics.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
3: Més conflicte comercial amb el Japó. El govern xinès ha afegit 20 empreses japoneses a la llista de control d'exportacions. Això impedeix que les empreses xineses els venguin sense aprovació prèvia del govern. El motiu oficial de l'executiu xinès són les ambicions de Tòquio textualment de remilitaritzar-se.
4: Comencem setmana i ho fem amb temperatures més normals per l'època de l'any. Temperatures que es normalitzaran pel juliol. Farà calor, però una calor menys acusada que la de dissabte i diumenge. I amb un temps de matí de sol i tarda amb ruixats i tempestes, atenció, que poden ser intenses en l'àrea del Pirineu i l'interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona.
0: Són les 6:10, anem a actualitzar-nos. Amb Francesc Soler i Silvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Pau Llonc, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. El dia en què el govern espanyol engega el procés per elaborar els pressupostos i avui presentarà les previsions macroeconòmiques, un cop analitzat l'impacte de la guerra de l'Iran.
6: Ho faran un Consell de Ministres que s'ha avançat un dia precisament per renovar les mesures contra els efectes del conflicte aprovades fa 3 mesos i que caduquen demà.
0: Madrid, Dani Senceaja.
7: El govern central estudia prorrogar part de les mesures que es van aprovar al març per fer front a l'encariment dels carburants i l'energia. L'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà també ha obligat el Ministeri d'Economia a actualitzar les previsions de creixement del PIB, ara fixada en el 2,2%. Amb el nou quadre macroeconòmic ja es pot engegar la maquinària per presentar els pressupostos generals. La Moncloa manté la intenció d'aprovar-los, malgrat que, de moment, no té garantits els suports necessaris al Congrés. Abans que el debat pressupostari arribi a la Cambra Baixa a la tardor, el govern es reunirà esta setmana amb les comunitats per fixar els objectius d'estabilitat. Des de Madrid, Dani Sainz-Vieja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a partir d'avui, atenció, perquè ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per als joves de fins a 250 euros al mes. Roc Fargas.
8: Hi ha temps fins al 10 de juliol i les poden demanar els menors de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. La quantitat de l'ajuda que es doni dependrà de la situació econòmica de cadascú, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20. Les ajudes es donaran sempre que l'import del lloguer no superi unes determinades quantitats. El govern creu que amb aquestes subvencions cobrirà la demanda dels joves que no van poder accedir al bo estatal. S'han reservat 27 milions d'euros públics per fer-hi front. Roc Fargas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, el Partit Popular ja parla de girar full per acostar-se així a Junts.
9: La votació de dijous al Congrés a favor de la dimissió de Pedro Sánchez ha donat ales a Alberto Núñez Feijóo per exigir la sortida del president espanyol de la Moncloa i fer-ho de la mà de Junts, que la setmana passada va plantejar al PSOE que pensi en un altre candidat. Sentim el líder del PP dissabte al Congrés del Partit de Catalunya.
10: También queremos pasar página. El cambio no se puede hacer sin Cataluña, y mucho menos contra Cataluña.
9: El més revelador va ser, però, un altre dirigent, Miguel Tellado, que deia això a la cadena SER.
5: Lo que ha sucedido en Cataluña en el año 2017, pues sucedió en el 17, y por lo tanto no se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy el contexto es otro, ¿no? Hoy la amenaza para la democracia española no es un movimiento secesionista en Cataluña, ¿no?, como el que vivimos en aquel momento.
0: Per Sánchez, és la prova que el Partit Popular assumeix l'amnistia i fins i tot busca beneficiar-se'n, malgrat tota l'oposició dels últims mesos.
11: Las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
6: Junts vol furgar amb possibles dissidències internes al PSOE per fer caure Sánchez, però són poques les veus que el qüestionen públicament. Una d'aquestes veus crítiques és la del president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, que deia això dissabte al Comitè Federal del PSOE i ha tingut accés al País.
12: La realitat, jo crec que invita a donar-li la paraula a la gent, a confiar en la gent.
6: Mentrestant, el soci de govern Sumar viu amb incomoditat els casos de corrupció que envolten el PSOE, però no vol trencar el govern ni solucions com la que planteja Junts. Gerardo Pisarello, dels Comuns, va parlar ahir.
13: No entenem quin seria el cavaller blanc en el que està pensant Junts per reemplaçar a Pedro Sánchez, però si estem parlant d'un García Page que el que faria és dretanitzar el PSOE per pactar amb el Feijóo i anar contra Catalunya, nosaltres diem no gràcies.
0: En temps d'Àgora en parlarem avui amb els nostres agoristes de la relació entre Junts i el Partit Popular i també amb Lluís Orriols, que és professor de Ciències Polítiques de la Universitat Carlos III de Madrid. I avui a Brussel·les, reunió d'alt nivell entre els responsables de comerç de la Unió Europea i la Xina, ara que creixen les tensions amb Pequín.
9: El Club Comunitari estudia si endureix la política comercial amb el gegant asiàtic perquè diu que les relacions són desiguals i insostenibles.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
14: A la Unió Europea la preocupa com ha crescut l'arribada de productes xinesos a baix cost i cada cop més en indústries que són sensibles pel seu alt valor afegit, com per exemple els cotxes o la tecnologia verda. Les autoritats comunitàries acusen les empreses xineses de jugar amb avantatge gràcies a les grans ajudes públiques que reben del govern de Pequín. Brussel·les estudia com donar un cop de mà als fabricants europeus, però els països no s'acaben de posar d'acord. França reclama més madura, si cal, amb aranzels contra la Xina. Espanya, en canvi, lidera el bloc dels que defensen unes relacions cordials amb Pequín. La reunió d'avui pot orientar la futura estratègia de la Comissió Europea. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quatre dies després del doble terratrèmol, ho explicava Mara, Venezuela continua buscant supervivents sota la runa dels edificis ensorrats, però cada vegada amb menys esperança.
6: Mentrestant, el balanç oficial de la catàstrofe natural no para de créixer. L'últim recompte eleva a prop de 1.500 el nombre de morts i a més de 3.000 el de ferits. Encara hi ha, però, desenes de milers de desapareguts.
0: Enviat especial a Venezuela, Joan Biosca.
15: L'aeroport de la ciutat de València, on ens trobem ara, dues hores de Caracas, s'ha convertit en la principal porta d'entrada per l'ajut humanitària, pels rescatistes, pels periodistes i també per veneçolans que viuen fora del país sud-americà i que arriben a Venezuela angoixats a la recerca dels familiars dels qui no en tenen notícies. Camí ja del cinquè dia dels dos terratrèmols d'aquesta catàstrofe humanitària veneçolana. Cada hora que passa són menys les possibilitats de trobar persones amb vida. La xifra de desapareguts és de més de 50.000 persones i amb imatges inimaginables fa pocs mesos. Soldats, tropes dels Estats Units amb material per ajudar en les tasques de recerca trepitjant la costa veneçolana, però no deixen de ser soldats nord-americans. Des de València, Venezuela, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I la líder opositora veneçolana, Maria Corina Machado, diu, arran dels terratrèmols, que ha arribat el moment de tornar a Venezuela.
9: Machado ho ha dit en una entrevista a la cadena nord-americana Fox News.
16: The time has come. Ha arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.
9: Machado ha manifestat la seva intenció de tornar a Venezuela des de la captura de Nicolás Maduro fa 6 mesos i fins i tot va regalar el seu Premi Nobel de la Pau a Donald Trump. Però el president dels Estats Units, que tutela el país des d'aleshores, s'ha resistit a deixar-la tornar i ha prioritzat treballar amb el chavisme.
0: 6 i 17, l'onada de calor que ha sufocat Europa els últims dies es desplaça ara cap a l'est del continent després d'un diumenge de rècords històrics.
6: Alemanya va arribar als 41,7 graus i Polònia, la República Txeca i Àustria també van superar la barrera dels 40. L'Organització Mundial de la Salut calcula que arran de les temperatures extremes han mort 1.300 persones a Europa i el balanç podria créixer els pròxims dies. França ha registrat aquesta setmana 1.000 morts més del que és habitual i adverteix que la xifra encara és provisional. Tot i això, la ministra de Salut francesa, Stéphanie Rist, insisteix que la situació està lluny de la tragèdia viscuda durant l'onada de calor del 2003, en què van morir unes 15.000 persones.
17: Si la canícula és comparable d'un punt
18: de vista... Tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
6: Les temperatures han començat a baixar. França, amb tot, es preveu una revifada de la calor d'aquí una setmana.
0: I els Estats Units i l'Iran han pactat aturar les hostilitats i asseguren que reprendran les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de salvar l'acord de pau provisional que havia quedat en entredit després dels intercanvis d'atacs dels últims dies.
9: L'acord, confirmat per un alt càrrec de Washington, arriba després d'uns dies d'escalada de tensió amb el control de pas de l'estret d'Hormuz com a taló de fons. Dijous hi va haver el primer incident. L'Iran va atacar un vaixell que no hauria respectat la ruta marcada pel règim dels ayatollahs. A partir d'aquest incident, durant el cap de setmana, Washington i Teheran s'han enredat en un intercanvi d'atacs. Els Estats Units van bombardejar objectius iranians i l'Iran va respondre atacant bases nord-americanes a Kuwait i Bahrein. Finalment, però, els esforços diplomàtics han permès aturar aquesta escalada i les dues parts tornaran demà a la taula de negociació en una trobada que es farà a Qatar.
0: Ingressen a presó els pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per possibles maltractaments a Sabadell.
6: Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat perquè la criatura no respirava. Els sanitaris el van reanimar i el van traslladar a l'Hospital Parc Taulí, on va morir divendres per una hemorràgia cerebral i diverses fractures. L'hospital va alertar la policia que la criatura podria haver estat maltractada i es van activar els mecanismes de protecció de la infància de la Generalitat. La doctora Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, ha detallat que el Departament de Salut ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que va rebre l'infant.
19: I sobretot identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que evidentment són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
6: El nadó nascut a finals de març l'havien visitat anteriorment dues vegades en un cap de Sabadell. Els pares van arribar a la ciutat fa 2 mesos procedents de l'Aragó.
0: I Aliança Catalana ha retirat la confiança al que havia de ser el seu cap de llista i candidat a l'Ajuntament de Figueres, Arnau Liesa, perquè surt amb una noia menor d'edat.
9: En un comunicat, el partit ha afirmat que aquesta mesura es pren després que la direcció s'assabentés d'aquesta situació personal que consideren incompatible amb els principis fundacionals del projecte polític. Poc després, el mateix Liesa ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. Liesa també afirma que es va equivocar en no informar-ne el partit. Segons ha dit, per responsabilitat i per evitar generar un perjudici a l'organització, ha decidit presentar la seva renúncia.
0: I aquesta setmana arrenca el judici contra els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon per presumptament haver prioritzat la vacunació dels Mossos d'Esquadra davant dels de Guàrdies Civils i Policies Nacionals durant la pandèmia del 2021.
6: La Fiscalia els demana 12 anys d'inhabilitació.
0: Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
20: Dimarts a 9:45 del matí arrenca aquest judici que s'allargarà fins al 15 de juliol. La Fiscalia acusa Vergés i Argimon de prevaricació administrativa. Considera que hi ha indicis perquè jutgi si els exconsellers van dictar una resolució arbitrària que hauria retardat presumptament la vacunació de la Covid-19 dels Guàrdies Civils i els policies nacionals respecte a la dels Mossos d'Esquadra. Per la seva banda, els dos sindicats de policia que exerceixen d'acusació particular, Jusil i Jupol, van més enllà i sostenen que els fets també constitueixen un delicte contra els drets dels treballadors perquè consideren que el retard en la vacunació va posar en risc els agents dels dos cossos estatals. Els fets van passar la primavera del 2021 i la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació pels dos exconsellers. Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més notícies amb Marc Granado, Lara García i Àlex Bosch. Bon dia.
21: Bon dia.
0: Avui hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari i un sindicat minoritari.
22: La Generalitat ha decretat els serveis mínims de Rodalies, que són del 66% del servei habitual entre les 6 i les 9 del matí, de 2:15 a 2 a les 4 de la tarda i de 6:45 a 8:15 del vespre. La resta del dia només circularan la meitat dels trens. Per la seva banda, el Ministeri de Transports ha decretat els serveis mínims dels trens AVE i de llarga distància, que són del 73% i circulen el 65% del total de trens de mitja distància. El motiu de la vaga és el desacord del sindicat ferroviari amb el futur del servei de Renfe Mercaderies i ha convocat una altra vaga pel 15 de juliol.
0: I el Servei Català de Trànsit suposa frontalment el reial decret aprovat per l'últim Consell de Ministres que permet circular a les motos pel voral de la dreta de les carreteres en cas de retencions o de mal temps.
1: Aquesta modificació del reglament de circulació entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre. Trànsit considera que pot generar accidents i que arriba en un moment d'increment de la sinistralitat en el col·lectiu dels motoristes.
0: Mentre hi ha hagut dos morts i un ferit greu després que un conductor temerari que fugia dels Mossos embestís en aquest cas un altre vehicle al Poblenou de Barcelona. I s'investiguen les causes d'un accident múltiple que va deixar 4 morts i 6 ferits greus a Benicàssim, a la comarca de la Plana Alta.
2: El sinistre va passar la matinada d'ahir a la carretera nacional 340 i hi va haver 3 vehicles implicats, entre els quals un taxi. Les víctimes mortals són 3 homes i una dona. A més, 6 homes van quedar ferits de gravetat amb politraumatismes i diverses contusions. Els serveis d'emergències els van atendre al lloc dels fets abans de traslladar-los a l'Hospital General de Castelló i també a l'Hospital de la Plana, on continuen ingressats. Les autoritats treballen ara per aclarir què va provocar la col·lisió.
0: I investiguen les causes també d'un altre accident, un accident d'una avioneta de paracaigudisme que ha deixat 11 morts als afores de Nancy, a l'est de França.
22: Les víctimes són el pilot, 5 instructors de salt en paracaigudes i 5 estudiants d'infermeria que es disposaven a fer el seu primer salt. L'avioneta va caure ahir al matí, poc després d'haver-se enlairat a 300 metres d'altura. Els familiars dels estudiants van veure l'accident, com ha explicat al lloc del sinistre el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez.
21: Vull dir, evidentment, que au drame s'est rajouté un autre drame.
23: A un drama s'hi ha afegit un altre drama. Una part de les famílies de les víctimes eren a l'aeroport. Era el seu bateig com a paracaigudistes. Malauradament han presenciat la caiguda de l'aeronau, cosa que agreuja el trauma psicològic.
21: Au choc, évidemment, et au traumatisme psicològic.
0: I atenció, perquè en l'últim mig any han robat en 8 esglésies de Barcelona.
1: Concretament, s'ha registrat un robatori a Sant Martí durant el mes de febrer, 2 robatoris a Horta-Guinardó durant els mesos de febrer i març, 2 robatoris a Sarrià-Sant Gervasi durant els mesos de març i maig i 3 robatoris a Nou Barris, 2 durant el mes de maig i 1 al juny. Principalment es tracta d'esglésies cristianes i el botí d'aquests robatoris ve des de l'Almoina fins a hòsties consagrades, passant per qualsevol objecte que després es pugui revendre. Segons El Periódico, aquestes dades estan en consonància amb les dels 2 anys previs, 13 casos el 2024 i 15 més el 2025. Els Mossos d'Esquadra, citats per aquest diari, descarten que es tracti d'atacs anticlericals ni relacionats amb el culte.
0: I ara tres titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
24: Què tal, bon dia?
0: La primera.
24: I avui s'inaugura el Festival Grec, serà a les 9 del vespre, amb la versió de Marta Pazós de l'òpera dels Tres Rals de Bertolt Brecht i amb un repartiment de luxe amb Nao Albet, Roc Bernadí, Eduard Farelo, Míriam Mucles o Júlia Trullol, entre d'altres. El festival s'allargarà un mes fins al 31 de juliol.
0: I la segona?

0: Més festivals, en aquest cas a l'Alt Empordà, perquè avui comença una nova edició del Festival Estiu. Hi ha 12 concerts programats, alguns gratuïts i altres de pagament, amb noms com Andrea Motis, que inaugurarà avui el festival, Ginestà, Masoni o Tomeu Penya.
1: I la tercera?
0: I acabem parlant de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela, perquè han cancel·lat el concert que havien de fer el pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona pels terratrèmols al país. En un comunicat, Dudamel ha lamentat el fet de deixar per més endavant la seva gira amb l'orquestra, però diu que en moments com aquest la prioritat és fer costat al poble veneçolà.
1: I ara els esports. Montserrat, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Ja som a la fase decisiva del Mundial de Futbol i ja tenim una selecció classificada pels vuitens de final. És Canadà.
2: Sí, que ha derrotat Sud-àfrica per 1-0, gol a minut 92 de Stephen Eustaquio. Classificació històrica del Canadà, que no havia passat mai a les eliminatòries d'un Mundial. A vuitens, el Canadà jugarà contra el guanyador del Països Baixos, Marroc, que es disputarà demà. Avui, 16ens de final, 7 de la tarda, Brasil-Japó, quarts d'11 de la nit, Alemanya-Paraguai, dijous, Espanya-Àustria, a les 9 del vespre.
1: I Marc Márquez és el setè del Gran Premi dels Països Baixos i queda en 40 punts de Besecchi, a la general del Mundial.
2: Jorge Martín va acabar tercer i és el nou líder del Mundial de MotoGP. Victòria per a Ai Ogura, primer japonès que guanya una cursa del Mundial en 22 anys. I Marc Márquez lamenta la topada amb Dijan Antonio.
3: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, ¿qué hacer? Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto. He sacado un séptimo, salir sin lesiones y esperar la siguiente.
2: Gran remuntada d'Àlex Márquez, del 12è al 5è lloc.
1: I avui comença el torneig de tenis de Wimbledon.
2: Paula Badosa, única catalana al quadre, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. Avui debut del vigent campió, Jannik Sinner, contra Kecmanovic, i de Novak Djokovic contra el xinès Wu. I en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camproví, el barceloní de 25 anys, és nou campió d'Espanya en ruta.
1: Avui, a partir de les 11, final de l'Enigmàrius, al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Què? Fa calor, eh? I parlant de la calor, us en recordeu dels qui s'enfotien de l'escalfament global fa 20 anys? No? Doncs m'estranya, perquè són exactament la mateixa gent que encara ara domina Catalunya, Espanya, Europa i el món. I voleu saber una cosa molt graciosa? Que aquesta gent, les seves empreses, són les que ara s'estan enduent la gran majoria de subvencions per projectes d'energies renovables. No us sembla graciós que els fons Next Generation, per exemple, destinats precisament, entre altres coses, a pal·liar els efectes de l'escalfament global, estiguin anant a parar a les mateixes mans que l'han estat provocant durant dècades i que se'n fotien del canvi climàtic fins fa 4 dies? Amb una mà segueixen carbonitzant el planeta i amb l'altra s'enriqueixen amb diners públics destinats a descarbonitzar-lo. No em digueu que no té gràcia, per favor.

0: Cançons sobre la vaga de Correus.
1: Sí, que està convocada per demà. Per això, avui és de nota, eh? Cantants que han aparegut en segells.
0: A segells.
1: Un dels últims casos és Tina Turner. Ara fa mig any, els Correus alemanys la van homenatjar amb un segell commemoratiu.

Aquesta té una mica de trampa, perquè aquesta va sortir als segells no com a cantant, sinó com a princesa. És Estefania de Mònaco, wow, que als anys 80 va treure un parell de discos. El seu gran èxit va ser aquest com a Nuhacó en francès. També va tenir una versió en anglès que es deia Irresistible.

0: Bé, aquest va ser un dels més populars. L'any 93 es va fer un segell amb Elvis Presley i fins i tot es va fer una mena de consulta entre els americans sobre si volien que la imatge que sortís fos un Elvis més jovenet o un Elvis més veterà.
1: En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns, avui que és 29 de juny. Per tant, és Sant Pere i Sant Pau, apòstols. Felicitats als Peres i als Pau, si ho celebren. Anem a repassar els titulars amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Bon dia.
2: Bon dia.
1: El govern espanyol engega el procés per elaborar els pressupostos.
3: Avui presentarà les previsions macroeconòmiques un cop analitzat l'impacte de la guerra de l'Iran. Ho faran un Consell de Ministres que s'ha avançat un dia justament per renovar les mesures contra els efectes del conflicte aprovades fa 3 mesos i que caduquen demà.
1: Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes pels lloguers per joves de fins a 250 euros al mes.
2: Ja tens fins al 10 de juliol i les poden demanar els menors de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació.
1: Veneçuela continua buscant supervivents sota la runa quan ja enfila el cinquè dia després del doble terratrèmol.
3: L'últim balanç oficial és de prop de 1.500 morts. L'ONU apunta, però, que hi ha uns 50.000 desapareguts encara. L'opositora Maria Corina Machado creu que li ha arribat l'hora de tornar.
4: The time has come. Ha arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.
1: L'onada de calor es desplaça cap a l'est del continent.
2: Després d'un diumenge de rècords, Alemanya va arribar als 41,7 graus. L'OMS xifra en més de 1.300 les persones mortes fins ara per la calorada. La ministra francesa de Salut és Stéphanie Rist.
5: Si la canícula és comparable...
6: Tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
1: I presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per presumptes maltractaments a Sabadell.
3: La criatura va morir divendres a l'Hospital Part Aulí, on l'havien ingressat per una hemorràgia cerebral i diverses fractures. Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, en declaracions a aquesta casa.
7: I sobretot identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que evidentment són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
1: I atenció, perquè avui hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari.
2: A Rodalies els serveis mínims seran del 66% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. També hi haurà el 65% dels trens de mitja distància i el 73% dels AVE i llarga distància.
1: Les motos no podran circular pel voral a Catalunya, tot i que la DGT ho permeti en alguns casos a la resta de l'Estat.
3: El Servei Català de Trànsit defensa que la mesura respon a criteris de seguretat viària i a les característiques de la xarxa viària catalana.
1: I a Barcelona s'acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes.
2: S'hi aborden debats urgents al voltant de l'ecologia, com els nous materials de construcció, i d'altres més habituals, com la reutilització dels espais en desús o l'habitatge públic. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
8: Perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni completa.
1: I repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb varietat de temes a les portades i també el terratrèmol de Veneçuela com a denominador comú.
9: Sí, La Vanguardia titula que la solidaritat popular supleix les mancances de l'estat a Veneçuela. L'Arai dedica la seva foto de portada i veiem una dona al costat d'una muntanya de runa que pregunta què hi ha algú viu, i també imatge de desolació a El Mundo que recull una altra pregunta. On és la maquinària de l'estat? La indignació apunta, diu Adelci Rodríguez. Altres temes de portada, El Periódico. Només el 26% d'espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. El País explica que les sol·licituds de regularització sobrepassen el milió quan falta un dia perquè s'acabi el termini. I el diari també recull les morts per l'onada de calor a França i llegim que la canícula ja ha causat centenars de morts. L'Ara obre l'edició amb una altra dada, la dels barcelonins que estan donats d'alta al padró fictici. Són 49.000 persones, una modalitat per donar suport a gent sense domicili fix que s'ha multiplicat per 12 en una dècada. I acabem a El Periódico, que assegura que Sánchez només ha tramitat en 2 anys la meitat de les mesures del seu pla anticorrupció, i amb El País, que titula que l'Argentina, Javier Milei, perd el seu cap de gabinet assetjat per la corrupció.
1: Avui es pot al Pallars Sobirà, el dia es desperta amb ruixats i amb 11 graus, al migdia arribaran els 30 graus, a Torredembarra, el Tarragonès, ara tenen 25 graus i al migdia arribaran els 34, amb molt de sol, i avui sembla que les temperatures seran més normals per l'època de l'any. Tomàs Molina.
10: Sí, avui canvi de temps amb una normalització de les temperatures. Avui ruixats aquest matí que afecten ja àrees del Pirineu. La tarda serà de tempestes que afectaran tot el Pirineu, l'interior de les comarques gironines, també l'interior de Barcelona. Moltes àrees del Vallès aquesta tarda vespre tindran ruixats localment alguna tempesta que pot ser forta, pot descarregar amb intensitat i podria anar acompanyada de calamars. La resta del país farà força sol.
1: I arran del terratrèmol de Veneçuela arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. D'ençà de la catàstrofe del terratrèmol de Veneçuela, a Catalunya hem assistit al silenci d'una de les espècies més fascinants de la nostra tribu. Parlo del copaire o del barcelonista en comú simpatitzant del xavisme, és a dir, aquell tipus d'home, dona o doni que s'ha passat anys dient que el país de Maduro gaudia d'una sanitat i d'unes infraestructures públiques molt superiors a les nostres. Doncs bé, com s'ha comprovat, Veneçuela és un punyetero desastre, i no només perquè el comunisme porti sempre a la mort, sinó també perquè porta sempre a la misèria i a la falta de mitjans de salut i de reconstrucció mínims. Una pobresa que, curiosament, no experimenten els seus líders, tots ells multimilionaris, començant per la famosa Delsi. Copaires, barcelonins en comú, on coi us amagueu? Ah, i una altra pregunta, quan surt la flotilla de camí a Caracas?

0: I en aquest repàs que fem de cançons del Mundial a aquesta hora, el Mundial d'Itàlia, ens anem fins al 1990, que la música la va posar aquest Giorgio Moroder. Montserraia.
1: Gianna Nannini i Eduardo Bennato. Crec que mai havia vist tantes enes seguides. Canten sobre les nits màgiques perseguint un gol sota el cel d'un estiu italià en un tema compost per Giorgio Moroder. Un'estate italiana és el títol de la cançó del Mundial d'Itàlia 90.

0: després del Mundial de Mèxic 86, Alemanya es revenja de l'Argentina i es reedita una final que els alemanys guanyen per 1-0 amb gol d'Andreas Brehme i es proclamen campions a l'Estadi Olímpic de Roma per tercer cop en la seva història.
1: Aquells anys 90, amb Berlusconi com una de les figures polítiques i mediàtiques del moment, i aquelles melodies tan ensucrades, mentre ell anava fent les festes en aquelles illes. Què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio? Xavi Canalías.
2: Bon dia. Hem recordat el pas de Josep Puní pel col·lapse de Jordi González de TV3. De fet, el periodista va recordar com va gestionar, evident, com es ve d'això, el moment del mític Prou, quan presentava els matins a TV3.
3: Per mi va ser un fracàs, perquè jo no controlava la situació. Després vaig saber per què no la vaig saber controlar, o no la vaig poder controlar.
4: Però que et vas plantejar fins i tot deixar el programa.
3: Vaig anar a veure el director, el Paco Escribano, i li vaig dir, Paco, fins aquí hem arribat. La tele pública no s'ho pot permetre, TV3 no s'ho pot permetre, tu com a director no ho pots permetre, i jo no ho puc permetre. Acabem. D'aquella anècdota em vaig treure, però, una conclusió i em vaig treure una lliçó, que és la intolerància dels radicals.
1: Que bé que parla, Antoni.
5: Home!
1: A escoltar, sempre. Eh?
5: Sempre.
1: Gran. I avui són festes. Avui és Sant Pere.
2: I Sant Pau?
1: Sí.
2: Avui encara sou a temps de gaudir de la festa major, precisament de Premià de Dalt. A les 6 de la tarda hi haurà en Bauca, actuació musical familiar amb la participació dels gegants de Premià de Dalt. A 8:45, botirrumbada, sí, amb Muchacho i los Sobrinos. Hi haurà botifarrada popular i ball amb rumba. I a les 11 de la nit, al camp de futbol municipal, piro musical.
1: Sant Pere era espanyol. I de tant espanyol que era, es va espanyar tot sol. I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral.
6: Doncs el discurs que ha fet Ricky Martin en el concert que feia a Alemanya, dedicat en aquest cas al poble veneçolà, i ha llançat una campanya d'ajuda humanitària global per recaptar diners per la situació.
7: This country is beautiful. This is a country.
6: El que està passant és insuportable, diu. Venezuela és un país preciós, ha dit, amb persones meravelloses que ja han patit prou, i ha afegit que el país no pot quedar-se sol en aquest moment.
8: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
9: Avui hem rebut el missatge d'un veí de la Verneda, a Barcelona. Des de fa mesos, ell i la resta de veïns del seu bloc reben visites constants d'agents immobiliaris que volen comprar els pisos. Explica que cada vegada se senten més pressionats i que fins i tot han arribat a oferir-los diners a canvi d'actuar com a informadors si s'assabenten que algun veí està interessat a vendre casa seva.
10: Cada setmana trobes dos o tres cops gent al portal que espera que algú els hi obri o truquen directament al pis. Parlant amb un d'ells, va començar a explicar-nos que si no volien vendre el pis, que podien donar informació sobre si el pis de dalt o si algun pis de l'al voltant sabíem que estava en venda, i que si donava aquesta informació i ells compraven el pis i tot sortia bé, que la gent que havia donat la informació des del principi rebia una comissió de 500 euros.
9: Per la seva banda, Tecnocasa diu que el contacte porta a porta és una acció comercial habitual per donar a conèixer els seus serveis i mantenir un contacte proper amb els veïns del barri. Defensen que no són pràctiques invasives.
8: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
11: Amb motiu del gran depart del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
6: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar divendres amb caigudes, pressionades per la incertesa del sector tecnològic. L'IBEX 35 va cedir un 0,45 i obrirà avui des dels 19.400 punts. Són caigudes que s'encomanen des de Nova York. Divendres, el Nasdaq, el principal índex tecnològic de Wall Street, va continuar caient. Pel que fa a les borses que estan obertes a aquesta hora, les asiàtiques comencen la setmana vestides de verd majoritàriament. El Hang Seng de Hong Kong guanya prop d'un 2% i el Shanghai Composite un 0,20%. I acabem el preu del petroli. Avui el barril de Brent cotitza estabilitzat en $72. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: Com a maleta experta en viatges, et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
1: Tres minuts i tres quarts de set del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
8: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
5: És una de les previsions del dia. El govern espanyol engega avui el procés per elaborar els pressupostos.
6: I avui presentarà les previsions macroeconòmiques un cop analitzat l'impacte de la guerra de l'Iran. Fins ara les previsions del PIB estaven fixades en un creixement del 2,2%. Amb el nou quadre macroeconòmic, doncs, ja poden engegar la maquinària per als pressupostos, tot i que el govern de Sánchez per ara no té els suports necessaris. Ho farà en un Consell de Ministres que s'ha avançat un dia precisament per renovar les mesures contra els efectes del conflicte que caduquen demà.
5: Aquí, a partir d'avui, ja es poden demanar les ajudes al lloguer per a joves de fins a 250 euros al mes.
6: Ja tens fins al 10 de juliol i les poden demanar els menors amb un pis o una habitació de lloguer. Dependrà, això sí, de la situació econòmica de cadascú i se'ls donarà un màxim de 250 euros i un mínim de 20. Això sempre que l'import de lloguer no superi una determinada xifra. Creuen que així es cobrirà els joves que no van poder acollir-se al bo estatal. S'hi destinaran 27 milions d'euros.
5: També ho estem seguint a Veneçuela. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol és de 1.450 morts. I 3.150 ferits.
6: El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents afectats i és de 17 morts i 150 desapareguts. L'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. El president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats i ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
13: Estamos en horas críticas, en horas cruciales, para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
6: La líder opositora veneçolana María Corina Machado diu que arran dels terratrèmols ha arribat el moment de tornar a Veneçuela. Ho ha dit en una entrevista a la cadena nord-americana Fox News.
14: The time has come. It is
15: arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.
6: Fins ara Donald Trump, que tutela el país des de la caiguda de Maduro, s'ha resistit a deixar retornar i a prioritzar treballar amb el chavisme.
5: I atenció si teniu previst agafar el tren, perquè avui hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores.
6: Si la convoca el sindicat ferroviari, un sindicat minoritari, la Generalitat ha decretat els serveis mínims de Rodalies, que són del 66% del servei habitual, entre les 6 i les 9 del matí i de 2:15 a les 4 de la tarda i també de 6:45 a 9:15 del vespre. La resta del dia només circularan la meitat dels trens. Per la seva banda, el Ministeri de Transports ha decretat els serveis mínims dels trens d'AVE i de llarga distància. El motiu de la vaga és el desacord del sindicat ferroviari amb el futur del servei de Renfe amb mercaderies i ha convocat una altra vaga pel 15 de juliol.
5: Encara sobre mobilitat, el Servei Català de Trànsit s'oposa frontalment al reial decret aprovat per l'últim Consell de Ministres que permet circular les motos pel voral de la dreta de les carreteres en cas de retencions o mal temps.
6: Sí, Trànsit considera que pot generar accidents i que arriba en un moment d'increment de la sinistralitat justament en el col·lectiu de motoristes. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
16: Per nosaltres és un espai de seguretat. En moltes de les vies del perímetre metropolità, nosaltres necessitem el voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat, bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària. I nosaltres no ho veiem, i com que no ho veiem, no ho autoritzarem.
6: Aquesta modificació del reglament de circulació entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre.
5: Més notícies. Barcelona acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes. La cita es proposa abordar debats urgents al voltant de l'ecologia, com els nous materials de construcció, i d'altres més habituals, com la reutilització dels espais en desús o l'habitatge públic.
6: Per participar en aquests debats venen a la capital catalana arquitectes d'un centenar de països. En l'acte de benvinguda d'ahir, celebrat a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, recordava que l'edició d'ara fa 30 anys es va centrar en la recuperació del centre de la ciutat.
17: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona metròpolis, en aquest cas el Besòs, i fent-ho, a més, amb un edifici icònic, però en aquest cas del passat industrial de la nostra ciutat i del nostre país.
6: Collboni ha marcat com a reptes de la ciutat la transformació de Montjuïc i les estacions de la Sagrera i la Marina.
5: Hotels, apartaments turístics i comerços veuen amb optimisme els beneficis econòmics que portarà el pas del Tour de França per Catalunya, Carola Gil.
18: Aquesta cursa començarà dissabte a Barcelona, on els hotels estaran plens i els apartaments turístics tindran una ocupació del 80%. El Tour

0: Mobilitat pel pas del Tour. Carola Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Ajuntament, veïns i empresaris de Tossa de Mar a la Selva denuncien talls de telefonia i internet recurrents des de fa més d'un any.
2: Pels voltants de Sant Joan van estar 48 hores sense servei. En plena temporada alta, alguns hotelers s'espavilen i han contractat els satèl·lits de Starlink d'Elon Musk per tenir cobertura.
1: Tossa de Mar, Laia Claret.
3: Rafael Grau, gerent de l'hotel Capri, fa temps que ha trobat un sistema de suport per tenir i oferir cobertura, la xarxa de satèl·lits Starlink.
4: Jo treballo normalment en fibra òptica per donar els serveis de comunicació a l'hotel i el meu backup, ja que la fibra òptica que falla molt sovint, el meu backup és el servei d'internet que té l'Elon Musk.
3: Una opció que es plantegen des de l'Associació d'Hostaleria de Tossa. Francesc Zuquitellón és el president.
5: Hem de contactar amb Starlink a nivell d'Espanya per veure quina opció hi ha com a gran compte, és a dir, no com una empresa individual, sinó com una agrupació. Si els avions tenen wifi, per què nosaltres no podem tenir wifi?
3: Des de l'Ajuntament argumenten que als pobles petits els falten interlocutors amb les companyies de telefonia i demanen a l'Estat que en supervisi el servei. Des de Tossa de Mar, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui és Sant Pere, dia gran de les festes de Reus, al Baix Camp, enguany amb referències també a l'any Gaudí, Manel Sastre.
6: Un cop sigui extret de platja, passarà un procés d'incineració i després...
7: Després de les completes d'ahir a la tarda i la commemoració dels 400 anys a l'entrada de la relíquia de Sant Pere a la Prioral, aquest matí l'entitat Amics de Gaudí serà l'encarregada d'encendre la tronada a les 11 per commemorar el centenari de la mort de l'arquitecte. Daniel Requesens és el regidor de Cultura.
8: Sabeu que ha estat un any intensíssim pels Amics Gaudí, doncs aquest també és un punt d'homenatge o de suport en tota aquesta tasca.
7: Avui també processó solemne de Sant Pere, que arrencarà a 8:15 del vespre, quan la imatge del Sant arribi a la plaça del Mercadal, esclatarà la darrera tronada de la Festa Major. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I l'Alt Empordà comença un nou festival.
9: Un concert d'Andrea Motis Guitar Trio que comença una nova edició amb el festival Estiu, que s'allargarà tota la setmana en 6 escenaris diferents a Castelló d'Empúries i Empúria Brava.
1: Girona, Fèlix Martín.
10: El festival Estiu arrenca avui amb un 80% d'entrades venudes i això ho ha destacat pel matí de Catalunya Ràdio. El tècnic de cultura de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, Martí Fontclara.
11: Això està demostrant que el festival Estiu ja és un festival consolidat i que ja estem amb ànsies, amb nervis, per començar aquesta edició del festival Estiu amb el concert de l'Andrea Motis a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries.
10: Després de l'homenatge ahir a Amy Winehouse al Palau de la Música, Andrea Motis estrena avui l'estiu amb les cançons del seu últim disc, Intimate. Entre d'altres, Ginestà i Actoral dia 3, Masoni el dia 4, o Tomeu Penya i Alosa en la Cluenda diumenge dia 5. Des de Girona, Fèlix Martín, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I de l'Alt Empordà al Montsià.
9: Perquè el Museu de les Terres de l'Ebre, Amposta, incorpora la realitat immersiva per divulgar les troballes al jaciment protohistòric de Sant Jaume d'Alcanà.
1: Tarragona, Jordi Barranca.
12: La mostra trasllada el visitant a la primera edat de ferro, Marvell Albí, arqueòloga del museu, en destaca la importància.
13: En uns anys, el que ha ajudat ha sigut a veure com ha funcionat realment els contactes amb el món comercial mediterrani, en aquest cas el món fenici, se feia al límit del món, el límit del món comercial fenici estava a la zona d'Andalusia, se dia que no arribava a estar a l'Ebre, i Sant Jaume és l'evidència de que sí que arriba a l'Ebre.
12: El projecte s'ha fet gràcies a una subvenció del Departament de Cultura i amb l'aportació del grup de recerca en arqueologia protohistòrica de la UB. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Repassem les estrenes a les plataformes. Let's give it up one more time for the
9: birthday girl! Perquè Prime Video estrena aquesta setmana la sèrie El Prequel de la famosa pel·lícula Una rosa molt legal. Aquesta és una de les novetats destacades de les plataformes de streaming juntament amb Millennial Mal a Filmin.
1: Marc Garriga.
14: 25 anys després que Reese Witherspoon triomfés amb Una rosa molt legal, la sèrie El mostra els seus dies a l'institut on ha de lidiar amb amistats complicades, amors prohibits i decisions de moda discutibles. L'actriu Lexi Maintree agafa el relleu de Witherspoon en aquests 8 capítols que arriben dimecres a Prime Video. Filmin presenta demà Millennial Mal, una sèrie generacional a mig camí entre Girls i la comèdia universitària Nunca me han besado, mentre dijous arriba a Movistar Plus Memòria d'un assassino, sobre un pare de família i alhora assassí professional a qui l'Alzheimer fa que confongui els seus dos mons. Per acabar, Enola Holmes 3 s'estrena a Netflix dimecres amb un nou cas per a la germana de Sherlock Holmes interpretada per Millie Bobby Brown. Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
1: I aquest cap de setmana a Sabadell s'ha celebrat el centenari de la Balanguera. L'acte commemorava dos centenaris, el de l'estrena d'aquest poema i el de la mort de qui el va escriure, Joan Alcover.
9: L'acte s'ha fet a Sabadell perquè va ser l'Orfeo de Sabadell qui va estrenar l'actual himne de Mallorca a l'illa el 1926. L'acte s'ha celebrat a la plaça del Doctor Robert i ha reunit més de 300 persones amb diverses corals, entitats musicals i tot el teixit cultural i associatiu de Sabadell.

0: El mateix dia, la ciutat de Palma també s'hi va celebrar un acte per commemorar el centenari del cant de la Balanguera, precisament davant el monument en record a Joan Alcover.
1: I els esports, Montserrat Raia.
2: El Canadà, primera selecció classificada per als vuitens de final del Mundial de Futbol. Supera Sud-àfrica 1-0 al descompte. A vuitens jugaran contra el guanyador al Països Baixos, Marroc, de demà. Avui, setzens de final, Brasil, Japó i Alemanya-Paraguai. I avui comença el torneig de Wimbledon. Paula Badosa, única catalana, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. I en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camproví, nou campió d'Espanya en ruta.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
3: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: I a aquesta hora fem un cop d'ull de com es desperta el país. Ara mateix a Sort tenen 20 graus i estan fent alguns ruixats. A la Pobla de Lillet, al Berguedà, 17 graus. Al Dover, 25 graus. Al Baix Ebre, avui un dia en què reapareixen les tempestes aquesta tarda que afectaran moltes àrees del Pirineu, també l'interior de les comarques gironines i l'interior de les de Barcelona aquesta tarda vespre. Localment podrien ser fortes i podrien anar acompanyades de calamars o pedra. A la resta del país farà sol, però amb temperatures que seran més normals per l'època de l'any.
5: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
6: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
7: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
8: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
7: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
6: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
7: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
9: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
7: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
6: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
9: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
7: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
10: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
9: No, te'n falta una.
10: Ah, clar, la del tot costa.
9: Doncs som-hi, convocatòria.
11: Ahora bien lo bonito, atacantes.
9: Marc Crosas.
10: Natàlia Arroyo.
9: Gemmarí Dongu.
10: Bruna Vilamala.
9: Damià Abella. Ion Vaquero.
10: Ilia Sánchez.
6: I amb la Sònia Gelmà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
10: Al tot costa.
11: Momento, seguimos.
6: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el Mundial. Avui... Al Matí de Catalunya Ràdio.
12: A dos quarts de nou obrirem l'agora analitzant si les bones paraules de Feijóo cap a Catalunya poden acabar en un acostament amb Junts. En parlarem amb Lluís Orriols, professor de Ciència Política de la Universitat Carlos III de Madrid.
13: A partir de les 10 parlarem amb la periodista Rebeca Carranco sobre el cas del nadó de 3 mesos mort a Sabadell suposadament pels maltractaments dels seus pares i sobre l'empresonament de la parella d'un bomber mort a Manresa acusada d'haver-lo enverinat.
12: A dos quarts d'11, àgora esportiva sobre el Mundial amb Ramon Besa, Lea Tudel, Ricard Torquemada i Joel Díaz.
13: A partir de les 11, la gran final de la Lliga Enigmàrius. Farem l'última hora del programa des del Mercat de les Flors amb l'equip d'humor del matí i amb actuacions especials.
12: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
14: Divendres vam parlar de l'onada de calor que pateix França. Ho vam fer amb dos presumptes homes del temps francesos que ens van donar consells per combatre, això, les altes temperatures.
15: 46 degrés de température. Avec le magret de mer.
16: Magret de mer.
15: Magret de mer. Température stable. Et sur le pont d'Avignon, la température est en plus fresque, 49 degrés.
16: Molt bé. L'amic Maurice ve acompanyat d'un agent de protecció civil francès, el senyor André. André, què més, André?
17: André Frigeration.
16: Ah, molt bé.
17: Bonjour, monsieur. Ah, no, no,
16: les experts en alguna cosa. Jovany, és evident que són experts en alguna cosa. En fer l'idiota.
17: Le ventilateur, tu saps que hi ha trois boutons.
16: Trois boutons. El ventilador té tres botons.
17: Número 1.
16: Número 1.
17: Número 2.
16: Número 2.
17: Número 3.
16: I le 3. Són un palet, dos palets o tres palets.
17: Mon conseil.
16: Sí?
17: Moi, mon conseil.
16: Sí?
17: Les trois.
16: Les trois.
18: Sí, el fet dels tres, eh? Espera. No està mal.
16: Sí, són tipicoll versió francesa.
15: Si vous, écoutez, devez a guillotin...
16: Si hem de fer... D'acord. Si hem de guillotinar algú...
15: Sur les premières heures de la matin, vous devez faire...
1: Gràcies, Jovany. Avui per ser un bon dia, per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
19: Amb el mes de juny gairebé complet, avui és un bon dia per començar pensant les vacances. I què millor que fer-ho celebrant, com ho fan a Reus, Cambrils, Vilanova i la Geltrú i uns quants municipis catalans, especialment costers i de tradició marinera, perquè avui és Sant Pere, patró dels pescadors, ja que, segons la tradició religiosa, aquest era el seu ofici quan es va convertir en apòstol. Ahir va ser nit de revetlla i avui continuen les celebracions amb gegants, castellers, música i correfoc. Amb aquesta festa, molt arrelada a Catalunya, es posa fi al mes. Com diu el refrany, per Sant Pere el juny queda enrere i Sant Pau ja el tanca amb clau. Feliç estiu a tots.
1: I el segon, el Lluís Gavaldà.
20: Una bona manera de millorar el dia és fotre el camp d'aquest clima subtropical que ha vingut per quedar-se i anar-se'n a indrets on les onades de calor tenen data de caducitat. Què sé jo, com per exemple a Londres, on s'ha inaugurat una nova exposició a la Tate Modern dedicada a explorar la petjada cultural de Frida Kahlo, probablement la primera icona feminista de l'art contemporani. Si hi aneu, descobrireu la influència de la seva obra en artistes tan rabiosament contemporànies com la mateixa Tracy Emin. No és d'estranyar. Dir Frida Kahlo és parlar de compromís, superació i reivindicació de la cultura autòctona. Què més es pot demanar?

0: Què tal, com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Sembla que avui comença una normalització de les temperatures, entre cometes, per l'època de l'any, que es mantindria tota la setmana, però també reapareixerien les tempestes aquesta tarda, que poden ser, per cert, fortes. Tomàs Molina, bon dia.
1: Sí, atenció amb les tempestes aquesta tarda. De fet, ja estan descarregant en alguns punts de l'Alt Pirineu i també en alguna zona de l'interior de les Terres de l'Ebre podrien descarregar amb forta intensitat. Serà un dia amb sol a bona part del país, però amb aquestes tempestes que aniran guanyant terreny al Pirineu. Especialment a l'interior de les comarques gironines i de cara a la tarda també en algun punt de les comarques de Barcelona. Localment poden ser fortes i les temperatures, ja ho diem, amb tendència a normalitzar-se, és a dir, farà calor, però una calor normal per l'època de l'any.
0: Dia de calor i dia també complicat el transport públic per una vaga convocada a Renfe. Anem cap a l'estació de Sant Joan Garcia. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
0: En hora punta circulen 2 de cada 3 trens. No sé quina és la situació a aquesta hora.
2: Que s'estan complint aquests serveis mínims, a Rodalies, això sí, algun tren cancel·lat, per tant, més temps d'espera a les estacions en alguns casos, i a l'AVE i la llarga distància, de moment, no consta cap alteració. És una vaga de 24 hores a tot l'Estat que ha convocat el sindicat ferroviari, un dels minoritaris, per retreure al Ministeri de Transports, diuen incompliment de compromisos per preservar l'activitat, sobretot a mercaderies, i entre els usuaris avui, majoritàriament, la reacció és de sorpresa.
3: Desconeixia que hi hagués vaga de trens. Sí que m'afecta perquè, clar, normalment agafo un directe a Castelldefels fins a Granollers i avui no hi era, o sigui que m'ho he trobat de sobte, no ho sabia, ho desconeixia. Així que potser arribo tard.
0: Doncs potser arribeu tard si agafeu el tren. Recordeu, 2 de cada 3 trens. Fins ara, Joan, gràcies.
2: Fins ara.
0: Arrenquem última setmana de la temporada en un dilluns en què a Madrid també tindrà un clar accent econòmic. El govern espanyol farà el primer pas per presentar els pressupostos de l'any que ve.
4: I el gobierno va fer lo que le toca, que es presentar los presupuestos en 2026 y elecciones en 2027.
0: Més qüestionat que mai pels socis, Pedro Sánchez ha convocat per avui un Consell de Ministres extraordinari per aprovar les previsions macroeconòmiques que s'han actualitzat després del conflicte a l'Orient Mitjà. I avui també és notícia a l'habitatge. Es poden demanar atenció a la Generalitat ajudes de fins a 250 euros al mes per lloguer per als joves, això el dia en què al matí de Catalunya Ràdio us avancem que els veïns de la Verneda de Barcelona denuncien pressions d'agents immobiliaris que volen comprar els seus pisos. Hem parlat amb algun ex-treballador que explica que s'arriba a pagar diners a veïns perquè facin de confidents.
5: Els confidents, doncs, òbviament, hi ha vegades que no fa falta ni que els paguin, perquè són persones que estan soles, persones que es troben, doncs, potser en situacions de vulnerabilitat a l'hora de no poder parlar amb ningú o no tenir ningú amb qui parlar. Llavors, quan arriben aquestes persones que fan la porta freda, són persones que comencen a preguntar-li per la seva vida, s'interessen d'alguna manera, òbviament, per treure un rèdit, no és real. I llavors aconsegueixen aquesta informació de forma inclús gratuïta.
0: Avui en parlarem també en temps d'agro, com també analitzarem com ha quedat el que queda de legislatura i si les bones paraules de Feijóo cap a Catalunya poden acabar en un acostament amb Junts.
6: Que Catalunya sea la llave que saque a Sánchez de la Moncloa, porque Catalunya será el cambio que necesita España.
0: Catalunya serà el canvi que necessita Espanya, ha dit Feijóo. Avui en parlarem amb Lluís Orriols, professor de Ciència Política de la Universitat Carlos III de Madrid. I l'atenció del món continua centrada en Venezuela.
7: Queremos apoyo, queremos máquinas, queremos llevarnos a nuestros familiares. Ayúdennos!
0: Després de 4 dies, les opcions de trobar supervivents del terratrèmol entre les runes són cada cop més escasses. L'últim balanç és de gairebé 1.500 morts, 3.000 ferits i encara desenes de milers de desapareguts. A les 10 en parlarem també amb Rebeca Carranco. Analitzarem dos successos que hem sabut aquest cap de setmana. D'una banda, dos pares que són a la presó per la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. Van alertar el 112 dient que s'havia ofegat, però després a l'hospital, on va acabar morint, van veure que tenia lesions compatibles amb un sacseig violent. Així ho explica Clara Pareja, del Departament de Salut.
8: Va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
0: I amb la Rebeca Carranco també parlarem de la infermera de Manresa que s'ha enviat ara a la presó acusada d'haver enverinat amb medicaments la seva parella. Un bomber de Manresa que va morir de forma sobtada fa 4 mesos. I a partir de 11:15, avui, Àgora Esportiva. Schaffelberg's ball into the box, headed away by Ocon. It's Eustáquio! Amb Ramon Bes, amb Laia Tudel, Ricard Torquemada i Joel Díaz, el Canadà, que s'ha convertit aquesta nit en la primera selecció que es classifica pels vuitens, després de guanyar 1-0 Sud-àfrica, amb un gol al temps de descompte. Entre aquesta tarda i la matinada, Brasil, Japó, Alemanya, Paraguai i Països Baixos, Marroc. I a partir de 11:00... em sento un adolescent. La gran final de la Lliga Enigmàrius. Avui de 11 a 12 serem al Mercat de les Flors de Barcelona amb l'equip de l'humor, dels temes pendents, amb el Màrius Serra, evidentment, i amb actuacions especials, com la que sentim del Julen.

0: que estic tremolant.
1: Tot això vull que llançar a l'Empordà. El sol ha sortit a les 6 i 13 minuts i a Mollerussa el Pla d'Urgell es pondrà a 2:45 de 10. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
2: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
1: A partir de 8:45, l'Àgora del matí, amb Pau Llonc, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
3: Bon dia.
1: L'última esperança.
4: A Veneçuela, el govern ha allargat més enllà dels 3 dies les feines de rescat per intentar trobar supervivents. Ahir encara es van rescatar 33 persones amb vida sota la runa.
5: Més de 2.600 rescatistes internacionals s'han sumat als equips d'emergència veneçolans per buscar les desenes de milers de persones que encara estan desaparegudes. D'aquestes, com a mínim, 152 són espanyoles. És l'últim balanç que ha fet el Ministeri, que ha elevat a 17 els ciutadans espanyols morts a la catàstrofe.
1: Tornem a Veneçuela. Bernat Lautaro, bon dia.
6: Bon dia, com esteu?
1: Tu ets a La Guaira, que és aquesta zona que dèiem que està a uns 30 quilòmetres de la capital i que seria una zona molt turística, ara molt castigada per aquest terratrèmol.
6: Exactament. Ens trobem a La Guaira, una de les zones més afectades. Ens hem d'imaginar que és com la Costa Brava a Catalunya i que un dia festiu hi havia molta gent, doncs, passant aquest dia festiu a la vora de la platja. Doncs sí, com bé heu afirmat, el govern de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha allargat fins a una setmana o fins a 10 dies, s'ha de veure, de moment són 3, el període de rescat de supervivents. Això significa que totes les tasques, tant dels rescatistes nacionals com dels internacionals, es dedicaran exclusivament a buscar els supervivents abans d'intentar treure cossos de familiars. Això és una lliçó que ja han donat els mexicans, els brigadistes mexicans, en què en els terratrèmols que han tingut a Mèxic han allargat fins a 10 dies el període de búsqueda, de cerca de supervivents, i els va funcionar en moltes ocasions en els terratrèmols que han tingut, com el del 2017. També hem vist imatges dantesques en el dia d'avui, com la instal·lació de cadàvers perquè vinguin a ser identificats per les famílies. Estem parlant de centenars de cadàvers davant del port de La Guaira. Quan un passa per allà, la pudor i la fase de descomposició és molt forta, però bé, són els contrastos que s'estan veient. Així mateix també s'han vist, com bé mencionàveu, escenes de rescats commovedores en el moment en què s'ha pogut treure un fill i un pare l'ha anat a abraçar als seus braços després de 3 dies d'estar desaparegut a sota de les runes.
1: Doncs aquesta és la crònica en directe de Bernat Lautaro des de La Guaira. Gràcies, Bernat.
6: Bon dia.
1: I mentrestant, es reprenen.
7: Després d'un cap de setmana amb intercanvis d'atacs que han compromès les converses de pau, Estats Units i l'Iran han acordat aparcar aquestes hostilitats i tornar-se a reunir aquesta setmana a Qatar per continuar concretant els detalls de l'acord de pau que van arribar el 17 de juny.
1: Primera pedra.
4: Precisament arran de les conseqüències econòmiques d'aquesta guerra, el govern espanyol actualitzarà avui les previsions macroeconòmiques. És el primer pas per acabar portant al Congrés els pressupostos de l'any que ve. Un compromís de Sánchez que a hores d'ara sembla molt difícil que tiri endavant.
5: El Consell de Ministres s'avança un dia perquè precisament renovar les mesures contra els efectes del conflicte aprovades fa 3 mesos i que caduquen demà, últim dia de juny.
1: Madrid, Teresa Teaja.
8: El govern central estudia prorrogar part de les mesures que es van aprovar al març per fer front a l'encariment dels carburants i l'energia. L'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà també ha obligat el Ministeri d'Economia a actualitzar les previsions de creixement del PIB, ara fixada en el 2,2%. Amb el nou quadre macroeconòmic ja es pot engegar la maquinària per presentar els pressupostos generals. La Moncloa manté la intenció d'aprovar-los, malgrat que, de moment, no té garantits els suports necessaris al Congrés. Abans que el debat pressupostari arribi a la Cambra Baixa a la tardor, el govern es reunirà esta setmana amb les comunitats per fixar els objectius d'estabilitat. Des de Madrid, Dani Sáenz-Deja, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 250 euros.
7: Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per a joves de fins a 250 euros al mes. Hi ha temps fins al 10 de juliol. Les poden demanar als menors de 35 anys que tinguin un contracte o bé de lloguer d'un pis o bé de lloguer d'una habitació. La quantitat de l'ajuda depèn de la situació econòmica de cadascú, però, com diem, màxim 250, mínim 20 euros.
1: Pressions immobiliàries.
4: Són les que denuncien els veïns del barri de la Verneda de Barcelona. Us ho avancem avui al matí de Catalunya Ràdio. Els agents immobiliaris insisteixen als veïns per comprar els seus pisos. Fins i tot els ofereixen diners en negre, a canvi que els informin si algú del bloc està interessat a vendre casa seva.
9: Trobes dos o tres cops gent al portal que espera que algú els hi obri o truquen directament al pis. Parlant amb un d'ells, va començar explicar-nos que si no volíem vendre el pis, que podíem donar informació sobre si el pis a dalt o si algun pis de l'al voltant sabíem que estava en venda i que si donàvem aquesta informació i ells compraven el pis i tot sortia bé, que la gent que havia donat la informació des del principi rebia una comissió de 500 euros.
5: Tecnocassa, una de les empreses que fa el porta-a-porta, explica que es tracta d'una de les accions comercials habituals per donar a conèixer els seus serveis de defensa que no són pràctiques invasives.
1: Tensions comercials.
7: El comissari europeu de Comerç, Maros Sefcovic, rep avui a Brussel·les el ministre de Comerç xinès, Wang Wingtao, en un moment de ple debat a Europa sobre si cal protegir-se per l'arribada de molts productes xinesos a baix preu.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
0: A la Unió Europea la preocupa com ha crescut l'arribada de productes xinesos a baix cost i cada cop més en indústries que són sensibles pel seu alt valor afegit, com per exemple els cotxes o la tecnologia verda. Les autoritats comunitàries acusen les empreses xineses de jugar amb avantatge gràcies a les grans ajudes públiques que reben del govern de Pequín. Brussel·les estudia com donar un cop de mà als fabricants europeus, però els països no s'acaben de posar d'acord. França reclama més madura, si cal, amb aranzels contra la Xina. Espanya, en canvi, lidera el bloc dels que defensen unes relacions cordials amb Pequín. La reunió d'avui pot orientar la futura estratègia de la Comissió Europea. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Un milió.
4: Quan falta un dia perquè acabi el termini que ha fixat el govern espanyol per acollir-se al procés de regularització, el País explica avui que ja s'han superat el milió de sol·licituds. El govern espanyol havia previst que serien aproximadament la meitat. L'executiu té ara 3 mesos per resoldre cadascun dels expedients presentats.
1: A presó.
5: Els pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per possibles maltractaments a Sabadell, ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat perquè la criatura no respirava. Se'l va poder reanimar, es va traslladar a l'Hospital Parc Taulí la criatura, on va morir divendres per una hemorràgia cerebral i diverses fractures.
7: Aleshores, l'hospital va alertar la policia que la criatura podria haver estat maltractada i es van activar els protocols. La doctora Clara Pareja, que és directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, explica que s'ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que va rebre l'infant. Havia nascut a l'Aragó, va arribar a Catalunya fa 2 mesos i l'havien visitat com a mínim 2 vegades a un cap de Sabadell.
3: I sobretot identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que evidentment són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
1: Robatoris a esglésies.
4: En l'últim mig any han robat en 8 esglésies a Barcelona. Concretament s'han registrat un robatori a Sant Martí, 2 a Horta Guinardó, 2 a Sarrià, Sant Gervasi i 3 robatoris a Nou Barris.
5: Principalment es tracta d'esglésies cristianes i el botí d'aquests robatoris va des d'Almoina fins a hòsties consagrades, passant per qualsevol objecte que després es pugui revendre. Segons el periòdico, aquestes dades estan en consonància amb les dels 2 darrers anys. 13 casos el 2024, 15 més el 2025.
1: A judici.
7: Aquesta setmana arrenca el judici contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, per presumptament haver prioritzat la vacunació de Mossos d'Esquadra davant de la de Guàrdies Civils i Policies Nacionals durant la pandèmia, el 2021. La Fiscalia els demana 12 anys d'inhabilitació.
1: La secretària de Zapatero.
4: Gertrudis Alcázar, imputada també per la presumpta implicació en la causa del rescat de Plus Ultra, compareix avui al Senat davant la Comissió d'Investigació sobre possibles irregularitats de la SEPI, la Societat Estatal de Participacions Industrials.
1: Recta final.
5: Del judici de la Kitsch en la presumpta operació per policial en temps del PP per espiar l'extresorer del partit, Luis Bárcenas. A partir d'avui declaren els 3 últims acusats, que són persones a qui acusa la família de Bárcenas, però no la Fiscalia.
7: També avui a l'Audiència Nacional, el jutge Pedraz continua els interrogatoris del cas Leire amb l'empresària Carmen Cano, que és qui va assegurar haver portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE i després va denunciar haver estat víctima d'un intent de suborn per evitar ratificar-ho davant dels tribunals.
1: Sense majoria.
4: Avui al Parlament andalús arrenca el ple d'investidura per la reelecció del president Moreno Bonilla. Aspira a un tercer mandat, però després de les eleccions del 17 de maig ha perdut la majoria absoluta i depèn de Vox.
5: Per ara, tot i que porten setmanes negociant, no hi ha tancat un acord de legislatura, com sí que ha acabat passant a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
1: Apartat.
7: Aliança Catalana ha retirat la confiança al que havia de ser el seu cap de llista d'aquí un any a les eleccions municipals de Figueres. Es diu Arnau Liesa i té una relació sentimental amb una noia que és menor d'edat. En un comunicat, el partit afirma que aquesta mesura es pren després de que la direcció s'assabentés d'aquesta situació.
4: Poc després, el mateix Liesa ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. Liesa també afirma que es va equivocar en no informar-ne al partit.
1: Ajornat.
5: El concert de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela, que s'havia de fer el pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona. En un comunicat, el director ha lamentat la situació, però diu que en moments com aquest la prioritat és fer costat al poble veneçolà.
1: Mentre arrenca
7: una nova edició del Festival Grec, la inauguració serà avui a les 9 del vespre amb la versió de Marta Pazos de l'òpera del Tres Serrals de Bertolt Brecht. Entre el repartiment, Nau Albert, Roc Bernadí, Eduard Farelo, Miriam Mogles o Júlia Trullol. El festival s'allargarà un mes fins al 31 de juliol.
1: En Brecht aquest fa bona pinta, no? En...
7: Segur que sí. Molt recomanable.
1: I pel que fa als esports, Montserraia, Canadà vuitens.
10: És la primera selecció que ja és als vuitens del Mundial de Futbol i és la primera vegada que passen amb unes eliminatòries d'un Mundial. Han superat Sud-àfrica 1-0, gol al descompte. En vuitens s'enfrontaran al guanyador de Països Baixos-Marroc de demà. Avui, 700 a les 7, Brasil-Japó i quart 11 de la nit, Alemanya-Paraguai.
1: Marcel Camprubí.
10: És el nou campió d'Espanya de ciclisme en ruta. El barceloní de 25 anys aconsegueix la seva primera victòria professional.
1: Tot això avui que és dilluns 29 de juny i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Tina, amb 3,340 kg a l'Hospital del Mar. Benvinguda a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
11: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de vuit, us informa Marc Jurado. Tenim 22 graus a Gurb, 26 a Gavà i 27 a Badalona. Carreteres, Clàudia Serra.
12: Retencions als punts habituals d'entrada a Barcelona, Ronda de Dalt, aturades de Trinitat a Horta i Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot sentit Llobregat.
11: 2 morts i un ferit greu a Barcelona en un xoc provocat per un conductor temerari.
13: Fugia dels Mossos quan van vestir un altre vehicle al Poblenou.
11: Gemma Bonet.
14: El conductor pujava per les voreres i anava en contradirecció fins que va acabar xocant contra un altre turisme que estava aturat en un semàfor. Ho explicava un veí de la zona, testimoni dels fets.
15: I he vist que bueno, pues, el cop ha sigut entre 2 integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a fuga i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
14: Els 2 conductors dels vehicles van morir a l'acte i l'acompanyant del vehicle aturat està ingressada a l'hospital. Gemma Bonet, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: Més notícies. Consternació al Bages, un cop s'ha sabut que el jutge ha enviat a presó provisional i sense fiança una dona de 41 anys acusada de la mort de la seva parella a Sant Salvador de Guardiola, al febrer.
16: La dona, que és infermera a l'UCI de l'Hospital de Manresa, hauria enverinat amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys.
17: L'home va morir a l'hospital després d'ingressar-hi per un quadre de somnolències i desorientació.
11: En parlarem a les 10 tocades aquí al matí. I dues del Vallès Oriental. La primera, la Vall del Tenes, guanya des d'avui 13 viatges de bus més cap a Barcelona.
16: La General La Generalitat amplia les expedicions de l'autobús express S7 que connecta la Vall de Tenes i Parets del Vallès amb la capital del país.
11: I la segona, la Llagosta, inaugura una piscina el doble de gran que l'anterior.
17: Compta amb una rampa d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Ho llegim tot plegat al 9-9.
11: Barcelona acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes. La cita es proposa abordar debats urgents al voltant de l'ecologia, com els nous materials de construcció i d'altres més habituals, com la reutilització dels espais en desús o l'habitatge públic.
16: Per participar en aquests debats venen a la capital catalana arquitectes d'un centenar de països.
11: I música. Amb banda neon. Grup amb hits com aquest guapíssima actuant a Rubí serà aquesta mitjanit a l'Escardívol, a la carretera de Molins de Rei a Caldes, entrada de Franc i Roger Mas. El Festival Fresc de Sabadell a les 9 del vespre, entrades a partir de 28 euros. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
18: Tu que ets tan espavilat, quina és la manera més intel·ligent d'anar a Randarock?
19: Facilíssim, amb Drac, a veure tu. I per anar a 15 destinacions com Madrid i Màlaga des de només 9 euros.
18: Amb Ouigo? Amb seients XL i bar a bord als seus trens de 2 pisos. No cal ser gaire espavilat, eh?
19: Entra a Ouigo.com o l'app i compra els teus bitllets. Ouigo, sigues espavilat.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
16: I quan són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. La Vanguardia avui titula que la solidaritat popular supleix les mancances de l'estat a Venezuela. L'Ara hi dedica la seva foto de portada i veiem una dona al costat d'una muntanya de runa. I també és la imatge de desolació al periòdico que recull la pregunta on és la maquinària de l'estat i afegeix que la indignació apunta a Delcy Rodríguez. Altres temes de portada, el periòdico, només el 26% d'espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. El País explica que les sol·licituds de regularització sobrepassen el milió quan falta un dia perquè s'acabi el termini. El diari també recull les morts per l'onada de calor a França i llegim que la canícula ha causat centenars de morts. L'Ara obre l'edició d'avui amb una altra dada, la dels barcelonins que estan donats d'alta al padró fictici. Són 49.000 persones, una modalitat per donar suport a gent sense domicili fix que s'ha multiplicat per 12 en una dècada. I acabem amb el periòdico que assegura que Sánchez només ha tramitat en 2 anys la meitat de les mesures del seu pla anticorrupció. I amb el País, que titula que l'Argentina, Javier Milei, perd el seu cap de gabinet assetjat per la corrupció.
20: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
21: 63.813-63813 de la sèrie 47047.
20: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
1: I avui a les històries del Mundial, el partit fantasma, Maiol Roger, bon dia.
22: Bon dia. 1973, Xile i la Unió Soviètica juguen la repesca per l'última plaça del Mundial d'Alemanya. Només 15 dies abans del partit d'anada, el general Augusto Pinochet fa un cop d'estat i instaura a Xile un règim obertament anticomunista. L'eliminatòria passa a ser un enfrontament entre dos règims amb ideologies contraposades. La Unió Soviètica partia com a gran favorita que s'enfrontava a una selecció xilena en hores baixes. Al partit d'anada, Xile rescata un 0-0 en un ambient molt hostil a l'estadi Lenin de Moscou. El partit dels valents el bateja la premsa xilena. Tot es decidiria a la tornada a Santiago de Chile, a l'estadi nacional.
23: I en esa època l'estadi nacional todavía seguía siendo ocupado como el principal centro de prisión, tortura y exterminio.
22: Que, com explicava aquest periodista, és un dels escenaris dels horrors del règim de Pinochet. La Unió Soviètica es nega a jugar-hi, al·legant motius morals i de seguretat, però la FIFA no ho veu igual. El seu secretari general visita l'estadi i, en paraules seves, no hi veu res que impedeixi disputar-hi el partit. I la Unió Soviètica pren la decisió definitiva. No s'hi presentaran.
1: I es va jugar el partit, finalment?
22: Es va jugar el que es coneix com el partit fantasma. La FIFA obliga que el 21 de novembre el partit es disputi. Hi ha publicat les grades, càmeres gravant, però no hi ha rival. Els 11 jugadors xilens salten al camp sense adversaris, l'àrbitre xiula a l'inici del partit i amb total parsimònia els xilens arriben a l'àrea contrària i els 28 segons marquen a plaer.
24: Esto de jugar solo y ganar con un equipo en el fondo desaparecido, ¿no? Era como jugar con los desaparecidos.
22: Immediatament l'àrbitre xiula al final del partit i la selecció xilena es classifica per un Mundial on no passaria de la fase de grups. El combinat xilè no es tornaria a enfrontar mai més amb la Unió Soviètica. El partit, això sí, serà recordat per sempre com una ocasió més en què la FIFA va triar tapar-se els ulls davant dels horrors d'una dictadura.
25: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
26: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
27: Divendres, l'Enigmàrius feia fa patir gana per accedir a la popularitat i la resposta era afama. Afamar vol dir fer patir fam i arribar a la popularitat és arribar a la fama. Avui dilluns, que celebrem la gran final de la Lliga Enigmàrius 2026, un enigma per anar fent boca, sense punts però amb premi. Tros de terra petit que et dona fortuna, de 4 lletres. Tros de terra petit que et dona fortuna. 4 lletres.
26: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
1: I ara el més destacat a la televisió les últimes hores amb Maria Lacovells. Avui sobre el nou programa de Paz Padilla Telecinco.
0: Jo pensava que Telecinco ja havia tocat sostre, però no. Este cada setmana s'ha estrenat el show de Paz Padilla, el dissabte i ahir diumenge, a la vesprada, i no tinc una paraula que puga resumir el programa. Un dels gags va ser Paz Padilla vestida de vella pel carrer, amb càmera oculta i amb les calces caiguent-se-li. Ja està, amb això ja estaria.
1: I a la recomanació del dia avui, que s'obre el termini de les ajudes pel lloguer de joves de menys de 35 anys, la Cristina Bordes en recomana la sèrie Drama.
3: Una comèdia dramàtica generacional protagonitzada per Elisabet Casanovas en la pell d'una millennial a qui la vida li fot una bufetada quan es queda embarassada sense voler-ho ni saber qui és el pare. Amb capítols curts, ritme i un humor directe, reflecteix les preocupacions d'una generació que intenta trobar el seu lloc enmig de la precarietat laboral i el desig de construir un futur tot i les incerteses. Drama té 6 únics capítols que es poden veure a RTV Play.
4: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
5: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
8: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
9: Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
28: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
29: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
30: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
31: Troba el teu lloc amb ParkClick.
32: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
33: Bon dia, l'Enigmàrius.
34: De 2.314.574 lletres.
35: A la merda!
33: Un dels protagonistes del dia és l'Enigmàrius, aquest concurs lingüístic creat fa molts anys per Màrius Serra, perquè avui se'n celebra la gran final. Avui, a partir de les 11, anirem al Mercat de les Flors, on viurem la final de la Lliga, Enigmàrius.
36: És el pitjor dia de la temporada. No penso ni ficar-vos per la ràdio.
33: Perquè què passa? Cert,
36: el dia de la final del Super Màrius és el pitjor dia de la temporada.
33: No es diu Super Màrius.
36: Perquè no he encertat mai cap. I sempre em fa sentir com si fos mig tonto, aquest joc.
33: A veure, Sergi, per començar ets mig tonto, de veritat.
36: No.
33: I no et posis així, perquè els Enigmàrius moltes vegades són complicats, hi ha molta gent que no els sol encertar.
36: Però que jo no n'he encertat mai cap! Mai!
33: Bueno,
36: mai!
33: Però no t'ho agafis així, Sergi.
36: Però és que no l'endevini el Super Màrius. És que l'escolto i no sé de què parla i s'inventa coses.
33: Bueno, ja, però és una mica complicat, però la cosa és que l'escoltis cada dia i a poc a poc aniràs entrant una mica en la dinàmica del joc.
36: No.
33: Mira, un Enigmàrius de la setmana passada era peça del pany que et pot deixar afònic, de 5 lletres.
36: És a mi?
33: Sí.
1: Per quan has d'estar tenint peça del pany que et pot deixar afònic, 5 lletres.
36: 5 lletres.
33: Sí.
1: 5 lletres.
36: La P...
33: No, cinc... no va d'encertar lletres.
36: La M...
1: Gorja.
36: El plàtano... Plàtano! Plàtano no és!
33: No.
36: Uau, és imbècil. Merda, jo...
1: Són 2:15. Dilluns, en vaga a Renfe està convocada per un sindicat minoritari, però ara mateix només passen 2 de cada 3 trens. Com van aquestes primeres hores de servei, Joan Garcia?
2: Bon dia. De moment s'estan complint aquests serveis mínims, però no a tot arreu, amb la mateixa regularitat. De fet, ens avisen que hi ha algunes línies que en passarien menys d'aquests 2 de cada 3. A Rodalies o algun tren cancel·lat, més temps d'espera a les estacions, com aquí mateix a Sants, que ara mateix l'andana per anar al Garraf és plena d'usuaris, que majoritàriament ens diuen que desconeixien que avui hi hagués vaga, i un ens ha fet aquesta variant del famós pixa i rellisca.
10: Voy a Cubella y a mí me afecta mucho por el trabajo, y como tengo trabajo por hora, aparte van faltar la Renfe últimamente, con lo que cobran no son capaces de arreglar los trenes. Esto es jauja.
1: Esto es jauja. Doncs ja ho tenim, Joan, gràcies.
2: Vinga, fins ara.
1: I la resta del transport públic, Maria Fernández Noguera?
11: Doncs mira, al marge d'aquesta vegada Renfe destaquen els retards de l'R15 i l'R16. A l'R15 hi ha un retard de prop d'una hora en el tren que va de Lleida a Barcelona. A l'R16 el tren que va de Tortosa a Barcelona va 40 minuts tard, i com és habitual també hi ha una demora de 10 minuts a l'R11, a la línia que uneix Barcelona i Portbou. També retards de 10 minuts a l'RT2 en el tren que va de Salou a Tarragona.
1: Fem un cop d'ull també a les carreteres. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia. Doncs a aquesta hora, força retencions a les entrades de Barcelona, molt carregades ja a l'A2 des de Pallejà, a la B23 a Molins de Rei i Esplugues, i la B20 a Santa Coloma, tot cap a la capital. Ronda de Dalt aturades també de Trinitat a Horta en sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a Santa Coloma sentit Trinitat.
1: I el món continua pendent de Veneçuela i de les tasques de rescat per trobar supervivents sota la runa, ara que ja fa 4 dies del terratrèmol. I els ciutadans se sumen als milers d'equips de rescat arribats d'arreu del món per intentar trobar amb vida algunes de les desenes de milers de persones que continuen desaparegudes. L'últim balanç oficial de víctimes és de 1.450 i més de 3.000 ferits. I això en un dilluns que a Madrid tindrà un clar accent econòmic. El govern espanyol farà el primer pas per presentar els pressupostos de l'any que ve.
13: Y el gobierno va a hacer lo que le toca, que es presentar los presupuestos en 2026 y elecciones en 2027.
1: Més qüestionat que mai pels socis, Pedro Sánchez ha convocat per avui un Consell de Ministres extraordinari per aprovar les previsions macroeconòmiques que s'han actualitzat després del conflicte a l'Orient Mitjà. I pel que fa als esports, Montserrat Raya?
14: Canadà, primera selecció classificada per als vuitens de final del Mundial de Futbol, supera Sud-àfrica per 1-0 al descompte. En vuitens s'enfrontaran contra el guanyador del Països Baixos, Marroc, de demà. Avui, als 16ens de final, Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. I avui comença el torneig de Wimbledon. Paula Badosa, l'única catalana, l'Anna jugarà demà contra la nord-americana Navarro. I en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camprubí, nou campió d'Espanya en ruta.
1: I pel que fa al temps, sembla que aquesta setmana la calor tornarà a ser normal, de finals de juny i d'inici de juliol, però també que les tempestes reapareixen a molts punts del país i que poden ser fortes. Tomàs Molina, bon dia.
15: Molt bon dia. Sí, de fet, aquest vespre, aquesta nit passada, ha fet algun ruixat, ja ha fet 3-4 litres en alguns punts del Ripollès, al voltant d'un litre en algunes àrees també de l'Alt Pirineu. Persistirà aquesta situació durant la tarda, ruixats, tronades que afectaran tota la zona del Pirineu i que durant la tarda afectaran també alguns punts, per exemple, del Vallès o de l'interior de les comarques de Barcelona. Temperatures amb tendència a la baixa ja ho estan fent a les comarques de Ponent, i tota la setmana continuaran amb valors normals per l'època de l'any, i demà encara amb tempestes al Pirineu.
1: Avui a l'hora del matí, d'aquí una hora, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Quan són les 7:33... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, pel Foradada. Bon dia.
16: Bon dia.
1: Avui varietat de temes als editorials dels diaris.
16: La Vanguardia, per exemple, dedica aquest editorial al risc d'incendis i diu que calen reformes estructurals profundes per millorar la gestió de les masses forestals.
17: Afegeix que la falta de professionals i l'escàs valor del que produeixen els boscos dificulten la prevenció dels focs.
16: L'Ara es fixa en el potencial del sector econòmic de les ciències de la vida, que abasten des de la biotecnologia fins a les farmacèutiques.
17: Assegura que és un pilar millorar el model econòmic i remarca que l'any passat es va viure a Catalunya un rècord d'inversió en empreses de salut amb més de 517 milions d'euros.
16: El periòdico dedica l'editorial a la impossibilitat de les classes mitjanes accedir a l'habitatge, fet que és especialment greu per als que s'han esforçat per formar-se i per tenir una feina.
17: Destaca que les ciutats amb preus assequibles podrien acollir demandes si millorés la connexió amb transport públic amb les grans ciutats.
16: El País parla d'immigració i titula l'editorial l'èxit de la regularització. Destaca que el nombre de sol·licituds de persones sense papers s'aprova a 1,3 milions, molt per sobre de la previsió inicial.
17: Creu que la integració a Espanya de centenars de milers d'immigrants ha d'anar acompanyada de la imprescindible inversió en serveis públics.
16: I per la seva banda, El Mundo dedica l'editorial a criticar el PSOE i Pedro Sánchez, que el 2021 va qualificar d'exemplar l'empresari tecnològic Juan Carlos Barrabés, de qui diu és amic de Begoña Gómez.
17: Uns elogis que després l'empresari hauria fet servir per pressionar i aconseguir contractes públics de manera fraudulenta.
1: I afegir bé el que ha llegit avui a la premsa el periodista Xavier Grasset.
0: Hi ha hagut fins a un miler de peticions perquè repeteixi l'examen de selectivitat d'aquest any. Llegim al Món la informació que signa el Gabriel González, que apunta que el baix nivell de matemàtiques detectat aquest any en la selectivitat, amb una mitjana que no arriba a l'aprovat, amaga tot un seguit de problemes estructurals que s'han anat enquistant al batxillerat. Els experts apunten al Món que la reducció de les lectives de matemàtiques, els últims anys n'han fet una menys a la setmana, i un model educatiu que elimina el raonament, són aspectes prou rellevants com per detectar aquest problema. Potser l'examen era massa llarg i algunes preguntes estaven mal redactades, però no n'hi ha prou com perquè el resultat hagi sigut el que ha sigut. Caldrà refer els números.
3: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
4: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra Deu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
6: Viu mega a prop al partit amb el mega estalvi d'un 15% en tots els televisors LG, Samsung i TCL de 48 polzades o més, vas canviable en un cupó que et dona per molt. Fins al 5 de juliol.
7: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
18: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
32: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 7:38. Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Quina és l'última de Suïssa a favor del medi ambient?
19: Doncs col·locar plaques solars entre les vies de tren. Ho estan provant a prop del municipi de Bates, a l'oest del país. Per ara s'han instal·lat una cinquantena al llarg d'uns 100 metres. És una prova pilot que va arrencar fa un any i ara ja hi ha els primers resultats. I veuen que sí, que està donant resultats. Ha produït més de 16.000 kWh en un any, cosa que correspon a la mitjana anual de 4 illes de llars. Ho veiem a Swiss Info.
1: I aquesta desapareixent?
11: Doncs les maires, des del 2000 fins al 2025, els ports catalans n'han capturat un 80% menys. Si les pesquen en divendres, el preu és molt baix, a un euro, perquè es veu que els divendres el peix per fregir té poca sortida i la maira habitualment és un peix que es fregeix. Ho explica l'Ara. Si fa uns anys parlàvem de la falta de sardines, ara és la maira. El motiu és sobretot la falta del fred i aliment per viure.
1: I si teniu previst anar a Venècia, atenció, prepareu la butxaca.
19: Perquè estudien fer pagar 50 euros per entrar a la ciutat només un dia. Ara mateix és de 5 a 10 euros en funció de l'antelació amb què es paga i estan al marge els que s'allotgen a hotels perquè ja paguen la taxa turística. L'oposició considera que és només una fórmula per recaptar sense fixar un màxim de visitants. De moment, el debat està obert. Ho llegim a La Vanguardia.
1: Una notícia per als que facin la porra del Mundial de Futbol.
11: Que hi ha un gat, el Billy, que s'ha fet viral per clavar fins ara 21 resultats. Ja assenyalen que és el nou Pop Pol. Es tracta d'un gat de pèl blanc i negre que viu a Irlanda del Nord i té una peculiaritat. Mai anuncia empats. La seva propietària explica que va arribar a casa amb una bossa de banderetes i va dir, per què no ho provem? Va posar dues banderetes i el gat va començar a triar la guanyadora. Ho veiem a diversos digitals.
1: I qui ha tancat?
19: El mític restaurant de Barcelona, Casa Leopoldo. Llegim al web de BTV que el propietari assegura que les darreres hores abans del tancament del restaurant han estat horribles. Ho compara amb el que pots sentir el dia que has decidit deixar la parella. Van reprendre el negoci fa 2 anys i mig d'un restaurant que va obrir el 1936 i per les seves taules hi han passat personalitats del món de la cultura, la política i la gastronomia.
1: I què torna?
11: Això.
8: Gairebé 60 anys després, Estudio Canal ha anunciat una nova sèrie d'animació en 3D inspirada en la cèlebre creació de l'escriptora sueca Astrid Lindgren. El projecte comptarà amb la productora de la saga de cinema Paddington i està previst que es comenci a rodar l'octubre. Expliquen que readaptarà el mític personatge de la Pipi, però que es conservarà els seus trets més característics. Ho veiem a diversos digitals.
1: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara Garcia.
19: El Financial Times apunta que el boom de la intel·ligència artificial està impulsant un augment rècord dels acords a la indústria energètica per buscar capital i construir infraestructures per centres de dades. Les compres i fusions en aquest sentit per fer centres de dades han superat els 5 primers mesos de l'any els 200.000 milions de dòlars, una xifra mai vista. El Guardian, sobre això, avui entrevista Erin Brockovich, l'activista que va inspirar la pel·lícula amb Julia Roberts, que ara fa campanya justament contra aquests centres de dades per a la intel·ligència artificial. Calcula ella que només als Estats Units se n'han construït 30, que n'hi ha 70 més en construcció, amb tot l'ús de terreny i de recursos naturals que això implica. Sobre la calor, a França, Le Figaro parla en portada de preocupació entre les autoritats per aquestes 1.000 morts de més i admet que cal un projecte faraònic, fa servir aquesta paraula, faraònic, per adaptar el país a les noves temperatures. Recordem que l'aire condicionat a França no està especialment estès. A partir d'aquí, Le Figaro diu que França té un avantatge, que és l'energia nuclear, i per això el diari, conservador, insisteix que és un error que s'enfrenés la modernització.
12: I a la premsa econòmica, Cinco Días publica que Espanya és el país europeu que més diners ha destinat a pal·liar els efectes de la guerra al Pròxim Orient. Fins ara ha mobilitzat el 0,25% del PIB, 4 vegades més que la mitjana de la Unió Europea. El Economista explica que Catalunya es postula com a líder en l'acollida del sector de la computació quàntica. Catalunya acumula més de 270 milions anunciats en projectes quàntics, una xifra que ens situa al capdamunt del rànquing estatal. I l'ON Economia diu que l'arribada real del Bizum a les botigues físiques ja té data al calendari, encara que algunes entitats financeres ja estan provant el Bizum Pay amb alguns grups reduïts de clients i de botigues, el desplegament massiu del nou sistema de pagaments està previst per al setembre.
1: I a la premsa esportiva que destaquem, Montserrat, ja?
14: Comencem comptant diners. Comptem fins a 150 milions d'euros, que són els que el Barça hauria de pagar a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. Doncs bé, la pregunta que es fa Joan Bahils al diari Esport és: cal pagar 150 milions per Julián? D'entrada, diu Bahils, és una bogeria i recorda, entre altres, els 135 milions que el Barça va pagar al Borussia per Dembélé. Creu que l'operació pot ser un èxit rotund o una ferida econòmica difícil de tancar. El diari Ara, parlant de crònica d'uns sobrecostos anunciats sobre el nou Camp Nou, que creuen que s'ha encarit des de l'inici de les obres i que obligarà el Barça a endeutar-se encara més. Muchachos, ahora no olvido a ilusionar. Recordeu aquesta cançó de l'últim Mundial on l'Argentina va ser la campiona? Santi Nolla, al Mundo Deportivo, veu el camí de l'Argentina en aquest Mundial com la via més lliure, diu Nolla, que si superen Cap Verd en 700, a 800 es trobarien Austràlia o Egipte i en quarts altres equips assequibles. Justament de Cap Verd parlen a l'avantguardia. Els taurons blaus han desafiat la IA, que només els donava un escadocer 1% de passats 700 del Mundial. La modesta selecció capverdiana ha passat com a segona de grup i sense perdre cap partit, i això que al mateix grup hi havia dues campiones del món, com Espanya i l'Uruguai.
9: Un aplauso muy fuerte, sí señor.
1: I a la premsa del cor, el rei Carles d'Anglaterra, Elisenda Pineda.
20: L'opinió pública britànica ha passat de la indignació a l'orgull. Fa un parell de dies, el rei Carles III va crispar el populatxo quan, liquant-se en la seva pròpia suor, va permetre que un membre del seu equip li refresqués el clatell amb un ventall de mà en lloc de fer-s'ho ell solet. La cosa ha canviat aquest cap de setmana, quan, en un acte oficial, ha aparegut el príncep George al costat de Kate Middleton, espigat com una canya de riera i exhibint elegància, distinció i ni una gota de llapis al darrere de les orelles. No podem dir el mateix del monarca, que darrere d'aquells reials pàmpols regalimava mantega. A veure si en una altra ocasió pren exemple del nen, que a aquestes alçades ja li passa la mà per la cara.
1: I qui fa anys avui? Xavi Canalies, bon dia.
21: Adevi, bon dia de nou. Felicitem el xef català Jordi Cruz.
1: Jordi Cruz en fa 47.
21: 48.
1: Ah, 48. Mira, un menys que el Gerard Jovany.
21: Veus? Home, anys. És veritat.
1: Feliciteu-lo. Veu-li whatsapps, sí, si esteu escoltant-nos o amics del Gerard Jovany.
21: Ja 49.
1: 49 anys, tu.
21: 40 tots, que es diu.
1: Aviat en farà 50 i hem de fer una festa grossa.
21: Ja se li nota, se li nota.
1: D'aquí 15 anys jubilat.
21: També fa anys. Home, el president del Barça, avui Joan Laporta.
1: Joan Laporta, 65.
21: 64. Sí. També fa anys Joan Clos.
1: Això és broma, eh? 79.
21: 77. Sí. I acabem felicitant Andreu Mascolell.
1: 85.
21: 82.
1: I Santoral.
21: Alerta avui perquè és Sant Pere, sí. Sant Pau i Sant Pol.
1: Sant Pol de Mar, quina hora és?
21: Exactament. Pere i Pau van ser dos dels 12 apòstols de Jesús de Natzaret. Segons la tradició popular, Sant Pere seria el guardià de les
1: Sant
21: portes
1: Pere
21: del
1: espanyol.
21: Paradís. I què més diu?
1: Sant Pere era espanyol i, tan espanyol que era, es va espanyar tot sol.
21: En aquest cas, per això se'l representa amb unes claus a la mà. Pau va sentir la veu de Jesús i es va convertir al cristianisme. Després de ser acceptat per la resta dels apòstols, va rebre l'encàrrec de predicar l'Evangeli als no jueus de l'Imperi Romà. I Sant Pol prové del Paulus, llatí que significa petit o humil. Tenia la condició de jueu i ciutadà romà. Alliberat després d'una primera captivitat, va ser detingut novament a 5 quilòmetres de Roma, on va morir probablement decapitat. A Catalunya hi ha 12.270 persones que es diuen Pere, 23.553 que es diuen Pau i 22.049 que es diuen Pol.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa. Avui que és 29 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
2: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
10: 29 de juny de 2016. Artur Mas, Joan Ortega i Irene Rigau hauran d'anar a judici com a executors de la consulta independentista del 9-N de 2014. El Tribunal Superior acusa el president, la vicepresidenta i també la consellera d'Ensenyament, que segons el tribunal és qui va obrir els col·legis on més de 2 milions de catalans van anar a votar. I ara fa 10 anys Mariano Rajoy guanyava amb 14 diputats més unes eleccions espanyoles que s'havien hagut de repetir perquè ningú havia pogut formar govern. Més coses. Eurocopa de futbol 2016. Fracàs d'Espanya. Itàlia l'elimina a vuitens de final. I en bàsquet, ara fa 10 anys, el Barça destituïa l'entrenador Xavier Pasqual després d'haver guanyat 4 lligues i una Eurocopa. Pasqual se'n va amb llàgrimes als ulls i convençut que hauria pogut continuar.
1: Avui és 29 de juny del 2026. És el 180è dia del calendari. Falten 20 dies per la final del Mundial, 5 per la sortida del Tour de Barcelona i 4 pel final de temporada regular del matí de Catalunya Ràdio. I així sona el dia d'avui.
2: Els sons del matí.
13: Queremos apoyo, queremos máquina, queremos llevarnos nuestros familiares. Ajuden-nos!
22: Amb el nou quadre macroeconòmic ja es pot engegar la maquinària per presentar els pressupostos generals. La Moncloa manté la intenció d'aprovar-los malgrat no té garantits els suports necessaris al Congrés.
23: I el govern va fer lo que le toca, que és presentar los presupuestos en 2026 i eleccions en 2026.

0: Referir-se a Miracle com un fet mundà, però improbable i extraordinari. Ahir es van rescatar 33 persones de sota la runa a Venezuela. Un miracle tenint en compte que ja havien passat més de 3 dies des del terratrèmol.
1: Voral.
0: Franja de terreny pla, pavimentada o no, de la vora d'una via interurbana que fa de contenció del ferm de la calçada i dona un marge de seguretat als vehicles i als vianants. La decisió del govern de permetre circular amb motocicletes pel voral en cas de retenció ha indignat el Servei Català de Trànsit.
1: Eliminatòria.
0: Fase d'una competició que disputen els participants per determinar quins són exclosos i quins passen a la fase següent. Definició rutinària per al que acostuma a ser el moment més vibrant d'una competició, com les eliminatòries del Mundial, que van començar ahir amb la victòria del Canadà sobre Sud-àfrica.
1: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 500 euros.
2: És la quantitat de diners en bé que ofereixen agents immobiliaris a veïns de la Verneda a canvi que facin de confidents i els avisin si algun veí del bloc està interessat a vendre el seu pis. Una informació que avancem avui al matí de Catalunya Ràdio. Els veïns denuncien pressions i insistència de les immobiliàries que cada dia els piquen el timbre per fer-los ofertes de compra.
1: 250 euros.
2: Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer de fins a 250 euros al mes per joves. Hi ha temps fins al 10 de juliol i les poden demanar les persones de menys de 35 anys que tinguin un contracte d'un lloguer de pis o d'una habitació. La quantitat de l'ajuda dependrà de la situació econòmica de cadascú, amb un màxim de 250 euros mensuals i un mínim de 20.
1: 1,3 milions.
2: És el nombre de persones que ha fet la sol·licitud en el procés de regularització d'immigrants. El termini per demanar-la es tanca demà i el govern espanyol té 3 mesos per resoldre cada expedient. Són dades de la plataforma Mercurio on es registren les peticions que s'emeten a tot Espanya i que avui publica El País. Les xifres oficials les farà públiques l'executiu aviat.
1: I ara el veig tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge veig un camió de bombers al costat de dos cotxes absolutament destrossats. Un dels vehicles està mig enfolat sobre l'altre i dos agents dels Mossos treballen marcant alguna cosa a l'asfalt. Hi ha una lona de la policia catalana que tapa part d'aquesta escena.
3: Per un lateral d'aquesta lona sobresurt una d'aquelles mantes isotèrmiques amb què es cobreixen els cadàvers. És el Poblenou, a Barcelona. Ahir diumenge dues persones van morir en una persecució policial. Una era qui conduïa el cotxe que intentava escapar de la policia, l'altra anava en el turisme contra el que va impactar el fugitiu. La seva parella està ingressada en pronòstic reservat.
1: I a la segona imatge veig els castellers de Barcelona amb la camisa vermella fent un 3 de 7. És el moment en què queda carregat perquè l'enxaneta està fent l'aleta i fins aquí veiem que tot és normal, però el que sorprèn és el fons. No és la plaça de qualsevol municipi català. Hi ha neu i hi ha muntanyes rocoses.
3: Són a Jungfraujoch, que és a 3.450 metres d'altitud. A Suïssa, un cap de setmana especial per a la colla, que ha coronat els Alps d'aquest país amb una gira per Suïssa que inclou l'apadrinament de la colla de Lausana i aquesta actuació a l'estació ferroviària més alta d'Europa. No és fàcil aixecar un castell en aquestes condicions.
1: I la tercera, veig l'alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, amb vestit i corbata, llançant-se a l'aigua d'una piscina. L'acompanyen diverses persones, aquestes sí que van en banyador.
3: Inauguració oficial aquest cap de setmana de la temporada de piscines a l'aire lliure de la ciutat nord-americana. És ritual que l'alcalde es capbussi vestit com si anés al despatx.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Menjar llavors de plantes, com ara el sèsam o la xia, fan envellir la pell si es pren el sol durant el seu consum o després. Marc Amorós, bon dia.
5: Bon dia. La notícia cita un estudi científic que mostra que la combinació d'alimentació i exposició al sol fa envellir la pell. La investigació afirma que una dieta rica en llavors com el sèsam, la xia, la quinoa o les pipes de girassol augmenta la resposta fotocangerígena de la nostra pell si prenem el sol durant el seu consum o després. Segons la notícia que ara circula, l'estudi assegura que una investigació amb rates de laboratori ha mostrat que la combinació d'aquesta dieta amb l'exposició al sol activa l'envelliment de la pell i el risc de patir càncer. Si no es mengen llavors, diu la notícia, prendre el sol no comporta cap risc per a les persones.
1: I això és real o fals?
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
8: L'educació inclusiva demana escoltar, comprendre i acompanyar les diferents necessitats educatives de l'alumnat. Amb aquest objectiu, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa avui la primera edició de la Trobada d'Inclusió, Diversitat i Acompanyament. La iniciativa reuneix professionals, entitats especialitzades i membres de la comunitat universitària en un espai de reflexió compartida per aprofundir en l'acompanyament educatiu de persones amb diferents realitats i necessitats.
7: Vols aprendre la professió de mestre des de dins de l'escola? Amb el programa d'immersió escolar dels graus d'educació de la Universitat CEU Abat Oliba podràs participar activament en les activitats dels col·legis de la Fundació Abat.

0: Barcelona des de primer. Canvia el teu present, crea el teu futur.
1: Som-hi, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que menjar llavors de plantes com ara el sèsam o la chia fan envellir la pell si es pren el sol durant el seu consum o després és una notícia falsa. La notícia, però, s'ha fet molt viral a les xarxes socials. Molts negacionistes l'estan difonent per defensar la pràctica de prendre el sol sense protecció. L'estudi que cita la notícia, però, és en real, és del 1996, mostra que menjar grans quantitats d'omega 6 accelera el càncer en prendre el sol. Però l'estudi, atenció, està fet en rates. No és extrapolable al que ens passa a les persones.
2: Gràcies, Marc.
1: Adéu, bon dia.
2: Ara són les 7:53. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Cília Solanes i Francesc Soler. Avui hi ha vaga de Renfe de 24 hores a tot l'estat.
3: La convoca el sindicat ferroviari. Rodalies, els serveis mínims són del 66% en hora punta. La resta del dia només circulen la meitat dels trens habituals. També hi haurà serveis mínims als trens de mitjana distància, els AVE i la llarga distància.
2: I el govern espanyol engega el procés per elaborar els pressupostos.
4: Avui presentarà les previsions macroeconòmiques. Ho faran un Consell de Ministres que s'ha avançat un dia per renovar les mesures contra els efectes del conflicte a l'Iran i que caduquen demà.
2: Des d'avui, els menors de 35 anys ja poden demanar les ajudes als lloguers de la Generalitat.
3: Ja tenen fins al 10 de juliol. Les poden demanar els joves que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. L'ajuda arriba a 250 euros al mes.
2: I Veneçuela continua buscant supervivents sota la runa quan ja enfila el cinquè dia després del doble terratrèmol.
4: L'últim balanç oficial és de prop de 1.500 morts. L'ONU apunta que hi ha uns 50.000 desapareguts. L'opositora Maria Corina Machado creu que ha arribat el moment de tornar.
5: The time has come. Ha arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.
2: L'onada de calor es desplaça cap a l'est d'Europa.
3: Després d'un diumenge de rècords, Alemanya va arribar als 41,7 graus. L'OMS xifren més de 1.300 les persones mortes fins ara per la calor.
2: I les motos no podran circular pel voral a Catalunya, tot i que la DGT ho permeti en alguns casos a la resta de l'Estat.
4: El Servei Català de Trànsit ho argumenta per criteris de seguretat viària. Ramon Lamiel n'és el director.
6: Necessitem el voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat. Bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària.
2: I presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per suposats maltractaments a Sabadell.
3: La criatura va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí, on l'havien ingressat amb una hemorràgia cerebral i diverses fractures.
2: Barcelona acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes.
4: S'hi aborden debats urgents al voltant de l'ecologia, com els nous materials de construcció i d'altres més habituals, com la reutilització dels espais en desús o l'habitatge públic.
2: I el Mundial de Futbol?
3: El Canadà guanya 1-0 Sud-Àfrica i es classifica per als vuitens de final. Avui a les 7 de la tarda, Brasil, Japó, i a 2:15, Alemanya-Paraguai.
7: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
8: Pel que fa al temps d'avui, dilluns 29 de juny, parlem d'una normalització de les temperatures per l'època de l'any, amb un dia que serà ben variable amb sol, però amb aquestes nuvolades que acabaran donant ruixats i tempestes en tota l'àrea del Pirineu i a la tarda, fins i tot a l'interior de les comarques de Barcelona, podrien ser localment fortes i acompanyades de calamarsa.
7: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
2: I pel que fa al trànsit, retencions als punts habituals a l'entorn de Barcelona. Clàudia Serra.
9: Sí, destaca la 2, el Sant Joan d'Espí, en tots dos sentits. Precaució, direcció Lleida, perquè hi ha un vehicle variat que talla un carril. També la ronda de Dalí del Litoral, molt carregada en trams intermitents, sobretot sentit Llobregat. I també en trams intermitents, retencions a l'AP7, entre la Roca i Barberà, en sentit sud.
10: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
11: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu Guix, bon dia!
12: Xiri pipis, com esteu?
2: Molt bé, i tu?
12: Molt bé.
2: Això és bo, això és bo.
12: Ai, estic molt bé.
2: Això és bo, això és bo.
12: Sí, i vosaltres què? Última setmana, eh?
2: Sí.
13: Última setmana.
2: S'acaba això.
12: Com s'encara això?
2: Doncs com s'encaren els finals, amb alegria.
13: També el final, també t'ho dic, eh?
2: Sí, sí. Anem a marcar el telèfon. Vinga, del Pere. Pere.
13: Home, mira, que és el seu sant avui, que els hem felicitat també de la ràdio. A veure, a veure. Home, quina cançó.
2: I del seu germà, que es diu Pau.
13: I del cosí.
14: Bueno. Pere.
2: A veure, estem marcant el telèfon.
13: Quins nervis,
2: noi. Pere.
14: Ah, Pere.
13: Ui.
2: Ai, en Pere. Pere de la Cullera. Doncs una llàstima, perquè li volíem desitjar un feliç sant i els seus avis li volien dir que l'estimen moltíssim.
13: Sí, desitgen que tu i el teu germà, en Pau, passeu un molt bon dia i per això sona aquesta meravellosa cançó que toca en directe ara mateix Manu Guix, de Neil Diamond, que és Sweet Caroline.
2: Dale, Manu!

0: 636-360-600.
1: Trescat Info.

0: En punt les 8 del matí. Vaga avui a Renfe convocada pel sindicat ferroviari, que és minoritari. Els serveis mínims fixats garanteixen el pas de 2 de cada 3 trens previstos en hora punta i de la meitat la resta del dia. A primera hora s'acumula temps d'espera a les estacions per una aturada que agafa desprevinguts a molts passatgers. Justament fem un cop d'ull al trànsit i al transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Doncs a aquesta hora tenim les retencions als punts habituals a l'entorn de Barcelona. Destaca la 2 a Cornellà en tots dos sentits. Precaució, sobretot sentit Lleida, perquè un vehicle variat talla un carril. També lentitud a la Ronda de Dalt i la Litoral, sobretot sentit Llobregat. I en trams intermitents a la P7, entre la Roca i Barberà, en sentit sud.
0: Cursa contra rellotge per localitzar supervivents dels terratrèmols de Veneçuela. Malgrat l'ajuda internacional, els veneçolans denuncien les mancances per fer front a la situació. L'últim balanç oficial és de prop de 1.500 morts, 17 dels quals espanyols, i la xifra de desapareguts s'acosta als 50.000. Els Estats Units i l'Iran acorden frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats dels últims dies. El govern espanyol posa en marxa el procés per elaborar els pressupostos i avui presentarà les previsions macroeconòmiques un cop analitzat l'impacte de la guerra de l'Iran. La intenció és mantenir part de l'escut que va impulsar el mes de març i que inclou, entre altres, la rebaixa de l'IVA del carburant, el gas i la llum. Presó provisional pels pares d'un nadó de 3 mesos mort presumptament per maltractaments a Sabadell. La criatura va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí després d'ingressar amb una hemorràgia cerebral i amb diverses fractures. Salut ha obert una investigació per revisar quina atenció sanitària havia rebut. Des d'avui es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per joves de fins a 250 euros al mes. Hi ha temps fins al 10 de juliol i les poden demanar les persones de menys de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. I les motos no podran circular pel voral a Catalunya, tot i que la DGT ho permeti puntualment a la xarxa espanyola. Trànsit considera que els canvis previstos per l'octubre poden provocar accidents i adverteix de l'increment de la sinistralitat en el col·lectiu dels motoristes.
2: Esports.
0: La selecció del Canadà és la primera classificada pels vuitens de final del Mundial de Futbol. Supera Sud-àfrica per 1-0 al descompte. Els vuitens jugaran contra el guanyador dels Països Baixos Marroc de demà. Avui als 16 de final, a les 7 de la tarda, Brasil-Japó i a 10:15 de la nit, Alemanya-Paraguai. Marc Márquez fa setè al Gran Premi dels Països Baixos i queda 40 punts el nou líder a la general del Mundial, Jorge Martín. Gran remuntada d'Àlex Márquez del 12è al 5è lloc. I avui comença el torneig de Wimbledon. Paula Badosa, l'única catalana, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. I en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camprubí, nou campió d'Espanya en ruta. Pel que fa al temps, després d'una nit tòrrida litoral central i l'Empordà, matí de sol amb tramuntana a l'Empordà, aquesta tarda cauran ruixats al Pirineu Oriental i la Garrotxa. En general, la temperatura de dia baixarà de 2 a 4 graus. Encetem, de fet, una setmana en què la temperatura s'anirà normalitzant.
2: 3CAT Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. De seguida anem a Veneçuela, abans però us expliquem que avui hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari, un sindicat minoritari. La Generalitat i el govern espanyol han decretat serveis mínims a Rodalies i als serveis de l'AVE i mitjana distància, malgrat que la previsió és que circulin en hora punta 2 de cada 3 trens. En algunes línies no és així i s'acumula temps d'esperar a les estacions. Anem cap a l'estació de Sants, allà hi tenim el Joan Garcia.
3: Bon dia, doncs. Ara mateix, de moment, hem de dir que s'estan complint aquests serveis mínims, però això sí, no a tot arreu hi ha la mateixa regularitat. En algun cas, ens diu Renfe, que hi ha alguna línia que en passen menys. I és que a Rodalies alguns trens s'han cancel·lat. El temps d'espera a les estacions és superior al d'un dia normal, com ara mateix aquí a Sants, que veiem que l'andana per anar al Garraf és plena d'usuaris que majoritàriament ens diuen que desconeixien que avui hi hagués vaga.
4: Desconeixia que hi hagués vaga de trens. que m'afecta perquè, clar, normalment agafo un directe a Castelldefels fins a Granollers i avui no hi era, o sigui que m'ho he trobat de sobte, no ho sabia, ho desconeixia. Així que potser arribo tard.
5: Voy a Cubella y a mí me afecta mucho por el trabajo, como te lo trabajo por hora. Aparte, van faltar la Renfe últimamente, con lo que cobran no son capaces de arreglar los trenes. Esto es aún más.
3: Això fins a 2:15 del matí. A partir d'aquella hora els serveis mínims seran només del 33%. I de 4 de la tarda a 8 del vespre tornarà al 66%. A l'alta velocitat i llarga distància els mínims són del 73 i a la mitjana distància del 65. És una vaga de 24 hores a tot l'estat que ha convocat el sindicat ferroviari, un dels minoritaris, Petreu o el Ministeri de Transports, incomplir compromisos per preservar sobretot l'activitat de mercaderies. Per tant, consells si avui s'ha de viatjar en tren. Primer, consultar l'estat del servei. Es pot fer pel que fa Rodalies a Gencat, rodalies.gencat.cat, renfe.com pel que fa a la llarga distància. Segona, preveure més temps pel desplaçament. I tercera, valorar si tenim alternatives.
2: 3CAT Info.
0: Ara cinem a Veneçuela, 5 dies després del doble terratrèmol. Es continua buscant supervivents sota la runa dels edificis ensorrats, però cada vegada amb menys esperança. El balanç oficial de la tragèdia natural no para de créixer. L'últim recompte puja a prop de 1.500 morts i més de 3.000 ferits, i encara hi ha desenes de milers de desapareguts. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
6: Camilla del cinquè dia des dels dos terratrèmols aquí a Veneçuela de més de 7 graus, i cada hora que passa són menys les opcions de localitzar supervivents entre les runes dels edificis col·lapsats. El cansament dels rescatistes es nota. Alguns són rellevats per nous contingents internacionals d'equips de rescat, un relleu vital després de dies i nits sense quasi ni dormir i amb les energies físiques i mentals al límit. Testimonis de la lluita per la vida en un escenari apocalíptic i també infernal a la zona especialment de La Guaira, a la costa del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de Caracas.
7: Si el primer dia tot, o sea, o más gente hubiera ayudado, así como nosotros, que no voluntariamente, si hubiera podido conseguir más personas con vida. Tú no sabes si hay alguien en un rincón, si hay alguien quedó parado, si tiene algún sitio, si le quedó algún refugio, ¿quién lo va a ayudar?
6: La Guaira és una regió de Veneçuela, de la costa, amb localitats idíl·liques de platges i palmeres, amb apartaments turístics, on molts veneçolans gaudien de la vida fins ara. L'horror ara és el protagonista. Per arribar fins a aquesta zona cal aterrar abans a l'aeroport de la ciutat de València, 3 hores en cotxe de Caracas, si és que es ve de fora de Veneçuela. És la porta d'entrada al país per a rescatistes, voluntaris, periodistes i veneçolans que viuen fora del país i que desesperats han volat fins a Veneçuela per localitzar els seus familiars.
0: Gràcies, Joan. La líder opositora veneçolana, Maria Corina Machado, diu, arran dels terratrèmols, que ha arribat el moment de tornar a Veneçuela. Machado n'ha parlat en una entrevista a la cadena nord-americana Fox News.
8: The time has come.
9: Ha arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.
0: Els Estats Units i l'Iran han pactat aturar les hostilitats i asseguren que reprendran les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de salvar l'acord provisional que havia quedat en entredit després de l'intercanvi d'atacs els darrers dies. L'acord confirmat per un alt càrrec de Washington arriba després d'uns dies d'escalada de tensió amb el control de pas de l'estret d'Hormuz com a teló de fons. Dijous hi va haver el primer incident. L'Iran va atacar un vaixell que no hauria respectat la ruta marcada pel règim dels ayatolàs. A partir d'aquest incident, durant el cap de setmana, Washington i Teheran s'han enredat en un intercanvi d'atacs. Els Estats Units va bombardejar objectius iranians i l'Iran hi va respondre atacant bases nord-americanes situades a Kuwait i Bahrain. Finalment, però, els esforços diplomàtics han permès aturar l'escalada i les dues parts tornaran demà dimarts a la taula de negociació en una trobada que està prevista a Qatar. Israel aprova el reconeixement del genocidi armeni de principis del segle passat i Turquia l'acusa de fer servir aquesta qüestió per desviar l'atenció del que està passant a Gaza. L'executiu israelià va aprovar ahir, qualificat de genocidi, l'actuació de l'imperi otomà contra la població armènia entre el 1915 i el 1917. Fins ara Israel sempre havia evitat pronunciar-s'hi, però el ministre d'Afers Estrangers, Gideon Shar, diu que ho fan per complir un deure del poble jueu.
10: Aquest genocidi horrorós que va tenir lloc fa més d'un segle i els fets històrics del qual ja no es qüestionen seriosament va causar la mort 1.5 milions de persones i va destruir un antic patrimoni cultural i històric. Com a jueus i especialment com a estat-nació del poble jueu, Crec que és el nostre deure moral prendre aquesta decisió.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El govern espanyol engega el procés per elaborar els pressupostos i avui mateix presentarà les previsions macroeconòmiques un cop analitzat l'impacte de la guerra de l'Iran. Ho farà en un Consell de Ministres que s'ha avançat un dia precisament per renovar les mesures contra els efectes del conflicte aprovades fa 3 mesos i que caduquen demà. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: La intenció de l'executiu central és mantenir part de l'escut que va impulsar el mes de març en plena escalada de preus del petroli i que va incloure, entre d'altres, la rebaixa de l'IVA dels carburants, el gas o la llum. L'anunci es farà coincidir amb la presentació del nou quadre macroeconòmic. Les actuals previsions són d'abans de l'esclat de la guerra de l'Iran i llavors es va preveure un creixement del 2,2% del PIB. Amb les xifres ja actualitzades, es podrà engegar la maquinària dels nous pressupostos generals. Divendres passat, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, mantenia la intenció d'aprovar-los, tot i que per ara no tenen el suport de Junts per tirar endavant. Són declaracions a la cadena SER.
11: No son unos presupuestos, como he escuchado algunas declaraciones, para salvar un gobierno. Son los presupuestos que necesitará la sociedad española. Y es en eso en lo que vamos a trabajar. En lo que estamos trabajando y es lo que haremos, presentarlos.
8: L'executiu ha convocat a les comunitats esta mateixa setmana per fixar els objectius d'estabilitat i la seva previsió és que el debat sobre els comptes arriba al Congrés a partir de la tardor.
2: 3CAT Info.
12: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
13: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: 3CAT Info.
0: 8 i 12 minuts ingressen a la presó els pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per presumptes maltractaments a Sabadell. Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat perquè la criatura no respirava. Els sanitaris el van reanimar i el van portar a l'Hospital Parc Taulí, on va morir divendres per una hemorràgia cerebral i diverses fractures. L'hospital va alertar la policia que la criatura podia haver estat maltractada i es van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat. La doctora Clara Pareja, directora general d'Ordenació Regulació Sanitària, ha detallat que el Departament de Salut ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que va rebre l'infant.
14: I sobretot identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que evidentment són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
0: El nadó, nascut a finals de març, l'havien visitat anteriorment 2 vegades en un cap de Sabadell. Els pares van arribar a la ciutat fa 2 mesos procedents de l'Aragó. I a partir d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per joves de fins a 250 euros al mes. Hi ha temps fins al dia 10 de juliol i les poden demanar els menors de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. La quantitat de l'ajuda que es doni dependrà de la situació econòmica de cadascú, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20. Les ajudes es donaran sempre que l'import del lloguer no superi unes determinades quantitats. El govern creu que amb aquestes subvencions cobrirà la demanda dels joves que no van poder accedir al bo estatal. S'han reservat 27 milions d'euros públics per poder fer-hi front. El Servei Català de Trànsit s'oposa frontalment al Reial Decret aprovat per l'últim Consell de Ministres que permet circular les motos pel voral de la dreta de les carreteres en cas de retencions o mal temps. Aquesta modificació del reglament de circulació entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre. Trànsit considera que pot provocar accidents i que arriba en un moment d'increment de la sinistralitat en el col·lectiu dels motoristes. Ens ho explica el Miquel Jarque.
15: El Reial Decret detalla en el seu articulat que seran les comunitats autònomes les que podran habilitar els vorals. El decret preveu que circulin com a màxim a 30 km per hora i que s'habiliti una senyalització especial. Però reservar el voral per accidentats és un aspecte innegociable pel director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
16: Per nosaltres és un espai de seguretat. En moltes de les vies del perímetre metropolità nosaltres necessitem un voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat, bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària. I nosaltres no ho veiem, i com que no ho veiem, no ho autoritzarem.
15: Aquest any, més d'un 45% dels accidents mortals a les carreteres interurbanes de Catalunya han estat motoristes.
0: 8:45 del matí, obrim àrea de servei. Fem atenció al trànsit i al temps. Estem en plena vaga de Renfe, per tant, anem a veure com estan les carreteres i autopistes i, sobretot, el transport públic. Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Sí, comencem parlant del transport públic. Recordem, com ara deies, que avui hi ha vaga, Rodalies, amb uns serveis mínims d'aquesta hora fins a 9:45 del matí, que són del 66%. En paral·lel, però, hi ha retards destacats a diverses línies. A l'R16, el tren de Tortosa cap a l'estació de França de Barcelona circula amb 40 minuts de retard, i a l'R14, el tren de Lleida Pirineus, també cap a l'estació de França, ho fa amb gairebé una hora de retard. A les carreteres, a aquesta hora tenim les retencions als punts habituals a l'entorn de Barcelona, sobretot d'entrada cap a la capital catalana. Destaca la B20 a Santa Coloma, direcció Trinitat, B23 a Esplugues cap a la Diagonal i les rondes, sobretot sentit Llobregat. A Girona, atenció, perquè està tallada la G652 que connecta Pals amb Torrent. En aquest cas, per un accident, hi ha hagut una col·lisió frontal entre un camió i una furgoneta.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
17: Comencem aquesta setmana i ho fem amb unes temperatures que altre cop no han baixat gaire a la façana litoral i prelitoral. Hem tornat a tenir aquesta nit tòrrida cap a la costa, sobretot cap a la costa central, amb 27 graus a Barcelona, també aquests 27 graus a Sitges, i la tramuntana rescalfada, que també ens ha portat 27 graus a Figueres. Nit tropical cap a Ponent, a alguns punts de la Catalunya central, per tant, no s'ha dormit gaire bé, sobretot a la costa. Ens ha passat aquesta petita línia de núvols que ha deixat algunes dècimes, fins i tot un litre a Bonavent, molt poca cosa, i amb núvols que encara són presents en alguns sectors del Pirineu i del nord-est. En un matí, amb moltes més estones de sol, amb unes temperatures que al migdia seran semblants, però sí que poden baixar una miqueta cap a la meitat nord, no es notarà aquest descens de la temperatura a la costa i al prelitoral, mantindrem aquest ambient càlid i xofugós, i a la tarda sí que tindrem algun ruixat, alguna tronada una mica més significativa cap al Pirineu. Fins i tot amb aquests avisos d'intensitat del Servei Meteorològic de Catalunya cap al Ripollès, Garrotxa, ruixats que poden anar acompanyats de tempesta o calamars. La tendència, però, aquesta setmana és que la temperatura lentament es vagi normalitzant per l'època. Sobretot serà, doncs, a mesura que avanci la setmana cap a dimecres, quan comenci oficialment el juliol, aquesta temperatura més normalitzada, però encara amb valors que es mantindran alts durant la nit i matinades.
2: Tresca Info.
18: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
19: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Tresca Info.
0: Un quart de 9 i 3 minuts, ajuntaments, veïns i empresaris de Tossa de Mar a la Selva denuncien els talls de telefonia i internet recurrents des de fa més d'un any. Pels vols de la Revetlla de Sant Joan van estar uns dos dies sense cobertura. En plena temporada alta, alguns hotelers s'espavilen i han contractat els satèl·lits Starlink d'Elon Musk per tenir cobertura. Tossa de Mar, Laia Claret.
21: Rafael Grau, gerent de l'hotel Capri, fa temps que ha trobat un sistema de suport per tenir i oferir cobertura, la xarxa de satèl·lits Starlink.
22: Jo treballo normalment en fibra òptica per donar els serveis de comunicació a l'hotel, i el meu backup, ja que la fibra òptica falla molt sovint, el meu backup és el servei d'internet que té l'Elon Musk.
21: Una opció que es plantegen des de l'Associació d'Hostaleria de Tossa. Francesc Uquitellón és el president.
23: Hem de contactar amb Starlink a nivell d'Espanya per veure quina opció hi ha com a gran compte, és a dir, no com una empresa individual, sinó com una agrupació. Si els avions tenen wifi, per què nosaltres no podem tenir wifi?
21: L'alcalde del municipi, Martí Pujals, especifica que moltes vegades els falta una resposta ràpida i interlocutors per part de les companyies, per tant, demanar supervisió als ens supramunicipals.
24: El que estem demanant és que la Generalitat o l'administració estatal, que és la competent en definitiva, que actuïn. L'administració competent ha de supervisar aquest servei i no podem admetre aquesta disfuncionalitat recurrent.
21: Tossa de Mar arriba a triplicar la població habitual diària en temporada alta.
0: Barcelona acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes. La cita es proposa abordar debats urgents al voltant de l'ecologia, com els nous materials de construcció i d'altres més habituals, com la reutilització dels espais en desús o l'habitatge públic. Per participar en aquests debats, venen a la capital catalana arquitectes d'un centenar de països. En l'acte de benvinguda d'ahir, celebrat a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va recordar que l'edició d'ara fa 30 anys es va centrar en la recuperació del centre de la ciutat.
3: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona Metròpolis, en aquest cas el Besòs, i fent-ho, a més, amb un edifici icònic, però en aquest cas del passat industrial de la nostra ciutat i del nostre país.
0: Collboni ha marcat com a reptes de la ciutat la transformació de Montjuïc i les estacions de la Sagrera i la Marina.
2: 3CAT Info.
0: La Seu d'Urgell acull aquesta setmana la Fira Pirineu Clic, dedicada al col·leccionisme de Playmobil, un certament que recupera després de 6 anys i que vol que les famílies tornin a jugar sense pantalles. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
4: Des d'avui fins diumenge s'hi exposen una dotzena de maquetes de gran format, una de les quals de temàtica històrica inspirada en la Seu. També hi haurà parades de col·leccionisme i diferents activitats com un joc per trobar figures pels aparadors de la ciutat. Sílvia Caravaca és la presidenta de l'associació Playchic.
5: Els nens tornen a jugar, el joc en família, el poder gaudir de tots, el treure les joguines de l'armari del pare i tornar a jugar amb el nen i deixar una mica les pantalles. És molt important.
4: Un objectiu que la regidora de Promoció Econòmica de la Seu, Gemma Tó, vincula amb el Festival del Joc del Pirineu, que també es fa a la ciutat.
6: Estem molt contents perquè torna a aquesta fira que des de l'any 2019 no es feia. L'hem recuperat. Estem molt contents perquè, a més, hi participa molta gent. I bé, esperem que amb aquesta segueixin moltes més, que agafi molta embranzida.
4: L'associació Playchic s'encarrega també d'altres fires dedicades a aquest joc a les comarques de Ponent, com Almenar, Torre-serona o Lleida.
0: Amb un concert de l'Andrea Motis, Guitar Trio, avui comença una nova edició del Festival Estiu, que es prolongarà tota la setmana en 6 escenaris diferents de Castelló d'Empúries i Empúria Brava a l'Empordà. Han programat 12 concerts, alguns gratuïts i altres de pagament, amb noms com Ginestà, Masoni i Tomeu Penya. Anem cap a Girona, Fèlix Martín.
7: Després de l'homenatge ahir a Amy Winehouse al Palau de la Música, avui Andrea Motis portarà a Castelló d'Empúries el seu últim treball, Intimate, acompanyada pels guitarristes Jurandir de Silva i Josep Travé. It serves to condition me and smoother my kings. You Send Me Flying és precisament una cançó d'Amy Winehouse que versiona en aquest nou disc. Un repertori amb jazz, bossa nova i cançó popular, en un diàleg ple de sensibilitat entre la seva veu, el so de la trompeta i les guitarres. I tot en un format ben íntim.
25: Per mi és un disc que t'ha d'acompanyar la intimitat i no té més pretensió que això. Que el repertori sigui molt variat i molt eclèctic, que els meus acompanyants també ho són. El Jurandir de Silva és brasiler, toca molt groovy, és com un percussionista però tocant la guitarra. I el Josep Travé és un músic molt bon acompanyant i molt bon músic que m'ha acompanyat des de que tenia 13 anys i també és com una referència que he tingut tota la vida, per tant, no sé, vull que sigui recollit, vull que sigui com un foc de camp.
7: El Festival Estiu arriba a la 6a edició reivindicant la música i el patrimoni del país i per això es fa en espais singulars de Castelló d'Empúries. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, Martí Fontclara, destaca que el festival comença avui amb un 80% d'entrades venudes.
26: Això està demostrant que el Festival Estiu ja és un festival consolidat i que ja estem amb ànsies, amb nervis, per començar aquesta edició del Festival Estiu amb el concert de l'Andrea Motis a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries.
7: Ginestà el dia 3, Masoni el dia 4, o Tomeu Penya i Alosa en la Cluenda diumenge dia 5 són algunes de les cites musicals d'aquesta setmana al Festival Estiu. Però també noms emergents com Àlvar Mangou, Ernest Plana, Llum Blancafort, Albert Oliva, Wilmas o la proposta de música i maridatge de vins amb Salva Racero, que es farà al claustre del convent de Santa Clara dijous dia 2.
27: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
27: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: Esports.
0: Amb l'Estel Batet. Estel, bon dia.
1: Hola, bon dia. Fase decisiva del Mundial de Futbol. Ja hi ha una selecció classificada per als vuitens de final. És el Canadà, que ha derrotat Sud-àfrica per 1-0, gol al minut 92 de Stephen Eustaquio. Classificació històrica del Canadà que mai abans havia passat a les eliminatòries d'un Mundial. En vuitens, el Canadà jugarà contra el guanyador de Països Baixos-Marroc, que jugarà dimarts. Avui, als setzens de final, a les 7 de la tarda, Brasil-Japó, i a quarts d'11 de la nit, Alemanya-Paraguai. El seleccionador brasiler Carlo Ancelotti veu el seu equip preparat per afrontar aquest repte.
8: Precisamos muchas cosas, mente, el corazón también, idea clara. Tenemos que estar preparado para todo lo que puede pasar en una eliminatoria. En una eliminatoria pueden pasar muchas cosas. Ha hecho que el equipo está preparado, está motivado, tiene confianza. Los últimos dos juegos salieron bien. Entonces, el equipo está preparado para todo lo que pueda pasar mañana.
1: També demà al Mundial, França buscarà un lloc als vuitens de final contra Suècia. La selecció espanyola jugarà dijous en setzens de final contra Àustria a les 9 del vespre.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Marc Márquez fa setè al Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP i queda a 40 punts de Jorge Martín, que és el nou líder a la general del Mundial després d'acabar tercer ahir. Victòria per Ai Ogura, és el primer japonès que guanya una cursa del Mundial en 22 anys. I Marc Márquez lamenta la topada amb Di Gianantonio. Gran remuntana d'Àlex Márquez, del 12è lloc, que ha passat al 5è.
9: Sí, no sé cómo. Me gusta irte tapado. No, pero fuera bromas, salí con el blando porque era el que yo había dado más vueltas durante el fin de semana, era la goma para no cometer error y solo pues hacer el máximo de vueltas posibles y coger otra vez de físico, que es lo que me falta ahora, y así he salido a carrera con ese objetivo, pero me he encontrado bien.
1: La caiguda de Marco Bezzecchi va ser la part negativa de la jornada, tot i que les proves descarten una lesió important. També van abandonar Pecco Bagnaia i Pedro Acosta, aquest últim per un problema físic. Demà operen Acosta. Avui, d'altra banda, comença el torneig de tennis de Wimbledon. Paula Badosa, única catalana al quadre, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. Avui debut del vigent campió i número 1 mundial, Jannik Sinner, contra Kecmanovic, i del 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic, contra el xilè Wu. En el quadre femení, els principals al·licients seran a partir de demà, en què destaca el retorn de Serena Williams, té 44 anys, i 1.463 dies després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Join, també disputarà els dobles amb la seva germana Venus Williams, de 46 anys. En ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camprubí. El barceloní de 25 anys és nou campió d'Espanya en ruta. El ciclista barceloní s'ha imposat a la prova feta a Sabeñánico, a Osca, a un altre català, Joel Nicolau, que ha obtingut la plata, i Urko Berrade ha aconseguit el bronze.
10: Sí, amb el Joel Nicolau, un altre català i company d'entrenament, ens hem jugat la victòria i l'esprint. Ella ha llançat l'esprint des de lluny, li he pogut agafar roda i la seguida. Tant, molt content, no m'ho acabo de creure i superfeliç.
1: Camprubí, ciclista de l'equip Pinarello, no està a priori entre els seleccionats per córrer el Tour de França. En natació, Nil Cadavall fa el rècord d'Espanya del 100 braça. El nadador català, que ahir ja va batre el rècord del 50 braça, aconsegueix també la mínima per als europeus de l'any vinent. Ho ha aconseguit als campionats d'Espanya que s'han fet a Mallorca. En bàsquet, Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat ahir al Nou Congost, una derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha tingut llançament per guanyar el partit. Catalunya ha tornat a jugar després de 3 anys des de l'última vegada, quan va disputar un duel contra l'Argentina. Sentim el seleccionador Jaume Pons Arnau.
11: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
1: Més de 2.500 espectadors han assistit al partit del Nou Congost. En hoquei patins, el Vilafranca és nou equip de l'hoquei Lliga Masculina. Ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu per 6-4 en el partit de tornada de la final, disputat un mes després de l'anada. Això és perquè el Manlleu considera que hauria d'haver pujat perquè va acabar la Lliga regular líder, però la impugnació del Lloret del seu últim partit va fer que fos campió i va enviar el Manlleu al play-off. El Manlleu va presentar recurs, el TAS va suspendre el play-off, però finalment s'ha acabat jugant. El capità del Vilafranca, Roger Martí, no entén què ha volgut fer el Manlleu.
12: Sí, crec que aquesta protesta que fan ells ja ha succeït diverses vegades aquesta temporada. Al final la protesta no té cap sentit. Si al final si un equip presenta alineació indeguda, si l'alineació és indeguda, s'ha de donar els 3 punts. Això...
0: 9:15 del matí. Avui a vagar Renfe, convocada pel sindicat ferroviari, que és minoritari. Els serveis mínims fixats garanteixen el pas de 2 de cada 3 trens previstos en hora punta i de la meitat la resta del dia. Anem a veure quina és la situació a aquesta hora, el transport públic i també les carreteres. Clàudia, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs el transport públic aquest matí, com ara dèieu, marcat per aquesta vaga que hi ha a Rodalies, a aquesta hora i fins a 9:45 del matí. Recordem que els serveis mínims són del 66%. A les carreteres, a aquesta hora, retencions als punts habituals a l'entorn de Barcelona. Destaca B20 a Santa Coloma, direcció Trinitat, B23 a Esplugues cap a la Diagonal i les rondes molt carregades en tots dos sentits de la marxa.
0: Cursa contra el rellotge per localitzar supervivents dels terratrèmols a Veneçuela. L'últim balanç oficial és de prop de 1.500 morts, 17 d'ells espanyols, i la xifra de desapareguts s'acostaria als 50.000. El govern espanyol aprova avui la pròrroga per del conegut com a escut social durant 3 mesos i amb incògnites com la bonificació dels carburants. La reunió extraordinària del Consell de Ministres també presentarà el nou quadre macroeconòmic posant en marxa el procés per la elaboració dels pressupostos. Qüestions que han ocupat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que enmig d'un clima creixent de tensions hi ha una reunió d'alt nivell avui a Brussel·les entre els responsables de comerç de la Unió Europea i la Xina. Els socis comunitaris consideren les relacions desiguals i insostenibles i estudien el possible enduriment de la política comercial amb el gegant asiàtic. I avui és Sant Pere, dia gran de les festes a Reus, al Baix Camp, amb referències també a l'any Gaudí. L'agenda es tanca amb la processó solemne i l'última tronada de la Festa Major. I en esports, la selecció del Canadà és la primera classificada pels 8ens de final del Mundial de Futbol. Supera Sud-àfrica per 1-0 al descompte. Els 8ens jugaran contra el guanyador dels Països Baixos Marroc de demà. Avui als 7ens de final, a les 7 de la tarda, Brasil-Japó, i a 11:15 de la nit, Alemanya-Paraguai. I Marc Márquez fa 7è al Gran Premi dels Països Baixos i queda a 40 punts el nou líder a la general del Mundial, Jorge Martín, gran remuntada d'Àlex Márquez del 12è al 15è lloc. Dos quarts de nou i pràcticament 3 minuts, com us estem explicant aquest matí. Avui hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari, un sindicat minoritari. La Generalitat i el govern espanyol han decretat serveis mínims a Rodalies i als serveis de l'AVE i mitjana distància, malgrat que la previsió és que circulin en hora punta 2 de cada 3 trens. En algunes línies no és així i s'acumula temps d'espera a les estacions. Tornem a l'estació de Sants. Joan García, bon dia.
13: Bon dia, doncs. Ara mateix, de moment, hem de dir que s'estan complint aquests serveis mínims, però això sí, no a tot arreu hi ha la mateixa regularitat. En algun cas, ens diu Renfe, que hi ha alguna línia que en passen menys. I és que a Rodalies alguns trens s'han cancel·lat. El temps d'espera a les estacions és superior al d'un dia normal, com ara mateix aquí a Sants, que veiem que l'andana per anar al Garraf és plena d'usuaris que majoritàriament ens diuen que desconeixien que avui hi hagués vaga.
14: Desconeixia que hi hagués vaga de trens. És que m'afecta perquè, clar, normalment agafo un directe a Castelldefels fins a Granollers i avui no hi era, o sigui que m'ho he trobat de sobte, no ho sabia, ho desconeixia. Així que potser arribo tard.
15: Voy a Cubella y a mí me afecta mucho por el trabajo, como tengo trabajo por hora. Aparte, van faltar la red últimamente. Con lo que cobran no son capaces de arreglar los trenes. Esto es aún más.
13: Això fins a 9:45 del matí. A partir d'aquella hora, els serveis mínims seran només del 33%. i de 4 de la tarda a 8 del vespre tornarà al 66%. A l'alta velocitat i llarga distància els mínims són del 73 i a la mitjana distància del 65. És una vaga de 24 hores a tot l'estat que ha convocat el sindicat ferroviari, un dels minoritaris, retreu al Ministeri de Transports incomplir compromisos per preservar sobretot l'activitat de mercaderies. Per tant, consells si avui s'ha de viatjar en tren. Primer, consultar l'estat del servei. Es pot fer pel que fa a Rodalies a Gencat, rodaliesgencat.cat, renfe.com pel que fa a la llarga distància. Segona, preveure més temps pel desplaçament. I tercera, valorar si tenim alternatives.
0: Gràcies, Joan. Pendents un dia més de Veneçuela. 5 dies després del doble terratrèmol, es continua buscant supervivents sota la runa dels edificis ensorrats, però això sí, cada vegada menys esperança. El balanç oficial de la tragèdia natural no para de créixer. L'últim recompte puja a prop de 1.500 morts i més de 3.000 ferits, i encara hi ha desenes de milers de desapareguts, uns 50.000, segons càlculs de l'OMS. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
16: Camisa del cinquè dia des dels dos terratrèmols aquí a Veneçuela de més de 7 graus, i cada hora que passa són menys les opcions de localitzar supervivents entre les runes dels edificis col·lapsats. El cansament dels rescatistes es nota. Alguns són rellevats per nous contingents internacionals d'equips de rescat, un relleu vital després de dies i nits sense quasi ni dormir i amb les energies físiques i mentals al límit. Testimonis de la lluita per la vida en un escenari apocalíptic i també infernal a la zona especialment de La Guaira, a la costa del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de Caracas.
17: Sí, el primer dia, todo, o sea, o más gente hubiera ayudado, así como nosotros, que no voluntariamente, si hubiera podido conseguir más personas con vida. Tú no sabes si hay alguien en un rincón, si hay alguien quedó parado, si tiene algún sitio, si le quedó algún refugio, ¿quién lo va a ayudar?
16: La Guaira és una regió de Veneçuela, de la costa, amb localitats idíl·liques de platges i palmeres, amb apartaments turístics, on molts veneçolans gaudien de la vida fins ara. L'horror ara és el protagonista. Per arribar fins a aquesta zona cal aterrar abans a l'aeroport de la ciutat de València, 3 hores en cotxe de Caracas, si és que es ve de fora de Veneçuela. És la porta d'entrada al país per a rescatistes, voluntaris, periodistes i veneçolans que viuen fora del país i que, desesperats, han volat fins a Veneçuela per localitzar els seus familiars.
0: 3CAT Info. 2:30 de 9, el govern espanyol engega el procés per elaborar els pressupostos i avui presentarà les previsions macroeconòmiques un cop analitzat l'impacte de la guerra de l'Iran. Ho faran un Consell de Ministres que s'ha avançat un dia precisament per renovar les mesures contra els efectes del conflicte aprovades fa 3 mesos i que caduquen demà. Anem a Madrid, Anís Sainz Viaja.
18: La intenció de l'executiu central és mantenir part de l'escut que va impulsar el mes de març en plena escalada de preus del petroli i que va incloure, entre d'altres, la rebaixa de l'IVA dels carburants, el gas o la llum. L'anunci es farà coincidir amb la presentació del nou quadre macroeconòmic. Les actuals previsions són d'abans de l'esclat de la guerra de l'Iran i llavors es va preveure un creixement del 2,2% del PIB. Amb les xifres ja actualitzades es podrà engegar la maquinària dels nous pressupostos generals. Divendres passat, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, mantenia la intenció d'aprovar-los, tot i que per ara no tenen el suport de Junts per tirar endavant. Són declaracions a la cadena SER.
19: No son unos presupuestos, como he escuchado algunas declaraciones, para salvar un gobierno. Son los presupuestos que necesitará la sociedad española. Y es en eso en lo que vamos a trabajar, en lo que estamos trabajando y es lo que haremos, presentarlos.
18: L'executiu ha convocat a les comunitats esta mateixa setmana per fixar els objectius d'estabilitat i la seva previsió és que el debat sobre els comptes arriba al Congrés a partir de la tardor.
0: Aliança Catalana ha retirat la confiança en el que havia de ser el seu cap de llista i candidat a l'Ajuntament de Figueres, Arnau Liesa, perquè surt amb una noia menor d'edat. En un comunicat, el partit ha afirmat que aquesta mesura es pren després que la direcció s'assabentés d'aquesta situació personal que consideren incompatible amb els principis fundamentals del projecte polític. Poc després, el mateix Liesa ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. Liesa també afirma que es va equivocar en no informar-ne al partit. Segons ha dit, per responsabilitat i per evitar generar un perjudici a l'organització, ha decidit presentar la seva renúncia.
20: 3CAT Info.
0: Avui a Brussel·les, reunió del nivell entre els responsables de comerç de la Unió Europea i la Xina, ara que creixen les tensions amb Pequín. El grup comunitari estudia si endureix la política comercial amb el gegant asiàtic perquè diu que les relacions són desiguals i insostenibles. Anem a la capital comunitària, corresponsal Bruno Forteamiras.
22: A la Unió Europea la preocupa com ha crescut l'arribada de productes xinesos a baix cost i cada cop més en indústries que són sensibles
3: innovadores pel seu alt valor afegit, com per exemple els cotxes o la tecnologia verda. Les autoritats comunitàries acusen les empreses xineses de jugar amb avantatge gràcies a les grans ajudes públiques que reben del govern de Pequín. Brussel·les estudia com donar un cop de mà als fabricants europeus, però els països no s'acaben de posar d'acord. França reclama més mà dura, si cal, amb aranzels contra la Xina. Espanya, en canvi, lidera el bloc dels que defensen unes relacions cordials amb Pequín. La reunió d'avui pot orientar la futura estratègia de la Comissió Europea.
0: Gràcies, Bruno. Canviem radicalment de qüestió. Prime Video estrena aquesta setmana la sèrie El, prequela de la famosa pel·lícula Una rosa molt legal. És una de les novetats destacades a les plataformes de streaming, juntament amb Milenia al Mal, la producció original de Filmin, i Olivia a Disney Plus, Marc Garriga.
4: Let's give it up one more time for the birthday girl, Elle Woods!
5: I would just like to raise a glass to all of you. My friends...
6: 25 anys després que Reese Witherspoon triomfés amb Una rosa molt legal, on entrava a la Facultat de Dret de Harvard per demostrar que ser rosa no és incompatible amb ser intel·ligent, ara sabrem com li va anar a l'institut. Dimecres arriba a Prime Video Elle, la sèrie que mostra com la protagonista Elle Woods també va haver de lluitar a l'institut amb amistats complicades, amors prohibits i decisions de moda discutibles. L'actriu Lexi Mintry agafa el relleu de Witherspoon en aquests 8 capítols.
20: La Facultat de Geografia i Història ha resuelto otorgarle una beca económica
21: a las alumnas menores de 30 años.
6: Filmin i Disney també estrenen produccions pròpies. La plataforma catalana presenta demà Millennial Mal, una sèrie generacional a mig camí entre Girls i la comèdia universitària Nunca me han besado. La protagonista és una bibliotecària a l'atur, als 40, que torna a la universitat per cobrar una beca que li concedeixen per un error burocràtic. Allà intenta amagar la seva edat i lidiar amb els codis de la joventut actual. I a Disney Plus arriba dimecres Olivia, creada per l'humorista Flippy, amb Kira Miró i Fernando Tejero, una comèdia familiar protagonitzada per un home del temps que s'ha de refugiar a la finca del seu pare, amb qui no es parla.
23: You go in shadows.
24: I sell photocopiers.
28: What do you really do?
6: Mentrestant, dijous arriba a Movistar Plus la sèrie Memòria d'un assassino, protagonitzada per un pare de família que viu una doble vida com a assassí en sèrie fins que l'Alzheimer comença a fer que confongui els dos mons. La protagonitza Patrick Dempsey, el doctor Shepard d'Anatomia de Grey. Completa la llista de novetats destacades la tercera part de Nola Holmes, que s'estrena a Netflix dimecres, un nou episodi de la saga de la germana de Sherlock Holmes a qui encarna Millie Bobby Brown, l'Eleven de Stranger Things.
29: Tell me the truth.
0: I avui és Sant Pere, dia canant de les festes a Reus, al Baix Camp, enguany amb referències també a l'any Gaudí, Tarragona, Manel Sastre.
30: Alguns dels actes més esperats ja van omplir els carrers ahir, les completes a la tarda i al matí la commemoració dels 400 anys de l'entrada de la relíquia de Sant Pere a la Prioral, amb la sortida del bust reliquiari fins a la plaça del Mercadal. Una ballada conjunta del seguici festiu i una tronada extraordinària. Aquest matí, però, l'entitat Amics de Gaudí serà l'encarregada d'encendre la tronada de les 11 per commemorar el centenari de la mort de l'arquitecte reusenc. Daniel Requesens és el regidor de Cultura.
31: L'encesa de la tronada pel matí és per Amics Gaudí. Sabeu que ha estat un any intensíssim, està sent un any intensíssim pels Amics Gaudí, doncs aquest també és un punt d'homenatge o de suport precisament en tota aquesta tasca.
30: Avui també processó solemne de Sant Pere, que arrencarà 8:15 del vespre. Quan la imatge del sant arribi a la plaça del Mercadal davant l'Ajuntament, esclatarà la darrera tronada de la festa major que encendran l'alcaldessa Sandra Guaita i el regidor Daniel Requesens.
0: I ens quedem a Tarragona. El Museu de les Terres de l'Ebre incorpora la realitat immersiva per divulgar les troballes al jaciment, el jaciment protohistòric de Sant Jaume d'Alcanar. A través de les noves tecnologies s'ha reproduït el poblat tal com era fa 2.700 anys, Jordi Barranca.
32: Sant Jaume d'Alcanar, viatge virtual al cor d'una fortalesa de la primera edat de ferro, és el nom del projecte. La mostra reprodueix l'espai tal com era entre els anys 800 i 500 abans de la nostra era. Mar Villalbí, arqueòloga del museu, en destaca la importància.
33: En uns anys, el que ha ajudat ha sigut a veure com ha funcionat realment els contactes amb el món comercial mediterrani, en este cas el món fenici, se feia al límit del món, el límit del món comercial fenici estava a la zona d'Andalusia, se dia que no arribava a estar a l'Ebre, i Sant Jaume és l'evidència de que sí que arriba a l'Ebre.
32: Un segle i mig abans, per tant, que els grecs arribessin a Roses i Empúries, el que avui és l'Alt Empordà. Qui ha desenvolupat el projecte és el grup de recerca en arqueologia protohistòrica de la UB de la Universitat de Barcelona. Les noves tecnologies també permeten acostar-se a nous públics, com podrien ser els joves. Elena Fabra, directora del Museu de les Terres de l'Ebre.
1: El que permet és arribar a més públic o a un públic diferent, que busca experiències noves, perquè de fet se tracta també de que el museu ofereix el que sempre oferix, unes exposicions permanents, però si li oferim unes experiències més immersives i que produeixen un impacte més important, se'n va, bueno, una experiència novedosa. No podem obviar les noves tecnologies ni els nous recursos.
32: El projecte s'ha fet gràcies a una subvenció del Departament de Cultura i amb l'aportació del grup de la UB.
2: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
7: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
2: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3Cat Info.
8: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: Hem arribat a 9:15 del matí. Avui a vaga a Renfe, connectem amb el nostre equip viari i fem atenció especial al transport públic. Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia. Sí, avui és dia de vaga a Renfe amb uns serveis mínims a aquesta hora i fins a 9:45 del matí. Recordem-ho que són del 66%. En paral·lel, però, a aquesta vaga hi ha retards destacats a diverses línies. A l'R16, el tren de Tortosa cap a l'estació de França de Barcelona circula amb 40 minuts de demora. I a l'R14, el tren de Lleida Pirineus també cap a l'estació de França amb gairebé una hora de retard. Atents també a les carreteres, perquè està sent un matí també amb forces retencions als punts habituals a l'entorn de Barcelona, sobretot d'entrada cap a la capital catalana. A aquesta hora destaquem lentitud amb aturades a la B20 a Santa Coloma, direcció Trinitat, també a la B23 a Esplugues cap a la Diagonal i a les rondes en tots dos sentits de la marxa i especialment carregada la Ronda de Dalt.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
10: Hem començat aquest dilluns i ho hem fet amb unes temperatures que altre cop no han baixat gaire durant la nit i matinada. Ha costat de dormir a la costa, principalment a la costa central, amb aquests 27 graus a Barcelona, també els 27 a Sitges, la tramuntana rescalfada, que també ha deixat aquesta nit tòrrida a Figueres amb 27 graus i nit tropical amb punts del prelitoral, també cap a Ponent, amb presència d'alguns núvols, fins i tot amb alguna roina, alguna feble precipitació que ha creuat durant la nit i matinada, fins i tot aquest litre que ha caigut a Bonavé i encara amb presència d'alguns núvols cap a la meitat nord i també cap a comarques interiors, Catalunya central o cap al nord-est. Vent de nord, tramuntant a l'Empordà, que es mantindrà durant bona part del dia, i el sol que s'anirà imposant també de cara a aquestes properes hores. Sol, calor al migdia, xafogó a la façana litoral, sí que baixarà una mica la temperatura cap a comarques interiors i cap al Pirineu, però en canvi no es notarà aquest petitíssim descens de la temperatura cap a la mateixa línia de la costa. Temperatures elevades encara en aquest sector, amb xafogó marcada, i a la tarda amb ruixades, tronades cap al Pirineu, Prepirineu. Localment intensos, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya cap al punts del Pirineu, sobretot Pirineu Oriental, Ripollès, Garrotxa, acompanyats de tempesta o calamarsa, i la tendència, això sí, és que aquesta setmana la temperatura s'aniria normalitzant. Es notarà una miqueta més a partir de dimecres, dijous. Tindrem unes temperatures més normals per l'època.
2: On posem el focus?
0: Doncs bé, de moment al món, amb el Sergi Roca, cap de la secció d'Internacional. Sergi, bon dia.
11: Hola, bon dia, Carme.
0: Venezuela continua sent el gran focus d'atenció del món.
11: Sens dubte, amb aquests més de 1.500 morts confirmats, amb desenes de milers de desapareguts i amb les tasques, doncs, ingents, per tant, dels equips de rescat, com estem explicant ja amb l'enviat especial a Venezuela, Joan Biosca, que ha pogut entrar

0: que estan entrant a Veneçuela, ja siguin aliats del govern chavista, com sobretot, i aquí està el punt interessant per mi, doncs antics enemics, com són els Estats Units. Hi ha molt
1: d'esplegament. En qualsevol cas, no?
0: Adversaris, exactament. Hi ha molta presència ara mateix de tropes, fins i tot nord-americanes que estan ajudant a les tasques, però també de membres de rescat o fins i tot doncs de membres diplomàtics de governs que ara mateix són poc amistosos amb el règim chavista, com són l'Argentina o El Salvador. Per tant, molt enfocats a veure què està passant al llarg d'aquesta setmana amb en Joan Biosca, que ja és a prop de Caracas.
1: Hem de parlar d'un dia més de la guerra a l'Orient Mitjà. S'està més en terreny de bombardejos o de negociacions, Sergi?
0: Jo diria que les dues coses, No ens en desempalleguem d'això, d'aquesta realitat. Després d'uns últims dies amb alguns atacs dels Estats Units, ara Washington diu que continuaran les negociacions tècniques. Veurem si, com estava prevista, a Suïssa o a algun altre lloc. L'Iran també ha atacat països del Golf com a resposta, per tant, d'una banda i de l'altra. Però avui mateix ha protagonitzat ja, s'està informant ara, de converses sobre l'estret d'Hormuz a Oman, concretament, que és un d'aquests països del Golf interessats en que tot això resolgui. Teheran continua demostrant, doncs, que té la clau de pas d'aquesta via comercial. A la vegada, vol donar sensació de normalitat. I per això, res millor que començar els funerals pel líder suprem d'Ali Khamenei, just quan fa 4 mesos del seu assassinat per part d'Israel. Dissabte que ve, 4 de juliol, comencen els actes fúnebres que s'allargaran uns quants dies i que culminaran amb l'enterrament del líder suprem el 9 de juliol.
1: I el conflicte armat també s'ha reobert entre l'Afganistan i el Pakistan?
0: Sí, exacte. Més de 30 morts, quasi 200 ferits en les últimes hores en territori afganès. Estem parlant d'un conflicte, en aquest cas, que porta anys produint-se, que la guerra d'Iran semblava haver apaivagat, si més no l'ha deixat en un segon, tercer pla, però que continua ben present. En el rerefons hi ha les denúncies del govern d'Islamabad contra el règim dels talibans, a qui acusa de donar xupluc a terroristes que acaben atacant els interessos del Pakistan.
1: I aquesta setmana estarem molt atents a la celebració dels 250 anys de la independència dels Estats Units. Ah. Es faran actes unitaris o els capitalitzarà Donald Trump, com t'he habituat al país i al món?
0: Donald Trump. Els vol capitalitzar, si més no. Aquest cap de setmana mateix s'han fet algunes manifestacions organitzades per altres parts de la societat civil que volen deixar clar que estem parlant dels 250 anys doncs de tot un país i no d'una sola realitat. No? Serà un dels plats forts d'aquesta setmana a nivell internacional, que culminaran, evidentment, el 4 de juliol amb un míting polític. Atenció, ho ha dit ella.
1: Sí,
0: míting
1: sí.
0: Polític en un dia d'aniversari de tot un país, i que farà Donald Trump al National Mall davant doncs, dels grans memorials que tots visitem, no?, quan anem a Washington, i que tant significat tenen a nivell de creació de la realitat d'aquell país, però que prèviament doncs ja també haurà protagonitzat algun altre acte com un altre discurs, en aquest cas al món Rushmore, on hi ha les cares de 4 presidents dels Estats Units, en un lloc absolutament simbòlic, i que Trump també vol doncs evidenciar que no sé si vol acabar esculpint la seva cara en aquella muntanya, no? Però sí que vol deixar clar que és ell qui, de cara a les eleccions que venen d'aquí uns quants mesos, doncs vol rendibilitzar que té ara mateix el poder i que doncs, per tant, vol deixar clar que és ell el que mana. Dissabte, però, en tot cas, culminarà tot plegat amb aquest míting i desfilada militar, atenció, també al centre de Washington. Tot això ho explicarem amb l'Oriol Serra, el corresponsal, que a més doncs ens prepararà per aquesta setmana, ens està preparant ja alguns reportatges sobre la realitat més enllà de Donald Trump d'aquests Estats Units tan interessants.
1: Perfecte, Sergi, gràcies, bon dia.
0: Adéu, bon dia.
1: I en política tornem a tenir al davant una setmana carregada d'informació rellevant. Repassem algunes d'aquestes previsions més destacades en el cap de política amb Raül Flores. Bon dia.
2: Bon dia, Carme.
1: Si no hi ha sorpreses, aquesta setmana el Parlament aprovarà de forma definitiva els primers pressupostos del govern de Salvador Illa, no?
2: Sí, serà aquest dijous el ple del Parlament. Són els primers pressupostos del govern d'Illa que quedaran aprovats, si no hi ha sorpreses, amb els vots del PSC, d'Esquerra i també dels Comuns. Serà el final del recorregut parlamentari d'uns comptes que hauran tirat endavant pràcticament a la meitat de la legislatura. Recordem que aquest agost farà justament 2 anys de la investidura d'Illa i també després d'una negociació que ha estat convulsa en molts capítols, fins al punt que es van acabar retirant aquests comptes del Parlament quan havien començat

0: ja la tramitació. Pugen aquests pressupostos a pràcticament 50.000 milions d'euros, més d'un 20% més que els últims, els del 2023, els darrers que es van aprovar. Dèiem que és una previsió si no hi ha sorpreses, perquè encara hi ha marge, n'hi ha fins demà, perquè algun grup demani dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. Això és comprovar que el text s'ajusta a la legalitat marcada per la Constitució i l'Estatut, tot i que a hores d'ara pràcticament es descarta que algun grup pugui acabar endarrerint aquesta aprovació dijous.
1: Això a Catalunya, però el govern espanyol, ho explicàvem, també posa avui en marxa la maquinària pels seus comptes.
0: Sí, l'executiu de Pedro Sánchez presenta aquest matí les previsions macroeconòmiques, un cop analitzat també l'impacte que ha tingut la guerra a l'Iran. Ho faran un Consell de Ministres que s'avança justament un dia per renovar les mesures contra els efectes del conflicte aprovades fa 3 mesos i que caduquen justament demà.
1: Abans del debat de pressupostos, però, nou cara a cara del president Illa amb l'oposició.
0: Sí, serà dimecres al matí a la sessió de control. Aquí Illa respondrà les preguntes de l'oposició després d'un cap de setmana en què hem escoltat el president de la Generalitat, també primer secretari del PSC, tancant files amb el president espanyol, en Pedro Sánchez, davant del Comitè Federal del PSOE aquest dissabte.
1: Justament un PSOE que tornarà a passar una setmana molt pendent dels tribunals. Què hi ha de passar aquesta setmana?
0: Doncs a partir d'avui, també els propers dies, veurem diversos testimonis citats pel jutge del cas Leire que aniran passant per l'Audiència Nacional. Avui ho farà l'empresària Carmen Pano, que assegura que va portar 90.000 euros en efectiu a la seu central dels socialistes. Pano va declarar a la Guàrdia Civil que l'entorn de Díaz li va arribar a oferir diners perquè ho negués al jutjat. I avui també escoltarem, en aquest cas al Senat, la secretària de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar, citada a declarar en una de les comissions d'investigació que ha obert el PP al Senat.
1: I acabem breument amb aquesta referència. A Catalunya, dos exconsellers de Salut també passaran pel jutjat aquesta setmana.
0: Sí, són l'exconseller de Junts, Josep Maria Argimon, i també l'exconsellera de Salut d'Esquerra, Alba Vergés. Demà comença el judici contra ells, acusats d'haver discriminat agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil en el procés de vacunació contra la Covid.
1: Gràcies, Raül. Bon dia.
0: Gràcies, bon dia.
2: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. Primera selecció classificada per als vuitens de final del Mundial de Futbol. És el Canadà, que ha derrotat Sud-àfrica per 1-0. Gol al minut 92 de Stephen Eustaquio. Classificació històrica del Canadà, que mai abans havia passat a les eliminatòries d'un Mundial. En vuitens, el Canadà jugarà contra el guanyador del Països Baixos, Marroc, que juga la pròxima matinada. Avui, dels 700 de final del Mundial, a les 7 de la tarda, Brasil-Japó, i a quarts d'11 de la nit, Alemanya-Paraguai. El seleccionador brasiler Carlo Ancelotti veu el seu equip preparat per afrontar el repte.
4: Precisamos muchas cosas, mente, el corazón también, idea clara. Tenemos que estar preparados para todo lo que puede pasar en una eliminatoria. En una eliminatoria pueden pasar muchas cosas. Ha hecho que el equipo está preparado, está motivado, tiene confianza. Los últimos 2 juegos salieron bien, entonces el equipo está preparado para todo lo que pueda pasar mañana.
3: També demà al Mundial, França buscarà un lloc als vuitens de final contra Suècia. La selecció espanyola jugarà dijous en 700 de final contra Àustria a les 9 del vespre. Marc Márquez fa 7è al Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP i queda a 40 punts de Jorge Martín, que és el nou líder a la general del Mundial després d'acabar tercer ahir. Victòria per a Ai Ogura, el primer japonès que guanya una cursa del Mundial en 22 anys. I Marc Márquez lamenta la topada amb Dijan Antonio. Gran remuntada d'Àlex Márquez, que passa del 12è al 5è lloc final.
4: Precisamos muchas cosas.
5: Sí, no sé cómo. Me gusta irte tapado. No, pero fuera bromas, salí con el blando porque era el que yo había dado más vueltas durante el fin de semana. Era la goma para no cometer error y solo pues hacer el máximo de vueltas posibles y coger otra vez de físico, que es lo que me falta ahora. Y así he salido a carrera con ese objetivo, pero me he encontrado bien.
3: A l'apartat negatiu, caiguda a Marco Bezzecchi, tot i que les proves que l'hem fet descarten una lesió important, també han abandonat Pecco Bagnaia i Pedro Acosta, aquest últim, per un problema físic. Demà operaran Acosta.
2: 3CAT Info.
3: Avui comença el torneig de tennis de Wimbledon. Paula Badosa, l'única catalana al quadre, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. I avui ja podrem veure el debut del vigent campió i número 1 mundial, Jannik Sinner, contra Kecmanovic i del 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic contra el xinès Wu. En el quadre femení, els principals al·licients seran a partir de demà, en què destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i més de 4 anys després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Join i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, 46 anys. En ciclisme, primera victòria professional per Marcel Camproví. El barceloní de 25 anys és nou campió d'Espanya en ruta. El ciclista de l'equip Pinarello es va imposar ahir a Savignanigo, a Osca, un altre català, Joel Nicolau, que va endur-se la plata, i Urko Berrade, que va ser bronze. Sentim Camproví.
2: Sí, amb el Joel Nicolau, un altre català i company d'entrenament, ens hem jugat la victòria i l'esprint. Ella ha llançat l'esprint des de lluny, li he pogut agafar roda i la sèrie respectant. Molt content, no m'ho acabo de creure i superfeliç.
3: Camproví no està a priori entre els seleccionats del seu equip per córrer el Tour de França. En natació, Nil Cadavall fa el rècord d'Espanya del 100 braça al català, que ahir va batre el rècord del 50 braça, aconsegueix també la mínima per als europeus de l'any vinent, ho ha aconseguit els campionats d'Espanya de Mallorca. En bàsquet, Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya, l'amistós disputat ahir al Nou Congost, 74-76.

0: Les 9 a punt del matí, senyores i senyors, què tal, com estan? Salutacions cordials i benvinguts a una nova edició de La Cel Obert. El programa d'estiu de Ràdio Maricel, que arriba avui dilluns 29 de juny de 2026. Comença la setmana que acabarà amb el pas del Tour de França per Sitges. Un esdeveniment que podem definir com a històric, en el sentit que difícilment en molts anys el tornarem a veure. La caravana multicolor genera il·lusió i també molèsties, com es va poder veure ahir a una peça del TN de TV3. Però es fa difícil entendre que professionals es queixin de manca d'informació sobre una activitat més en un poble al límit de la seva capacitat d'atracció, i més en un diumenge. Ho comentarem, entre d'altres qüestions d'interès i d'actualitat, a la segona hora de programa amb l'Òscar Stover, el president del Gremi d'Hostaleria. Aquesta setmana també haurem de saber més coses sobre si finalment hi haurà relleu a l'alcaldia. Tenim marcada l'agenda la data del 6 de juliol com a possible de ple extraordinari, tal com va anunciar dijous l'alcaldessa. Dissabte, Sitges Grup Independent va emetre un segon comunicat en poques hores, garantint que facilitarà el relleu a l'alcaldia amb un acord actualitzat i amb garanties d'estabilitat. I l'esport ho salva tot. Mentre Hugo Bravo ha començat el seu repte d'empalmar París i Sitges corrent, Luca Hoek ha triturat dos rècords d'Espanya de natació i Oriol Castro ha estat convocat per la selecció espanyola europea, per l'europeu sub-17. Bravo per ells.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert,

Ara repassem alguns dels actes d'agenda. De fet, actes d'agenda per avui no n'hi ha de previstos, més enllà de les exposicions que hi ha obertes, l'exposició a la biblioteca sobre el 90è aniversari de la Biblioteca Santiago Rusiñol, o també l'exposició de fotografies al Genius Bar. Per tant, doncs, poques qüestions per comentar. Només una xerrada dimarts, demà dimarts, a la Biblioteca, precisament, Santiago Rusiñol, amb la presentació del llibre Abans mort que Marica, les teràpies d'adversió per a curar l'homosexualitat, de Jordi Griset. Jordi Griset, que va estar aquí conversant precisament amb l'Enric Soler fa uns dies, a càrrec del propi autor, doncs la presentació d'aquest llibre demà dimarts a 6:45 de la tarda. I comentàvem abans en la presentació del programa, doncs, aquests trens noms propis de l'esport de Sitges. Per una banda, Hugo Bravo, l'Hugo, que ha començat ja dissabte, va començar a París el seu repte, ha triat també probablement la pitjor època de l'any i el pitjor moment, perquè hi ha aquesta bomba de calor situada sobre d'Europa Occidental. Doncs bé, Hugo Bravo ha començat el Hugo Runs the City, aquesta activitat amb objectiu solidari que consisteix en empalmar corrent París i Sitges. L'arribada està prevista a Sitges el proper 3 d'agost, en 38 etapes i una mitjana de 33 quilòmetres corrents cada dia. Per tant, doncs, bravo per Lugo i que li vagi molt bé aquest repte. Es pot anar seguint a través també de les xarxes socials, com diem, Hugo Runs the City. Això per una banda. Per l'altra, Luca Hoek. El Luca Hoek, que ha participat en els campionats d'Espanya Son Hugo a Palma, i ha batut dos rècords d'Espanya. No només s'ha imposat a les proves, sinó que ha batut els rècords d'Espanya. Per una banda, el del 100 lliure, que l'ha deixat situat en 47,72, 47 segons i 72 centèsimes. Això, el primer. I l'endemà va batre també el del 200 lliure, deixant-lo en un temps de 1 minut, 46 segons i 10 centèsimes. Per tant, doncs, un alt, gran aplaudiment per la que era la gran perla de la natació sitgetana i que, evidentment, doncs, ara va molt més enllà de perla i s'està veient. No només guanya campionats, sinó que bat rècords d'Espanya. I el tercer dels noms propis, el d'Oriol Castro, el fill, sí, el fill de l'Oriol Castro, del cuiner, doncs, que és jugador de la base ara mateix del Futbol Club Barcelona, un jugador, doncs, diguem, nascut i crescut al Club Patí Subur Sitges, i que, doncs, des de fa un parell de temporades està al Barça. Doncs bé, l'Oriol Castro ha estat convocat per la selecció espanyola per disputar l'Europeu Sub-17, que se celebrarà a Braga, a Portugal, entre el 20 i el 26 de juliol. Per tant, un aplaudiment per tots tres, per Hugo Bravo, per Luca Hoek i per l'Uri Castro. I dues notes ara polítiques. Com dèiem a l'iniciar el programa, estem, doncs, expectants a veure si s'acaba concretant o no aquesta previsió de ple extraordinari el proper dilluns, d'aquí una setmana, 6 de juliol. D'entrada, Sitges Grup Independent el dijous passat va emetre un comunicat que vam llegir, doncs el dissabte n'ha més un altre. Per què? Doncs perquè divendres va tenir lloc una assemblea de militants i el titular és que Sitges Grup Independent facilitarà el relleu a l'alcaldia amb un acord actualitzat i garanties d'estabilitat. Diu la nota que Sitges Grup Independent expressa la seva voluntat de facilitar el relleu a l'alcaldia a favor de Carme Gasulla Blanco, sempre que aquest es produeixi sobre la base d'un acord actualitzat, clar i compartit entre les tres forces que actualment conformen el govern municipal: ERC Sitges, Verds en Comú Podem Sitges i Sitges G.
Les tres formacions no es van reunir plegades fins al passat 22 de juny, diu la nota, el que evidencia la necessitat d'una negociació conjunta i dialogada. En aquest marc, Sitges vol garanties i tenir les mateixes possibilitats de negociació que la resta de formacions que han participat en l'actualització del pacte. Les condicions que vam donar al lloc al pacte del 2023 entre ERC Sitges, Sitges-G, Verds en Comú Podem Sitges i Fets per Sitges han experimentat alteracions substancials al llarg del mandat. La sortida de Fets per Sitges del govern municipal va modificar l'escenari inicial sobre el que es va construir aquell acord. Com recull l'apartat 5 del pacte de 2023, aquest es considera sense efecte en el moment en què algun dels grups municipals que el conformen decideixi apartar-se'n. El mateix document incluïa també en el seu annex 2 el relleu a l'alcaldia, vinculat a les mateixes condicions. Així, continua dient Sitges Grup Independent, la formació entén que aquell pacte ha quedat sense efecte en els termes en què va ser signat, atès que les alteracions del context polític no només tenen a veure amb la sortida de Fets per Sitges, sinó també amb els canvis recollits a l'annex 2 i amb la situació del principal soci del pacte, Guanyem Sitges, que ha reiterat la retirada del seu suport a l'alcaldia de Carme Gasulla. Aquí fem un matís al principal soci del pacte, el principal soci extern d'aquest pacte, hem d'entendre que es refereix la formació. Continua dient la nota que, per aquests motius, Sitges G ha estat disposat a donar suport al relleu de l'alcaldia sempre que el pacte de govern de 2023 s'actualitzi amb criteris realistes, viables i adaptats a la realitat política i institucional actual. Lluny d'interessos partidistes, la nostra voluntat és contribuir a un acord útil per a Sitges. Per aquesta raó, hem formulat aportacions assumibles i orientades a reforçar la viabilitat política i tècnica del futur acord, així com a clarificar diversos dubtes i incerteses sobre la configuració de la nova estructura de govern, el futur cartipàs municipal i les condicions necessàries perquè el relleu compti amb totes les garanties, entre d'altres qüestions. Acaba dient la nota que les aportacions fetes al document plantegen la necessitat d'ajustar alguns compromisos a la realitat tècnica, pressupostària i competencial de l'Ajuntament. Per a Sitges-G, és també imprescindible conèixer amb transparència quins suports polítics faran possible el relleu i quin és l'abast de les converses amb altres grups municipals. Per a Sitges-G, el relleu a l'alcaldia només pot produir-se amb garanties suficients d'estabilitat, lleialtat entre socis i claredat política. Sitges-G, acaba dient, continuarà treballant amb responsabilitat perquè Sitges disposi d'un govern estable, coherent i capaç d'afrontar els reptes del municipi des del diàleg i el compliment dels acords. Per tant, estarem a l'expectativa de que diguin la resta de forces polítiques, especialment les que hipotèticament donarien suport a aquest relleu a l'alcaldia. Recordin la dada més important de totes. No n'hi ha prou que els tres que ara mateix formen el govern es posin d'acord en aquest relleu. Necessiten dels vots de dos regidors més, perquè en són nou, i es necessita la majoria absoluta perquè Carme Gasulla passi a ser alcaldessa. Si no, si es fes un vot d'investidura i cap regidor o regidora obtingués la majoria absoluta, l'alcaldessa passaria a ser la cap de llista de la força més votada a les darreres eleccions municipals. I aquest cas és Mònica Gallardo, en tant que cap de llista de Junts per Sitges. Aquesta és, diguem, la configuració. Veurem si finalment es confirma o no aquest ple municipal pel proper 6 de juliol. I, per altra banda, també Vox Sitges ha enviat una nota, no té a veure amb la configuració del govern, sinó amb el rebuig a una moció, una de les dues mocions que la formació va presentar en el ple ordinari del mes de juny que es va celebrar el passat dijous. El grup municipal de Vox a l'Ajuntament de Sitges ha mostrat la seva més absoluta indignació, diu la nota, davant la preocupant falta de voluntat política del govern local que ha rebutjat la moció presentada per la formació perquè el consistori es personi de manera activa com a acusació en els procediments penals contra delinqüents multireincidents que assolen el municipi. Diu la nota que Sitges es situa actualment en el sisè lloc
de les poblacions catalanes amb més delictes registrats per cada 1.000 habitants. I José Antonio Gilabert, com a portaveu de Vox a l'Ajuntament de Sitges, ha manifestat que és inadmissible que el govern de Sitges giri la cara davant del clamor dels nostres veïns i comerciants que viuen amb por als seus propis barris. No estem davant d'una queixa menor ni partidista, sinó davant d'una degradació objectiva de la convivència i la seguretat pública. Al rebutjar la nostra moció, el govern local fa bandera de la inacció per omissió de la impunitat amb la que actuen aquests delinqüents multireincidents, desprotegint de manera flagrant els ciutadans i a la nostra pròpia policia local. Aquesta nota, doncs, que ha estat enviada també aquest cap de setmana com a resposta al rebuig del ple municipal a la proposta d'acord a la moció que presentava Vox Sitges, precisament perquè l'Ajuntament passés a formar part de l'acusació en els procediments penals contra delinqüents multireincidents al municipi. I abans de saludar la Carola Fernández, que ens porti també les notes del dia, una darrera important. Continuen les obres al Pont dels Ocells, al capdavall del carrer Sant Honorat, i aquestes obres avui canviaven la seva configuració, perquè si fins al 7, entre el 16 i el 29 de juny els talls per vehicles eren més extensos, a partir d'avui, dilluns 29 de juny, s'inicien les obres a la part superior del pont i les mesures han de ser les següents. El tall de circulació de vehicles i persones al Pont dels Ocells serà entre les 12 de la nit i les 5 de la matinada, és a dir, només durant 5 hores, que és quan no hi ha circulació de trens. En aquesta fase, les obres nocturnes, adverteix la nota d'Adif, comportaran un alt nivell acústic. Per tant, doncs, compedim als veïns que viuen a prop del Pont dels Ocells que, doncs, durant els propers dies o setmanes doncs hauran d'aguantar aquests sorolls nocturns entre les 12 de la nit i les 5 de la matinada per les obres de reparació del Pont dels Ocells, que, com dèiem, a partir d'avui inicien una nova fase.

0: I sàpiguen també que ja comencen a haver cartells indicant de les restriccions d'aparcament per amb motiu del Tour de França. Hi ha a diversos llocs del municipi ja s'indica que queda prohibit l'aparcament des del dia 2, des de dijous, i fins al dia 5, doncs, per permetre el pas tant de la caravana com després dels ciclistes i de tota... Si no ho han vist mai, tot el que comporta el Tour de França, que no és poc. Quan el Tour de França passa per una localitat francesa, és festa majolla. Sempre. O sigui, per una miqueta, qui no es faci l'efecte, doncs sí. I a part, hi haurà helicòpters, hi haurà de tot. Hi haurà aquesta doncs, esdeveniment especial aquest diumenge. I una altra dada que no hi hem pensat de comentar-ho. Ahir van treure una balena morta a la platja de Vandellòs, que és la mateixa balena morta que van curar fa unes setmanes a la platja de les Botigues i que va ser traslladada mar endins, diguem, perquè es desfés, però es veu que, pel que sigui, doncs els corrents marítims l'han tornat a portar fora i ha anat allò a ancorar a la platja de Vandellòs, d'on, amb una grua, amb un operatiu especial, van haver de tancar la platja, la van haver de treure, però abans d'anar per a Vandellòs va passar per la platja de les Botigues. 9 i 17 minuts, Carola, bon dia.
1: Bon dia, Joan.
0: Doncs què ens portem? Què tenim avui? Va.
1: Vinga, coses com d'agenda, d'alguna manera, de cara a aquesta setmana. Acabarem una pel dia d'avui, les altres tres són... dues per dijous i dues per, diguem, a partir de divendres. I la primera és que aquest dijous hi haurà el 2 de juliol, hi haurà el cicle esmorzars d'empresa, que ja s'ha d'organitzar l'Ajuntament. En aquest cas porta a debat el cicle una taula rodona i una xerrada sobre si el creixement del PIB, del Producte Interior Brut, ens fa més rics o no. I això es fa en relació a aquell informe Fènix que parlava, doncs, aquell estudi que posava en qüestió la sostenibilitat i la qualitat del model econòmic actual de Catalunya. Doncs en aquesta jornada comptarà amb la participació de Xavier Roig, de coordinador d'aquest informe Fènix i assessor d'empreses internacionals, i també de Miquel Puig, doctor en Economia per la Universitat de Barcelona i redactor de l'informe Fènix. És una jornada que tindrà lloc al Miramar, 2 de juliol, com dèiem, de 9:15 a 11:15, de 9:15 a 11:15 al Miramar. I ja saben que és una iniciativa de l'Ajuntament adreçada als autònoms, empresaris, professionals, amb mirada de generar un espai de reflexió. Hi ha enllaços a si entren al web de l'Ajuntament, hi ha un enllaç on s'hi poden apuntar. Per tant, si tenen ganes, doncs, de parlar arran d'aquest informe Fènix, que qüestiona una mica aquest model de sostenibilitat econòmic, i doncs, sàpiguen que dijous tenen un bon dia per fer-ho. I el mateix dijous, i d'alguna manera també vinculat, hi haurà un acte obert, acte públic, al Retiro, a 8:15 del vespre, en aquest cas de mà de Sitges des del Mar. Ja saben, aquesta comunitat, organització de sitgetans, no?, que s'han anat trobant durant 6 mesos, segons diferents àmbits, per mirar de proposar diferents alternatives i propostes pels Sitges del futur. Doncs aquest dijous en faran com una trobada, cloenda, resum d'aquests 6 mesos de treball, i és un acte públic al Retiro a 8:15 del vespre, on diuen compartiran les línies de futur de Sitges des del mar. Sitges debat obert, li diuen a la jornada. Per tant, si hi ha algú amb curiositat de saber quines són les conclusions a les que han arribat en aquests 6 mesos tot aquest grup de Sitges des del mar, doncs dijous al Retiro en podrà saber una mica més. I més qüestions, en parlarem també la setmana vinent, perquè hi ha un concert organitzat, però a partir del 4 i 5 de juliol les misses al Vinyet canvien horari, tenen nou horari. Aleshores, mesos de juliol i agost, els dissabtes a 8:15 seran en castellà les misses i diumenges a 10:00 en català. Per tant, qui vulgui anar a missa al Vinyet durant els mesos de juliol i agost, dissabte 8:15 del vespre en castellà, diumenge 10:00 del matí en català. I acabo amb una per avui i una mica més relaxada, i és que saben que hi ha una falera, saps, Joan, hi ha una falera amb això dels cromos pel Mundial.
0: Sí, s'ha disparat la cromomania.
1: Sí, sí, una cosa més a més molt analògica, molt de la nostra època, poc digital, eh? I està bé, eh? Té un punt,
0: no, i tant.
1: Té un punt com vintage que ens agrada, més a més.
0: Com hi ha 48 seleccions, bueno, tens cromos per donar i per vendre, oi?
1: Doncs perquè hi ha gent que ja siguin ells aficionats a això dels cromos o tinguin potser nets, nebots, fills que ho siguin, avui dilluns 29 de juny a les 7 de la tarda a Can Robert, entre la zona de les lletres de Sitges i el parc infantil aproximadament, és a dir, on han instal·lat tota aquella nova zona de refugi climàtic tot plegat, hi haurà un intercanvi de cromos del Mundial. Per tant, en aquella zona, a partir de les 7 de la tarda, qui tingui cromos per canviar, hi haurà una trobada, entenc, que principalment de joventut, entenc. Crec que això és una organització així una mica improvisada per els propis aficionats, però que ho sàpiguen, que avui hi haurà intercanvi de cromos a Can Robert.
0: No tinc l'àlbum, oi? Però acabo de fer un càlcul ràpid. Clar, hi ha 48 seleccions al Mundial. 48. Sí. I, clar, normalment les plantilles que s'emporten als mundials són àmplies. Mm-hmm. I a més de la plantilla hi ha l'staff.
1: Sí.
0: Sempre hi ha alguna fotografia, allò de, com a mínim, del primer
1: entrenador i del segon. Estàs calculant quantitat de cromos, no?
0: He comptat 25 persones per selecció.
1: Vinga.
0: Entre staff i plantilla. 1.200. 1.200 m'han sortit.
1: Doncs clar, ja són necessàries aquestes trobades d'intercanvi de cromos, perquè clar, hi ha gent que deu tenir un munt de repetits i que li deuen faltar.
0: 1.200.
1: Doncs escolta, avui a les 7 de la tarda...
0: És que, a veure, poca broma, els de la Liga, clar, quan la Liga, quan són 20 equips, són 20,
1: no tinc
0: aquí
1: idea,
0: estem parlant,
1: Joan.
0: Sí, són 20 a la Liga. Clar, aquí en són 48, és que és més del doble.
1: Jo de cromos de futbol, jo no feia. Jo feia col·leccions d'altres coses.
0: Jo no havia fet.
1: De la Candy, feia altres coses. Ah. De futbol, no.
0: Eren de cartró.
1: I sí. I
0: els enganxaves...
1: Amb pega de barra.
0: Amb pega de barra. Per la banda de dalt. Saps per què?
1: Per què?
0: Perquè hi havia dades del jugador escrites a l'àlbum i aleshores... posaves la pega de dalt perquè així podies aixecar
1: el cromo
0: i llegir les dades del jugador.
1: Ara tot és molt més modern, ara és una enganxina que això es pega i ara és un pim-pam.
0: Però,
1: en tot cas, ens alegrem que hi hagi aquesta iniciativa, que és una cosa molt més presencial i que ens porta una mica al passat, i que ho sàpiguen, que avui a les 7 de la tarda intercanvi de cromos, la calor ja que jo ara ja ha baixat, a Can Robert, entre la zona, diguem, del parc infantil i les lletres, doncs allà...
0: Vinga.
1: Que s'hi apropin amb tots els cromos que tinguin per canviar i a fer bescanvi.
0: Doncs com el Mundial està en marxa, encara fins al 19 estarà en marxa, doncs hi ha temps de sobres. Carola, fins ara.
1: Fins ara.

Aquest dilluns a l'espai de la cançó de l'estiu, bé, ens n'anem més aviat cap aquí, vinga, el sonarà bastant perquè ho va patar. Aquesta que els hi posarem avui ho va patar l'estiu del 2017. Va ser el fenomen musical més gran de la dècada, dels 10, per entendre'ns. Va batre rècords de reproduccions en totes les plataformes, va revitalitzar el reggaeton globalment i va convertir el castellà en la llengua de l'estiu mundial. Espanya va ser omnipresent, del juny al setembre, fins al punt de que més d'un la va avorrir. Luis Fonsi amb Daddy Yankee i el seu Despacito.

0: Despacito.
1: Doncs Despacito, que ens ha portat els records de l'estiu del 2017. L'estiu del 2017, ara fa 10 anys, Luis Fonsi i companyia ho petaven amb aquest reggaeton enganxós. Perquè hi ha reggaetons i reggaetons, oi? I això és, diguem, del més salvable que es va dir Despacito. 2:45 PM. Per cert, que no hem comentat el que teníem per avui, després de repassar els diaris amb la Carola Fernández, parlarem amb Òscar Estobre, amb el president del Gremi d'Hostaleria, de la temporada d'estiu, però també de, una miqueta reflexionarem sobre el paper de Sitges en l'entorn de Barcelona, en l'acolliment de grans esdeveniments, tipus la visita del Papa, tipus el Tour de França, i també sobre, doncs, aquesta controvèrsia que s'ha generat a l'entorn del Gremi d'Hostaleria de Vilanova, que ha agafat el nom del Garraf i que, bé, hi ha hagut espès i clar al voltant d'això. I sobre, doncs, això, la capacitat d'atracció que té Sitges i com la hostaleria, doncs, continua sent el motor del dinamisme de l'economia de Sitges. Pararem, com dèiem, a la segona hora de programa amb Òscar Estobre, i a la tercera recuperarem una conversa que tenia la Carola Fernández fa unes setmanes amb l'astronauta Estel Blai, que va estar al col·lapse de TV3 aquest cap de setmana, i que, doncs, deixava algunes reflexions sobre el paper de la dona en l'exploració espacial. Ara que, diguem, també s'ha anunciat que les dones queden fora de la següent missió de la NASA. Hi ha un cert masclisme, oi, instaurat a les altes esferes de la principal agència americana, també, diguem, empaltada d'aquest masclisme que supura el que és el nou president dels Estats Units. Bé, com dèiem, ara toca repassar les efemèrides. Tal dia com avui, un 29 de juny de 1911, l'Ajuntament de Sitges, presidit per Pere Carbonell, va acordar canviar el nom de la plaça del Poubedre per la plaça d'Espanya. Després, ara torna a ser la plaça del Poubedre, però el nom de plaça d'Espanya no era un nom històric de sempre, sinó que es va instituir l'any 1911. Un 29 de juny de 1935, la Societat Recreativa El Retiro va tributar un homenatge al músic Enric Morera amb motiu del seu 70è aniversari. I un 29 de juny de 1990, l'escolapi Josep Almirall i Andreu va ser nomenat primer provincial de l'escolapia a Mèxic. I efemèrides de tot el món, un 29 de juny de 1613, un incendi destrueix el Globe Theatre de Londres, el teatre de Shakespeare, durant una representació de l'obra Enric VIII. El Globe Theatre, de tota manera, que està a la riba del Tàmesis, es pot visitar, el van reconstruir, i per tant és una atracció turística de la capital britànica. Un 29 de juny de 1900 neix a Lió l'escriptor i aviador francès Antoine de Saint-Exupéry, l'autor de El petit príncep. Moriria en una acció bèl·lica durant la Segona Guerra Mundial. Un 29 de juny de 1986, Argentina va guanyar la final del Mundial de Futbol a l'estadi Azteca de Mèxic, derrotant l'Alemanya Occidental per 3-2, amb Diego Maradona com a gran protagonista. Va ser aquell Mundial de la mano de Dios, aquell gol il·legal que el VAR avui hagués anul·lat, que va marcar Maradona amb el braç a Anglaterra. No va ser a la final, sinó que va ser en una de les rondes anteriors. I per últim, un 29 de juny de 1995, el transbordador nord-americà Atlantis s'acobla per primera vegada a l'estació espacial russa Mir. I les efemèrides musicals. Tal dia com avui, de 29 de juny de 1974, una cançó començava a canviar la història de la música pop. Es tractava de Rock the Boat.

Rock the Boat, interpretada per The Hughes Corporation, va ser un tema que va arribar als primers llocs de les llistes d'èxits nord-americanes i que avui és considerat un dels grans precursors de la música disco. A finals dels 70, el panorama musical estava en plena transformació. El rock continuava dominant les emissores, però les sales de festes i els clubs començaven a triomfar en nous ritmes més ballables, pensats per fer moure el públic a la pista. En aquest context va aparèixer Rock the Boat, una cançó fresca, elegant i amb una energia irresistible que va captivar ràpidament milions d'oients. Amb una barreja de soul, funk i arranjaments orquestrals, el tema va aconseguir connectar amb públics molt diversos i es va convertir en un èxit internacional. La seva melodia enganxosa i el seu ritme vibrant van marcar una nova manera d'entendre la música de ball. Molts historiadors musicals consideren que el Rock the Boat va ser una de les primeres cançons que va definir el so de la futura música disco. Gràcies al seu èxit es va obrir camí perquè artistes com Donna Summer, Gloria Gaynor, Kissy, amb The Sunshine Band o els Bee Gees acabessin dominant les pistes de ball de tot el món durant la segona meitat dels anys 70. Rock the Boat.

I tal dia com avui, un 29 de juny de 2008, Madonna, l'artista Madonna, començava a preparar el que acabaria convertint-se en un dels majors èxits de la seva llarga trajectòria artística, la gira Sticky and Sweet Tour. El tour, que arrencaria oficialment unes setmanes més tard, esdevindria un fenomen mundial i marcaria un nou rècord en la història de la música en directe. En aquell moment, Madonna ja era una de les artistes més influents del planeta. Després de més de 25 anys de carrera, continuava reinventant-se i mantenint-se al capdavant de la indústria musical. Amb àlbums com Like a Virgin, True Blue, Rate of Light o Conventions on a Dance Floor, havia demostrat una capacitat única per adaptar-se als nous temps sense perdre mai la seva identitat. La gira Sticky and Sweet, vinculada al disc Hard Candy, va portar Madonna als grans estadis dels 5 continents amb un espectacle impressionant. Música, coreografies, pantalles gegants, efectes visuals i una producció espectacular van convertir cada concert en una experiència única per als seus seguidors. L'èxit va ser extraordinari, amb més de 3 milions d'espectadors i una recaptació superior als 400 milions de dòlars, la gira es va convertir en aquell moment en la més taquillera de la història protagonitzada per una artista femenina. Un rècord que consolidava definitivament Madonna com la indiscutible reina del pop. Un dels èxits d'aquella gira és Give It To Me.

0: 29,9 graus, estem a una dècima dels 30 ara mateix a l'estació meteorològica de Ràdio Maricel. La temperatura d'aquesta nit, la mínima d'aquesta nit ha estat del 26,1, per tant ja estem directament en el concepte de nit tòrrida amb un 55% d'humitat. El sol ha sortit a les 6:23 del matí i es pondrà a 10:15 de la nit. Avui, que és la solemnitat de Sant Pere i Sant Pau Apòstols, avui és Sant Pere, felicitats a tots els Peres, a tots els Paus, en el seu dia de Sant, i avui és l'aniversari del president electe, encara, perquè no, diguem, no ho serà oficial fins al dimecres, del Futbol Club Barcelona. Joan Laporta fa 64 anys. També el xef i presentador de televisió català, conegut per Masterchef i diverses estrelles Michelin, Jordi Cruz, que en fa 48. L'actriu i cantant nord-americana, ex-líder de les Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, que en fa 48 també. L'actriu nord-americana, coneguda per American Horror Story, Lily Rafe, que en fa 44, i l'actriu brasilena nord-americana, coneguda com a Veronica Lodge de Riverdale, Camila Mendes, que en fa 32. Doncs dia de calor, de molt sol i d'una miqueta de vent que comença i que ens acompanyarà, diuen, durant el llarg de la setmana. Coneguem quina és la previsió meteorològica per les properes hores en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
1: Hola, bon dia. La jornada d'avui vindrà marcada per l'ambient assolellat i, novament, a partir de migdia s'esperen ruixats i xàfecs localment intensos al Pirineu i al Prepirineu, sobretot al sector oriental. Per la seva banda, la temperatura baixarà lleugerament, malgrat tot, en general voltarà entre 30 i 35 graus. On es notarà més la baixada de la temperatura serà a cotes més altes. El que fa el vent bufarà entre fluix i moderat, amb marinada a la costa i en general predominarà el component sud-est. Malgrat tot, a l'Empordà hi haurà tramuntana amb alguns cops forts. La situació marítima serà força agradable amb el predomini del marejol amb algunes àrees de maró. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Doncs la vida està bé, oi? Point of Grace ens ha servit per continuar musicalment aquesta primera hora de la Cel Obert d'avui dilluns. 2 minuts per arribar a 3:15 de 10 del matí. Repassem els diaris centrats encara en el drama de Venezuela.

0: Un drama de Venezuela que ens confirma que allà on no hi ha govern, on el govern s'agafa amb pinces quan passa alguna cosa, és molt difícil coordinar-se. I, per tant, malgrat els esforços que s'estan portant per part de diversos equips, no només veneçolans, sinó també internacionals, que han anat cap allà, l'absoluta manca de coordinació governamental i l'absoluta indolència en aquest sentit dels càrrecs del chavisme, doncs fa que la feina sigui. La solidaritat popular supleix les carències de l'estat a Venezuela, és el que ens diu avui la Vanguardia, on hi ha més, doncs clar, hi ha aquestes imatges, ahir encara hi havien rescats, però clar, a mesura que van passant les hores es fa més difícil pensar que es pugui rescatar ningú, i com falta maquinària per poder traslladar blocs, doncs persones que hipotèticament doncs haguessin pogut sobreviure un determinat temps estan passant ja el temps doncs que pugui donar esperances, i per tant hi ha poques esperances de trobar més persones en vida. Carola.
1: Molt poques esperances, terribles els vídeos i les imatges que ens arriben de rescat, són d'aquells que et posen la pell de gallina i fan saltar les llàgrimes. Com deies, tots els diaris parlen doncs aquesta lenta resposta oficial, aquesta manca de recursos degut a la situació política i social que viu al país, i que d'alguna manera compensa aquesta solidaritat popular. El recompte a dia d'avui, bueno, a dia d'ahir, era de 1.450 morts i 3.150 ferits. Per descomptat, queda molta gent entre les runes, i a mesura que avancen les hores...
0: Encara parlen de 50.000 desapareguts, no?
1: Clar, és que a mesura que avancen les hores, clar, es fa gairebé impossible pensar en que es trobaran ningú més en vida. Per tant, el que es tracta ja en molts casos és de rescatar o de treure cossos de les runes per poder, doncs, que les famílies se n'acomiadin, no? I d'alguna manera passar el dol. Una tragèdia terrible la que ha viscut Veneçuela, fins i tot amb algun nou episodi de moviment de terres molt menor, no? Respecte a aquests terratrèmols que es van produir ara fa 4 dies i que ha assolat doncs alguna part de Veneçuela, sobretot a la zona de Guaira i tot plegat, i que, com dèiem, ens està deixant aquestes imatges difícils de digerir i de país. Mm-hmm. Sí.
0: Correcte, doncs aquesta situació de Veneçuela, que continua sent la principal imatge de tots els diaris del dia. Veneçuela, diu El País, se salva con sus manos, perquè evidentment doncs les mans que haurien de vetllar, allò de que l'Estat ens ha de vetllar, protecció, seguretat, salut, educació... Doncs
1: no, però estan allà sense Estat. Ahir sortien declaracions també de la gent d'allà, i hi havia gent que deia és que el que teníem abans igual era un horror, però com a mínim algú hi havia algú, no? És a dir, vaja, ara també es fa difícil fer cap anàlisi. Ara el que cal dir és que la gent que està allà fent aquestes tasques de rescat és absolutament admirable el que fan, com ho fan, el tracte amb què parlen, amb què s'adrecen a les persones que estan sota les runes, que veus l'amor, l'estima, el carinyo, com s'adrecen. És d'aquestes coses que tot i la tragèdia et dona una mica esperança en la humanitat, de encara som capaços d'ajudar-nos els uns als altres.
0: Sí.
1: Eh?
0: Bueno, quan passa una cosa d'aquestes,
1: sí,
0: sempre hi ha aquest punt empàtic de tothom. Després, llavors tornem a la normalitat, sí, i se'ns oblida tot. Però bé, aquesta és una de les notícies del dia. Per cert, no sé si ho has de comentar, però m'ha cridat l'atenció el Corriere de la Sera italià avui. El titular principal de la seva portada posa: calor, 1.300 morts a Europa.
1: Mira, tenia per comentar que a França diuen que aquesta onada de calor ha portat 1.000 morts més de les habituals. 1.000, eh?
0: Sí.
1: És a dir, que són moltíssimes morts més les que han calculat en aquests dies d'onada de calor respecte
0: això
1: a altres temporades.
0: Això ho podem explicar, perquè això també es va fer servir quan la pandèmia.
1: Sí.
0: Hi ha unes xifres històriques de defuncions per èpoques de l'any.
1: Efectivament.
0: I aleshores hi ha aquesta... això és un càlcul estadístic. Pot haver una desviació petita per dalt o per baix. Si accedim a aquesta desviació és quan podem considerar que un fenomen ha tingut repercussió. I a França doncs, han detectat que durant aquesta setmana doncs, hi ha hagut un miler més de morts de les esperables i, per tant, doncs, que poden ser per causes directes

0: que podria venir una altra. La setmana que ve, oi que sí, Albert, que quan comentat que la setmana que ve torna a haver una altra bomba de calor que se situarà una altra vegada a sobre del continent europeu i doncs aquí en rebrem part d'aquestes conseqüències.
1: Més qüestions. Una altra terrible avui també que en parlen a diversos diaris. Jo he agafat el titular que diu l'Ara i diu a presó els pares d'un nadó de 3 mesos mort a Sabadell per presumpte maltractament. La criatura tenia lesions compatibles amb un sacseig. Es veu que és una de les no habituals, però diguem que això del sacseig és una forma de maltracte greu més habitual del que ens pensaríem molts amb els nadons i que moltes vegades respon a aquesta impossibilitat de calmar un nadó i de vegades aquesta, bueno, òbviament és una incapacitat, no?
0: Però si el sacseges no callarà, eh?
1: Clar, clar, però aquella cosa de que no pots controlar-te, no saps què fer, no? Però clar, sacsejar un nadó té unes conseqüències que poden ser mortals perquè és un cos immadur, amb òrgans absolutament immadurs, i és el que li ha passat a aquest nadó de Sabadell. Ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha informat que la magistrada doncs, ha decidit acordar presó provisional sense fiança i comunicada pels pares d'aquest nadó, que la policia està investigant a veure què hagués que la vinculació d'alguna manera dels pares amb la mort del nadó, però vaja, que estem parlant d'un nadó de 3 mesos, eh? Vaja, un horror i que a més en recorda el cas aquest, no? D'aquesta parella, no? D'aquesta parella que també estan, ella ja està fora de presó, però està d'alguna manera investigada encara amb el cas, ell continua a la presó i un nadó que s'està recuperant, aquell persó s'està recuperant.
0: Per cert, que dintre dels successos també, per una banda, hi aquell atropellament mortal a Barcelona,
1: sí,
0: que va també corprendre perquè era un cotxe que estava mal aparcat, va sortir contra direcció i al final es va estampar contra un vehicle que estava correctament en un semàfor. Van morir els dos conductors, un d'ells doncs, el que podríem denominar l'agressor, però clar, l'altre, víctima col·lateral, que no tenia culpa de res, per una banda aquest fet luctuós a Barcelona, i per una altra doncs, una informació que també ha transcendit aquest cap de setmana i és la detenció d'una infermera de l'Hospital de Manresa per la mort del seu marit. Un bomber del Graf que va morir hipotèticament per causes naturals el mes de febrer i que, es veu que era una persona en bon estat de salut, esportista, etc, que es va començar a trobar malament i va estar ingressat, després de passar per l'hospital va millorar, va tornar a casa, es va tornar a trobar malament, el van tornar a portar a l'hospital, exacte, i semblava que també estava recuperant-se i de cop i volta, pam, de cop i volta es va morir. Es veu que la dona va demanar que no li fessin autòpsia perquè havia donat els seus cossos doncs per transplantaments, però a l'hospital van insistir a fer-li l'autòpsia i es veu que li van detectar uns nivells anòmals de substàncies que probablement algú li hauria proporcionat. Llavors, en paral·lel, es va descobrir que la dona també tenia un afer amb una altra persona i doncs, els Mossos han trigat uns mesos a lligar caps, però ahir van detenir, o ahir o abans d'ahir, van detenir a la vídua, que és, a més, és infermera de l'hospital on va morir aquest senyor. Aleshores, ens ha cridat... Bé,
1: sí. Són una mica aquí que és el Mainat, parella del Mainat,
0: sí,
1: que també
0: sí,
1: el va... Aquí intent d'enverinament, vaja, sí. I ella és a la presó. Sí, és
0: doncs,
1: a dir, ella
0: doncs,
1: la van acabar
0: sí, però
1: condemnant.
0: En aquest cas...
1: Està investigació.
0: Sí, fins i tot...
1: I ha acabat amb
0: mort,
1: clar.
0: Se li van fer homenatges i tot això es veu amb el bomber. Bé, doncs aquestes històries que... Anava a dir que dona per un capítol de Carles Porta. Bé,
1: sí,
0: més coses.
1: Sí, anava a dir entre el Mango, l'Isaac Andic i això,
0: és que
1: Carles és... Porta té feina per anys,
0: tant,
1: perquè mare meva amb això.
0: Després d'Eva i Adán al Paradís, la següent cosa ja van ser els primers crims,
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Va ser Caín i Abel. Vinga,
1: sí, sí.
0: Seguim.
1: Més qüestions. Avui em parla La Vanguardia i després que parlaràs amb l'Oscar Stover, trobo que hi ha un vincle molt interessant i d'alguna manera està bé i em parla La Vanguardia i és una xifra imponent. Diu, Espanya encara un gran salt hoteler amb 500 sents, ho

0: obertures fins al 2030. 500 nous hotels a Espanya, a l'estat espanyol, fins al 2030. És a dir, el creixement turístic no s'atura a Espanya. El sector encadena un rècord rere rècord de visitants i de despesa, òbviament amb polèmica també, pels efectes en la productivitat, en l'accés a la vivenda, etc, etc, però tot i això l'activitat avança a un ritme imparable, explica La Vanguardia. El País diu ara, el País Espanya, es prepara ara per donar un gran salt hoteler amb 500 nous establiments i altres desenvolupaments previstos fins al 2030. Unes inauguracions d'hotels que afegirien prop de 40.000 habitacions a la planta existent del país, que són de 670.000 habitacions en total les que tindria a Espanya. I a més és un sector que es mou cap a l'alta gamma i el luxe.
1: El 80%,
0: no? Exacte, el 80% seria d'aquests futurs hotels serien de categoria de 5 estrelles en amunt. Per tant, diguem que no només ens movem, és a dir, cada vegada més hotel, més turisme, sinó de alta gamma, no? És a dir, buscant un públic ja molt concret. Òbviament aquesta expansió es repartirà pel territori, però principalment anirà a Madrid, Balears, i a Catalunya, diguem que la manca de territori, d'espai i la llei d'alguna manera, diguem que no permetrà un creixement tan potent, però vaja, aquí a Sitges hem de dir que d'aquí no res s'inaugura la Casa Met, aquest nou hotel, el que era abans l'Hotel Cap, que hi ha un altre a la plana en construcció, i em sona que hi havia alguna altra cosa també, és a dir, vull dir que Sitges, que també és un municipi, diguem, on que no hi ha allò gaire terreny o sòl construïble, no? També tenim previstos nous establiments hotelers i no són de gamma baixa, precisament, no sé si correspon a 5 estrelles o no, però no són de gamma baixa. El que dèiem, però a Barcelona hi ha una certa limitació per la manca de creixement de l'oferta, i en el cas de Barcelona hi ha 680 hotels, 88.000 llits els que ofereix la capital de Catalunya, i entre d'altres coses, com que no tenen possibilitat de construir nous per un tema de terreny, que en el cas de Barcelona explica l'article de La Vanguardia, doncs que estan apostant per renovacions milionàries, com és el cas de l'Hotel Arts o l'Hotel Vela, que han optat per fer grans renovacions que entenc que els mantinguin o fins i tot incrementin la categoria de l'hotel. Per tant, que la planta hotelera que creix en un sector que és evident també que creix, tot i que no li manca polèmica, el que dèiem, perquè hi ha aquest contrapès, no?, que fa el tema de la manca de la vivenda, de la dificultat d'alguna manera d'accedir a la vivenda i de tot el que representa el tema dels pisos turístics i de l'economia. En fi, avui en parla La Vanguardia, segur que després en podreu parlar una mica més amb l'Òscar Stover.
1: De ben segur.
0: I després, ja va sortir la setmana passada, però no ho vam comentar, i pensava, ho podem comentar avui. I és aquest nova normativa que ha fixat el govern espanyol de cara als vehicles de mobilitat personal, als patinets i també les motocicletes, és a dir, relacionades amb conduir un vehicle de mobilitat personal, la majoria d'ells estem parlant de patinets elèctrics, i obligarà els usuaris, els que el facin servir, a portar cascs de protecció o armilles d'octubre, i els menors de 15 anys no en podran fer servir. Està ple de nens menors de 15 anys que van amb patinet elèctric. Doncs que sàpiguen les famílies que si han decidit regalar un patinet elèctric amb un nen de 13-14 anys, a partir de l'1 d'octubre no podrà circular. Si l'atura la policia, li caurà una sanció perquè no podrà circular malgrat porti cas i ho estigui fent perfecte. Caldrà una edat mínima de 15 anys.
1: Correcte. Aquestes modificacions del Reglament General de Trànsit, que entraran la seva major part en vigor a l'1 d'octubre, n'hi ha alguna, com per exemple el tema de les motocicletes, que el reglament permet que puguin anar pel voral,
0: sí,
1: però Catalunya no ho permetrà, segons ahir va explicar el director del Servei Català de Trànsit. Hi ha d'altres modificacions que són importants, les que, per exemple, fan referència a les bicicletes, que podran circular, atenció, que això també jo crec que

0: Caldrà explicar-ho molt. Les bicicletes podran circular contra direcció en carrers, en vies urbanes de menys de 30 km per hora. Uh-huh. És a dir, en totes les vies urbanes que no tinguin dos carrils.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Es podrà circular contra direcció, diguem que amb seny i cura, perquè evidentment si hi ha un cotxe de cara no faràs apartar el cotxe, oi? Però es permetrà. I l'altre que també m'ha cridat l'atenció, perquè hi haurà més d'un bocinasso al darrere, és que les bicicletes en via urbana hauran d'anar pel centre del carril i no per la dreta, com fins ara.
1: Sí,
0: en via urbana.
1: Sí, perquè a més aquesta nova legislació també marca com s'ha d'avançar les bicicletes, i ho diu claríssimament. S'ha de reduir la velocitat en almenys 20 km respecte al límit existent.
0: Que això ara mateix no és així.
1: Exacte.
0: És a dir, ara mateix es pot adelantar una bicicleta en el límit de velocitat.
1: Sí.
0: Si la carretera és de 80, pots passar a 80.
1: Doncs ara no. 20 quilòmetres respecte al límit existent. Uh-huh. És a dir, si està a 80, ho hauràs de fer a 60. I en vies de més d'un carril per sentit, el conductor haurà de canviar completament el carril del costat i deixar una separació de metre i mig. És a dir, res allò d'avançar enganxadet, hauràs de traspassar del tot el carril en les vies de més carril, per tant, per, òbviament, garantir doncs, la seguretat dels ciclistes. Hi ha més qüestions, eh? El rider, és a dir,
0: aquesta és important,
1: sí,
0: també.
1: Sí, hauran de fer servir sempre cas i hauran de portar armilla reflectant. Estem parlant de tots aquests transportistes als que truquem perquè ens portin coses a casa i que molts d'ells van en bicicleta, en patinets, en motocicletes. Uh-huh. Sempre casc i sempre armilla reflectant.
0: Els que van en motocicleta, bicicleta o patinet. Els que van en furgoneta no, eh?
1: No, clar.
0: Els que van en motocicleta, patinet o bicicleta.
1: Uh-huh. I taxistes obligats a usar el cinturó.
0: Aquesta és una altra.
1: Uh-huh. Sí o sí, hauran de fer servir cinturó. Però vaja, el que ens ha cridat més atenció és el tema dels patinets, perquè és veritat que veiem molta canalla menor de 15 anys amb patinet elèctric circulant, i a partir de l'1 d'octubre això estarà prohibit i podrà ser sancionat. Per tant, que la gent ho tingui present. I els que no, obligatori el casc, que també es veu molt patinet elèctric sense casc.
0: Cert.
1: I doncs serà obligatori el casc i l'armilla reflectant en el moment en què sigui fosc i hi hagi manca de visibilitat. Això a l'hivern, recordo, a les 6 de la tarda és fosc, ja no es veu. Per tant, i a les 6 de la tarda surten molts nanos de les extraescolars o van a les extraescolars, per tant hauran de dur una armilla reflectant, que ja sabem que no és moda, no queda bé, i aquestes coses importen a l'adolescència, però s'haurà de fer.
0: Doncs noves normes del Reglament General de Circulació, la majoria, com dèiem, d'aplicació, per tant, ja ho recordarem, a l'1 d'octubre. I arribem als esports. Ahir un interessantíssim Canadà-Sud-Àfrica en el Mundial, el primer dels partits de setzens de final. Exacte, va guanyar Canadà en el descompte del partit, minut 92, i per tant Canadà, que és una de les tres seleccions anfitriones, ja és a vuitens. Es veu que va ser un plom de partit, perquè es veu que el públic xiulava, perquè es veu que sempre se la passaven per darrere i no anava a dir. Era tanta la prudència.
1: Encara no m'heu parlat d'un partit interessant en aquest Mundial, eh?
0: No,
1: us haig de dir.
0: No, n'hi ha hagut, sí, va haver un Anglaterra no sé qui, no sé si era Croàcia.
1: No, a més, t'haig de dir, d'aquest vaig veure l'últim, o sigui, el final del partit.
0: Veus?
1: Que va haver com una remuntada i van haver penals, no? Va ser aquest que va haver?
0: No, penals no.
1: Doncs m'estic confonent. Bueno, no sé, jo crec que vaig veure un d'aquests emocionants.
0: De fet, es veu que
1: el de Croàcia, no?
0: L'altre dia vaig llegir una estadística que es veu que s'estan pitant molts pocs penals en aquest Mundial, molts pocs. Perquè la mitjana de les lligues europees és X i no sé si és 0,5 o una cosa així, i estem a 0,1. És a dir, estem molt per sota. Es veu que no es pita, vamos, no es, clar, hi ha del Cerro Grande, un del bar porta del Cerro Grande, que ja no té tendència a pitar penals, encara que siguin molt clars, excepte, bé, és igual, no entrarem en jardins. La qüestió és que el Mundial, avui no sé qui juga, i mirin-ho, perquè això, Espanya juga dijous, amb Àustria. Això sí que ho sé. La resta, doncs, bueno, aniran fent, perquè això no acaba mai.
1: No s'acaba mai.
0: Setzens estem encara. O sigui, ara anem a vuitens. Perquè, clar, els altres mundials, quan passaven la primera ronda, ja estàvem a vuitens. Ara
1: clar.
0: No, ara estem a setzens. I clar, s'han de passar els 32 partits de... No, els 32... Els 16 partits, perdó.
1: T'haig de dir que amb el tema aquest del Mundial i de la FIFA i tota aquesta, hi ha una falera també estilística molt, molt, molt forta que traspassa tot el món del, de l'esport, diguéssim, perquè cadenes com Inditex i marques tan adolescents com Bershka han tret tota una col·lecció de FIFA i són tot samarretes i roba i biquinis i pantalons
0: relacionades amb seleccions.
1: Colòmbia, Mèxic, Brasil, Portugal... les he trobat totes menys a Espanya, jo no sé si és que no hi és, no sé, jo no he trobat la d'Espanya. Són tot samarretes.
0: Hi ha algun súper que la ven, la d'Espanya.
1: Clar, però aquestes diguem que no és la samarreta diguem oficial, ni és una imitació, sinó que són models diguem més relacionats amb el tema de la moda, més dirigits òbviament al públic adolescent, per tant diguem que el tallatge i el patró diguéssim encaixa més amb el que es posen els adolescents, però tot relacionat amb el futbol.
0: Amb el Mundial.
1: Sí.
0: Bueno, vinga, i res, un parell de detalls ja per acabar els esports també. Per una banda, ahir es va fer, no s'ha fet encara oficial, però ja se sap que Robert Lewandowski se'n va a Chicago a jugar a la MLS, la Lliga Nord-Americana, al curs vinent amb el Chicago Fire. Això per una banda. Per una altra, Fórmula 1, George Russell va guanyar a Àustria i se situa segon en el Mundial darrere d'Antonelli. A MotoGP, Ogura, el japonès Ogura, es va doctorar a Assen i Martín ja és líder. Àlex Márquez resisteix i acaba en un brillant cinquè lloc i el seu germà Marc és setè, dos places per darrere. I aplaudiment també pel ciclisme català. Doblet català al campionat d'Espanya amb Marcel Camproví, que es va imposar i Joel Nicolau va fer segon. Marcel Camproví, que no té encara assegurat, no recordo ara de quin equip és, no té assegurada la participació al Tour de França, però es veu que, clar, amb el triomf d'ahir, doncs potser el criden del seu equip. És a dir, que els equips encara han de trucar la gent. El Tour comença dissabte, dissabte a Barcelona, i dijous és la presentació a Barcelona del Tour. Per tant, doncs, si l'han de trucar, hauran de córrer. Però, bueno, un aplaudiment també pel Marcel Camproví i, evidentment, també és titular avui a l'Esportiu, rècord d'Espanya i mínima per l'europeu de Luca Hoek en el 200 lliure. 100 i el 200. Ha fet dos rècords d'Espanya en un cap de setmana al nedador sitjatà.
1: Sí.
0: Carola.
1: Escolta, i també parlen molt de Serena Williams, que torna
0: torna a l'All England Club. 44 anys.
1: 44 anys, mare de dos fills, torna i ja anuncia, i ella ho diu, que no torna per ser mediocre.
0: Ja,
1: és a dir, no sé fins a quin punt...
0: Pots tenir moltes ganes, però
1: clar,
0: 44
1: però
0: anys pesen.
1: T'has de veure
0: en
1: capacitat, jo, em trec el barret davant d'aquesta dona,
0: sí.
1: Que té aquesta capacitat, valentia d'enfrontar-se, òbviament, a dones que seran 20 anys més joves que ella.
0: I, sobretot, de no tenir por de fer el ridícul.
1: Efectivament.
0: Perquè...
1: Sí. Cuidado. No, i ja et dic, amb fins i tot explicacions d'aquestes, dient que no vol mediocritat, és a dir, que la veurem.
0: 10 i 7 minuts, Carola, gràcies.
1: A tu.
2: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Beu aigua. És vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació que, en casos extrems, pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

Patrick Simon ens ha servit per continuar musicalment o començar musicalment aquesta segona hora del cel obert d'avui dilluns 29 de juny, dos minuts per arribar a un quart d'onze del matí. Com va la temporada turística? Doncs ara en parlarem, però més que de com va la temporada turística, que això és una qüestió conjuntural i que també és interessant, hi ha unes reflexions de fons que també li volem plantejar a l'Òscar Estover, el president del Gremi d'Hostaleria. Ara en parlem amb ell.

0: Vinga, doncs, sin correr i sin parar, Òscar Estover, bon dia.
1: Bon dia.
0: El president del Gremi d'Hostaleria. Una miqueta, doncs, el tenim aquí per comentar com es planteja la temporada. I aquesta és la pregunta genèrica. Com es planteja la temporada turística?
1: Bueno, doncs una mica com que la resposta a aquestes alçades és la de cada any, esperant a veure la darrera hora, a veure com evoluciona. De moment les perspectives són bones, hi ha bona afluència de gent, el que està passant a altres indrets del món, dissortadament per ells, però afortunadament per nosaltres, ens converteix en una destinació
0: segura,
1: en refugi, segura, digue-li com vulguis. Això sumat a el que tenim i a l'oferta que tenim i a la bona imatge que tenim, pues fa que s'esperi una altra vegada que Espanya, Catalunya i Sitges superin un altre cop el nombre de visitants de l'any passat, com sembla que està passant darrerament cada any, no?
0: Per
1: així
0: tant,
1: que, bueno, ho veurem.
0: D'entrada, bones perspectives. No sé si la onada de calor ajuda o no ajuda, o això no té a veure.
1: Pues no ho sé, però tothom parla del mateix, no? Tant dir que no hi havia aigua, hem passat un hivern d'aigua que ens ha sobrat per tot arreu i ara ve la calor.
0: Ara ve la calor.
1: Sembla que la gent prefereix la calor que no l'aigua, no? Així que, bueno, jo crec que bé, és el que toca si no fa calor aquesta època, apaga i vámonos, no? I sembla que ara s'hagi convertit la climatologia com en una cosa d'això d'extrems, no? De les planes de successos, no? No plou, ens morim, tal. Bueno, és la calor de cada any, el juliol, no?
0: És, de tota manera, evidentment, i anirem estirant de diversos fils, agafem aquest primer de tots. És la calor de cada any, però evidentment, clar, a Europa, anava a dir a Copenhagen, 40
1: correcte.
0: Graus, no el recordaven mai, oi?
1: Correcte.
0: Aleshores, clar, ens hem d'adaptar també en això, és a dir, aquí tenim un clima acostumats a l'estiu a tenir calor, però probablement tenir tanta calor tants dies seguits, i això fa que haguem d'adaptar també el que és el nostre parc hoteler, residencial, a les circumstàncies climàtiques. Això és inexorable.
1: Sí. Jo crec que el ser humà porta adaptant-se tota la vida, no? Vull dir, ara ens toca adaptar-nos a això, ens toca adaptar-nos a la IA, ens toca adaptar-nos a moltes coses.
0: A tot.
1: No? Ja fa, quan deu fer, 200 anys o 300 anys, que el Darwin va dir que qui s'adaptés millor sobreviuria, no? Pues amb això estem.
0: Ens estem adaptant? A partir de la primera reflexió, és evident que per adoptar per adaptar-se a la situació en aquest cas climàtica, necessitem una adaptació. Ens estem adaptant?
1: Jo crec que si mirem en períodes de 2, 3, 4 anys, es veu difícil que ens estiguem adaptant. Hi ha massa coses, massa soroll i massa problemes del dia a dia que no fan veure aquesta adaptació. Jo confio que, si més no en períodes més llargs, al final veiem que realment hi ha una adaptació.
0: D'acord.
1: Avui per avui, en molts aspectes, costa veure-ho, això, no?
0: A veure, Òscar Estover fa unes setmanes publicava una carta a l'Eco de Sitges, una mica de reflexió, agafant com a fil la visita del papa Lleó XIV a Barcelona, que va ser un esdeveniment de primera magnitud. El papa que va passar primer per Madrid, després per Barcelona, després va anar a Canàries, però que, diguem, que Barcelona va lluint amb llum pròpia, podríem dir, sobretot amb aquell excepcional espectacle a la Sagrada Família. Però Òscar Estover feia la reflexió dient: Sitges té, per tant, una oportunitat clara, situar-se com la prolongació natural d'una Barcelona global, però amb una proposta pròpia feta de mar i platja, gastronomia, esdeveniments, escala humana, oci, cultura i hospitalitat. És a dir, Sitges ha de tenir la capacitat d'atracció d'allò que passa a Barcelona.
1: Bueno, jo crec que Barcelona és el gran transatlàntic que ens agradi o no tenim aquí al costat. Jo crec que ens ha d'agradar.
0: Ens agrada.
1: Però, bueno, ho dic perquè hi ha qui no? Però jo crec que ens ha d'agradar. I aquí Sitges, que tenim molt de mar, sabem que quan hi ha marejades navega millor a l'estela d'un gran transatlàntic que no a mar abierto con un bote, no? Llavors, jo crec que en aquest sentit, en el fons, el que estic dient no és res nou, és repetir el que sabem de tota la vida, no? És a dir, hem d'aprofitar el que tenim nosaltres, que també llueix amb llum pròpia i que també fa que tinguem una personalitat pròpia i que vingui gent buscant això, però també aprofitar el que tenim al costat, no? Que és un gran pol d'atracció de turisme internacional i de visitant internacional. No és res que no sapiguem, no és res que no haguem fet mai, però sembla que darrerament estiguem oblidant quins són els nostres valors tradicionals de tota la vida. No?
0: S'havia dit que Barcelona perdia pols d'un temps ençà, i ara, de cop, la tornem a veure com a primera fila, com recuperant aquell esplendor passat des de la visita del Papa. Aquesta setmana ve el Tour. Clar, la Grande Part costa molts diners, la Grande Part, però en el fons també genera una visibilitat que pocs esdeveniments donen. Diguem que Barcelona ha recuperat un cert pols.
1: Bueno, anem a cops, no? I el que passa a Barcelona és el que ens passa aquí a Sitges, no?
0: A veure.
1: És a dir, jo crec que ens costa de vegades acceptar allò que som, no? I allò que volem ser. Llavors fem coses molt contradictòries. Tu parlaves del Tour. Per què estem apostant pel Tour a Barcelona? I per què està apostant Barcelona pel Tour si no és per una gran imatge internacional, per una gran visibilitat a nivell internacional, no? I per què això va acompanyat de missatges que hem de reduir el turisme, que hem de reduir... És una contradicció evident, no? És a dir, per què busquem una imatge i un reconeixement i un demostrar que què som i què volem ser en esdeveniments esportius, en esdeveniments culturals, en esdeveniments lúdics, i alhora donem missatges de que hem de frenar el turisme, de que hem de frenar l'afluència de gent, després ho convertim, fem tot un revolutum i imposem que no, però ha de ser turisme de qualitat, però el turisme de qualitat no té que veure amb els diners, i és allò una contradicció contínua, perquè en el fons tothom sabem quins són les nostres fortaleses, i les nostres fortaleses són els serveis turístics, són els serveis de les empreses. Aquí no fabriquem cotxes, ja no fabriquem sabates. Llavors estem en aquesta contradicció contínua de dir, sí, somos esto, pero queremos ser otra cosa, però treballem per tornar a ser això. I això ens passa a Sitges, ens passa tots els dies a Sitges, no? I per això és tan cansino estar contínuament havent de recordar als nostres dirigents què som, què volem ser i si estem una mica tots alineats o no, perquè bueno, els missatges van en una línia, les accions en una altra, i al final estem tots perduts, no? Què volem ser de grans, no?
0: A veure, què volem ser de grans? Bona pregunta. A Venècia, ara mateix, estan cobrant, em sembla que són 5 o 10 euros només per entrar a Venècia, i s'estan plantejant cobrar-ne 50, segons posava la premsa aquest cap de setmana. Venècia mor d'èxit. En aquest sentit...
1: Això de que ha mort...
0: Mort d'èxit.
1: No ho sé, dir, si ha mort o
0: si,
1: no ha mort.
0: Si s'estan plantejant cobrar 50 euros per entrar...
1: Segurament estan molt vius.
0: Sí, però algun problema deuen tenir.
1: Bueno, beneït problema el que permet ingressar més per la ciutat, no?
0: Però fins a quin punt és possible fer compatible aquesta vida d'un poble, d'una ciutat, amb la capacitat de la seva atracció? És una dicotomia... A veure, Venècia és un cas extrem, Sitges no és Venècia, ni molt menys, no tenim canals, però poso Venècia com a cas extrem d'aquesta situació. Fins a quin punt podem posar fer compatible allò, ser un poble que, doncs, cofoi, orgullós de les seves tradicions, de la seva manera de ser, amb aquesta capacitat d'atracció que no sé, que el cap de la vila el tens ple cada cap de setmana?
1: Bueno, jo crec que aquest és el gran repte de la gent que administra el municipi, no? Al final, negar una evidència, que és que cada vegada hi ha més turisme en el món, perquè afortunadament a nivell global la capacitat de moure's de la gent és més gran, i això no vol dir que no hi hagi gent que estigui passant dificultats i que i fins i tot que hi hagi problemes de gana a molts indrets del món, i no cal anar tan lluny perquè el nostre entorn també els vivim i hem de ser conscients, però això no vol dir que el gran número no sigui cada any més gran en quant a gent que es mou, que viatja i que vol conèixer el món, no? I vol conèixer altres cultures, vol conèixer altres tradicions, i que hem de negar-li a la gent allò que nosaltres volem fer també. Quantes vegades parlem amb els nostres amics, amb els nostres companys, amb els nostres regidors? No, ara me'n vaig a la Cerdanya, ara me'n vaig a no sé on, ara me'n vaig a França. Bueno, allò que estàs fent tu també ho vol fer la gent, no? I segurament vol venir a conèixer Sitges, perquè hi ha moltes coses maques que volen conèixer de Sitges, no? Hem de negar-li a la gent aquest dret que tenim nosaltres també de viatjar por ahí. Jo crec que això és el gran repte, hem de gestionar això, igual que venim fent-ho des dels últims 50 o 80 anys, no? Ho hem estat gestionant, cada vegada hi ha menys, també Sitges ha crescut molt, no només turísticament, també habitacionalment, I hem d'acceptar que això és una realitat, que una de dues, o posem fronteres i no deixem entrar ningú, o s'haurà de gestionar. Afortunadament aquí, o dissortadament, perquè la pressió fiscal de vegades és molt forta, però n'hi ha recursos, n'hi ha recursos per fer-ho, és qüestió de gestionar-ho. L'altre dia jo parlava amb una persona, no?, que aquí a Sitges estem moltes vegades amb la dreta, l'esquerra, el centre, no sé què. Jo la política la veig, la política municipal la veig com un conjunt de gent que estima el seu municipi més enllà de les sigles de cada partit, no? A mi m'és igual que un partit sigui d'esquerra, de dreta, de centre, quan és municipalista, no? Jo crec que ha d'estimar el poble i ha d'intentar gestionar el millor possible, no? I en aquest sentit, doncs, hi ha moltes vegades i hi ha molts exemples. L'altre dia parlàvem d'això, no?, del carnaval o la festa major. Poques coses n'hi ha a Sitges que uneixin més que la festa major, no? De totes les colles, totes les... Després es baralleu i no es baralleu, però poques coses uneixen més que això. És normal que el pressupost destinat a les colles sigui moltíssim inferior a el que és a qualsevol tonteria d'esdeveniment dels que fem durant l'any? És normal que la gent s'hagi de pagar les seves espardenyes i s'hagi de pagar perquè no hi ha un duro? Pues jo no ho veig normal, no? I quan tots els partits estan gestionant per al municipi, això hauria de ser una cosa que uneix, hauria de ser una cosa que hauria de ser prioritària en els pressupostos, no? Perquè tothom estem d'acord, no? I amb el carnaval tres quarts del mateix, no? I per mi és admirable el que fa la gent aquí a Sitges, d'unir-se, de fer colles, de treballar altruistament per tot això, perquè s'ho passen bé, evidentment, però és un esforç molt gran, no? Llavors, bueno, són exemples tontos, però dius, ens hem de barallar fins i tot per això, no? És allò, fem política per sobre de la nostra estima al municipi, i això pues arriba a un punt que no és normal, no? I la situació avui en dia és aquesta, Sitges, a Catalunya, a Espanya, no? Hi ha una divisió de partits i una fragmentació molt gran, i cadascú ha de mostrar les seves fortaleses i les seves diferències amb els altres, i això entrem en unes espirals que al final ens porten al ridícul, no? Uh-huh. I jo crec que el que està passant aquí no és més que el que està passant en altres indrets de política global, però al final qui pateix? Pateix el municipi, no? I pateix en marejar-nos a tots, en no saber el que volem, en intentar dir que no queremos ser esto, pero hacemos cosas para ser esto, i això que ha passat a Barcelona, pues, per mi és un paradigma del que estem dient, no? No volem turisme, no volem no sé què, però contractem esdeveniments que ens costen una pasta per fer una imatge internacional. Amb quin motiu? Que no vingui gent? O amb quin motiu estem fent? És a dir, per què fem el gran de part del Tour de França? O per què estem anunciant aquí Sitges a la passada del... Perquè no volem que es vegi Sitges, o no volem que es vegi Barcelona? O per què ho estem fent? Pues demà ens escoltarem que no, hem d'aturar el turisme. Bueno, pues escolta, sigueu conseqüents. Si vols una cosa, no la facis, no? Però si fas una cosa i dius la contrària, pues al final tots marejats, i ni tu mateix estàs a gust amb el que dius, no? I és el que ens està passant. Llavors, quan algú t'ho recorda, escolta, t'estàs equivocant, llavors t'emprenyes, en comptes d'emprenyar-te amb tu mateix, de dir, hòstia, quina tonteria estic fent, al final, no? Acceptem el que volem, intentem gestionar-ho, fer-ho millor, que la gent que vingui tingui més consciència per el que fem, i fem tot això, però no estem amb missatges contradictoris de no volem turistes, però agafem i fem promoció. No té cap sentit, no?
0: A veure, heu deixat aquí sobre la taula més d'una qüestió que és interessant. Diguem, la promoció que s'està fent de Sitges és amb vista del gremi, com a president del gremi, és la correcta?
1: Em poses amb dificultats, no? Aquí venia aquí sempre a posar-se una amb dificultats.
0: Ho sento.
1: S'està treballant des del Departament de Turisme, s'està treballant molt bé, que és el que estem dient nosaltres sempre. Que jo, que també un altre dels missatges que es dona contínuament de la col·laboració público-privada, queda molt bé en els titulars i queda molt bé repetir-ho, però és inexistent. Llavors arriba un punt que si no treballes amb els professionals del sector, amb aquells que estan vivint el que diuen els nostres visitants tots els dies, perquè evidentment que des del departament s'està fent molt bona feina i s'està lluitant per intentar fer una promoció correcta a Sitges, però hi ha una desconnexió que és normal amb el que diuen els clients, i qui ho viu això? Pues la persona que està atenent-los a les taules, la persona que està de nit veient com passa la nit, o la persona que està en els hotels, no? Si això, que tothom ho té clar i que tothom repeteix, que ha d'haver una col·laboració público-privada, hem de fer les coses de la mà, realment no passa, perquè no està passant, pues sempre tens aquella sensació de dir, es pot fer molt millor, es pot fer molt millor anant de la mà. Què és el que dieu vosaltres? Pues coi, fem-ho d'una vegada, no? Però aquí és on entren una altra vegada les picabaralles, les disputes, el no tenir clar el que vols, i aquí estem.
0: Qui ha de tirar la primera pedra? perquè hi hagi aquesta bona col·laboració?
1: Nosaltres hem fet músculs ja de tirar pedres. Ja tenim músculs de llançar pedres. Ara, si les pedres sempre van contra una paret, doncs al final podem fer malbé la paret, però res més, no? Jo crec que és evident i no cal repetir-ho, que el gremi porta molts anys intentant dir doncs, una mica quina línia hauríem de seguir, quines línies hauríem de treballar conjuntament. Ens hem posat a disposició 10.000 vegades i no hi ha hagut resposta. Nosaltres encantats i seguirem posant l'altra galta sempre, no? Però crec que és evident, vull dir, no cal que ho digui jo, jo crec que això és un sentit públic, tu vas a qualsevol lloc, ostres, no es fan ni cas, vull dir, això és continu, no? I és una llàstima, perquè les relacions personals al final també pateixen quan hi ha molta gent molt maca i treballant i intentant fer tot, no? Però la política moltes vegades mata les realitats, no?
0: Ho comentàvem fa un momentet amb la Carola. A Espanya encara el gran salt hoteler amb 500 obertures fins al 2030. Parla la notícia que s'afegirien 40.000 places hoteleres a un parc existent, 40.000 habitacions, no places, 40.000 habitacions a un parc de 670.000 que és el total. I el que més ens ha cridat l'atenció, el 80% d'aquestes noves places són d'alta gamma. A partir d'aquesta previsió, que és una previsió global per tot Espanya, Sitges és un bolet aquí, que a més forma part d'una comunitat autònoma, que és Catalunya, etcètera, etcètera. A quin turista aspira tenir Sitges? És a dir, què és el que, no només amb el que tenim, sinó amb el que podem fer, ara s'obriran, no sé si un o dos hotels nous aquí a Sitges, què aspira tenir Sitges?
1: Jo, això de què aspira tenir Sitges, crec que ho hem deixat aquí en antena tantes vegades que no sé si cal tornar-hi. Jo crec que la pregunta, seria com aspirem a tenir això que volem.
0: Doncs pues vinga, va, li fem com ens ho demana.
1: Perquè això jo crec que no tenim clar, no? És a dir, què aspirem a tenir? Aspirem a tenir un turista de qualitat, no? Què vol dir de qualitat? Doncs pues ja se'n tornem-hi, no? Que sigui respectuós amb allà on va, que intenti tastar la gastronomia local, que intenti visitar els museus, que passi bona estona a la platja, que es deixi uns diners a la vila que repercuteixin en tots els habitants, etcètera, etcètera, etcètera, no? Vale. I què fem per tenir això? No? Jo crec que la pregunta hauria de començar a ser què estem fent per tenir això?
0: Estem fent una planificació a mig termini? Pregunto.
1: T'ho pregunto tu. Tu veus alguna planificació a mig termini? Igual puc jo també fer alguna pregunta. Aquí no ens posem tots en dificultats. No la veiem a planificació a mig termini. Demà passat, els hotels perifèrics, que és com els hi agrada dir-ho, ens deixen de recollir la brossa cada dia. No, perquè logísticament és complicat. Bueno, vull dir, clar, això és treballar conjuntament quan l'1 de juliol es deixen de recollir les brosses. Això és pensar en una estructura global de municipi on aprofitem els circuits i treballem la neteja, que jo crec que és evident, per molt que seguim repetint que el municipi està net, que és evident que és molt millorable. És facilitar una competència sana en un gremi que té molt bona relació quan a uns els hi recull i a uns altres els hi fas gastar uns diners perquè són perifèrics. Vull dir, resulta que el Calípolis també van dir que era perifèric. Vull dir.
0: Ara ens ho expliqueu una miqueta, què és això dels hotels perifèrics? Perquè ara...
1: Bueno, pues això és una bona pregunta. Hotel perifèric vol dir aquells que no estan en el centre del poble.
0: D'acord.
1: Perfecte. El Calípolis no està en el centre del poble?
0: Avinguda Sofia, Passeig Rivera.
1: El van titllar de perifèric, també.
0: D'acord.
1: És a dir, arriba un punt d'allò d'esperpent, no? I és una llàstima per això, que estem tot el dia buscant a veure com ens barallem, no? Crec que és evident que l'1 de juliol no sé si a algú se li escapa que és plena temporada turística i que hi ha prou problemes tenim per gestionar la gent que hi ha aquí. Pues afegim-ne el problema d'ara buscar cada empresa un camió per intentar recollir-se la seva brossa.
0: La pregunta, evidentment, conseqüent és la següent. Com ho han resolt? Uf,
1: pues com adaptant-nos, no? Com deien al principi, adaptant-nos, buscant les vides, buscant-nos la vida.
0: Adaptant-se cadascú per separat, bueno, o s'han posat d'acord?
1: Ho hem fet de la mà, evidentment. I a partir d'aquí, un cop teníem les propostes, cadascú ha triat la que millor li ha semblat, però evidentment ho hem treballat conjuntament. Això ara provoca un altre barall amb l'Ajuntament, perquè estem convençuts que no ho poden fer. Una cosa és que recollim la brossa i una altra és que no posem ara les demandes i els lius que calgui, no? Evidentment una cosa no té res a veure amb l'altra. Però és una llàstima, és el que dic, és una llàstima que estem tot el dia buscant els problemes. I per què és això? El problema de fons és que no s'han adaptat a la normativa europea que diu que el municipi s'ha de cobrir el seu cost. I per què no es fa? Home, perquè és antielectoral pujar el cost de les brosses, no? Quan estem pagant la tercera part del que paga Vilanova o paga Sant Pere de Ribes, no? Qui ho paga? Els hotels. És que és ridícul, no? Llavors, per què? Perquè és una mesura, pues, allò de cara, el que dèiem abans, no? No, estem intentant que el turisme deixi a la vila allò que... Bueno, què vol dir que deixi a la vila? Porta molts anys deixant a la vila molta feina i molts diners, no? Bueno, són missatges, allò, el que dèiem al principi, contradictoris, no? Fem una cosa però diem la contrària. Llavors, ens estem preparant a mig termini, com deies. A mi em costa molt veure quina és la planificació a mig termini, no? Em costa molt saber què volem fer a mig termini. Parlem dels esdeveniments, no? Com si fos ara que ho hem descobert, des de que es va obrir el Melià el 92, em sembla que va ser, Sitges va fer un canvi, ja tenim turisme tot l'any, en el sentit de que...
0: 92, Melià i autopista, les dues coses.
1: Melià i autopista, però vull dir, el gran canvi per Sitges no va ser l'autopista, sinó va ser el centre de convencions, l'autopista també, evidentment, no? Però Sitges es ven, abans que parlàvem de Barcelona... En Estats Units, Sitges és un barri de Barcelona, de cara al maïs, no? És a dir, estem a Barcelona, venem el maïs com part de Barcelona, als Estats Units, no? Per què? Perquè als Estats Units la distància de la perifèria, que en parlàvem, o al centre, doncs igual és mitja hora, o tres quarts, o una hora, no? I aquí estem, doncs, el mateix, no? Llavors, hem fet aquest canvi, ara, no, ens hem de dedicar al maïs. Però si fa 30 anys que s'estem dedicant al maïs i som la segona destinació de Catalunya en maïs després de Barcelona, no? No podem dedicar-nos al maïs i ser competitius al maïs ara, si es puja la taxa turística.
0: Més que res, per qui ens escolta, què és el maïs?
1: Esdeveniments, convencions.
0: Més que res, perquè...
1: Reunions, incentius, congressos i esdeveniments. Sí, les sigles en anglès.
0: Que diguem que és el que l'atractiu que va trobar Sitges per trencar l'estacionalitat.
1: Correcte.
0: Això es va parlar fa 20 anys, això.
1: I 30. I 30 també. I es va trencar aquesta estacionalitat. I a Sitges hi ha moltíssima gent que treballa a l'hivern, a diferència de Lloret o Saló, que arriba a l'octubre i allà no hi ha ni Déu, no? Aquesta és la nostra fortalesa. Què fem? Ara augmentem la taxa turística. Dius, bueno, és poca cosa ja, però poca cosa multiplicada per 2.000 habitacions, pues igual és la diferència per anar a Sevilla a fer el maïs en comptes de Sitges, no? És a dir, estem tota la vida intentant fer mesures que mostrin que estem bloquejant una mica el turisme o que estem en comptes de buscar realment aquella diferenciació i aquella excel·lència en qualitat. Escolta, en comptes de pujar la taxa, obliga a tothom a passar la ISO, o obliga a tothom a tenir uns processos, o obliga a tothom a adaptar la seva imatge, o obliga, no sé, fes coses de cara a la qualitat, no? En comptes de sangrar els negocis, fer-los menys competitius i posar en risc que aquella gent que està venint aquí marxi a un altre lloc i ens torni a estacionalitzar, en comptes de desestacionalitzar, intentem fer-ho bé. Per què no tenim mobilitat a Sitges, que tenim les mateixes llicències de taxis de fa no sé quants anys? Aquí ja no et parlo de 30, aquí igual et parlem de més, no? Tot això no té cap sentit. I tothom ho sap, el que passa que són temes complicats que no queda bé dir. Bueno, pues és el que estem dient i com no agrada, pues pal, no?
0: Aquí teniu el micro per...
1: Bueno, però és el dia de la marmota, és el dia de la marmota. Però quan em pregunten pel mig termini, pues un s'encén, perquè dius, hòstia, no serà que no portem temps intentar fer un pla a mig termini. Tornem a treure el tema de les platges, tornem a treure el tema de la neteja, tornem a treure el tema del top manta, tornem a treure... No, quin traiem de tots aquells que fa 10 anys? Tornem a treure l'oci nocturn? És que arriba un punt...
0: Doncs
1: que...
0: us ho preguntaré en passiva. Què ha millorat dels últims 10 anys ara que diguis, mira, amb això hem donat un salt endavant?
1: Pues jo t'he de dir que el que més he vist millorar són els negocis. Les inversions que han fet cada negoci en adaptar-se i en ser millor del que era fa uns anys. Si tu mires les obres que hi ha hagut en tots els establiments hotelers o en restaurants o en locals d'oci en els últims 10 anys, la inversió és espectacular i la planta que estem aconseguint és espectacular, i és el que sempre diem, gràcies a Déu, que Vilanova, Castelldefels, no és que no tinguin planta, la poca que tenen no, està en llum del que tenim nosaltres, no? I això és gràcies a la inversió que s'ha fet tots aquests anys, no? I aquesta inversió és el peix que es mossega a la cua, perquè segueixi venint gent que deixi uns diners i que sigui gent una mica d'allò de qualitat que dèiem, hem d'oferir uns serveis de qualitat. I la llàstima és que a nivell privat s'estan oferint serveis de moltíssima qualitat i a nivell municipal doncs hi ha molta feina per fer. I no et dic que no s'estigui treballant. I evidentment, les regidories i els tècnics i tal estan... Ara, si anem donant bandazos i anem amb missatges contradictoris i anem més pendent de les nostres picabaralles que d'avançar com a municipi, que és el que et deia al principi, a mi m'és absolutament indiferent que sigui d'Esquerra, que sigui del Sitges Grup Independent, que sigui del PP o que sigui de Junts. Aquí Sitges ha d'estar per davant de tot això. No pot ser estadísticament, és impossible que tot el que fa Esquerra sigui criticat per Junts, o que qualsevol cosa que digui Junts no va al ple perquè està Esquerra. Estadísticament és impossible tenir raó al 100% de les vegades. Menys a casa la dona, tothom al revés és impossible, no? Uh-huh. Llavors, pues, quan veus que això passa tots els dies, que qualsevol iniciativa, si no ve del govern, es bloqueja, o si ve del govern, es critica, és, bueno, que no és més que el que passa a tot arreu, eh? No som tan especials.
0: Sí, sí, no, en això...
1: No som tan especials, però,
0: dir,
1: però és una llàstima.
0: Només cal mirar els diaris, eh? Que
1: però no... vist des de fora és una llàstima, no?
0: Uh-huh. I enteneu que aquesta, diguem, manca d'entesa política, doncs, en el fons, ens perjudica. I ens perjudicarà aquest mig termini, perquè, clar, és difícil, amb la bronca perpètua, és difícil prendre decisions estratègiques.
1: Portem 8 anys, no? Uh-huh. Si algú em convenç de... Jo aspiro a que algú em convenci de que hi ha un pla a mig termini i em faci feliç, perquè jo no el veig. No? Tant de bo algú m'ho expliqui i em digui que hi ha un pla real a mig termini on hem avançat en algun punt, no...
0: Enganxant encara aquesta informació d'avui de la Vanguardia, el 80% dels projectes ja definits estaran en la categoria de gamma alta. A Sitges també estan a punt d'obrir projectes de gamma alta, precisament. Hi ha lloc per tothom?
1: Estem en un món on la llei de l'oferta i la demanda mana, no? Si la gent que juga els diners s'ho juga amb això,
0: vol dir que
1: veuen
0: estudis,
1: que hi ha possibilitat de rendibilitzar-ho, no? Uh-huh. Jo crec que és evident que la gent busca qualitat, busca bones experiències, i aquí Sitges les tenim tot perfecte, no? Què ens hem de dedicar? Al turisme de masses? A posar fàbriques? A què ens hem de dedicar, no? Jo crec que tothom tenim clar què volem, no? Tot això és incompatible, com deies tu abans, amb tenir un municipi on la gent del municipi tingui una vida raonablement bona, compatible amb la gent que ens visita? Jo penso que sí, jo penso que portem molts anys compatibilitzant això. Sitges ha crescut molt en tots els sentits, potser també és hora que comenci a créixer en projectes d'habitatge, per exemple, pels sitgetans, no? Perquè jo passo cada matí per aquell solar que s'anuncien 500 nous habitatges i des de fa molt de temps no veig ni una pedra, no? Potser aquesta lentitud en posar projectes també en marxa pels propis sitgetans és el que hem de mirar i no criticar contínuament el turisme, no? Potser hem de començar a pensar que és compatible també a nivell administratiu fer aquell gran pavelló que ens han promès a la Plana des de fa molts anys i que no sé si veurem algun dia, fer aquells habitatges que estan també previstos per la gent de Sitges i que confio que algun dia veurem. És molt més fàcil parlar del turisme i dir, hòstia, ve tanta gent que el municipi està fet... Bueno, doncs seguim donant cops a, no, al gos, que, com és, a la mà que ens dona de menjar, no? Pues seguim fent això perquè és més fàcil que posar en marxa aquells projectes que realment calen pel municipi.
0: El privat té menys traves que l'administració, per ell mateix, eh? No, després quan el privat topa amb l'administració ja és una altra història.
1: Aquí encetem un altre debat. Això de que tenim menys problemes, no. el privat necessita l'administració.
0: Absolutament, perquè necessita uns permisos.
1: Quan no hi ha nadie a l'altre lado, els problemes són grans. Els problemes són grans. O quan qui hi ha a l'altre lado està pensant en com fer-te més problemes, doncs els problemes són grans, no? Bueno, què hem de fer? Aquí estem, no? Per seguir lluitant tots. I jo et dic, i gràcies a Déu, hi ha cada vegada més gent al món que es vol moure, uh-huh. Això fa que cada vegada vingui més gent aquí, però estem oblidant que la gent va triant i això no passa d'un any a l'altre. No, això passa amb el temps. Hi ha municipis que estan fent els deures, que d'aquí 10 anys igual ens han passat per l'esquerra i per la dreta quan teníem tot perquè això no passés. No?
0: D'acord. Cal, i ara m'agafo a això de diumenge, que l'organització del tour, que van sempre doncs, per fora, per la carretera principal, hagin dit, no, a Sitges farem un tomb per dins. Alguna cosa deuen haver vist.
1: Bueno, perquè tenim un municipi espectacular, vull dir, això crec que és evident, no? Gràcies a Déu, no ens ho hem carregat, no? Ara, és el que et dic, si no sé, estem fent molts deures a nivell privat i a nivell municipal, a mi em consta que hi ha molta gent treballant i també em consta que hi ha molta gent desencisada perquè veu que no hi ha una línia clara, no? Des dels propis tècnics municipals, ells mateixos en privat ho diuen, no? Que els hi manca unes directrius clares de on volem anar, no? Uh-huh. A tots els nivells, a nivell esports, a nivell platja, a nivell turisme, a nivell cultura, a nivell tot, no? Pues és una llàstima perquè estem instal·lats en això, en guerres una mica del dia a dia que frenen els grans projectes, no? El Tour vol passar per Sitges, fantàstic, és una promoció per Sitges, no? Això fa que haguem asfaltat un carrer i mig. Estupendo. Potser hauríem d'haver asfaltat 4 més i que no anem donant vots per tot arreu, no? És que els exemples surten sols, no? És a dir, és des del meu punt de vista, és absolutament ridícul. Ho hagi pagat qui ho hagi pagat, No sé si la Diputació, l'Ajuntament, la Generalitat o el Tour de França, és igual. Però tu veus asfaltada l'Avinguda Navarra fins al gir, que no sé com es diu, aquella que una mica més ampla que baixa fins al passeig, que és on gira el Tour.
0: Sembla que és Salvador Casacoberta, potser?
1: Pot ser. I els últims 100 metres fins a l'Hotel Mi, a Terramar, resulta que no estan asfaltats i tornen a haver forats perquè per allà no passa el Tour. Bueno, és que és esperpèntic. Vull dir, arriba un punt...
0: Bienvenido, Mr. Marshall.
1: Clar, que si tu ets el veí del carrer del costat, dius, hòstia, m'han asfaltat fins 30 metres de casa meva perquè el Tour gira per allà. I aquí que hi ha uns sots, que el cotxe me'l deixo cada vegada que passo, no va sent hora ja potser que també ho asfaltem i aprofitant que passa el Tour, encara que no passi per aquí, ho hem de trucar a l'organització per dir, escolta, fer un tomb més gran per Sitges a veure si asfalten algun carrer més. Vull dir, és té un punt de ridícul, no? Riem, però té un punt de ridícul.
0: Heu parlat abans dels esdeveniments. Ara és que he buscat la xifra i no l'he trobada. No sé si en algun lloc he llegit algun dia que tenim uns 400 esdeveniments a l'any, una cosa així. No sé si són 300 o són 350. És igual.
1: Molts.
0: Molts. Masses? Aquesta és la pregunta.
1: Jo crec que ens hem de preguntar una altra vegada, no? Què volem de cada esdeveniment, no? I què deixa cada esdeveniment al poble, no? Què deixa no a nivell retorn econòmic, què deixa a qualsevol nivell, no? Potser no hem de afavorir alguns i hem d'afavorir uns altres, no ho sé. Que hi hagi 400 esdeveniments, jo crec que el primer és un motiu d'orgull, no d'estar preocupats, no? De dir, sí que hi ha gent que vol fer esdeveniments a Sitges, i sí que té capacitat Sitges d'acollir aquests 400 esdeveniments. No, això ja, per començar, hauria de ser un punt d'orgull, no? A partir d'aquí, hi ha alguns que suposin problemes importants? Mirem-ho, valorem a veure si es poden fer en altres llocs, valorem a veure una mica com es poden gestionar. Al final, l'administració pública ha de gestionar. Jo crec que el gran repte no és barallar, és gestionar. Jo, per mi, quan sento hi ha 400 esdeveniments a Sitges, el primer que sento és un cert orgull.
0: Uh-huh. Ara fa unes setmanes tenia lloc la Sitges Gay Pride, uh-huh. I la Carola va parlar amb Luis Enríquez, uh-huh. I Luis Enríquez va fer una declaració que ens va cridar bastant l'atenció. Va dir textualment, Sitges li deu molt a la Pride i als ossos. Sitges, no el municipi, sinó l'economia de Sitges. Això és cert?
1: Jo crec que Sitges li deu molt a molta gent i moltes coses, no? I segurament la Pride és una d'elles.
0: És a dir, si no existís, ho tornem a preguntar en passiu.
1: Fas fer de polític, de ser políticament correcte.
0: Sou el president, jo pregunto. Si no existís la Pride o els ossos, l'economia de Sitges es ressentiria? I no estic proposant la desaparició de res, O sigui, és un exercici teòric.
1: Jo crec que són coses que ajuden, i molt en moments determinats, no? Si no existís, segurament Sitges seguiria vivint, evidentment. Si a tu et treuen un dit, pots seguir fent les coses? Sí, segurament. Ara les faràs pitjor, no? Si tallem allò que som, no? Sitges té una història i té una fama internacional gràcies a la seva diversitat i a la seva, no? A la seva acollida de gent de tots els tipus, de totes les orientacions, i aquí mai ha estat un problema i ha estat, al revés, un senyal d'identitat. Que el Pride en faci bandera d'això crec que és important i crec que reflexa el que és Sitges, no? Si ho tallem, es ressentirà l'economia local? Pues segurament,

0: capçalera feia un comentari dient que a Sitges hi ha molts esdeveniments, morirem d'èxit, va dir Gori Masip. Diu, tots aquests esdeveniments són un motor econòmic molt important, però s'hauria de replantejar com es fa. Esteu d'acord en aquesta visió?
1: El Gori Masip té un avantatge respecte a mi molt important, que és l'edat. dissortadament hem de ser conscients d'això. Si no fos així, segurament ell mateix sabria que aquesta frase venim dient les Sitges des de fa 20 anys.
0: I encara morirem d'èxit.
1: I encara no hem mort.
0: El morirem d'èxit l'hem sentit
1: no
0: moltes vegades.
1: Això és llavors, i hem de replantejar-nos tots. I ja quan l'Eco feia aquelles jornades del repensar Sitges, no sí, sé quants anys fa també, i, vull dir, tot això és cíclic i portem molts anys sentint-ho, no? Uh-huh. Igual que els famosos espigons submergits, igual que els...
0: No, vull dir... Bueno, si no ens ho plantegéssim, no seríem vius.
1: Per això dic, el que passa que arriba un punt, no?, que aquesta tertúlia penses, uh-huh, i si en comptes de parlar fem alguna cosa? Estaria bé, no?, potser per variar, perquè uh-huh, tot això ja ho hem parlat i hem debatit quantes vegades en els últims 50 anys? 200.000, no? Llavors, el Gori Masip segurament és molt més jove que nosaltres i segurament no ho ha escoltat tant com ho hem escoltat nosaltres. De moment no estem morts, estem vius i estem amb ganes de lluitar i d'invertir. Aquí dos dies sobre el Casamet, on hi havia el Capri, no?
0: Una altra oferta de qualitat.
1: I això algú s'ha deixat molts diners en fer aquest establiment, renovar-ho i apostar per això. Fa 4 dies i mig s'ha tornat a vendre l'antic Dolce, que ara és Eurostars, uh-huh, i s'ha tornat a vendre per molts diners i amb una aposta per molts anys. Algú ha posat molts diners confiant que això no morirà d'èxit, no? Llavors, tota aquesta gent que al final posa uns diners, s'ha renovat el Terramar fa uns anys que s'ha renovat. Uh-huh. La resta d'establiments, tres quarts del mateix. El Calipolis ha estat d'obres fins fa 4 dies. El Melià està reformant no sé quantes plantes per donar també una oferta de més qualitat. Tots els establiments estan apostant per invertir. Una de dos, o estem tots absolutament equivocats, que també pot ser, o realment veiem unes perspectives a llarg termini, no a curt, perquè a curt són bastant desoladores, però a llarg termini veiem unes expectatives que algun dia entre tots posarem seny i tornarem endavant, no? I això es reflexa en que la gent inverteix. Mm. Si la gent no invertís, segurament aquella pota que encara ens sosté també aniria pitjor, no? Per tant, estem morint d'èxit. Qui inverteix no ho pensa així. Hem de fer coses, per suposat. Els 400 esdeveniments són tots atractius econòmicament? En absolut. Però no tots els esdeveniments crec que han de ser atractius econòmicament. Crec que hi ha molts esdeveniments que també són atractius per la gent, que també són atractius des d'un punt de vista cultural, uh-huh, esportiu. Hi ha moltes coses que es fan pels nens i saps que això ho compartim, que no deixen diners, des de logo els organitzadors, però que crec que són importants també, no? I que la gent les gaudeix. Llavors, no tots els 400 esdeveniments, ni molt menys, deixen un retorn econòmic, no? Posar-ho tot al mateix sac és una mica tendenciós des del meu punt de vista i torna a incidir en aquells missatges de mirar cap al turisme, cap a l'atracció de gent com el gran dels nostres problemes, no? No crec que sigui així, crec que és una cosa que s'ha de gestionar, però que tenim altres problemes més urgents que requereixen posar-nos d'acord i començar a avançar de veritat, no?
0: Canviem de tema. Què ha passat amb Vilanova, amb el gremi de Vilanova?
1: Què ha passat amb Vilanova? Pues que el gremi de Vilanova té unes necessitats de recolzament econòmic, lògicament, i a més és comprensible, i de subvencions que han fet que les vagin a buscar altres municipis del Garraf. Quin és el problema? Que aquests municipis no poden subvencionar un gremi que es diu de Vilanova. Per tant, què han fet? Han agafat i han dit, ens diem gremi del Garraf. Què ha passat quan diuen gremi del Garraf? Que hi ha molts agremiats de Sitges que no els ha agradat un pèl, no? I què ha de fer el gremi? Pues donar suport als seus agremiats i dir això no està bé, i menys fer-ho unilateralment, i evidentment posar-vos gremi del Garraf. Quan Sitges forma part del Garraf, i crec que és el gremi a més important del Garraf, doncs no és normal. Què va fer el president? Trucar al Jordi, que és el president de Vilanova, i dir-li, Jordi, tenim una bona relació personal. I dir, Jordi, escolta, no veus que no és normal? Intentem arreglar-ho. Vam estar mitja hora de conversa. Què va fer el president de Vilanova? Contestar amb un comunicat. Pues aquí és on vam dir, bueno, pues si volem aquestes, pues volem aquestes. Què hem de fer? Jo crec que hi havia forma.

0: de fer-ho, que no calia, a més, amb dos gremis que des de feia uns anys començàvem a col·laborar, a intentar fer coses junts, a intentar... bueno, pues crec que han ficat la pota, crec que no han sabut gestionar, crec que les formes tampoc han estat les adequades, i això ha fet que s'hagi decidit trencar relacions i estar i deixar d'estar en qualsevol lloc on estiguin ells, no? Jo ho veig una llàstima tant des del punt de vista de gremi com des del punt de vista personal, però al final nosaltres podem controlar el que fem nosaltres i no el que fa la resta de la gent.
1: Per tant, la situació ara mateix està així, el gremi de Sitges, diguem, ha trencat relacions amb el de Vilanova arran d'aquesta denominació de gremi d'hostaleria i turisme del Garraf.
0: Com a... Sí, tal qual. Sí. És, a veure, si nosaltres no som part del Garraf i potser no som la part més important a nivell gremi, doncs apaga i vàmonos, no? I no estem discutint, volem ser més importants o menys que vosaltres, no? Escolta, trieu un nom. Si ho estem fent pel punt de les subvencions, trieu un nom.
1: Ai, allò de les capitalitats, no?
0: Bueno, aquí entren egos i entren històries, no? Però al final, a veure, té la importància que té això també, no? És a dir, al final, en el nostre dia a dia tampoc, però sí que és cert que és una llàstima que en un món que estem intentant unir esforços i treballar conjuntament, doncs hi hagi algú que posi pals a les rodes amb tonteries des del meu punt de vista, però tonteries que fan mal a molta gent que ha treballat molts anys per seus gremis i que diu, què vol dir això, el Garraf, que no som Garraf nosaltres, i que ho converteixen en un problema que nosaltres hem de defensar, per suposat.
1: Vilanova s'aprofita de la capacitat d'atracció de Sitges per atraure o té els seus perfils propis?
0: Jo, el que fa Vilanova o deixa de fer Vilanova, aquí ja és ficar-me massa lluny, no? Jo crec que, igual que Barcelona és el gran transatlàntic de Catalunya, pues Sitges és el gran transatlàntic del Garraf, això és indiscutible. A partir d'aquí, quin rèdit li treu Vilanova o li deixa de treure Sitges, pues ho hauran de valorar ells, no? Però el que és indiscutible és que Sitges és la gran marca del Garraf, no? Del Garraf, i de vegades diem, no, quan parlem d'Espanya, obra, Sitges és important a nivell nacional, a nivell català, a nivell a tot arreu, no? No som una marca petita ni som un indret més, no? I això, pues, també és per estar orgullosos, no? No ho perdem, anem baixant en els rànquings, és veritat que anem baixant en els rànquings. La baixada encara és puesto a puesto, lloc a lloc, no és de 10 en 10, però sí que és una tendència aquesta baixada i ens preocupa, no? Perquè és motiu d'orgull una altra vegada que tots els rànquings de grans destinacions a nivell nacional, pues, Sitges sempre estigui a dalt, no?
1: D'acord, anem baixant, però la gent inverteix, que és el que ens ha quedat clar. Per tant, doncs, tenim una certa esperança de que els estudis els hagin fet bé.
0: Amb tot el respecte per tothom, seguim no sent Lloret ni sent Magaluf, no? I tant de bo seguim aquí molts anys.
1: És a dir, a Sitges no aspira a ser Lloret podria aspirar a ser Sitges.
0: Jo crec, i és ficar-se en camisa d'onze vares, però quan parles de turisme de qualitat, i amb tot el respecte per tothom, torno a insistir, crec que són models molt diferenciats encara avui el de Sitges que el d'altres poblacions del costat, que tenen el seu propi model i que els hi funciona molt bé.
1: Un apunt, perquè estem acabant. Us preocupen les tensions geopolítiques que ara potser ens han beneficiat, però que a la llarga poden perjudicar increment de preus del combustible, dificultats de viatjar amb avió, etcètera, etcètera, que restin el futur?
0: Jo crec que les tensions geopolítiques el primer és que em preocupen com a persona, igual que li preocupen a qualsevol, no? Quan veus el que li està passant a la gent a qualsevol lloc, simplement per interessos polítics o per decisions polítiques, no? que estiguin caient bombes al costat de casa teva, suposo que no ens podem ni imaginar, no? O el que està passant ara a Venezuela, vull dir, això ja com a persona et toca, no? Vull dir, més enllà, pensar en punts de vista econòmics quan està passant això, pues a mi sincerament em costa una mica, però és veritat que preocupa també, evidentment, no seríem persones si no ens preocupés des de tots els punts de vista, no? I un d'ells és l'econòmic. Avui per avui, dissortadament, és favorable, el dia demà pues ja veurem, no? Ahir hi hagi un article precisament, no sé en quin diari, que parlava d'això, no? De les destinacions del món àrab, les dificultats que estan tenint per sortir endavant, perquè sembla que cada vegada que aixequen el cap els hi ve una altra bufetada, no? I al final són gent com nosaltres que estan en indrets diferents i que estan lluitant per lo seu també dia a dia, no? Llavors, sap greu, evidentment. Ens beneficia a dia d'avui? Sí, pot canviar el dia demà també, pues hem d'encarar les preocupacions quan vinguin, no? Quan arribem a aquell riu ja creuarem el pont, no?
1: D'acord, doncs no hem parlat de les platges,
0: Millor, no?
1: Sí, millor, no? Va, si voleu fer algun comentari de les platges...
0: De quina d'elles, perquè cada vegada ens queden menys. Jo també mira una altra cosa que és l'última de la marmota, és arribo cada juliol aquí a parlar a la ràdio i cada juliol em trobo tanques en alguna platja. L'any passat era la platja del Club de Mar, ara és Riera Chica, l'any que ve veurem quina és. No serà que no ho hem repetit 200.000 vegades, ojo que aquell parterre caurà un dia, ojo que ja tindrem un problema. Podem dir que és el canvi climàtic, és més fàcil, no? Ara els sots els hem vist tots els que hem passat per allà, ja ens havia advertit aquell tros que ja havia caigut una vegada, ho hem advertit per escrit i, i verbalment 200.000 vegades. Quina sorpresa que ha caigut! Bueno, pues ara estem en tanques un juliol més al passeig.
1: I passarà el tour.
0: L'any que ve vindrem, bueno, podrem posar les pancartes del tour en aquelles tanques, no? Tanques. L'any que ve vindrem a veure quina és la platja que té tanques, no?
1: Òscar Stover, sempre apurat, eh? Que passeu un molt bon estiu.
0: Igualment.
1: A l'Òscar i diguem a tota la família de l'hostaleria sitgetana, que ara és quan més toca pencar.
0: És el que toca, no?
1: És el que toca.
0: Molt bé.
1: Són les 11.
0: Moltíssimes gràcies.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.
1: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa: incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.

0: A Sitges tenim de tot i entre aquest de tot hi ha fins i tot astronautes. Vam parlar fa uns dies amb la Carola Fernández, conversava amb l'astronauta Estelle Blay. És de Manresa i després d'una llarga temporada a Anglaterra, fa 4 anys que viu a Sitges, està formada en ciència aeroespacial i forma part d'Hipàtia Mars, una organització catalana liderada per dones que impulsa la recerca espacial, inspira les futures generacions i visibilitza el talent femení. En aquest moment està en marxa la tercera de les missions anàlogues de l'organització, l'Hipàtia 3, on Blay, com a comandant i un equip de 7 dones amb perfils molt diversos, marxaran a l'illa de Devon, la més gran deshabitada de l'Àrtic canadenc, per viure durant 15 dies simulant ser el planeta vermell, a Mart. L'objectiu amb cada una de les missions és la de recollir dades en clau femenina i poder així generar informació que en el futur pugui garantir la presència de dones en missions reals. Una presència de dones que no ha tingut en compte la NASA perquè la nova missió Artemis ha esborrat les dones de la carrera per l'espai. La NASA ha seleccionat 4 astronautes homes per fer les proves prèvies abans de tornar a la Lluna. Per tant, doncs entrem en contradicció en aquest món global. Com dèiem, sortia l'altre dia el col·lapse de TV3. Fa uns dies la Carola parlava amb ella i hem considerat que és un bon moment, és interessant recuperar aquesta entrevista amb Estelle Blay.
1: A l'Estelle Blay. Estelle, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Primera entrevista local d'àmbit sitgetà, no?, que et fan, no?
2: Perquè, primera.
1: En altres àmbits te n'han fet moltes entrevistes, no? Això de ser astronauta i dona és un reclam potent pels mitjans, no?
2: La veritat és que sí, no ens podem queixar. Des de l'associació Hipàtia sempre han tingut un recolzament molt positiu pels mitjans i els estem molt, molt agraïts.
1: Ara es parlarem, perquè justament l'article parlava de Hipàtia, dels projectes Hipàtia, que hi ha projecte 1, 2, ara el 3, no?, que està en marxa. Parlarem d'Hipàtia, d'aquesta associació de dones científiques que treballen en tot això. Però, clar, jo m'agradaria començar pel principi, ja que tenim aquí, Estelle. Clar, dit així sona molt fort, una dona... Tu no deus sonar fort, no? Que et presentin com una dona astronauta, però dit des de fora, clar, no és una professió comuna, no? A més, una professió molt idealitzada per la canalla, no?, que sona molt llunyana i que no sé si encara passa, o potser no tant, esperem que no tant, però que a les dones ens sona llunyana, lo d'astronauta. I no sé si en el teu cas també va ser així, tu des de ben petita ja vas tenir clar que tu volies ser astronauta o dedicar-te a això, a aquest món de la ciència espacial.
2: La veritat és que jo des de molt petita sí que tenia molt interès per l'espai, per les estrelles. A casa teníem un petit telescopi que miràvem, però va ser ben bé quan vaig començar a pensar què volia estudiar, que vaig fer una miqueta el clic, no?, de com aquesta passió que jo tenia per l'espai, per descobrir el que hi havia més enllà, doncs es podia convertir en els meus estudis i al final en la meva professió. Potser no, com deies tu, no és una cosa que els nens tenen idealitzada i que quan vas creixent potser deixes aquest somni una miqueta al fons del teu cap, però en aquell moment vaig pensar, ostres, doncs sí que hi ha una carrera que t'encamina cap aquí i sí que hi ha una professió que t'encamina cap aquí. Però la veritat és que ser astronauta, concretament astronautes anàlogues, que són el que som nosaltres, doncs és una cosa que s'ha anat, no?, cuinant a poquet i que en els últims anys he tingut l'oportunitat de fer.
1: I com a dona, en aquest cas eres una dona jove, no?, una noia, mai vas sentir la dificultat o mai vas sentir com que se't tancaven portes o que era un món, diguem, que no et corresponia?
2: La veritat és que jo sempre dic que vaig tenir la sort de néixer en una família que mai se'm va dir què podia fer o no podia fer per ser noia.
1: Que important això, eh?
2: Completament. I jo crec que no és la sort que té tothom. I aquest fet de no créixer amb aquestes limitacions, amb aquestes barreres, feia que sí, que jo anés a classe i fóssim un 10%. I sí, que jo anés a la feina...
1: Un 10%, eh?
2: En el meu cas, la que acabo d'estudiar, jo sí. I a la feina, i a dia d'avui també som una minoria. Però som una minoria i jo no em sento diferent, simplement em sento part de l'equip i si em poso a pensar i a comptar quants nois i noies hi ha davant meu, doncs evidentment hi ha una diferència, hi ha molt treball a fer, però com que jo he crescut amb aquest concepte i amb aquesta idea, doncs mai se'm va fer diferent o estrany, simplement estava fent el que jo volia i la meva passió.
1: I no sé si sents, i també a través d'aquestes peticions que fem pels mitjans, no?, moltes vegades per allò que busquem moltes vegades en el titular, no?, i dona astronauta és molt titular, que d'alguna manera aquesta minoria que sou ara les dones encara, no?, en aquest món, també us esteu convertint en referents?
2: És una miqueta el que busquem en Hipàtia, i és mostrar a les dones i sobretot a les noies, a les nenes jovenetes, de que si t'agrada una carrera científica, si t'agrada l'espai, en el nostre cas, que persegueixis el teu somni, que sí, que poder a dia d'avui doncs som un 20% o un 30%, i si mires els astronautes no arribem ni a l'11 a dia d'avui. Però el que hem d'aconseguir és que no tanquin les barreres, les portes, els seus somnis, simplement pel fet de ser nenes. I si aquest referent proper, no? I el que sempre dic és que jo podria ser la teva tieta, podria ser la teva veïna.
1: Clar, no, home, perdona, és la nostra veïna de Sitges, és a dir, és així, és a dir, tindràs veïns, no? És a dir, tindràs veïns amb què us trobareu traient les escombraries, no?
2: Exacte.
1: I clar, hi haurà algun veí que un dia descobrirà, si és que ja no ho han descobert, que diuen, caram, és que la veïna d'aquell costat és astronauta.
2: No, i és una miqueta el que volem mostrar. Jo crec que si vols pensar en Hollywood, ha fet un gran paper, que quan tanquem els ulls ens imaginem un astronauta, un senyor americà de 50 anys amb el cabell blanc i els ulls blaus. I hi ha molta gent diferent que té carrers en espai, hi ha molta gent diferent que són astronautes, i una miqueta és el que volem buscar, no? Aquest referent proper de que inspiri les noves generacions al final a perseguir els seus somnis.
1: Parlem d'Hipàtia, d'aquesta organització que lidereu dones, que impulsa aquesta recerca espacial, no? I que deies ara treballa per ser referent, no? I divulgar tot aquest món de la ciència i de l'STEM, no? A les noves generacions, no? Que pugen. Com es crea això? És a dir, això sou un grup de científiques, perquè abans que res, és a dir, totes les que esteu aquí, totes heu estudiat el mateix? O no? Sou perfils diversos, no?
2: Són perfils diversos. Realment, Hipàtia busca mostrar que l'espai el que necessita és un grup multigeneracional i multidisciplinar. No totes hem de ser, poder, el perfil més obvi, que és el meu, d'enginyer aeroespacial, sinó que...
1: Tu vas estudiar això, enginyeria aeroespacial.
2: Exacte. I que tampoc hi havia molta sorpresa, no? Què volia ser jo? Jo sempre ho dic, que no, si hagués sigut florista,
1: sí,
2: llavors hauria sigut una miqueta més canvi radical de professió, però t'anava a pistes, exacte. Però, en el fons, si pensem en una futura missió, en una futura colònia, en un altre país, en un altre planeta, el que hem de buscar és que hi hagin perfils de diferents tipus per poder, pues afrontar els desafiaments que ens trobarem. Per tant, metges, matemàtics, artistes, periodistes, tot tipus de perfils han de ser benvinguts, han de ser considerats i escoltats. I és el que busquem en Hipàtia, no? Aquest perfil, com us deia, multigeneracional també, perquè les grans aprenen de les noves generacions i les noves generacions dels perfils més madurs, i alhora també disciplinarment que busquem aquesta connexió entre les diferents professions i les diferents maneres de pensar també al voltant de les professions.
1: I Pati és una més a més a la teva vida, és a dir, tu tens una feina, no? Una professió, com a això, enginyera aeroespacial, entenc, no? I Pati és una més a més, no? Entenc.
2: Sí.
1: Entenc que el que t'hi fa entrar en Pati, no sé si fins i tot fundar-la, és a dir, no sé si també formes part de l'equip fundador,
2: no.
1: Però el que et fa formar part d'Hipàti, d'aquesta associació, és aquesta necessitat o aquesta percepció de que fa falta que les dones es convertissin en referents en espais on fins ara doncs, els havien ocupat bàsicament homes?
2: Una miqueta és cap aquí on van els tiros. Jo crec que sempre he tingut aquestes ganes de divulgar la ciència, de fer entendre el per què invertir en espai és important, perquè jo crec que moltes cops la societat ho veu molt lluny del seu dia a dia i coses tan simples com el velcro, que és l'exemple que fem servir tots, potser el tindríem aquí si no s'hagués invertit aquests diners en el tema de l'espai. Però el que va fer aquest clec a dir "he de fer alguna cosa més" va ser precisament la meva filla, un dia que va venir i em va dir "ostres, mare, a l'escola m'han dit que no puc ser pirata perquè sóc una nena". Era el dia del llibre i anaven disfressats. I estava ella plorant i molt preocupada.
1: Tens una nena de...?
2: Una nena de 8 anys.
1: De 8 anys. És a dir, encara ara. Hi ha aquest discurs,
2: I aquest discurs...
1: Que no pot ser pirata perquè és una nena,
2: Exacte. I crec que vaig pensar, ostres...
1: Anem malament.
2: A la família l'has anat a comentar això. I vaig fer tornar a la meva filla amb el mateix llibre, que hi havia un nen i una nena pirata a l'escola, perquè l'endemà el professor el tornés a rellegir els companys de classe i els hi expliqués que els protagonistes eren un nen i una nena. I aquí és on em va fer buscar una miqueta quines coses més podia fer jo, no? Perquè la gent que no havia tingut, com dèiem, la sort d'haver nascut en un lloc on aquesta discussió no és que ni es plantejava, doncs pogués tenir aquests referents. I aquí va ser quan vaig trobar Hipàtia, vaig decidir postular, no?, per formar part de la següent tripulació, i tenir la sort, no?, i l'honor de que em seleccionessin i començar aquí la meva aventura amb les missions anàlogues.
1: Anem a això, què fa Hipàtia? És a dir, perquè Hipàtia té com diferents missions, no? Ara estem en missió 3, no?
2: Sí.
1: Allò de la qual n'ets la comandant, no?
2: Exacte,
1: Si no he llegit malament. Quin és l'objectiu d'aquestes missions?
2: Doncs Hipàtia Mars va començar com una associació amb la idea de fer una primera missió anàloga, una missió anàloga pels oients que no coneguin.
1: Que som el 97% o 99%.
2: El que fem és simular, és recrear les condicions de la vida mare, en el nostre cas, aquí al planeta Terra. Això vol dir que mengem, ens vestim, sortim a l'exterior, actuem com si estéssim al planeta Mar, amb la idea de, doncs, de conèixer, de posar en pràctica protocols, experiments i també la interacció entre els diferents membres de la tripulació. Nosaltres ho fem, com deies tu, amb caire femení. Les nostres tripulacions són íntegrament femenines. Un, per mostrar, no, aquest referents que comentàvem, i dos, també per crear coneixement precisament sobre el cos de la dona i com el cos de la dona reacciona enfront diverses situacions.
1: Per tant, tenint en compte, ja partint des de la idea de que el cos de la dona i el cos de l'home no són iguals, que això ni tan sols en el món sanitari s'ha tractat sempre, no? És a dir, ja partint d'aquesta idea, no? De les necessitats, probablement, o les circumstàncies, seran diferents en un cos femení que en un cos masculí.
2: Òbviament, i el problema està que la informació, la quantitat d'informació, al final és una quantitat de dades que tenim sobre els diferents efectes del cos de la dona és molt menor. Si només l'11% dels astronautes són dones, és que al final no és una qüestió de feminisme, si no li vols dir així, és una qüestió de números.
1: Sí.
2: Llavors, el que busquem nosaltres és també crear aquest coneixement i fer ciència, sobretot en factors humans, al voltant d'aquest fet, no? Llavors, la Mariona Badrenes i la Carla Conejo, el 2021, van considerar que aquí a casa no hi havia hagut una tripulació en una missió anàloga de dones i de dones catalanes, i van d'alguna manera escollir, no?, fer aquest cherry pick d'una tripulació, com deia, multigeneracional i multidisciplinar per fer la primera missió Hipàtia. I de bon tros es podien pensar que hi hagués aquest revolt mediàtic i aquest interès, ja només pels mitjans, sinó també per les escoles, per la societat i per la indústria en si. I un cop van acabar la missió 1, que era una i prou, no?, en aquell moment, van decidir que això no podia quedar aquí, que havien de continuar, pues, obrint a perfils científics diferents. Van crear la 2 i després de la 2 ara estem, com molt bé dius, a la 3, on farem una miqueta el triple salt mortal, que dic jo, i passarem d'anar al desert de Utah, on han fet les dues primeres missions, que si l'oient pot tancar els ulls i s'imagina com seria Mar i coneix el desert de Utah, doncs és l'aspecte és molt similar, però ara anirem a l'Àrtic, a un desert polar àrtic, al nord del Canadà, a l'illa de Devon, que és l'illa deshabitada més gran que hi ha al món. L'hospital més proper està a més de 4 hores d'avió i no hi ha una pista.
1: És a dir, que fem és simular les circumstàncies el més aproximadament possible a les que tindríeu en cas d'estar a Mart,
2: Exactament. Per això, el fet d'anar a un lloc tan deshabitat i tan aïllat ens ajuda encara molt més a poder entendre, doncs, com podem treballar amb els recursos. No hi ha un aigua que ens arribi, no hi ha un aliment que, ostres, se m'acaba les mongetes deshidratades i puc anar al supermercat a comprar-ne. Sí. Llavors, tots aquests factors fan que la simulació en sigui molt més real i, per tant, els resultats que traiem d'aquesta ciència, doncs, puguin ajudar molt més a una futura missió.
1: Escolta'm, a l'espera de la tercera, quan serà aquesta tercera?
2: A l'estiu del 2027.
1: A l'estiu del 27, però ja amb l'experiència d'aquestes dues primeres, sobretot de la segona, en la que ja has format part, no?, que va estar aquest desert de Utah que deies, què n'heu extret? És a dir, què heu après? Com va ser aquesta experiència de viure en aquestes condicions, no?
2: La veritat és que jo crec que va ser molt positiva tant a nivell professional com a nivell personal. Jo sempre ho dic, el fet d'estar completament aïllats, de només tenir un objectiu, no tens telèfon, no tens xarxes socials, quasi bé no tens connexió amb el...
1: Durant quant de temps?
2: Les simulacions sí, són 15 dies on no tens... On tens uns litres d'aigua molt limitats, estem vivint al voltant dels 12 litres d'aigua al dia.
1: Per tot, eh?
2: Per tot, per beure, per hidratar el menjar, per temes d'higiene, per tot. Si pensem que la mitjana catalana està al 120...
1: No, va dir, devem gastar-ne més de 100, no?,
2: sí,
1: habitualment.
2: Al voltant del 120, doncs hi ha moltes coses que aprenem allà que també es poden aplicar al nostre dia a dia. I totes aquestes condicions, doncs, ens han ajudat a entendre, doncs, coses que van des de alternatives amb com a dia d'avui s'està tractant el tema de la menstruació, que a dia d'avui l'única opció és a través de les hormones, i que s'estan plantejant, doncs, copes menstruals, altres temes així, a temes en relació als cicles de son i l'estrès, i com això afecta el cos. Hem fet estudis des de plaques solars fins a ús de diferents tecnologies per extreure mostres de terreny. Vull dir, realment la varietat de ciència, no?, que s'investiga en aquestes missions està molt alineada al que sap la tripulant que ho està liderant, però també en buscar aquest perfil multidisciplinar per inspirar a nenes i a joves de moltes branques diferents. No?
1: Per dir, tot això és amb aquest objectiu científic, no? D'acumular dades, no? I obtenir la major informació possible. Entenc per què, en el cas hipotètic de que mai hi anéssim a Mart, no? Que les dones que hi anessin, no? Poguessin tenir la màxima informació possible sobre el que els hi passarà allà, no? I com viuran allà.
2: A les dones i als homes, vull dir que hi ha parts que sí que, evidentment, estan enfocats al cos de la dona, però hi ha moltes coses que són l'energia, és un tema genèric, l'alimentació és un tema genèric, no només és específicament en el cas de la dona, però sí que té aquesta vessant femenina.
1: Efectivament. Però en qualsevol cas, les missions estan com... O sigui, l'objectiu és anar a Mart? No. O l'objectiu és primer, o sigui, prioritari és aquest de les dades, el de la part científica, més que el d'anar a Mart. Anar a Mart entenc que és un objectiu genèric, no?, del món, del vostre món, no?, i probablement de tot el món, no?, però no sé si en aquestes missions no és tant l'objectiu anar a Mart com recollir tota aquesta informació.
2: Sí, exactament, és crear coneixement per les futures missions, no ens enfoquem en el trajecte en anar a Mart, que també podria haver-hi simulacions sobre això, evidentment, sinó és un cop arribem al planeta vermell, hem de sobreviure allà, no té cap mena de sentit agafar un astronauta que ens arribi allà i que els 2 minuts no tinguem astronauta. Llavors és un cop siguem allà com hauríem d'actuar, quines coses s'han de tenir en compte i des del punt de vista científic pues, aportar aquest coneixement de diferents matèries.
1: Entenc que us heu de preparar prèviament abans d'aquestes missions. I en què consisteix aquesta preparació?
2: Doncs hi ha una preparació tant física com psicològica. Just aquesta setmana estava parlant amb una companya de la tripulació que ens començaran ara aviat a fer tots uns chequeus, no?
1: Unes revisions.
2: Molt bé, unes revisions mèdiques per entendre doncs, que no hi ha cap problema de salut, ni física ni mental. I també hem treballat amb una companya, sobretot d'Hipàtia 2, que és esportista d'èlit, també amb l'ajuda del CAR de Sant Cugat, a fer una preparació física que hem fet prèvia a la missió i durant la missió cada dia entrenàvem 30 minuts per mantenir pues, aquest moviment i aquesta activitat física. Tu pensa que no podem sortir a prendre l'aire o a caminar o a córrer una miqueta. L'espai és molt reduït, vivim en un cilindre de 8 metres de diàmetre.
1: 15 dies, eh?
2: Amb 7 persones més. Llavors, l'espai és molt reduït, per tant, mantenir aquest nivell d'activitat física és molt important per mantenir la salut.
1: Clar. Per tant, hi ha una preparació física, això de poder mantenir, i una preparació mental. I és a dir, com es prepara mentalment? És a dir, perquè jo... Clar, no sé, és a dir, és tan difícil d'imaginar, no?, com seran 15 dies tancats això amb una llauna, com aquell qui viu, no?, on amb dones que coneixes però que entenguen d'aquella manera, no?, i sense tots aquests recursos als que estem acostumats. Clar, com et prepares mentalment per això?
2: Doncs...
1: És a dir, cal, entenc voluntat primer, no? És a dir, il·lusió, m'imagino, no? Sí. Però no sé si cal més cosa.
2: Bueno, és entendre una miqueta i tenir les coses preparades i tenir el plan A, el plan B i fins al pla Z, jo crec. I entendre i també poder parlar amb altres companyes que han tingut l'experiència també crec que ajuda molt. I una de les coses que més em va sorprendre era precisament el poder que tenia la meva ment quan li traiem el soroll, no? Aquí no hi havia un bip-bip, mira, m'han escrit un WhatsApp.
1: Clar, és que no teníeu mòbil.
2: No teníem telèfon.
1: I el temps deu passar molt lent, no?
2: No.
1: Passa ràpid?
2: Mira, teníem plantejades activitats per cada vespre. Mira, un dia mirarem una pel·lícula, un dia farem un joc, un dia no sé què. Arribes al final del dia, els dies són tan intensos que arribes tan cansat que les activitats...
1: Però intensos per què? De recollint dades?
2: De recollint dades, de tu... Normalment, fins i tot quan cuines, tu agafes, obres la nevera i tens un bròquil. Vas a bullir el bròquil. Allà pensa que el menjar està deshidratat. L'has d'hidratar, has de fer que allò agafi una textura més o menys menjable, l'has de cuinar, per no gastar tanta aigua tampoc és allò que agafes. Clar. Vinga, renta plats. Llavors, tots els processos pues, són una miqueta més complexes. Llavors, el dia és un no parar des de les 7 del matí fins que te'n vas a dormir.
1: Entenc que el que no existeix és la improvisació, no?
2: Intentem evitar-la. La veritat és que si intentes plantejar que les coses, sobretot per la seguretat de la mateixa tripulació, i crec que aquest fet amb Hipàtia 3 encara serà més i més important, no pots deixar les coses a l'atzar, a veure si funcionen. Tu pensa que a la illa de Devon, que és on anirem, no hi ha res. Res, ni res ni ningú. Hi ha la llauna, que deies tu, que és l'habitacle principal, i ja està. Llavors, l'avioneta que ens deixa allà ens deixa aterrant en un tros de terra. i les condicions meteorològiques han de ser perfectes. Si passa alguna cosa, ha de poder aterrar la brigadeta que està a 4 hores d'avió, suposant que el temps sigui bo. I això no passa cada dia. Hi ha molts cops que la missió s'acaba i has d'estar esperant allà dies i dies perquè les condicions meteorològiques no són les que
1: toquen.
2: Clar,
1: perquè pot passar que us poseu malaltes.
2: Per exemple.
1: És a dir, tot això ha d'estar previst, no?
2: Exacte. Per això tots aquests testos previs per assegurar. Evidentment, tothom pot relliscar i fer-se mal, però intentar evitar al mínim qualsevol risc de salut perquè pot ser fatal.
1: Uh-huh. Entenc que si hi ha missió 3 i l'estat treballant, és que la 1 i la 2 han anat bé. I han anat molt bé.
2: Sí.
1: No?
2: Sí,
1: és a dir, ha anat tot bé. I això com es planteja la família? Perquè, clar, a veure, la família entenc que ja sap a què et dediques, no? Que t'agrada tot aquest món, però el primer dia que arribes dius, escolta'm, que me'n vaig 15 dies a Utah, ara a Canadà, no? Però me'n vaig a Utah, al no-res, en unes condicions de supervivència allò inimaginables, no? Sí. Òbviament amb el risc que això comporta i la família què?
2: Però jo crec que amb molta il·lusió, no? És el que dèiem, és tornar al somni aquest de petita i tenir l'oportunitat de complir aquest somni. Llavors la família sempre va donar un suport absolut a la bogeria de l'Estel i al fet de i a celebrar-ho en el moment en què va ser seleccionada.
1: La nena ho viu amb la normalitat que un altre viuria que el seu pare sigui lampista? Tu creus?
2: Jo crec que sí, sempre han tingut uns pares que es dedicaven a dues coses curioses, tant el meu marit com jo, no crec que tinguem professions massa...
1: Et puc preguntar la professió del marit?
2: El meu marit és cap d'equip d'un equip de carreres de cotxes.
1: Caram, ostres, sí. L'haguessin pogut portar també, eh?
2: Mira, truques, no creia que et vingui a explicar les teves aventures pel món. Sempre han viscut amb,
1: clar,
2: amb uns pares...
1: Clar, ell, per amb... ella és el normal, el natural.
2: Exacte, i jo crec que el missatge que volem passar als nostres fills
1: és
2: aquest, de teníem una passió i l'hem intentat de fer-la convertir en una professió.
1: Sí, i ho has aconseguit, de fet, no?
2: I ho hem aconseguit, sí.
1: Ho has aconseguit, no?
2: Exacte.
1: És a dir, clar, jo no sé si quan estudiaves imaginaves això, és a dir, imaginaves, per exemple, estar en una sessió fent missions d'aquesta envergadura, no? I que estan pensant això, quan anem a Mart, no? Què passarà?
2: Poder no d'una forma tan explícita, sí que tenia molt clar que volia dedicar-me a la part d'espai dintre del sector, sobretot sempre ha estat més a la part dels satèl·lits en si, i a mostrar com aquests satèl·lits ens impacten el nostre dia a dia. Jo crec que és això que em va fer poder no tant de dissenyar el satèl·lit en si, sinó com aquestes dades doncs, poden ajudar un pagès, o com la comunicació ens pot ajudar enfront d'una emergència. I aquesta relació, no? Espai-terra, poder és la que m'ha apassionat a mi sempre més.
1: Que a més, probablement és la més complicada, eh? Perquè és veritat que les persones de terra, no? que el dia a dia, no? Ens costa, no? Fer el lligam o vincular, doncs això, eh? Totes aquestes, tota aquesta ciència, no? Espacial i amb el nostre dia a dia, el que deies, amb el velcro, no? Mm-hmm. És a dir, i com es fa això? És a dir, això passa per la divulgació? Passa per explicar, doncs, anècdotes com aquesta?
2: Sí, i també en reunir i explicar i posar en comú les dues parts. Fa un parell de setmanes hem estat parlant de temes de canvi climàtic i de resiliència climàtica, i crec que el secret està en posar a la mateixa sala l'Oficina de Canvi Climàtic de Catalunya, els bombers, la gent de l'Agència de l'Aigua, amb gent que es dedica a parlar d'espai. Jo crec que com a sector ens encanta parlar entre nosaltres i aquest experiment i l'altre, i no som poder tan bons explicant al món el per què de tot això i el per què és important. Però si aconseguim que se senti tota aquesta gent en una sala i comencin a parlar uns de desafiaments i l'altres d'oportunitats per afrontar aquests desafiaments, fa que tot això es plegui normalitzant i que tots parlem el mateix idioma. I el mateix amb la societat.
1: Perquè en quin moment tu vas descobrir això? O sigui, en quin moment vas descobrir que tota aquesta ciència, que tot aquest món científic i tot això que té relació amb l'espai, no? Que sembla doncs, de pel·li de ciència-ficció, és tan important al nostre dia a dia. Tu recordes en quin moment vas dir ostres, és que sense això no tindríem un munt de les coses amb les que vivim cada dia, no?
2: Jo no crec que hi hagués un moment d'il·luminació, de dir, ostres, en aquest moment... Jo crec que la mateixa curiositat que tenia per aprendre, per entendre i això com funciona i això com ho faríem servir i què fan els astronautes aquí, llavors et va donant aquest coneixement de dir, ostres, tu saps que això... I comentava amb les meves amigues, i tu saps que l'altre... I les meves amigues que es dediquen a professions completament diferents. Em van escoltant i em van dir, molt interessant.
1: Els expliques,
2: Home, sí. Tinc amigues des de ben petitona que ja estan acostumats als meus monòlegs sobre l'espai.
1: No, però, ostres, deu ser molt interessant. Jo m'imagino també que justament és una persona que genera molta curiositat, no? És a dir, la teva feina genera molta curiositat i moltes preguntes, no? Però exactament què feu, no? Exactament què feu, exactament això del que estàs treballant, mm-hmm. com afecta, no? Després com ens afecta a nosaltres en el dia a dia, no? És a dir, no sé si sents que és així, és a dir, que tens una feina que realment desperta molta curiositat, no?
2: Jo crec que sí, però de la mateixa manera que a mi, si treballo o parlo amb un metge i m'explica el nou tractament, encara que no sigui capaç d'aprendre i entendre les coses petites, no? El detall,
1: sí,
2: a mi em despèn aquesta curiositat i jo crec que això també és una miqueta la màgia que no hem de perdre mai, no? Ser curiosos, perquè els nens són molt curiosos, ens anem fent grans, anem perdent aquesta curiositat i el voler aprendre de gent que fa coses completament diferents que tu i no han de ser coses espectaculars, vull dir, tu deies, el teu pare no és lampista, però doncs jo, segurament, depèn de quina cosa d'un lampista, no sabria ni com fer-ho. I a mi m'encantaria poder pues, aprendre i saber i entendre i, ostres, això ho fas així, i això ho fas així per això. I crec que aquest també és una miqueta el que, com a societat, estem perdent i crec que hem de mantenir aquest esperit de nen, d'il·lusió, de voler entendre dels altres.
1: De voler saber, no?
2: Exacte.
1: Entenc que aquest és un requisit indispensable per la teva feina, no? Tenir aquesta curiositat, no? M'imagino. Però no sé si hi ha algun altre. És a dir, si tu creus que en aquesta feina vostra, no? Que us dediqueu a aquest sector on el que dèiem, les dones són molt minoritàries, un sector profundament ocupat pel sector masculí, que a poc aneu canviant, i no només això, és un sector minoritari en general, no? Uh-huh. A nivell de professions. No sé si creus que hi ha altres requisits que són indispensables.
2: Jo crec que la perseverància, no? També el fet de, com deies tu, que molts cops la societat o la indústria no entén el per què he de canviar, per què he d'incorporar aquesta nova tecnologia, per què hem d'invertir ara en anar a la Lluna si hi ha tants problemes. És un comentari que pots llegir a les xarxes socials.
1: I què els dius? Algú que et diu això?
2: Bueno, si com a societat deixem d'invertir en ciència, ja no en espai, en ciència en general, crec que ens parem, vull dir, hem de continuar tenint aquesta curiositat, hem de continuar volent evolucionar i la ciència ens dona la capacitat d'evolucionar com a societat. Després, si tu creus que l'espai o no l'espai, la medicina o no la medicina, aquí ja podem entrar en detalls més específics, però jo crec que com a país i com a país desenvolupat no podem deixar d'invertir en
1: però
2: ciència.
1: Però en el teu cas, que defenses, òbviament, entenc la inversió en tot el tema espacial i relatiu a l'espai. Per què és important?
2: És important per les comunicacions que estem desenvolupant, és important pels materials que estem desenvolupant, és important per les estudis, fins i tot del càncer, que estan associats a aquestes futures missions que estaran molt més a prop de la radiació. I en mil coses que són, no?, molt més mundanes que els afecta. És el que parlàvem abans de l'aigua. Ostres, si som capaços de viure amb 10 litres i la societat viu amb 120, què podem aprendre i què podem ensenyar? Com puc jo anar a explicar a les escoles de que ficar-se a la dutxa i fer-se un bany de vapor poder no és necessari i em mullo, apago, em rento, enxego...
1: Ostres,
2: i m'esclareixo.
1: Hi ha una edat, que és l'adolescència, que això jo crec que és impossible.
2: però són conceptes de que si potser els expliques de forma neutra, no escolten, i si els intentes associar, no?, a dir, vale, poder que ho podràs fer, però si en un futur vivim a mar, això no podrà ser així. I el millor és això el que els desperta aquesta curiositat i el fet que escoltin en diferents moments de la vida que poden escoltar tant.
1: Perquè l'opció aquesta d'anar a Mart un dia, sí. És viable això?
2: Bueno, hi ha molta feina a fer, tant a nivell tecnològic com a nivell científic. S'estan posant dates, les agències estan apuntant fora a molt més a prop del que esperàvem, però jo crec que el primer desafiament que tenim és la Lluna. I és la Lluna i estem veient com tornem a estar, jo crec, quasi bé en una carrera espacial una altra vegada.
1: Home, que estàvem viscut, no?
2: Sí.
1: Aquest
2: sí.
1: Gran viatge, no?, de l'Artemis.
2: Exacte, i ara s'ha donat a conèixer la nova tripulació, que desafortunadament no té cap dona.
1: Et volia preguntar, per això, què quan una s'hi dedica a aquest món i no sé si fa mal això. És a dir, perquè jo crec que fa mal, en general, com a dones, a mi em fa mal. Jo soc, crec que hi ha un determinat lloc que les quotes han de ser-hi, perquè si no, és evident que les dones no apareixem. Però no sé si a vosaltres, que us dediqueu, us fa més mal.
2: Jo és que no crec que és un problema de quotes, en aquest cas. Realment, si tu mires el grup d'astronautes disponibles a dia d'avui per poder formar part d'aquesta missió, incloent també, no?, el grup europeu,
1: sí.
2: Que bueno, hem vist que han seleccionat a Luca, que és un astronauta europeu.
1: Hi ha dones.
2: I hi ha dones molt i molt i molt potents. Llavors, no crec que sigui un problema de no quotes. Jo entenc que has d'escollir la millor tripulació, però és que les dones poden estar entre la millor tripulació. Llavors...
1: És a dir, encara ens descarten, diguem, entre el top 3 aquest, o el top 3 o el top 5, encara costa, que clar, entren les dones.
2: Jo no sóc coneixedora del per què han entrat o no han entrat certs perfils, però el que sí que et vull dir és que mira, els seus currículums, hi ha currículums espectaculars. Per tant, crec que aquest moviment dient i aquest reconeixement, encara que sigui de la societat, cap a, ostres, ei, què ha passat aquí? Vam tenir la Cristina i ara no n'hem trobat una. Continuem buscant incloure minories dintre la tripulació, perquè sí que n'inclou sí, altres minories sí, sí, dintre la tripulació, no, sí, però sí. Ara ja hem fet el xec a les dones i ara ja no les considerem. Llavors, doncs, jo crec que com a societat també, si continuem mostrant aquest desacord, no?, en aquesta decisió, doncs, poder algú que està...
1: Ens escolta.
2: I com a sector, evidentment. Jo crec que pots llegir els comentaris de les dones del nostre sector.
1: Perquè el somni de qualsevol astronauta és anar a la Lluna, creus? És a dir, és un somni compartit, comú, creus?
2: Jo crec que la gent que és astronauta de carrera, que són els que realment a dia d'avui estan llestos amb la seva formació per dir-ho, nosaltres ens n'anem... Evidentment és poder volar, no? Ara mateix a Espanya hi ha el Pablo i la Sara, que un és astronauta de carrera i un de reserva. O sigui, el Pablo sap sí o sí que volarà i la Sara està a l'espera de quan dia pugui passar.
1: La Sara, que també ha fet recorregut per tots els mitjans, bueno. Perquè el que dèiem és que és un reclam molt potent, clar.
2: No, és una
1: persona que parla per descomptat, que és una professional de cap a peus, no? Sí, i el que deies, però sí, que és veritat que, clar, això de ser dona astronauta ens crida molt.
2: No, i la forma d'expressar i la forma de motivar, jo crec que és increïble de la Sara, però la Sara està en aquesta posició de que està a l'espera de si un dia passarà o no.
1: Passarà
2: I jo
1: o no.
2: Crec que, clar, evidentment, si la preguntes a ella, suposo que el seu somni és que passi sí o sí, si no, no t'embarques en aquesta
1: en això.
2: Situació. Exacte.
1: En tot cas, el teu no és el somni anar a la Lluna?
2: Jo crec que, sincerament, jo no aniré a la Lluna. Jo faig una aportació al nostre sector d'una forma diferent, com deia, sí, en aquestes missions anàlogues, i sempre ho dic, no? Tinc moltes coses aquí a la Terra que m'importen molt per la Lluna. Sí que és ara mateix una cosa molt més controlada, però la gent em pregunta, i voldries anar a Mart? I que a dia d'avui jo no m'embarcaria en un viatge a Mart perquè seria un viatge d'una sola direcció. I prefereixo estar aquí a la Terra.
1: Però confies que arribarà el moment en què serà un viatge de doble direcció?
2: Sí, jo crec que
1: sí. Això arribarà,
2: Sí, sí, sí que arribarà i hi ha l'interès i ja s'està tornant a fer grans inversions perquè això passi, que una miqueta
1: És a dir, anirem a Mart, En algun moment...
2: En algun moment, jo espero que sí, que puguem dir que s'arribarà a Mart i que s'arribarà a Mart amb les condicions de seguretat que tenim el dia d'avui, no? Quan es va arribar la Lluna la primera vegada era una miqueta més loteria si tornaves. A dia d'avui no ens podem permetre que això passi. Per tant, les missions són molt, molt més segures i per això també tardem molt més en poder-les fer.
1: D'aquí la importància, no?, d'associacions com aquesta, com Hipàtia, que per cert el nom ja ho diu bastant, Hipàtia va ser la primera dona matemàtica, no? Vull dir que el nom ja pot començar a donar-te pistes també de què, però entenc que d'aquí la importància, no?, de tota aquesta feina perquè quan arribi el dia, no?, puguin tenir totes aquestes dades. Com la selecció de personal dins d'Hipàtia, com la feu? Perquè abans has comentat periodistes, artistes, és a dir, però clar, entenc que ha de ser una periodista també amb una certa formació, coneixement, no? És a dir, no crec que hi pogués anar jo, o artista, és a dir, com es fa la selecció perquè hi hagi, diguem, aquesta varietat o diversitat, no?, en aquest equip que fa la missió?
2: La primera missió sí que va ser escollida per les fundadores, buscant aquesta multidisciplinitat de l'equip. I a partir d'aquell moment es va començar a fer una convocatòria oberta.
1: D'acord.
2: Llavors, cada dos anys, perquè tardem dos anys a muntar aquestes missions, cada dos anys s'obre una convocatòria que qualsevol dona, realment, de qualsevol àmbit...
1: S'hi pot presentar.
2: S'hi pot presentar. Tu has de presentar el teu currículum, has de presentar el teu experiment científic o de divulgació, perquè també entenem que depèn de quins perfils... De cop volta no sé què han de fer ciència, si no és el seu camp d'experiència. I també una carta de motivació explicant el per què tu creus que has de formar part d'aquesta tripulació. A l'última convocatòria eren més de 80 dones increïbles de tot el món que s'han presentat.
1: Clar, és una oferta a tot el món, això,
2: Exacte. I el que busquem és fer aquest puzzle. O sigui, jo hi havia moments que digués que com he d'agafar jo ara el telèfon i trucar a una persona que jo em vull emmirallar amb ella i dir-li gràcies, però no.
1: Clar.
2: Perquè a vegades
1: Clar, heu de dir no a dones increïbles.
2: A dones increïbles, però perquè ha d'haver-hi aquest puzzle. És el que dèiem abans, no busquem un equip tot de persones extremadament al final o molt al llarg de la seva carrera professional, sinó busquem que hi hagi aquesta varietat també dintre de la tripulació. Per tant, és molt, molt, molt complex fer el puzzle aquest al final de dir, vale, busquem carreres diferents, però amb certes coses que sí que hi han de ser-hi, d'edats diferents, de llocs diferents, i intentar, doncs, al final, pues, muntar l'equip.
1: La dona més gran que ha format part d'aquesta missió, quina edat tenia?
2: 50. O té? 53, 54, sí.
1: I la més jove?
2: En el moment que va entrar en tenia 19, i en el moment que va anar a la missió, no més, poder 20,
1: bueno, ben,
2: sí,
1: és igual.
2: I pocs en tenia quan es va anar...
1: Caram, entenc que clar que quan els hi dieu... No sé si ho has fet tu, això, és a dir, fas tu la trucada de dir, escolta'm, que estàs dins, com deu ser aquell moment? Perquè clar, deuen xisclar com si els hagués tocat la loteria, perquè clar, no? M'imagino que aquestes oportunitats són poques a la vida, no? I com és aquell moment?
2: Realment, jo recordo...
1: Com va ser teu, exacte?
2: La meva trucada la recordo molt emocionant. A més, em va trucar la comandant, i era un número que, evidentment, que no tenia, era un número estranger, i diu, hola, mira, sóc... I jo, en sèrio? Deixa'm fer una frase coherent. I mira, que a mi parlar m'agrada, però no articulava una frase amb cara i ulls en aquell moment. I a totes les persones que vaig tenir l'oportunitat de trucar... també van estar molt i molt contentes i havia molt...
1: Tothom diu que sí, eh? És a dir, no hi ha gent que estigui enrere, eh?
2: No, perquè
1: un cop fas el pas a presentar-te, no? Ja ho has tenir bastant clar.
2: Sí, i jo crec que hi ha diferents persones que entenen també diferents rols. Les tripulacions són 7 tripulants que saben que aniran a la missió i n'hi ha 2 o 3 que són reserves. I llavors també busques que aquest perfil, no? El perfil de reserva també és un perfil complicat. Estàs
1: Ostres,
2: dos
1: molt,
2: anys,
1: molt
2: estàs
1: complicat. Dos anys com la banqueta, no?
2: Sí. Exacte, però saps que sense tu tampoc pot això funcionar. Llavors has de també buscar el perfil psicològic, si vols, inclús...
1: És molt d'esport d'equip, això, eh?
2: Exacte. No, és que és un esport d'equip, perquè sense totes això no funciona. Una sola allà no va enlloc. I buscar aquesta també no complicitat entre les diferents tripulants, com deies tu, som gent... Tinc una companya que viu a Austràlia i una altra que viu a Singapur. Vull dir, no me'n vaig a fer el que fem elles per crear aquesta amistat de xerrada
1: íntima. I que igual després no hi ha una sintonia meravellosa, simplement en tinc una cordialitat, no? És a dir, esteu treballant al final, no?
2: Sí,
1: és
2: però
1: a dir...
2: jo crec que tenim un fons i una passió per unes coses que ens...
1: Que
2: ens ancla, sí. Jo, ja veurem què passa en Hipàtia 3, perquè encara no m'ha estat a la situació, però Hipàtia 2, ho veies que érem un conjunt de dones de llocs molt diferents, amb perfils molt diferents, amb creences molt diferents, i que tenien converses des de la matemàtica de l'equació de no sé què, que dius, vale, els 3 segons m'he perdut, però bueno, intento seguir-te. Ostres, l'altre dia vaig veure abans d'entrar a la televisió un programa i mira quina riure que feia. Vull dir que és tot el
1: ventall.
2: El ventall, però crec que en el fons ens uneix al punt aquest de dir, vale, ens apassiona la ciència, ens apassiona que la societat entengui què fem i per què és important la ciència, i crear aquest referents. I això ancla, al fons, els valors, no? que tu creixes i floreixes de formes diferents, però que el centre és comú.
1: Fins al punt que després es manté relació?
2: Sí.
1: És a dir, això creus una mica com un vincle ja gairebé de per sempre,
2: sí,
1: no?
2: Sí, les hipàties són hipàties, sí.
1: Aquesta experiència que et marca una mica la vida, no? És a dir, o part de la teva vida, no? És a dir, tu sempre seran com companyes d'hipàtia, no? M'imagino.
2: Exacte. Uh-huh. I continuen associades a l'associació amb perfils poder una miqueta menys profuns en el número d'hores i de la inversió, però sí, continuen allà.
1: A més, aneu allà cadascun amb rols, no? Tu en aquesta missió 3 vas com a comandant, entenc que això és com la cap, no? La que lidera, no, el projecte. En la 2 vas anar com a cap de seguretat, no? Si no recordo malament.
2: I com a científica.
1: I com a científica, d'acord. Per tant, també hi ha rols diferents, és a dir, cadascuna té una feina, diguem, assignada.
2: Exacte. Tu tens el teu experiment científic que vas a realitzar, però a part tens un rol associat. Sempre hi ha d'haver-hi la comandant, l'executive officer, que és com una miqueta l'ajuda de la comandant, hi ha d'haver-hi la persona que es dedica a... que diuen journalist, no? Com si fos el periodista, que pot ser un periodista.
1: Que documenta, no?
2: Sí, és la persona que documenta el que està passant i expressa també al món el que està passant. Llavors, aquí és on normalment tenim aquest rol doncs, més de periodista o de persona que es dedica a la comunicació. Hi ha d'haver un enginyer, que és la persona que si s'espatlla alguna cosa una miqueta...
1: Ho pugui arreglar.
2: I a Utah sí que hi havia la persona que s'encarregava de l'hivernacle. A l'Àrtic no tenim hivernacle, per tant, aquest rol
1: no cal
2: i l'enfoquem doncs, en un punt de vista diferent. I llavors, normalment, doncs, pot haver-hi l'opció de tenir un artista en residència, que ens hem tenir la sort de tenir l'Anna, que va estar dibuixant un llibre, i ara tindrem a la Roser, que escriurà un llibre de poesia. Mm-hmm. És una persona que és...
1: Això d'incloure l'art... Mm-hmm. En la missió?
2: Sí.
1: És una cosa molt femenina o no? O ja es fan també en missions masculines?
2: Pues és una bona pregunta. No he fet mai un estudi de les altres tripulacions si realment està inclòs o no. Nosaltres ho considerem com una part imprescindible. I normalment són tripulants que tenen la doble vessant, no? La Roser, mm-hmm, com a formació és farmacèutica i sí que es dedica a la comunicació, però la comunicació científica, i ara el seu projecte durant la missió serà, com deia, escriure un llibre de poesia que el té ja pensat, doncs animals que arriben a un altre indret diferent, i com el que ve allà, no, li crearà aquesta inspiració per poder escriure aquests versos. Llavors jo crec que és la màgia de ser capaces de treballar amb gent que té potser unes percepcions i una manera d'entendre el món diferent, i com ens entenem
1: allà
2: és clau per, normalment, en un futur una societat. No podem deixar enrere les dones que som la meitat de la societat o els artistes, que no sé quin percentatge seran, però també segur que tenen un percentatge alt. Uh-huh. Llavors és entendre com interaccionen i com parlen i com es tradueixen aquests llenguatges. Uh-huh.
1: Tot això ho sabem, estem parlant d'aquesta associació que treia aquestes missions que se centren en les dones, no? I el paper, uh-huh, de les dones. Clar, això ho feu en un món que és, com dèiem, altament masculí. Clar, entenc que tu no has anat de missió amb homes, no? O sigui, potser has fet altres missions amb homes,
2: per tant, no
1: pots comparar, no? Però amb l'experiència d'haver-ho fet amb dones, i no sé si tens companyes que potser sí, o has parlat amb altres que potser sí hagin fet algun altre tipus de missió similar o tant fa amb homes, hi ha diferències en aquí?
2: Bueno, jo crec que a vegades també és el rol, no? que tu decideixes agafar dintre aquesta missió. Vull dir, poder les dones, i això també és generalitzar, pot tenir més aquest rol de caring, de...
1: Però dic també en el sentit de, per exemple, clar, tu entenc que en el teu dia a dia, amb la teva feina, treballes més amb homes que amb dones, no?
2: Sí.
1: Perquè en el teu sector hi ha molts més homes que dones.
2: Sí.
1: Clar, en canvi, aquestes missions treballes única i exclusivament, et relaciones única i exclusivament amb dones, no? No sé si notes aquí diferències. Ja ho sé que una cosa és la feina diària, l'altra cosa és la missió, és a dir, diguem que no és una comparativa allò gaire... No sé si es pot fer gaire, però perquè entengues una mica la pregunta, és a dir, si penses que, ostres, igual, el fet de que siguem dones està generant una certa particularitat en tot plegat.
2: Oh, definitivament està generant una particularitat i està, entre cometes, forçant l'escenari completament oposat. I sí que hi ha poder formes d'expressar-nos o formes inclús d'enfrontar el risc o d'enfrontar les situacions desafiants que, normalment generalitzant, poder sí que s'enfoquen des d'un punt de vista diferent. Però jo crec que la màgia i el secret, al final, és que en un futur hi hagi presència dels dos.
1: Efectivament.
2: Per igual. Exacte, perquè puguem arribar aquí, a dia d'avui hem de forçar l'altre.
1: Clar, però és fort, clar. Sí, és com un grup de dones ho ha d'estar demostrant, no?, que les dones també poden fer tot això perquè en el futur, que esperem que sigui un futur molt proper, no?, es tingui en compte una dona de la mateixa manera que es té en compte un home, no?
2: Exacte.
1: És aquesta necessitat de demostrar doble, no? Fa una mica la sensació.
2: Bueno, o de posar en valor o de crear aquests referents. També tenim... hi ha hagut moltes dones científiques importants al llarg de la història, però a lo millor no s'han visibilitzat tant com s'han visibilitzat els homes. Això no vol dir que la ciència fos pitjor o millor. Simplement és aquí s'ha posat el focus. I una miqueta el que
1: busquem... Que això ha passat en l'art, en la història,
2: en tots
1: els àmbits de la vida,
2: exacte,
1: no? Podríem dir.
2: Llavors, és una miqueta el que també s'esforça dintre d'Hipàtia és de, vale, anem a crear aquest referents, si fiquem el focus en aquest referents, o la societat, veieu aquí dones fantàstiques, en molts casos de casa vostra, o dones que han vingut a casa vostra i fan coses fantàstiques aquí, o que estan repartides per tot el món, escoltem què fan i podem...

0: masculí, perquè normalment hi ha més dones en general en el còmput global que homes, tant fa. Les assignatures o les, perdó, les assignatures, les carreres més demandades són de ciències. És una cosa que sempre m'ha generat molta curiositat. On hi ha més demanda és la ciència. Si la ciència té molta més demanda, a més també són les carreres amb bastanta més inserció laboral en general, no? En comparació amb les belles arts, ahir l'altre dia ho dèiem, eh? I història de l'art i tot això, que la inserció laboral és petiteta i en canvi són carreres molt feminitzades. Uh-huh. I en canvi després, quan fem el trasllat al món professional, és com, què passa aquí?
1: És una molt bona pregunta i just ho estàvem comentant amb les companyes, que vam obrir un gran meló,
0: sí,
1: dintre del xat de grup de precisament d'això, no? Que deien, ostres, sí que hi ha carreres científiques on hi ha moltes dones, no podem, sí, dir que no hi ha dones, perquè si tu mires medicina i dius...
0: Bueno, medicina, les dones...
1: Fantàstic, però qui dona classe?
0: Clar.
1: Qui és el catedràtic? Qui...
0: Home, sí.
1: Exacte, llavors la pregunta és no simplement com accedim a aquestes carreres, que... Evidentment, hi ha carreres com la majoria d'enginyeries que continuem tenint un número d'entrada ja molt més baix,
0: sí,
1: és què passa a nivell laboral i com aconseguim que aquest, a nivell laboral, a nivell de rols de lideratge, aquestes dones continuïn pujant. I què està passant com a societat perquè això no passi, no? I vull dir que no és només...
0: Per tant, sí, el que passa és que diguem que les dones tenen com un topall molt més baix, és a dir, costa molt que les dones arribin a aquestes posicions de lideratge.
1: Bueno, i inclús que s'hi quedin. Que arribin sí i que sí que...
0: Cert.
1: Llavors, hi ha molts fronts on enfocar, no? Un, que a nivell, si vols, d'escola primària o a nivell de nena, aquestes nenes que als 6 anys estan il·lusionades en l'espai, no arribin als 10 i pensin que allò no és per elles, perquè si els agrada, els hi pot continuar agradant. Jo no pretenc transformar la gent a tothom a fanatisme de l'espai, però el que no vull és que les nenes pensin que no són prou per això. Llavors, un pas és aquest. L'altre és que aquestes carreres científico-tècniques, hi hagi aquest interès i les estudiants, no, de més grans puguin decidir que allò és el seu futur i llavors, un cop han estudiat allò, que a nivell laboral pues, tinguin aquests camins i no per la maternitat, per A o per B o per C, hi hagi un punt on aquestes dones, que en aquest moment ja han fet tots aquests passos anteriors, puguin arribar a aquestes posicions de lideratge i consolidar-les i quedar-se.
0: La maternitat va ser un hàndicap en el teu cas?
1: En el meu cas, jo penso que no. També vaig tenir la maternitat en un altre país, on l'enfoc és bastant diferent.
0: Sí?
1: La maternitat és molt més prolongada, són 9 mesos de maternitat, fins a 12 anys.
0: Estaves a Anglaterra, no?
1: Jo vivia a Anglaterra. I allà, tant a nivell legal, inclús, tant de mantenir la posició, i si la posició per A o per B anés augmentant, t'haurien de continuar amb el seu procés, uh-huh, igual. I jo no puc dir que em limités ni molt, molt
0: en el teu cas, no, però bé, sabem que passa. Per tant, la necessitat passa, bàsicament, que és el que feu a Hipàtia, en crear referents.
1: Jo crec que és un punt, és en mostrar a la societat que la ciència és important. Per tant, els pares d'aquests nens i nenes diguin, ostres, la meva filla vol ser científica. Que bé, no, ui, i ara què ve això? I alhora pues, ajudar i acompanyar aquestes noies, no?, que tenen interès en els diferents moments de la seva carrera.
0: I empènyer les entenga que, si volen, poden ser unes grans, grandioses científiques.
1: Exacte.
0: És a dir, si ets científica dona no tens per què quedar-te a la base, que si t'hi quedes i vols i hi estàs feliç, perfecte, però que si tens, no, l'ambició... tens una ambició més elevada de liderar, no?, en el món de la ciència i de generar notícia, el que sigui, doncs que vagis a per això, no? que pots fer-ho. Aquesta necessitat de referents femenins que necessitem en el dia a dia, que l'Estep Blay s'ha convertit en el nostre referent aquí a Sitges, i ara t'ho dic, jo ja t'adoptem com a l'astronauta sitgetana.
1: Moltes gràcies.
0: A Sitges bé? T'hem acollit
1: bé? Molt, molt contenta,
0: sí?
1: Molt feliç.
0: Com vas arribar a Sitges?
1: La veritat és que vaig viure a Sitges durant un període curtet, abans de marxar 10 anys a l'estranger,
0: sí,
1: per temes laborals. Treballava, estava fent la tesi a l'Universitat aquí a Castelldefels,
0: sí,
1: i amb el poc sou que tenen els estudiants de doctorat, uns amics dels meus pares ens van deixar un piset petitó, quasi bé preu de cos, pobres,
0: sí,
1: perquè poguessin anar a viure amb el que serà el meu marit. I quan estàvem plantejant-nos tornar, doncs teníem aquest molt bon record de com Sitges ens havia acollit. Els meus pares també s'havien trasllat a viure aquí i era com, és que no hi ha dubte, Sitges és el nostre lloc.
0: L'univers us estava parlant,
1: exacte,
0: no? Sitges és el vostre,
1: sí,
0: lloc.
1: Sí, sí.
0: Clar, entenc ara que tens una vida que vas molt amunt i avall, no? No sé si en aquests 4 anys que portes aquí t'has pogut integrar bé en aquesta vida sitgetana i si has pogut conèixer bé tota aquesta tradició, si ja la coneixies potser no hi vivies, però havies tingut contacte

0: havia tingut contacte, però realment crec que ha crescut gràcies als nens.
1: La nena, no? Oi, no, t'estic parlant d'una nena, però en tens més, no?
0: Sí, hi ha un altre més petitó que tenen pues, moltíssim interès per la cultura, pels gegants, per formar part del poble, per estar a l'equip
1: local. Mira, la falena dels gegants, ni sent astronauta te'n lliuraràs.
0: No, però crec que és fantàstic que aquestes coses més tradicionals calin tan profund en els nanos més petits. És una cosa que Sitges fa de manera espectacular.
1: Uh-huh. Doncs ens alegrem moltíssim de que hagis arribat aquí al nostre municipi i sobretot de que hagis acceptat avui la proposta de venir aquí a conversar amb nosaltres per conèixer una mica més la vida d'un astronauta, no? Que al final és una dona com qualsevol altra, eh? Però clar, tenim com molt idealitzades hi ha professions, no? Que les tenim molt idealitzades, no? O sobretot tenim moltes idees i estereotips cinematogràfics, no? Sí. Perquè el cinema ha fet això i la literatura també, i aleshores clar, de sobte coneixes, dius, ostres, és una dona de terra, saps? D'aquí és la meva veïna o l'amiga de la meva amiga, saps? Que fa cafès igual que jo. Doncs molt, molt, un plaer tenir-te i un plaer sobretot conèixer la feina d'Hipàtia, d'aquesta associació que doncs, treballa això, recollint dades entorn la ciència i la dona i sobretot buscant, marcant també referents femenins en aquest món de la ciència que són tan importants com en qualsevol altre sector, eh? O sigui que tant de bo hi hagi, perquè entenc que hi ha, ara missió 3 la teniu, deies, a l'estiu del 27, hi haurà missió 4, això no ho sabeu.
0: No, esperem que sí, nosaltres treballem sempre per aconseguir finançament i els objectius de la missió que estem treballant i la següent.
1: Entenc que del finançament no t'he preguntat, no sé si és el més difícil de tot.
0: És molt complexa, perquè s'han d'aixecar molts diners i la gent es pensa que hi ha una Generalitat o algú darrere... I no,
1: Això no té finançament públic?
0: Públic no competitiu, no. Llavors plorem i suem cada euro que aixequem, jo sempre ho dic, i a vegades penso que si el temps que invertim, en aquests diners els invertíssim a fer ciència, poder seria més important, però bueno, les dues coses s'han de fer per poder arribar a l'objectiu final, així que res, seguir treballant.
1: S'ha d'anar seguint convencent, no?, els patrocinadors. Exacte. Que entenc que hi haurà alguns més fàcils que altres, no? Explica, escolta, som un grup de dones científiques, no?, que volem fer com missions anàlogues a Mart, no?
0: Bueno, però realment, una miqueta com amb els més, tenim la sort de tenir gent que té algú molt en la missió i com per exemple la Fundació La Caixa sempre ha estat allà donant-nos suport, així que a seguir treballant i aixecant per la missió 4 també.
1: Doncs escolta'm, et seguirem de ben a prop, estarem pendents d'aquesta missió 3 a com es deia?
0: A
1: l'illa de Devon. No? I Estel, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer.
0: Moltíssimes gràcies per comptar amb mi.
2: Doncs amb Estel Blai parlava la Carola, com dèiem, llàstima perquè no l'han escoltada, la NASA, el traductor automàtic del català a l'anglès, no l'han escoltada i la missió Artemis, la propera, 4 astronautes, homes. O sigui que de moment costa introduir-se en això. Bé, són les 12 i nosaltres ens tocarà deixar-ho avui per aquí. Demà continuarem parlant del Tour de França perquè farem una trucada a una de les veus del ciclisme de Televisió Espanyola, el Carles d'Andrés. Li farem una trucada perquè ens expliqui què és això del Tour. També parlarem amb la Mònica Porta del Sitgestiu i, òbviament, és la setmana de la Festa de les Cases Noves. També parlarem amb la gent de les Cases Noves. Com dèiem, som les 12. Com sempre, gràcies per l'atenció. Que passin un molt bon dia. Fins demà.

0: Ampules, 12 del migdia. El govern espanyol millora 4 dècimes la previsió de creixement de l'economia i la situa en el 2,6% del PIB per aquest any, malgrat l'impacte de la guerra de l'Iran. El Consell de Ministres aprova avui el quadre macroeconòmic i concreta quines mesures del conegut com a escut social prorroga 3 mesos. La inflació es manté al 3,2% al juny en el conjunt de l'Estat. És el tercer mes consecutiu que se situa en aquest percentatge, segons l'Institut Espanyol d'Estadística, i contribueix que el preu dels carburants es moderi. En canvi, el de l'electricitat i el del gas augmenten després que se'ls deixés d'aplicar les rebaixes fiscals per la guerra. Hora és clau per la localització de possibles supervivents sota la runa dels edificis ensorrats pels terratrèmols a Veneçuela, mentre creixen les crítiques internes per la falta de capacitat de resposta. L'últim balanç s'acosta als 1.500 morts i desenes de milers de desapareguts. Els Estats Units i l'Iran acorden frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats d'aquests darrers dies. La secretària de José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar, opta per no declarar a la Comissió d'Investigació del Senat sobre la gestió de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI. Alcázar ha recordat que apareix com a investigada en la causa judicial vinculada a la compareixença d'avui. Fins a les 5 de la tarda, els serveis mínims per la vaga de Renfe fixen el pas d'un de cada 3 trens habituals a Rodalies. Segons la companyia, l'aturada només provoca que circulin un 6% menys dels combois, però al matí molts usuaris que no sabien que hi havia vaga s'han hagut d'esperar més temps a les andanes. Les motos no podran circular pel voral a Catalunya, tot i que la DGT ho permeti puntualment a la xarxa espanyola. Trànsit considera que els canvis previstos per l'octubre poden provocar accidents i adverteix de l'increment de la sinistralitat en el col·lectiu dels motoristes. I el Premi Cerveri 2026 a la millor lletra original en català ja té finalistes en una llista d'un total de 10 temes i trobem noms com la Ludwig Bank, Maria Jaume o el Petit de Caleril. A partir de dilluns que ve es podrà votar al web de Catalunya Ràdio i el resultat se sabrà el 15 de setembre, coincidint amb la gala dels Premis Literaris de Girona.
1: Esports.
0: Montserrat Raya, bon dia.
2: Bon dia. La selecció dels Països Baixos, dirigida per Ronald Koeman, buscarà aquesta matinada un lloc als vuitens de final del Mundial de Futbol. Els neerlandesos s'enfronten al Marroc. Qui guanyi jugarà als vuitens contra el Canadà, que ha eliminat Sud-àfrica 1-0. Als setzents de final del Mundial, abans, a les 7 de la tarda, Brasil-Japó, i a quarts d'11 de la nit, Alemanya-Paraguai i Espanya jugarà dijous contra Àustria. El Barça és el primer rival de l'Europa a la pretemporada del segon curs en què jugaran a la Primera Federació. Els escapulats visitaran la ciutat esportiva blaugrana el 24 de juliol, 30 anys després de l'últim partit amb el primer equip blaugrana, i Nico Ojeda fitxa pel Barça d'hoquei patins fins al 2029.
0: Tarda de calor intensa, un dia més a tot el país. Farà sol a la costa i a ponent. S'esperen nuvolades a la serralada prelitoral i al Pirineu. Cap al Pirineu, les Guilleries, el Montseny i el Collsa Cabra, hi podria haver tempestes.
3: Trescat Info.

0: Els teus pares són dependents i l'administració no t'ofereix cap recurs? No reps resposta de l'administració? El soroll del carrer no et deixa dormir i l'Ajuntament no actua? La síndica de Greuges de Catalunya defensa els teus drets davant de l'administració. S'hi pot adreçar qualsevol persona, sigui quina sigui la seva nacionalitat i edat, i també empreses i associacions. Resol queixes i consultes d'àmbits com salut, habitatge, educació, i t'hi pots adreçar via web, telèfon o presencialment. Queixa't. Transforma. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Hores clau per la localització de possibles supervivents sota la runa dels edificis ensorrats pels terratrèmols a Veneçuela. L'últim balanç s'acosta als 1.500 morts i desenes de milers de desapareguts. Pel que fa a les víctimes espanyoles, el ministre d'Afers Estrangers rebaixa la xifra de desapareguts a 138 i eleva a 17 la de víctimes mortals. El govern espanyol millora 4 dècimes la previsió de creixement de l'economia, la situa en el 2,6% del producte interior brut per aquest any, malgrat l'impacte de la guerra de l'Iran. El Consell de Ministres aprova avui el quadre macroeconòmic i concreta quines mesures del conegut com a escut social prorroga 3 mesos. Això mentre la inflació es manté al 3,2% al juny en el conjunt de l'Estat, és el tercer mes consecutiu que se situa en aquest percentatge, segons l'Institut Espanyol d'Estadística, i contribueix que el preu dels carburants es moderi. En canvi, el de l'electricitat i el del gas augmenten després que se'ls deixés d'aplicar les rebaixes fiscals per la guerra. Les desigualtats educatives s'han enquistat, els indicadors no milloren i s'han cronificat els mals resultats dels alumnes. És la radiografia que fa l'entitat fins ara coneguda com a Fundació Bofill. Alerta que cal un augment de la inversió i canvis en la reducció de ràtios dels centres en funció de les necessitats que tinguin. Fins a les 5 de la tarda, els serveis mínims per la vaga de Renfe fixen el pas d'un de cada 3 trens habituals a Rodalies. Segons la companyia, l'aturada només provoca que circulin un 6% menys de combois, però al matí, molts usuaris que no sabien que hi havia vaga s'han hagut d'esperar més temps a les andanes. La secretària de José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar, opta per no declarar la comissió d'investigació del Senat sobre la gestió de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI. Alcázar ha recordat que apareix com a investigada en la causa judicial vinculada a la compareixença d'avui. I el Premi Cerverí 2026 a la millor lletra original en català ja té finalistes. En una llista d'un total de 10 temes hi trobem noms com la Ludwig Bank, Maria Jaume o el Petit de Calaril. A partir de dilluns que ve es podrà votar al web de Catalunya Ràdio i el resultat se sabrà el 15 de setembre, coincidint amb la gala dels Premis Literaris de Girona.
1: Esports. Al Mundial de Futbol, entre aquest vespre i aquesta matinada, juguen 3 partits de 16ens de final. A partir de les 7, Brasil-Japó. A 2:15, Alemanya-Paraguai. I a les 3 de la matinada, Països Baixos-Marroc. Qui guanyi aquesta eliminatòria jugarà contra el Canadà als 8ens de final. El Barça i l'Europa jugaran un amistós a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper el 24 de juliol. També a la pretemporada, l'Alavés i el Girona jugaran un amistós el dissabte 25 de juliol al Royal Albert Training Center. I en hoquei patins, Nico Ojeda s'incorpora al Barça fins al 2029. El jugador, de 24 anys, arriba al Palau des del Pons Lleida. La temporada passada va ser el pichichi de l'hoquei Lliga amb 26 gols.
0: I pel que fa al temps, tardà de calor intensa en un dia més a tot el país. Farà sol a la costa, també a Ponent. S'esperen nuvolades a la serralada prelitoral i al Pirineu. Cap al Pirineu, les Guilleries, el Montseny i el Coll Sacabra hi podria haver tempestes.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, ara passen 4 minuts i mig de la 1 del migdia. Salutacions de qui us acompanya aquesta hora i fins a les 2. Estel Batet Carles.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Comencem, doncs, parlant de Veneçuela. Les esperances de trobar supervivents del terratrèmol s'esvaeixen a mesura que augmenta la frustració de la població per la sensació que les autoritats no estan donant una resposta adequada a l'emergència dels 2 sismes. Per ara, la catàstrofe ha deixat prop de 1.500 persones mortes, 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Pel que fa a les víctimes espanyoles, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha actualitzat les xifres.
3: Ha bajado la cifra de desaparecidos españoles sin aumentar la de fallecidos. Son 138 españoles desaparecidos, 17 fallecidos y 12 localizados bajo los escombros. Siguen, por supuesto, incrementándose las llamadas al teléfono de emergencia consular, que sigue plenamente operativo. Son 635 llamadas en este momento.
0: Hi ha 774 edificis enfonsats pels tremolors de magnitud 7,2 i 7,5 a l'escala de Richter. Els equips de rescat treballen contra rellotge perquè en aquest tipus de desastres naturals hi ha només una finestra de poc més de 72 hores per trobar supervivents. Mentrestant, la Xina ha enviat material per fer front a l'emergència per un valor de 14 milions de dòlars.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol millora les previsions de creixement de l'economia malgrat l'impacte de la guerra de l'Iran i el situa en el 2,6% del producte interior brut per aquest 2026. El Consell de Ministres, que s'ha avançat un dia per evitar justament que caduquin les mesures anticrisi, presentarà avui el nou quadre macroeconòmic com a pas previ a elaborar els pressupostos generals de l'Estat. Madrid, Dani Sainz de AHA.
4: L'economia espanyola resisteix l'embat de la guerra a l'Orient Mitjà i continuarà creixent per sobre que la resta de grans economies europees. Les xifres que anunciarà este migdia el ministre i vicepresident Carlos Cuerpo milloren 4 dècimes les previsions de l'executiu de l'any passat i eleven el creixement per este 2026 al 2,6% del PIB, segons avancen fonts de la Moncloa. Un impuls que continuarà almenys fins al 2029 amb l'economia creixent per sobre del 2%. En aquest context, el Consell de Ministres ha anunciat també quines mesures es mantenen de l'últim escut anticrisi aprovat fa uns mesos amb l'esclat del conflicte i que va incloure una rebaixa de 20 cèntims el litre del carburant. Des de Suma també fan pressió perquè es recupera el decret que congelava els preus dels lloguers i que va tombar el Congrés. Yolanda Díaz, ministra de Treball, apela directament al PSOE.
5: Y por tanto lo que le pido es un paso adelante para que en el tiempo que queda de legislatura demostremos lo que somos el mejor gobierno, sin lugar a dudas, de nuestro entorno, pero además el mejor gobierno que ha cambiado la vida de los españoles y las españolas, el gobierno que da esperanza, que da tranquilidad a la ciudadanía.
4: El full de ruta de la Moncloa, però, passa també per la presentació dels pressupostos generals. Avui es fa un primer pas amb la presentació del quadre macroeconòmic i a la tardor es preveu que es comença a debatre al Congrés, on continua sense tenir prou suports per tirar endavant.
0: Gràcies, Dani. I la inflació a tot això es manté estable al juny i per tercer mes consecutiu se situa en el 3,2% en el conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'Institut Espanyol d'Estadística. L'electricitat i el gas han contribuït a l'alça dels preus després de perdre a finals de març les rebaixes fiscals que s'aplicaven per la guerra. Els carburants, que les han mantingudes durant el juny, han moderat la seva contribució a la inflació. Segons el govern espanyol, sense aquestes mesures, la inflació hauria pujat un punt més. L'augment de la pobresa i les desigualtats entre alumnes i la falta d'eines als centres educatius per compensar aquestes desigualtats han cronificat els mals resultats educatius a Catalunya. Aquest és el balanç que fa en el seu últim anuari l'entitat Equitat.org, coneguda fins ara com a Fundació Bofill. Alerten que sense un augment de la inversió i un canvi en la fórmula de repartiment, la situació educativa no es revertirà. Barcelona, Sara Canyete.
6: L'informe constata que els resultats educatius dels alumnes més pobres són pitjors i la seva trajectòria educativa també, i que això acaba afectant el conjunt del sistema educatiu. També reconeix que la inversió en educació ha augmentat, però que no cobreix les necessitats d'aquells centres i entorns amb més dificultats. Per això, diuen, el que cal és reduir el pes de l'origen social en els resultats educatius, i això demana més inversió i noves fórmules per distribuir els recursos. Francesc Padró és un dels autors de l'informe i també és catedràtic de Polítiques Educatives de la Universitat Pompeu Fabra.
7: Jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per aquells que estan més avall, justament, en termes de necessitats, aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
6: Proposen un conjunt de mesures i entre elles destaca millorar el finançament dels centres més complexos, per exemple, doblant el nombre de docents addicionals que ja reben, tant els centres d'alta com de màxima complexitat, enfortir la primària, per exemple, que aquests alumnes vulnerables rebin 2 o 3 hores de suport educatiu a la setmana i garantir alternatives perquè els alumnes puguin continuar estudiant després de l'ESO. I això, per exemple, es podria resoldre augmentant el nombre de places de formació bàsica pensades per a aquells alumnes que no han acabat la secundària.
7: des de la meva perspectiva i amb la meva experiència, jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per aquells que estan més avall, justament, en termes de necessitats, aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
0: Parlem de Renfe. Ara hi ha una vaga convocada per avui a nivell estatal i passen un 6% menys de trens dels que són habituals a Rodalies de Barcelona. L'aturada de 24 hores la convoca el sindicat ferroviari a escala estatal, que és minoritari. Els serveis mínims estableixen que han de circular un de cada tres trens. En alguns casos en passen més dels previstos, però igualment hi ha retards. Tornem a connectar amb l'estació de Sants a Barcelona. Allà hi tenim en Joan García. Joan, bon dia.
8: Bon dia, Estel. Sí, passen més trens dels que tocaria pels serveis mínims, però els horaris previstos sí que no es compleixen perquè hi ha retards generalitzats pràcticament a totes les línies. Són d'entre un quart d'hora, mitja hora, la majoria. Una hora, el cas més extrem, a la R8, i majoritàriament són per la vaga, tot i que també hi ha alguna incidència, com cada dia, les infraestructures, en aquest cas a Llinars del Vallès, que afecta la R2 Nord i la R11. També hi ha retards a l'AVE, que en algun cas arriben a l'hora les arribades, tot i que cal dir que han sortit tots els trens programats, pel que fa a l'AVE i la llarga distància. A l'hora punta del matí, la vaga afectant només gairebé el 6% dels trens de Rodalies. La reacció entre la majoria d'usuaris que s'esperaven era de sorpresa.
9: Desconeixia que hi hagués vaga de trens. M'ho he trobat de sobte, no ho sabia, ho desconeixia. Així que potser ha arribat tard.
10: I a mi m'afecta mucho por el trabajo, como te lo trabajo por hora. Aparte, van faltar la Renfe últimamente. Con lo que cobran, no son capaces de arreglar los trenes. Esto es jauja.
8: Un panorama, però, res semblant a les vagues que van viure a principi d'any en plena crisi de Rodalies. La d'avui, de 24 hores a tot l'Estat, la convoca aquest sindicat ferroviari, que és dels minoritaris, i retreu al Ministeri de Transports incomplir els compromisos per preservar l'activitat, sobretot en mercaderies.
0: Entesos, Joan García, gràcies des de l'estació de Sants. Bon dia.
8: Bon dia.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La secretària de José Luis Rodríguez Zapatero es nega a declarar la comissió d'investigació de la SEP i el Senat, on compareix citada pel Partit Popular. Gertrudis Alcázar diu que ho fa seguint un consell legal, ja que està pendent de declarar com a investigada la mateixa causa que l'expresident Zapatero. Ha arribat acompanyada per membres del PSOE, ha fet una breu intervenció per justificar la seva decisió de no declarar. Sentim-la.
11: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
0: Les preguntes dels senadors han quedat a l'aire, com les de la representant del PP, que li ha preguntat qui paga la seva defensa i si sap quin és l'origen de les joies que la policia va trobar en una caixa forta del seu despatx. Ja li han dit que la tornaran a citar més endavant. María del Rocío d'Ibar és senadora popular.
12: Nosotros no vamos a aceptar que el silencio se convierta en una forma de eludir el control parlamentario, porque ese control parlamentario no es una facultad discrecional, es una obligación constitucional. Así que sepa, señor Alcázar, que para usted esta comisión no termina aquí.
0: El jutge situa Alcázar com una peça clau en la comunicació entre els membres de la trama implicada, suposadament en el rescat de Plusultra. Calama ha imputat Alcázar, que encara no té data per declarar davant del jutge. I qui sí que ha declarat aquest matí a l'Audiència Nacional en el cas Leire, la suposada trama per entorpir processos judicials contra el PSOE, ha estat Carmen Pano com a testimoni. Aquesta empresària, que també va declarar en el cas Mascaretes, va explicar que havia portat 90.000 euros en efectiu a la seu dels socialistes per indicacions de l'empresari Víctor de Aldama. Posteriorment va denunciar que una persona pròxima a l'entorn socialista l'havia intentat subornar perquè canviés la seva versió. Aquest matí també declara el xofer de Pano, que va assegurar que havia vist aquests diners. I Alberto Núñez Feijóo ha acusat Pedro Sánchez de fer enginyeria electoral per guanyar vots a les pròximes eleccions generals, afavorint la nacionalitat a descendents d'exiliats pel franquisme, amb l'anomenada llei de nets. Això ho ha dit en una entrevista a E-Radio.
13: No ha habido un caso en la democracia española que en un año, año y medio, se incremente el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. ¿Qué es lo que hay detrás? Ingeniería electoral. Como los votantes actuales, pues no le salen las cuentas. Vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas.
0: La llei de nets està inclosa a la llei de memòria democràtica del 2022 i és una via excepcional que permet accedir a la nacionalitat espanyola als fills i nets dels espanyols que hi van renunciar quan es van exiliar per motius polítics, ideològics o d'orientació sexual. Segons dades del govern espanyol, han començat els tràmits per aquesta via uns 2,4 milions de persones que, si finalment obtenen la nacionalitat espanyola, podran votar a les eleccions des dels països on viuen. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia. A aquesta hora, trànsit sense retencions importants. Sí que encara queden trams amb intensitat a la P7, entre la Roca i Llinars, sentit sud, derivat de l'avaria d'un autocar ja retirat. Hi ha densitat, també, en punts habituals a l'entorn de la ciutat de Barcelona. Pel que fa al transport públic, una avaria afecta la línia T4 del tram de Barcelona, que està circulant hores d'ara amb les freqüències de pas alterades. I a Rodalies, avui hi ha vaga. Els serveis mínims a aquesta hora, recordem-ho, són del 33%. Hi ha alguns retards, per tant, es recomana consultar els horaris previstos.
2: El temps.
0: Amb en Francesc Mauri.
15: La calor continua i continuarà ben intensa tant aquest dilluns com demà dimarts. De fet, demà augmenta el sud de Catalunya. Atenció, Costa Daurada, Costa de l'Ebre, amb valors de les màximes de 34-37 graus. Tenim avisos de calor diurna, nocturna, diversos punts de Catalunya, i per respirar un parell de dies haurem d'esperar sobretot a dijous i divendres, tot i que dimecres es començarà a notar un lleuger descens del termòmetre. És un respir transitori, perquè a l'acabar la setmana i la que ve la calor podria tornar a augmentar. De moment, aquesta tarda, atenció, alguns nuclis tempestuosos a prop del Pirineu, fins i tot àrea de la serralada transversal i nuvolades a la serralada prelitoral. Més sol a la costa i a ponent.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Seguim endavant. Quan són un quart i tres minuts de dues del migdia, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han alliberat sis dones víctimes de tràfic i explotació sexual. Els agents han desarticulat dues xarxes amb 11 prostíbuls al Vallès, Girona, Osona, el Bages, el Garraf i l'Empordà. Els proxenetes oferien les víctimes en serveis low cost per 20 euros als 10 minuts. Barcelona, Miquel Jarquet.
16: Tot comença amb dues investigacions per separat dels dos cossos que finalment convergeixen i deixen el descobert un clan espanyol i un de brasiler. L'espanyol amb antecedents per fets similars i el brasiler sense. En total, 15 dones i 8 homes. Explica el balanç el sotsinspector dels Mossos, Lluís Moreno.
17: Vam identificar a l'explotació a 53 dones en situació d'explotació sexual. Vam detenir a 23 persones. D'aquestes 23, 8 van ingressar a presó comunicada i sense fiança.
16: En una de les cases prostíbul van sotmetre l'habitatge a una vigilància de 72 hores i els agents van comptabilitzar un centenar de clients. Aquesta alta afluència de clients venia motivada pel preu. Marcos Gómez és inspector de la Policia Nacional.
18: Últimamente hemos detectado en otro tipo de organizaciones tarifas de 15 o 20 minutos. Y luego, durante la investigación, sí que pudimos concretar que los dos clanes estaban íntimamente relacionados, llegando a abrir inmuebles en común, que como eran tarifas low cost, les iria bien i les compensaria a los dos clanes.
16: Pel que fa a les dones que feien el paper de controladores, la policia detecta que són exdones explotades. És el cas del cap del clan espanyol.
0: Gràcies, Miquel. I els Mossos busquen dos nois que la matinada de dissabte van accedir a una casa de colònies de Palamós, al Baix Empordà, i van fer tocaments a una menor que hi estava dormint. Els crits de la noia van alertar els monitors i els intrusos van fugir. Més detalls des de Girona amb en Fèlix Martín.
19: Des de la unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà han confirmat a 3Cat Info que han obert una causa per un delicte d'agressió sexual. La casa està situada a l'entrada de la platja de la Fosca de Palamós i la gestiona l'entitat Rosa dels Vents. Dissabte hi havia una cinquantena de joves d'entre 13 i 15 anys en el penúltim dia d'una setmana de colònies. Per les informacions que han transcendit, la menor a qui van tocar ha explicat que els agressors que estan buscant són també nois joves. Els fets van passar dissabte cap a les 6 del matí i quan la noia es va despertar de cop i se'n va adonar, va cridar companys i monitors. Des de Rosa dels Vents han confirmat que han fet una reunió d'urgència per parlar d'aquest tema i han anunciat que faran públic un comunicat. Hores d'ara no hi ha cap detenció.
0: Prova pilot al Bages i al Moianès per reduir els incendis relacionats amb la sega dels cereals. La Diputació de Barcelona ha equiparat 3 tractors amb kits d'extinció ràpida i en 10 més hi posarà un sistema d'avís als equips d'emergències per agilitzar la seva arribada als camps. Des de Rajadell, Montse Poblet.
20: Bon dia. Aquí als camps de cereals de Rajanell és on avui s'han fet les demostracions d'aquesta prova pilot. Les màquines de sega s'equipen amb un botó que connecta directament amb ADF, agents rurals i bombers. Els dona el punt exacte on hi ha el foc i les indicacions per arribar-hi. La prova pilot també contempla 3 kits d'extinció amb 450 litres d'aigua cadascun que es posen als tractors que recullen el cereal. Jordi Fàbregas és el diputat responsable de la prevenció d'incendis i la gestió forestal de la Diputació de Barcelona.
21: Això ens ha de fer que siguem molt més àgils a l'hora de poder treballar per l'extinció d'un incendi que es produeix.
0: I els bombers han extingit aquesta matinada un incendi que ha cremat unes 25 hectàrees a la timoneda del Fes, al Segrià, un espai protegit on nidifiquen espècies d'ocells estèpics que estan en perill d'extinció. L'Ajuntament dona per fet que la causa és humana i reclama al govern que actuï per evitar actes de vandalisme en aquesta zona. Lleida, Estela Busoms.
20: Aquí, als camps de cereals de Regió.
22: Els agents rurals investiguen les causes del foc, que va començar poc abans de les 10 de la nit, però segons l'alcaldessa d'Alfés, Dèlia Almenara, tot apunta que no van ser naturals. Recorda que al costat de la timoneda encara hi ha les velles instal·lacions d'un aeròdrom, on cada cap de setmana s'acumulen persones que hi fan botellot i sovint hi ha episodis de vandalisme. Els antics edificis estan pendents d'enderrocar per part de la Generalitat, que també preveu reforçar els tancaments de l'espai, reconegut com a CEPA, zona d'especial protecció d'aus de secà de la plana de Lleida. L'alcaldessa assegura que un incendi com el d'aquesta nit demostra que s'hi ha d'actuar.
23: Que se't creme una cosa que és patrimoni, pues, és important. Jo crec que hauria de ser important, no només per als Fes, sinó pels municipis del costant i que es visualitzés una mica més, perquè està molt abandonat, la veritat. I recursos, pues, no en tenim.
22: El foc va mobilitzar fins a 17 dotacions dels bombers i poc abans de les 2 de la matinada l'han pogut extingir gràcies també als pagesos que hi van fer tallafocs.
0: I han detingut el conductor que va provocar l'accident múltiple amb 4 morts i 6 ferits greus a Benicàssim, al País Valencià, des de València, Alba Barbosa.
24: El detingut de 19 anys conduïa un dels 3 vehicles implicats en l'accident que hi va haver ahir a la matinada a la carretera N340. L'arrestat passarà avui a disposició del jutge que n'haurà de determinar la situació processal després de prendre-li declaració. En el sinistre hi van morir 4 persones, 3 homes i una dona, i es continuen investigant les causes del xoc. L'accident va deixar 6 ferits greus que continuen ingressats a l'Hospital General de Castelló i a l'Hospital de la Plana.
0: I un paracaigudista de l'exèrcit espanyol ha mort durant uns exercicis de salt amb paracaigudes a Osca, segons ha informat en un comunicat al Ministeri de Defensa. La víctima és un caporal que es va incorporar a l'exèrcit l'any 2018. Havia participat en missions a l'estranger, havia estat condecorat amb diverses medalles, entre les quals per la seva feina durant la Dana al País Valencià.
2: 3CAT Info.
0: I ja se saben els 10 finalistes del Premi Cerverí 2026.

0: finalistes que opten al guardó a la millor lletra original en català. Entre les nominades hi ha Festa i drama, aquesta que sentim, de Maria Jaume, també Enganyar-te, de la Ludwig Bang, Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calaril, El forner, de l'Osa, La volta al món, de Dan Peralbo i El comboi, Quan el cel es tornarà negre, de Feliu Ventura, Mori el branch, de Fetus, també Balcons i cavalls, de Gavina MP3, i Al·lèrgiques al polen, Non, non, non, de Magalí Sare, i Terra de guapes, de Sandra Montfort. A partir de dilluns que ve, 6 de juliol, i fins al 6 de setembre, els oients podran votar la seva lletra preferida al web de Catalunya Ràdio. El veredicte es farà públic el 15 de setembre, durant la gala dels Premis Literaris de Girona, a l'Auditori. La selecció l'ha feta un jurat format per representants de Catalunya Ràdio, ICAT, la revista Enderroc i la Fundació Prudenci Bertrana.
1: Esports.
0: Fins a 2:15. Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia. Al Mundial de Futbol, entre aquest vespre i aquesta matinada, es juguen 3 partits més dels 16ens de final. Són el Brasil-Japó a partir de les 7 de la tarda. Sentim Carlo Ancelotti, el seleccionador brasiler.
3: Precisamos moltes coses, mente, el corazón también, idea clara. Tenemos que estar preparado para todo lo que puede pasar en una eliminatoria.
2: Més tard, a 2:15 del vespre, jugarà l'Alemanya-Paraguai i a les 3 de la matinada al Països Baixos-Marroc. Sentim Ronald Koeman, el seleccionador neerlandès, descrivint aquesta eliminatòria com a interessant.
4: Yo creo que es un gran partido entre dos equipos que intentan llegar lejos en el torneo. Puede ser un partido así, es demasiado temprano en el Mundial, pero bueno, que nos toca a ellos. No estamos preocupados, no tenemos miedo, nos respetamos mucho a nuestro contrario y ojalá que es un gran partido donde nosotros ganamos el partido.
2: Qui guanyi aquesta eliminatòria ja sabrà el seu rival, serà el Canadà. Els jugaran als 8ens de final. Ahir la selecció canadenca va eliminar Sud-àfrica per 1-0 al temps afegit amb gol de Stephen Eustaquio. És la primera vegada que Canadà supera una eliminatòria d'una Copa del Món. La selecció espanyola, per la seva banda, jugarà dijous el seu partit dels 16ens de final contra Àustria a partir de les 9 del vespre.
1: 3CAT Info.
2: Encara en futbol, el Barça i l'Europa s'enfrontaran aquesta pretemporada el 24 de juliol en una hora encara per confirmar a la ciutat esportiva blaugrana. Serà un duel històric per l'Europa, que 30 anys després jugarà contra el primer equip del Barça. El 19 d'agost, l'equip gracienc jugarà un nou amistós, en aquest cas contra el Barça B de Giuliano Belletti. I el Girona jugarà contra l'Alavés, un amistós de pretemporada el dissabte 25 de juliol a les Preses de la Garrotxa. És el quart amistós confirmat del Girona de cara a la pretemporada.
1: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
2: A 5 dies de l'inici del Tour de França a Barcelona, 2 equips ja han confirmat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa. Es tracta de l'UAE, amb Tadej Pogacar al capdavant, però sense Marc Soler, que està lesionat. També el Caja Rural ha anunciat el seu equip, els seus components. Entre ells hi ha 2 catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau. Queda fora de l'equip del Tour, en canvi, el lleidatà Jan Castellón. Sí que hi serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Àlex Molinar. També en ciclisme, Marcel Camprubis, el nou campió d'Espanya en ruta, el ciclista de l'equip Pinarello, es va imposar ahir a Sabiñánigo, a Osca, a un altre català, Joel Nicolau, que va endur-se la plata, i Urko Berrade, el ciclista barceloní de 25 anys, va ser el primer en una prova que era de 211 quilòmetres i 3.160 metres de desnivell positiu i que es va imposar a l'última pujada. Sentim Camprubí descrivint-ho.
5: Sí, amb el Joel Nicolau, un altre català i company d'entrenament, ens hem jugat la victòria i l'esprint. Ell ha llançat l'esprint des de lluny, li he pogut agafar roda i la sèrie. Molt content, no m'ho acabo de creure i superfeliç.
2: Camprubí no està a priori entre els seleccionats de l'equip Pinarello per córrer el Tour de França. En tennis, avui comença el torneig de Wimbledon. Paula Badosa és l'única catalana al quadre i jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. Avui debut del vigent campió i número mundial, Jannik Sinner contra Kecmanovic, i també debut del 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic contra el xinès Wu. En hoquei patins, el Barça fitxa Nico Ojeda fins al 2029. L'argentí, de 24 anys, ve del Pons Lleida, on ha jugat 3 temporades, l'última en condició de cedit. Ojeda ha jugat a la Lliga italiana i la temporada passada va ser el pichichi de l'Hockey Lliga amb un total de 26 gols. I en natació, Nil Cadavall fa el rècord d'Espanya del 100 braça, el nedador català que dissabte ja va batre el rècord del 50 braça, aconsegueix també la mínima per als europeus de l'any vinent. Ho ha aconseguit als campionats d'Espanya de Mallorca. També rècord d'Espanya per al nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hoek, en 200 lliures.

0: Són 2:15, repassem les notícies més destacades a aquesta hora, que és clau per la localització de possibles supervivents sota la runa dels edificis ensorrats pels terratrèmols a Veneçuela. L'últim balanç s'acosta als 1.500 morts i desenes de milers de desapareguts. Pel que fa a les víctimes espanyoles, el ministre d'Afers Estrangers ha rebaixat la xifra de desapareguts, la situa a 138, i eleva, en canvi, a 17 la de víctimes mortals. El govern espanyol millora 0,4 dècimes la previsió de creixement de l'economia, la situa en el 2,6% del PIB per aquest any, malgrat l'impacte de la guerra de l'Iran. El Consell de Ministres ha d'aprovar avui el quadre macroeconòmic i concretar quines mesures del conegut com a escut social es prorroguen 3 mesos. I us hem explicat també que les desigualtats educatives s'han enquistat, els indicadors no milloren i s'han cronificat els mals resultats dels alumnes. Això segons la radiografia que fa l'entitat fins ara coneguda com a Fundació Bofill, que alerta que cal un augment de la inversió i canvis en la reducció de ràtios dels centres en funció de les necessitats. A partir d'ara us parlarem també de l'acord entre els Estats Units i l'Iran per frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats dels últims dies. I arrenca una nova edició del Festival Estiu, que es fa en 6 escenaris diferents de Castelló d'Empúries i Empúria Brava a l'Alt Empordà. Avui el concert inaugural el farà l'Andrea Motes Guitar Trio. És una programació que inclou fins diumenge noms com Ginestà, Masoni i Tomeu Penya. I en esports, què destaquem, Ricard Isidro?
1: Que el Mundial de Futbol, entre aquest vespre i aquesta matinada, juguen 3 partits de 16ens de final. A les 7, Brasil-Japó, a 2:15, Alemanya-Paraguai i a les 3 de la matinada, Països Baixos-Marroc.
0: I el temps, tarda de calor intensa, un dia més a tot el país. Farà sol a la costa i a Ponent, s'esperen nuvolades a la serralada prelitoral i al Pirineu, cap al Pirineu, Guilleries, Montseny i Collsacabra, i podria haver tempestes. Una i 33 minuts, seguim. Les esperances de trobar supervivents del terratrèmol a Veneçuela s'esvaeixen a mesura que augmenta la frustració de la població per la sensació que les autoritats no estan donant una resposta adequada a l'emergència dels 2 sismes. Per ara, la catàstrofe ha deixat prop de 1.500 persones mortes, 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Pel que fa a les víctimes espanyoles, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha actualitzat les xifres.
2: Ha bajado la cifra de desaparecidos españoles sin aumentar la de fallecidos. Son 138 españoles desaparecidos, 17 fallecidos y 12 localizados bajo los escombros. Siguen, por supuesto, incrementándose las llamadas al teléfono de emergencia consular, que sigue plenamente operativo. Son 635 llamadas en este momento.
0: Hi ha 774 edificis enfonsats pels tremolors de magnitud 7,2 i 7,5 a l'escala oberta de Richter. Els equips de rescat treballen contra rellotge perquè en aquest tipus de desastres naturals hi ha només una finestra de poc més de 72 hores per trobar supervivents. Mentrestant, la Xina ha enviat material per fer front a l'emergència per un valor de 14 milions de dòlars. I pendents aquest migdia del govern espanyol, que millora les previsions de creixement de l'economia malgrat l'impacte de la guerra a l'Iran, el situen al 2,6% del PIB per aquest 2026. I us deien pendents perquè el Consell de Ministres, que s'ha avançat un dia per evitar que caduquin les mesures anticrisi, ha de presentar avui també el nou quadre macroeconòmic com a pas previ a elaborar els pressupostos generals de l'Estat i ha de concretar quines d'aquestes mesures anticrisi es mantenen en aquest escut social si es prorroguen 3 mesos més. I l'augment de la pobresa i les desigualtats entre alumnes i la falta d'eines als centres educatius per compensar aquestes desigualtats han cronificat els mals resultats educatius a Catalunya. És el balanç que en fa en el seu últim anuari l'entitat Equitat.org. era coneguda fins ara com a Fundació Bofill. Alerta que sense un augment de la inversió i un canvi en la fórmula de repartiment, la situació educativa no es podrà revertir. Barcelona, Sara Canyete.
3: L'informe constata que els resultats educatius dels alumnes més pobres són pitjors i la seva trajectòria educativa també, i que això acaba afectant el conjunt del sistema educatiu. També reconeix que la inversió en educació ha augmentat, però que no cobreix les necessitats d'aquells centres i entorns amb més dificultats. Per això, diuen, el que cal és reduir el pes de l'origen social en els resultats educatius, i això demana més inversió i noves fórmules per distribuir els recursos. Francesc Padró és un dels autors de l'informe i també és catedràtic de Polítiques Educatives de la Universitat Pompeu Fabra.
4: Jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per aquells que estan més avall, justament, en termes de necessitats, aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
3: Proposen un conjunt de mesures i entre elles destaca millorar el finançament dels centres més complexos, per exemple, doblant el nombre de docents addicionals que ja reben, tant els centres d'alta com de màxima complexitat, enfortir la primària, per exemple, que aquests alumnes vulnerables rebin 2 o 3 hores de suport educatiu a la setmana i garantir alternatives perquè els alumnes puguin continuar estudiant després de l'ESO. I això, per exemple, es podria resoldre augmentant el nombre de places de formació bàsica pensades per a aquells alumnes que no han acabat la secundària.
4: Des de la meva perspectiva i amb la meva experiència, jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per a aquells que estan més avall, justament, en termes de necessitats, aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
0: Doncs són les conclusions d'aquest informe, d'aquest anuari d'Equitat.org, fins ara coneguda com a Fundació Bofill, sobre les desigualtats i l'augment de la pobresa que afecta els centres educatius també. I ens situem ara a la República Democràtica del Congo, que eleva fins a 360 el nombre de morts a causa del brot d'Ebola i xifra en prop de 1.300 els casos confirmats per aquesta febre hemorràgica que es va detectar el 15 de maig passat. Segons les autoritats congoleses, la taxa de letalitat d'aquest virus, de l'Ebola, és de més del 28% i calculen que hi ha més de 500.000 de persones hospitalitzades i en aïllament. L'Institut de Salut Pública del Congo assegura que s'han rastrejat ja el 87% dels contactes de les persones contagiades, però admeten que encara no saben quina és l'extensió geogràfica d'infecció del virus de l'Ebola i que cal investigar una àrea més àmplia. La soca d'aquest virus té una taxa de mortalitat d'entre el 20 i el 50%, i per ara no existeix cap vacuna específica. I ara us parlem de l'Iran. Els Estats Units han pactat amb l'Iran aturar les hostilitats. Asseguren que reprendran les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de salvar el memoràndum d'entesa que estava en entredit. De fet, l'obertura segura i definitiva d'Hormuz inclou altres actors com Oman, que és el país que hi ha a l'altra banda de l'estret. La diplomàcia iraniana confirma que ha mantingut una primera reunió amb les autoritats d'aquest país per abordar la gestió d'aquest punt. El control d'Hormuz ha estat origen de l'escalada de tensió que s'ha viscut els últims dies entre Teheran i Washington. Dijous hi va haver el primer incident. L'Iran va atacar un vaixell que no hauria respectat la ruta marcada pel règim dels ayatolàs. A partir d'aquí, durant el cap de setmana, Washington i Teheran s'han enredat en un intercanvi d'atacs. Els Estats Units van bombardejar objectius iranians i l'Iran hi va respondre atacant bases nord-americanes situades a Kuwait i Bahrain. Finalment, però, els esforços diplomàtics han permès aturar l'escalada i les dues parts es tornaran a seure demà a la taula de negociació en una trobada que es farà a Qatar. I almenys 5 persones han mort i una vintena més han quedat ferides en l'atac d'un míssil rus a la ciutat ucraïnesa de Dnipro, a l'est del país, segons ha informat el governador. L'acció hauria causat danys en un negoci. A banda, les tropes russes han ocupat un altre poble de la regió de Donetsk, segons informa l'agència russa RIA, citant fonts del Ministeri de Defensa. Per contra, les defenses russes han abatut aquesta nit més de 200 drons ucraïnesos en 11 regions, segons fonts oficials. En alguns casos s'han malmès habitatges, però no s'ha informat de danys en infraestructures crítiques i energètiques. De totes maneres, es mantenen les restriccions a la venda de combustible a Moscou i les regions de l'Orient, a causa de l'estratègia de Kiev d'atacar les refineries russes. 3CAT Info. 3CAT Info. Els processos judicials laborals triguen de mitjana un any i 8 mesos a anar a judici, segons un estudi del sindicat UGT. Aquests procediments poden arribar a causar situacions de vulnerabilitat econòmica o de salut als treballadors que esperen durant molt de temps que resolgui el seu cas. Des de Barcelona ens n'informa en Roc Fargas.
5: En un estudi de gairebé 1.500 procediments laborals que porten més de 6 mesos esperant ser resolts, la UGT ha determinat que entre que el treballador presenta el cas al Poder Judicial fins que arriba a judici, hi pot haver molt de temps d'espera, amb casos extrems que poden arribar fins als 5 anys. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
6: Tenim judicis marcats per l'any 2029 o 2030. Més de 5 anys de demora per si t'acomiaden, per si et sancionen, per si no et reconeixen la categoria professional, per si no t'apliquen un augment salarial, no? O per totes les problemàtiques laborals que pugueu pensar.
5: La UGT també reclama que caldrien més jutges per accelerar aquests procediments, ja que les persones afectades poden quedar-se en una situació precària. El sindicat reclama un pla de xoc a l'administració i la creació de 13 nous jutjats socials a Barcelona per aconseguir millorar aquesta situació. En els casos analitzats, Barcelona té el temps d'espera més elevat per resoldre el cas, amb gairebé 2 anys. Figueres, Granollers i Tortosa serien els territoris que haurien d'esperar menys, tot i que el temps seria de poc menys d'un any.
0: I veïns del barri de la Verneda de Barcelona denuncien pressions immobiliàries perquè venguin els seus habitatges. Segons ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio, diverses vegades al dia, agents immobiliaris truquen per fer ofertes de compra als propietaris de pisos. Els agents fins i tot ofereixen diners en negre als veïns a canvi que facin de confidents i els informin si algú del bloc està interessat a vendre casa seva. Aquest és el testimoni d'un veí de la Verneda a la bústia de queixes i denúncies del Matí de Catalunya Ràdio.
7: Et trobes 2 o 3 cops gent al portal que espera que algú els hi obri o truquen directament al pis. Parlant amb un d'ells, va començar a explicar-nos que si no volíem vendre el pis, que podíem donar informació sobre si el pis de dalt o si algun pis de l'al voltant sabíem que estava en venda i que si donàvem aquesta informació i ells compraven el pis i tot sortia bé, que la gent que havia donat la informació des del principi rebia una comissió de 500 euros.
0: Un extreballador d'una immobiliària que ha accedit a parlar amb el Matí de Catalunya Ràdio mantenint, això sí, l'anonimat, assegura que és habitual que les immobiliàries busquin confidents dins dels blocs de pisos.
8: Els confidents, doncs, òbviament, hi ha vegades que no fa falta ni que els paguin, perquè són persones que estan soles, persones que es troben, doncs, potser en situacions de vulnerabilitat a l'hora de no poder parlar amb ningú o no tenir ningú amb qui parlar. Llavors, quan arriben aquestes persones que fan la porta freda, són persones que comencen a preguntar-li per la seva vida, s'interessen d'alguna manera. Òbviament, per treure un rèdit no és real. I llavors aconsegueixen aquesta informació de forma inclús gratuïta.
0: 2:03. 3CAT Info. 3CAT Info. Amb un concert de l'Andrea Motis Guitar Trio, avui comença una nova edició del Festival Estiu, que es prolongarà tota la setmana en 6 escenaris diferents de Castelló d'Empúries i d'Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Han programat 12 concerts, alguns gratuïts, altres de pagament, amb noms com Ginestà, Masoni i Tomeu Penya. Girona, Fèlix Martín.
9: Després de l'homenatge ahir a Amy Winehouse al Palau de la Música, avui Andrea Motis portarà a Castelló d'Empúries el seu últim treball, Intimate, acompanyada pels guitarristes Jurandir de Silva i Josep Travé. It serves to condition me and smother my kings. You Send Me Flying és precisament una cançó d'Amy Winehouse que versiona en aquest nou disc. Un repertori amb jazz, bossa nova i cançó popular, en un diàleg ple de sensibilitat entre la seva veu, el so de la trompeta i les guitarres, i tot en un format ben íntim.
10: Per mi és un disc que t'ha d'acompanyar la intimitat i no té més pretensió que això. Que el repertori sigui molt variat i molt eclèctic, que els meus acompanyants també ho són. El Jurandir de Silva és brasiler, toca molt groovy, és com un percussionista però tocant la guitarra. I el Josep Travé és un músic molt bon acompanyant i molt bon músic, que m'ha acompanyat des que tenia 13 anys. i també és com una referència que he tingut tota la vida, per tant, no sé, vull que sigui recollit, vull que sigui com un foc de camp.
9: El Festival Estiu arriba a la sisena edició reivindicant la música i el patrimoni del país i per això es fa en espais singulars de Castelló d'Empúries. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, Martí Fontclara, destaca que el festival comença avui amb un 80% d'entrades venudes.
11: Això està demostrant que el Festival Estiu ja és un festival consolidat i que ja estem amb ànsies, amb nervis, per començar aquesta edició del Festival Estiu amb el concert de l'Andrea Motis a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries.
9: Ginestà el dia 3, Masoni el dia 4, o Tomeu Penya i Alosa en la Cluenda diumenge dia 5 són algunes de les cites musicals d'aquesta setmana al Festival Estiu. Però també noms emergents com Àlvar Mangou, Ernest Plana, Llum Blancafort, Albert Oliva, Wilmas o la proposta de música i maridatge de vins amb Salva Racero, que es farà al claustre del convent de Santa Clara dijous dia 2.
0: Renovem dades pel que fa a l'estat del trànsit a aquesta hora. Amb una nova connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia. A l'AP7 a Tarragona, a aquesta hora hi ha un carril tallat en sentit nord per un camió avariat. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Transcat per l'incendi a les rodes d'aquest camió que transportava mercaderies perilloses. Aquest matí us hem parlat també d'un accident que ha obligat a tallar l'AP2 a Montblanc amb direcció Lleida, degut al xoc entre una furgoneta i un camió. El passatger de davant de la furgoneta ha mort. Es tracta d'un home de 55 anys i veí de Girona. Hem de parlar també de transport públic perquè una avaria afecta hores d'ara el tram de Barcelona. La línia T4 està sense servei entre les parades Glòries i el Maresme i les T5 i T6 entre Glòries i Sant Martí de Provençals. I a Rodalies, recordem que avui hi ha vaga. Els serveis mínims d'aquesta hora són del 33%.
13: El temps.
0: Amb la previsió d'en Francesc Mauri.
14: La calor es manté intensa a tot Catalunya aquesta tarda i fins i tot demà pot augmentar una miqueta més, sobretot a la Costa Daurada i Costa de l'Ebre, amb valors de les màximes de 34-37 graus. Dimecres baixaria molt lleugerament la temperatura, molt poquet, i entre dijous i divendres sí que notarem valors més normals per l'època de l'any. De moment, aquesta tarda, amb sol a prop de la costa, ponent, nuvolades al prelitoral, i a la zona pròxima, les Guilleries, Collsacabra, el Montseny i també el Pirineu, possibilitat de tempestes, localment amb una certa intensitat.
13: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: 3:15. Doncs bé, com us dèiem, estàvem pendents del Consell de Ministres per saber què decidia sobre les mesures anticrisi decretades en els últims mesos. Sabem, doncs, que l'IVA dels carburants tornarà a pujar, tornarà a ser del 21%, però sí que continuarà rebaixat l'impost d'hidrocarburs. Després de més de 2 mesos, aquest IVA reduït del 10% torna a passar a ser del 21% per als carburants a partir de l'1 de juliol. Per tant, recuperarà el seu tipus general. Això ho ha explicat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, després de la roda de premsa del Consell de Ministres. La rebaixa de l'impost d'hidrocarburs sí que serà progressivament suavitzant-se per situar-se als 15 cèntims per litre al mes de juliol, passarà 10 cèntims per litre al mes d'agost, 5 al setembre, i a l'octubre quedarà retirada aquesta bonificació definitivament. En canvi, sí que es manté l'ajuda directa de 20 cèntims per litre de gasolina per a agricultors i transportistes. És el que sabem per ara d'aquest Consell de Ministres. Està compareixent a aquesta hora el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, per explicar com queda aquest paquet de mesures anticrisi arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Seguim endavant i ho fem amb un repàs a les estrenes a les plataformes de streaming. Prime Video estrena aquesta setmana la sèrie Elle, la prequela de la famosa pel·lícula Una rosa molt legal. És una de les novetats destacades, juntament amb Millenian Mal, producció original de Filmin, i també Olivia, que es pot veure a Disney+. Ho repassem amb en Marc Garriga. Let's give it up one more time for the birthday girl, Elle Woods!
15: I would just like to raise a glass to all of you. My friends.
16: 25 anys després que Reese Witherspoon triomfés amb Una rosa molt legal, on entrava a la Facultat de Dret de Harvard per demostrar que ser rosa no és incompatible amb ser intel·ligent, ara sabrem com li va anar a l'institut. Dimecres arriba a Prime Video Elle, la sèrie que mostra com la protagonista Elle Woods també va haver de lluitar a l'institut amb amistats complicades, amors prohibits i decisions de moda discutibles. L'actriu Lexi Maintree agafa el relleu de Witherspoon en aquests 8 capítols.
17: La Facultat de Geografia e Història ha resuelto otorgarle una beca econòmica
18: a les alumnes menores de 30 anys.
16: Filmin i Disney també estrenen produccions pròpies. La plataforma catalana presenta demà Millenial Mal, una sèrie generacional a mig camí entre Girls i la comèdia universitària Nunca me han besado. La protagonista és una bibliotecària a l'atur, als 40, que torna a la universitat per cobrar una beca que li concedeixen per un error burocràtic. Allà intenta amagar la seva edat i lidiar amb els codis de la joventut actual. I a Disney Plus arriba dimecres Olivia, creada per l'humorista Flippy, amb Kira Miró i Fernando Tejero, una comèdia familiar protagonitzada per un home del temps que s'ha de refugiar a la finca del seu pare, amb qui no es parla. You live your life. You go away.

0: un nou episodi de la saga de la germana de Sherlock Holmes, a qui encarna Millie Bobby Brown, l'Eleven de Stranger Things.
1: Tell me the truth.
2: I avui, que és 29 de juny, avui és dia de Sant Pere, dia gran de la Festa Major de Reus al Baix Camp, una celebració que ve marcada aquest any també per l'any Gaudí. Tarragona, Jordi Barranca.
3: Els encarregats d'encendre la tronada d'aquest matí són els Amics de Gaudí. D'aquesta forma també es commemora el centenari de la mort de l'arquitecte reusenc. Daniel Requesens és el regidor de Cultura.
4: Sabeu que ha estat un any intensíssim dels Amics Gaudí, doncs aquest també és un punt d'homenatge o de suport en tota aquesta tasca.
3: Tot això després que hi ha els carrers de la ciutat s'omplissin per veure alguns dels actes més esperats, com són les completes a la tarda i la commemoració dels 400 anys de l'entrada de la relíquia de Sant Pere a la Prioral, amb la sortida del bust reliquiari fins a la plaça Mercadal, que va acabar amb una tronada extraordinària. Avui, a partir de 7:45, hi haurà la processó solemne de Sant Pere. Un cop la imatge del sant arribi davant l'Ajuntament, aleshores sí, esclatarà l'última tronada de la Festa Major d'enguany.
2: Gràcies, Jordi. Un altre ajuntament, el del Castell de Mur, el Pallars Jussà, que culmina l'esperada rehabilitació de l'ermita de Sant Feliu. N'ha recuperat el valor patrimonial després d'anys de deteriorament amb una actuació que ha permès evitar el col·lapse de l'estructura i posar en valor un espai clau des del punt de vista històric, arquitectònic i paisatgístic. Castell de Mur, Pau Rovira.
5: Els treballs han consolidat l'estructura de l'ermita de Sant Feliu, que presentava afectacions molt greus, tal com ens ha explicat l'alcalde del municipi, Miquel López.
6: Hem recuperat molt més que un edifici. Recuperem un element patrimonial de gran valor històric, arquitectònic i paisatgístic que es trobava en un estat molt, molt avançat de deteriorament. L'ermita tenia problemes estructurals importants, la coberta havia desaparegut, un dels murs laterals estava completament esfondrat, l'absis presentava danys greus i l'accés estava molt malmès. Davant d'aquesta situació s'ha dut a terme una intervenció integral que, com veieu, ha permès recuperar Sant Feliu.
5: També s'han reconstruït els paraments malmesos i s'ha garantit l'estabilitat del conjunt, catalogat com a bé cultural d'interès local. La intervenció, que ha tingut una dotació de 90.000 euros, també reforça el valor d'aquest enclavament situat entre el Castell de Guàrdia i el Castell de Mur i integrat en una destacada ruta patrimonial del Pallars Jussà.
2: I hotels, apartaments turístics i comerços veuen amb optimisme els beneficis econòmics que aportarà el pas del Tour de França per Catalunya. La cursa començarà dissabte a Barcelona, aquí els hotels estaran plens, i els apartaments turístics al 80% de la seva ocupació. El Tour també tindrà inicis d'etapa a Granollers i a Tarragona. David Vázquez i Berta Cabré, presidents de les respectives federacions d'hostaleria, preveuen que serà positiu també de cara al futur.
7: Estem il·lusionats perquè sabem que aquell dia, el dilluns, a dia 6, estarà tot ple.
8: A vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació.
2: Impacte econòmic positiu, però hi ha també una part negativa, que seran els problemes de mobilitat que comportarà el pas del Tour a la ciutat de Barcelona.
9: Esports.
2: Fins a les 2:00 PM. Ricard Isidro, bon dia.
10: Bon dia, Estel. Entre aquest vespre i aquesta matinada juguen 3 partits més dels 16ens de final del Mundial del Japó. Del Mundial de Futbol, volíem dir. A partir de les 7, Brasil-Japó. A 10:45, Alemanya-Paraguai. Gustavo Alfaro és el seleccionador paraguaià.
11: Reconocerse inferior no es sentirme inferior. Eso para mí son fronteras de liberación. Si acá hubiesen valorado el sacrificio que hicieron los jugadores de ponerlo a Paraguay en el segundo nivel... En los 16avos de final, eso sería una libertad para nosotros, porque superamos las expectativas que todo el mundo tenía en torno a Paraguay.
10: I a partir de les 3 de la matinada, Països Baixos, Marroc. El seleccionador neerlandès Ronald Koeman destaca el nivell del rival.
12: Marruecos es un equipo fuerte, es un equipo atractivo que quiere jugar ofensivo con jugadores con mucho talento, pero... Y frente de ellos hay un equipo fuerte también holandés y sabemos dónde está nuestra fuerza, sabemos dónde tenemos que frenar a ellos.
10: Qui guanyi aquesta eliminatòria entre Països Baixos i Marroc jugarà contra el Canadà als 8ens de final, que ahir va eliminar Sud-àfrica per 1-0 al temps afegit en gol de Stephen Eustaquio. La selecció espanyola jugarà dijous la seva ronda dels 16ens de final contra Àustria a les 9 del vespre.
9: 3CAT Info.
10: Encara en futbol, el Barça i l'Europa s'enfrontaran aquesta pretemporada el 24 de juliol, en una hora encara per confirmar, a la ciutat esportiva blaugrana. Duel històric per l'Europa, que 30 anys després jugarà contra el primer equip.

0: del Barça. El 19 d'agost, l'equip gracienc jugarà un nou amistós, en aquest cas contra el Barça B de Giuliano Belletti. El Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Alavés, un amistós de pretemporada, el dissabte 25 de juliol, a les Preses, a la Garrotxa, i aquest és el quart amistós confirmat pel Girona de cara a aquesta pretemporada.
1: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
0: Falten 5 dies perquè comenci el Tour de França a Barcelona, i avui dos equips, l'UAE i el Caja Rural, han confirmat els components dels seus equips. L'UAE, per exemple, Tadej Pogačar, l'encapçalarà amb Marc Soler de baixa per lesió. Al Caja Rural hi ha dos ciclistes catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau, queda fora de l'equip del Tour. En canvi, el lleidatà Jan Castellón. Sí que hi serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Alex Molinar. També en ciclisme, Marcel Camprovís, el nou campió d'Espanya en ruta. El ciclista de l'equip Pinarello es va imposar ahir a Sabiñánigo, a Osca, a un altre català, Joel Nicolau, que va endur-se la plata. El barceloní de 25 anys va ser el primer en una prova que va tenir 211 quilòmetres i 3.160 metres de desnivell positiu i que es va imposar a l'última pujada final. Sentim Camprovi.
2: Sí, amb el Joel Nicolau, un altre català i company d'entrenament, ens hem jugat la victòria i l'esprint. Ell ha llançat l'esprint des de lluny, li he pogut agafar roda i va seguir respectant. Molt content, no m'ho acabo de creure i superfeliç.
0: Camprovi no està, a priori, entre els seleccionats del Pinarello per córrer el Tour de França.
1: 3CAT Info.
0: Pel que fa al tennis, avui comença el torneig de Wimbledon. Paula Badosa és l'única catalana al quadre i demà jugarà contra la nord-americana Emma Navarro. Avui tenim, com a més destacat, el debut del vigent campió i número 1 mundial, Jannik Sinner, contra Kecmanovic, i també debut del 7 vegades campió del torneig Novak Djokovic, en aquest cas contra el xinès Wu. En el quadre femení, a part del debut de Paula Badosa demà, un altre al·licient serà veure el retorn de Serena Williams als 44 anys i més de 4 anys després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Joint i també jugarà als dobles amb la seva germana de 46 anys. La seva germana es diu Venus Williams. En hoquei patins, el Barça fitxa Nico Ojeda fins al 2029. A l'argentí, de 24 anys, ve del Pons Lleida, on ha jugat 3 temporades, l'última en condició de cedit. Ojeda ha jugat a la Lliga Italiana i té una gran capacitat anotadora en les accions a bola aturada. La temporada passada, Nico Ojeda va ser el fitxitxi de l'hoquei Lliga amb un total de 26 gols. I en natació, Nil Cadavall fa el rècord d'Espanya del 100 braça. El nedador català, que dissabte ja va batre el rècord del 50 braça, aconsegueix també la mínima per als europeus de l'any vinent. Ho ha aconseguit als campionats d'Espanya de Mallorca. També rècord d'Espanya per al nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hoek, en els 200 lliures.
3: La gasolina pujarà de preu demà passat. El govern espanyol comença a retirar les rebaixes dels impostos aprovades per la guerra a l'Iran. Bon dia, són les dues.
4: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
3: El govern espanyol manté el gruix de les mesures anticrisi derivades de la guerra a l'Iran, però comença la retirada progressiva de les bonificacions generals als impostos de la gasolina o del gasoil, Joan Bota.
5: D'aquesta manera, el preu dels carburants anirà tornant a la normalitat al llarg de l'estiu pels consumidors en general, amb un retorn immediat de l'IVA al 21%. En canvi, es mantenen de moment les ajudes als professionals del transport i les empreses. Això el dia que la Moncloa ha anunciat també noves mesures per garantir el dret a l'habitatge.
3: Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: Sí, un nou decret d'habitatge que recupera mesures que va tombar el Congrés, com la congelació dels lloguers, i que s'aprovarà al llarg del juliol. De moment, el que ha fet avui el govern espanyol és renovar les mesures contra els efectes de la guerra de l'Iran, algunes d'elles, com la millora de la situació, diu Carlos Cuerpo, el ministre d'Economia, permet retirar progressivament les rebaixes d'impostos i també millorar les previsions macroeconòmiques, que s'eleva el creixement de l'economia espanyola al 2,6% este 2026. És una passa endavant perquè el govern espanyol pugui complir terminis i presentar els pressupostos generals de l'Estat.
3: Doncs precisament aquests pressupostos generals de l'Estat que impulsa el govern espanyol no tenen cap opció de prosperar, segons la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, que insisteix als matins de TV3.
7: Per mi el que sembla ciència-ficció és que els presentin, perquè, com dic, quin polític català pot votar a favor d'uns pressupostos quan encara no hem cobrat els anteriors? Ni els anteriors. ni els anteriors.
3: Ara sí. A Veneçuela, mentrestant, la falta de recursos i el pas dels dies esvaeixen cada cop més l'esperança de trobar supervivents del doble terratrèmol de la matinada del 25 de juny. Enviat especial a Caracas, Joan Biosca.
8: Cada hora que passa és vital per trobar supervivents, com per exemple aquí a Caracas, en un barri on hi ha diversos edificis afectats pels dos terratrèmols. Els equips de rescat treballant en les tasques de recerca de supervivents i fa poca estona hi ha hagut una intensa rèplica que ha fet que els veïns ara mateix es trobin al carrer per por a noves sacsejades.
3: I al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem que Catalunya descarta permetre que les motos circulin pel voral de les carreteres quan hi ha retencions o quan fa mal temps.
5: La setmana passada el Consell de Ministres va aprovar una modificació del Codi de Circulació per permetre-ho, però el Servei Català de Trànsit ho veu insegur. Sentiu el seu director, Ramon Lamiol.
9: Necessitem el voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat. Bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària.
3: I en temps de cultura us parlarem de l'èxit a la prevenda del Grand Theft Auto 6, el GTA 6, que és el videojoc més esperat, atenció, de l'última dècada.
5: S'hi podrà jugar a partir del 19 de novembre. Per primer cop s'incorpora una protagonista femenina, la Lucía, i no es vendrà en disc, sinó en format de codi de descàrrega d'un sol ús, cosa que ha generat polèmica.
3: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
3: Comença la part decisiva del Mundial de Futbol amb les eliminatòries directes. Avui, 3 seleccions de les aspirants al títol es juguen la classificació pels vuitens de final.
10: Es juguen 3 partits de setzens, a les 7 Brasil-Japó, a 2:15 de la nit Alemanya-Paraguai i a les 3 de la matinada Països Baixos-Marroc. Qui guanya aquest partit s'enfrontarà al Canadà, que ja es va classificar ahir després de guanyar a Sud-àfrica. I falten 5 dies perquè comenci el tour, ja es comencen a conèixer els equips que participants i el Catalunya Migdia explicarem algunes de les novetats.
3: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia. Doncs a aquesta hora tenim les retencions en punts habituals a l'entorn de Barcelona, especialment les dues rondes en tots dos sentits. Estàvem pendents d'una incidència a la P7 a Tarragona. Hi havia un carril tallat sentit nord per un camió avariat que transportava mercaderies perilloses. Aquest incident ja està resolt. I recordem que Rodalies avui a vaga, convocada pel minoritari sindicat ferroviari. A aquesta hora els serveis mínims són del 33%. A partir de les 5 de la tarda pujaran al 66%. Segons Renfe, una vaga amb poc seguiment. Aquest matí, menys d'un 6% a l'àrea de Barcelona.
3: I ens falta el temps.
1: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
3: Francesc Mauri, bon dia.
12: Bon dia.
3: Teniu alguna petita novetat avui respecte als últims dies? Perquè ja hi ha hagut tempestes, no, a aquesta hora?
12: Sí, aquesta és la novetat més important. A aquesta hora, algunes tempestes al Pirineu, sobretot al més oriental, i també en algunes zones prelitorals. Fa una estona, al migdia, cap als vols del Montseny, continua descarregant en alguna àrea propera de les Guilleries, Collsa Cabra, i també cap al Vallès Occidental. Són nuclis isolats, però tenen localment intensitat alta, i així continuarem a la tarda, sempre amb el temps més assolellat a ponent i també cap a la línia costanera. La calor avui disminueix un pèl al Pirineu, però demà augmenta clarament al sud de la costa catalana. Una calor intensa demà marcada al sud, preludi d'un descens lleuger dimecres i molt més notable dijous i divendres.
3: Gràcies, Francesc. Bon dia.
12: Bon dia.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Les 2:06. La rebaixa d'impostos als carburants anirà desapareixent al llarg d'aquest estiu. El govern espanyol prorroga els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil, però els limitarà els pròxims mesos fins que s'acabaran eliminant el mes d'octubre. L'executiu manté altres mesures per mitigar els efectes de la guerra en sectors com ara els transportistes o els agricultors, que es continuaran beneficiant de bonificacions i d'ajudes. O també la retirada progressiva de l'impost sobre producció elèctrica. A Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
13: Bon dia. El descompte dels 20 cèntims per
6: litre de carburant es manté igual per pagesos i transportistes i per la població, en general la rebaixa d'impostos s'anirà eliminant progressivament durant l'estiu. De 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost, 5 al setembre, fins a la seva eliminació total a l'octubre, segons ha avançat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
13: De manera progressiva, para seguir apoyando, conforme estos precios están todavía por encima de los niveles preguerra, pero lo hacemos para que no exista un salto. Conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
6: I és que el Cuerpo justifica per la reducció de la incertesa a l'estret d'Hormuz, que ha estabilitzat els preus de l'energia, però apunta que si el conflicte a l'Iran empitjora automàticament, es recuperarà la rebaixa de l'IVA als carburants. Este nou paquet d'ajuda preveu mobilitzar més de 1.800 milions d'euros, però no recupera la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas, que ja va decaure el mes passat, tot i que sí que inclou una eliminació progressiva de l'impost a la generació elèctrica d'aquí al 2028.
3: El govern espanyol, Dani, també ha anunciat les noves previsions macroeconòmiques, que és una passa imprescindible per elaborar els pressupostos generals de l'Estat.
6: Sí, i Espanya manté el ritme de creixement per sobre de la resta de països europeus, i no només això, el govern espanyol eleva 4 dècimes les previsions de l'any passat i situa el creixement de l'economia espanyola per este 2026 al 2,6% del PIB. Segons el ministre d'Economia, les bones previsions són fruit també del paquet d'ajudes que ja es va aprovar fa uns mesos o de la millora de la situació a l'Orient Mitjà, amb una inflació que, segons hem sabut avui mateix, s'estabilitza al 3,2%.
13: Las medidas que hemos introducido en el Real Decreto Ley del día 20 de marzo han tenido un efecto positivo, han ayudado, han contribuido a amortiguar el impacto de la guerra. ¿Cómo lo han hecho? Pues lo han hecho reduciendo la inflación.
6: La presentació del quadre macroeconòmic del govern... Amb la presentació del quadre macroeconòmic, volíem dir, el govern espanyol fa una primera passa per engegar l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat. La setmana que ve es reunirà amb les comunitats autònomes per fixar el sostre de despesa i calcula que a la tardor es podrà debatre els comptes al Congrés, on encara no té els suports. Abans, al juliol, l'executiu vol tornar a presentar un nou decret d'habitatge al Congrés, com les que ja es van tombar, com ara, per exemple, la pròrroga dels lloguers o una pujada de l'IVA als pisos turístics. Mesures, diuen des de l'executiu espanyol, que tots els grups polítics podran donar suport.
3: Mentrestant, Veneçuela afronta el cinquè dia des que dos terratrèmols van sacsejar al nord del país i encara avui hi ha hagut una rèplica de 4,6 sense danys importants. Les esperances de trobar supervivents s'esvaeixen a mesura que augmenta la frustració de la població per la sensació que les autoritats del país no estan donant una resposta adequada a l'emergència. Per ara, la catàstrofe ha deixat prop de 1.500 persones mortes, 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Pel que fa a les víctimes espanyoles, el Ministeri d'Afers Estrangers rebaixa a 138 els desapareguts i augmenta a 17 els morts, tot i que sota la runa tenen localitzades 14 persones més. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca, bon dia.
14: Hola, bon dia. Cada hora que passa, cada minut que passa, ja és una possibilitat menys de trobar supervivents en vida. És el cas de l'edifici en un barri de Caracas, on ens trobem ara. Els equips de rescat treballen per intentar localitzar persones en vida i també en les tasques de treure tota la runa. Hi ha hagut una forta rèplica fa poca estona. Els veïns d'aquesta zona de la capital veneçolana han hagut de sortir corrents, espantats, recordant el que van significar els dos terratrèmols de més de 7 graus de la setmana passada. Hem parlat amb alguns d'aquests veïns d'aquí, d'aquest barri de Caracas, amb angoixa al cor, amb molta por, i ens deien això.
15: La rèplica, yo me estaba despertando, pues nos acostamos tarde, en la madrugada, como a las 3:30 nos acostamos, pues pendiente, ayudando y colaborando aquí como vecinos, como venezolanos que somos. En estos momentos, pues tenemos que estar más unidos que nunca.
16: Triste, como lo acaba de decir mi sobrina, por todo lo que nos ha sucedido. Usted ha estado acá y ha visto pues todo lo que la gente ha dado, la juventud, los estudiantes.
14: La capital veneçolana, tot i que no ha sigut una de les zones més afectades, també té edificis que han quedat destruïts, que han caigut, que han col·lapsat, o bé que ja no són habitables. Les xifres de desapareguts són monumentals, més de 50.000 persones. Les autoritats veneçolanes obliguen, per exemple, en la zona en la que ens trobem ara mateix, a portar mascareta pel risc que pugui significar respirar les restes dels edificis col·lapsats. La zona de La Guaira, a 30 quilòmetres de la capital veneçolana, és la més afectada. Allí les tasques de rescat també són molt intenses.
3: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem cap a Caracas, a Veneçuela, per saber quina és la situació. Mentrestant, encara més coses de la informació internacional. Doble pausa a les hostilitats i les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que manté en la incertesa el memoràndum d'entesa. Després d'un cap de setmana d'enfrontaments entre les dues parts, les armes s'han aturat en un pacte no escrit ni confirmat oficialment per cap dels dos governs, Albert Manyà.
0: Alguns mitjans remarquen que la pausa en els combats és momentània, en una evidència de la fragilitat de l'acord. La represa de les negociacions per part dels equips tècnics encara és més confusa. Donald Trump acaba d'anunciar a la seva xarxa social que Teheran els ha demanat una trobada i es farà demà a Doha. Però al llarg del matí, el viceministre d'Afers Estrangers iranià ha negat que hi hagi cap contacte previst al llarg d'aquesta setmana. Mentrestant, el president iranià, Masoud Pezeshkian, preveu recuperar 6.000 milions de dòlars bloquejats a Qatar.
3: Qui sí que manté contactes són l'Iran i Oman.
0: Sí, s'han fet el sultanat per estudiar la gestió de l'estret d'Hormuz, situat entre els dos països i peça clau del conflicte. L'Iran reclama cobrar un peatge als vaixells, un fet inèdit fins ara, i les autoritats d'Oman a priori no en són partidàries i voldrien garantir el dret de pas al trànsit marítim internacional.
3: I el Pakistan intensifica la seva campanya contra els talibans i, de retruc, contra els afganesos. A partir d'ara es detindrà tots els afganesos que siguin al país sense visat. A més, han abatut 30 insurgents talibans i desenes de civils en diverses ofensives armades, Cèlia Cernadas.
17: La detenció dels afganesos sense visat pot afectar potencialment milers de ciutadans d'aquest país que han de renovar el seu estatus migratori. La nova directiva, que s'ha filtrat avui, se suma a les repatriacions forçoses d'afganesos que ha fet el Pakistan els últims anys, sobretot des del retorn al poder dels islamistes el 2021. El Pakistan acusa, de fet, el règim talibà del país veí de l'Afganistan d'incentivar les accions terroristes en el seu territori. Tot i que els talibans ho neguen, aquesta matinada, per exemple, un atac contra un camp paramilitar a Karachi, el Pakistan ha deixat desenes de morts. En represàlia, Islamabad també ha ordenat bombardejar l'Afganistan i ha mort prop de 40 civils i una trentena d'insurgents, segons els talibans. Aquest és el testimoni d'un civil.
18: Eren cap a 3:15 de la nit. Tothom dormia quan va arribar l'avió i va començar a atacar aquesta casa. Dins de la casa hi havia nens, dones, homes i gent gran. Tots dormien.
17: 4 dècades de conflicte a l'Afganistan i el retorn dels talibans han forçat el desplaçament de milions de persones. L'hostilitat al Pakistan, però, ha fet que més de 2 milions de civils hagin tornat a l'Afganistan, segons l'ONU, intensificant així la crisi humanitària que viu el país. Es calcula que ara dins del Pakistan queden aproximadament 1 milió d'afganesos.
3: D'aquí un minut serà 3:15 de la tarda. Fem una pausa per la publicitat i, en tornar, li sentirem la veu, molt poquet, però li sentirem a Gertrudis, la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Catalunya migdia. Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
19: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
20: Aquest estiu, la gran pregunta és...
21: híbrid o elèctric?
20: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
22: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
23: Fins al 31 de juliol, els uniformes per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els uniformes i emporta't un 10% de regal més un 5% addicional per les futures compres de tot el que necessitis. Una tornada a col·legi d'excel·lent. A la botiga web i app del Corte Inglés.
24: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
25: I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
26: Molt bé.
25: Arribarem a tot?
26: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
27: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
28: Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. Descarrega't l'app i gaudeix des de la teva mà de grans descomptes en moda home, dona, nen, esports, llar, accessoris i en una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés, fins al 31 d'agost a la botiga web i app.
29: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Catalunya migdia.
3: Passant gairebé 2 minuts d'un quart de tres. La secretària de José Luis Rodríguez Zapatero s'ha negat a declarar al Senat a la Comissió d'Investigació de la CEPI, on el Partit Popular l'ha citat per demanar-li explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. Gertrudis Alcázar està també investigada al cas del rescat de Plus Ultra, pendent encara de declarar davant del jutge, i per això ha dit que guardava silenci seguint els consells del seu advocat. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
5: Bon dia. La secretària de Zapatero, que fa 25 anys que treballa amb ell, ha arribat acompanyada per membres del PSOE i també pel seu lletrat, i ha parlat només uns segons per justificar per què no pensava respondre cap pregunta.
7: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
5: Els senadors han estat, per tant, 2 hores fent preguntes, totes han quedat en l'aire. El PP l'ha interrogat sobre qui paga la seva defensa, si sap l'origen de les joies que es van trobar al despatx durant el registre, on hi era precisament ella, i ja l'han advertit que la tornaran a citar. María del Rocío Dibar, senadora popular.
8: Nosotros no vamos a aceptar que el silencio se convierta en una forma de eludir el control parlamentario, porque ese control parlamentario no es una facultad discrecional, es una obligación constitucional. Así que sepa, señor Alcázar, que para usted esta comisión no termina aquí.
5: El jutge situa Alcázar com una peça operativa clau en la comunicació entre els membres de la trama implicada suposadament en el rescat de Plus Ultra. Calama ha imputat Alcázar, que encara no té data per declarar davant del jutge.
3: I seguim amb tu, Tània, perquè en un altre cas que afecta també el PSOE, el cas Leire Díez, l'empresària Carmen Pano ha ratificat davant del jutge la versió que ja va donar la policia. Ha dit que l'advocada de Koldo García la va intentar comprar perquè no digués que havia portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE a Madrid, al carrer de Ferraz.
5: Sí, avui tant ella com el seu xofer declaraven com a testimonis i, segons fonts jurídiques, han dit que l'advocada de Koldo García els va oferir 250.000 euros si davant del jutge negaven que havien portat bosses amb diners en efectiu a Ferraz. Segons el seu testimoni, però, van rebutjar l'oferta. Segons sostenen, l'advocada, que s'ha querellat contra ells, els va dir que actuava a petició de gent del PSOE i que era, i cito literal, per salvar el cul a Ábalos i Koldo.
3: No deixem la política, perquè Junts per Catalunya nega un acostament amb el Partit Popular i avisa Alberto Núñez Feijóo que no es pot girar full a Catalunya. Les esquerres alerten d'un acostament entre el partit de Puigdemont i els populars, Jordi Corbalán.
9: Sí, en una entrevista a TV3 aquest matí, la líder de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha insistit a demanar al PSOE que mediti el pas al costat de Pedro Sánchez i ha replicat a Núñez Feijóo que no es pot deixar enrere el procés.
10: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre, i és passar pàgina. Sí que hi ha un run-run a dins del Partit Socialista. En tot cas, és un tema que s'ha de madurar.
9: Sobre la relació amb Junts, el flamant secretari general del PP a Catalunya, Juan Fernández, puntualitza.
11: I no es tracta de parlar d'aliances, ni de converses, ni de condicions, ni de concessions. Es tracta de parlar d'allò que necessita el nostre país, d'eleccions generals.
9: Les esquerres no pensen el mateix, avisen de les conseqüències d'un acostament entre Junts i el PP. Sentim Elisenda Alemany d'Esquerra i Navidal dels Comuns i Lluïsa Moret del PSC.
12: A mi l'únic rum-rum que em preocupa és el rum-rum de Feijóo amb la senyora Nogueras.
13: Si Junts vol que el Partit Popular i Vox governin, que ho diguin de forma clara i transparent i que deixin de marejar el personal amb sortides que són impossibles.
30: Creiem que és un camí absolutament equivocat per Junts, que va en contra del que pensen la majoria dels catalans.
9: El PSC demana a Feijóo que, si de debò vol girar full a Catalunya, retiri els recursos del seu partit contra l'amnistia.
3: Doncs precisament Alberto Núñez Feijóo ha acusat avui Pedro Sánchez de fer enginyeria electoral per poder guanyar vots a les pròximes eleccions generals. En una entrevista a Es Ràdio, Feijóo ha assegurat que Sánchez ha volgut aconseguir més votants a través de l'anomenada Llei de Nets, que permet obtenir la nacionalitat espanyola a descendents d'exiliats del franquisme. Per la ministra portaveu, Elma Saiz, Feijóo està desesperat.
31: No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio se incrementa el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
32: Demuestran, bueno, pues su desesperación y
0: la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país y que parece ya oler una derrota electoral.
3: Més coses. L'entitat Equitat.org, fins ara coneguda com a Fundació Bofill, alerta que l'educació a Catalunya ha entrat en una fase de cronificació dels mals resultats i de les desigualtats educatives. Així ho recull a l'anuari de l'educació que ha presentat avui i on atribueix aquesta situació a l'augment de la pobresa i a la falta d'eines als centres educatius per compensar aquestes desigualtats, Sara Ganyeté.
1: Sí, l'anuari mostra amb dades que l'origen social té un pes determinant en els resultats i les trajectòries educatives i que els alumnes pobres, que també són el grup que més creix, els va molt pitjor. Una situació que acaba afectant la qualitat del sistema educatiu en el seu conjunt. Des de l'entitat conclouen que cal més inversió i provar noves fórmules que millorin el finançament dels centres més complexos. Francesc Padró és un dels autors d'aquest anuari i és catedràtic de política educativa a la Universitat Pompeu Fabra.
6: Jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per aquells que estan més avall, justament en termes de necessitats. Aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
1: Entre les mesures que proposen hi ha doblar el nombre de docents addicionals que ja reben els centres d'alta i màxima complexitat, que els alumnes d'aquest centre rebin 2 o 3 hores setmanals de suport educatiu i augmentar en 8.000 les places de formació professional de grau bàsic que serveixen per frenar l'abandonament escolar prematur.
3: D'aquí a 7 minuts seran 2:45 de la tarda. El Departament d'Interior autoritzarà l'ús de drons per millorar la seguretat a les platges de Tarragona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ho ha anunciat a la presentació de la campanya de bany i després de l'accident ara fa uns dies on van morir 3 menors a la platja de la Rabassada. Departament d'Interior, Antoni Fortesa.
14: Serà sobretot a les roques i a les zones de difícil accés. És una de les novetats que es posaran en marxa aquest estiu mateix després d'una petició expressa de l'Ajuntament de Tarragona. Així ho ha apuntat la consellera Núria Parlon.
15: L'Ajuntament de Tarragona, arran d'aquest incident, ens ha demanat autorització per poder fer aquesta vigilància amb dron, no? Si des del departament doncs podem ajudar amb alguna línia específica, igual que fem amb el tema de la videoprotecció, doncs alguna línia específica per millorar tots els sistemes de guaita dels socorristes.
14: La consellera ho ha anunciat durant la presentació de la campanya A l'aigua fem equip, que pretén promoure un bany segur apel·lant a la corresponsabilitat de la ciutadania.
3: La sega dels cereals, amb les temperatures extremes que hem tingut a les últimes campanyes, és una de les principals causes dels incendis forestals a Catalunya als estius. Segons la Diputació de Barcelona, que avui ha començat una prova pilot per reduir aquest risc, la meitat dels focs que hi ha a la demarcació al juny i al juliol comencen per accidents agrícoles relacionats precisament amb la sega. Rajadell, Montse Poblet.
16: Bon dia. Les setmanes que encara queden de sega serviran per provar els 2 elements d'aquesta prova pilot. Els botons d'avís immediat, els equips d'emergència i els kits d'extinció ràpida que s'instal·laran als tractors. Aquest matí els hem vist funcionar els camps de blat encara per segar de Rajadell. El botó connecta via satèl·lit amb ADFs, agents rurals i bombers, geolocalitza l'indret on ha començat el foc i dona indicacions per arribar-hi. Sergi Puig, que té camps a la zona i que ja ha viscut el que és que se n'incendia un durant la sega, creu que serà molt útil.
17: Jo ja n'he ficat una vegada de foc, i aquells moments aquí truques. Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has de trucar al 112 tenen 2 minuts al telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest pulsador doncs, és només apretar allà i t'oblides. Ja pots anar per apartar la màquina del camp, per agafar els extintors, per anar al tractor i agafar la cuba, bueno, a fer el que realment podem fer nosaltres.
16: El segon element de la prova pilot són 3 kits d'emergència que es penjaran al davant dels tractors que recullen el gra. Porten 450 litres d'aigua i una mànega amb la que el pagès pot mirar d'apagar el foc tan bon punt comenci. El cost de la prova pilot és de 24.000 euros que majoritàriament aporta la Diputació de Barcelona.
3: I ja que parlem de focs, el detingut com a presumpte autor de l'incendi forestal de divendres passat a Tiana, al Maresme, ha passat a disposició judicial i està en un centre de salut mental. Diversos testimonis van veure com el jove calava foc que va cremar 50 d'hectàrees. Mataró, Marta Vallès.
18: Bon dia. L'incendi va començar divendres cap a 11:45 del matí i abans de 2 hores ja s'anunciava que s'havia detingut un home relacionat amb el foc forestal. Diversos testimonis haurien vist com encenia un dels punts del foc. Ahir va passar a disposició judicial, segons ens han confirmat els Mossos d'Esquadra, i ara està internat en un centre. Ho confirmava aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon.
15: a hores d'ara ha passat a disposició judicial. Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi es tornarà a passar a disposició judicial.
18: Per tant, haurà de tornar a compareixer davant els jutjats de Mataró. L'incendi a la zona de la Conreria, a la serralada de Marina, va cremar 50 hectàrees segons els agents forestals.
3: Les motos no podran circular pel voral de les carreteres a Catalunya per motius de seguretat. Tot i que la DGT ho ha autoritzat a tot l'Estat a partir del dia 1 d'octubre i en determinades situacions, el Servei Català de Trànsit en té l'última paraula i diu que a Catalunya no ho permetrà, Miquel Jarquer.
2: No ho permetrà. Argumenta motius de seguretat i per les característiques de la xarxa viària catalana. La modificació aprovada pel govern espanyol estableix que es pot habilitar l'ús extraordinari del voral per la dreta per motocicletes en aquells trams que l'autoritat autonòmica acordi. S'ha de senyalitzar i la velocitat no pot ser superior a 30 km per hora. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha argumentat la negativa en declaracions a aquesta emissora.
19: Necessitem un voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat, bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària.
2: Trànsit recorda que més d'un 40% de les víctimes mortals a les carreteres catalanes són precisament motoristes. Cada any prop de 50 i moren en accidents i més de 300 en queden ferits greus.
3: I el govern vol potenciar el català als centres penitenciaris després de constatar que la llengua és gairebé inexistent en aquest àmbit. Segons el Departament de Justícia, un de cada tres presos no entén la nostra llengua i les interaccions entre funcionaris i presos en català no arriben ni tan sols al 30%. Departament de Justícia, Cristian Roldán.
20: La iniciativa vol incidir tant en els interns com també en els treballadors de les presons del país. L'objectiu és augmentar la presència del català en el dia a dia dels centres penitenciaris. Ramon Espadalés, conseller de Justícia.
21: Travessar aquesta barrera, obrir la porta de l'aula i sortir el català, treure'l només d'un aprenentatge a l'aula perquè es visualitzi, perquè s'entengui, perquè es comprengui com un instrument positiu al servei, evidentment, de la reinserció.
20: A banda de grups de conversa i tallers de sensibilització per als treballadors, també es crearà la figura del referent lingüístic, una figura cabdal pel conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.
22: Són un element fonamental per aconseguir que visualitzin que és clarament factible i que els ajudarà a millorar la seva qualitat de vida, tant dins dels centres com un cop són a l'exterior.
20: El pla s'allargarà fins al 2030 i s'aprovaran els acords de govern de demà.
3: Falta un minut per arribar a 2:45 de la tarda. Hi ha hagut un tiroteig al nord d'Alemanya amb diversos morts. Alguns mitjans apunten que hi ha 5 víctimes. Última hora des de Berlín amb el nostre corresponsal Jordi Regàs. Què en sabem? Bon dia.
23: Doncs sí, l'atac s'ha produït a un dels carrers del centre d'Estade, que és una petita ciutat de 50.000 habitants a l'oest d'Hamburg, i segons informacions policials hi hauria 5 morts per arma de foc i un detingut. L'atac s'ha produït pels voltants de la 1 del migdia en un centre de menors o prop d'un centre de menors. Són dades que encara s'han de confirmar. També la motivació de l'atac.
3: Doncs aquesta és l'última hora que ens ha arribat des d'Alemanya, des de Berlín. De seguida que tinguem més dades, òbviament ho ampliarem, però aquest tiroteig amb 5 morts confirmats per la policia i un detingut que en principi seria l'autor dels trets. Amb aquesta notícia hem arribat a 2:45 de la tarda. A menys de 24 hores perquè acabi el període de regularització d'immigrants al govern espanyol, criticat per alguns líders europeus, els experts consideren que hi ha el risc que altres governs no impulsi processos semblants per l'accentuada polarització del debat social entre els partidaris i els detractors de la mesura. És un dels temes que es tracta al Congrés Internacional sobre Migracions que comença aquesta tarda a Girona. Núria Peraire.
24: Hola, bon dia. Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Així ho remarca Daniela Vintila, la coordinadora de la Xarxa Internacional d'Investigació sobre Migracions, a l'IMISCOE, que organitza el Congrés. Tot i que ara el discurs social està dividit.
25: És un discurs, por supuesto, que està polaritzant la societat i eso es lo primero que vemos, que de repente hay varios temas, y no me refiero simplemente al tema de la migración, que genera mucho más controversia a nivel social. Y esto, desde luego, no ayuda a crear sociedades más inclusivas.
24: Un dels membres de l'organització i investigador de la Universitat de Girona, Òscar Prieto Flores, considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
26: Hi ha aquest risc perquè, i d'alguna manera, s'estan imposant una sèrie de narratives, de discursos, no?, com l'efecte crida o com altres, que no estan correspostos empíricament. No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida. Ans al contrari.
24: creu que el Pacte Europeu de Migració i Asil, més restrictiu amb els sol·licitants d'asil, condiciona la via a la que opta Europa.
3: I abans de la publicitat, tornem a la informació internacional, perquè Andy Burnham planifica un govern britànic descentralitzat per equilibrar el Regne Unit. Ho ha anunciat des de Manchester, al nord d'Anglaterra, en el primer discurs després de la dimissió de Keir Starmer. El probable successor ha proposat recuperar els valors laboristes intervenint al mercat, però sense posar en risc les finances públiques ni la despesa en defensa. Una intervenció enfocada a guanyar-se l'opinió pública i, sobretot, els seus diputats. Londres, Quim Olivares, bon dia.
4: Hola, bon dia. Qui serà probablement el proper primer ministre britànic defensa una gran descentralització del poder des de Londres cap a Manchester, al nord del país, per guanyar en eficàcia. Andy Burnham ha promès això.
5: El reequilibri de poder més gran que ha vist el nostre país. És hora que els ministeris de Londres acceptin que el creixement no es pot ordenar de dalt a baix, sinó que només es pot nodrir de baix a dalt.
4: From the bottom up. El Regne Unit és un dels països desenvolupats amb la pitjor xifra de desigualtat regional i Burnham creu que és perquè el poder es concentra massa a Londres. Ha promès millorar el nivell de vida dels britànics independentment d'on visquin.
5: Imagineu-vos, un bon creixement econòmic a cada codi postal del país i esperança a cada cor. Bé, no us ho imagineu més, fem-ho realitat. Let's make it happen.
4: En el seu primer discurs des que l'exalcalde de Manchester va ser reelegit diputat al Parlament de Londres a mitjans d'aquest mes, també ha promès una política de reindustrialització, un programa de construcció d'habitatge públic i una reforma de la prestació de serveis essencials com l'aigua, l'energia i el transport, amb més control públic, tot sense trencar la disciplina fiscal.
3: Passen 3 minuts de 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida, la cultura.
7: Catalunya migdia.
8: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: La tarda de Catalunya Ràdio.
12: Com es diu el teu fill? Es diu Fortià.
3: Fortià, ja hem acabat.
12: Ja hem acabat. És que hem acabat. Està patint una mica.
13: S'ha portat
12: la
13: super.
12: No, home, si ho has fet
3: molt bé. Fortià, ho has fet molt bé.
12: Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
13: Moltes gràcies.
12: Adéu. Continua el programa, no ploreu, que continuem.
11: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: La millor hora del dia.
11: Catalunya migdia.
3: Passant gairebé 5 minuts a 2:15. Heads above your heads, now! You stay! L'esperat videojoc Grand Theft Auto 6, el GTA 6, es prepara pel seu llançament el 19 de novembre i es prepara amb una campanya de reserves que promet batre tots els rècords de vendes. L'estrena, però, genera polèmica perquè l'edició física de 80 euros no portarà un disc, sinó un codi de descàrrega digital d'un sol ús, Montse Camps. Montse Mas.
27: Hola, sí, la saga de Rockstar Games ja suma 470 milions de vendes, la meitat de l'última entrega, llançada fa més de 13 anys. Per això, molts analistes preveuen que el GTA 6 podria vendre 30 milions de còpies els primers dies i 60 el primer any, i també provocar fins i tot absentisme escolar i laboral el dia del seu llançament. Són declaracions a Catalunya Ràdio d'Albert García, expert en videojocs de La Vanguardia i col·laborador del Generació Digital.
28: Sí, segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no és cap secret. És un joc molt esperat, és una obra de ficció potentíssima. Jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història, no ho dubto, estic segur.
27: La producció només per a consoles no inclourà cap disc de lectura, només un codi de descàrrega. I això, afegeix García, pot marcar el futur del format físic.
28: Tu no el pots deixar a un amic, per exemple, quan te l'hagis passat no el pots regalar. no pots revendre'l per segona mà. Tot això ho perds, perquè com queda vinculat a la teva consola, és només per tu. I clar, per Rockstar Games és una jugada mestra, no? Els videojocs digitals ja són el 80% o més del consum de videojocs. En el cas de Grand Theft Auto 6, si ja estava molt malament el suport físic, ara ja està directament per enterrar-lo.
27: El joc, una història d'amor i crim, estrena protagonista femenina en una proposta plena de realisme, llibertat de moviments i crítica a la societat nord-americana.
3: Doncs fins que no arribi el GTA, insistim, el 19 de novembre, tot i que ara ja l'heu de pre-reservar, altres coses que trigarem menys a veure. Aquest vespre arrenca la 50a edició del Festival Grec de Barcelona amb la versió de Marta Pazos de l'òpera de Tres Rals, de Bertolt Brecht, amb música de Kurt Weill. Valèria Obereda.
0: És una de les obres capdals del segle XX, una sàtira del capitalisme, les relacions de poder i la moral i la hipocresia de la burgesia. Amb traducció de Marc Rossich i direcció musical de Dani Espasa, l'obra compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albert, Míriam Muclés, Eduard Farelo, Marta Bernal, Júlia Trullol i Roc Bernadí. És el primer dels 99 espectacles del Grec, que fins l'agost omplirà de propostes escèniques la ciutat amb l'objectiu de rellegir el passat i imaginar el futur. Després, l'òpera de Tres Rals es podrà veure al Teatre Lliure.
3: Doncs vinga, arriben els festivals d'estiu, com també les festes majors. I és que avui és Sant Pere, dia gran de la Festa Major de Reus, al Baix Camp, una celebració que ve marcada enguany també per l'any Gaudí. Tarragona, Manel Sastre.
1: Els encarregats d'encendre la tronada d'aquest matí han estat els Amics de Gaudí. Aquest és un acte més per commemorar el centenari de la mort de l'arquitecte reusenc, segons explicava Daniel Requesens, regidor de Cultura.
6: Sabeu que ha estat un any intensíssim pels Amics Gaudí, doncs aquest també és un punt d'homenatge o de suport en tota aquesta tasca.
1: Tot això passa després que ahir els carrers de la ciutat s'omplissin per veure alguns dels actes més esperats, les completes de la tarda, la commemoració dels 400 anys de l'entrada de la relíquia de Sant Pere a la Prioral, amb la sortida del bus reliquiari fins a la plaça del Mercadal, i una tronada extraordinària. Avui, a partir de 8:15, processó solemne de Sant Pere que ha d'acabar amb l'última tronada de la festa d'enguany.
3: I més música?
9: Potser mai sabrem del cert si valor no va.
3: Aquest que sentim, la Ludwig Band, però també Maria Jaume o el petit de Calaril, estan entre els nominats al Premi Cerverí 2026, que premia la millor lletra de cançó original en català de l'últim any. A partir de dilluns que ve es podrà votar el guanyador al web de Catalunya Ràdio i el veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona Margarriga.
14: Entre les 10 finalistes hi ha aquest Enganyar-te de la Ludwig Band, Festa i drama de Maria Jaume, Ni rei, ni Déu, ni pàtria del petit de Calaril, El forner de l'Osa, La volta al món d'Adam Peralbo i El comboi, Quan el cel es tornarà negre, de Feliu Ventura, i Moria el branch, de Fetus. També Balcons i cavalls, de Gavina MP3, i Al·lèrgiques al polen, Non, non, non, de Magalí Sare, i Terra de guapes, de Sandra Montfort. La selecció l'ha fet un jurat format per representants de Catalunya Ràdio i Cat, la revista Enderroc i la Fundació Prudenci i Bertrana. És l'edició número 30 del Premi Cerverí, una iniciativa que vol promoure la difusió de la música en català.
3: I si voleu mirar la tele...
15: Let's give it up one more time for the birthday girl, Elle Woods!
3: 25 anys després que s'estrenés Una rossa molt legal, Prime Video estrena la seva prequela, la sèrie Elle, que és el nom de la protagonista. És una de les novetats destacades de les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb la producció original de Filmin, Millennial Mal.
14: A Una rossa molt legal, el personatge interpretat per Reese Witherspoon lidiava amb la Facultat de Dret de Harvard per demostrar que ser rossa no és incompatible amb ser intel·ligent. Ara, a partir de dimecres, sabrem com li va anar a l'institut a una noia pija que ve de Los Angeles i es trasllada al Seattle Grunge dels 90. Demà arriba a Filmin, Millennial Mal, una sèrie generacional a mig camí entre Girls i Nunca me han besado, on la protagonista és una dona a l'atur als 40 que torna a la universitat per cobrar una beca que li concedeixen per error. A Movistar Plus s'estrena dijous la sèrie Memòria d'un assassino, protagonitzada per Patrick Dempsey, el doctor Shepherd d'Anatomia de Grey, el doctor Macizo, li deien, que aquí es passa, aquí és un assassí professional amb Alzheimer.
3: Fet altres coses, eh?
14: Sí, també, però li va quedar aquest nom.
3: Sí, sí, és veritat.
14: I per acabar, una pel·lícula d'estrena aquesta setmana, la tercera part de Enola Holmes a Netflix, on Millie Bobby Brown, l'Eleven de Stranger Things, és la germana de Sherlock Holmes.
3: D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda i fins llavors la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Molt centrats amb el Mundial de Futbol que entra ja en la seva fase decisiva.
2: Perquè arriben les eliminatòries directes, partits de caixa o faixa. Ja he

0: Doncs després de 3 setmanes de partits al Mundial de la fase de grups, ahir van començar els setzens a final i avui és una de les jornades més destacades d'aquests setzens. 3 de les grans seleccions es juguen seguir al Mundial i dels 3 partits segurament destaca el que juga a les 7 de la tarda Roger Arbuzà, enviat especial al Mundial. Estem parlant del Brasil-Japó.
1: Precisar les moltes coses, menta...
0: Aquest era Ancelotti, que té ganes de parlar, però abans sentim el Roger Arbuzà des del Brasil, des de seguint el Mundial dels Estats Units.
2: Sí, deia que és un dels grans partits, aquest Brasil-Japó. Avui a les 7 de la tarda, partit que juga a Houston. Brasil, que parteix com a favorit, però a la vegada té la pressió de confirmar que és una de les candidates a guanyar aquest Mundial, una selecció que ha anat de menys a més, podríem dir, i un partit en el qual encara no hi serà Rafinha, que s'està recuperant de les seves molèsties. Pot ser un partit trampa perquè el Japó és una de les més competitives d'aquest torneig, una de les revelacions del Mundial. No ha perdut cap partit a la fase de grups, això sí, té la baixa de Takekubo, que està lesionat i que és una baixa important a la selecció japonesa. En tot cas, a la concentració del Brasil, Carlo Ancelotti té molt clar què necessiten per afrontar aquest primer cara o creu.
1: Moltes coses, mente, el corazón, també, idea clara. Tenemos que estar preparado para todo lo que puede pasar en una eliminatoria. En una eliminatoria pueden pasar muchas cosas. Ten confianza. Los últimos 2 juegos salieron bien.
0: Bé, doncs aquest partit és un dels que seguirà el Roger Arbuzà, un dels destacats del que juga avui, d'aquests 3 partits. Ara parlem amb tu d'un altre enfrontament en presència blaugrana, però abans un altre partit que juga a 11:15. És el partit d'Alemanya, que sembla la favorita contra Paraguai, que arriba als setzens amb un ambient, Marcos García, enrarit.
3: Sí, a la prèvia, Julian Nagelsmann no ha volgut donar pistes sobre si l'ensopegada Alemanya contra l'Equador l'empenya a fer canvis a l'11 titular. Els companys de la premsa d'Alemanya preveuen que Nagelsmann mantingui la columna vertebral en defensa del seu equip més, Sané, Musiala, Wirtz i Havertz en atac. A priori, doncs, Alemanya, com dius, sembla molt superior a Paraguai, que a més arriba al partit envoltat de crítiques. 4 punts en 3 partits, només 2 gols a favor, 4 en contra per la selecció de Gustavo Alfaro. El seleccionador paraguaià diu que té mèrit ja haver passat ronda i admet que Alemanya és superior. El sentim, i també després un exemple d'aquesta crítica que ha rebut a les darreres hores, la del mític porter paraguaià i analista José Luis Chilavert.
4: Reconocerse inferior no es sentirme inferior, porque superamos las expectativas que todo el mundo tenía en torno a Paraguay.
5: Yo quiero ver si Paraguay está preparado para un proceso, si está preparado para resistir un mal mundial.
6: Él es el personaje que no sabe nada de fútbol. Él lo único que sabe hacer es hablar. Yo, si estaría ahí jugando, lo agarro del cogote y le doy 3 sopapos. Porque ¿con qué cara le mira al grupo? Si nos tocaría jugar a Alemania, entonces no nos vamos a presentar.
3: Lo agarro del cogote y le doy 3 sopapos, diu Chilavert sobre el seleccionador paraguaià. Imagina't quin és l'ambient. A 11:15, hora catalana, al Gillette Stadium de Boston, Alemanya-Paraguai.
0: I l'altre partit destacat de la jornada d'avui, Arbuzà, el que dèiem, un altre partit en presència blaugrana, Països Baixos-Marroc.
2: Sí, són 2 seleccions cridades a arribar al lluny. Els Països Baixos, amb el blaugrana Frenkie de Jong, serà el primer jugador del Barça que veurem en aquests setzens de final contra una selecció que ja no és una revelació i que té una arma catalana, que és Ismael Saibari, aquest davanter nascut a Terrassa i que ha marcat en els 3 partits d'aquesta fase de grups. El Marroc és un equip temible, també fa respecte a Ronald Koeman, el seleccionador dels Països Baixos, que creu que potser és un partit que per ser uns setzens de final doncs arriba massa aviat.
7: Yo creo que es un gran partido entre 2 equipos que intentan llegar lejos en el torneo. Puede ser un partido así, es demasiado temprano en el Mundial, pero bueno, que nos toca a ellos. No estamos preocupados, no tenemos miedo, nos respetamos mucho a nuestro contrario y ojalá que es un gran partido donde nosotros ganamos el partido.
2: Aquest partit a les 3 de la matinada jugarà Monterrey, qui guanyi jugarà 8ens contra el Canadà, que ahir va fer història, mai abans havia passat d'una fase de grups d'un Mundial. Ahir es va plantar 8ens, guanyant a 16ens contra Sud-àfrica, va ser el primer partit d'aquests 16ens de final, ho va fer el temps afegit, 0-1, va guanyar el Canadà amb un gol final d'Eustaquio. Per cert, un partit que el Canadà, que és anfitrió, no va jugar al seu país perquè havia quedat segona del seu grup, per tant va haver de marxar i aquest partit el va jugar a Los Angeles.
0: Ja, i precisament aquesta dada, Josep Gaya, fa que es converteixi el Canadà en el primer combinat anfitrió que es classifica d'aquesta manera, jugant fora de casa.
8: Sí, el Canadà ha estat la primera selecció de tota la història d'un Mundial que ha jugat un partit com a visitant sent anfitriona. I això perquè aquest és el primer Mundial amb triple seu, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. Per poder jugar els seus partits com a local, Mèxic i el Canadà havien de ser primeres de grup, però el conjunt canadenc ha estat l'únic que no ho ha fet. D'aquí que s'hagin vist obligats a jugar el partit de 700 fora de casa, al SoFi Stadium de Califòrnia. Possiblement aquest no serà l'únic cas d'una selecció que jugui fora de casa, ja que si Mèxic arriba a quarts de final, també haurà de disputar tots els seus propers partits com a visitant. Els Estats Units serà l'únic dels tres països organitzadors que podrà jugar tots els seus partits com a local, perquè a diferència de Mèxic i el Canadà, és la principal anfitriona.
0: I a tot això, Arbusa, la selecció espanyola, que reperen avui la feina i al Tot Costa tindrem protagonista especial.
2: Sí, Pau Cubarsí avui passarà pels micròfons del Tot Costa. Aquí a Chattanooga podrem parlar amb el central del Barça, un dels millors jugadors o el millor jugador de la selecció espanyola en aquesta fase de grups. Com deies, ahir la selecció espanyola va descansar, avui torna a la feina aquesta tarda, aquest matí, aquí a Chattanooga, pendents també de Nico Williams, que no podrà jugar dijous al partit de 700 contra Àustria, a Los Angeles, i veurem si el tornem a veure en aquest Mundial. En canvi, dijous sí que podríem tornar a veure Dani Olmo a l'11 titular. És un dels canvis que podria fer Luis de la Fuente. Ja sabeu que l'altre dia contra l'Uruguai va jugar Mikel Merino, doncs podria jugar Dani Olmo aquest dijous, aquest partit de 700 a la mitja punta de la selecció espanyola.
0: I deixant el Mundial de banda, el Barça, dies claus per al tancament de l'exercici econòmic i per la presa de possessió de la nova junta de Joan Laporta. Demà 30 de juny la junta ha d'haver fet els deures econòmics. Què queda pendent de tancar, Ramon Salmurri?
9: Mira, un parell d'operacions, Laia, un parell de noms damunt la taula. El primer, d'una banda, concretar la renovació d'Andreas Christensen, que signarà un contracte amb el Barça. Ja està tot acordat verbalment amb el futbolista i amb el seu entorn. Un contracte per les dues properes pròximes temporades. Recorda que Christensen es va lesionar del genoll aquesta passada temporada i el Barça va decidir oferir aquesta renovació al futbolista, una renovació que serà finalment per dues temporades. I l'altra operació és concretar la sortida d'Ansu Fati al Mònaco, equip on ha jugat cedit. El Mònaco vol exercir l'opció de compra d'11 milions d'euros i és una operació que el Barça vol enllestir ja per poder, com deies tu, encabir-la dins l'exercici econòmic de la temporada actual, una temporada que tancarà Rafael Juste com a president, però que a partir de dimecres serà el torn de Joan Laporta en el seu retorn a la presidència del club. Dimecres serà l'acte de presa de possessió de Joan Laporta i la seva nova junta directiva, un acte que està previst per dimecres al migdia.
0: I un altre dels temes pendents és la sortida de Marc-André Ter Stegen, Salmo.
9: Va agafant força l'opció de l'Ajax. Negociacions en marxa entre el Barça, l'Ajax i el jugador de cara a la cessió de Marc-André Ter Stegen. Ter Stegen vol jugar a l'Ajax, però aquí, com bé saps, hi ha un problema, i és un problema que no és menor, i és el salari del futbolista. Com en el cas del Girona, el Barça és conscient que haurà d'assumir una part del salari del jugador. Veurem quina part està disposada a assumir el Barça, quina part pot assumir l'Ajax i si Ter Stegen està disposat a renunciar o no a una part del seu salari.
0: Un altre nom propi és el de Robert Lewandowski, ja ha triat destí i no és l'Aràbia Saudita.
9: La MLS, Chicago Fire, finalment Robert Lewandowski s'ha decidit per jugar a la Lliga Nord-Americana. Ja fa uns dies que va visitar les instal·lacions i la ciutat de Chicago, el van convèncer i finalment ha decidit acceptar la proposta de la MLS.
0: I dos apunts més amb tu, Salmo, un de la samarreta del Barça i un altre de la pretemporada.
9: La samarreta es farà demà la presentació oficial de la samarreta d'aquesta propera temporada amb una principal novetat, el logo de la Fundació del Futbol Club Barcelona, que substitueix el logo d'ACNUR, i una samarreta que el Barça utilitzarà en el primer amistós del dia 24 de juliol a porta tancada a la ciutat esportiva contra l'Europa.
0: Doncs avui també s'ha confirmat un altre amistós, en aquest cas no del Barça, sinó del Girona. A la segona divisió s'enfrontarà l'Alavés el pròxim 25 de juliol i el partit es jugarà al Royal Bert Training Center a les Preses, a la Garrotxa, que és on els gironins fan la pretemporada. Farem ara una pausa i després... Grande! Explicarem i sentirem de nou aquesta alegria de Marcel Camproví i el seu equip al Campionat d'Espanya de Ciclisme.
10: Catalunya migdia. Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
11: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
12: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
13: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
14: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
13: Entrades a Teatre Poliorama.
15: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència...

0: Molt bona gent!
1: Xxt, silenci.
2: Per nostra, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
3: O el Catalunya Ràdio.
4: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
3: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
2: I que així sigui, per anys i anys.
5: 3CAT.
3: Molt nostre.
6: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a cala meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
7: Molt bé.
6: Arribarem a tot?
7: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
8: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
9: Catalunya migdia.
10: Set minuts i les 3 de la tarda. En ciclisme falten 5 dies perquè arrenqui el Tour de França a Catalunya i els equips comencen a confirmar els ciclistes participants. Isaac Vilalta, mentre que aquest cap de setmana, Isaac, s'han completat els campionats d'Espanya de ciclisme i el resultat final per als ciclistes catalans ha estat excepcional.
11: Exactament, amb Mireia Benito fent doblet amb la crono i la ruta i ahir amb la victòria de Marcel Camprodí en la prova de ruta elite. El ciclista barceloní es va imposar al final a un altre català, Joel Nicolau. L'hora al campionat d'Espanya representa més la primera victòria com a professional de Camprodí.
12: Sí, amb el Joel Nicolau, un altre català i company d'entrenament, ens hem jugat la victòria i l'esprint. Ell ha llançat l'esprint des de lluny, li he pogut agafar roda i la seguida. Respectant. Molt content, no m'ho acabo de creure i superfeliç.
11: Paula Blasi, adolorida després de caure quan s'entrenava, no va disputar la prova en ruta que va guanyar Mireia Benito. D'altra banda, els diferents equips van confirmant els corredors que disputaran el Tour. Com vam avançar a Catalunya Ràdio, Marc Soler no hi serà. A Pogacar l'acompanyaran Del Toro, Yates, Velens, Magnolti, Groscharner, Pòlit i Vermeers. També ha confirmat el seu equip el Caja Rural, que disputarà el Tour amb dos catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau, i el neerlandès resident a la Garrotxa, Àlex Molenar. Queda fora de l'equip el lleidatà Jan Castelló.
10: A motor, Marc Márquez passa satisfactòriament el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, un dels pitjors circuits segons el seu estat físic actual. A MotoGP, Asen ens ha deixat una cursa llarga en què van passar moltes coses i amb un canvi de líder, Damià Aguilar.
13: Marc Márquez va arribar a Assen a 40 punts de Marco Bezzecchi i se'n va a 40 punts de Jorge Martín. Marc Márquez havia apostat per un pneumàtic tou al darrere que li va permetre mantenir-se entre els més ràpids al principi i mirar de gestionar les darreres 10 voltes per acabar cinquè. És el propòsit que tenia. Només que un incident de cursa amb Fabio Di Giannantonio, que segons el Tro de Cervera els comissaris no van penalitzar bé, el va acabar situant setè a la meta. Ara bé, veient com estava el circuit neerlandès, millor dit, les seves escapatòries, Marc Márquez ha volgut valorar, sobretot, haver evitat les lesions als Països Baixos.
14: He salido de Holanda sin lesiones, esto es lo que buscaba en este circuito, porque se ha visto este fin de semana que el piloto que se caía y entraba en la grava. Yo ya me quejé el año pasado, que aquí la grava no está bien, hoy a Bezzecchi le ha pasado lo mismo, entonces lo entendí el viernes así y dije, quiero salir de aquí sin lesiones y así lo he hecho.
13: Primera victòria de Yogura al Mundial, primera victòria d'un japonès amb 22 anys. Bezzecchi a l'hospital, però miraculosament sense fractures. Jorge Martín, nou líder. Àlex Márquez, cinquè, un gran resultat. I Marc Márquez, setè, que segueix en el seu mode remuntada. I la setmana que ve, darrera parada abans de vacances. Gran Premi d'Alemanya, allà on Marc Márquez ha guanyat 9 vegades a MotoGP. Si divendres va pressionar Bezzecchi dient que Assen havia de guanyar els 37 punts, al Sachsenring tots el pressionaran a ell dient que ha de guanyar els 37 punts.
10: I seguim parlant de motor, el Mundial de Fórmula 1, victòria pel britànic George Russell al Gran Premi d'Àustria en un Mundial que no s'atura les pròximes setmanes.
15: George Russell ha sortit campió per segona vegada aquesta temporada després d'imposar-se a Max Verstappen, segon, i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, tercer en aquest Gran Premi. Amb aquesta victòria, el pilot britànic és segon a la classificació general després d'avançar Lewis Hamilton i se situa a 40 punts del seu company d'equip, Antonelli, líder de la competició. Aquesta victòria destaca una setmana més el domini de Mercedes en aquest campionat i és el setè dels 8 grans premis que s'endú l'escuderia alemanya aquesta temporada. Aquest proper cap de setmana el Regne Unit acollirà el Gran Premi de Silverstone que, a més, comptarà amb una carrera en format sprint, la quarta d'aquesta temporada.
10: I en bàsquet acaba la temporada oficial, s'intensifiquen els moviments de mercat i avui, en aquestes pròximes hores, el focus el tenen Ernest Macià, el Barça i el Madrid.
1: Sí, perquè el Madrid es planteja si destituir avui mateix Sergi Oscari.

0: Guardiola. El diari Marca assegura que això podria passar aquesta tarda, i a Can Barça una veu nova que transmet il·lusió per vestida blaugrana, la de Moses Wright, un dels pivots de l'Eurolliga d'aquest any, que confirma a una televisió grega ahir en un torneig a 3x3 que està encantat, i a més és la manera d'oficialitzar aquest fitxatge pel Futbol Club Barcelona.
1: Oh, sí. Barcelona és un gran club, una gran organització, tanquen bons jugadors. Estic emocionat de jugar en una gran ciutat. Tot.
0: Moses Wright, de fet, de mitjana 13 punts i 7 rebots aquesta temporada amb els Alguiris, n'ha fet una valoració de 18 per partit, una de les millors de l'Eurolliga.
2: I d'altra banda, Ernest, Catalunya i el Regne Unit, que es van enfrontar ahir al Congost en un partit que la selecció feia 3 anys que no jugava.
0: I Catalunya, que dominava de 7 al descans, va acabar perdent 76-78 amb una selecció on els jugadors convocats, alguns d'ells, no van poder vestir de curt perquè la Federació Espanyola no els va deixar. Són Oriola, Bassas, Parra, Paulí i Villar, i no els va deixar perquè avui la selecció espanyola obre les finestres FIBA.
2: I Marcos García, acabem de rebre un comunicat de la Lliga Femenina de Futbol amb bones notícies per la Lliga.
3: Sí, l'Assemblea de la Lliga F, per 2/3 dels vots, aprova la inversió del grup de Pau Gasol, inversió de 55 milions d'euros en les properes 4 temporades del grup Gasol 16 Ventures, que és la via inversora de Pau Gasol. Per fer què? Per desenvolupar l'estructura comercial de la Lliga F i, segons diuen, creixement, professionalitzar i expansió internacional del futbol femení professional. Abans en roda de premsa per demà, però de moment aquest és el comunicat de la Lliga F, 55 milions d'inversió del grup Pau Gasol les properes 4 temporades.
2: Doncs tot el que sigui que creixi la inversió en la Lliga Femenina de Futbol són bones notícies per la competició. Marta García, acabem amb algun altre punt del dia.
4: Mercat, concretament el d'hoquei patins, perquè Nico Ojeda s'incorpora al Barça fins al 2029. L'argentí de 24 anys ve del Pons Lleida, equip amb el que ha disputat 3 temporades en l'Hockey Lliga, i esta última, en condició de cedit, ha sigut el pitxitxi de la Lliga amb 26 gols.
2: Doncs fins aquí el repàs en l'actualitat esportiva del dia. A les 7 tot costa, amb l'entrevista al jugador del Barça, Pau Cubarsí, i a les 11, com cada dia durant aquest Mundial, el Club de la Mitjanit, especial Mundial. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
5: Tu penses?
6: Són les 3.
7: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
6: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat com la gasolina pujarà de preu demà passat. El govern espanyol ha decidit aquest migdia començar a retirar les rebaixes als impostos aprovades per la guerra de l'Iran. L'1 d'octubre les ajudes s'acabaran definitivament, si no és que la situació a l'Orient Mitjà obligui a recuperar-les. També hem connectat amb Veneçuela, on les opcions de trobar supervivents després del terratrèmol de dijous passat es van esvaint a mesura que passen les hores. La població cada cop està més indignada amb la falta de mitjans per a aquestes feines de rescat per part de l'estat veneçolà. I hem sentit, o més aviat no hem sentit, la declaració de la secretària de Zapatero al Senat, Gertrudis Alcázar, investigada també en el cas Plus Ultra. S'ha negat a declarar al Senat, a la Comissió d'Investigació de la CEPI, precisament amb l'argument que està imputada i que ara està centrada a defensar-se de manera jurídica, i per això no ha volgut declarar davant dels senadors. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya Migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
8: Doncs seguim pendents d'aquest tiroteig al nord d'Alemanya, ho hem explicat fa mitja hora, provocat 5 morts. Les circumstàncies són encara confuses, però, segons la policia, els trets s'han disparat dins d'un centre de benestar social per joves i mares a Stade, a 40 quilòmetres d'Hamburg. També hi ha ferits, però no se n'ha determinat el nombre. La policia investiga com han passat els fets i els motius del tiroteig. Hi ha 2 detinguts, un dels quals seria el que ha disparat. A Alemanya, les lleis sobre possessió d'armes són més restrictives que als Estats Units, on els tirotejos massius, ja ho sabeu, són molt més habituals, i en parlem quan passen al Catalunya Migdia. El govern espanyol ha aprovat un decret d'impuls a la jubilació parcial anticipada dels treballadors públics. La norma permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que els substitueixi a través d'un contracte de relleu. Per cobrir la feina dels treballadors que jubilin parcialment, l'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però, com a novetat, Ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja la jubilació parcial de milers de treballadors que havien quedat encallades el 2025, quan va entrar en vigor nous requisits per aquest tipus de jubilació. El sindicat de llogateres és escèptic sobre el decret d'habitatge que ha anunciat el govern espanyol pel juliol i que inclourà una pujada del 21% de l'IVA dels pisos turístics i també la pròrroga extraordinària de lloguers i bonificacions a l'IRPF pels propietaris que baixin preus. La portaveu del sindicat, Carme Arcarazo, en reclama que es tingui en compte la proposta que van presentar al Congrés fa dos anys i demana també que es recuperi la moratòria als desnonaments.
5: Sobre les pròrrogues, exigim que les pròrrogues siguin pròrrogues ben fetes, integrals, a les que tots els llogaters s'hi puguin acollir. I en tercer lloc, no ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
8: Al tram final del judici del cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre Jorge Fernández Díaz per la presumpta trama parapolicial que robava informació compromesa pels líders del PP al tresorer del partit, Luis Bárcenas. També en sol·licita 15 pels responsables de la cúpula de la policia, l'exdau Eugenio Pino i el comissari Andrés Gómez Gordo, i eleva a 19 anys la petició de reclusió per l'excomissari Villarejo. La Fiscalia Anticorrupció deixa en 12 anys i 5 mesos la pena per l'exxofer de Bárcenas i per Marcelino Martín Blas, excap de la Unitat d'Afers Interns de la policia. A Catalunya, un home ha mort aquest matí en un accident en una furgoneta i entre una furgoneta i un camió a l'AP7 a Montblanc, a la Conca de Barberà, en direcció Lleida. Ho ampliem des de Tarragona. Jordi Barranca.
9: Era el passatger davanter de la furgoneta. Per causes que s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió per encalç entre el vehicle on viatjaven 8 persones i un camió que transportava ferros. La víctima mortal tenia 55 anys i era veí de Girona. De la resta d'ocupants del vehicle, un ha resultat ferit crític i els 6 restants ferits lleus els han traslladat a l'Hospital de Sant Pau. El conductor del camió ha quedat il·lès. 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers i diverses dotacions al sistema d'emergències mèdiques, 6 unitats terrestres, l'helicòpter medicalitzat i també l'equip de suport psicològic s'han desplaçat fins al lloc dels fets. L'accident ha obligat a tallar durant 2 hores la circulació a l'AP2 en sentit Lleida. Des que va començar l'any, 67 persones han mort per accidents de trànsit a les carreteres catalanes, segons dades del Servei Català de Trànsit.
6: Passen 4 minuts de les 3. Saludem la Júlia Reguer, cap de Política del Periódico. Bona tarda.
10: Què tal? Bona tarda.
6: L'Alba Alfagema, psicòloga. Bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
6: I el Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona tarda.
12: Molt bona tarda.
6: Es nota qui són els últims d'arribar perquè encara estan ofegats i esbufegant de la calor que han hagut de patir. Qui ja fa més estona que està dins de les instal·lacions, doncs ja més o menys ha pogut respirar una mica millor.
11: Són les màquines diabòliques de la zona blava. Ah. Que quan no funcionen t'has d'anar cada un quilòmetre lluny a buscar un altre.
6: Fa molta ràbia, allò. Apretes tots els botons i llavors et diu no ha estat possible fer la transacció. No sé quants metres.
10: Has de fer servir l'aplicació, molt més fàcil.
11: Ja, però... I penso quan dic...
10: Quan hi ets, no?
11: Sí, quan hi ets.
6: Molts ànims. Ja sabeu, però, que el primer tema sempre ens ve des de fora... I és l'Empar Moliner qui ens l'ofereix els dilluns. Bona tarda.
13: Bona tarda.
6: Tu les màquines de zona blava ni coneixes què són.
13: No, perquè encara no m'he tret el carnet.
6: Bé, però és que... Perdona una cosa. És que l'altre dia ho pensava. Quant de temps fa que t'hi vas apuntar?
13: No, mira, és que...
12: És que s'hi va apuntar...
13: He fracassat 3 vegades...
6: Amb la teòrica o amb la pràctica?
13: No,
6: la teòrica vas treure.
13: La teòrica... Et fa créixer com a persona, perquè dius, home, això està xupat.
6: A la primera, ràpid.
13: És que fàcil, què és? Què diuen? No, llavors és l'altre.
6: Has pujat 3 vegades ja, examen?
13: Sí, però això era abans de Sant Jordi. Llavors, per
6: Sant Jordi?
13: No, Sant Jordi, jo ja li vaig dir al senyor examinador, abans que m'abandonés, li vaig dir, ara, Sant Jordi, i una feina que estava fent, que he hagut de fer, poc. Llavors ara, ahir el vaig trucar abans d'ahir.
6: Has de tornar-hi.
13: Li vaig dir... Però a veure, si ara fem 3 o 4 pràctiques més i no tenim l'examen de seguida, ja no me'n recordaré. O sigui, ara hem de mirar si hi ha cupo.
6: Perquè és difícil trobar data.
11: Sí.
6: Sí, amb unes cues, unes llistes d'espera tremendes.
13: Si, per exemple,
6: tremendes.
13: Fos pel setembre, ja no faig ni una pràctica més, perquè no me'n recordaré. Tot allò de la rotonda del Lidl, que em van dir, de Manresa, ja no me'n recordo on és.
6: Però això és molt, molt preocupant, perquè si tu... Ara fas les pràctiques i al setembre no te n'en recordaràs.
13: No.
6: Si al setembre treus el carnet, a l'octubre, clar, quan continuïs conduint, no te'n recordaràs tampoc.
13: Vaig pecar de prudent. A l'últim examen vaig pecar de molt prudent.
6: Per què et van tombar, a veure?
13: Bé, primer de tot, vaig sortir, tot molt bé, eh? i em diu l'examinador, perquè et parlen en castellà.
3: Ah. Sí, l'examen és en castellà.
13: Primer diu pugi, i després ja diu... Diu, ha salido usted con el freno de mano puesto. Diu, es falta grave. Diu, si lo llega usted ver, comportava un quilòmetre o dos, diu, si lo llega usted ver, seria falta leve, però com no lo ha visto, dic, vale.
14: Però com va sortir amb el fre de mà sense...
13: No m'havia passat mai. No,
2: els cotxes de l'autoescola jo crec que no ja estan tan gastats que ja tiren amb el fre de mà.
13: A mi m'havien dit que no funcionava, doncs el meu va funcionar. I llavors hi havia uns obrers, com el, que jo crec que me'ls van posar allà d'extres, llogats de focus, que estaven en un forat. I dic, calla, fem-ho bé.
14: Ai.
13: Agafo, pitu, pi... M'aturo, els obrers... I llavors l'examinador em va dir, lleven tota la mañana aquí... Han pasado 20 coches de autoescuela, ya lo saben, que pasan coches. Diu, no hubiese no usted tenido que pitar.
14: Però per això et van suspendre? Per haver...
13: Ja portava dos faltes. No, llavors la tercera. Sí. La tercera va ser, diu, Hospital General, quan pugui. Jo veia que l'examinadora, que no poden fer res, obria molt els ulls. Que jo crec que... Ara entenc que m'estava indicant el cartell, el tens aquí davant, a la dreta has de sortir de seguida. Però ell em va dir... Perdoneu que us estic fent la dèria, ja no la faig.
14: No,
13: ella em va dir, tu, per exemple, imagina't que et diu a la dreta i no has anat a la dreta. No fotis cop de volant i trepitgis la contínua perquè et suspendran.
14: Això és fatal.
13: Digues, ai, m'ho he deixat. Què vaig fer? Dic, oi, a la dreta, patapam. Diu, ha pisado usted un poco de raya. Esto es falta leve también, ya para tres.
2: No vam conducció lliure, ja. Jo quan el vaig fer era conducció lliure i jo recordo que a mi m'han cridat l'atenció perquè jo vaig anar tot recte. Tota l'estona.
14: Clar.
13: A mi...
14: T'haig
13: de confessar que en Gil, el meu examinador, en Gil Bavià, que en deu estar escoltant...
14: No, en Gil deu ser el teu professor.
13: El meu professor,
14: que dius examinador...
13: Sí, no, professor. No, el pobre Gil Bavià, que després de miure d'anar a un balneari... Mira que té un èxit... O sigui, no li vull baixar la quota de suspesos. No? Llavors, en Gil em va dir... si fos conducció lliure... El que més et surt a compte és anar per aquí per les rotondes, però jo no m'ho aprenc, no me'n recordo, no em conec Manresa.
14: Molt bé, doncs escolta, molts ànims en Gil i a l'Empar.
13: Ai, sí, pobre,
14: a la quarta, jo anava a dir a la tercera va la vençuda, però no, la tercera no hi ha anat, a veure si a la quarta.
13: Jo crec que a Cuenca no em voldrien, però si no ja us ho explicaria.
14: Molt bé.
13: Si me'n vaig una setmana allà.
14: Molt bé, escolta, fem una cosa, tens dèria, eh?
13: Sí.
14: Mira, passen 9 minuts de les 3, fem una pausa per la publicitat i de seguida la dèria de l'Empar. Publicitat i ara fem la dèria.
7: Catalunya migdia. Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
15: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol, al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
16: Quan l'objectiu del teu negoci és arribar sempre més lluny, cada detall compta. A Toyota Professional Master Track fa un any que acompanyem professionals, empreses i taxistes amb un servei especialitzat de venda i postvenda per a vehicles industrials i taxis. Totes les nostres ofertes especials per al teu negoci a Toyota Professional Master Track, a la Rambla de Guipúscoa 177, Barcelona.
17: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
7: Catalunya migdia.
14: Com us podeu suposar, les peripècies de l'Empar amb el seu examen de conduir han continuat monopolitzant la pausa per la publicitat. Però bé, Dèria, tenies a veure.
13: Tinc la raó per la qual puc demanar a tothom que ens està escoltant, si està a punt de triar una professió, que no triï lampista mai.
14: No, per què?
13: No, perquè es morirà de gana, mai.
14: No,
13: mai.
14: Home, doncs ara tenen molta feina.
13: No.
14: No?
13: No, no.
14: A veure.
13: A veure, ahir, diumenge a la tarda, no podia obrir la rentadora. A dins hi havia els pantalons, els mítics pantalons que la meva filla necessitava per un examen avui.
14: Ui.
13: perquè tothom sap que si no fas l'examen amb els pantalons que vas fer servir aquell dia que tot va anar malament, tot va bé i és culpa teva, no? Em diu, la meva filla, com a cap d'operacions, em pregunta, si ara els rentem i els estenem, estaríem per demà? Perquè tèrmicament no saben les coses, ja, no? Clar. Jo, amb el sol que fa, estaran en un minut.
14: Clar.
13: Quedo bé. O sigui, se'm respecta en aquest cas. Amb altres coses no se'm demana opinió, però amb aquesta, sí. Fem la rentadora, centrifuga, i anem a estendre aquella meravella. No es pot obrir. Llavors jo, deu ser que t'has deixat una moneda als pantalons i s'ha obturat. Nervis. Tornem a fer-la. De nou, no s'obre. Desendollo i endollo. Busco el filtre. I és a sota. Concloc que si ve tallar llenya és feina per mi, arreglar la rentadora no. Estic a punt que la meva filla em retiri la custòdia. Em digui, tu no ets la meva mare, fora d'aquí. Tot el meu prestigi, un prestigi que vaig aconseguir el dia que el gat va pujar un arbre i jo vaig rescatar el gat pujant a l'arbre sense escala.
14: Molt bé.
13: Se'n va en orris. Estic perdent prestigi. Vaig al xat de veïns de la zona. Hola, perdonin, algun lampista és molt urgent. Ha de ser diumenge, o sigui, ahir. A la rentadora no hi havia només els pantalons. Reconec que també hi havia una targeta de crèdit que em vaig deixar a la butxaca. No em jutgeu. Als anuncis i a les sèries, quan la gent es despista, cauen simpàtics.
14: Ja, clar, sí, sí.
13: O sigui, jo vaig veure...
14: Si passa una vegada, sí, si no. Et decides el teu ara, estat habitual...
13: El diari de Bridget Jones, aquella idiota, tot el dia que s'equivocava i ensopegava i feia cares, quan tothom li queia bé. Doncs, escolta'm, jo no faig, almenys no faig morrets com aquella. Total, la veïna número 1 m'envia un vídeo on un senyor t'explica que pots fer si no s'obre la porta de la rentadora. Excurs. Hi ha un vídeo per cada cosa del món.
14: Sí, sí, sí.
13: És a dir, si tu t'has sortit un pèl al llavi, hi ha un vídeo sobre pèls als llavis. És el mateix que si tu entres a un bazar xinès, no ha passat mai que no tinguin allò que demanen. Tu et dius, teniu coets que funcionin amb endoll i piles i siguin dron? Passillo a dreta. Doncs el mateix, no? Jo no vull un vídeo. Jo ja sé buscar vídeos, però la gent sent un estrany plaer enviar vídeos, molt. És una reminiscència de l'època caçadora o una reminiscència del que portava les notícies a la tribu. La gent li encanta trobar vídeos i comunicar-te una cosa que creuen que no saps a través d'un vídeo. Se senten buscadors. Jo, de veritat, no li veig la gràcia a buscar vídeos si puc buscar bolets, però és igual. La veïna número 2 em diu que truqui a l'assegurança. Home, gràcies, però jo vull un lampista ara avui per obrir la rentadora, perquè si no em prendran la custòdia i em quedaré sense filla. Hi ha una roba que és qüestió de vida o mort. Sortiré a crims. Voleu que surti a crims? Ja se m'ha acudit que trucaré a l'assegurança, però és que em diran que dilluns. Jo vull un lampista avui. Comprenc que és car. Sí, el pagaré. Veí número 3. Em diu que val la pena que truqui al servei tècnic de la rentadora. Jo què sé, la marca de la rentadora. Jo què sé, segurament és una marca alemanya, que és Cacota amb K. Però jo no puc trucar al servei tècnic perquè necessito els pantalons ara. I la targeta de crèdit també, però això és igual. Si no vinc al Catalunya migdia, sabreu per què és. Em dic, vull un lampista. Suplico el xat de veïns un lampista, sisplau. Pago en negre o en espècies, si cal. O sigui, tinc marduix, tinc punyol, el que vulgueu. El veí número 4 em diu que és lampista. Home, molt bé. Diu, però que no em pensa cobrar per obrir la rentadora, perquè és molt fàcil i que sota hi ha un filtre i que si el trec sortiran pèls i coses diverses i la targeta de crèdit ja funcionaria. Jo li dic, vingui, per favor, si no hauré d'obrir la porta cops, com em suggeria el senyor del vídeo, número 3, per cert, però em diu que provi això primer, que ell, de tota manera, en diumenge no pot treballar. Aquesta és la raó per la qual ningú es fa lampista. És com ser pagès i dir, calla, plantaré julivert. Tindré un latifundi de julivert. Doncs és una mala idea, tot i que ara ja no el regalen. Si demano un camell, si ara demano al xat de veïns un camell, em diran, té el telèfon, però no el donis a ningú. He dit.
14: I vas poder obrir
13: no.
14: La... I estan allà els pantalons?
13: Sí, la targeta de crèdit. Sí, sí. Però això de la targeta de crèdit no ho he dit a casa per no perdre més prestigi encara, però ara ho sabran.
14: Home, sí. Bé, no sé si algú vol fer algun comentari sobre els periples de l'Empara a casa.
18: No, segurament la teva filla et culparà tu per deixar-te la targeta dins dels pantalons després d'haver-li dit que s'havia deixat ella la moneda.
13: No li diré. No, la targeta l'agafaré discretament i li donaré la culpa al gat.
14: Això si aconsegueixes obrir la rentadora.
13: No, clar, avui ha de ser ja cops, però...
14: La teva opció és desmuntar-la.
13: Sí. Diuen, hi ha un filtre. Jo no he vist cap filtre. A sota hi ha una cosa, però...
18: Sí. És allò. Aquell quadradet? Allò, no? Aquell quadradet?
11: No, no, que no és fàcil d'obrir, però aquell quadradet...
14: Compte que a vegades l'obres i comença a sortir aigua. Comença a sortir aigua i llavors... Sí. Tens un pan d'aigua a casa, eh?
13: Tots heu obert la rentadora. Sí.
11: Ara, com més dies es quedin allà els pantalons, aquells pantalons...
13: Ah, no, perquè més...
11: L'olor aquella de rescrosit que
13: no, perquè és que els hem fet 3 o 4 vegades. Hem provat tots els programes per si de cas.
14: I els has encongit.
13: Oh, merda.
14: Oh, depèn, si has posat la temperatura...
13: Ja no els joves no porten pantalons estrets com nosaltres, van king size ara.
19: Mentre no s'encongeixi la targeta.
14: També, clar.
11: Targeta aquella ja està, ja l'ha donat per mort.
13: No, he anat aquí davant, que és... Me pueden hacer otra. ¿Qué dibujo quiere?
19: Està muy limpia.
13: Ves igual.
14: ¿Qué dibujo quiere?
11: Aquí amb el veí 4 i tindràs relació o no?
14: No acabo d'entendre aquest raonament, però com que és diumenge no puc venir a ajudar-te a obrir la rentadora.
13: I diu, no et penso cobrar per obrir-la.
14: Bueno, clar, però si em diguessis que volies fer tota la instal·lació de la casa, diria, home, en diumenge poder no, però per obrir la rentadora, carai, ni que sigui per un cafè, no?
13: T'ho juro, eh?
14: No, no.
11: Però doncs... no va seguir la conversa amb el veí 4. Va dir, no puc venir, ja està.
13: Desesperació màxima. Bé, confesso que vaig obrir i vaig mirar per sota, però... fins aquí.
14: No sé què m'interessa més, si seguir les peripècies amb el carnet de conduir o amb l'obertura de la rentadora. Però vaja, en fi, ànims, en part.
13: Gràcies.
14: Passen 3 minuts d'un quart de 4. Una pausa i anem cap a Veneçuela, a Caracas, per saber quina és la situació allà amb el nostre enviat especial, amb el Joan Biosca.
20: Catalunya migdia.
21: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
22: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
23: Evitem el soroll.
24: Ens allunyem de les estridències.
23: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
24: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
23: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit. Un informatiu sense presses.
24: Per donar context als grans titulars.
23: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
25: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
20: Catalunya migdia.
14: Passen gairebé 20 minuts de les 3. Veneçuela manté la feina dels equips de rescat que encara busquen gent atrapada sota la runa, tot i que ja han passat 5 dies del doble terratrèmol que, de moment, ha fet gairebé 1.500 morts. De moment, encara no es desisteix de trobar gent en vida, tot i que la població té la sensació que les autoritats no han donat una resposta adequada a la catàstrofe. A banda dels morts oficials, hi ha 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Per tant, totes aquestes xifres són molt provisionals. A la zona més afectada pels sismes, a La Guaira, s'ha pogut reprendre el subministrament elèctric en un 75% de la zona i l'aigua potable en un 70%, segons que ha afirmat el govern de Delcy Rodríguez. La devastació és enorme. El govern ha xifrat en més de 13.000 les famílies damnificades, 800 edificis amb danys estructurals i gairebé 200 construccions ensorrades totalment. Sobre el terreny hi ha més de 2.500 efectius internacionals d'ajuda en el rescat. Podem connectar amb Caracas i tenim l'enviat especial de Catalunya Ràdio i de TV3, Joan Biosca. Bona tarda, bon dia per tu.
27: Òscar, què tal? Bona tarda.
14: Avui fa 5 dies del terratrèmol. S'ha sentit, de fet, una nova rèplica. Hi ha hagut danys? Com s'ha viscut aquesta rèplica?
27: Sí, fa poca estona hi ha hagut una rèplica que em comenten que ha sigut aproximadament d'uns 5 graus a la zona de Caracas, on ens trobem ara. És cert que La Guaira, la costa del Carib Peninsular, uns 30 quilòmetres d'aquí, és on hi ha hagut més destrosses i més danys. Hi ha on més s'està treballant amb els equips de recerca, però hem volgut venir en aquesta zona de Caracas, de la capital veneçolana, també afectada. Ara mateix al meu costat, t'explico. Estic parlant amb una mascareta, per cert, perquè hi ha les tasques de desenrunament i la policia veneçolana ens recomana, gairebé obliga a portar-la, però hi ha gossos que busquen persones, policies, militars, personal que està desenrunant. Potser escolteu el so dels cubells com treuen la runa. Hi ha voluntaris, hi ha bombers descansant, hi ha cotxes destrossats. La situació aquí és desoladora, però la que viurem en les properes hores quan anem a La Guaira serà encara pitjor. Les xifres són... no sé com dir-ho, podríem parlar de xifres i de xifres, però viure-ho des de primera línia posa la pell de gallina. Realment és un escenari, podríem dir, com de guerra, no? De destrucció. També acaben d'arribar uns equips de rescat especialitzats a Qatar. O sigui que l'ajut internacional aquí a Veneçuela és enorme.
14: El que tenim és aquesta ajuda internacional, com deies. Cada vegada hi ha més equips que estan arribant al país per tal de, doncs, ajudar a l'hora de desenrunar. També la feina voluntària de molts veneçolans que veuen que amb les seves mans poden intentar ajudar els veïns per intentar treure tota aquesta runa, però també comencen a haver-hi alguna petita crítica sobre la falta de resposta de l'executiu, de l'estat veneçolà, no?
27: Sí, això t'ho diuen sense micròfon, i t'ho diuen bastantes persones, però també és cert que intenten deixar-ho de banda. Et diuen, ara no és moment per començar a parlar de política o d'aquestes circumstàncies, però sí és cert que hi ha moltes crítiques. A veure, hem vist escenes, Òscar, realment impensables. Fa 8 mesos, abans de la detenció del llavors president Nicolás Maduro, imatges de soldats nord-americans, de marins, batallons de marins carregats de material, trepitjant la costa veneçolana, desembarcant en vehicles amfibis. És cert que portaven material com martells, com serres mecàniques, però les imatges es veu a militars veneçolans escortant els militars dels Estats Units. O sigui, és una imatge gairebé de desembarcament. No és que estiguin ocupant militarment el país, però és una clara un clar indicatiu de que qui està tutelant ara també aquestes tasques d'ajut humanitari són els Estats Units. Hi ha militars de països com Mèxic, com El Salvador, com l'Argentina, com Xile, països que són antixavistes i que també estan presents en aquests operatius de rescat. O sigui que estem veient una Veneçuela realment completament diferent a la que havíem vist fins ara, amb el xavisme controlant-ho tot, i ara claudicant d'alguna manera no només a l'ajut internacional, que l'agraeixen, sinó també a la tutela. Per exemple, nosaltres hem de portar una pulsera de color rosa, que és la que ens identifica com a periodistes i és la que ens permet accedir a les zones afectades. El govern veneçolà ha posat moltes facilitats al periodisme i això no passava fins ara. Havies de demanar un visat, no te'l donaven. Jo quan vaig arribar en aquestes darreres hores per avió amb un periple a Buenos Aires, Bogotà, Panamà, Ciutat de València, a 2 hores en cotxe, 3 hores d'aquí de Caracas, a l'arribar l'oficial de migracions ens va donar les gràcies per arribar. O sigui que és una situació que jo no havia viscut mai.
14: Clar, a mesura que passen els dies és obvi que hi ha menys esperances de trobar supervivents sota la runa. Tot i això, la gent que està intentant treure, doncs, totes les pedres, totes les trossos de paret al terra, encara tenen esperança o comencen a assumir que ja no trobaran més supervivents?
27: Mira, li podem preguntar una señora, usted es vecina de aquí, ¿verdad?
0: Vivo, pero hacia la Candelaria.
27: La veo secándose las lágrimas.
0: Bueno, es que no, o sea, me da tristeza, no estoy llorando porque ya eso lo lleva uno en el corazón y uno se cansa tantos días. Ay, ya, yo estuve en cama pues casi 2 días con dolores de estómago y así, porque yo digo que los nervios se le recogen a uno.
27: Claro, ¿ha vivido la réplica de hace un rato?
0: Fueron a las 7 de la mañana.
27: Un susto, ¿no?
0: Estaba acostada, no me había salido de la cama, pero sentí así yo. ¡Ay, Santísimo Señor Jesucristo! Tembló, pero fue así rapidito.
27: Bueno, muchas gracias. Estamos en directo para Catalunya Ràdio de Catalunya, de Barcelona. Gràcies per su testimonio. Ja ho sentiu. Testimonis com aquests en podríem tenir a cabassos.
14: I el que dèiem, cada vegada amb menys esperances de trobar supervivents, tot i que les xifres de desapareguts continuen sent ingents.
27: Sí, els experts et diuen que a partir del 5è dia és molt complicat, però les esperances mai es perden. És cert que en altres circumstàncies com aquestes hi ha hagut supervivents que han aguantat molts dies, però sí és cert que les possibilitats d'ara en endavant de trobar persones en vida són menors, però s'han vist imatges de nadons, de persones grans, hi havia un testimoni de los topos, que són els mexicans especialistes en rescat. Mèxic és un país sísmic, i explicava que havien trobat amb una senyora abraçada al seu gos, la senyora morta i el gos viu. I també és un altre tema, el rescat dels animals domèstics, que molta gent se'ls estima molt i formen part de les famílies.
14: Sento de fons que hi ha maquinària, per tant hi ha maquinària potent per tal de poder ajudar en aquestes feines de desenrunament.
27: Sí, mira, acaba davant meu un obrer amb un martell enorme d'aquests de picar, i amb martells, amb casc, o sigui, sí que es veu maquinària pesada, amb grues. Mira, una, dues, tres grues, les que estic jo veient ara, i els gossos ensinistrats, o sigui, és l'escenari típic de terratrèmols, de catàstrofes, i això que és aquí a Caracas, que és la capital i que podríem dir que hi ha més bones condicions. La zona de la Guaira, perquè ho entenguem, jo no sé si comparar-ho a Lloret de Mar o a Platja d'Aro, que és on jo estiuejava, o alguna zona de la costa catalana, on la gent va els caps de setmana, estiueja, és feliç, va amb la família... és una zona destrossada completament, aquesta, que anirem ara i que podrem explicar en les properes hores.
14: Doncs és el Joan Biosca, des de Caracas, explicant el que veu i els efectes de dos terratrèmols, els de 7,2 i 7,5 a l'escala de Richter, que encara a aquesta hora continuen provocant algunes rèpliques, i també la desesperació que hem pogut sentir en primera mà dels veneçolans que estan intentant desenrunar amb la por al cos cada vegada que hi ha una d'aquestes rèpliques. Joan, gràcies i molts ànims. Bona tarda.
27: Espero que s'hagi sentit bé, anem amb mascareta, en fi, les condicions són aquestes.
14: S'ha sentit perfecte, gràcies, Joan. Fins ara. Bé, doncs, aquests testimonis de primera mà, perquè a mesura que puguem anar arribant al país i que puguem començar a parlar amb la gent, començarem a conèixer les històries que, òbviament, sempre amaguen les grans xifres, però aquestes 1.500 morts, pràcticament 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts que segur que faran créixer les llistes d'una cosa i de l'altra, de ferits i de morts.
11: Bueno, clar, és que estem, jo crec que més davant d'un país, no?, que estava acumulant crisis polítiques, econòmiques, socials. Un país, jo sé que avui just en parlaven, no?, amb experts en la matèria, que segurament pràcticament cap país, i pensem en el Japó, que sí que té recursos, però és difícil que un país es pugui estar preparat per un terratrèmol d'aquestes magnituds. Vull dir que això és cert, però realment no hi havia pràcticament infraestructura ni mitjans, no?, ni d'alerta a la població, ni realment uns equips preparats pel que fa a la seguretat o el rescat, equips d'emergència, bombers. Llavors, evidentment, és allò que diuen, no?, ploure sobre mullat. A mi el que i ara escoltàvem aquesta senyora que, evidentment, emocionalment, bueno, tothom està devastat, en un estat de xoc. Suposo que això també comporta que la gent estigui...
14: I que segurament els hi sortirà a mesura que passin els dies, no?
11: Sí,
14: perquè ara tens una feina urgent,
11: sí,
14: que és desenrunar, sí, no?, ajudar el veí, trobar, sí, algun supervivent, sí, tot, sí, i que cada, sí, vegada, com més dies passin, menys opcions. Però després hi haurà un moment en què s'acabarà la feina més urgent,
11: sí,
14: i llavors ve l'impacte.
11: Bueno,
14: no?
11: Clar, l'intervenció en crisi sobretot és això. Al principi, no?, l'ésser humà, com que estem sobretot enfocats a sobreviure, no?, en aquest moment, emocionalment també, sobreviure aquesta situació, hi ha tantes coses a fer, és tan gran el desastre que la gent va actuant. Però és cert que a mesura que passen els dies, també la sensació de quan anem dient és molt difícil, ara ja seria pràcticament un miracle trobar gent viva, això també fa que el teu nivell d'esperança també vagi baixant, o sigui, que tot plegat emocionalment també és molt difícil de sostenir, no? I com molt bé dius, a la que també ara hi ha tots els equips d'emergència, estan al focus, a mesura que passi el pas del temps, quan els focus marxin d'allà, doncs la fractura emocional, evidentment social, econòmica, serà bestial, no? Però amb això també, abans el Joan Biosca feia aquest apunt, no?, del paper, per exemple, que tenen els Estats Units. I a mi aquí sí que em genera fins i tot un estat una mica de neguit, perquè no saps mai, no?, amb un lideratge com el de Trump, realment si és una ajuda humanitària, com hi ha molts països que estan enviant a gent a ajudar. Des d'aquí a Catalunya hem enviat un equip de bombers, gent de protecció civil, que estan intentant, escolta, anem a ajudar allà, a canvi de res. Però aquest desembarcament d'Estats Units, al final és com tenir la sensació de dir, aprofitem la situació d'aquest, no?, desballestament, no?, terrible arrel d'aquesta catàstrofe, per encara apretar més, no? Llavors, jo... Aquí hi ha dues coses. Una és aquesta, aquest perill, aquest risc, però per altra part, també l'altre dia, li donava voltes, no?, al final, davant d'aquestes situacions de grans catàstrofes en països, hi ha alguns països que acaben rendits, però hi ha d'altres, i hi ha molta gent que parla amb aquest esperit veneçolà, d'aquesta capacitat de superar coses, no? Llavors, jo no sé si fins i tot pot arribar a ser una oportunitat de veure's tan, d'alguna forma, que han de fer una pinya conjunta, perquè si us hi fixeu, aquests dies a les xarxes, corrien molts vídeos veient la gent com s'ajudaven, quina actitud més positiva, que a mi em va sobtar molt, que no és un estat d'ànim habitual davant d'una catàstrofe. La gent més aviat està en silenci, intentàvem posar, no?, com aquest humor, i crec que alguna cosa, pot ser que passi alguna cosa entre aquestes dues Venezueles que existeixen, no?, que potser al final aquesta necessitat de teixir una unió més enllà del final, d'aquestes realitats polítiques que estan convisquent, no? Ho dic també com un punt d'esperança, perquè al final jo crec que el país s'haurà d'unir d'alguna forma. Al final és el que dèiem, la resiliència, hi ha realment poblacions que són molt resilients. I l'altre dia mirava diferents estudis de situacions que ha viscut Venezuela i tenen una capacitat de sobreposar-se molt important. I crec que és algo que també a nivell internacional s'hauria d'ajudar a anar cap aquí, no? I no sé al final als Estats Units si dirà, escolta, anem cap allà per veure què en podrem treure tot això, no?
18: Jo crec que sí, estic d'acord amb aquesta part de la primera fase, no? Quan passa tot això floreix el que és el suport mutu, no? I el fet d'estar més cohesionats, però és cert que un país tan polititzat, sobretot des de fora, hem de tenir en compte que Venezuela és un país que ha tingut un bloqueig econòmic per part dels Estats Units, que totalment. Ha tingut un govern que l'ha tancat encara més, i això ha fet que hi hagi una divisió extrema, no? No cal anar més lluny, tenint en compte que Nicolás Maduro està detingut Estats Units i des de llavors tampoc se'n sap res més, no? Jo crec que en la segona fase, que seria ja no només la reconstrucció, sinó el fet de poder assumir que ja no es rescatarà més gent, i aquí tothom farà un càlcul polític. I jo crec que Estats Units, precisament, el que està esperant és això. És el moment en què Donald Trump pugui sortir obertament i dir, a canvi de la reconstrucció, demano petroli i or.
11: Clar, nosaltres...
18: I que les empreses,
11: tutorització, no?
18: Clar, i que les empreses dels Estats Units puguin treure el màxim benefici possible d'això, també a nivell polític, perquè al final ell vol ser vist com un salvador, no? I tenint en compte com li estan a la guerra d'Iran, crec que li va perfecte que pugui ara aprofitar aquest moment. Per tant, res és inocu.
14: Potser el que fa el terratrèmol és accelerar-ho, no?
18: Sí, perquè, ja ho anava a fer igualment.
14: Perquè, de fet, ja estava... No?
18: Però
14: ja,
18: ara, havia, ara pot havia... tenir més arguments per fer-ho.
14: Sí, perquè ell, de fet, parlava dels que ara manen, aquests sí que ens cauen bé, com l'hem dit. Ara sí que podrem mangonejar, diguem-ne. Fins ara no, sí. Però ara sí. No?
11: Però no sé la ciutadania, si real... No sé què passarà, no en tinc ni idea, eh? Però perquè tot això que estem parlant també és dels interessos més polítics i del paper de Trump. Però no sé entre ells, al final, haver dit... Diu, hem perdut milers de persones. No ho sé, no sé si pot ser un revulsiu. Segurament no, eh? Però intento d'alguna forma també, saps?
1: No, però les dues anàlisis són compatibles i a curt termini és evident que es tracta d'abordar l'emergència i l'urgència del salvament i del que puguis fer, i després ve, evidentment, tota la plaça, més ben dit, la placa tectònica de sota més política de què passa després, i això ja va passar amb el pla Marshall a Europa, no? Que és fins a quin punt els Estats Units intervé i s'ho cobra. I com deia l'Òscar, això ja ha passat, és a dir, l'abordatge cap a Venezuela ja es va fer i el Maduro el tens en una presó de Nova York i representava que això havia quedat una mica a mitges, de tal manera que podria ser la manera de reblar el clau i que Estats Units hi intervingués del tot. La qual cosa tampoc està escrita. És a dir, una cosa és que Estats Units hi intervingui, l'altra cosa és veure fins a quin punt altres països de Sud-amèrica o fins i tot d'Europa poden també reclamar el seu paper, que això no està prohibit enlloc i no, ningú ha escrit, ningú ha determinat que Estats Units s'hagi d'emportar tot aquí, de manera que també Europa també es posés les piles. Però pel que fa des del punt de vista més humà o de... És a dir, vindrà el moment de repartir culpes. És molt difícil que el govern de Venezuela sol se'n surti, perquè, a més, és un govern que està molt verd, vaja, que ha tingut molt poc temps per consolidar-se i que està en dubte. Jo, enllaçant amb l'Empar Moliner, el meu lampista, que va venir ahir diumenge, sí que té origen a Venezuela i que té família allà, i a l'hora de repartir culpes, perquè es posava a repartir culpes, ell apuntava molt a Maduro i venia a dir que les cases, que si les cases dels últims anys no estan adequades, i en canvi les de fa molts i molts anys sí que estan ben adequades, jo ho desconec. Però vindrà el pim-pam-pum i vindrà el repartiment de culpes, i ara és l'oportunitat d'aquest nou govern o aquest nou sistema per refer Venezuela amb un... demostrant que hi ha una manera millor de fer les coses, i que Maduro, si hagués continuat, se n'hauria sortit pitjor. És la seva oportunitat per demostrar-ho, però no està escrit que s'hagi demostrat i que, en qualsevol cas, el nou govern o Estats Units sol hagi de ser els únics protagonistes de la recuperació.
14: Doncs veurem com evoluciona la situació, però, efectivament, les xifres de morts aniran en augment. Són 1.500, però insisteixo que hi ha desenes de milers de desapareguts, i a mesura que avancin les feines de desenrunament, doncs, òbviament, aquesta xifra, el més probable, és que vagi creixent. Passen 5 minuts de 2:15, volien a publicitat, però arriba el Raül Flores, cap de Política de Catalunya Ràdio. Bona tarda, Raül.
4: Què tal, Òscar? Bona tarda.
14: I si arriba el Raül i fa una invasió de camp, com aquell que diu, i entra a l'estudi, és que hi ha alguna notícia d'última hora.
4: Acabem de saber que està imputada, que està citada com a investigada, la presidenta actual de la SEPI, que és la Societat Espanyola de Participacions Industrials. Ella és la Belén Gualde, i està imputada ella i una vintena de persones més en el cas Leire, sobretot en la part del cas Leire que investiga suposades irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Per tant, una causa que s'amplia i veurem altres noms, en aquest cas un càrrec en actiu d'una empresa destacada pública de l'Estat, altre cop havent de passar pel jutjat per donar explicacions sobre suposades comissions irregulars que haurien cobrat diverses empreses a partir de subvencions públiques, sobretot durant els anys de la pandèmia.
14: Doncs notícia d'última hora, no és un cas nou, però sí que són noves imputacions, noves investigacions, noves citacions al jutjat per nous personatges, diguem-ne, d'un dels casos que està assetjant el Partit Socialista Obrer Espanyol, el PSOE, com és aquest de l'Ire Díaz. No sé si teniu...
1: Mai acaben d'arribar a l'home X. És a dir, sempre hi ha l'empresa pública, el col·laborador, el secretari general, el secretari d'organització, però mai hi ha, de moment encara mai hi ha, res que pugui imputar directament Pedro Sánchez. Veurem si realment estan simplement avisant o si és que realment ell és capaç d'argumentar que tot això a ell no anava. Se li complica molt.
18: No, se li complica i, de fet, tot apunta cap aquí. És a dir, és cert que encara no tenim la imputació de Pedro Sánchez, però tots els casos que s'estan apropant cada vegada més, i certs jutges també s'ha de dir, van en aquesta direcció. Ara bé, a mi el que em sorprèn de tot això, també amb la sentència del cas Ábalos i Koldo, és que aquestes empreses segueixen tenint contractes amb l'administració pública.
1: Ah, sí. I si canten més.
18: I, per tant, aquí és cert que hi ha un comissionista que, de fet, va pactar, no? I hem parlat moltes vegades del Dama, però les empreses vinculades i que sobreviuen majoritàriament amb els ingressos públics segueixen exercint i segueixen actuant amb aquestes subvencions. Per tant, jo crec que aquí s'ha d'exigir una llei que digui, bàsicament, que si tu has estat part d'un cas de corrupció, no puguis seguir contribuint amb aquestes empreses.
1: Et carregues el palco del Bernabéu, però bueno.
18: Clar, no, el palco del Bernabéu i molts altres, perquè la majoria d'aquestes empreses són les grans empreses que sustenta l'estat espanyol.
1: Sí, sí.
11: Però clar, amb tot això, i ara que parlaves de l'Aldama, ja ho deia, no? Los que vengan detrás, que hagan lo mismo, no? Vull dir que al final també és com la sensació aquesta que dèieu, no? El senyor X, no? Cada cop està com més en el rovell de l'ou i al final també el que amb aquesta sentència, no? Amb el cas de Ábalos i sobretot només amb aquest Aldama que surt una mica allò que deien, no? De Rosites, que no sé com hauria de ser en català, no ho sé, bueno, ja s'ha entès, no?
14: Sí.
11: Aquesta idea, no? De, escolta, canta-ho tot, perquè és que si no seràs tu, no? Que pringaràs. Llavors, al final, suposo que també és aquest punt d'inflexió de que la corrupció ara en aquest país realment es perseguirà, desproporcionadament o no, però que com a mínim es perseguirà i sigues part del sistema per desfer tot això si no vols acabar tu també pringant fort.
1: Amb la mateixa, amb la sospita que a més envaeix tot l'estat espanyol, que és a veure qui també té el valor de creure amb els jutges al 100%, perquè això és l'altre. Sí, hi ha una corrupció suposada o presumpta per part d'un partit polític, però després hi ha una corrupció també suposada o presumpta o fins i tot de vegades demostrada per part d'alguns jutges. I aquí sí que la batalla pel relat és a mort.
11: Totalment.
14: Bé, doncs la notícia d'última hora que ens arriba, les noves imputacions, noves citacions davant de la jutgessa en aquest cas, i la que més crida l'atenció és aquesta presidenta de la CEPI, eh? Has dit que no?
4: Exacte, la presidenta actual de la CEPI, Belén Gualda.
14: Molt bé, gràcies, Raül. Bona tarda.
4: Gràcies, bona tarda.
14: 20 minuts i seran les 4. Ara sí, fem la pausa que volíem fer i després analitzarem precisament una de les mesures que ha aprovat avui el govern espanyol de Pedro Sánchez. Aquesta rebaixa en les ajudes relacionades amb la guerra de l'Iran. Ara ho comentem.
5: Catalunya migdia.
8: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
10: Bon Preu i Esclat.
12: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
2: La nit dels ignorants s'hereda.
3: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
2: Pot arribar a travessar oceans.
5: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
2: Veu com creixen els seus oients màgics.
6: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
2: I posa la pell de gallina.
15: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
19: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
15: I és que m'heu posat la pell de gallina.
20: Catalunya migdia.
14: D'aquí a 18 minuts seran les 4. Com dèiem, aquest matí el govern espanyol ha començat a retirar les ajudes que va aprovar el mes de març per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà, alhora que ha presentat el quadre macroeconòmic per aquest any 2026 i les previsions econòmiques pel 2027. Fins ara hi havia vigents rebaixes de l'IVA de tots els carburants, les gasolines, els gasoils o els biocarburants, però a partir de dimecres l'IVA sobre la gasolina per ús privat, vaja, el que posem nosaltres quan anem a la benzinera, tornarà al 21%. La resta de rebaixes en els impostos s'aniran retirant progressivament al llarg de l'estiu. I el mes d'octubre ja no en quedarà ni una. Ara bé, el govern espanyol sí que manté la bonificació de 20 cèntims per litre de gasoil als professionals, que afecta als transportistes, als agricultors, als ramaders o als pescadors. Aquests sectors també tenen ajudes directes específiques. I és que els preus s'estan estabilitzats, si ens fixem en les dades de l'IPC avançat d'aquest mes de juny, que es queda una altra vegada sense bellugar-se ni una dècima al 3,2%. Ara caldrà veure si amb les mesures aprovades avui, és a dir, el retorn de l'IVA al 21% per les gasolines i una possible obertura de l'Estret d'Hormuz, es mantenen els preus dels carburants sota control o no. Saludem Elisabet Ruiz d'Otres, és professora de finances de la UOC. Elisabet, bona tarda.
25: Hola, bona tarda.
14: Estabilització de l'IPC, que per tercer mes consecutiu està al 3,2%, això vol dir que fins ara s'han contingut els preus?
25: Bueno, una miqueta sí, no? Aquesta és la lectura que fem, que els preus s'han contingut i sobretot el que sembla és que les mesures que es van dur a terme doncs han ajudat una mica en aquesta contenció de preu, perquè si no haguéssim vist un increment més gran. I precisament era una de les preocupacions, no? Que de fet doncs, fa poc el Banc Central Europeu ja va pujar tipus d'interès esperant doncs, que la inflació a nivell europeu fos més alta i en aquest cas sembla ser doncs, que dintre de tot Espanya està contenint aquesta variable.
14: El que ha decidit avui el govern espanyol és normalitzar, entre cometes, l'IVA dels carburants per ús privat, és a dir, el que utilitzem nosaltres quan anem a posar benzina, no pas els agricultors o els transportistes, que tenen un altre tracte, però en canvi sí que hi ha unes ajudes que progressivament aniran reduint-se fins a arribar al mes d'octubre en què ja no en quedarà cap ni una, això sempre que la guerra continuï més o menys en la situació que està ara mateix. Hi ha risc que això faci desterotar els preus o no?
25: Bueno, aquí veurem, no?, com evoluciona. En principi, les ajudes han d'anar més enfocades a aquells sectors que més ho necessitin o aquells col·lectius que realment es veuen més perjudicats per la pujada dels preus. I una miqueta la crítica que va tenir en les mesures anteriors, a les mesures que es van dur a terme, és que eren unes mesures molt generalistes, és a dir, que beneficiaven en general a tota la ciutadania, no? I aquest nou paquet de mesures que es proposa ara són mesures doncs, molt més específiques, és a dir, que continua recolzant tot el sector dels transportistes, de l'agricultura i la ramaderia, i en canvi doncs, a la ciutadania en general, aquells que poden tenir doncs, més renda o que poden estar menys afectats per aquest increment de preus, doncs els beneficiarà molt menys, no? I és precisament aquesta eliminació de l'IVA dels carburants que vol eliminar, però que l'ha compensat amb un descompte gradual, és a dir, que aquest traurà l'IVA, aquest descompte de l'IVA, ara tornarem a tenir l'IVA, però sí que hi ha un descompte de 15 cèntims per litre que acabarà desapareixent al setembre, és a dir, que ara serà el juliol 15 cèntims de descompte, després 10 cèntims a l'agost i 5 cèntims al setembre, una mica també aprofitant el període estival i de vacances en el que ens trobem perquè no hi hagi un canvi molt brusc.
14: Clar, hi pot haver gent que pensa, clar, no s'han atrevit a normalitzar el preu de la benzina just a les portes de l'estiu i que la gent pugui carregar el dipòsit sense els preus disparats. Per tant, hi ha una raó més econòmica o més política en la decisió d'avui?
25: Hi ha una barreja dels dos criteris, perquè doncs, també ens trobem a les portes dels pressupostos econòmics i, per tant, aquí l'objectiu que hi ha, i que també ho ha deixat bastant clar el president del govern, el que es busca és protegir els sectors més perjudicats, protegir els col·lectius més vulnerables, però al mateix temps doncs, protegir també el país i també fer una mica de criteri polític, no? Ja anant pensant en les properes eleccions de realment quins àmbits són aquells que poden tenir més impacte a la ciutadania.
14: Avui s'anuncia també que el govern espanyol comença a preparar la redacció de nous pressupostos i, per tant, ja ha començat les primeres dades macroeconòmiques. Tenen futur aquests pressupostos o no?
25: Bueno, aquests pressupostos són importants en el moment en el que ens trobem, no? I sobretot per els aspectes que vol posar de manifest, que un d'ells és la vivenda, que és el gran tema que s'ha debatit moltes vegades, que és un tema de controvèrsia i que, doncs, que en el seu moment, en el paquet de mesures anteriors, ja es va parlar també de tot el tema del lloguer, i és una mesura que després el Consell no va aprovar i que no va tirar endavant. Per tant, dins del conjunt de pressupostos i d'ajudes que es pot donar a la població i al teixit empresarial del país, el tema de la vivenda torna a reaparèixer. Per tant, és un àmbit molt polític que realment necessita un canvi.
14: Doncs aquesta és la reflexió de l'Elisabet Ruiz d'Otres, professora de Finances de la Universitat Oberta de Catalunya, de la UOC. Elisabet, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
25: Gràcies, bona tarda.
14: Bé, tenim la normalització de l'IVA, podríem dir, però a canvi el que fa el govern espanyol és no apujar tots els impostos, i de moment hi haurà aquesta bonificació de 15 cèntims, que es convertiran en 10, que després seran 5, i fins a l'octubre no hi haurà el 0, entre cometes, perquè no hi hagi ja cap ajuda. No sé si ho veieu, que aquí hi ha més raons polítiques a les portes de l'estiu que no pas econòmiques, que probablement amb els preus com estan i les dades macroeconòmiques potser no calia mantenir les ajudes, no sé com ho veieu.
18: Jo crec que tot té a veure amb la política i en el moment en què es troba el govern espanyol. És cert que són mesures excepcionals que caducaven i, per tant, s'havia de prendre una decisió. Sí que és cert que la decisió, hi ha una part que em sembla bé, que és que han de ser més progressives i que al final, si són excepcionals, ho són durant un temps i que no es poden allargar, però sí que cal protegir certs sectors, però també és cert que avui estem parlant d'això perquè Pedro Sánchez considera que necessita anar una dosi d'anuncis per dia molt més elevada, tenint en compte el calendari judicial. I més enllà d'això, ell sap que la seva predisposició és acabar aquesta legislatura el 2027, però que aquests pressupostos estan condemnats al fracàs. Ningú els votarà, ningú li donarà el seu suport, o, si ho fa algun partit polític, no serà, com a mínim, la majoria necessària que requereix. Per tant, al final, aquests pressupostos seran un arma per començar la campanya electoral, si no és que ha començat ja, i veurem com ho fa. Però el que hem vist avui, per mi, és un anunci totalment polític, molt més que econòmic.
14: Deia la Júlia, això és l'inici de la campanya electoral. Per si algú li quedava algun dubte, avui, als matins de TV3, tenien Míriam Nogueras, la portaveu de Junts per Catalunya, al Congrés dels Diputats. Li han demanat si el fet que avui el govern espanyol comenci els tràmits previs per tal d'intentar negociar uns pressupostos, recordem que necessita el suport de tota la majoria de la investidura, per tant, també Junts per Catalunya, que és segurament, juntament amb el PNB, el partit que més distàncies ha començat a marcar amb el govern de Pedro Sánchez. Míriam Nogueras ha estat molt clara, molt contundent sobre la possibilitat que Junts negociï o aprovi uns pressupostos del govern de Pedro Sánchez.
7: Per mi el que sembla ciència-ficció és que els presentin, perquè, com dic, quin polític català pot votar a favor d'uns pressupostos quan encara no hem cobrat els anteriors? Ni els anteriors, ni els anteriors.
14: Ciència-ficció.
1: Aquest és el tema, perquè jo anava a dir que Pedro Sánchez encara podria presentar uns pressupostos que fossin molt generosos, que realment no es posés a negociar coses importants amb el nacionalisme o independentisme, i que realment creés una mena d'onda. Escolta, he escoltat el missatge i, per tant, ara vaig a fer un seguit de mesures que puguin contentar tant els partits d'esquerra com els partits independentistes, però és que la manca de credibilitat que arrossega i el fet que ho faci a les portes d'unes eleccions fa que no hi hagi ningú amb una mica de criteri format que s'ho pugui creure. I, per tant, si vol fer una batalla, si vol fer donar un missatge preelectoral de no, a partir d'ara farem una Espanya diferent, reformista, progressista, oberta, democràtica, etc., ens sembla que s'hauria de plantejar més enllà dels pressupostos, és a dir, deixant davant dels pressupostos, que ara mateix és una cosa que no es pot creure ningú.
11: Bueno, i ara parlau de que les dades macroeconòmiques eren bones, però seguim veient que al final les famílies segueixen costant-los un munt arribar a final de mes, i crec que encara sortien estudis que explicaven com la població, no, destina un terç a l'habitatge, però les persones que estan en situació de més vulnerabilitat econòmica, pràcticament quasi la meitat dels seus sous. Vull dir que realment hi ha com aquestes dues visions a la macroeconomia, que és una realitat, però que llavors te n'adones en la microeconomia, amb la realitat de les famílies, que tot això té molt a veure, també té un impacte directe el tema dels pressupostos, perquè en un país on no tenim pressupostos, pressupostos prorrogats, que no es pot impulsar, per exemple, política pública en temes d'habitatge, o sigui, realment tot plegat és un despropòsit, és un desori, i al final és com una sensació també d'irresponsabilitat política per part de tothom. O sigui, si realment, sincerament, crec que al final els pressupostos ajuden a que un país funcioni. Una altra cosa és que llavors puguem fer política, però està frenant, per exemple, i això ho hem vist a Catalunya, que al final s'han pogut aprovar, no? Però que jo crec que al final la ciutadania necessita que passin coses, que es faci política pública, i tenim la sensació de que tothom, hi ha un fang aquí al mig, un fangueig, que uns perquè tenen por d'acabar imputats, els altres bastant enfadats, i tens una sensació de desori absolut, d'espectacle, de veritat, que fa tirar enrere, i que a més l'única alternativa que també tenim, també veiem Feijó, no? PP i Vox, també fa tirar enrere, doncs la sensació és una mica de caos absolut, no? Llavors, quan es presenten això, ara reduirem no? l'IVA, tal, amb els carburants, molt bé, però vull dir, jo crec que al final no sé l'impacte real que això acaba tenint, val? Amb una situació com la que ara mateix hi ha de bloqueig, jo tinc la sensació que la gent, sincerament, pensa, vaya problemón, costarà més la benzina, i a més, i a mi què? Saps què vull dir? Llavors la Míriam Nogueres amb aquesta actitud, tot plegat, jo entenc perfectament que hi hagi una desafecció altíssima, perquè jo, sincerament, si no fos perquè estem aquí compartint i ens dediquem

0: pitjor.
1: Clar, però és que el desgast...
2: Més amb la situació actual, perquè si fos un any preelectoral en què no hi ha aquesta sensació de que hi pot haver un canvi de color a la Moncloa, que és, totes
1: clar,
2: les enquestes ho diuen,
1: clar,
2: això fa que encara més, no? I amb aquesta sensació de que el PSOE ha perdut el suport de pràcticament tots els partits que li donen suport, en cas d'haver de fer unes noves, en aquest cas, unes noves votacions que protegeixin els nous pressupostos. Una altra cosa és anar-lo mantenint o fer una oposició en el sentit de fer-li alguna moció de censura, que aquí tampoc no surten els números. Però, clar, ara que el PSOE pugui presentar uns pressupostos que convencin des d'Esquerra Republicana i Bildu fins al PNB i Junts, tenint unes eleccions a tocar... Sí que sembla com a mínim complicat, si no és ciència-ficció, com deia Miriam Nogueras.
3: Jo veig pràcticament inviable perquè, precisament, a diferència de l'anterior legislatura, en aquesta legislatura no hi ha una majoria progressista. I crec que això s'ha de poder dir obertament. És a dir, fer uns pressupostos amb gent de dreta, esquerra i centre és molt complicat. I, per tant, encara que no hi hagués tot aquest caos judicial, crec que tampoc acabarien tirant endavant. Perquè quan Junts va trencar amb el PSOE no hi havia encara tots aquests casos de judicial sobre la taula. I ja estaven anant malament les coses. Per tant, crec que també és inviable ja d'entrada que s'acordin des de fa molt temps. Ara bé, jo per posar-hi una mica d'esperança, també crec que donem certes victòries com per garantides i blindades, i no és així. És a dir, el dia que governi PP o Vox, moltes de les coses que considerem donades pel propi sistema deixaran de ser-ho.
1: Totalment.
3: I, per tant, quan es parla també de certs incentius fiscals i tot això, també hem de recordar els nostres impostos cap a què van. És cert que és un discurs que ara mateix, veient els casos de corrupció, moltes vegades et venen aquestes ganes que dius tu, Alba, no? De dir, hosti, al final nosaltres estem pagant molts diners cap a l'Estat, perquè l'Estat ens cobreixi les nostres necessitats bàsiques per tenir sanitat pública, per tenir educació pública, per tenir universitats públiques, però després hi ha casos de corrupció, i crec que aquest és un mal que potser electoralment, quan mires les dades, no acaba d'afectar del tot, però sí que afecta en el conjunt de la política. I crec que és d'aquí on també ens hem de protegir una mica, de dir tot el que tenim no ens ha vingut donat.
4: Clar, perquè tampoc, perquè contamina qualsevol que se t'hi acosta, no? Però el que tu has dit és una mica la quadratura del cercle d'Espanya des de fa segles, eh? I és un tema molt interessant. És a dir, en efecte és molt difícil aprovar uns pressupostos que contentin els nacionalistes, la gent més de dretes i la gent més d'esquerres. És molt difícil. Però és que no en tens un altre perquè si realment tu realment et creus que l'alternativa, l'única alternativa és un govern de dreta i extrema dreta, és que ho sento, ho has d'aconseguir, sí o sí. I no ho ha aconseguit. I és que realment Espanya, des de l'època de la Guerra Civil, només té aquestes dues opcions, que és o fer una cosa plural, complexa, amb contradiccions, però que realment la quadratura del cercle, o anem al que anem. I això em temo que segurament és responsabilitat d'una mica de tothom, però sobretot és responsabilitat del govern de l'Estat i no ho ha aconseguit.
3: Però jo crec que el context també fa que tothom vagi a postures de màxims. Si el context no fos aquest i tothom pogués tenir una negociació política clàssica, tothom cediria. I per tant crec que hi hauria certes victòries que es podrien adquirir, no? Estic pensant ara, per exemple, en la paternitat de l'amnistia, no? Que hi va haver una disputa entre Junts i Esquerra, però en certa manera es va acabar compartint.
4: El principi de legislatura, per això.
3: Sí, però es va acabar compartint i, per tant, tothom hi guanyava. A canvi, què, no? Esquerra va dir, bueno, a canvi, uns pressupostos els podríem aprovar. Finalment ha passat el que ha passat, però crec que tothom estava disposat a cedir. Però, com dèiem abans, queda un any a molt estirar de legislatura. S'està en posició de màxims, amb un setge judicial altíssim, però també amb condemnes que hi afecten el govern espanyol.
4: Ara,
3: i això no es pot passar per alt.
4: Ara posa't a parlar de finançament singular en aquest context.
1: Clar, això no.
4: No.
1: Bueno, però precisament per això que ara deies, de tot allò que podem perdre, depèn del que passi, és com aquella sensació que... o sigui, una cosa, entenc que els pressupostos evidentment estan carregats de política, però també estan carregats de necessitats socials que han d'ajudar a tirar el país endavant. Llavors, per això ens sobta aquest clima, ja ho sé que ara mateix estan passant moltes situacions, però aquest clima de brega, d'incapacitat de veure si perdem el que tu dius, moltes coses que hem aconseguit, tots i totes acabarem plorant molt i molt, perquè llavors direm, ostres, com no vam ser capaços? I ara amb un pressupost pots falcar coses. Hi han coses que pots tirar, pots ajudar d'alguna forma a restablir aquest sentiment, una mica d'esperança, perquè és que si no, de què s'està aprofitant també l'extrema dreta? La sensació de desesperació, de que això no funciona, que això és un caos, de que no, d'alguna forma jo estic treballant i no serveix per res perquè no arribo a final de mes, no em puc pagar un habitatge. Ostres, llavors, a mi també em sobta això, no? La incapacitat a vegades de veure i sap greu, també haver de fer política per el que et pugui venir, però per dir, ostres, sincerament no podem tenir, aixecar una miqueta la mirada i dir, hòstia, entre tots intentem construir un país que al final, perquè és que et dic, si no, hi perdem tots i totes.
2: Però els pressupostos són molt

0: ideològics i llavors, clar, posar d'acord, com deia la Júlia, a gent que veu el país d'una manera, que el veu d'una manera contrària... Home,
1: sí, però jo crec que hi ha punts entre Junts, el PNB, que segur que podrien trobar punts de consensos.
2: No, és que això es troba.
1: Tenint present el que ens pot arribar.
2: A principi de legislatura, això més o menys es troba. El problema és que si tu portes 3 anys d'incompliments, et ve molt poc de gust.
1: Ja, ja.
2: És un drama.
3: Sí, però també hem normalitzat que qualsevol partit polític digui jo no negocio. I a mi això em sembla que no és de rebut. És a dir, fer política vol dir negociar. No, ho dic per tots.
2: Ah.
3: Absolutament per tots. Però hi ha un govern, el que sigui, que presenta pressupostos i hi ha partits que diuen jo no negocio. Com, llavors, de què serveix el teu vot? Sóc de negociar. Després si va veure malament la negociació...
0: Saps que l'any que ve tindràs eleccions municipals en alguns llocs autonòmiques, estatals, hi haurà eleccions generals, i per tant, quedar molt de la mà del PSOE et pot...
3: Però tu pots negociar i fins i tot que vagi malament i fer-ho servir. Això ha passat.
0: Sí.
3: I estem aquí.
1: I aconseguir coses.
3: No hi ha negociació.
2: És més, responsabilitat del govern, però després també de l'oposició. El PP també hauria d'estar començant a negociar coses.
1: És que no...
2: I no ho fa. No ho fa ningú en aquest moment.
3: Bueno, Feijó ha fet un canvi de discurs aquest cap de setmana.
2: Discurs sí, però negociar no. Discurs
0: de... Que Junts no li ha comprat. Júlia Reguer, Alba Alfagema, Jordi Cabé, gràcies a tots tres. Fins
3: bona
0: la
3: tarda.
0: Pròxima.
3: Gràcies, bona tarda.
0: Ho deixem aquí. Queden 30 segons per arribar a les 4 de la tarda, 30 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio per sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.

Rocola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rocola, amb Emma Redondo.

Rocola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rocola, amb Emma Redondo.

0: Rocola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma de Don Don. Rocola, amb Emma Redondo.
1: No digas nada. Yo lo sé todo, ya lo ves.

0: Rocola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rocola, amb Emma Redondo.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
2: Beu aigua, és vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació que en casos extrems pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
3: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Què tal, amigues i amics? Com anem? Salutacions cordials. Gràcies per escoltar-nos un dia més. Un regal que estigueu al nostre costat per revisar amb nosaltres la millor cançó pop i rock de la història, aquí, al Rock and Classics. Sempre diem que és un plaer estar amb tots i totes vosaltres, però és que és realment així, perquè sabem que ens escolteu, sabeu que us agrada remenar, igual que nosaltres, bona música del passat, i per tant doncs és sempre interessant fer conjuntament aquest exercici amb tots i totes vosaltres. Avui us proposem un programa que recordarà una mica, si ens aneu seguint, a un programa que ja fa força temps que us vam portar, que parlava de les cartes postals. En van fer més d'un. Avui farem un mix perquè parlarem d'una banda de l'amistat i d'altra banda ho farem emmarcant-ho en fragments de cartes postals escrites o rebudes

fa molt de temps. L'amistat és un dels regals més valuosos que ens ofereix la nostra vida. No es mesura pel temps compartit ni per la freqüència amb què ens veiem, sinó per la capacitat de ser-hi, quan realment importa. Els amics són aquelles persones que celebren les nostres alegries com si fossin seves i que ens ajuden a aixecar-nos quan les dificultats ens fan perdre l'equilibri. Una amistat sincera no necessita grans gestos ni paraules extraordinàries. Es construeix a través de la confiança, del respecte i de tots aquells petits moments que, amb el pas dels anys, es converteixen en records inesborrables. És un vincle que ens acompanya en les diferents etapes de la nostra vida i que ens recorda que mai caminem sols. Perquè, a banda de la família, els amics són la família que nosaltres escollim, els còmplices de les nostres històries i les persones que donen sentit tant als instants més simples com els més complexes. I és precisament en aquesta presència constant, discreta i generosa, on rau la bellesa més gran de l'amistat. Avui, doncs, reflexionem sobre l'amistat. Ho farem amb música que precisament parla d'amistat, d'amics, d'amigues, d'històries relacionades, com hem fet en molts altres programes, amb fragments de cartes postals d'amistats. Carta del Ferran, Barcelona, 9 de març de 1991. Hola, amic Esteve. Sóc el teu amic barceloní, el Ferran. Avui he rebut la teva carta, cosa que m'ha sobtat molt, doncs no me l'esperava. Què? Com t'ha anat la segona avaluació? A mi, bastant bé. Espero que tu no en suspenguis cap. Aquests dies no tinc gaire feina. He de fer uns treballs sobre uns llibres que he hagut de llegir i sobre una pel·lícula que vam anar a veure. Era en francès subtitulat, que tractava sobre la Inquisició. Després de la Setmana Santa, la setmana del 22 al 26 d'abril fem la Setmana Esportiva. Jo m'he apuntat a escacs, al Dicció Pinta, al Trivial, a bàsquet i a un taller de fotografia on es revelaran alguns carrets. Per cert, l'últim dia, el divendres a la nit, pels més atrevits es va a Montserrat a peu. Jo em sembla que no hi aniré. Al cap de setmana que pugem ja et portaré el Walkman de la Neus i la cinta de vídeo. Em sap greu que no vinguem per Setmana Santa, tot i que no és segur encara.

0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: De moment, no em resta dir res més. Tan sols que no m'oblidis, que m'escriguis i que visquis. D'una amiga que t'estima. Postdata. Somriu, encara que sigui un somriure trist, perquè més trist que un somriure trist és la tristesa de no saber somriure.

0: la millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Hola, com va tot? Jo no gaire bé, la veritat. Tinc una temporada d'aquelles baixes. La veritat és que estic bastant deprimida. I no per cap motiu en especial, però no em sento bé. Em sento força sola. Les amigues em fallen. La meva amiga està bastant distanciada i ella és la meva millor amiga. Vull dir que les noies que conec de l'institut són conegudes, però no són gent a la que tinguis en tot moment quan les necessites. Només serveixen per anar de festa. A més, em fan sentir un bitxo raro perquè l'altre dia jo vaig anar a una exposició de pintura que estava a la Fundació Miró i era ja l'últim dia que la feien. Era una exposició de Magritte, un pintor francès surrealista molt bo. A mi em feia gràcia anar-hi i em van mirar malament. És que per elles, la vida són només els porros i sortir de marxa. I per mi hi ha alguna cosa més.

Estic pensant en apuntar-me a alguna colla de diables o a algun grup d'excursionistes, per a veure si conec gent. Potser així trobo un nòvio. És que venir a l'institut no té emoció perquè no hi ha ningú que em cridi l'atenció. Però, és clar, ha de ser un noi que pugui parlar amb ell i explicar-li coses. Que pugui tenir-hi una relació, no allò de aquí te pillo, aquí te mato. I la veritat, tots els nois de la meva edat van d'aquest plan. Jo suposo que hi ha d'haver algú que m'entengui. Tot és qüestió de trobar-lo. Postdata. M'ha anat molt bé escriure't aquesta carta, perquè sempre quedes millor si li expliques les teves penes a algú.

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Pel que m'havia explicat el teu amic de tu, jo ja havia intuït que eres un noi molt sensible i de confiança. Les teves cartes, després, de mica en mica, no van fer res més que confirmar-m'ho. I no només això, sinó que em comprens. Només un noi abans que tu m'havia comprès. T'ho juro, mai havia tingut, excepte amb la meva amiga, un amic com tu. Perquè, tot i que els nostres punts de vista són diferents, ens entenem molt bé. Noi, no sé què fer, estic molt fotuda, però me'n sortiré, ho he de fer, igual que tu. Però necessitaré una mica de temps. Continua escrivint-me, sisplau. Em sap molt de greu haver trigat tant en contestar, de veres, però aquests dies he tingut moltes coses. La pròxima vegada intentaré no trigar tant, però no puc prometre res.

Hola, Esteve. Sento molt l'estona que et van fer mirar el nostre avorridíssim partit de vòlei. T'asseguro que normalment juguem molt millor, però es veu que era un mal dia. Ja devies veure la meva, o millor dit, les meves cares observant el partit. No podia estar-me quieta o asseguda com una persona normal. Crec que estava jo més nerviosa que elles que jugaven. Va ser una tortura veure com perdien els sets i jo sense poder entrar al joc. Quina ràbia! Però, saps què? Encara tenim esperances de guanyar la Lliga. Es veu que el nostre contrincant més perillós també va tenir un mal dia. Em va agradar molt veure't, però un altre dia hem de quedar amb més calma, eh? Sempre anem amb presses, i així no es pot parlar de res.

0: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Ja seria hora que comentéssim les respectives obres o petites narracions que ens enviem. Llegint els teus escrits em sento molt identificada. Vull dir que molts dels meus sentiments els trobo descrits perfectament en les teves paraules. És increïble. És com si ho hagués escrit jo. La sensació que tinc en veure'm reflectida en la teva lletra no podria explicar-te-la. A més, tens un estil semblant al meu. Tens imatges molt boniques i impactants.

La veritat és que m'ha sorprès, perquè conec a pocs nois capaços d'expressar els seus sentiments de la manera que ho fas tu. A mi de vegades em costa molt fer-ho. La veritat és que m'agradaria ser una mica més com tu. Jo aquesta setmana la he passat, i encara l'estic passant, una mica malament, perquè em sembla que t'ho vaig explicar. El noi que m'agrada ara fa 4 dies que té nòvia, i sempre fot veure a qui t'estimes en braços d'un altre. Sempre he sabut que era un amor impossible. Però no sé, sempre queda una espurna d'esperança i quan el vaig veure em va caure el món a sobre. Vaig tenir ganes de posar-me a plorar enmig del carrer. Va ser com si m'estiguessin fotent cops de puny a l'estómac. D'això ja fa una setmana, i tot i que quan les meves amigues em pregunten si estic bé, els hi dic que sí, no ho estic. I t'ho dic a tu perquè em dóna la sensació que amb tu em puc desfogar. Tu també ho pots fer, i no m'avorreixes en absolut. I vull que sempre que preocupi alguna cosa, sigui el que sigui, m'ho expliquis. Perquè jo t'escoltaré. Ja sé que encara no ens coneixem gaire. És una forma de fer-ho.

0: Hola, sóc la Big Mama Montse i us faig una salutació a totes les persones oients del Rock and Classics, tot desitjant-vos que la nostra música us agradi, us faci veure i us motivi doncs, a passar un dia ben maco. Gràcies per escoltar el programa.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop. Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
2: Jo m'havia proposat animar-te i ja veus, t'estic explicant les meves penes, però és que necessitava dir-ho a algú. Però ja no t'explico més penes i et parlaré de coses bones que m'han passat aquests dies. L'altre dia, el 31 de gener, vaig anar al concert dels Gossos a Barcelona i va ser de puta mare. Va tocar amb ells el Pemi Fortuny dels Lacs amb Busto i es van portar molt bé amb la gent. El dia 1 vam fer un concert a Lliçà d'Amunt, però no vaig poder-hi anar. Però és igual, hi ha molts concerts per anar-hi. Bé, penso que per avui ja m'he enrotllat prou. Només dir-te que m'escriguis aviat i que tots dos ens hem d'animar. Jo ho intento. Ja m'explicaràs com et va tot. Adéu, la teva amiga que no t'oblida.

0: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
1: Amigues, amics, estem enfilant ja la recta final d'aquest Rock and Classics d'avui que hem dedicat a aquestes cançons d'amistat. En tenim més de seleccionades, seguirem en una altra edició del nostre programa. Ja ho sabeu, que seguim disponibles a les xarxes socials on podeu veure totes les novetats del nostre programa i que podeu recuperar el nostre programa a les pàgines web de les emissores que emeten Rock and Classics i també a través del nostre podcast que teniu a les principals plataformes com ara iTunes, iBooks, Amazon Music, YouTube, Deezer, TuneIn i d'altres. Gràcies per escoltar-nos, us deixem amb més música dedicada a l'amistat.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM. Trescat Info.
1: Bona nit, en punt, les 9. Un nou balanç del doble terratrèmol de Veneçuela eleva fins a 1.719 el nombre de víctimes mortals. Són dades que ha fet públiques el govern veneçolà ara mateix. També hi ha 5.000 ferits i més de 50.000 desapareguts. L'esperança de trobar supervivents sota la runa és cada cop més remota. L'Audiència Nacional imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per les possibles irregularitats en l'adjudicació de contractes públics del cas Leire. Aquest matí, l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que havia entregat milers d'euros en efectiu a la seu del PSOE. Junts per Catalunya nega relacions amb el Partit Popular i avisa el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, que no es pot girar full a Catalunya. En canvi, les forces d'esquerres alerten d'un acostament entre el partit de Puigdemont i els populars. Més d'1.300.000 persones han demanat acollir-se a la regularització extraordinària d'immigració.

0: A Espanya, una xifra molt superior a la que havia previst el govern. Amb el procés a punt d'acabar, juristes i entitats alerten del col·lapse per aconseguir cita a la Policia Nacional i denuncien que la falta d'hores disponibles ja ha aixecat el mercadeig de cites. La rebaixa d'impostos que abarateix la gasolina i el gasoil s'anirà reduint els pròxims mesos fins a desaparèixer l'octubre. Es mantenen les bonificacions i ajudes als transportistes i agricultors i s'anirà eliminant un dels impostos sobre l'electricitat. A banda d'aquestes mesures per la guerra, el govern espanyol ha aprovat unes noves previsions econòmiques que pronostiquen un creixement del 2,6% i que són la base per elaborar els pressupostos. Els 6 morts en el tiroteig del nord d'Alemanya eren treballadors d'un centre d'atenció de mares solteres joves al nord del país. La policia ha detingut 3 persones, entre les quals hi ha el suposat autor d'aquestes morts. El mòbil seria una disputa per la custòdia d'un nadó. Maria Jaume, la Ludwig van i el Petit de Galeril, entre d'altres, nominats pel Premi Cerveri a la millor lletra de cançó en català. Les votacions de les 10 finalistes s'obren dilluns que ve al web de Catalunya Ràdio i el guanyador se sabrà el 15 de setembre a la gala dels Premis Literaris de Girona.
1: Esports. Al Mundial de Futbol tenim en joc el temps afegit del Brasil 2, Japó 1. Ara tot just finalitzat aquest enfrontament, classificació en extremis dels brasilers amb un gol de Martinelli al minut 5 del temps afegit i que ha servit per capgirar un 0-1 que al descans li era advers al conjunt brasiler. Gol de Sano al minut 29 per avançar el Japó, Casemiro igualat a la represa al 56 amb l'1-1 i Martinelli a l'afegit del partit ha situat el 2-1 definitiu que classifica el Japó per vuitens. A 2:15 també al Mundial tindrem l'Alemanya-Paraguai i a les 3 de la matinada, hora catalana, al Països Baixos-Marroc. I en paral·lel a aquest Mundial, el Barça espera poder fer oficial la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva, un traspàs que deixaria al club blaugrana uns 11 milions d'euros.
0: I el darrer titular, el del temps, els ruixats que s'han fos i tindrem una nit de matinada serena, però el litoral serà de mal dormir, amb temperatures que no baixaran dels 25 graus. Dimarts, últim dia de mes, demà serà assolellat i amb ruixats localment intensos durant la tarda serà un dia de calor molt intensa a l'Ebre.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, ara passen 4 minuts de les 9 de la nit. Soc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins al punt de les 10.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La xifra de morts pel doble terratrèmol de Veneçuela puja a 1.719 persones. Segons l'últim balanç que acaba de fer públic el govern del país, també hi ha 5.000 ferits i 15.000 persones que han perdut casa seva. Les esperances de trobar supervivents, fa estona que ho expliquem, entre la runa dels edificis que han caigut d'aquest doble terratrèmol, va ser la setmana passada, recordem, a Veneçuela, són cada cop més remotes aquestes esperances. Milers de voluntaris i veïns continuen esperant l'ajuda del govern i intenten ajudar com poden en la recerca dels desapareguts. Tenim una enviada especial de Catalunya Ràdio i 3CAT Info a la localitat de Càtia la Mar, que és una de les més properes a l'epicentre, i el paisatge, ens explica, és d'absoluta destrucció i desolació. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca, quan vulguis.
3: Càtia la Mar solia ser una localitat de la costa del Carib veneçolà a 30 quilòmetres de Caracas, la capital veneçolana, un espai idíl·lic, aigua turquesa i moltes palmeres. Ara és una zona devastada i arrasada, amb un anar i venir de motocicletes, de vehicles, de tot terrenys, de camions, de voluntaris, d'equips d'emergència, de policies i militars. Una zona que era turística i on les famílies veneçolanes venien a gaudir la vida. Ara estan vivint tot un infern. Voluntaris com en Daniel i la Paola, que s'han desplaçat fins aquí per ajudar els damnificats.
4: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
5: Que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia, creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos, para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
3: Aquí a Càtia la Mar ja hi ha camps de damnificats, de veïns que s'han quedat sense res i que ara ocupen una bàsica tenda de campanya. Reclamen més ajut a les autoritats veneçolanes i ja tenen por, asseguren, de brots epidèmics. Les condicions en les que estan, en les que es troben, són precàries, amb molta por i molta angoixa.
0: Deixem, doncs, a Veneçuela, ens centrem en altres informacions destacades del dia. L'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, Belén Gualda. Ho fa per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. També cita com a investigades 24 persones més, entre les quals hi ha l'exconsellera socialista de Medi Ambient de Castella-La Manxa, Rosario Arévalo, o l'expresident de l'empresa pública Enusa. Segons la Guàrdia Civil, l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández, i també l'administrador Anchón Alonso, haurien cobrat, tots ells, 700.000 euros en comissions. Hi hauria 5 operacions sota sospita amb empreses públiques i entitats implicades que depenen de la CEPI. Justament avui, l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant el jutge de l'Audiència Nacional que l'advocada de Coldo García la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia portat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE, al carrer Ferrat, a Madrid. I ha deixat clar que ella ho va rebutjar aquesta oferta. Segons Pano, l'advocada que s'ha querellat contra ella li va dir que actuava a petició de gent del PSOE i que era per salvar, dit textualment, el cul d'Ábalos i Coldo García. Són paraules textuals. Carmen Pano i el seu xofer han declarat, ho han fet aquest matí davant del jutge del cas Leire, que investiga les presumptes maniobres de l'exmilitant socialista per frenar les actuacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. Mentre estan al Senat, el secretari de Zapatero s'ha negat a declarar a la comissió d'investigació de la CEPI, seguint les recomanacions del seu advocat. Es tracta de Gertrudis Alcázar, que també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, i el PP l'havia citat perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. També volia saber si sabia l'origen de les joies que la Guàrdia Civil va trobar al despatx de Zapatero. Escoltem-la.
6: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
0: El jutge situa Alcázar com una peça operativa clau, diu, en la comunicació entre els membres de la trama i, per tant, amb una presumpta implicació en el rescat de Plus Ultra. El líder del PP, mentrestant, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar, ho ha fet durament, contra l'executiu de Pedro Sánchez pels casos de corrupció que envolten el PSOE. I ha insistit a reclamar la convocatòria d'eleccions anticipades. El cap de l'oposició al govern espanyol ha dit en un acte dels populars aquest vespre a Múrcia que el sanchisme ja té el mateix nombre d'imputats que de diputats al Congrés. Sentim Alberto Núñez Feijóo.
7: És impossible seguir el minuto e imputado de Sánchez. És oficial, ja. El sanchismo ya tiene los mismos imputados que diputados. 121 imputados, 121 diputados.
0: A tot això, dir-vos que Junts ha rebutjat un acostament al PP i ha advertit que no pensen donar per tancat el procés. En la seva estratègia per atensar-se als juntaires, els populars han tornat a dir que és moment de passar pàgina, però els de Puigdemont ho han descartat. Han insistit a demanar, de fet, un relleu per a Pedro Sánchez i afirmen, a més, que dins de les files socialistes s'està començant a meditar aquesta opció. Sentim el portaveu del PP, Borja Sémper, i també Míriam Nogueras, que és la líder de Junts. Congrés.
8: Nosotros estamos preocupados por la España del año 2026, no por la del 2018. Y queremos ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro.
9: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passar pàgina. Sí que hi ha un run-run a dins del Partit Socialista. En tot cas, és un tema que s'ha de madurar.
0: El bloc de l'esquerra, en canvi, no ho comparteix, això. La número 2 d'Oriol Junqueras, que és l'Elisenda Alemany, veu ara més proximitat de Junts amb el PP, a qui la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha acusat de cínic.
10: A mi l'únic rum-rum que em preocupa és el rum-rum de Feijóo amb la senyora Nogueras.
11: Me parece de una jeta absoluta decirnos ahora que hemos de pasar página después de las manifestaciones que han montado aquí en Madrid. Me parece una tomadura de pelo más.
0: Els socialistes defensen que si de veritat el PP vol deixar enrere el procés, que comenci per retirar els recursos contra la llei d'amnistia. 9 del vespre i 11 minuts. Més d'un 1.300.000 persones han demanat acollir-se a la regularització extraordinària d'immigrants a l'estat espanyol. Això quan només falten 24 hores perquè s'acabi el termini de presentació. Només des de dissabte s'han registrat 30.000 més. Tot i que no totes acabaran obtenint una resolució favorable, la xifra duplica de llarg la previsió del govern espanyol, que esperava, calculava, que hi hauria unes 500.000 sol·licituds quan va començar tot aquest procés. Doncs bé, des del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona alerten de la saturació que hi ha ara mateix a les comissaries de policia per aconseguir fer aquest darrer pas del procés de regularització. Es tracta de la presa d'empremtes per tramitar aquesta targeta d'identificació. Hem parlat amb Quim Claveguera, responsable d'estrangeria del Col·legi d'Advocats de Barcelona, que ha demanat que cal que s'obrin més cites.
12: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIES. El propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic. Estem a l'espera de que domina aquesta informació dient doncs, que no pateixi la gent que no obtingui cita d'empremtes, que encara que estiguin 3 mesos sense tenir-la, podran fer-la després.
0: Pel responsable d'estrangeria de l'ICAP ha estat un procés ple d'obstacles administratius.
12: És que és una situació una mica, diguéssim, surrealista, no? És a dir, s'inicia un procés de regularització i l'administració no està preparada a dia d'avui a la província de Barcelona per poder donar targetes identificatives a tothom.
0: Unes cites per tramitar unes targetes que només es poden demanar per internet. Però què passa? Doncs davant la falta d'hores disponibles, diverses entitats ja estan denunciant que s'ha començat una mena de mercadeig de cites. Que hi ha un mercadeig de cites. Asseguren que hi ha persones que s'han vist obligades a pagar fins a 150 euros per aconseguir una d'aquestes cites. Doncs bé, d'aquest procés de regularització i de les reticències que hi ha molts països a fer-ne pel clima polític cada cop més polaritzat, se'n parlarà al Congrés Internacional sobre Migracions que ha començat aquest dilluns a la Universitat de Girona. És la trobada internacional més important en aquest àmbit i reuneix més de 1.300 experts de 75 països diferents. Girona, Núria Paraire.
13: Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Així ho remarca Daniela Vintila, la coordinadora de la Xarxa Internacional d'Investigació sobre Migracions, a l'IMISCOE, que organitza el Congrés. Tot i que ara el discurs social està dividit.
14: És un discurs, por supuesto, que està polaritzant la societat i esto, desde luego, no ajuda a crear societats més inclusives.
13: Un dels membres de l'organització i investigador de la Universitat de Girona, Òscar Prieto Flores, considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
15: Hi ha aquest risc perquè d'alguna manera s'estan imposant una sèrie de narratives, de discursos, no? Com l'efecte crida o com altres que no estan correspostos empíricament. No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida. Ans al contrari.
13: Creu que el Pacte Europeu de Migració i Asil, més restrictiu amb els sol·licitants d'asil, condiciona la via a la que opta Europa.
0: I abans de la de servei, mirem què ha donat de si el Consell de Ministres d'avui. El govern espanyol ha prorrogat les ajudes a la gasolina i al gasoil, però les anirà retirant de forma progressiva els pròxims mesos, fins a eliminar-les a l'octubre. Una rebaixa d'impostos als carburants que mantindrà per als professionals. Amb una inflació estancada en el 3,2%, l'executiu millora el creixement de l'economia en 0,4. El situa en el 2,6% aquest any. Madrid, Àngel Safuente.
16: La rebaixa d'impostos als carburants anirà desapareixent al llarg de l'estiu. Dels 20 cèntims actuals que s'estalvien els consumidors, es passarà a 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre. Una rebaixa fiscal que es mantindrà per als pagesos i els transportistes. Una decisió que s'ha pres, segons ha explicat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, per la millora de la situació a l'estret d'Hormuz.
17: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses. Es decir, conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares.
16: En tot cas, ha advertit Cuerpo, si la situació a l'Orient Mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. Unes mesures que, diu el ministre, han ajudat i molt a frenar els preus.
17: Las medidas que hemos introducido en el Real Decreto Ley del día 20 de marzo han tenido un efecto positivo, han ayudado, han contribuido a amortiguar el impacto de la guerra. ¿Cómo lo han hecho? Pues lo han hecho reduciendo la inflación.
16: Una inflació que s'ha estabilitzat en el 3,2% per tercer mes consecutiu i que li permet al govern espanyol ser optimista i millorar en 4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-lo en el 2,6% per aquest any, elevar una dècima la previsió per l'any que ve fins al 2,2% i que la taxa d'atur s'estabilitzi per sota del 10%. Previsions que recull el nou quadre macroeconòmic que acompanyarà els pressupostos pel 2027, que arribarien al Congrés a la tardor. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa i la senda de dèficit públic. La Moncloa diu que va complint els terminis, malgrat que a hores d'ara no té els suports garantits per tirar-los endavant.
2: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
18: La tarda d'avui ha estat encapçalada pels ruixats intensos que han descarregat amb força a punts del Ripollès i també de la Selva. Destaquem els 71 litres per metre quadrat recollits a Santa Coloma de Farners i els 68 a Camprodon. Unes precipitacions que en molts casos han anat acompanyada de calamarsa i fins i tot també de pedra. Tot això en un dia càlid. Les temperatures han assolit valors propers a la xifra dels 38 graus encara a punts de les Terres de l'Ebre, és el cas de Vinebre o de Benissanet. També al Dover 37 graus, on el cas de Tortosa ha arribat justament a la xifra dels 38. De cara a aquesta propera nit i matinada, ja s'han fos totes les tempestes i el que tindrem és calor nocturna. Novament, una nit de mal dormir a tota la façana costanera, a tot el litoral, des de l'Alt Empordà fins al Baix Penedès, és a dir, tot el sector de la Costa Brava i àrees de la Costa Central i pràcticament la Daurada. De manera que tenim una nit pel davant d'aquestes una mica d'insomni, la qual costarà agafar la son. I tot això en un dia en el qual dimarts s'espera, últim dia del juny, que s'acomiadi amb un bon sol de bon matí, amb aquestes temperatures altes de cara al migdia, perquè poden pujar una miqueta, on respecte als valors d'avui, màximes de 35-36 graus a la Catalunya Central, també cap a les comarques de Girona, i s'esperen valors de 37 cap a Ponent. Les més altes del dia, demà s'esperen cap a l'àrea de Tortosa, cap a la Ribera d'Ebre, cap a punts de Móra d'Ebre, on podrien tocar la xifra dels 39 o fins i tot els 40 graus. Tot això durant les hores centrals del dia, a la vegada que creixeran nuvolades al Pirineu i s'esperen alguns ruixats i algunes tempestes. Allà on descarregui, la temperatura se suavitzarà i força. Aquesta serà la dinàmica que encara es mantindrà també de cara a dimecres.
19: Evitem el soroll.
20: Ens allunyem de les estridències.
19: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
20: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
2: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
19: Un informatiu sense presses.
20: Per donar context als grans titulars.
2: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. L'aposta.
0: Doncs bé, tenim aquí ja el Marc Cuell, bona nit.
21: Hola, bona nit.
0: Del Catalunya Nit, per explicar-nos una mica què esteu preparant. Suposo que tots els focus en Veneçuela com a protagonista, no?
21: Sí, la mirada posada en aquest país a Veneçuela, on ja fa 5 dies d'aquest doble terratrèmol. Avui mateix hi ha hagut també una nova rèplica. El temps, per tant, per rescatar persones que es va esgotant i cada vegada hi ha menys possibilitats de trobar-ne en vida. Aquest últim balanç que esteu explicant aquesta tarda, l'últim balanç de víctimes mortals de 1.719 persones, però la situació que, per tant, pot empitjorar. I anirem en directe amb en Joan Biosca fins a la Guaira, que és la zona més afectada. Per tant, serà interessant sentir el que ens pugui explicar des d'aquesta zona.
0: I la més pròxima a l'epicentre.
21: Totalment.
0: Què més teniu?
21: Mira, posarem també la mirada en demà dimarts, perquè s'acaba aquest termini perquè els immigrants puguin acollir-se a la regularització extraordinària. Sí. Més d'un milió 300.000 persones han demanat acollir-se a aquest procés a Espanya, una xifra molt superior a la que havia prevista el govern. Encara hi ha moltes cues a les comissaries, per tant, també veurem com es va desenvolupant. I també recollirem les novetats del cas Leire. Avui el jutge ha imputat la presidenta de la CEPI per suposat frau en la contractació pública. El magistrat, per tant, fa cas a la Fiscalia Anticorrupció, que apunta als delictes d'organització criminal i tràfic d'influències. Per tant, veurem com va derivant també tot aquest cas. I com que és dilluns, toca esports.
0: Toca esports, per tant, què vol dir? Que tenim en Toni Padilla.
21: I tant, i avui ens portarà una nova història del Mundial per aprendre altres coses més enllà del futbol. I avui, sobretot, es fixarà en els bons resultats dels equips africans, i és que 9 de les 10 seleccions de l'Àfrica han passat de ronda ens preguntarem com viuen el futbol aquests països, a vegades amb situacions de guerra, de pobresa
0: de
21: complicada i de dificultat.
0: Sí, sí.
21: Doncs en Padilla ens farà una radiografia del que està passant en tots aquests països.
0: Doncs molt interessant, estarem molt atents.
21: Això serà a partir de les 10 i fins a les 11.
0: Bon programa, gràcies, Marc.
21: Bona nit.
0: Fins ara.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Un quart i 6 minuts de 10 de la nit, anem a d'altres qüestions. Parlem d'Alemanya, on hi ha finalment 6 morts en el tiroteig del nord del país. Són treballadors d'un centre d'atenció de mares solteres de la localitat de Stava, que és una ciutat de 50.000 habitants a 40 quilòmetres d'Hamburg. I entre les víctimes el que hi ha és almenys 4 dones i un home. Segons els investigadors, el mòbil del crim seria una disputa per la custòdia d'una nena de 3 mesos. La policia ha detingut 3 persones, entre elles el suposat autor d'aquests trets, que és un home de 45 anys. Ha intentat fugir després del tiroteig, com explicava un portaveu de la policia d'aquesta localitat, Stada.
1: Avui cap a les 12:10 s'ha informat de trets a la Dankerstrasse de Stada. Quan la policia ha arribat al lloc dels fets, s'han trobat amb diversos morts en una institució d'acollida juvenil. Han pogut reconèixer el que creiem que és l'autor dels trets al lloc dels fets. S'ha produït una petita persecució i finalment l'han detingut.
0: Anem a altres qüestions més pròximes, un quart i mig de 10 de la nit, per explicar-vos que hi ha gairebé 17.000 abonats d'Endesa ara mateix a l'àrea metropolitana de Barcelona que estan sense llum des de 6:15 de la tarda. La incidència afectaria veïns de Barcelona, sobretot al barri de Sants, Hospitalet, Esplugues i Cornellà de Llobregat. Es tracta d'un cable proper a la subestació de Collblanc que ha provocat un petit incendi que ha acabat afectant a un dels transformadors. A l'incident hi ha hagut d'intervenir bombers, la policia local també de l'Hospitalet i els treballadors de la companyia estan intentant reparar aquest incident el més ràpid possible, segons Endesa, però ara per ara no hi ha cap hora prevista per restablir aquest servei. Doncs bé, sapigueu que l'energia nuclear es manté com la principal font d'electricitat a Catalunya. Els 3 reactors nuclears d'Ascó i Vandellós van aprofitar gairebé el 56% de la producció elèctrica l'any passat, segons l'Institut Català de l'Energia. Pel que fa a producció de renovables manté gairebé igual que l'any anterior i per primer cop la fotovoltaica passa al davant de la hidroelèctrica, gràcies sobretot a l'autoconsum. Pel que fa a demanda elèctrica, ha augmentat prop d'un 4% respecte al 2024, impulsada per l'avanç de l'electrificació del consum i ja supera els nivells previs a la pandèmia. La directora de l'ICAEN alerta que Catalunya ha hagut d'importar el 12% de la demanda de la llum. Escoltem Anna Camp.
4: L'hem hagut d'importar, no? Per tant, quan més creixem, si no instal·lem renovables, però va creixent el consum elèctric, doncs haurem d'importar més energia i l'objectiu que tenim, no, com a govern de la Generalitat de Catalunya és doncs, poder produir la nostra pròpia energia, no ser tan dependents i, per tant, no tenir tampoc tantes pèrdues de la xarxa.
0: La indústria és qui va concentrar gairebé el 40% d'aquest consum d'electricitat, seguida pels serveis i el sector domèstic. Dir-vos, per cert, que l'impost sobre la producció d'energia elèctrica desapareixerà l'any 2028. L'impost, que és d'un 7%, s'anirà reduint progressivament i passarà a ser del 5% en els 2 trimestres que queden, mentre que l'any que ve es reduirà el 3,5%. Sara Agassen és la ministra de la Transició Ecològica del govern espanyol.
22: És una eliminació gradual en 18 mesos, pero va a contribuir a abaratar de forma estructural a la factura de los hogares, también de los sectores productivos y de nuestra industria, una medida que también redunda en un despliegue facilitado de las energías renovables.
0: Segons els càlculs del govern espanyol, els usuaris, clar, depenent de com sigui la seva factura, poden acabar pagant un 6% menys per l'electricitat. Aquest tribut es va crear fa 10 anys per fer front al que es coneixia com a dèficit de tarifa, que és la diferència entre el cost total del sistema elèctric i el que recapta amb els rebuts pel preu regulat. L'impost ha estat criticat tant pels usuaris com per les empreses del sector. I parlant d'electricitat, ens plantem ja a 5 minuts per 9:45 de la nit. És temps dels esports.
2: Esports.
0: Amb el David Ubach, bona nit.
23: Bona nit. Els anequem fent-nos ressò de la petita classificació del Brasil per als 8ens de final del Mundial de Futbol. Han derrotat 2-1, remuntada inclosa al Japó, als 16ens. El combinat brasiler, que ha aconseguit la classificació amb un gol al temps afegit del partit, obra de Martinelli, al minut 5 dels 6 que s'havien programat d'afegit i que ha evitat la pròrroga. Un Brasil que ha començat a remolc en encaixar un gol al minut 29, obra del japonès Sano. Així s'ha arribat al descans, a la represa Casemiro al 56 de cap. Ha empatat a un fins que Martinelli, amb un gol a l'interior de l'àrea, trencant el fora de joc, doncs ha situat el 2-1 definitiu que classifica el Brasil per als vuitens de final d'aquest Mundial, tot i que de manera molt petita i, com dèiem, remuntada inclosa contra el combinat japonès que queda eliminat. També els setzens tindrem a 11:15 l'Alemanya-Paraguai i a les 3 de la matinada al Països Baixos-Marroc. Sentim Ronald Koeman, el seleccionador neerlandès, referint-se a aquest enfrontament davant dels marroquins.
3: Yo creo que es un gran partido entre dos equipos que intentan llegar lejos en el torneo. Puede ser un partido así, es demasiado temprano en el Mundial, pero bueno, que nos toca a ellos, no estamos preocupados, no tenemos miedo, nos respetamos mucho a nuestro contrario y ojalá que es un gran partido donde nosotros ganamos el partido.
23: També del Mundial, la selecció espanyola jugarà dijous el seu partit de setzens contra Àustria. I dies abans hem pogut sentir un dels nou catalans convocats amb la selecció espanyola, és Pau Cubarsí, que ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio, on s'ha referit a una de les claus per avançar rondes.
5: Sí, al final els començaments del Mundial no són fàcils. Ja sabíem que serien uns partits complicats, que havien de donar el màxim, sí que potser ens falta una mica de ritme més en pilota, de crear més ocasions, però sí que darrere, com hem vist, doncs, 3-0, que jo crec que és clau en un Mundial, que no et facin ocasions i que et marquin els menys gols possibles, doncs et fan guanyar els partits.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: En paral·lel al Mundial, el Barça espera poder fer oficial la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria al club blaugrana uns 11 milions d'euros. I també en les properes hores, Lewandowski podria anunciar que marxa al Chicago Fire de la Lliga de Futbol Nord-Americana, un cop desvinculat del Barça. Un Barça que, d'altra banda, per cert, demà presentarà les noves equipacions de cara a la propera temporada, on hi destacarà el fet que aparegui el logotip de la fundació del club en el lloc del d'ACNUR. Serà el dia en què, en clau institucional, Joan Laporta prengui possessió com a nou president del Barça. Per cert, que del vessant esportiu, el Barça i l'Europa s'enfrontaran en una amistosa porta tancada el 24 de juliol a la ciutat esportiva blaugrana. El Girona també ha anunciat un nou partit amistós que jugarà contra l'Alavés dissabte 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. També parlem de la Lliga Femenina de Futbol.
2: 3CAT Info.
23: Per explicar que els seus clubs han aprovat per majoria en la seva assemblea general l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros del grup Gasol 16 Ventures, el vehicle d'inversió de Pau Gasol. I a casa nostra, Lleida Ponent, format per Penyistes de Lleida, disputarà la propera temporada a la quarta divisió catalana, un cop que el jutge ha desestimat la petició d'aquest nou club lleidatà, format precisament per penyistes i aficionats de l'extint Lleida Esportiu, de mantenir-se a la Lliga Elit. Un minut encara per a les informacions poliesportives. A 5 dies de l'inici del Tour de França a Barcelona, l'equip Emirates ha confirmat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa, encapçalats pel gran favorit i vencedor 4 vegades del Tour, Tadej Pogacar, que estarà acompanyat per Isaac del Toro, Félix Rochardner, Brandon McNulty, Nils Polit, Florian Vermeersch, Tim Wellens i Adam Yates. No hi serà, com havia avançat ja fa algunes setmanes aquesta emissora, el vilanoví Marc Soler, que no s'ha recuperat de la seva lesió. Pel que fa a l'equip Caja Rural, també ha anunciat la seva llista de 8 corredors que participaran a la ronda francesa. El Caja Rural, un dels conjunts convidats, tindrà 2 catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau, mentre que ha deixat fora Jan Castellón. Sí que hi serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Alex Molenaar.

0: Són 9:45 de la nit. Us hem explicat fins ara que hi ha un nou balanç del doble terratrèmol de Veneçuela que eleva fins a 1.719 el nombre de víctimes mortals. Són dades que ha fet públiques fa res el govern veneçolà. També hi ha 5.000 ferits i més de 50.000 desapareguts. L'esperança ara mateix de trobar supervivents sota la runa és cada cop més remota. A banda de passar per Veneçuela, també posarem el focus en el cas Leire. El jutge imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Això el dia que l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant el jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros, perquè no digués que n'havia entregat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE. També ho explicarem. I a banda d'aquestes dues informacions destacades del dia, posarem també el focus en altres qüestions, com ara aquesta. El govern vol potenciar el català als centres penitenciaris després de constatar que la llengua és gairebé inexistent en aquest àmbit. Segons el Departament de Justícia, un de cada tres presos no entén la nostra llengua i les interaccions entre funcionaris i presos en català no arriben ni tan sols al 30%. També ens volem fixar en unes dades que ha explicat la UGT, que ha denunciat un col·lapse judicial en l'àmbit laboral al país. Un estudi d'aquest sindicat alerta que els casos triguen de mitjana 1 any i 8 mesos a arribar a judici. Fins i tot poden arribar a allargar-se 5 anys i reclamen a l'administració que creï 13 nous jutjats socials a Barcelona. Ho explicarem. En esports, el més destacat és això.
1: La recent classificació del Brasil per disputar els vuitens de final del Mundial de Futbol. Petita classificació dels brasilers remuntada inclosa contra el Japó en 16ens de final. Han començat perdent 0-1 amb un gol de Sano, el japonès, a la primera meitat. Així s'ha arribat al descans. La represa Casemiro ha empatat a 1 fins que l'ha afegit el brasiler Martinelli. Ha donat la classificació al Brasil de Carlo Ancelotti amb el seu gol que suposava el 2-1 definitiu.
0: I pel que fa a la previsió meteorològica, el ruixat s'han fos i tindrem una nit i matinada serena, però al litoral de mal dormir, temperatures que no baixaran dels 25 graus. Demà, que és l'últim dia de mes, serà assolellat amb ruixats localment intensos a la tarda. Serà un dia de calor molt intensa a l'Ebre. Ens hi posem i comencem per Veneçuela, 2:45 de 10 de la nit. La xifra de morts per aquest doble terratrèmol puja ja a 1.719 persones. Segons l'últim balanç que acaba de fer públic el govern del país, també hi ha 5.000 ferits i 15.000 persones que han perdut casa seva. Les esperances de trobar supervivents entre la runa són cada cop més remotes. Milers de voluntaris i veïns treballen de manera incansable per mirar d'ajudar mentre esperen el govern que els doni un cop de mà. L'enviat especial de Catalunya Ràdio ha arribat a la localitat de Catia la Mar, que és una de les més properes a l'epicentre, i s'ha trobat un paisatge d'absoluta destrucció. Joan Biosca, enviat especial a Veneçuela.
2: Catia la Mar solia ser una localitat de la costa del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de Caracas, la capital veneçolana, un espai idíl·lic, aigua turquesa i moltes palmeres. Ara és una zona devastada i arrasada, amb un anar i venir de motocicletes, de vehicles, de tot terrenys, de camions, de voluntaris, d'equips d'emergència, de policies i militars. Una zona que era turística i on les famílies veneçolanes venien a gaudir la vida. Ara estan vivint tot un infern. Voluntaris com en Daniel i la Paola, que s'han desplaçat fins aquí per ajudar els damnificats.
3: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en un, 2 meses, ni 6 meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
4: Que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
2: Aquí a Catia la Mar ja hi ha camps de damnificats, de veïns que s'han quedat sense res i que ara ocupen una bàsica tenda de campanya. Reclamen més ajut a les autoritats veneçolanes i ja tenen por, asseguren, de brots epidèmics. Les condicions en les que estan, en les que es troben, són precàries amb molta por i molta angoixa.
0: Gràcies, company. I ara ens centrem en un altre nom propi, el de Belén Gualda. L'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la CEPI, de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. També cita com a investigades 24 persones més, entre les quals l'exconsellera socialista de Medi Ambient de Castella-La Manxa, Rosario Arévalo, o l'expresident de l'empresa pública Enusa. Segons la Guàrdia Civil, l'exmilitant socialista Leire Díaz, l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández, i l'administrador Anxón Alonso haurien cobrat 700.000 euros en comissions. Hi hauria 5 operacions sota sospita amb empreses públiques i entitats implicades que devenen de la CEPI. Justament el dia que l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant l'Audiència Nacional que l'advocada de Coldo García la va intentar subornar amb 250.000 euros, perquè no digués que n'havia portat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE, al carrer Ferrà de Madrid, i ha deixat clar que va rebutjar l'oferta. Segons Pano, l'advocada li va dir que actuava a petició de gent del PSOE i que ho feia, això són paraules textuals, per salvar el cul d'Avalos i Coldo García. Carmen Pano i el seu xofer han declarat aquest matí davant del jutge del cas Leire, qui investiga, recordem, les presumptes maniobres de l'exmilitant socialista per frenar actuacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. I al Senat, la secretària de Zapatero s'ha negat a declarar a la comissió d'investigació de la CEPI seguint els consells del seu advocat. Gertrudis Alcázar també està investigada, recordem, pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, i el PP l'havia citat perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol.
5: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
0: El jutge situa Alcázar com una peça operativa clau en la comunicació entre els membres de la trava i, per tant, amb una presumpta implicació en el rescat de Plus Ultra. I en la recta final del judici del cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz. Ho fa per la presumpta trama parapolicial que robava informació compromesa pels líders del PP, el tresorí Lluís Bárcenas. Sol·licita el mateix pels responsables de la cúpula de la policia del govern de Rajoy, l'exdirector adjunt operatiu i el comissari Gómez Gordó. Eleva a 19 anys la petició de reclusió per l'excomissari Villarejo i, mentrestant, la Fiscalia deixa en 12 anys i 5 mesos la pena per l'exxofer de Bárcenas i també per a Marcelino Martín Blas, l'excap de la Unitat d'Afers Interns de la policia. Un judici que continuarà demà amb els informes finals, l'últim pas abans que quedi vist per sentència. Més coses, 2:15 de 10 de la nit. Els diputats d'Esquerra al Parlament i el Congrés, Carles Campuzano i Francesc Marc Albaró, presenten Esquerra Democràtica, una nova associació que té per objectiu eixamplar l'electorat dels republicans cap al centre liberal, l'espai que antigament ocupava en gran mesura Convergència. Parlen obertament de fracàs del procés independentista i consideren la reconstrucció, diuen, com la màxima prioritat. Anem a Barcelona. Àlex Giral, Robert, ho està seguint.
6: Que la iniciativa porti el mateix nom que el partit que va fundar l'històric Ramon Trias Fargas no és casualitat. Els impulsors s'autodefineixen com a socialdemòcrates, progressistes, liberals, europeistes radicals i també independentistes, però remarquen la necessitat de fer autocrítica dels partits del procés. Francesc Marc Álvaro.
7: Som conscients que el país se'ns ha descosit pel fracàs del procés, i ho diem clarament. Nosaltres, la majoria, ens hem implicat en el procés, però no va sortir bé. Però no renunciem a l'ideal.
6: Per Carles Campuzano, restituir la confiança en els partits és l'única via per tancar la porta als populismes.
8: L'amenaça de la xenofòbia, que està aquí, si s'instal·la amb força, farà impossible qualsevol aspiració de plenitud nacional.
6: La vocació d'Esquerra Democràtica és anar sempre de la mà dels d'Oriol Junqueras. Precisament a la presentació de la nova associació a la Casa Elizalde de Barcelona hi han assistit membres de la direcció republicana, com Elisenda Alemany i Oriol López, però també dirigents d'altres partits, com el diputat socialista d'Units Guillem Mateo, i personalitats com el president de la taula del tercer sector Xavier Trabado i l'advocada Magda Oranich.
0: Gràcies. Anem a altres qüestions. De la pàgina internacional, l'Iran ha confirmat que els seus negociadors aniran a partir de demà a Qatar per reprendre els contactes d'alt nivell amb els Estats Units després d'un cap de setmana d'intercanvi d'atacs entre els dos països a la zona de l'estret d'Hormuz. La portaveu de la Casa Blanca ha explicat que, en paral·lel al viatge a Doha dels enviats especials, hi haurà contactes tècnics sobre la segona fase de negociacions entre els dos països centrada en el programa nuclear iranià.
9: L'Iran ha sol·licitat una reunió aquesta setmana. Els enviats especials Witkoff i Kushner volaran a Doha per reunions d'alt nivell aquesta setmana, mentre continuem parlant sobre el memoràndum d'entesa. Al marge d'aquestes converses d'alt nivell, també hi haurà les converses tècniques.
0: El trànsit naval per l'estret d'Hormuz és objecte de diferents interpretacions per part dels Estats Units i de l'Iran respecte al que diu el memoràndum d'entesa signat aquest mes. La República Islàmica no renuncia a imposar un peatge a les naus que passin per l'estret. I Oman, l'altre país que administra el trànsit naval per aquesta zona, no vol aplicar peatges. De moment, les autoritats de Teheran avisen que obstaculitzaran el pas de qualsevol nau que vulgui sortir del Golf Pèrsic sense seguir les indicacions de ruta iranianes. Centenars de migrants abandonen Sud-àfrica perquè temen que les protestes d'aquest dimarts desfermin una onada de violència xenòfoba. És la data màxima que han fixat els grups xenòfobs perquè els migrants en situació irregular abandonin Sud-àfrica voluntàriament. Els culpen de problemes econòmics al país, mal funcionament de serveis públics i augment d'inseguretat i delinqüència. Molts asseguren fugen del país per por.
10: Ploro, perquè estic deixant enrere criatures. És un problema.
11: La gent està molt espantada i és perillós. Així que la gent està fugint, però estarem bé.
0: L'executiu sud-africà ja va rebutjar fa uns dies l'ultimàtum d'aquests grups anti-immigració i qualsevol acte de violència i ha posat en alerta màxima la policia. Així parlava el primer ministre del país.
12: Hem desplegat policia addicional a la de la província. Protegirem els que volen marxar i també protegirem els estrangers i sud-africans, les infraestructures i les oportunitats.
0: Escoltàvem Tami Tuli, primer ministre d'aquesta província. Les tensions xenòfobes contra immigrants africans són un problema recurrent a Sud-àfrica, darrerament amb víctimes mortals, i diversos països, com ara Zimbàbue, Ghana, Uganda o Kènia, ja han optat per repatriar centenars dels seus ciutadans.
13: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Tornem a Catalunya. L'entitat Equitat.org, fins ara coneguda com a Fundació Bofill, alerta que l'educació a Catalunya ha entrat en una fase de cronificació dels mals resultats i de les desigualtats educatives. Així ho recull l'anuari de l'educació que ha presentat avui, on atribueix aquesta situació a l'augment de pobresa i falta d'eines als centres educatius per compensar, volem dir, aquestes desigualtats. Una situació que acaba afectant, diuen, la qualitat de tot el sistema educatiu. Des de l'entitat conclouen que cal més inversió i provar noves fórmules que millorin el finançament dels centres més complexos. Francesc Pedro és un dels autors de l'anuari catedràtic de política educativa de la UPF.
14: Jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per aquells que estan més avall, justament en termes de necessitats, aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
0: Entre les mesures que proposen hi ha doblar el nombre de docents addicionals que ja reben els centres d'alta i màxima complexitat, que els alumnes d'aquests centres rebin 2 o 3 hores setmanals de suport educatiu, i augmentar en 8.000 les places de formació professional de grau bàsic per frenar l'abandonament escolar prematur. I un tema que us destacàvem, el govern vol potenciar el català als centres penitenciaris després de constatar que la llengua és gairebé inexistent. Segons el Departament de Justícia, un de cada 3 presos no entén el català, la nostra llengua, i les interaccions entre funcionaris i presos en català no arriben ni al 30%. Departament de Justícia, Cristian Roldán.
15: La iniciativa vol incidir tant en els interns com també en els treballadors de les presons catalanes. L'objectiu del govern és vincular l'ús del català a la reinserció dels presos i, principalment, augmentar-ne la presència a les converses que es produeixen en el dia a dia dels centres penitenciaris. Ramon Espadalés, conseller de Justícia.
16: Travessar aquesta barrera, obrir la porta de l'aula i sortir el català, treure'l només d'un aprenentatge a l'aula perquè es visualitzi, perquè s'entengui, perquè es comprengui com un instrument positiu al servei, evidentment, de la reinserció.
15: Per fer-ho possible, s'habilitaran grups de conversa en català entre els reclusos, s'impulsaran tallers de sensibilització lingüística per als treballadors de les presons i també es crearà la figura del referent lingüístic, qui, com explica el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, s'encarregaran de dinamitzar el català entre iguals.
17: Són un element fonamental per aconseguir que visualitzin que és clarament factible i que els ajudarà a millorar la seva qualitat de vida tant dins dels centres com un cop són a l'exterior.
15: La iniciativa, que s'emmarca dins el Pla Nacional per la Llengua i s'allargarà fins al 2030, s'aprovaran els acords de govern de demà.
13: El temps.
0: 3:15 de la nit. Néstor Gómez, endavant.
18: Un dia més la calor ha tornat a ser notícia. Avui les temperatures s'han enfilat fins a gairebé els 38 graus. En el cas de Vinebre, Benissanet, a 38 graus ha arribat justament la temperatura a Tortosa. En tot cas, han baixat a bona part del país, especialment del Pla de Lleida, que ja solia valors de 39. Avui no han passat dels 36 graus. Unes temperatures que han cedit una mica de terreny, però serà temporal. Hem d'aprofitar aquestes temperatures que cedeixen perquè al cap de setmana tornaran clarament a remuntar. S'esperen 2-3 dies de temperatures mitjanament normalitzades, tot coincidint amb dimecres i potser dijous. De cara a aquesta propera nit i matinada, una altra nit d'insomni a tota la façana costanera, la temperatura costarà i molt que arribi a baixar per sota dels 25 graus. En alguns casos, com l'àrea de Barcelona, possiblement al centre de la ciutat no baixi dels 26 graus. Tot això en un dimarts que s'espera assolellat al matí. A la tarda creixeran nuvolades, fruit de la mateixa calor que emmagatzem durant el dia, i s'esperen ruixats i algunes tempestes a partir de les 2 del migdia cap al Pirineu Oriental, Osona o al Vallès Oriental. De cara al vespre, els ruixats poden intensificar-se una miqueta més cap al Berguedà, al Solsonès i també avançar cap a Osona. Tot això en un dia càlid, perquè les temperatures seran un palet més altes que les d'avui, màximes de 35-36 graus a bona part del país, i les més altes poden tocar la xifra dels 40 a punts de les Terres de l'Ebre.
0: I completem l'àrea de servei amb aquesta informació. 3 persones han mort en diferents accidents de trànsit avui a Catalunya. Al matí, una furgoneta amb 8 ocupants ha topat per darrere amb un camió que transportava ferros a l'autopista AP7 a Montblanc. Arran de la col·lisió, ha mort el passatger davanter de la furgoneta, que és un veí de Girona de 55 anys. Més tard, un turisme ha sortit de la via a la carretera C63 a l'altura de Brunyola, a la comarca de la Selva. En aquest cas, el conductor i un l'únic ocupant del vehicle era un ciutadà francès de 46 anys que ha perdut la vida en aquest sinistre. I ara a la tarda, dos turismes han topat frontalment a la C66 al terme de Sant Joan de Mollet, al Gironès. El passatger davanter d'un dels cotxes ha mort en l'accident. Es tracta d'un ciutadà marroquí de 54 anys. Les motos no podran circular pel voral a Catalunya en casos excepcionals, tot i que la DGT ho ha autoritzat. El govern espanyol ha aprovat una modificació de la norma que ha d'entrar en vigor a partir de l'1 d'octubre i que permet habilitar el voral per la circulació de motos a una velocitat no superior als 30 km per hora i en cas de necessitat. Tot i això, el director del Servei Català de Trànsit, que és qui té l'última paraula en l'aplicació d'aquesta norma, ho ha rebutjat. Escoltem Ramon Lamiel, que n'explica els motius.
19: Necessitem un voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat. Bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària.
0: Trànsit recorda que més d'un 40% de les víctimes mortals a les carreteres catalanes són precisament motoristes. Cada any prop de 50 hi moren en accidents i més de 300 queden ferits greus. Per cert, que el govern ha començat els tràmits per desdoblar la carretera C13 entre Lleida i Balaguer, perquè la capital de la Noguera era l'única que no comptava amb una connexió amb una via ràpida. Lleida, Júlia Albacar.
20: El govern començarà ara un estudi informatiu per analitzar les millors alternatives de traçat per desdoblar la carretera. Actualment, a la C13 només hi ha un tram de 5 quilòmetres entre Térmens i Vilanova de la Barca, que està desdoblat i des de fa anys es reclamava que s'hi donés continuïtat. L'alcaldessa de Balaguer, Lorena González, celebra que el Departament de Territori hagi optat per tirar endavant el projecte i remarca que serà una infraestructura clau per a la comarca.
21: Balaguer és la
1: única capital de la plana de Lleida que no disposa de via ràpida. Per tant, sí que la tindrem una A2, però el fet de que puguem tenir aquesta via ràpida permetrà que siguem més atractius també a l'hora de fer de pol d'atracció d'empreses, d'indústria, que siguem, sobretot, molt més competitius com a territori.
20: El projecte per desdoblar la C-13 era una de les assignatures pendents a la Noguera. S'havien estudiat fins ara altres opcions, com el desdoblament parcial de la via amb un format 2+1, però finalment s'apostarà pels 4 carrils. La distància entre Lleida i Balaguer és de 30 quilòmetres. Maria Jaume, la Ludwig Band i el Petit de Caleril entre els nominats al Premi Cerverí 2026 que premia la millor lletra de cançó original en català a l'últim any. A partir de dilluns vinent es podrà votar el guanyador al web de Catalunya Ràdio i el veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona. I amb aquesta música ens acostem ja al temps dels esports.
21: Rècords a la ville de Barcelona.
22: Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
23: Dissabte 10 de juny del 1989. Són les dues del migdia a París. Totes les mirades estan posades a Roland Garros. Allà, Steffi Graf i una joveníssima Arantxa Sánchez Vicario salten a la Philippe Chartier, la pista central. És la quarta vegada que juguen l'una contra l'altra. De moment, tres victòries clares per a Graf. Tothom creu que la final està decantada menys una persona.
24: Solo ella, ¿eh? Recuerdo que, ante la prensa, ella mantiene que sí, que puede ganar. ¿Por qué no voy a ganar? Pues claro que puedo dar la sorpresa. Y hacía referencia a un partido que yo también pude transmitir y que fue una tremenda sorpresa en el lado masculino, que fue el estadounidense Michael Chan sí. contra Ivan Lendl. Y aquel partido fue memorable. Y ella decía... Si Chan ha podido con Lendl, ¿por qué no puedo yo con Steffi Graf?
23: Aquest és el relat d'una dona que va fer història, una tenista que amb només 17 anys va començar a construir la seva llegenda en un trajecte que només acabava de començar. Arantxa Sánchez Vicario, Barcelona, 18 de desembre de 1971. Amb 4 anys comença a agafar les primeres raquetes al Club Tenis Pedralbes seguint els passos dels seus germans grans. Amb 12 s'endú el Campionat de Catalunya i amb 13, després d'entrar en un centre del rendiment, a Marbella es converteix en la campiona d'Espanya més jove de la història. L'Arantxa té molt clar el seu objectiu. Vol ser la millor.
25: Ellos me aquí estoy entrenando muy bien y yo creo que ellos me han dado la oportunidad para entrenar aquí y ahora estoy entrenando aquí y entonces ahora siempre que voy a Barcelona estoy muy muy contenta porque estoy con mis padres, estoy entrenando y esforzándome todo para llegar a ser la mejor.
23: L'Arantxa té una mentalitat de ferro, el talent ve de sèrie, però hi ha vegades que la ment influeix molt més en aquest esport. Des de ben petita adquireix aquest atribut a base d'esforç, disciplina i moltes ganes de guanyar. Disputa els partits sempre un punt per sobre de la seva rival i aquesta fermesa a la pista acaba desesperant les altres jugadores.
26: Una de les coses bones que jo tenia, no, que crec que a les jugadores no li agradava jugar amb mi, era perquè jo no donava un cop a perdut mai, no? Llavors, a vegades em tenies que guanyar el punt dos vegades. Llavors, jo soc una luchadora, lluitava fins al final, la meva capacitat, no?, d'aguantar fins al final, pues, es notava els partits i, bueno, donava sempre el 100%, no?
23: Lluitar fins al final és el que faria el dia de la final de Roland Garros. Aquell dia, l'Arantxa arriba amb un clar desavantatge respecte a la seva rival. Steffi Graf, amb només 20 anys, és la número 1 indiscutible des de fa 2 anys i ha guanyat fins aleshores 6 grans slams. Domina el rànquing amb mà de ferro i tots els pronòstics són clarament favorables a l'Alemanya. És normal. L'any anterior, Steffi Graf guanya la final per un doble 6-0 davant la russa Natalia Zvereva. Així, tothom es pregunta si l'Arantxa, una noia inexperta de 17 anys, podrà evitar el mateix resultat. La resta és història. Arantxa Sánchez Vicario es convertiria aquell dia en la tenista més jove a guanyar Roland Garros fins aleshores, amb 17 anys i 6 mesos, i a la vegada la primera tenista de l'estat espanyol a aixecar un gran slam, una fita única.
27: Jeu, set et match. Arantxa Sánchez Vicario.
23: Voleu conèixer més a fons el que va passar durant aquella final amb més protagonistes? Això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio. Podeu trobar el documental sencer a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
0: Esports. Fins al punt de les 10 amb el David Ubach. Bona nit.
2: Bona nit. Els encapçalem fent-nos ressò de la petita classificació del Brasil per als vuitens de final del Mundial de Futbol. El combinat brasilià ha derrotat 2-1 al Japó amb molts patiments i remuntada inclosa. I és que els japonesos s'han posat per davant al minut 29 amb un gol de Sano. Així s'ha arribat al descans amb desavantatge dels brasilers. A la represa, Casemiro ha empatat a 1 al minut 56, el gol que Sano havia fet al 29. I fins a l'afegit de l'enfrontament, al minut 5 del 6 d'afegit que s'havien programat, que Martinelli ha pogut establir el 2-1 definitiu que classifica l'equip de Carlo Ancelotti per als vuitens de final, després d'haver de remuntar aquest partit davant dels japonesos que queden eliminats. Ara, a 10:45, tindrem l'Alemanya-Paraguai i a les 3 de la matinada al Països Baixos-Marroc. Sentim Ronald Koeman, que és el seleccionador neerlandès, referint-se a aquesta eliminatòria contra els marroquins.
3: Yo creo que es un gran partido entre dos equipos que intentan llegar lejos en el torneo. Puede ser un partido así, es demasiado temprano en el Mundial, pero bueno, que nos toca a ellos. No estamos preocupados, no tenemos miedo, nos respetamos mucho a nuestro contrario y ojalá que es un gran partido donde nosotros ganamos el partido.
2: Pel que fa a la selecció espanyola, el seu torn per disputar els setzens de final arribarà dijous contra Àustria. I un dels nou catalans convocats per Espanya, Pau Cubarsí, ha passat avui pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio, on s'ha referit a un dels punts clau a l'hora de poder avançar eliminatòries.
4: Sí, al final els començaments del Mundial no són fàcils. Ja sabíem que serien uns partits complicats, que havíem de donar el màxim, sí que potser ens falta una mica de ritme més en pilota, de crear més ocasions, però sí que darrere, com hem vist, doncs, tres porteries a zero, que jo crec que

0: Chicago Fire de la Lliga de Futbol Nord-Americana com a nou equip, un cop desvinculat del Barça. Demà, per cert, el club blaugrana presentarà les noves equipacions de cara a la propera temporada. Destaquem que apareixerà el logotip de la Fundació del Barça en el lloc del d'ACNUR. Serà el mateix dia en què, en clau institucional, Joan Laporta prengui possessió com a nou president de l'entitat. Un Barça que al vessant esportiu hem sabut que s'enfrontarà a l'Europa el 24 de juliol en una amistosa porta tancada a la ciutat esportiva blaugrana. El Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Alavés, una altra amistosa pretemporada, en aquest cas dissabte 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. Encara en futbol, alguns apunts més. Com ara que els clubs de la Lliga Femenina han aprovat per majoria en la seva assemblea general l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros del grup Gasol 16 Ventures, el vehicle d'inversió de Pau Gasol. Pel que fa al futbol de casa nostra, a Lleida Ponent, un nou club integrat per penyistes de l'antic Lleida Esportiu, també pels aficionats, disputarà finalment la propera temporada la quarta catalana, un cop que el jutge ha desestimat la petició del nou club lleidatà de mantenir-se a la Lliga Elit, on pertocaria per mèrits esportius la plaça que queda vacant de Lleida Esportiu, dissol arran dels problemes econòmics. I en futbol internacional, Enzo Maresca relleva oficialment Pep Guardiola com a entrenador del Manchester City. Maresca afirma fins al 2029.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme. A 5 dies de l'inici del Tour de França a Barcelona, l'equip Emirates de Tadej Pogacar, el vencedor 4 vegades del Tour i gran favorit, ha confirmat els 7 ciclistes que l'acompanyaran. Són Isaac del Toro, Félix Rochardner, Brandon McNulty, Nils Polit, Florian Vermeersch, Tim Wellens i Adam Yates. No hi és, com havia avançat ja fa algunes setmanes aquesta emissora, el vilanoví Marc Soler, que no s'ha recuperat de la seva lesió. També hem conegut el 8 del Caja Rural, un dels convidats en aquesta edició del Tour, en què hi haurà dos catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau. També el neerlandès establert a la Garrotxa, Alex Molinar. En canvi, queda fora de l'equip del Tour del Caja Rural el lleidatà Jan Castellón. I en tenis, el torneig de Wimbledon, avui en partits de la primera ronda, destaquem la classificació patida del número 1 mundial, Jannik Sinner, que ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Miomir Kecmanovic. El quadre femení, Paula Badosa, que és l'única catalana participant, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro, també en partit de la primera eliminatòria.
2: No, és que anava molt pillada. Hola, no.

0: La gran quantitat d'edificis enrunats han desbordat la capacitat de les autoritats i dels equips d'emergència que busquen supervivents a Veneçuela. Encara hi ha més de 50.000 persones desaparegudes. El nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina, en Joan Biosca, és ja a la zona més afectada, la de La Guaira, i ha comprovat com els voluntaris intenten suplir les mancances com poden.
1: Después de esta tragedia, creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
2: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres.
0: La xifra provisional de morts ha pujat aquesta tarda a 1.719. Hi ha més de 5.000 persones ferides i gairebé 16.000 han perdut completament la casa.
3: Catalunya nit.
4: El cas Leire ha agafat avui una nova dimensió amb una vintena més de persones imputades. La més rellevant, Belén Gualda, l'actual presidenta de la SEPI, la Societat Industrial de Participacions. D'altra banda, l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Koldo García la va intentar subornar amb 250.000 euros. Era el preu per negar que havia entregat milers d'euros, 90.000 en efectiu, a la seu del PSOE. Tot plegat, més munició per al Partit Popular.
5: Es imposible seguir el minuto e imputado de Sánchez. Es oficial, ya. El sanchismo ya tiene los mismos imputados que diputados. 121 imputados.

0: 121 diputados.
1: El nombre de persones que han demanat la regularització extraordinària a Espanya ha superat de molt les previsions. Es parlava de 500.000 i han sigut més 1.300.000. Demà acaba el termini per presentar la documentació i caldrà veure quantes persones reben finalment el permís de residència. Pedro Sánchez ha insistit que el resultat serà positiu per al conjunt de la població.
2: Un país que reconoce derechos y también deberes al conjunto de su sociedad, pues es sin duda alguna un país mejor.
3: I atenció, perquè aviat potser ens acostumarem a veure un element nou a les platges catalanes. De moment s'implantarà a Tarragona. S'ha autoritzat que la Guàrdia Urbana utilitzi drons per controlar el bany.
4: Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts. Encara que sancionem, no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
1: És dilluns, dia que el Toni Padilla ens porta històries del Mundial que ens fan aprendre futbol i també moltes altres coses. Avui ens parlarà de l'èxit del futbol africà en aquesta primera fase del torneig. 9 de les 10 seleccions del continent han passat de ronda. I això malgrat casos com el del Congo, on el futbol ha estat motiu d'alegria, però el país està afectat per la guerra, la pobresa i també el brot d'Ebola. Avui, per cert, el Brasil s'ha convertit en la segona selecció classificada per als vuitens de final, patint perquè el gol de la victòria l'ha fet al minut 95.
3: Amb Toni Padilla, també amb els nostres corresponsals, farem la volta al món.
5: Go!

0: La lletra d'aquesta cançó, La volta al món, d'Adam Peralbo i el Comboi, és una de les 10 que opten al Premi Cerverí. Ho explicarem en el Temps de Cultura, que avui ens porta a la inauguració del Festival Grec. Arrenca l'edició número 50 amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals, dirigida per Marta Pazos.
1: Faré la volta al món.
2: Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Fins a les 11 de la nit, notícies sota la llum de la lluna.

0: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja ha admès més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva. El nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000 i cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. L'enviat especial de Catalunya Ràdio ha pogut arribar fa unes hores, a una de les zones més afectades del doble sisme. Joan Biosca, bona nit.
2: Manel, què tal? Bona nit.
1: Ets Joan a la localitat de Cati a la Mar, un municipi costaner de vacances que era idíl·lic, però que ara mateix és la imatge de la destrucció.
2: Sí, imagineu-vos Torredembarra, Platja d'Aro, Sant Antoni de Calonge, Lloret de Mar, Blanes, el municipi de la costa catalana que més us agradi. Completament arrasada la línia de costa, edificis turístics, apartaments de cap de setmana d'estiueig, els que no han quedat ensorrats i cauran en o bé hauran de ser...
1: No podem seguir amb claredat aquesta connexió amb el Joan Biosca. Intentarem recuperar-la de seguida que puguem. Sí que podem escoltar, però, dos testimonis que ha recollit el Joan d'aquesta feina desesperada que els voluntaris estan fent tan bé com poden mentre veuen que l'Estat, el país, és incapaç d'assumir la magnitud d'aquesta tragèdia. Això és el que li deien al Joan aquests testimonis.
3: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia, creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos, para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
1: Crec que hem pogut recuperar el Joan Biosca perquè sento soroll de fons. Joan, les tasques sí. de recerca no s'aturen, eh?
2: Sí, Manel, comunicacions complicades. Penseu que no hi ha línies fixes, no hi ha llum, no hi ha telèfons mòbils, no hi ha missatges de text. Estem intentant fer aquesta connexió amb una antena d'aquestes Starlink. Uh-huh. Si no és per aquest sistema, no podríem estar fent aquesta comunicació. Sí, les tasques, se direu, una grua de fons. Estan intentant aixecar vigues d'un edifici aquí a Cati a la Mar, que es creu que encara podria haver-hi persones en vida, i és que després de 5 dies es complica, diuen els experts, però els veïns de Cati a la Mar no volen tirar la tovallola. Han passat per aquí els equips internacionals de recerca i també d'ajut, però han marxat a altres punts, potser més crítics, però ells insisteixen, i també parlàvem amb un altre veneçolà voluntari que ha vingut aquí a ajudar com podia.
4: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en 2 meses, ni 6 meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
2: Més de 430 edificis es calcula que han caigut en aquesta zona de la costa del Carib veneçolà, i també molt a prop d'on estem fent aquesta connexió ja s'està muntant un campament, no sé si dir-ne de refugiats, de veïns afectats, de víctimes dels terratrèmols, escenes de nadons plorant, fa molta calor, som al Carib veneçolà, i hi ha molta por, Manel, a epidèmies i també a brots de malalties.
1: Sí, efectivament, aneu tots amb mascareta, oi, aquí a la zona aquesta més afectada, eh?
2: Sí, sí, perquè la pols que hi ha de tota la runa, de remoure les restes dels edificis, i fins i tot també en algun moment, jo no ho he notat massa, però ho ha dit un dels metges que està per aquí ajudant, que també hi ha olor a cossos en descomposició.
1: Doncs aquesta és la situació ara mateix, després d'un viatge molt llarg i complicat. Tenim el Joan Biosca explicant-nos aquí a Catalunya Ràdio com estan avançant aquestes tasques dramàtiques per intentar trobar persones sota la runa. Gràcies, Joan, bona nit.
2: Bona nit.
0: Catalunya nit.
5: Demà, 30 de juny, acaba el termini de presentació de sol·licituds per a la regularització extraordinària de migrants a l'estat espanyol. Des de mitjans d'abril, ara fa 2 mesos, s'hi han acollit més d'1.300.000 persones. Cèlia Forment, bona nit.
6: Bona nit.
5: El ritme de sol·licituds, ara que queden ja poques hores, perquè es tanqui el termini, s'ha accelerat.
6: Sí, només des de dissabte fins aquesta tarda, de fet, ja se n'han registrat 30.000 i s'ha arribat a un total d'1.340.000 sol·licituds. D'aquestes, n'hi ha que esperen resposta, que pot ser favorable favorable o no, com explica Jennifer María Núñez, que va venir d'Honduras i viu al Ripollès.
7: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo. Por el momento, mi expediente sigue en trámite. Aunque la espera puede generar incertidumbre, mantengo la esperanza de que pronto recibiré una respuesta. Pero me llena de alegría saber que a muchas personas ya les ha salido una resolución favorable. Eso nos da ánimos a quienes seguimos esperando y nos demuestra que el proceso sigue avanzando.
5: Mentrestant, les comissaries de la Policia Nacional, on s'estan tramitant els documents necessaris, estan col·lapsades.
6: Sí, l'últim pas del procés de la regularització demana registrar les empremtes dactilars a les comissaries i un cop fet això es pot aconseguir la targeta d'identificació per estrangers, el TIE. Però el problema és que el nombre de persones que estan en aquesta fase supera de llarg les places que la Policia Nacional obre en cita prèvia. Quim Claveguera, responsable d'estrangeria del Col·legi d'Advocats de Barcelona, explica... Per què aquest coll d'ampolla?
8: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers. Les TIEs, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir amb el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic. Estem a l'espera de que donin aquesta informació dient doncs, que no pateixi la gent que no obtingui cita d'empremtes, que encara que estiguin 3 mesos sense tenir-la, podran fer-la després...
6: Demà està previst que el president espanyol, Pedro Sánchez, participi en una jornada sobre migració, juntament amb alguns ministres, però aquesta tarda ja ha assegurat que el procés de regularització repercutirà a les arques de l'Estat.
9: Estoy muy feliz de poder compartir porque hacen de España un país mejor, un país mejor, un país que reconoce derechos y también deberes al conjunto de su sociedad, pues es sin duda alguna un país mejor.
6: El govern espanyol va preveure al principi del procés que més de 500.000 persones es beneficiaran de la regularització.
1: Gràcies, Cèlia, d'aquest procés de regularització i de les reticències que hi ha a molts països a fer-ne pel clima polític cada cop més polaritzat. Se'n parlarà al Congrés Internacional sobre les Migracions que ha començat avui a la Universitat de Girona. És la trobada internacional més important en aquest àmbit i reuneix més de 1.300 experts de 75 països diferents. Ens ho explica des de Girona, la Núria Paraire.
10: Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Així ho remarca Daniela Vintila, la coordinadora de la xarxa internacional d'investigació sobre migracions, a l'IMISCOE, que organitza el Congrés. Tot i que ara el discurs social està dividit.
11: És un discurs, por supuesto, que està polaritzant la societat i esto, desde luego, no ajuda a crear societats més inclusives.
10: Un dels membres de l'organització i investigador de la Universitat de Girona, Òscar Prieto Flores, considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
12: Hi ha aquest risc perquè d'alguna manera s'estan imposant una sèrie de narratives, de discursos, no? Com l'efecte crida o com altres, que no estan correspostos empíricament. No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida. Ans al contrari.
10: Creu que el Pacte Europeu de Migració i Asil, més restrictiu amb els sol·licitants d'asil, condiciona la via a la que opta Europa.
5: Doncs bé, parlant de processos de regularització, el cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat avui Pedro Sánchez de fer enginyeria electoral per guanyar vots en les pròximes eleccions generals. En una entrevista a Es Radio, Feijóo ha assegurat que el president espanyol ha volgut aconseguir més votants a través de l'anomenada llei de nets, que permet obtenir la nacionalitat espanyola a descendents d'exiliats pel franquisme. Per la ministra portaveu, Elma Saiz, el líder popular està desesperat. Els sentim a tots dos.
13: No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio se incrementa el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
14: Demuestran, bueno, pues su desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país y que parece ya oler una derrota electoral.

0: A punt d'arribar a un quart d'onze, el cas Leire agafa una nova dimensió. Avui, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha imputat la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, Belén Gualda. També unes altres, una vintena més de persones, 24 en total en concret, per les presumptes irregularitats de contractes públics d'aquesta causa. I ho fa a petició de la Fiscalia Anticorrupció, que veu com a sospitoses algunes operacions en les que al darrere hi hauria Santos Cerdán, Txell Vallespí.
1: La nova llista d'investigats pel cas Leire és llarga i a noms destacats. El jutge Pedraz cita la presidenta de la SEPI, l'organisme del Ministeri d'Hisenda que gestiona les participacions de l'Estat en empreses estratègiques, i també càrrecs i exalts càrrecs d'algunes d'aquestes companyies, com Enusa, Mercasa o Forestalia. Pedraz investiga suposades irregularitats en contractes públics i comissions il·legals. Segons la Guàrdia Civil, l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la SEPI Vicente Fernández i l'administrador Anxón Alonso haurien cobrat 700.000 euros en comissions. Hi hauria 5 operacions sota sospita amb empreses públiques i entitats implicades que depenen de la SEPI.
0: El govern espanyol ha volgut treure-li ferro, mentre tot això ha passat el dia, Txell, en què l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant el jutge Santiago Pedraz que la van intentar subornar perquè no digués que havia entregat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE.
1: L'empresària ha assegurat que l'advocada de Koldo García la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia portat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE, al carrer Ferrat de Madrid, i ha deixat clar que va rebutjar l'oferta. També apunta que l'advocada, que s'ha querellat contra ella, li va dir que actuava a petició de gent del PSOE i que era per salvar, ha dit textualment, el cul d'Avalos i de Koldo. I mentre això passava a l'Audiència Nacional, al Senat, la secretària de Zapatero s'ha negat a declarar a la comissió d'investigació de la SEPI, seguint les recomanacions del seu advocat. Gertrudis Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i el Partit Popular l'havia citada perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. També volia saber si sabia l'origen de les joies que la Guàrdia Civil va trobar al despatx de Zapatero.
2: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
1: El jutge situa Alcázar com una peça operativa clau en la comunicació entre els membres de la trama.
3: Ja, doncs bé, aquest vespre el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar durament contra l'executiu de Pedro Sánchez pels casos de corrupció que envolten el PSOE i ha insistit a reclamar la convocatòria d'eleccions anticipades.
4: Es imposible seguir el minuto e imputado de Sánchez. Es oficial ya. El sanchismo ya tiene los mismos imputados que diputados. 121 imputados, 121 diputados.
0: El cas és que el Partit Popular també té el seu propi cas de corrupció als jutjats, el cas Kitchen, que ja està a la recta final. La Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per a l'exministre del Partit Popular, Jorge Fernández Díaz, per la presumpta trama parapolicial que robava informació compromesa per als líders del PP, el tresorer Luis Bárcenas. Sol·licita el mateix per als responsables de la cúpula de la policia del govern de Mariano Rajoy, l'exdirector adjunt operatiu Eugenio Pino i el comissari Andrés Gómez Gordo, i eleva a 19 anys la petició de reclusió per a l'excomissari Villarejo. La Fiscalia Anticorrupció deixa en 12 anys i 5 mesos la pena per a l'exxofer de Bárcenas i per a Marcelino Martín Blas, excap de la Unitat d'Afers Interns de la policia.
3: En clau estrictament política, avui Junts ha negat tenir nous vincles amb el Partit Popular. De fet, avisa que no pensen deixar enrere el procés, mentre que els partits d'esquerres no s'ho creuen i sí que veuen un acostament entre les dues formacions, els d'Alberto Núñez Feijóo insisteixen als juntaires que han de girar full. Àlex Giralt Robert.
5: Sí, en la seva estratègia d'apropament a Junts, els populars han instat un cop més la formació independentista a donar per tancat aquest cicle polític. Els de Puigdemont, però, ho han descartat i reiteren que la via és la de trobar un substitut per a Pedro Sánchez. Afirmen, a més, que entre els socialistes s'està començant a valorar aquesta opció. Sentim el portaveu del PP, Borja Semper, i la cap de files dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueras.
6: Nosotros estamos preocupados por la España del año 2026, no por la del 2018. Y queremos ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro.
7: No hi ha relacions entre els nostres partits i, precisament, el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre, i és passar pàgina. Sí que hi ha un run-run a dins del Partit Socialista. En tot cas, és un tema que s'ha de madurar.
5: En canvi, com apuntaves, el bloc de l'esquerra no ho comparteix. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, veu ara més proximitat de Junts amb el PP, a qui la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha acusat de cínic.
8: A mi l'únic rum-rum que em preocupa és el rum-rum de Feijó amb la senyora Nogueras.
9: Me parece d'una jeta absoluta decirnos ahora que hemos de pasar página después de las manifestaciones que han montado aquí en Madrid. Me parece una tomadura de pelo más.
5: Els socialistes sostenen que si de veritat el PP vol passar de pantalla, que comenci per retirar els recursos contra la llei d'amnistia.
0: I en clau econòmica, avui el govern espanyol ha anunciat que està decidit a anar retirant la rebaixa d'impostos a la benzina per als consumidors progressivament fins a eliminar-la del tot a l'octubre. Per als professionals, això sí, es mantindrà. Considera que ja se n'ha obtingut l'efecte esperat, que era frenar la inflació estancada en el 3,2% els últims mesos. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
10: Bona nit. Dels 20 cèntims actuals que s'estalvien els consumidors, es passarà a 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre. Els pagesos i els transportistes mantindran l'actual rebaixa fiscal. Una decisió que, segons ha explicat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, s'ha pres per la millora de la situació a l'estret d'Ormuz.
11: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses. Es decir, conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares.
10: En tot cas, ha advertit Cuerpo, si la situació a l'Orient Mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. Unes mesures que, diu el ministre, han ajudat a frenar els preus.
11: Las medidas que hemos introducido en el Real Decreto Ley del día 20 de marzo han tenido un efecto positivo, han ayudado, han contribuido a amortiguar el impacto de la guerra. ¿Cómo lo han hecho? Pues lo han hecho reduciendo la inflación.
10: I és que la inflació es manté al 3,2% per tercer mes consecutiu, una situació que permet al govern espanyol ser optimista i millorar en 0,4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-lo en el 2,6% per aquest any, impulsat pel consum privat i la inversió, i preveu que la taxa d'atur s'estabilitzi per sota del 10%. La presentació del quadre macroeconòmic engega el procés per elaborar els pressupostos generals que arribarien al Congrés a la tardor. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa i la senda de dèficit públic. La Moncloa diu que va complint els terminis, tot i no tenir, a hores d'ara, el suport parlamentari suficient per tirar endavant uns nous comptes públics.
3: El mateix govern, via decret, ha aprovat avui que els treballadors públics puguin accedir a la jubilació parcial fins a 3 anys abans, sempre que es contracti una persona que els substitueixi a través d'un contracte de relleu. L'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però, com a novetat, ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja les jubilacions parcials de milers de treballadors que van quedar encallades l'any passat quan van entrar en vigor els nous requisits per a aquest tipus de jubilació. El decret aprovat ara al Consell de Ministres afecta els empleats públics de totes les administracions, però els funcionaris de carrera no s'hi poden acollir.
0: El govern espanyol ha anunciat també per aquest juliol un gran paquet de mesures en matèria d'habitatge, Rafael de Ribot.
12: Doncs sí, l'executiu ha avançat que hi haurà algunes que serviran per mobilitzar l'habitatge assequible i unes altres que persegueixen rebaixar els preus del lloguer. Entre les que ha avançat la ministra portaveu, Elma Sainz, destaca la pujada de l'IVA dels pisos turístics al 21%, la regularització dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga extraordinària dels lloguers i la bonificació de l'IRPF als propietaris que baixin els preus, entre d'altres. Tot això s'inclourà en un decret, com dèiem, que haurà de convalidar el Congrés.
13: Serà un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él. Un problema com el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo.
12: Caldrà veure què hi diuen aquests grups. De moment n'ha parlat el portaveu del sindicat de llogateres, Carmel Carazo, que troba a faltar coses en el paquet de mesures que s'ha anunciat avui.
14: No ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
12: El sindicat també reclama que les pròrrogues de lloguer siguin integrals i que s'hi pugui acollir tots els llogaters.
3: 6 minuts i arribarem a 2:15 de la nit. El detingut per l'incendi forestal de Tiana, al Maresme, ara està ingressat en un centre de salut mental per ordre del jutjat de Mataró que porta la investigació. El jove, a qui diversos testimonis van veure com calava foc, ha de fer un tractament psiquiàtric i, posteriorment, haurà de tornar a comparèixer als jutjats. A Mataró, Marta Vallès.
15: El foc començava divendres a 12:15 del matí i en menys de 2 hores s'havia fet la detenció. Diversos testimonis van alertar els Mossos de la presència d'un jove que hauria provocat el foc. Ahir va passar a disposició judicial i es va decidir el seu internament en un centre de salut mental. Així ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
16: A hores d'ara ha passat a disposició judicial. Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi es tornarà a passar a disposició judicial.
15: Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el jove ha de fer un tractament psiquiàtric i, quan els metges considerin que està en condicions, els Mossos el tornaran a detenir i portar davant el jutge. El foc forestal va cremar 48 hectàrees de l'espai natural protegit de la conreria Sant Mateu Cellacs. El Codi Penal contempla penes de 3 a 6 anys de presó per provocar un foc en una zona d'especial interès. L'Ajuntament de Tiana es personarà en la causa judicial contra el detingut.
0: I en relació als focs, avui ha començat una prova pilot als camps de cereals del Bages i el Moianès per reduir els incendis de la sega. L'any passat, entre el juny i l'agost, a tot Catalunya es van cremar més de 5.000 hectàrees per incidents relacionats amb aquesta pràctica agrícola. Rajadell, Montse Poblet, bona nit.
17: Hola, bona nit. Ara, sense els sistemes que es volen tastar amb aquesta prova pilot, quan salta una espurna enmig de la sega d'un camp de blat, per exemple, el pagès ha de desbloquejar el mòbil, trucar, indicar que on és i, un cop avisats els equips d'emergència, mirar d'apagar les flames amb el que tingui a mà. Ara tindrà un botó a la cabina de la màquina segadora i quan l'apreti, en només uns segons, ADFs, agents rurals i bombers sabran que hi ha foc, on està i com s'hi arriba. En Sergi Puig és un dels pagesos que participen de la prova pilot.
18: Jo ja n'he ficat una vegada foc i aquells moments, a qui truques? Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has trucat al 112 en tenen 2 minuts al telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest polsador, doncs, és només apretar allà i t'oblides. Ja pots anar per apartar la màquina del camp, per agafar els extintors, per anar al tractor i agafar la cuba, bueno, a fer el que realment podem fer nosaltres.
17: A part dels botons d'avís immediat, que s'instal·laran a 10 màquines segadores, la prova pilot inclou 3 kits d'extinció ràpida que es posaran als frontals dels tractors i caben 450 litres d'aigua i porten una mànega que permet al pagès actuar mentre espera que arribin els equips d'emergència. Jordi Fàbregas és el diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona.
19: Això ens ha de fer que siguem molt més àgils a l'hora de poder treballar per l'extinció d'un incendi que es produeix.
17: El cost de la prova pilot és de 24.000 euros, aportats bàsicament per la Diputació de Barcelona i també per la Federació d'ADFs del Bages i el Moianès, que són els que van tenir la idea de fer-la.
3: El govern ha autoritzat la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de les platges. D'aquesta manera es vol acabar amb els salts de les roques i l'accés a zones conflictives per evitar accidents com el d'ara fa uns dies que va acabar amb 3 joves morts. Tarragona, Manel Sastre.
20: El patrullatge amb drons s'activarà de forma immediata segons el sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, que espera que aquesta eina ajudi a reduir un problema endèmic.
21: Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts. Encara que sancionem, no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla, la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
20: Els agents reconeixen que les sancions mínimes actuals d'uns 100 euros no ajuden gens a dissuadir els joves que continuen saltant. La vigilància es farà a les zones de roques de les platges del Miracle, la Sabinosa i la Rabassada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, creu que cal valorar totes aquestes accions per millorar la seguretat.
16: Des del departament doncs, podem ajudar per millorar tots els sistemes de guaita. Estem actualitzant des de la Direcció General d'Administració i Seguretat. Tot el que siguin recursos de prevenció i de protecció, doncs, per part nostra, els veiem correctes i positius.
20: De fet, el govern està treballant ja per actualitzar el marc normatiu i millorar la vigilància a les platges per poder aplicar-lo l'estiu vinent. La consellera ho ha anunciat en la presentació de la campanya A l'aigua fem equip per promoure un bany segur. En aquesta campanya d'estiu ja han mort ofegades 5 persones al mar i 4 en piscines.
3: Fem ara una pausa per la publicitat, res, minut i mig, i de seguida reprenem el Catalunya Nit amb la crònica internacional.
1: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
2: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
22: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
23: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
24: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
25: Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grolleres.
26: Moment, Xuriguera.
25: Tu vols fer d'aquest, eh?
26: Jo faig el personatge.
25: Bueno, moment.
26: Això us sap greu.
25: La festa comença i és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre... Xuriguera, amb la cullera de fusta que pica la cassola. Li has fotut tan fort que has saltat una estrella econòmica més i mates un noi del públic.
24: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
27: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
28: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
24: Catalunya Ràdio.
28: Som 3CAT.
24: Som 3CAT.
29: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Passa un minut de 11:15. El Tribunal Suprem dels Estats Units amplia els poders presidencials de Donald Trump sobre les agències governamentals i avala l'acomiadament que el mandatari de la Casa Blanca va ordenar de la presidenta de la Comissió Federal de Comerç. El període de sessions de l'alt tribunal nord-americà acaba ara i avui s'han conegut decisions importants judicials que afecten a Trump, Ignasi Abad.
1: Sí, com per exemple aquesta que deies, amb la decisió presa pel Suprem, l'alt tribunal acaba amb la jurisprudència vigent els últims 90 anys des del 1935, segons la qual el president dels Estats Units no podia revocar sense motiu els màxims responsables d'agències governamentals adscrites a l'administració, que teòricament són independents, sense haver-ho d'argumentar. En aquest context és destacable, però, l'excepció que fa el mateix Suprem amb la Reserva Federal, que és un òrgan que considera, podríem dir, doblement independent o que ha de gaudir d'una independència protegida, no? A diferència del cas de la presidenta de la Comissió de Comerç, que sí que, diguem, el seu acomiadament queda avalat per aquesta decisió, l'alt tribunal rebutja la decisió que va prendre Trump de fer fora la governadora de la Fed, de la Reserva Federal, Lisa Cook, pràcticament fa un any. Ella està lluitant als tribunals justament aquest acomiadament i ara, per tant, tindrà via lliure per fer-ho. Un altre revés judicial que ha rebut el president avui mateix, el Suprem rebutja el seu recurs contra la condemna per abús sexual i difamació a l'escriptora Jean Carroll. Ell el van condemnar per abús sexual i va recórrer aquesta sentència, l'ha perdut i haurà de pagar 5 milions de dòlars a la seva víctima. Finalment, el màxim òrgan judicial dels Estats Units està prenent moltes decisions, demà encara se n'esperen més. Continuarà permetent, per exemple, els vots per correu perquè puguin ser comptats fins a 5 dies després de l'elecció, si el mateix segells del sobre on s'ha dipositat la bústia, diguem, és el mateix dia dels comicis. Una derrota pels republicans que havien impugnat aquesta decisió, especialment significatiu a pocs mesos de les eleccions de mig mandat.
2: Ens fixem ara en el que ha passat a Alemanya, concretament al nord-oest del país. En un tiroteig hi han mort 6 persones i diverses han quedat ferides. Els fets han passat a la ciutat de Stade, això és a prop d'Hamburg, en un centre d'acollida de dones i infants. La policia ha detingut 3 persones, entre les quals hi ha el suposat autor dels trets. Berlín, Jordi Regàs.
3: La motivació de l'atac hauria estat de caire familiar i en cap cas política. És el que ha confirmat aquest dilluns la policia alemanya en roda de premsa. L'autor dels trets ha estat un home de 45 anys, nascut a Alemanya. Segons la cap de la policia de Lüneburg, Katrin Schwoll, el motiu de tot plegat giraria al voltant de la custòdia de la seva filla.
4: L'autor del tiroteig tenia avui, juntament amb moltes de les víctimes, una trobada per parlar de la custòdia futura de la seva filla de 3 mesos, que es trobava en aquell moment al centre d'acollida amb la seva mare.
3: Mare i filles també, però l'home amb antecedents policials per amenaces ha acabat matant 4 dones i 2 homes dins el centre d'acollida, tots ells treballadors de la institució. Després de l'atac, ell i un acompanyant han fugit en cotxe, però la policia els ha pogut barrar el pas i detenir. Tots dos i una tercera persona més es troben sota custòdia policial.

0: Andy Burnham, que probablement serà el primer ministre del Regne Unit, proposa descentralitzar el govern britànic per equilibrar el país. Burnham també ha promès mesures per reindustrialitzar el Regne Unit, més habitatge públic o una reforma de la prestació de serveis essencials. Ho ha anunciat des de Manchester, d'on era alcalde. Londres, Quim Olivares, bona nit.
1: Hola, bona nit. Qui molt probablement serà primer ministre el 20 de juliol defensa una gran descentralització del poder des de Londres cap a altres regions i ciutats del país, encara que sense precisar què transferirà. Andy Burnham ha promès això des de Manchester.
2: El reequilibri de poder més gran que ha vist el nostre país. És hora que els ministeris de Londres acceptin que el creixement no es pot ordenar de dalt a baix, sinó que només es pot nodrir de baix a dalt.
1: From the bottom up. El Regne Unit és un dels països desenvolupats amb la pitjor xifra de desigualtat regional i Burnham creu que és perquè el poder es concentra massa a Londres. Creu que repartint-lo millorarà el nivell de vida dels britànics independentment d'on visquin.
2: Imagineu-vos, un bon creixement econòmic a cada codi postal del país i esperança a cada cor. Bé, no us ho imagineu més, fem-ho realitat.
1: També ha promès una política de reindustrialització, el programa de construcció d'habitatge públic més gran des de la Segona Guerra Mundial i una reforma de la prestació de serveis essencials com l'aigua, l'energia i el transport, amb més control públic, sense trencar per això la disciplina fiscal. Això en un discurs ple de referències a la ciutat que Burnham ha governat durant prop de 10 anys. L'anomenat rei del nord vol agafar el model Manchester per transformar el Regne Unit.
3: Aquest és el so d'una de les multitudinàries manifestacions anti-immigració que han tingut lloc a Sud-àfrica i que es preveu que tinguin una rèplica demà a gran escala. Txell Garriga, bona nit.
4: Bona nit. Si és la data límit perquè han fixat els grups xenòfobs perquè els immigrants en situació regular abandonin Sud-àfrica voluntàriament, ho diem entre cometes, perquè els culpen dels problemes econòmics del país, també del mal funcionament dels serveis públics i d'augmentar la inseguretat i la delinqüència. Avui eren centenars els immigrants que marxaven del país per por que les protestes de demà desfermin una onada de violència.
5: Ploro, perquè estic deixant enrere criatures. És un problema.
6: La gent està molt espantada i és perillós. Així que la gent està fugint. Però estarem bé.
4: L'executiu sud-africà ja va rebutjar fa uns dies l'ultimàtum dels grups anti-immigració i han posat també en alerta màxima la policia. Sentim Tami Ntuli, és el primer ministre de la província de KwaZulu-Natal.
7: Hem desplegat policia addicional a la de la província. Protegirem els que volen marxar i també protegirem els estrangers i sud-africans, les infraestructures i les oportunitats.
4: Les tensions xenòfobes contra immigrants africans són un problema recurrent ja a Sud-àfrica, darrerament també amb víctimes mortals i diversos països, com per exemple Zimbàbue, Ghana, Uganda o Kènia, ja han optat per repatriar centenars dels ciutadans.
0: Gràcies, Txell. I un apunt per tancar la crònica internacional i és que la conservadora Keiko Fujimori ha guanyat les eleccions presidencials del Perú amb l'escrutini ja al 100%, un recompte que ha durat 3 setmanes, s'atorga la victòria per la mínima al 50,1% dels vots, o que és el mateix, 49.000 vots de diferència per a favor seu.

0: El diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, i el parlamentari republicà, Carles Campuzano, presenten Esquerra Democràtica.
1: És una associació que vincularan al partit d'Oriol Junqueras amb l'objectiu d'eixamplar-ne l'electorat cap al centre liberal. Els impulsors asseguren que cal fer autocrítica del procés per restaurar la confiança de la gent en els partits i no caure en populismes.
2: Som conscients que el país se'ns ha descosit pel fracàs del procés, però no renunciem a l'ideal.
3: L'amenaça de la xenofòbia, que està aquí, si s'instal·la amb força, farà impossible qualsevol aspiració de plenitud nacional.
1: En l'acte de presentació aquest vespre a Barcelona hi ha assistit la número 2 d'Esquerra, l'Hisenda Alemany i altres membres de la direcció.
4: El govern comença els tràmits per desdoblar la carretera C-13 entre Lleida i Balaguer. Era una reivindicació històrica del territori perquè la capital de la Noguera era l'única que no comptava amb una connexió amb cap via ràpida. Lleida, Júlia Albacar.
5: El primer pas serà fer un estudi informatiu per analitzar les millors alternatives per al nou traçat de 4 carrils. Ara la C-13 només tenia un tram de 5 quilòmetres desdoblat entre Térmens i Vilanova de la Barca. La notícia ha estat ben rebuda al territori. Sentim Lorena González, alcaldessa de Balaguer.
6: Balaguer és l'única capital de la plana de Lleida que no disposa de via ràpida. Per tant, sí que no tindrem una A2, però el fet de que puguem tenir aquesta via ràpida permetrà que siguem més atractius també a l'hora de fer de polta d'acció d'empreses, d'indústria, que siguem, sobretot, molt més competitius com a territori.
5: S'havien estudiat fins ara altres opcions, com el desdoblament parcial de la via, amb un format 2+1, però finalment s'apostarà per 4 carrils.
0: Les motos no podran circular pel voral a Catalunya ni en casos excepcionals, tot i que la DGT ho ha autoritzat.
1: El govern espanyol ha aprovat una modificació de la norma que entrarà en vigor l'1 d'octubre i que permet habilitar el voral per la circulació de motos a una velocitat no superior als 30 km per hora i en cas de necessitat. Tot i això, el director del Servei Català de Trànsit, que és qui té l'última paraula en l'aplicació d'aquesta norma a Catalunya, ho ha rebutjat. Ramon Lamiel n'explica els motius.
7: Necessitem el voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat, bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària.
4: Més d'11.500 abonats d'Endesa de l'àrea metropolitana de Barcelona continuen a hores d'ara sense llum pel tall que pateixen des de 6:15 de la tarda.
1: Aquesta incidència afecta veïns de Barcelona, sobretot del barri de Sants i les Corts, l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues i Cornellà. Un cable proper a la subestació de Collblanc ha provocat un petit incendi que ha acabat afectant un dels transformadors. Els treballadors d'Endesa continuen fent maniobres a la subestació per alimentar els clients per vies alternatives. Es preveu que el servei es vagi restablint de forma progressiva.
8: Catalunya nit.

0: La 50a edició del Festival Grec arrenca amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, ara dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Míriam Mucles i Eduard Farelo. Anem cap al Grec a veure com estan en aquesta primera funció. Marta Vives, bona nit.
1: Bona nit. El muntatge inaugural del Grec sempre és la prova de foc del festival i enguany la celebració dels 50 anys demanava alguna cosa que també fos una declaració d'intencions i avui, nit d'estrena, també de reivindicacions. Per exemple, quan una Marta Pazos, de broma damunt l'escenari, ha reclamat a Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, que retorni al paral·lel a les vedets. Això, una estona després que la Marta Pazos, de veritat, a micròfons de Catalunya Ràdio, digués la intenció d'aquest espectacle.
2: Yo quería celebrar el oficio del teatro, ¿no? El oficio de las personas que nos dedicamos a la escena, el oficio de las personas que están en lo visible y las que estamos en lo invisible también. Y lo mágico que es esto, que un arte de más de 2000 años todavía sigue en pie y siga congregando a tantas personas porque es de las poques coses que hacemos en comunitat.
1: I, de fet, l'òpera dels Tres Rals és una celebració del teatre perquè la posada en escena és espectacular. 12 intèrprets, orquestra en directe sota la batuta de Dani Espasa i perquè té un missatge clar, un clam a l'autenticitat i a no rendir-nos en una escenografia tota grisa on destaquen les puntes de color. És per això que la tria d'aquest clàssic del cabaret més macarra ha tornat amb força a un festival que ja el va acollir el 2002, ara, però, sota la mirada de Marta Pazos. Brecht i Weill no decepcionen ni amb la contundència del seu discurs voraç contra el capitalisme i el nazisme que tant en ressona avui en dia. Estem just a la mitja part. De moment ja hem comptat un defalliment a causa de l'aixafogor i moltes picades de mosquit. Però hem entrat de ple en aquesta història que ens submergeix entre dos mons aparentment antagònics, com són el de l'alta cultura, l'òpera, i a la de la més underground, el cabaret. Al teatre Grec s'hi respiren aires de celebració amb la música de Kurt Weill.
3: ¿Qué dices, Javi? No jodas, hermano.
4: Tenía que ser del mismo color y todo. Joder, y dale, dale, con
5: I ara cap al cinema, perquè les directores i guionistes de Chavalas, Marina i Carol Rodríguez Colás, estrenen divendres als cinemes Hermanos. La Montse Pujol ja l'ha vist i ha parlat amb les dues cineastes.
6: Hermanos ja és el segon film en què les dues germanes de Cornellà de Llobregat treballen plegades i aborden com viuen els adolescents d'ara en un barri perifèric de Barcelona i les vivències que tenen quan s'endinsen en ambients que no són els seus. Marina Rodríguez Colás afegeix que, com a fills d'immigrants estrangers, els protagonistes d'Hermanos es troben amb més dificultats.
7: Els conflictes jo crec que són una mica més complexes, tant per els fills d'emigrants, nosaltres som d'emigrants nacionals, de gent blanca, ara per als protagonistes de la nostra nova pel·li són fills d'emigrants del nord d'Àfrica, sobretot llatinoamericans, i jo crec que la complexitat és més gran i el context també és més complex, sobretot per l'extrema dreta que està movent tota Europa, no?
6: I Carol Rodríguez Colás explica on van trobar els seus protagonistes, dos dels quals no tenien experiència com a actors.
8: Vam parlar amb molts adolescents d'instituts per escriure el guió i després el càsting, vam fer un supercàsting per tots els instituts de Barcelona i voltants, per escoles també de teatre, fins que vam trobar dos dels nostres protagonistes els vam trobar a un institut del costat de casa nostra.
6: A Hermanos, tres amics de la infància, fills d'immigrants marroquins i llatinoamericans, van a una festa a la part alta de la ciutat on viuran diverses situacions que els faran descobrir que no és fàcil d'escapar-se dels prejudicis i les expectatives.
7: I en aquest context també, que estem parlant ara de la meritocràcia, de la música que senten, del discurs mediàtic, que és que pots aconseguir tot el que vulguis i intentant esborrar, no, els privilegis de classe, jo crec que en aquest punt, aquestes adolescents en la pel·li se n'adonen que si tu no vens d'una classe determinada no pots aconseguir depèn què coses. No, tu no tindràs una casa com piscina si vens d'un barri de classe treballadora i els teus pares segurament han hagut d'emigrar i han hagut de començar de zero.
6: Marina i Carol Rodríguez Colás han treballat juntes a Chavalas, com hem dit, que va guanyar la Bisnaga de Plata al Festival de Màlaga, i Hermanos, però ara han explicat que els seus pròxims projectes aniran per separat. Marina Rodríguez Colás farà una pel·lícula sobre com viuen les persones persones grans de més de 80 anys i Carol Rodríguez Colás vol fer un film de ciència-ficció.
0: És dilluns, de fet és l'últim dilluns de la temporada regular i ara hi posem la mirada de la periodista i col·laboradora del Catalunya Nit, Marta Riezo.
9: Aquesta nit em permetreu que estigui una mica més melancòlica que de costum, perquè marxem de vacances i us dic adeu i gràcies. I també, ai, perquè és el meu aniversari. Una data escandalosa, que diria Pla. Però si voleu que us digui la veritat, fer anys és una alegria. Estic sana, em va tot molt bé, no puc ser més afortunada. El que em posa melancòlica, com us deia, és aquesta arribada de l'estiu on tu has de passar bé per nassos. I si no marxes de viatge no sé on, i ho has d'ensenyar, eh? Ets un infeliç. I has de tenir un cos de cine, i molts amics, una casa no sé on, una parella, nens ideals. Has de fer i tenir moltes coses, vaja, a mi em sembla esgotador. I estareu amb mi, que, a veure, hi ha qui esborro tota la vida, però en general, quan fem anys, se'ns van treure les tonteries. I només volem estar tranquils amb els qui estimem. Oh, sol, que s'està de meravella. I no ens cal enfaristolar-nos de tenir més que el veí. Jo us desitjo un estiu senzill, calmat, ben lluny de la gent cool, ben arrecerats en la sobretaula i la cultura i el silenci.
5: Doncs felicitem a la Marta Riezo, la retrobarem la temporada que ve. I David Ubach, bona nit.
10: Bona nit.
5: Escoltem la primera de les veus del món de l'esport. Avui Pau Cobercín, declaracions al Tot Costa, parla de Lamine Yamal.
11: Ell s'esforça al màxim, ho intenta donar tot, i sí que potser alguns dies no li sortirà bé la cosa o alguns dies li sortirà millor, com a tots els jugadors, cada partit és diferent, però sempre hi haurà aquelles ganes d'encarar, de fer-ho bé i de sobretot intentar marcar algun gol que ens doni la victòria.
10: Parlant de Lamine Yamal, que està titular en els dos últims partits de la selecció espanyola, només no ho va ser en el primer. Dijous, torn per als setzens de final a la selecció espanyola contra Àustria. Cobercí, un dels nou catalans del combinat espanyol. Avui, més partits de setzens. S'ha jugat fa una estona al Brasil 2, Japó 1. Molts patiments per als brasilers, que s'han classificat amb un gol al temps afegit del partit. Ara tenim en joc l'Alemanya 0, Paraguai 0, minut 18 i mig de joc. I a les 3 de la matinada hi haurà el Països Baixos Marroc. Us afegeixo un apunt del Barça. Ja és oficial que Robert Lewandowski fitxa pel Chicago Fire de la Major Soccer League nord-americana. És el seu nou destí un cop desvinculat del Barça.
5: Chicago Fire.
10: Fire, no Bulls, Chicago
5: aquest
10: Fire.
5: Aquest no el coneixia, aquest no el coneixia, veus? Molt bé, gràcies, David.
10: Fins demà, vosaltres.
5: Falten 11 minuts per les 11 i, de fet, continuarem parlant del Mundial de Futbol, perquè avui ens visita, com cada dilluns, Toni Padilla. Bona nit.
12: Bona nit, com esteu?
5: Doncs bé, aquí... pendents
12: quina energia,
5: de... Sí, sí, caram, ja està bé.
12: L'energia del Mundial.
5: Sí, acabar amunt, clar que sí. Escolta, ara ho dèiem, aquí hi ha alguns equips que han anat patint, per exemple, el Brasil, però ha passat. Tu, i per això ens vols destacar el paper dels equips africans d'aquesta primera fase del Mundial, eh?
12: Sí, hi havia 10 seleccions africanes classificades per la fase final d'aquest Mundial i 9 han aconseguit superar la fase de grups. És una fita mai vista, de les 10 seleccions només una, Tunísia ha punxat i va quedar eliminada, però les demés s'han aconseguit superar a torn i molt meritori, assumint que, per exemple, algunes d'elles eren realment seleccions modestes, com Cap Verd, que era el grup d'Espanya,
5: i
12: va sorprendre que van perdre d'Uruguai. Per tant, és un Mundial, de moment, amb molt ritme africà, nou a la segona ronda, tot i que una, de moment, ja ha caigut, que és Sud-àfrica, eliminada ahir per Canadà.
5: Alguns oients deuen pensar, home, clar, però han ampliat amb 48 equips, això potser ha jugat a favor dels africans, o què?
12: Sí, no. És a dir, l'ampliació de seleccions a la fase final permetia que hi haguessin 10 seleccions africanes, 9 fixes i una a través de playoff, però llavors t'has de classificar per la segona ronda. De fet, Àsia, que també era molt beneficiada i tenia més seleccions que mai, de les 9 seleccions asiàtiques, només dues han aconseguit superar la fase de grups. Japó, ja eliminada per Brasil, i llavors l'únic supervivent que queda d'Àsia és Austràlia, que tots sabem que geogràficament és Oceania, però competeix futbolísticament com si fos asiàtica. Per tant, té molt de mèrit el que ha fet el futbol africà.
5: Doncs va, cap al futbol africà, i de totes les seleccions, aquí ens agrada posar-hi context, tu li poses avui a la República Democràtica del Congo, que quan en parlem aquí els informatius és perquè acostumem a parlar de guerra, de violència, de pobresa.
12: Estic molt content. Necessito la samarreta de la selecció del Congo. La selecció que ara mateix necessito que guanyi el Mundial. La República Democràtica del Congo, la gran, no la Congo Brazzaville.
5: Sí, tu vas amb el Congo, eh?
12: Sí, a mort, també. Jugaran contra Anglaterra, aquell dia serà un congolany menys. Més perquè, perquè és una selecció d'un estat que ha patit molt. No és el primer cop que juguen un Mundial. El 1974, a Alemanya, fa molt de temps, van jugar-lo. Llavors es deien Zaire, perquè, òbviament, era l'època de la dictadura de Mobutu Sese Seko, aquest dictador sanguinari que, amb el suport dels belgues i la CIA, doncs va dominar aquest aquest estat, li va canviar el nom, es deia Zaire. En aquella primera participació en un mundial no van aconseguir cap punt en una època en què el dictador feia servir molt l'esport per justificar-se, aquest doncs, sport washing que es diu, no? Recordem que un dels combats de boxe més importants de tots els temps, aquell duel entre Muhammad Ali i George Foreman, es va fer a Kinshasa, la capital sí. del Zaire en aquell moment, perquè Mobutu va voler-ho. Doncs un any després, la selecció debutava un mundial, es va classificar, però el primer partit el va perdre 9-0 amb Iugoslàvia. I el que s'explica és que Mobutu personalment va trucar a la concentració alemanya i va dir, si torneu a perdre per més de 5 gols contra el Brasil, potser no veureu mai més els vostres familiars. Els va amenaçar, els jugadors, que torturarien tant els familiars
5: I com
12: els
5: futbolistes.
12: Van quedar 3-0, van perdre, van salvar la pell, però van jugar sota molta pressió, van passar molt malament, i és una història tràgica del futbol mundial.
5: Perquè els torturaven?
12: Alguns d'aquells jugadors van acabar sent torturats per ser opositors, per no obtenir bons resultats. Malauradament, el futbol té històries tràgiques. L'Iraq, que també ha tornat aquest any al Mundial, havia debutat el 86 i la meitat de l'equip va ser torturat per l'Hussein el fill de Saddam Hussein, que era el president de la federació. Doncs el fill va torturar fins i tot personalment a jugadors. És a dir, molt dur. Per què ens agrada a vegades el Mundial? Doncs perquè veus que terres que pateixen poden tenir alegries. Per exemple, actualment al Congo té diferents focus de violència. Al sud, al Kasai, hi ha violència, però sobretot la zona dels Grans Llacs, la zona del nord i sud de Kivu, a la frontera amb Ruanda, hi ha una guerra, hi ha una milícia amb el suport del govern de Ruanda que té ocupades moltes ciutats, entre elles la ciutat de Goma, una de les més grans, on està prohibit portar la bandera congolenya, i aquests dies hem vist com la gent surt al carrer amb la bandera del Congo, per tant, celebrant el futbol i convertint-m'ho en una eina d'oposició política. És un estat fallit, que porta molts anys passant-ho malament, i les imatges d'aquesta gent que normalment ha de fugir, ha d'emigrar, doncs tenint una alegria gràcies al futbol és bonic.
5: Clar, a més, deia abans, en parlem per guerres, pobresa, darrerament també pel brot d'Ebola que estan patint.
12: Sí, és una terra molt rica en diamants, en mines, en vegetació, i justament per això doncs, sembla ser que és maleïda, no en té sort, i fot cullerada. Hi ha moltes guerres, i de fet l'autor dels gols de la classificació, el Joan Buissa, ho explicava així.
13: El meu missatge a l'afició és donar gràcies, ja que vagis on vagis, hi ha aficionats que ens animen. Estimen el nostre país, estimen el que representem i la nostra selecció. Significa molt per nosaltres defensar aquest equip. No és fàcil viure al nostre país, tenim violència, tenim una guerra a l'est del país. Cada cop que portem la samarreta, pensem en ells, en la nostra gent. Seguim endavant per ells, volem la pau i pensem molt en ells. Venim de lluny, venim del no-res, i ara som aquí, a un mundial. És molt especial, especialment per la gent que ens segueix a casa i amb el canvi horari ens segueix a les 2 de la matinada.
5: Quin missatge, eh?
12: Sí, és això, és que va ser una guerra molt oblidada, perquè porta tants anys que sembla que no interessa a ningú, però cada dia moren centenars de persones a la República Democràtica del Congo amb una sèrie de conflicte bèl·lic que no s'atura i que les grans potències occidentals miren cap a una altra banda. Això ha provocat que bona part dels futbolistes són criats també al futbol europeu, perquè són fills de gent que va fugir. Molts són nascuts a Bèlgica, molts són nascuts a França, alguns al Regne Unit. El mateix autor dels gols, el Joan Buissa, va néixer a un barri, una banlieue molt humil de França, ho va passar molt malament, i ha fet una història personal increïble. El 2021 ell és pare d'una criatura i un dia una dona, sembla ser que amb problemes psicològics, intenta segrestar el nadó. Ell s'hi oposa, defensa la seva filla, i la dona li llença àcid a la cara, als ulls, i va provocar que durant 6 mesos no tingués visió. Va estar a punt de perdre la visió, òbviament era el final de la seva carrera futbolística, per sort se'n va sortir, i ara és el gran heroi marcant els gols que han permès que la República Democràtica del Congo passi la fase de grups i sigui la rival d'Anglaterra.
5: Recordo que aquí al Catalunya Nit, quan hi havia la Copa d'Àfrica, que també s'ha jugat fa pocs mesos, vam parlar d'un aficionat congolès amb l'Èlia Borràs, la nostra col·laboradora, que es va fer famós perquè reivindicava la figura de Patrice Lumumba, el líder independentista assassinat, veient el partit vestit com ell i fent la figura d'estàtua amb un braç alçat. Com li ha anat?
12: Doncs mira, es diu Michel Kuka Embolandinga, el coneixen com a Lumumba Bea, que en llengua local vol dir Lumumba viu, i és cert que és un aficionat que té una gran semblança física amb Patrice Lumumba, i per això va començar a anar als partits de la selecció imitant una estàtua d'aquest líder, recordem el gran líder de l'independentista que va aconseguir la independència del Congo respecte a Bèlgica, persona molt d'esquerra, socialista, assassinat pels serveis secrets belgues amb la col·laboració de la CIA. Això és clau, per què? perquè si hagués entrat al territori dels Estats Units hauria estat reivindicant la figura d'una persona assassinada pel govern dels Estats Units, o amb la col·laboració del govern dels Estats Units, i molt d'esquerres. Llavors, què ha passat? No li han donat el visat. No ha pogut anar a veure aquests partits, però com el Congo va jugar un partit dels tres, a Canadà sí que va poder anar allà. A Canadà sí que hi va poder anar, però amb el partit contra Anglaterra no hi podrà anar, ho mirarà des de Kinshasa, des de la capital, perquè el govern de Donald Trump no vol que entri una persona que reivindica una figura molt incòmoda. Recordem que Patrice Lumumba, escollit democràticament primer president del Congo, va ser assassinat i el seu cos encara no ha aparegut.
5: Doncs, com sempre, històries que ens fan veure el futbol d'una altra manera. Toni Padilla, bon estiu.
12: Bon estiu.
5: La temporada que ve hi tornem, no?
12: Jo encantadíssim.
5: El renovem. Home, renovem, si no? Sí, oficialment.
12: Ja, mira, com els futbolistes renovant, no?
5: Va, queda firmat. Merci.

0: La nit, la cinquena nit tòrrida consecutiva, la que esperem a la façana costanera, i no només a l'àrea de Barcelona, que aquesta nit no ha baixat el termòmetre al centre de la ciutat dels 27 graus. Doncs espera que aquesta propera nit sigui tan càlida o més que la que hem tingut aquesta darrera, i s'espera que des de l'Alt Empordà fins al Baix Penedès, és a dir, tota la Costa Brava, tota la costa central i part de la Costa Daurada, doncs tinguem aquestes temperatures que costarà molt que el termòmetre baixi dels 25 graus. Sense cap mena de dubte, una nit de mal dormir, i si volem apaivagar aquesta calor, doncs ens posem a ballar, o com a mínim, o almenys hem de sortir fora a la fresca, o no sé què hem de fer, però o aire condicionat, que aquesta seria l'altra solució. I tot això en un darrer dia de mes de juny, que estarà encapçalada pel sol, amb algunes nuvolades, això sí, a partir del migdia, les que creixeran al Pirineu, que, igual que avui, sí que deixaran alguns ruixats i algunes tempestes. No seran tan fortes. Avui han deixat 71 litres a Santa Coloma de Farners, i bàsicament tots ells en una hora. I això sí, l'efecte clar d'aquest aiguat ha provocat que la màxima de Santa Coloma de Farners saltés dels 36 graus als 18. És a dir, una bona refrescada amb aquestes tempestes. I seria l'únic sector que tindrà, diríem, unes temperatures agradables allà on plogui, perquè la resta del país, el mes de juny, s'acomiada amb unes temperatures encara més altes que les d'avui. Un petit repunt el que tindrem demà, amb aquestes temperatures de 35-36 graus, i atenció a les Terres de l'Ebre, perquè no es descarta que s'arribin als 40 graus a Móra d'Ebre i també a Tortosa. Afortunadament, de cara a els primers dies de juliol, dimecres i dijous, les temperatures es normalitzaran per aquestes dates.
1: En doncs resum, esperem en juliol, sí, en candeleta. Sí.
0: Només els primers dies, perquè després tornen a pujar, però no ho dic. No.
2: Doncs en resum, anava a dir, desitgem bona sort a tothom per aquesta nit.
1: I tant.
0: Efectivament.
2: Sí, gràcies.
1: Que vagi molt bé, Néstor.
0: Adéu. Bona nit.

0: De les 9 a punt del matí, senyores i senyors, què tal, com estan? Salutacions cordials i benvinguts a una nova edició de La Cel Obert. El programa d'estiu de Ràdio Maricel, que arriba avui dilluns 29 de juny de 2026. Comença la setmana que acabarà amb el pas del Tour de França per Sitges. Un esdeveniment que podem definir com a històric, en el sentit que difícilment en molts anys el tornarem a veure. La caravana multicolor genera il·lusió i també molèsties, com es va poder veure ahir a una peça del TN de TV3. Però es fa difícil entendre que professionals es queixin de manca d'informació sobre una activitat més en un poble al límit de la seva capacitat d'atracció, i més en un diumenge. Ho comentarem, entre d'altres qüestions d'interès i d'actualitat, a la segona hora de programa amb l'Òscar Stover, el president del Gremi d'Hostaleria. Aquesta setmana també haurem de saber més coses sobre si finalment hi haurà relleu a l'alcaldia. Tenim marcada a l'agenda la data del 6 de juliol com a possible de ple extraordinari, tal com va anunciar dijous l'alcaldessa. Dissabte, Sitges Grup Independent va emetre un segon comunicat en poques hores, garantint que facilitarà el relleu a l'alcaldia amb un acord actualitzat i amb garanties d'estabilitat. I l'esport ho salva tot. Mentre Hugo Bravo ha començat el seu repte d'empalmar París i Sitges corrent, Luca Hoek ha triturat dos rècords d'Espanya de natació i Oriol Castro ha estat convocat per la selecció espanyola europea, per l'europeu sub-17. Bravo per ells.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Ara repassem alguns dels actes d'agenda. De fet, actes d'agenda per avui no n'hi ha de previstos, més enllà de les exposicions que hi ha obertes, l'exposició a la biblioteca sobre el 90è aniversari de la Biblioteca Santiago Rusiñol, o també l'exposició de fotografies al Genius Bar. Per tant, doncs, poques qüestions per comentar. Només una xerrada dimarts, demà dimarts, a la Biblioteca, precisament, Santiago Rusiñol, amb la presentació del llibre Abans mort que Marica, les teràpies d'adversió per a curar l'homosexualitat, de Jordi Griset. Jordi Griset, que va estar aquí conversant precisament amb l'Enric Soler fa uns dies, a càrrec del propi autor. Doncs la presentació d'aquest llibre demà dimarts a 6:45 de la tarda. I comentàvem abans en la presentació del programa, doncs, aquests trens noms propis de l'esport de Sitges. Per una banda, Hugo Bravo, l'Hugo, que ha començat ja dissabte, va començar a París el seu repte. Ha triat també, probablement, la pitjor època de l'any i el pitjor moment, perquè hi ha aquesta bomba de calor situada sobre d'Europa Occidental. Doncs bé, Hugo Bravo ha començat el Hugo Runs the City, aquesta activitat amb objectiu solidari, que consisteix en empalmar corrent París i Sitges. L'arribada està prevista a Sitges el proper 3 d'agost, en 38 etapes i una mitjana de 33 quilòmetres corrents cada dia. Per tant, doncs, bravo per Lugo, i que li vagi molt bé aquest repte. Es pot anar seguint a través també de les xarxes socials, com diem, Hugo Runs the City. Això per una banda. Per l'altra, Luca Hoek. El Luca Hoek, que ha participat en els campionats d'Espanya Son Hugo a Palma, i ha batut 2 rècords d'Espanya. No només s'ha imposat a les proves, sinó que ha batut els rècords d'Espanya. Per una banda, el del 100 lliure, que l'ha deixat situat en 47 segons i 72 centèsimes. Això, el primer. I l'endemà va batre també el del 200 lliure, deixant-lo en un temps de 1 minut, 46 segons i 10 centèsimes. Per tant, doncs, un gran aplaudiment per a la que era la gran perla de la natació sitgetana, i que, evidentment, doncs, ara va molt més enllà de perla, i s'està veient. No només guanya campionats, sinó que bat rècords d'Espanya. I el tercer dels noms propis, el d'Oriol Castro, el fill, sí, el fill de l'Oriol Castro, del cuiner, doncs, que és jugador de la base ara mateix del Futbol Club Barcelona, un jugador, doncs, diguem, nascut i crescut al Club Patí Subursitges, i que, doncs, des de fa un parell de temporades està al Barça. Doncs bé, l'Oriol Castro ha estat convocat per la selecció espanyola per disputar l'Europeu Sub-17, que se celebrarà a Braga, a Portugal, entre el 20 i el 26 de juliol. Per tant, un aplaudiment per tots tres, per Hugo Bravo, per Luca Hoek i per l'Uri Castro. I dues notes ara polítiques. Com dèiem a l'iniciar el programa, estem, doncs, expectants a veure si s'acaba concretant o no aquesta previsió de ple extraordinari el proper dilluns, d'aquí una setmana, 6 de juliol. D'entrada, Sitges Grup Independent el dijous passat va emetre un comunicat que vam llegir. Doncs el dissabte n'ha més un altre. Per què? Doncs perquè divendres va tenir lloc una assemblea de militants, i el titular és que Sitges Grup Independent facilitarà el relleu a l'alcaldia amb un acord actualitzat i garanties d'estabilitat. Diu la nota que Sitges Grup Independent expressa la seva voluntat de facilitar el relleu a l'alcaldia a favor de Carme Gasulla Blanco, sempre que aquest es produeixi sobre la base d'un acord actualitzat, clar i compartit entre les tres forces que actualment conformen el govern municipal: ERC Sitges, Verds en Comú Podem Sitges i Sitges G.
Les tres formacions no es van reunir plegades fins al passat 22 de juny, diu la nota, el que evidencia la necessitat d'una negociació conjunta i dialogada. En aquest marc, Sitgegí vol garanties i tenir les mateixes possibilitats de negociació que la resta de formacions que han participat en l'actualització del pacte. Les condicions que vam donar lloc al pacte del 2023 entre ERC, Sitges, Sitgegí, Verds en Comú Podem, Sitges i Fets per Sitges han experimentat alteracions substancials al llarg del mandat. La sortida de Fets per Sitges del govern municipal va modificar l'escenari inicial sobre el que es va construir aquell acord. Com recull l'apartat 5 del pacte de 2023, aquest es considerarà sense efecte en el moment en què algun dels grups municipals que el conformen decideixi apartar-se'n. El mateix document incluïa també en el seu annex 2 el relleu a l'alcaldia, vinculat a les mateixes condicions. Així, continua dient Sitges Grup Independent, la formació entén que aquell pacte ha quedat sense efecte en els termes en què va ser signat, atès que les alteracions del context polític no només tenen a veure amb la sortida de Fets per Sitges, sinó també amb els canvis recollits a l'annex 2 i amb la situació del principal soci del pacte, Guanyem Sitges, que ha reiterat la retirada del seu suport a l'alcaldia de Carme Gasulla. Aquí fem un matís al principal soci del pacte, el principal soci extern d'aquest pacte, hem d'entendre que es refereix la formació. Continua dient la nota que, per aquests motius, Sitgegí ha estat disposat a donar suport al relleu de l'alcaldia sempre que el pacte de govern de 2023 s'actualitzi amb criteris realistes, viables i adaptats a la realitat política i institucional actual. Lluny d'interessos partidistes, la nostra voluntat és contribuir a un acord útil per a Sitges. Per aquesta raó, hem formulat aportacions assumibles i orientades a reforçar la viabilitat política i tècnica del futur acord, així com a clarificar diversos dubtes i incerteses sobre la configuració de la nova estructura de govern, el futur cartipàs municipal i les condicions necessàries perquè el relleu compti amb totes les garanties, entre d'altres qüestions. Acaba dient la nota que les aportacions fetes al document plantegen la necessitat d'ajustar alguns compromisos a la realitat tècnica, pressupostària i competencial de l'Ajuntament. Per a Sitgegí, és també imprescindible conèixer amb transparència quins suports polítics faran possible el relleu i quin és l'abast de les converses amb altres grups municipals. Per a Sitgegí, el relleu a l'alcaldia només pot produir-se amb garanties suficients d'estabilitat, lleialtat entre socis i claredat política. Sitgegí, acaba dient, continuarà treballant amb responsabilitat perquè Sitges disposi d'un govern estable, coherent i capaç d'afrontar els reptes del municipi des del diàleg i el compliment dels acords. Per tant, estarem a l'expectativa de que diguin la resta de forces polítiques, especialment les que hipotèticament donarien suport a aquest relleu a l'alcaldia. Recordin la dada més important de totes. No n'hi ha prou que els tres que ara mateix formen el govern es posin d'acord en aquest relleu. Necessiten dels vots de dos regidors més, perquè en són nou i es necessita la majoria absoluta perquè Carme Gasulla passi a ser alcaldessa. Si no, si es fes un vot d'investidura i cap regidor o regidora obtingués la majoria absoluta, l'alcaldessa passaria a ser la cap de llista de la força més votada a les darreres eleccions municipals. I aquest cas és Mònica Gallardo, en tant que cap de llista de Junts per Sitges. Aquesta és, diguem, la configuració. Veurem si finalment es confirma o no aquest ple municipal pel proper 6 de juliol. I, per altra banda, també Vox Sitges ha enviat una nota, no té a veure amb la configuració del govern, sinó amb el rebuig a una moció, una de les dues mocions que la formació va presentar en el ple ordinari del mes de juny que es va celebrar el passat dijous. El grup municipal de Vox a l'Ajuntament de Sitges ha mostrat la seva més absoluta indignació, diu la nota, davant la preocupant falta de voluntat política del govern local que ha rebutjat la moció presentada per la formació perquè el consistori es personi de manera activa com a acusació en els procediments penals contra delinqüents multireincidents que assolen el municipi. Diu la nota que Sitges es situa actualment en el sisè lloc
de les poblacions catalanes amb més delictes registrats per cada 1.000 habitants. I José Antonio Gilabert, com a portaveu de Vox a l'Ajuntament de Sitges, ha manifestat que és inadmissible que el govern de Sitges giri la cara davant del clamor dels nostres veïns i comerciants que viuen amb por als seus propis barris. No estem davant d'una queixa menor ni partidista, sinó davant d'una degradació objectiva de la convivència i la seguretat pública. Al rebutjar la nostra moció, el govern local fa bandera de la inacció per omissió de la impunitat amb la que actuen aquests delinqüents multireincidents, desprotegint de manera flagrant els ciutadans i a la nostra pròpia policia local. Aquesta nota, doncs, que ha estat enviada també aquest cap de setmana com a resposta al rebuig del ple municipal a la proposta d'acord a la moció que presentava Vox Sitges precisament perquè l'Ajuntament passés a formar part de l'acusació en els procediments penals contra delinqüents multireincidents al municipi. I abans de saludar la Carola Fernández, que ens porti també les notes del dia, una darrera important. Continuen les obres al Pont dels Ocells, al capdavall del carrer Sant Honorat, i aquestes obres avui canviaven la seva configuració, perquè si fins al 7, entre el 16 i el 29 de juny els talls per vehicles eren més extensos, a partir d'avui, dilluns 29 de juny, s'inicien les obres a la part superior del pont i les mesures han de ser les següents. El tall de circulació de vehicles i persones al Pont dels Ocells serà entre les 12 de la nit i les 5 de la matinada, és a dir, només durant 5 hores, que és quan no hi ha circulació de trens. En aquesta fase, les obres nocturnes, adverteix la nota d'Adif, comportaran un alt nivell acústic. Per tant, doncs, compadim els veïns que viuen a prop del Pont dels Ocells que, doncs, durant els propers dies o setmanes doncs hauran d'aguantar aquests sorolls nocturns entre les 12 de la nit i les 5 de la matinada per les obres de reparació del Pont dels Ocells, que, com dèiem, a partir d'avui inicien una nova fase.

0: I sàpiguen també que ja comencen a haver cartells indicant de les restriccions d'aparcament per amb motiu del Tour de França. Hi ha a diversos llocs del municipi ja s'indica que queda prohibit l'aparcament des del dia 2, des de dijous, i fins al dia 5, doncs, per permetre el pas tant de la caravana com després dels ciclistes i de tota... Bé, si no ho han vist mai, tot el que comporta el Tour de França, que no és poc. Quan el Tour de França passa per una localitat francesa, és festa major allà. Sempre. O sigui, per una miqueta, qui no es faci l'efecte, doncs sí. I a part, hi haurà helicòpters, hi haurà de tot. Hi haurà aquesta doncs, esdeveniment especial aquest diumenge. I una altra dada que no hi hem pensat de comentar-ho. Ahir van treure una balena morta a la platja de Vandellòs, que és la mateixa balena morta que van curar fa unes setmanes a la platja de les Botigues i que va ser traslladada mar endins, diguem, perquè es desfés, però es veu que, pel que sigui, doncs els corrents marítims l'han tornat a portar fora i ha anat allò a ancorar a la platja de Vandellòs, d'on, amb una grua, amb un operatiu especial, van haver de tancar la platja, la van haver de treure, però abans d'anar per a Vandellòs va passar per la platja de les Botigues. 9 i 17 minuts, Carola, bon dia.
1: Bon dia, Joan.
0: Doncs què ens portem? Què tenim avui? Va.
1: Vinga, coses com d'agenda, d'alguna manera, de cara a aquesta setmana. Acabarem una pel dia d'avui, les altres tres són... dues per dijous i dues per, diguem, a partir de divendres. I la primera és que aquest dijous hi haurà el 2 de juliol, hi haurà el cicle esmorzars d'empresa, que ja s'ha d'organitzar l'Ajuntament. En aquest cas porta a debat el cicle una taula rodona i una xerrada sobre si el creixement del PIB, del Producte Interior Brut, ens fa més rics o no. I això es fa en relació a aquell informe Fènix que parlava, doncs, aquell estudi que posava en qüestió la sostenibilitat i la qualitat del model econòmic actual de Catalunya. Doncs en aquesta jornada comptarà amb la participació de Xavier Roig, de coordinador d'aquest informe Fènix i assessor d'empreses internacionals, i també de Miquel Puig, doctor en Economia per la Universitat de Barcelona i redactor de l'informe Fènix. És una jornada que tindrà lloc al Miramar, 2 de juliol, com dèiem, de 9:15 a 11:15, de 9:15 a 11:15 al Miramar. I ja saben que és una iniciativa de l'Ajuntament adreçada als autònoms, empresaris, professionals, amb mirada de generar un espai de reflexió. Hi ha enllaços, si entren al web de l'Ajuntament, hi ha un enllaç on s'hi poden apuntar. Per tant, si tenen ganes, doncs, de parlar arran d'aquest informe Fènix, que qüestiona una mica aquest model de sostenibilitat econòmic, i doncs, sàpiguen que dijous tenen un bon dia per fer-ho. I el mateix dijous, i d'alguna manera també vinculat, hi haurà un acte obert, acte públic, al Retiro, a 8:15 del vespre, en aquest cas de mà de Sitges des del Mar. Ja saben, aquesta comunitat, organització de sitgetans, no?, que s'han anat trobant durant 6 mesos segons diferents àmbits per mirar de proposar diferents alternatives i propostes pels Sitges del futur. Doncs aquest dijous en faran com una trobada, cloenda, resum d'aquests 6 mesos de treball, i és un acte públic al Retiro a 8:15 del vespre, on diuen compartiran les línies de futur de Sitges des del mar, Sitges debat obert, li diuen a la jornada. Per tant, si hi ha algú amb curiositat de saber quines són les conclusions a les que han arribat en aquests 6 mesos tot aquest grup de Sitges des del mar, doncs dijous al Retiro en podrà saber una mica més. I més qüestions. En parlarem també la setmana vinent, perquè hi ha un concert organitzat, però a partir del 4 i 5 de juliol les misses al Vinyet canvien horari, tenen nou horari, i aleshores, mesos de juliol i agost, els dissabtes a 8:15 seran en castellà les misses i diumenges a 10:00 en català. Per tant, qui vulgui anar a missa al Vinyet durant els mesos de juliol i agost, dissabte 8:15 del vespre en castellà, diumenge 10:00 del matí en català. I acabo amb una per avui i una mica més relaxada, i és que saben que hi ha una falera, saps, Joan? Hi ha una falera amb això dels cromos pel Mundial.
0: Sí, sí, sí, s'ha disparat la cromomania.
1: Sí, sí, una cosa, a més, molt analògica, molt de la nostra època, sí, sí, molt, sí, molt sí, poc sí. digital, eh? I està bé, eh?
0: Té un punt, no, i tant.
1: Té un punt com vintage que ens a agrada, més, a més.
0: Com hi ha 48 seleccions, bueno, tens cromos per donar i per vendre, oi?
1: Doncs perquè hi ha gent que ja siguin ells aficionats això dels cromos, o tinguin potser nets, nebots, fills que ho siguin, avui dilluns 29 de juny, a les 7 de la tarda, a Can Robert, entre la zona de les lletres de Sitges i el parc infantil, aproximadament, és a dir, on han instal·lat tota aquella nova zona de refugi climàtic, tot plegat, hi haurà un intercanvi de cromos del Mundial. Per tant, en aquella zona, a partir de les 7 de la tarda, qui tingui cromos per canviar, hi haurà una trobada, entenc, que principalment de joventut, entenc. Crec que això és una organització així una mica improvisada pels propis aficionats, però que ho sàpiguen, que avui hi haurà intercanvi de cromos a Can Robert.
0: No tinc l'àlbum, oi? Però acabo de fer un càlcul ràpid. Clar, hi ha 48 seleccions al Mundial. 48. Sí. I, clar, normalment les plantilles que s'emporten als Mundials són àmplies. I a més de la plantilla hi ha l'estaf. Sí. Sempre hi ha alguna fotografia, allò de, com a mínim, del primer entrenador.
1: Estàs calculant quantitat de cromos, no?
0: He comptat 25 persones per selecció.
1: Vinga.
0: Entre estaf i plantilla. 1.200. 1.200 m'han sortit.
1: Doncs clar, ja són necessàries aquestes trobades d'intercanvi de cromos,
0: de
1: perquè
0: Déu.
1: Clar, hi ha gent que deu tenir un munt de repetits i que li deuen faltar.
0: 1.200.
1: Doncs, escolta, avui,
0: que,
1: a les 7
0: que,
1: a
0: veure,
1: de la tarda...
0: poca broma, els de la Liga, clar, quan són 20 equips, són 20,
1: no
0: aquí estem
1: idea,
0: parlant,
1: Joan.
0: Sí, són 20 a la Liga, clar... A 15 en 48, és que és més del doble.
1: Jo de cromos de futbol, jo no feia. Jo feia col·leccions d'altres coses.
0: Jo n'havia fet.
1: De la Candy, feia altres coses. Ah. De futbol, no.
0: Eren de cartró.
1: I sí.
0: I els enganxaves...
1: Amb pega de barra.
0: Amb pega de barra per la banda de dalt. Saps per què?
1: Per què?
0: Perquè hi havia dades del jugador escrites a l'àlbum, i aleshores... posaves la pega de dalt perquè així podies aixecar
1: el cromo
0: i llegir les dades del jugador.
1: Ara tot és molt més modern, ara és una enganxina que això es pega i ara és un bim-bam.
0: Però bueno.
1: En tot cas, ens alegrem que hi hagi aquesta iniciativa, que és una cosa molt més presencial i que ens porta una mica al passat, i que ho sàpiguen, que avui a les 7 de la tarda, intercanvi de cromos, la calor ja que jo ara ja ha baixat, a Can Robert, entre la zona, diguem, del parc infantil i les lletres, doncs allà...
0: Vinga.
1: Que s'hi apropin amb tots els cromos que tinguin per canviar i a fer bescanvi.
0: Doncs com el Mundial està en marxa, encara fins al 19, fins al 19 estarà en marxa, doncs hi ha temps de sobres. Carola, fins ara.
1: Fins ara.

0: Aquest dilluns a l'espai de la cançó de l'estiu, bé, ens n'anem més aviat cap aquí. Vinga, el sonarà bastant, perquè ho va patar, aquesta que els hi posarem avui, ho va patar l'estiu del 2017. Va ser el fenomen musical més gran de la dècada, dels 10, per entendre'ns. Va batre rècords de reproduccions en totes les plataformes, va revitalitzar el reggaeton globalment i va convertir el castellà en la llengua de l'estiu mundial. Espanya va ser omnipresent, del juny al setembre, fins al punt de que més d'un la va avorrir. Luis Fonsi amb Daddy Yankee i el seu Despacito.
1: Ay.

0: Despacito.
1: Doncs Despacito, que ens ha portat els records de l'estiu del 2017. L'estiu del 2017, ara fa 10 anys, Luis Fonsi i companyia ho petaven amb aquest reggaeton enganxós. Perquè hi ha reggaetons i reggaetons, oi? I això és, diguem, del més salvable que es va dir Despacito. 2:45 PM. Per cert, que no hem comentat el que teníem per avui, després de repassar els diaris amb la Carola Fernández, parlarem amb Òscar Estobre, amb el president del Gremi d'Hostaleria, de la temporada d'estiu, però també de, una miqueta reflexionarem sobre el paper de Sitges en l'entorn de Barcelona, en l'acolliment de grans esdeveniments, tipus la visita del Papa, tipus el Tour de França, i també sobre doncs, aquesta controvèrsia que s'ha generat a l'entorn del Gremi d'Hostaleria de Vilanova, que ha agafat el nom del Garraf i que bé, hi ha hagut espès i clar al voltant d'això. I sobre, doncs això, la capacitat d'atracció que té Sitges i com la hostaleria doncs, continua sent el motor del dinamisme de l'economia de Sitges. Parlarem, com dèiem, a la segona hora de programa amb Òscar Estover i a la tercera recuperarem una conversa que tenia la Carola Fernández fa unes setmanes amb l'astronauta Estel Blay. Estel Blay, que va estar al col·lapse de TV3 aquest cap de setmana i que doncs, deixava algunes reflexions sobre el paper de la dona en l'exploració espacial. Ara que, diguem, també s'ha anunciat que les dones queden fora de la següent missió de la NASA. Hi ha un cert masclisme, oi, instaurat a les altes esferes de la principal agència americana. També, diguem, empaltada d'aquest masclisme que supura el que és el nou president dels Estats Units. Bé, com dèiem, ara toca repassar les efemèrides. Tal dia com avui, un 29 de juny de 1911, l'Ajuntament de Sitges, presidit per Pere Carbonell, va acordar canviar el nom de la plaça del Poubedre per la plaça d'Espanya. Després, ara torna a ser la plaça del Poubedre, però el nom de plaça d'Espanya no era un nom històric de sempre, sinó que es va instituir l'any 1911. Un 29 de juny de 1935, la Societat Recreativa El Retiro va tributar un homenatge al músic Enric Morera amb motiu del seu 70è aniversari. I un 29 de juny de 1990, l'escolapi Josep Almirall i Andreu va ser nomenat primer provincial de l'escolapia a Mèxic. I efemèrides de tot el món, un 29 de juny de 1613, un incendi destrueix el Globe Theatre de Londres, el teatre de Shakespeare, durant una representació de l'obra Enric VIII. El Globe Theatre, de tota manera, que està a la riba del Tàmesis, es pot visitar, el van reconstruir, i per tant és una atracció turística de la capital britànica. Un 29 de juny de 1900 neix a Lió l'escriptor i aviador francès Antoine de Saint-Exupéry, l'autor de El petit príncep. Moriria en una acció bèl·lica durant la Segona Guerra Mundial. Un 29 de juny de 1986, Argentina va guanyar la final del Mundial de Futbol a l'estadi Azteca de Mèxic, derrotant l'Alemanya Occidental per 3-2, amb Diego Maradona com a gran protagonista. Va ser aquell Mundial de la mano de Dios, aquell gol il·legal, que el VAR avui hagués anul·lat, que va marcar Maradona amb el braç a Anglaterra. No va ser a la final, sinó que va ser en una de les rondes anteriors. I per últim, un 29 de juny de 1995, el transbordador nord-americà Atlantis s'acopla per primera vegada a l'estació espacial russa Mir. I les efemèrides musicals. Tal dia com avui, de 29 de juny de 1974, una cançó començava a canviar la història de la música pop. Es tractava de Rock the Boat.

Rock the Boat, interpretada per The Hughes Corporation, va ser un tema que va arribar als primers llocs de les llistes d'èxits nord-americanes i que avui és considerat un dels grans precursors de la música disco. A finals dels 70, el panorama musical estava en plena transformació. El rock continuava dominant les emissores, però les sales de festes i els clubs començaven a triomfar nous ritmes més ballables, pensats per fer moure el públic a la pista. En aquest context va aparèixer Rock the Boat, una cançó fresca, elegant i amb una energia irresistible que va captivar ràpidament milions d'oients. Amb una barreja de soul, funk i arranjaments orquestrals, el tema va aconseguir connectar amb públics molt diversos i es va convertir en un èxit internacional. La seva melodia enganxosa i el seu ritme vibrant van marcar una nova manera d'entendre la música de ball. Molts historiadors musicals consideren que el Rock the Boat va ser una de les primeres cançons que va definir el so de la futura música disco. Gràcies al seu èxit es va obrir camí perquè artistes com Donna Summer, Gloria Gaynor, Kissy, amb The Sunshine Band o els Bee Gees acabessin dominant les pistes de ball de tot el món durant la segona meitat dels anys 70. Rock the Boat.

I tal dia com avui, un 29 de juny de 2008, Madonna, l'artista Madonna, començava a preparar el que acabaria convertint-se en un dels majors èxits de la seva llarga trajectòria artística, la gira Sticky and Sweet Tour. El tour, que arrencaria oficialment unes setmanes més tard, esdevindria un fenomen mundial i marcaria un nou rècord en la història de la música en directe. En aquell moment, Madonna ja era una de les artistes més influents del planeta. Després de més de 25 anys de carrera, continuava reinventant-se i mantenint-se al capdavant de la indústria musical. Amb àlbums com Like a Virgin, True Blue, Rate of Light o Confessions on a Dance Floor, havia demostrat una capacitat única per adaptar-se als nous temps sense perdre mai la seva identitat. La gira Sticky and Sweet, vinculada al disc Hard Candy, va portar Madonna als grans estadis dels 5 continents amb un espectacle impressionant. Música, coreografies, pantalles gegants, efectes visuals i una producció espectacular van convertir cada concert en una experiència única per als seus seguidors. L'èxit va ser extraordinari, amb més de 3 milions d'espectadors i una recaptació superior als 400 milions de dòlars, la gira es va convertir en aquell moment en la més taquillera de la història protagonitzada per una artista femenina. Un rècord que consolidava definitivament Madonna com la indiscutible reina del pop. Un dels èxits d'aquella gira és Give It To Me.

0: 29,9 graus, estem a una dècima dels 30 ara mateix a l'estació meteorològica de Ràdio Maricel. La temperatura d'aquesta nit, la mínima d'aquesta nit ha estat del 26,1, per tant ja estem directament en el concepte de nit tòrrida amb un 55% d'humitat. El sol ha sortit a les 6:23 del matí i es pondrà a 10:15 de la nit. Avui, que és la solemnitat de Sant Pere i Sant Pau Apòstols, avui és Sant Pere, felicitats a tots els Peres, a tots els Paus, en el seu dia de Sant. I avui és l'aniversari del president electe, encara, perquè no, diguem, no ho serà oficial fins al dimecres, del Futbol Club Barcelona. Joan Laporta fa 64 anys. També el xef i presentador de televisió català, conegut per Masterchef i diverses estrelles Michelin, Jordi Cruz, que en fa 48. L'actriu i cantant nord-americana, ex-líder de les Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, que en fa 48 també. L'actriu nord-americana, coneguda per American Horror Story, Lily Rafe, que en fa 44, i l'actriu brasilena nord-americana, coneguda com a Veronica Lodge de Riverdale, Camila Mendes, que en fa 32. Doncs dia de calor, de molt sol i d'una miqueta de vent que comença i que ens acompanyarà, diuen, durant el llarg de la setmana. Coneguem quina és la previsió meteorològica per les properes hores en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
1: Hola, bon dia. La jornada d'avui vindrà marcada per l'ambient assolellat i, novament, a partir de migdia s'esperen ruixats i xàfecs localment intensos al Pirineu i al Prepirineu, sobretot al sector oriental. Per la seva banda, la temperatura baixarà lleugerament, malgrat tot, en general voltarà entre 30 i 35 graus. On es notarà més la baixada de la temperatura serà a cotes més altes. El que fa el vent bufarà entre fluix i moderat, amb marinada a la costa i en general predominarà el component sud-est. Malgrat tot, a l'Empordà hi haurà tramuntana amb alguns cops forts. La situació marítima serà força agradable amb el predomini del marejol amb algunes àrees de maror. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Doncs la vida està bé, oi? Point of Grace ens ha servit per continuar musicalment aquesta primera hora de la Cel Obert d'avui dilluns. 2 minuts per arribar a 3:15 de 10 del matí. Repassem els diaris centrats encara en el drama de Venezuela.

0: Un drama de Venezuela que ens confirma que allà on no hi ha govern, on el govern s'agafa amb pinces quan passa alguna cosa, és molt difícil coordinar-se. I, per tant, malgrat els esforços que s'estan portant per part de diversos equips, no només veneçolans, sinó també internacionals, que han anat cap allà, l'absoluta manca de coordinació governamental i l'absoluta indolència en aquest sentit dels càrrecs del chavisme, doncs fa que la feina sigui. La solidaritat popular supleix les carències de l'estat a Venezuela, és el que ens diu avui la Vanguardia, on hi ha més, doncs clar, hi ha aquestes imatges, ahir encara hi havien rescats, però clar, a mesura que van passant les hores es fa més difícil pensar que es pugui rescatar ningú, i com falta maquinària per poder traslladar blocs, doncs persones que hipotèticament doncs haguessin pogut sobreviure un determinat temps estan passant ja el temps doncs que pugui donar esperances, i per tant hi ha poques esperances de trobar més persones en vida. Carola.
1: Molt poques esperances, terribles els vídeos i les imatges que ens arriben de rescats, són d'aquells que et posen la pell de gallina i fan saltar les llàgrimes. Com deies, tots els diaris parlen doncs aquesta lenta resposta oficial, aquesta manca de recursos degut a la situació política i social que viu al país, i que d'alguna manera compensa aquesta solidaritat popular. El recompte a dia d'avui, bueno, a dia d'ahir, era de 1.450 morts i 3.150 ferits. Per descomptat, queda molta gent entre les runes, i a mesura que avancen les hores...
0: Encara parlen de 50.000 desapareguts, no?
1: Clar, és que a mesura que avancen les hores, clar, es fa gairebé impossible pensar en que es trobaran ningú més amb vida. Per tant, el que es tracta ja en molts casos és de rescatar o de treure cossos de les runes per poder, doncs, que les famílies se n'acomiadin, no? I d'alguna manera passar el dol. Una tragèdia terrible la que ha viscut Veneçuela, fins i tot amb algun nou episodi de moviment de terres molt menor, no? Respecte a aquests terratrèmols que es van produir ara fa 4 dies i que ha assolat tot, doncs, alguna part de Veneçuela, sobretot a la zona de Guaira i tot plegat, i que, com dèiem, ens està deixant aquestes imatges difícils de digerir i de país. Mm-hmm. Sí.
0: Correcte, aquesta situació de Veneçuela, que continua sent la principal imatge de tots els diaris del dia. Veneçuela, diu El País, se salva con sus manos, perquè evidentment doncs les mans que haurien de vetllar, allò de que l'Estat ens ha de vetllar protecció, seguretat, salut, educació, doncs
1: però estan allà sense Estat. Ahir sortien declaracions també de la gent d'allà, i hi havia gent que deia és que el que teníem abans igual era un horror, però com a mínim algú hi havia algú, no? És a dir, vaja, ara també es fa difícil fer cap anàlisi. Ara el que cal dir és que la gent que està allà fent aquestes tasques de rescat és absolutament admirable el que fan, com ho fan, el tracte amb què parlen, amb què s'adrecen a les persones que estan sota les runes, que veus l'amor, l'estima, el carinyo, com s'adrecen. És d'aquestes coses que tot i la tragèdia et dona una mica esperança en la humanitat, de encara som capaços d'ajudar-nos els uns als altres.
0: Sí. Bueno, quan passa una cosa d'aquestes, sí, sempre hi ha aquest punt empàtic de tothom. Després, llavors tornem a la normalitat, sí, i ja se'ns oblida tot. Però bé, aquesta és una de les notícies del dia. Per cert, no sé si ho has de comentar, però m'ha cridat l'atenció el Corriere de la Sera italià avui. El titular principal de la seva portada posa calor, 1.300 morts a Europa.
1: Mira, tenia per comentar que a França diuen que aquesta onada de calor ha portat 1.000 morts més de les habituals. 1.000, eh?
0: Sí.
1: És a dir, que són moltíssimes morts més les que han calculat en aquests dies d'onada de calor respecte
0: això
1: a altres temporades.
0: Això ho podem explicar, perquè això també es va fer servir quan la pandèmia.
1: Sí.
0: Hi ha unes xifres històriques de defuncions per èpoques de l'any.
1: Efectivament.
0: I aleshores hi ha aquesta... això és un càlcul estadístic. Pot haver una desviació petita per dalt o per baix. Si accedim a aquesta desviació, és quan podem considerar que un fenomen ha tingut repercussió. I a França, doncs, han detectat que durant aquesta setmana, doncs, hi ha hagut un miler més de morts de les esperables, i per tant, doncs, que poden ser per causes directa o indirectament atribuïbles a la calor.
1: Aquesta onada de calor que ens afecta, que aquí ens ha fet passar una nit tòrrida, que diuen, sí, de molta 26, calor.
0: Més de 25.
1: Sí, sí, i que, vaja, de moment aguantarà uns dies més, sembla.
0: Sí, sembla que aquesta setmana ha d'anar rebaixant una miqueta, tot i que ha d'entrar una miqueta també de vent, i ja hem llegit que la propera setmana preparem-nos una altra vegada, que podria venir una altra. La setmana que ve, oi que sí, Albert, quan comentat que la setmana que ve torna a haver una altra bomba de calor que se situarà una altra vegada a sobre del continent europeu, i doncs aquí en rebrem part d'aquestes conseqüències.
1: Més qüestions. Una altra terrible avui també, que en parlen a diversos diaris. Jo he agafat el titular que diu l'Ara, i diu: a presó els pares d'un nadó de 3 mesos mort a Sabadell per presumpte maltractament. La criatura tenia lesions compatibles amb un sacseig. Es veu que és una de les no habituals, però diguem que això del sacseig és una forma de maltracte greu més habitual del que ens pensaríem molts amb els nadons, i que moltes vegades respon a aquesta impossibilitat de calmar un nadó, i de vegades aquesta, bueno, òbviament és una incapacitat, no?
0: Però si el sacseges no callarà, eh?
1: Clar, però aquella cosa de que no pots controlar-te, no saps què fer, no? Però clar, sacsejar un nadó té unes conseqüències que poden ser mortals, perquè és un cos immadur, amb òrgans absolutament immadurs, és el que li ha passat a aquest nadó de Sabadell. Ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha informat que la magistrada, doncs, ha decidit acordar presó provisional sense fiança i comunicada pels pares d'aquest nadó, que la policia està investigant a veure què hagués que la vinculació d'alguna manera dels pares amb la mort del nadó, però vaja, que estem parlant d'un nadó de 3 mesos, eh? Vaja, un horror, i que a més ens recorda el cas aquest, no? D'aquesta parella, no? D'aquesta parella,
0: sí, que
1: també estan... Ella ja està fora de presó, però està d'alguna manera investigada encara amb el cas. Ell continua a la presó, i un nadó que s'està recuperant, aquell persó s'està s'està recuperant.
0: Per cert, que dintre dels successos també, per una banda, hi aquell atropellament mortal a Barcelona,
1: sí,
0: que va també corprendre perquè era un cotxe que estava mal aparcat, va sortir contra direcció i al final es va estampar contra un vehicle que estava correctament en un semàfor. Van morir els dos conductors, un d'ells, doncs, el que podríem denominar l'agressor, però clar, l'altre, víctima col·lateral, que no tenia culpa de res. Per una banda, aquest fet luctuós a Barcelona, i per una altra, doncs, una informació que també ha transcendit aquest cap de setmana, i és la detenció d'una infermera de l'Hospital de Manresa per la mort del seu marit. Un bomber del Graf, que va morir hipotèticament per causes naturals el mes de febrer, i que, es veu que era una persona en bon estat de salut, esportista, etcètera, etcètera, que es va començar a trobar malament i va estar ingressat, després de passar per l'hospital va millorar, va tornar a casa, es va tornar a trobar malament, el van tornar a portar a l'hospital, exacte, i semblava que també estava recuperant-se, i de cop i volta, pam, de cop i volta es va morir. Es veu que la dona va demanar que no li fessin autòpsia perquè havia donat els seus cossos per transplantaments, però a l'hospital van insistir a fer-li l'autòpsia, i es veu que li van detectar uns nivells anòmals de substàncies que probablement algú li hauria proporcionat. Llavors, en paral·lel, es va descobrir que la dona també tenia un afer amb una altra persona, i doncs els Mossos han trigat uns mesos a lligar caps, però ahir van detenir, o ahir o abans d'ahir, van detenir a la vídua, que és, a més, és infermera de l'hospital on va morir aquest senyor. Aleshores, ens ha cridat, bé,
1: Sí. Són una mica quiques del mainat, eh?
0: Cas,
1: la sí, parella del mainat, sí, que també va... Aquestes... Aquí intent d'enverinament. Vaja, sí. I ella és a la presó. Sí, és doncs, a dir, ella doncs, la van acabar
0: sí, però
1: condemnant.
0: En aquest cas...
1: Està a investigació.
0: Sí, fins i tot...
1: I ha acabat amb mort,
0: van, clar. Se li van fer homenatges i tot això, es veu amb el bomber. Bé, doncs aquestes històries que... Anava a dir que dona per un capítol de Carles Porta. Bé,
1: sí, anava a dir, entre el del Mango, l'Isaac Andic, i això,
0: és que
1: el Carles
0: és...
1: Porta té feina per anys, tant. Perquè mare meva, amb això...
0: Després d'Eva i Adán al Paradís, la següent cosa ja van ser els primers crims, va ser Caín i Abel. Vinga,
1: sí, sí.
0: Seguim.
1: Més qüestions, avui em parla la Vanguardia i després que parlaràs amb l'Oscar Stover, trobo que hi ha un vincle molt interessant i d'alguna manera està bé, i en parla la Vanguardia, i és una xifra imponent, eh? Diu, Espanya encara un gran salt hoteler amb 500 obertures fins al 2030. 500 nous hotels a Espanya, a l'estat espanyol, fins al 2030. És a dir, el creixement turístic no s'atura a Espanya, el sector encadena un rècord rere rècord de visitants i de despesa, òbviament amb polèmica també, pels efectes en la productivitat, en l'accés a la vivenda, etcètera, etcètera, però tot i això, l'activitat avança a un ritme imparable, explica la Vanguardia. El país, diu ara, el país Espanya, es prepara ara per donar un gran salt hoteler amb 500 nous establiments i altres desenvolupaments previstos fins al 2030. Unes inauguracions d'hotels que afegirien prop de 40.000 habitacions a la planta existent del país, que són de 670.000 habitacions en total les que tindria a Espanya. I a més és un sector que es mou cap a l'alta gamma i el luxe.
0: El 80%,
1: no? Exacte, el 80% seria d'aquests futurs hotels serien de categoria de 5 estrelles en amunt. Per tant, diguem que no només ens movem, és a dir, cada vegada més hotel, més turisme, sinó de alta gamma, no? És a dir, buscant un públic ja molt concret. Òbviament, aquesta expansió es repartirà pel territori, però principalment anirà a Madrid, Balears, i a Catalunya, diguem que la manca de territori d'espai i la llei, d'alguna manera, diguem que no permetrà un creixement tan potent, però vaja, aquí a Sitges hem de dir que d'aquí no res s'inaugura la Casa Met, aquest nou hotel, el que era abans l'hotel Capri, que hi ha un altre a la plana en construcció, i em sona que hi havia alguna altra cosa també, és a dir, vull dir que Sitges, que també és un municipi, diguem, on que no hi ha allò gaire terreny o sòl construïble, no? També tenim previstos nous establiments hotelers i no són de gamma baixa, precisament, no sé si corresponen a 5 estrelles o no, però no són de gamma baixa. El que dèiem, però a Barcelona hi ha una certa limitació per la manca de creixement de l'oferta, i en el cas de Barcelona hi ha 680 hotels, 88.000 llits els que ofereix la capital de Catalunya, i entre d'altres coses, com que no tenen possibilitat de construir nous per un tema de terreny, que en el cas de Barcelona explica l'article de la Vanguardia, doncs que estan apostant doncs per renovacions milionàries, com és el cas de l'hotel Arts o l'hotel Vela, que han optat per fer grans renovacions que entenc que els mantinguin o fins i tot incrementin la categoria de l'hotel. Per tant, que la planta hotelera que creix en un sector que és evident també que creix, tot i que no li manca polèmica, el que dèiem, perquè hi ha aquest contrapès, no?, que fa el tema de la manca de la vivenda, de la dificultat d'alguna manera d'accedir a la vivenda i de tot el que representa el tema dels pisos turístics i de l'economia. En fi, avui en parla la Vanguardia, segur que després en podreu parlar una mica més amb l'Oscar Stover.
0: De ben segur.
1: I després... Ja va sortir la setmana passada, però no ho vam comentar, i pensava, ho podem comentar avui. I és aquest nova normativa que ha fixat el govern espanyol de cara als vehicles de mobilitat personal, als patinets i també les motocicletes, és a dir, relacionades amb trànsit, però compte, perquè Sitges, com en molts tants altres municipis, hi ha molt patinet elèctric, i el govern espanyol acaba de fixar en 15 anys l'edat mínima per conduir un vehicle de mobilitat personal, la majoria d'ells estem parlant de patinets elèctrics, i obligarà els usuaris,

0: A partir de l'1 d'octubre no podrà circular, si l'atura la policia li caurà una sanció perquè no podrà circular malgrat porti cas i ho estigui fent perfecte. Caldrà una edat mínima de 15 anys.
1: Correcte. Aquestes modificacions del Reglament General de Trànsit que entraran la seva major part en vigor a l'1 d'octubre, n'hi ha alguna, com per exemple el tema de les motocicletes que el reglament permet que puguin anar pel voral,
0: sí,
1: però Catalunya no ho permetrà, segons ahir va explicar el director del Servei Català de Trànsit. Hi ha d'altres modificacions que són importants, les que, per exemple, fan referència a les bicicletes, que podran circular, atenció, que això també jo crec que caldrà explicar-ho molt. Les bicicletes podran circular contra direcció en carrers, en vies urbanes de menys de 30 km per hora. Uh-huh. És a dir, en totes les vies urbanes que no tinguin dos carrils.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Es podrà circular contra direcció, diguem que amb seny i cura, perquè evidentment si hi ha un cotxe de cara no faràs apartar el cotxe, oi? Però es permetrà. I l'altre que també m'ha cridat l'atenció, perquè hi haurà més d'un bocinasso al darrere, és que les bicicletes en via urbana hauran d'anar pel centre del carril i no per la dreta, com fins ara.
0: Sí,
1: en via urbana.
0: Sí, perquè a més aquesta nova legislació també marca com s'ha d'avançar les bicicletes, i ho diu claríssimament. S'ha de reduir la velocitat en almenys 20 km respecte al límit existent.
1: Que això ara mateix no és així.
0: Exacte.
1: És a dir, es pot adelantar una bicicleta en el límit de velocitat.
0: Sí.
1: Si la carretera és de 80, pots passar a 80.
0: Doncs ara no, 20. 20 quilòmetres respecte al límit existent. Mm-hmm. És a dir, si està a 80, ho hauràs de fer a 60. I en vies de més d'un carril per sentit, el conductor haurà de canviar completament el carril del costat i deixar una separació de metre i mig. És a dir, res allò d'avançar enganxadet, hauràs de traspassar del tot el carril en les vies de més carril, per tant, per, òbviament, garantir doncs, la seguretat dels ciclistes. Hi ha més qüestions, eh? El rider, és a dir,
1: aquesta és important,
0: sí,
1: també.
0: Sí, hauran de fer servir sempre cas i hauran de portar armilla reflectant. Estem parlant de tots aquests transportistes als que truquem perquè ens portin coses a casa i que molts d'ells van en bicicleta, en patinets, en motocicletes. Uh-huh. Sempre cas i sempre armilla reflectant.
1: Els que van amb motocicleta, bicicleta o patinet. Els que van amb furgoneta no, eh?
0: No, clar.
1: Els que van amb motocicleta, patinet o bicicleta.
0: I taxistes obligats a usar cinturó.
1: Aquesta és una altra.
0: Uh-huh. Sí o sí, hauran de fer servir cinturó. Però vaja, el que ens ha cridat més atenció és el tema dels patinets, perquè és veritat que veiem molta canalla menor de 15 anys amb patinet elèctric circulant, i a partir de l'1 d'octubre això estarà prohibit i podrà ser sancionat. Per tant, que la gent ho tingui present. I els que no, obligatori el casc, que també es veu molt patinet elèctric sense casc.
1: Cert.
0: I doncs serà obligatori el casc i l'armilla reflectant en el moment en què sigui fosc i hi hagi manca de visibilitat. Això a l'hivern, recordo, a les 6 de la tarda és fosc, ja no es veu. Per tant, i a les 6 de la tarda surten molts nanos de les extraescolars o van a les extraescolars. Per tant, hauran de dur una armilla reflectant, que ja sabem que no és moda, no queda bé, i aquestes coses importen a l'adolescència, però s'haurà de fer.
1: Doncs noves normes del Reglament General de Circulació, la majoria, com dèiem, d'aplicació, per tant, ja ho recordarem, a l'1 d'octubre. A l'1 d'octubre. I arribem als esports. Ahir un interessantíssim Canadà-Sud-àfrica en el Mundial, el primer dels partits de setzens de final. Exacte, va guanyar Canadà en el descompte del partit, minut 92, i per tant Canadà, que és una de les tres seleccions anfitriones, ja és a vuitens. Es veu que va ser un plom de partit, perquè es veu que el públic xiulava, perquè es veu que se la passaven, sempre se la passaven per darrere i no anava a dir... Era tanta la prudència...
0: Encara no m'heu parlat d'un partit interessant en aquest Mundial, eh?
1: No,
0: us haig de dir.
1: No, n'hi ha hagut... Sí, va haver un Anglaterra no sé qui, no sé si era Croàcia...
0: Que va dir
1: el Pitu.
0: No, a més, t'haig de dir, d'aquest vaig veure... l'últim, o sigui, el final del partit.
1: Veus?
0: Que va haver com una remuntada i van haver penals, no? Va ser aquest que va haver?
1: No, penals
0: no. Pues
1: penals
0: m'estic confonent. Bueno, no sé, jo crec que vaig veure un d'aquests emocionants.
1: De fet, es veu que...
0: El de Croàcia, no?
1: L'altre dia vaig llegir una... Bueno, ahir vaig llegir una estadística que es veu que s'estan pitant molts pocs penals en aquest Mundial. Molts pocs. perquè la mitjana de les lligues europees és X i no sé si és 0,5 o una cosa així, i estem a 0,1. És a dir, estem molt per sota

0: es veu que no es pita, vamos, no es, clar, ja del Cerro Grande, un del bar porta del Cerro Grande, que ja no té tendència a pitar penals, encara que siguin molt clars. Excepte, bé, és igual, no entrarem en jardins. La qüestió és que el Mundial, avui no sé qui juga, i mirin-ho, perquè això, Espanya juga dijous, amb Àustria. Això sí que ho sé. La resta, doncs, bueno, aniran fent, perquè això no acaba mai.
1: No s'acaba mai.
0: Setzens estem encara. O sigui, ara anem a vuitens. Perquè, clar, els altres mundials, quan passaven la primera ronda, ja estàvem a vuitens. Ara clar. No, ara estem a setzens. I, clar, s'han de passar els 32 partits de... No, els 32... Els 16 partits, perdó.
1: T'haig de dir que amb el tema aquest del Mundial i de la FIFA i tota aquesta, hi ha una falera també estilística. Molt, molt, molt forta, que traspassa tot el món de l'esport, diguéssim, perquè cadenes com Inditex i marques tan adolescents com Bershka han tret tota una col·lecció de FIFA i són tot samarretes i roba i biquinis i pantalons
0: relacionades amb seleccions.
1: Colòmbia, Mèxic, Brasil, Portugal... de fet, les he trobat totes, menys a Espanya. Jo no sé si és que no hi és, no sé, jo no he trobat la d'Espanya. Són tot samarretes.
0: Hi ha algun súper que la ven, la d'Espanya.
1: Clar, però aquestes, diguem que no és la samarreta, diguem, oficial, ni és una imitació, sinó que són models, diguem, més relacionats amb el tema de la moda, més dirigits, òbviament, en públic adolescent, per tant, diguem que el tallatge i el patró, diguéssim, encaixa més amb el que es posen els adolescents, però tot relacionat amb el futbol.
0: Amb el Mundial.
1: Sí.
0: Bueno, vinga, i res, un parell de detalls ja per acabar els esports també. Per una banda, ahir es va fer, no s'ha fet encara oficial, però ja se sap que Robert Lewandowski se'n va a Chicago a jugar a la MLS, la Lliga Nord-Americana, al curs vinent amb el Chicago Fire. Això per una banda. Per una altra, Fórmula 1, George Russell va guanyar a Àustria i se situa segon en el Mundial darrere d'Antonelli. A MotoGP, Ogura, el japonès Ogura, es va doctorar a Assen i Martín ja és líder. Àlex Márquez resisteix i acaba en un brillant cinquè lloc i el seu germà Marc és setè, dos places per darrere. I aplaudiment també pel ciclisme català. Doblet català al campionat d'Espanya amb Marcel Camproví, que es va imposar i Joel Nicolau va fer segon. Marcel Camproví, que no té encara assegurat, no recordo ara de quin equip és, no té assegurada la participació al Tour de França, però es veu que, clar, amb el triomf d'ahir, doncs potser el criden del seu equip. És a dir, que els equips encara han de trucar la gent. El Tour comença dissabte, dissabte a Barcelona, i dijous és la presentació a Barcelona del Tour. Per tant, doncs, si l'han de trucar, hauran de córrer. Però, bueno, un aplaudiment també pel Marcel Camproví. I, evidentment, també és titular avui a l'Esportiu, rècord d'Espanya i mínima per l'europeu de Luca Hoek en el 200 lliure. 100 i el 200. Ha fet dos rècords d'Espanya en un cap de setmana al nedador sitjatà.
1: Sí.
0: Carola.
1: Escolta'm, i també parlen molt de Serena Williams, que torna...
0: Torna a l'All England Club. 44 anys.
1: 44 anys, mare de dos fills, torna i ja anuncia, i ella ho diu, que no torna per ser mediocre.
0: Ja,
1: és a dir, no sé fins a quin punt...
0: Pots tenir moltes ganes, però
1: clar,
0: 44 anys pesen.
1: T'has de veure en capacitat, jo, a trec el barret davant d'aquesta dona,
0: sí.
1: Que té aquesta capacitat, valentia d'enfrontar-se, òbviament, a dones que seran 20 anys més joves que ella.
0: I, sobretot, de no tenir por de fer el ridícul.
1: Efectivament.
0: Perquè...
1: Sí. No, i ja et dic, amb fins i tot explicacions d'aquestes, dient que no vol mediocritat, és a dir, que la veurem.
0: 10 i 7 minuts, Carola, gràcies.
1: A tu.
2: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Beu aigua. És vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació que, en casos extrems, pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Patrick.
1: Patrick Simon ens ha servit per continuar musicalment o començar musicalment aquesta segona hora del Cel Obert d'avui dilluns 29 de juny. Dos minuts per arribar a un quart d'onze del matí. Com va la temporada turística? Doncs ara en parlarem, però més que de com va la temporada turística, que això és una qüestió conjuntural i que també és interessant, hi ha unes reflexions de fons que també li volem plantejar a l'Òscar Estover, el president del Gremi d'Hostaleria. Ara en parlem amb ell.

0: Vinga, doncs, sin correr i sin parar, Òscar Estover, bon dia.
1: Bon dia.
0: El president del Gremi d'Hostaleria. Una miqueta, doncs, el tenim aquí per comentar com es planteja la temporada. I aquesta és la pregunta genèrica. Com es planteja la temporada turística?
1: Bueno, doncs una mica com que la resposta a aquestes alçades és la de cada any, esperant a veure la darrera hora, a veure com evoluciona. De moment les perspectives són bones, hi ha bona afluència de gent, el que està passant a altres indrets del món, dissortadament per ells, però afortunadament per nosaltres ens converteix en una destinació
0: segura,
1: en refugi, segura, digue-li com vulguis. Això sumat a el que tenim i a l'oferta que tenim i a la bona imatge que tenim, pues, fa que s'esperi una altra vegada que Espanya, Catalunya i Sitges superin un altre cop el nombre de visitants de l'any passat, com sembla que està passant darrerament cada any, no?
0: Per tant,
1: així que, bueno, ho veurem.
0: D'entrada, bones perspectives. No sé si la onada de calor ajuda o no ajuda, o això no té a veure.
1: Pues no ho sé, però tothom parla del mateix, no? Tant dir que no hi havia aigua, hem passat un hivern d'aigua que ens ha sobrat per tot arreu i ara ve la calor.
0: Ara ve la calor.
1: Sembla que la gent prefereix la calor que no l'aigua, no? Així, així que, bueno, jo crec que bé, és el que toca si no fa calor aquesta època, apaga i vámonos, no? I sembla que ara s'hagi convertit la climatologia com en una cosa d'això d'extrems, no? De les planes de successos, no? No plou, ens morim, tal. Bueno, és la calor de cada any, el juliol, no?
0: De tota manera, evidentment, i anirem estirant de diversos fils, agafem aquest primer de tots. És la calor de cada any, però evidentment, clar, a Europa, anava a dir a Copenhagen, 40 Correcte. Graus, no el recordaven mai, oi?
1: Correcte.
0: Aleshores, clar, ens hem d'adaptar també en això, és a dir, aquí tenim un clima acostumats a l'estiu a tenir calor, però probablement tenir tanta calor tants dies seguits, i això fa que haguem d'adaptar també el que és el nostre parc hoteler, residencial, a les circumstàncies climàtiques. Això és inexorable.
1: Sí. Jo crec que el ser humà porta adaptant-se tota la vida, no? Vull dir, ara ens toca adaptar-nos a això, ens toca adaptar-nos a la IA, ens toca adaptar-nos a moltes coses,
0: a tot.
1: No? Ja fa, quan deu fer 200 anys o 300 anys, que el Darwin va dir que qui s'adaptés millor sobreviuria, no? Pues amb això estem.
0: Ens estem adaptant? A partir de la primera reflexió, és evident que per adoptar o per adaptar-se a la situació en aquest cas climàtica, necessitem una adaptació. Ens estem adaptant?
1: Jo crec que si mirem en períodes de 2, 3, 4 anys, es veu difícil que ens estiguem adaptant. Hi ha massa coses, massa soroll i massa problemes del dia a dia que no fan veure aquesta adaptació. Jo confio que, si més no en períodes més llargs, al final veiem que realment hi ha una adaptació.
0: D'acord.
1: Avui per avui, en molts aspectes, costa veure-ho, això, no?
0: A veure, Òscar Estover fa una setmana es publicava una carta a l'Eco de Sitges, una mica de reflexió, agafant com a fil la visita del papa Lleó XIV a Barcelona, que va ser un esdeveniment de primera magnitud. El papa que va passar primer per Madrid, després per Barcelona, després va anar a Canàries, però que, diguem, que Barcelona va lluint amb llum pròpia, podríem dir, sobretot amb aquell excepcional espectacle a la Sagrada Família. Però Òscar Estover feia la reflexió dient: Sitges té, per tant, una oportunitat clara, situar-se com la prolongació natural d'una Barcelona global, però amb una proposta pròpia feta de mar i platja, gastronomia, esdeveniments, escala humana, oci, cultura i hospitalitat. És a dir, Sitges ha de tenir la capacitat d'atracció d'allò que passa a Barcelona.
1: Bueno, jo crec que Barcelona és el gran transatlàntic que ens agradi o no tenim aquí al costat. Jo crec que ens ha d'agradar.
0: Ens agrada.
1: Ens ha d'agradar. Ens agrada. Però, bueno, ho dic perquè hi ha qui no, però jo crec que ens ha d'agradar. I aquí Sitges, que tenim molt de mar, sabem que quan hi ha marejades navega millor a l'estela d'un gran transatlàntic que no a mar abierto con un bote, no? Llavors jo crec que en aquest sentit, en el fons, el que estic dient no és res nou, és repetir el que sabem de tota la vida, no? És a dir, hem d'aprofitar el que tenim nosaltres, que també llueix amb llum pròpia i que també fa que tinguem una personalitat pròpia i que vingui gent buscant això, però també aprofitar el que tenim al costat, no? Que és un gran pol d'atracció de turisme internacional i de visitant internacional. No és res que no sapiguem, no és res que no haguem fet mai, però sembla que darrerament estiguem oblidant quins són els nostres valors tradicionals de tota la vida, no?
0: S'havia dit que Barcelona perdia pols d'un temps ençà, i ara, de cop, la tornem a veure com a primera fila, com recuperant aquell esplendor passat des de la visita del Papa. Aquesta setmana ve el Tour. Clar, la Grande Part costa molts diners, la Grande Part, però en el fons també genera una visibilitat que pocs esdeveniments donen. Diguem que Barcelona ha recuperat un cert pols.
1: Bueno, anem a cops, no? I el que passa a Barcelona és el que ens passa aquí a Sitges, no?
0: A veure.
1: Jo crec que ens costa de vegades acceptar allò que som, no? I allò que volem ser. Llavors fem coses molt contradictòries. Tu parlaves del Tour. Uh-huh. Per què estem apostant pel Tour a Barcelona? I per què està apostant Barcelona pel Tour si no és per una gran imatge internacional, per una gran visibilitat a nivell internacional, no? I per què això va acompanyat de missatges que hem de reduir el turisme, que hem de reduir... És una contradicció evident, no? És a dir, per què busquem una imatge i un reconeixement i un demostrar que què som i què volem ser en esdeveniments esportius, en esdeveniments culturals, en esdeveniments lúdics, i alhora donem missatges de que hem de frenar el turisme, de que hem de frenar l'afluència de gent, després ho convertim, fem tot un revolutum i imposem que no, però ha de ser turisme de qualitat, però turisme de qualitat no té a veure amb els diners, i, bueno, i és allò una contradicció contínua, perquè en el fons tothom sabem quins són les nostres fortaleses, i les nostres fortaleses són els serveis turístics, són els serveis de les empreses, aquí no fabriquem cotxes, ja no fabriquem sabates. Llavors estem en aquesta contradicció contínua de dir, sí, somos esto, pero queremos ser otra cosa, però treballem per tornar a ser això. I això ens passa a Sitges, ens passa tots els dies a Sitges, no? I per això és tan cansino a l'estar contínuament havent de recordar als nostres dirigents què som, què volem ser i si estem una mica tots alineats o no, perquè bueno, els missatges van en una línia, les accions en una altra, i al final estem tots perduts, no? Què volem ser de grans, no?
0: A veure, què volem ser de grans? Bona pregunta. A Venècia, ara mateix, estan cobrant, em sembla que són 5 o 10 euros només per entrar a Venècia, i s'estan plantejant cobrar-ne 50, segons posava la premsa aquest cap de setmana. Venècia mor d'èxit, en aquest sentit.
1: Això de que ha mort...
0: Mort d'èxit.
1: No ho sé, és a dir, si ha mort o
0: si,
1: no ha mort.
0: Si s'estan plantejant cobrar 50 euros per entrar...
1: Segurament estan molt vius.
0: Sí, però algun problema deuen tenir.
1: Bueno, beneït problema el que permet ingressar més per la ciutat, no?
0: Però fins a quin punt és possible fer compatible aquesta aquesta vida d'un poble, d'una ciutat, amb la capacitat de la seva atracció? És una dicotomia. A veure, Venècia és un cas extrem, eh? Sitges no és Venècia, ni molt menys, no tenim canals, però poso Venècia com a cas extrem d'aquesta situació. Fins a quin punt podem posar fer compatible allò, ser un poble que cofoi i orgullós de les seves tradicions, de la seva manera de ser, amb aquesta capacitat d'atracció que no sé, que el cap de la vila el tens ple cada cap de setmana?
1: Bueno, jo crec que aquest és el gran repte de la gent que administra el municipi, no? Al final, negar una evidència, que és que cada vegada hi ha més turisme en el món, perquè afortunadament a nivell global la capacitat de moure's de la gent és més gran, i això no vol dir que no hi hagi gent que estigui passant dificultats i que i fins i tot que hi hagi problemes de gana a molts indrets del món, i no cal anar tan lluny perquè el nostre entorn també els vivim i hem de ser conscients, però això no vol dir que el gran número no sigui cada any més gran en quant a gent que es mou, que viatja i que vol conèixer el món, no? I vol conèixer altres cultures, vol conèixer altres tradicions, i que hem de negar-li a la gent allò que nosaltres volem fer també. Quantes vegades parlem amb els nostres amics, amb els nostres companys, amb els nostres regidors, no, ara me'n vaig a la Cerdanya, ara me'n vaig a no sé on, ara me'n vaig a França. Bueno, allò que estàs fent tu també ho vol fer la gent, no? I segurament vol venir a conèixer Sitges perquè hi ha moltes coses maques que volen conèixer de Sitges, no? Hem de negar-li a la gent aquest dret que tenim nosaltres també de viatjar por ahí. Jo crec que això és el gran repte, hem de gestionar això igual que venim fent-ho des dels últims 50 o 80 anys, no? Ho hem estat gestionant, cada vegada hi ha menys, també Sitges ha crescut molt, no només turísticament, també habitacionalment, I hem d'acceptar que això és una realitat, que una de dues, o posem fronteres i no deixem entrar ningú, o s'haurà de gestionar. Afortunadament aquí, o dissortadament, perquè la pressió fiscal de vegades és molt forta, però n'hi ha recursos per fer-ho, és qüestió de gestionar-ho. L'altre dia jo parlava amb una persona, no?, que aquí a Sitges estem moltes vegades amb la dreta, l'esquerra, el centre, no sé què. Jo la política la veig, la política municipal la veig com un conjunt de gent que estima el seu municipi més enllà de les sigles de cada partit, no? A mi m'és igual que un partit sigui d'esquerra, de dreta, de centre, quan és municipalista, no? Jo crec que ha d'estimar el poble i ha d'intentar gestionar el millor possible, no? I en aquest sentit, doncs, hi ha moltes vegades i hi ha molts exemples. L'altre dia parlàvem d'això, no?, del carnaval o la festa major. Poques coses n'hi ha a Sitges que uneixin més que la festa major, no? De totes les colles, totes les... Després es baralleu i no es baralleu, però poques coses uneixen més que això. És normal que el pressupost destinat a les colles sigui moltíssim inferior a el que és a qualsevol tonteria d'esdeveniment dels que fem durant l'any? És normal que la gent s'hagi de pagar les seves espardenyes i s'hagi de pagar perquè no hi ha un duro? Pues jo no ho veig normal, no? I quan tots els partits estan gestionant per al municipi, això hauria de ser una cosa que uneix, hauria de ser una cosa que hauria de ser prioritària en els pressupostos, no? Perquè tothom estem d'acord, no? I amb el carnaval tres quarts del mateix, no? I per mi és admirable el que fa la gent aquí a Sitges, d'unir-se, de fer colles, de treballar altruistament per tot això, perquè s'ho passen bé, evidentment, però és un esforç molt gran, no? Llavors, bueno, són exemples tontos, però dius, ens hem de barallar fins i tot per això, no? És allò, fem política per sobre de la nostra estima al municipi, i això pues arriba a un punt que no és normal, no? I la situació avui en dia és aquesta. Sitges, a Catalunya, a Espanya, no? hi ha una divisió de partits i una fragmentació molt gran, i cadascú ha de mostrar les seves fortaleses i les seves diferències amb els altres, i això entrem en unes espirals que al final ens porten al ridícul, no? Uh-huh. I jo crec que el que està passant aquí no és més que el que està passant en altres indrets de política global, però al final qui pateix? Pateix el municipi, no? I pateix en marejar-nos a tots, en no saber el que volem, en intentar dir que no queremos ser esto, pero hacemos cosas para ser esto, i això que ha passat a Barcelona, pues, per mi és un paradigma del que estem dient, no? No volem turisme, no volem no sé què, però contractem esdeveniments que ens costen una pasta per fer una imatge internacional. Amb quin motiu? Que no vingui gent? O amb quin motiu estem fent? És a dir, per què fem el Grand Départ del Tour de França? O per què estem anunciant aquí Sitges a la passada del Tour? Perquè no volem que es vegi Sitges o no volem que es vegi Barcelona? O per què ho estem fent? Pues demà ens escoltarem que no, hem d'aturar el turisme. Bueno, pues escolta, sigueu conseqüents. Si vols una cosa, no la facis, no? Però si fas una cosa i dius la contrària, pues al final tots marejats, i ni tu mateix estàs a gust amb el que dius, no? I és el que ens està passant. Llavors, quan algú t'ho recorda, escolta, t'estàs equivocant, llavors t'emprenyes, en comptes d'emprenyar-te amb tu mateix, de dir, hòstia, quina tonteria estic fent, al final, no? Acceptem el que volem, intentem gestionar-ho, fer-ho millor, que la gent que vingui tingui més consciència per el que fem, i fem tot això, però no estem amb missatges contradictoris de no volem turistes, però agafem i fem promoció. No té cap sentit, no?
0: A veure, heu deixat aquí sobre la taula més d'una qüestió que és interessant. Diguem, la promoció que s'està fent de Sitges és, amb vista del gremi, com a president del gremi, és la correcta?
1: Em poses amb dificultats, no? Aquí venia aquí sempre a posar-se una dificultat.
0: Ho sento.
1: S'està treballant des del Departament de Turisme, s'està treballant molt bé, que és el que estem dient nosaltres sempre. Que jo, que també un altre dels missatges que es dona contínuament de la col·laboració público-privada, queda molt bé en els titulars i queda molt bé repetir-ho, però és inexistent. Llavors arriba un punt que si no treballes amb els professionals del sector, amb aquells que estan vivint el que diuen els nostres visitants tots els dies, perquè evidentment que des del departament s'està fent molt bona feina i s'està lluitant per intentar fer una promoció correcta a Sitges, però hi ha una desconnexió que és normal amb el que diuen els clients, i qui ho viu això? Pues la persona que està atenent-los a les taules, la persona que està de nit veient com passa la nit, o la persona que està als hotels, no? Si això, que tothom ho té clar i que tothom repeteix, que ha d'haver una col·laboració pública o privada, hem de fer les coses de la mà, realment no passa, perquè no està passant, pues sempre tens aquella sensació de dir, es pot fer molt millor anant de la mà, que és el que dieu vosaltres. Pues coi, fem-ho d'una vegada, no? Però aquí és on entren una altra vegada les picabaralles, les disputes, el no tenir clar el que vols, i aquí estem.
0: Qui ha de tirar la primera pedra? perquè hi hagi aquesta bona col·laboració?
1: Nosaltres hem fet músculs ja de tirar pedres. Ja tenim músculs de llançar pedres. Ara, si les pedres sempre van contra una paret, doncs al final podem fer malbé la paret, però res més, no? Jo crec que és evident i no cal repetir-ho, que el gremi porta molts anys intentant dir pues, una mica quina línia hauríem de seguir, quines línies hauríem de treballar conjuntament. Ens hem posat a disposició 10.000 vegades i no hi ha hagut resposta. Nosaltres encantats i seguirem posant l'altra galta sempre, no? Però crec que és evident, vull dir, no cal que ho digui jo, jo crec que això és un sentir públic, tu vas a qualsevol lloc, ostres, no es fan ni cas, vull dir, això és continu, no? I és una llàstima perquè les relacions personals al final també pateixen quan hi ha molta gent molt maca i treballant i intentant fer tot, no? Però la política moltes vegades mata les realitats, no?
0: Ho comentava fa un momentet amb la Carola. Espanya encara el gran salt hoteler amb 500 obertures fins al 2030. Parla la notícia que s'afegirien 40.000 places hoteleres a un parc 40.000 habitacions, no places, 40.000 habitacions a un parc de 670.000 que és el total. I el que més ens ha cridat l'atenció, el 80% d'aquestes noves places són d'alta gamma. A partir d'aquesta previsió, que és una previsió global per tot Espanya, Sitges és un bolet aquí, que a més forma part d'una comunitat autònoma, que és Catalunya, etc. A quin turista aspira a tenir Sitges? És a dir, què és el que, no només amb el que tenim, sinó amb el que podem fer, ara s'obriran, no sé si un o dos hotels nous aquí a Sitges, què aspira a tenir Sitges?
1: Jo, això de què aspira a tenir Sitges, crec que ho hem deixat aquí en antena tantes vegades que no sé si cal tornar-hi. Jo crec que la pregunta seria com aspirem a tenir això que volem.
0: Pues vinga, va, li fem com ens ho demana.
1: Perquè això jo crec que no tenim clar, no? És a dir, què aspirem a tenir? Aspirem a tenir un turista de qualitat, no? Què vol dir de qualitat? Pues ja se'n tornem-hi, no? Que sigui respectuós amb allà on va, que intenti tastar la gastronomia local, que intenti visitar els museus, que passi bona estona a la platja, que es deixi uns diners a la vila que repercuteixin en tots els habitants, etcètera, no? Vale, i què fem per tenir això? No? Jo crec que la pregunta hauria de començar a ser què estem fent per tenir això?
0: Estem fent una planificació a mig termini? Pregunto.
1: T'ho pregunto tu. Tu veus alguna planificació a mig termini? Igual puc jo també fer alguna pregunta. Aquí no ens posem tots en dificultats. No la veiem a planificació a mig termini. Demà passat, els hotels perifèrics, que és com els agrada dir-ho, ens deixen de recollir la brossa cada dia. No, perquè és logísticament és complicat. Bueno, vull dir, clar, això és treballar conjuntament quan l'1 de juliol es deixen de recollir les brosses. Això és pensar en una estructura global de municipi on aprofitem els circuits i treballem la neteja, que jo crec que és evident, per molt que seguim repetint que el municipi està net, que és evident que és molt millorable. És facilitar una competència sana en un gremi que té molt bona relació quan a uns els hi reculls i a uns altres els hi fas gastar uns diners perquè són perifèrics. Vull dir, resulta que el Calípolis també van dir que era perifèric. Vull dir.
0: Ara ens ho explicau una miqueta, què és això dels hotels perifèrics? Perquè ara...
1: Bueno, pues això és una bona pregunta. Hotel perifèric vol dir aquells que no estan en el centre del poble.
0: D'acord.
1: Perfecte. El Calípolis no està en el centre del poble?
0: Avinguda Sofia, Passeig de Rivera.
1: El van titllar de perifèric, també.
0: D'acord.
1: És a dir, arriba un punt d'allò d'esperpent, no? I és una llàstima per això, que estem tot el dia buscant a veure com ens barallem, no? Crec que és evident que l'1 de juliol no sé si a algú se li escapa que és plena temporada turística i que hi ha prou problemes tenim per gestionar la gent que hi ha aquí. Doncs afegim-ne el problema d'ara buscar cada empresa un camió per intentar recollir-se la seva brossa.
0: La pregunta, evidentment, conseqüent és la següent. Com ho han resolt?
1: Pues com adaptant-nos, no? Com deien al principi, adaptant-nos, buscant les vies, buscant-nos la vida.
0: Adaptant-se cadascú per separat, bueno, o s'han posat d'acord?
1: Ho hem fet de la mà, evidentment. I a partir d'aquí, un cop teníem les propostes, cadascú ha triat la que millor li ha semblat, però evidentment ho hem treballat conjuntament. Això ara provoca un altre baralla amb l'Ajuntament, perquè estem convençuts que no ho podem fer. Llavors, una cosa és que recollim la brossa i una altra és que no posem ara les demandes i els lius que calgui, no? Evidentment, una cosa no té res que veure l'altra. Però és una llàstima, és el que dic, és una llàstima que estem tot el dia buscant els problemes. I per què és això? El problema de fons és que no s'han adaptat a la normativa europea que diu que el municipi s'ha de cobrir el seu cost. I per què no es fa? Home, perquè és antielectoral pujar el cost de les brosses, no? Quan estem pagant la tercera part del que paga Vilanova o paga Sant Pere de Ribes, no? Qui ho paga? Els hotels. És que és ridícul, no? Llavors, per què? Perquè és una mesura, pues, allò de cara, el que dèiem abans, no? No, estem intentant que el turisme deixi a la vila allò que, bueno, què vol dir que deixi a la vila? Porta molts anys deixant a la vila molta feina i molts diners, no? Bueno, són missatges, allò, el que dèiem al principi, contradictoris, no? Fem una cosa però diem la contrària. Llavors, ens estem preparant a mig termini, com deies. A mi em costa molt veure quina és la planificació a mig termini, no? Em costa molt saber què volem fer a mig termini. Parlem dels esdeveniments, no? Com si fos ara que ho hem descobert, des de que es va obrir el Melià el 92, em sembla que va ser, Sitges va fer un canvi, ja tenim turisme tot l'any, en el sentit de que...
0: 92, durant... Melià i autopista, les dues coses.
1: Melià i autopista, però vull dir, el gran canvi per Sitges no va ser l'autopista, sinó va ser el centre de convencions, l'autopista també, evidentment, no? Però Sitges es ven, abans que parlàvem de Barcelona... En Estats Units, Sitges és un barri de Barcelona, de cara al maïs, no? És a dir, estem a Barcelona, venem el maïs com part de Barcelona, Estats Units, no? Per què? Perquè als Estats Units la distància de la perifèria, que en parlàvem, o al centre, doncs igual és mitja hora o tres quarts o una hora, no? I aquí estem, doncs, el mateix, no? Llavors, hem fet aquest canvi, ara no, ens hem de dedicar al maïs. Però si fa 30 anys que s'estem dedicant al maïs i som la segona destinació de Catalunya en maïs després de Barcelona, no? No podem dedicar-nos al maïs i ser competitius al maïs ara, si es puja la taxa turística.
0: Més que res, per qui ens escolta, què és el maïs?
1: Esdeveniments, convencions. Convencions.
0: Més que res, perquè...
1: Reunions, incentius, congressos i
0: correcte.
1: Esdeveniments. Sí, les sigles en anglès.
0: Que diguem que és el que l'atractiu que va trobar Sitges per trencar l'estacionalitat.
1: Correcte.
0: Això es va parlar fa 20 anys, això.
1: I 30. I 30 també. I es va trencar aquesta estacionalitat. I a Sitges hi ha moltíssima gent que treballa a l'hivern, a diferència de Lloret o Salou, que arriba a l'octubre i allà no hi ha ni Déu, no? Aquesta és la nostra fortalesa. Què fem? Ara augmentem la taxa turística. Dius, bueno, és poca cosa ja, però poca cosa multiplicada per 2.000 habitacions, doncs igual és la diferència per anar a Sevilla a fer el maïs en comptes de Sitges, no? És a dir, estem tota la vida intentant fer mesures que mostrin que estem bloquejant una mica el turisme o que estem en comptes de buscar realment aquella diferenciació i aquella excel·lència en qualitat, escolta, en comptes de pujar la taxa, obliga tothom a passar la ISO, o obliga tothom a tenir uns processos, o obliga tothom a adaptar la seva imatge, no sé, fes coses de cara a la qualitat, no? En comptes de sangrar els negocis, fer-los menys competitius i posar en risc que aquella gent que està venint aquí marxi a un altre lloc i ens torni a estacionalitzar, en comptes de desestacionalitzar, intentem fer-ho bé. Per què no tenim mobilitat a Sitges, que tenim les mateixes llicències de taxis de fa no sé quants anys? Aquí ja no et parlo de 30, aquí igual et parlem de més, no? Tot això no té cap sentit. I tothom ho sap, el que passa que són temes complicats que no queda bé dir. Bueno, pues és el que estem dient i com no agrada, pues pal, no?
0: Aquí teniu el micro per...
1: Bueno, però és el dia de la marmota, és el dia de la marmota. Però quan em pregunten pel mig termini, pues un s'encén, perquè dius, hòstia, no serà que no portem temps intentar fent un pla a mig termini. Tornem a treure el tema de les platges, tornem a treure el tema de la neteja, tornem a treure el tema del top manta, tornem a treure... No, quin traiem de tots aquells que fa 10 anys? Tornem a treure l'oci nocturn? És que arriba un punt...
0: Doncs
1: que...
0: us ho preguntaré en passiva. Què ha millorat dels últims 10 anys ara que diguis, mira, amb això hem donat un salt endavant?
1: Pues jo t'he de dir que el que més he vist millorar són els negocis. Les inversions que han fet cada negoci en adaptar-se i en ser millor del que era fa uns anys. Si tu mires les obres que hi ha hagut en tots els establiments hotelers o en restaurants o en locals d'oci en els últims 10 anys, la inversió és espectacular. i la planta que estem aconseguint és espectacular, i és el que sempre diem, gràcies a Déu, que Vilanova Castelldefels no és que no tinguin planta, la poca que tenen no, està en llum del que tenim nosaltres, no? I això és gràcies a la inversió que s'ha fet tots aquests anys, no? I aquesta inversió és el peix que es mossega a la cua, perquè segueixi venint gent que deixi uns diners i que sigui gent una mica d'allò de qualitat que dèiem, hem d'oferir uns serveis de qualitat. I la llàstima és que a nivell privat s'estan oferint serveis de moltíssima qualitat i a nivell municipal doncs hi ha molta feina per fer. I no et dic que no s'estigui treballant. I evidentment, les regidories i els tècnics i tal estan... Ara, si anem donant bandazos i anem amb missatges contradictoris i anem més pendent de les nostres picabaralles que d'avançar com a municipi, que és el que et deia al principi, a mi m'és absolutament indiferent que sigui d'Esquerra, que sigui del Sitges Grup Independent, que sigui del PP o que sigui de Junts. Aquí Sitges ha d'estar per davant de tot això. No pot ser estadísticament, és impossible que tot el que fa Esquerra sigui criticat per Junts, o que qualsevol cosa que digui Junts no va al ple perquè està Esquerra. Estadísticament és impossible tenir raó al 100% de les vegades. Menys a casa la dona, tothom al revés és impossible, no? Uh-huh. Llavors, pues, quan veus que això passa tots els dies, que qualsevol iniciativa, si no ve del govern, es bloqueja, o si ve del govern, es critica, és, bueno, que no és més que el que passa a tot arreu, eh? No som tan especials.
0: Sí, no,
1: no som tan especials, però
0: dir,
1: és una llàstima.
0: Només cal mirar els diaris, eh?
1: Però vist des de fora és una llàstima, no?
0: Uh-huh. I enteneu que aquesta, diguem, manca d'entesa política... doncs en el fons ens perjudica i ens perjudicarà aquest mig termini, perquè clar, és difícil amb la bronca perpètua, és difícil prendre decisions estratègiques.
1: Portem 8 anys, no? Uh-huh. Si algú em convenç de jo aspiro a que algú em convenci de que hi ha un pla a mig termini i em faci feliç, perquè jo no el veig. No? Tant de bo algú m'ho expliqui i em digui que hi ha un pla real a mig termini on hem avançat en algun punt, no?
0: Enganxant encara aquesta informació d'avui de la Vanguardia, el 80% dels projectes ja definits estaran en la categoria de gamma alta. A Sitges també estan a punt d'obrir projectes de gamma alta, precisament. Hi ha lloc per tothom?
1: Estem en un món on la llei de l'oferta i la demanda mana, no? Si la gent que juga els diners s'ho juga amb això,
0: Vol dir que veuen estudis.
1: Que hi ha possibilitat de rendibilitzar-ho, no? Uh-huh. Jo crec que és evident que la gent busca qualitat, busca bones experiències, i aquí Sitges les tenim tot perfecte, no? Què ens hem de dedicar? Al turisme de masses? A posar fàbriques? A què ens hem de dedicar, no? Jo crec que tothom tenim clar què volem, no? Tot això és incompatible, com deies tu abans, amb tenir un municipi on la gent del municipi tingui una vida raonablement bona, compatible amb la gent que ens visita? Jo penso que sí, jo penso que portem molts anys compatibilitzant això. Sitges ha crescut molt en tots els sentits, potser també és hora que comenci a créixer en projectes d'habitatge, per exemple, pels sitgetans, no? Perquè jo passo cada matí per aquell solar que s'anuncien 500 nous habitatges i des de fa molt de temps no veig ni una pedra, no? Potser aquesta lentitud en posar projectes també en marxa pels propis sitgetans és el que hem de mirar i no criticar contínuament el turisme, no? Potser hem de començar a pensar que és compatible també a nivell administratiu fer aquell gran pavelló que ens han promès a la Plana des de fa molts anys i que no sé si veurem algun dia, fer aquells habitatges que estan també previstos per la gent de Sitges i que confio que algun dia veurem. És molt més fàcil parlar del turisme i dir, hòstia, ve tanta gent que el municipi està fet... Bueno, doncs seguim donant cops a, no, al gos, que, com és, a la mà que ens dona de menjar, no? Pues seguim fent això perquè és més fàcil que posar en marxa aquells projectes que realment calen pel municipi.
0: El,
1: no?
0: el privat té menys traves que l'administració, per ell mateix, eh? No? Després, quan el privat topa amb l'administració, ja és una altra història. Eh?
1: Aquí encetem un altre debat. Ah, això de que tenim menys problemes, no. el privat necessita l'administració.
0: Ah, absolutament, perquè necessita uns permisos.
1: Quan no hi ha nadie al otro lado, els problemes són grans. Els problemes són grans. Uh-huh. O quan qui hi ha a l'altre lado està pensant en com fer-te més problemes, doncs els problemes són grans, no? Bueno, què hem de fer? Aquí estem, no? per seguir lluitant tots. I jo et dic, i gràcies a Déu, hi ha cada vegada més gent al món que es vol moure. Uh-huh. Això fa que cada vegada vingui més gent aquí, però estem oblidant que la gent va triant, i això no passa d'un any a l'altre, no, això passa amb el temps. Hi ha municipis que estan fent els deures, que d'aquí 10 anys igual ens han passat per l'esquerra i per la dreta quan teníem tot perquè això no passés.
0: D'acord. Cal, i ara m'agafo a això de diumenge, que l'organització del tour, que van sempre doncs per fora, per la carretera principal, hagin dit no, a Sitges farem un tomb per dins. Alguna cosa deuen haver vist.
1: Bueno, perquè tenim un municipi espectacular, vull dir, això crec que és evident, no? Gràcies a Déu, no ens ho hem carregat, no? Ara, és el que et dic, si no sé, estem fent molts deures a nivell privat, i a nivell municipal a mi em consta que hi ha molta gent treballant, i també em consta que hi ha molta gent desencisada perquè veu que no... Que no hi ha una línia clara, no? Des dels propis tècnics municipals, ells mateixos en privat ho diuen, no? Que els hi manca unes directrius clares de on volem anar, no? Uh-huh. A tots els nivells, a nivell esports, a nivell platja, a nivell turisme, a nivell cultura, a nivell tot, no? Pues és una llàstima, perquè estem instal·lats en això, en guerres una mica del dia a dia que frenen els grans projectes, no? El Tour vol passar per Sitges, fantàstic, és una promoció per Sitges, no? Això fa que haguem asfaltat un carrer i mig. Estupendo. Potser hauríem d'haver asfaltat quatre més i que no anem donant vots per tot arreu, no? És que els exemples surten sols, no? És a dir, és, des del meu punt de vista, és absolutament ridícul. Ho hagi pagat qui ho hagi pagat, No sé si la Diputació, l'Ajuntament, la Generalitat o el Tour de França, és igual. Però tu veus asfaltada l'Avinguda Navarra fins al gir, que no sé com es diu, aquella que una mica més ampla que baixa fins al passeig, que és on gira el Tour.
0: Sembla que és Salvador Casacoberta, potser.
1: Pot ser. Uh-huh. I els últims 100 metres fins a l'Hotel Mi, Terramar, resulta que no estan asfaltats i tornen a haver forats perquè per allà no passa el Tour. Bueno, és que és esperpèntic. Vull dir, arriba un punt...
0: Bienvenido, si, Mr. Marshall.
1: Clar, que si tu ets el veí del carrer del costat, dius, hòstia, m'han asfaltat fins 30 metres de casa meva perquè el Tour gira per allà. I aquí que hi ha uns sots, que el cotxe me'l deixo cada vegada que passo, no va sent hora ja potser que també ho asfaltem, i aprofitant que passa el Tour, encara que no passi per aquí, ho hem de trucar a l'organització per dir, escolta, fer un tomb més gran per Sitges a veure si asfalten algun carrer més. Vull dir, és té un punt de ridícul, no? Riem, però té un punt de ridícul.
0: Heu parlat abans dels esdeveniments. Ara és que he buscat la xifra i no l'he trobada. No sé si en algun lloc he llegit algun dia que tenim uns 400 esdeveniments a l'any, una cosa així. Pues, no sé si són 300 ser, o, ser, o són 350. És igual.
1: Molts.
0: Molts. Masses? Aquesta és la pregunta.
1: Jo crec que ens hem de preguntar una altra vegada, no? Què volem de cada esdeveniment, no? I què deixa cada esdeveniment al poble, no? Què deixa no a nivell retorn econòmic, què deixa a qualsevol nivell, no? Potser no hem d'afavorir alguns i hem d'afavorir uns altres, no ho sé. Que hi hagi 400 esdeveniments, jo crec que el primer és un motiu d'orgull, no d'estar preocupats, no? De dir, sí que hi ha gent que vol fer esdeveniments a Sitges, i sí que té capacitat Sitges d'acollir aquests 400 esdeveniments. No, això ja, per començar, hauria de ser un punt d'orgull, no? A partir d'aquí, hi ha alguns que suposin problemes importants? Mirem-ho, valorem a veure si es poden fer en altres llocs, valorem a veure una mica com es poden gestionar. Al final, l'administració pública ha de gestionar. Jo crec que el gran repte no és barallar, és gestionar. Pues jo, per mi, quan sento hi ha 400 esdeveniments a Sitges, el primer que sento és un cert orgull.
0: Uh-huh. Ara fa unes setmanes tenia lloc la Sitges Gay Pride. Uh-huh. I la Carola va parlar amb Luis Enríquez. Uh-huh. I Luis Enríquez va fer una declaració que ens va cridar bastant l'atenció. Va dir textualment: Sitges li deu molt a la Pride i als ossos. Sitges, no el municipi, sinó l'economia de Sitges. Això és cert?
1: Jo crec que Sitges li deu molt a molta gent i moltes coses, no? I segurament la Pride és una d'elles.
0: És a dir, si no existís, ho tornem a preguntar en passiu.
1: Fas fer de polític, de dir, de ser políticament correcte,
0: Som el president, jo pregunto. Si no existís la Pride o els ossos, l'economia de Sitges es ressentiria? I no estic proposant la desaparició de res, O sigui, és un exercici teòric.
1: Jo crec que són coses que ajuden i molt en moments determinats, no? Si no existís, segurament Sitges seguiria vivint, evidentment. Si a tu et treuen un dit, pots seguir fent les coses? Sí, segurament. Ara les faràs pitjor, no? Si tallem allò que som, no? Sitges té una història i té una fama internacional gràcies a la seva diversitat i a la seva, no? A la seva acollida de gent de tots els tipus, de totes les orientacions, i aquí mai ha estat un problema i ha estat al revés, un senyal d'identitat. Que el Pride en faci bandera d'això crec que és important i crec que reflexa el que és Sitges, no? Si ho tallem, es ressentirà l'economia local? Pues segurament, igual que segurament algú ocuparà aquell espai i podrà fer una altra cosa que potser dona més. Ara, seria una gran llàstima tenir una cosa, i tenir una cosa important i perdre-la, no?
0: Doncs continuem estirant del fil. Fa en Gori Massip, que és meteoròleg, el van entrevistar fa uns dies a l'Ara, i com a allò, com a sitgetà de capçalera, feia un comentari dient que a Sitges hi ha molts esdeveniments, morirem d'èxit, va dir Gori Massip. Diu, tots aquests esdeveniments són un motor econòmic molt important, però s'hauria de replantejar com es fa. Esteu d'acord en aquesta visió?
1: El Gori Massip té un avantatge respecte a mi molt important, que és l'edat. dissortadament hem de ser conscients d'això. Si no fos així, segurament ell mateix sabria que aquesta frase venim dient les Sitges des de fa 20 anys.
0: I encara morirem d'èxit.
1: I encara no hem mort.
0: El morirem d'èxit l'hem sentit
1: no
0: moltes vegades.
1: Això és llavors, i hem de replantejar-nos tots. I ja quan l'Eco feia aquelles jornades del repensar Sitges, no sí. sé quants anys fa també, i, vull dir, tot això és cíclic i portem molts anys sentint-ho, no? Uh-huh. Igual que els famosos espigons submergits, igual que els...
0: Vull dir... Bueno, si no ens ho plantegéssim, no seríem vius.
1: Per això dic, el que passa és que arriba un punt, no?, que aquesta tertúlia penses, i si en comptes de parlar fem alguna cosa, estaria bé, no?, potser per variar, perquè tot això ja ho hem parlat i hem debatit quantes vegades en els últims 50 anys? 200.000, no?
0: Moltes.
1: Llavors, el Gori Massip segurament és molt més jove que nosaltres i segurament no ho ha escoltat tant com ho hem escoltat nosaltres. De moment no estem morts, estem vius i estem amb ganes de lluitar i d'invertir. Aquí dos dies sobre el Casamet, on hi havia el Capri, no?
0: Una altra oferta de qualitat.
1: I això algú s'ha deixat molts diners en fer aquest establiment, renovar-ho i apostar per això. Fa 4 dies i mig s'ha tornat a vendre l'antic Dolce, que ara és Eurostars, i s'ha tornat a vendre per molts diners i amb una aposta per molts anys. Algú ha posat molts diners confiant que això no morirà d'èxit, no? Llavors, tota aquesta gent que al final posa uns diners, s'ha renovat el Terramar fa uns anys que s'ha renovat. La resta d'establiments, tres quarts del mateix. El Calipolis ha estat d'obres fins fa 4 dies. El Melià està reformant no sé quantes plantes per donar també una oferta de més qualitat. Tots els establiments estan apostant per invertir. Una de dos, o estem tots absolutament equivocats, que també pot ser, o realment veiem unes perspectives a llarg termini, no a curt, perquè a curt són bastant desoladores, però a llarg termini veiem unes expectatives que algun dia entre tots posarem seny i tornarem endavant, no? I això es reflexa en que la gent inverteix. Si la gent no invertís, segurament aquella pota que encara ens sosté també aniria pitjor, no? Per tant, estem morint d'èxit. Qui inverteix no ho pensa així. Hem de fer coses, per suposat. Els 400 esdeveniments són tots atractius econòmicament? En absolut. Però no tots els esdeveniments crec que han de ser atractius econòmicament. Crec que hi ha molts esdeveniments que també són atractius per la gent, que també són atractius des d'un punt de vista cultural, esportiu. Hi ha moltes coses que es fan pels nens i saps que això ho compartim, que no deixen diners, des de luego els organitzadors, però que crec que són importants també, no? I que la gent les gaudeix. Llavors, no tots els 400 esdeveniments, ni molt menys, deixen un retorn econòmic, no? Posar-ho tot al mateix sac és una mica tendenciós des del meu punt de vista i torna a incidir en aquells missatges de mirar cap al turisme, cap a l'atracció de gent com el gran dels nostres problemes, no? No crec que sigui així, crec que és una cosa que s'ha de gestionar, però que tenim altres problemes més urgents que requereixen posar-nos d'acord i començar a avançar de veritat, no?
0: Canviem de tema. Què ha passat amb Vilanova, amb el gremi de Vilanova?
1: Què ha passat amb Vilanova? Pues que el gremi de Vilanova té unes necessitats de recolzament econòmic, lògicament, i a més és comprensible, i de subvencions que han fet que les vagin a buscar altres municipis del Garraf. Quin és el problema? Que aquests municipis no poden subvencionar un gremi que es diu de Vilanova. Per tant, què han fet? Han agafat i han dit, ens diem gremi del Garraf. Què ha passat quan diuen gremi del Garraf? Que hi ha molts agremiats de Sitges que no els ha agradat un pèl, no? I què ha de fer el gremi? Pues donar suport als seus agremiats i dir això no està bé, i menys fer-ho unilateralment, i evidentment posar-vos gremi del Garraf. Quan Sitges forma part del Garraf, i crec que és el gremi a més important del Garraf, doncs no és normal. Què va fer el president? Trucar al Jordi, que és el president de Vilanova, i dir-li, Jordi, tenim una bona relació personal. I dir-li, Jordi, escolta, no veus que no és normal? Intentem arreglar-ho. Vam estar mitja hora de conversa. Què va fer el president de Vilanova? Contestar amb un comunicat. Pues aquí és on vam dir, bueno, pues si volem aquestes, pues volem aquestes, què hem de fer? Jo crec que hi havia formes de fer-ho, que no calia. A més, amb dos gremis que des de feia uns anys començàvem a col·laborar, a intentar fer coses junts, a intentar... crec que han ficat la pota, crec que no han sabut gestionar, crec que les formes tampoc han estat les adequades, i això ha fet que s'hagi decidit trencar relacions i deixar d'estar en qualsevol lloc on estiguin ells, no? Jo ho veig una llàstima, tant des del punt de vista de gremi com des del punt de vista personal, però al final nosaltres podem controlar el que fem nosaltres i no el que fa la resta de la gent.
0: Per tant, la situació ara mateix està així, el gremi de Sitges, diguem, ha trencat relacions amb el de Vilanova arran d'aquesta denominació de gremi d'hostaleria i turisme del Garraf.
1: Sí, tal qual. Sí. És, a veure, si nosaltres no som part del Garraf i potser no som la part més important a nivell gremi, doncs apaga i vàmonos, no? I no estem discutint, volem ser més importants o menys que vosaltres, no? Escolta, trieu un nom. Si ho estem fent pel punt de les subvencions, trieu un nom.
0: Ai, allò de les capitalitats, no?
1: Bueno, aquí entren egos i entren històries, no? Però al final, a veure, té la importància que té això també, no? És a dir, al final, en el nostre dia a dia tampoc... Però sí que és cert que és una llàstima que en un món que estem intentant unir esforços i treballar conjuntament, doncs hi hagi algú que posi pals a les rodes amb tonteries des del meu punt de vista, però tonteries que fan mal a molta gent que ha treballat molts anys pels seus gremis i que diu, què vol dir això, el Garraf, que no som Garraf nosaltres, i que ho converteixen en un problema que nosaltres hem de defensar, per suposat.
0: Vilanova s'aprofita de la capacitat d'atracció de Sitges per atraure o té els seus perfils propis?
1: Jo, el que fa Vilanova o deixa de fer Vilanova, aquí ja és ficar-me massa lluny, no? Jo crec que, igual que Barcelona és el gran transatlàntic de Catalunya, pues Sitges és el gran transatlàntic del Garraf, això és indiscutible. A partir d'aquí, quin rèdit li treu Vilanova o li deixa de treure Sitges, pues ho hauran de valorar ells, no? Però el que és indiscutible és que Sitges és la gran marca del Garraf, no? Del Garraf, i de vegades diem, no, quan parlem d'Espanya, obra, Sitges és important a nivell nacional, a nivell català, a nivell a tot arreu, no? No som una marca petita ni som un indret més, no? I això pues també és per estar orgullosos, no? No ho perdem, anem baixant en els rànquings, és veritat que anem baixant en els rànquings. La baixada encara és puesto a puesto, lloc a lloc, no és de 10 en 10, però sí que és una tendència aquesta baixada i ens preocupa, no? Perquè és motiu d'orgull una altra vegada que tots els rànquings de grans destinacions a nivell nacional, pues Sitges sempre estigui a dalt, no?
0: D'acord, anem baixant, però la gent inverteix, que és el que ens ha quedat clar. Per tant, doncs, tenim una certa esperança de que els estudis els hagin fet bé.
1: Amb tot el respecte per tothom, seguim no sent Lloret ni sent Magaluf, no? I tant de bo seguim aquí molts anys.
0: És a dir, a Sitges no aspira a ser Lloret, Lloret podria aspirar a ser Sitges.
1: Jo crec, i és ficar-se en camisa d'onze vares, però quan parles de turisme de qualitat, i amb tot el respecte per tothom, torno a insistir, crec que són models molt diferenciats encara avui, el de Sitges que el d'altres poblacions del costat, que tenen el seu propi model i que els hi funciona molt bé.
0: Un apunt, perquè estem acabant. Us preocupen les tensions geopolítiques que ara potser ens han beneficiat però que a la llarga poden perjudicar increment de preus del combustible, dificultats de viatjar amb avió, etcètera, que restin en el futur?
1: Jo crec que les tensions geopolítiques, el primer és que em preocupen com a persona, igual que li preocupen a qualsevol, no? Quan veus el que li està passant a la gent a qualsevol lloc, simplement per interessos polítics o per decisions polítiques, no? que, que estiguin caient bombes al costat de casa teva, suposo que no ens podem ni imaginar, no? O el que està passant ara a Venezuela, vull dir, això ja com a persona et toca, no? Vull dir, més enllà, pensar

0: per sortir endavant, perquè sembla que cada vegada que aixequen el cap els hi ve una altra bufetada, no? I al final són gent com nosaltres que estan en indrets diferents i que estan lluitant per lo seu també dia a dia, no? Llavors, sap greu, evidentment. Ens beneficia a dia d'avui? Sí, pot canviar el dia de demà també, pues hem d'encarar les preocupacions quan vinguin, no? Quan arribem a aquell riu ja creuarem el pont, no?
1: D'acord, doncs no hem parlat de les platges.
0: Millor, no?
1: Sí, millor, no? Va, si voleu fer algun comentari de les platges...
0: De quina dies? Perquè cada vegada ens queden menys. Jo també mira una altra cosa que és el dia de la marmota, és arribo cada juliol aquí a parlar a la ràdio i cada juliol em trobo tanques en alguna platja. L'any passat era la platja del Club de Mar, ara és Riera Chica, l'any que ve veurem quina és. No serà que no ho hem repetit 200.000 vegades, ojo que aquell parterre caurà un dia, ojo que ja tindrem un problema. Podem dir que és el canvi climàtic, és més fàcil, no? Ara els sots els hem vist tots els que hem passat per allà, ja ens havia advertit aquell tros que ja havia caigut una vegada, ho hem advertit per escrit i, verbalment 200.000 vegades. Quina sorpresa que ha caigut. Bueno, pues ara estem en tanques un juliol més al passeig.
1: I passarà el tour.
0: L'any que ve vindrem, bueno, podrem posar les pancartes d'altura en aquelles tanques, no? L'any que ve vindrem a veure quina és la platja que té tanques, no?
1: Òscar Stover, sempre apurat, eh? Que passeu un molt bon estiu.
0: Igualment.
1: A l'Òscar i diguem a tota la família de l'hostaleria sitgetana, que ara és quan més toca pencar.
0: És el que toca, no?
1: És el que toca.
0: Molt bé.
1: Són les 11.
0: Moltíssimes gràcies.
2: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que, si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i, si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.
3: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa: incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.

0: A Sitges tenim de tot, i entre aquest de tot hi ha fins i tot astronautes. Vam parlar fa uns dies amb la Carola Fernández, conversava amb l'astronauta Estelle Blay. És de Manresa i després d'una llarga temporada a Anglaterra, fa 4 anys que viu a Sitges, està formada en ciència aeroespacial i forma part d'Hipatia Mars, una organització catalana liderada per dones que impulsa la recerca espacial, inspira les futures generacions i visibilitza el talent femení. En aquest moment està en marxa la tercera de les missions anàlogues de l'organització, l'Hipatia 3, on Blay, com a comandant i un equip de 7 dones amb perfils molt diversos, marxaran a l'illa de Devon, la més gran deshabitada de l'Àrtic canadenc, per viure durant 15 dies simulant ser el planeta vermell, a Mart. L'objectiu amb cada una de les missions és la de recollir dades en clau femenina i poder així generar informació que en el futur pugui garantir la presència de dones en missions reals. Una presència de dones que no ha tingut en compte la NASA perquè la nova missió Artemis ha esborrat les dones de la carrera per l'espai. La NASA ha seleccionat 4 astronautes homes per fer les proves prèvies abans de tornar a la Lluna. Per tant, doncs entrem en contradicció en aquest món global. Com dèiem, sortia l'altre dia el col·lapse de TV3. Fa uns dies la Carola parlava amb ella i hem considerat que és un bon moment, és interessant recuperar aquesta entrevista amb Estelle Blay.
1: A l'Estelle Blay. Estelle, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Primera entrevista local d'àmbit sitgetà, no?, que et fan, no?
2: Perquè, primera.
1: En altres àmbits te n'han fet moltes entrevistes, no? Això de ser astronauta i dona és un reclam potent pels mitjans, no?
2: La veritat és que sí, no ens podem queixar. Des de l'associació Hipatia sempre han tingut un recolzament molt positiu pels mitjans i els estem molt, molt agraïts.
1: Ara es parlarem, perquè justament l'article parlava de Hipatia, dels projectes Hipatia, que hi ha projecte 1, 2, ara el 3, no?, que està en marxa. Parlarem d'Hipatia, d'aquesta associació de dones científiques que treballen en tot això. Però clar, jo m'agradaria començar pel principi, ja que tenim aquí, Estelle. Clar, dit així sona molt fort, una dona... Tu no deus sonar fort, no? Que et presentin com una dona astronauta, però dit des de fora, clar, no és una professió comuna, no? A més, una professió molt idealitzada per la canalla, no?, que sona molt llunyana i que no sé si encara passa, o potser no tant, esperem que no tant, però que a les dones ens sona llunyana, lo d'astronauta. I no sé si en el teu cas també va ser així, tu des de ben petita ja vas tenir clar que tu volies ser astronauta o dedicar-te a això, a aquest món de la ciència espacial.
2: La veritat és que jo des de molt petita sí que tenia molt interès per l'espai, per les estrelles. A casa teníem un petit telescopi que miràvem, però va ser ben bé quan vaig començar a pensar què volia estudiar, que vaig fer una miqueta el clic, no?, de com aquesta passió que jo tenia per l'espai, per descobrir el que hi havia més enllà, doncs es podia convertir en els meus estudis i al final en la meva professió. Potser no... Com deies tu, no és una cosa que els nens tenen idealitzada i que quan vas creixent potser deixes aquest somni una miqueta al fons del teu cap, però en aquell moment vaig pensar, ostres, doncs sí que hi ha una carrera que t'encamina cap aquí i sí que hi ha una professió que t'encamina cap aquí. Però la veritat és que ser astronauta, concretament astronautes anàlogues, que són el que som nosaltres, doncs és una cosa que s'ha anat, no?, cuinant a poquet i que en els últims anys he tingut l'oportunitat de fer.
1: I com a dona, en aquest cas eres una dona jove, no?, una noia, mai vas sentir la dificultat o mai vas sentir com que se't tancaven portes o que era un món, diguem, que no et corresponia?
2: La veritat és que jo sempre dic que vaig tenir la sort de néixer en una família que mai se'm va dir què podia fer o no podia fer per ser noia.
1: Que important això, eh?
2: Completament. I jo crec que no és la sort que té tothom. I aquest fet de no créixer amb aquestes limitacions, amb aquestes barreres, feia que sí, que jo anés a classe i fóssim un 10%. I sí, que jo anés a la feina...
1: Un 10%, eh?
2: En el meu cas, la que acabo d'estudiar, jo sí. I a la feina, i al dia d'avui també som una minoria. Però som una minoria i jo no em sento diferent, simplement em sento part de l'equip i si em poso a pensar i a comptar quants nois i noies hi ha davant meu, doncs evidentment hi ha una diferència, hi ha molt treball a fer, però com que jo he crescut amb aquest concepte i amb aquesta idea, doncs mai se'm va fer diferent o estrany, simplement estava fent el que jo volia, la meva passió.
1: I no sé si sents, i també a través d'aquestes peticions que fem als mitjans, no?, moltes vegades per allò que busquem moltes vegades en el titular, no?, i dona astronauta és molt titular, que d'alguna manera aquesta minoria que sou ara les dones encara, no?, en aquest món, també us esteu convertint en referents?
2: És una miqueta el que busquem en Hipat, i és mostrar a les dones i sobretot a les noies i a les nenes jovenetes de que si t'agrada una carrera científica, si t'agrada l'espai, en el nostre cas, que persegueixis el teu somni, que sí, que poder a dia d'avui doncs som un 20% o un 30%, i si mires els astronautes no arribem ni a l'11 a dia d'avui. Però el que hem d'aconseguir és que no tanquin les barreres, les portes, els seus somnis, simplement pel fet de ser nenes. I si aquest referent proper, no? I el que sempre dic és que jo podria ser la teva tieta, podria ser la teva veïna.
1: Clar, no, home, perdona, és la nostra veïna de Sitges, és a dir, és així, és a dir, tindràs veïns, no? És a dir, tindràs veïns amb què us trobareu traient les escombraries, no?
2: Exacte.
1: I clar, hi haurà algun veí que un dia descobrirà, si és que ja no ho han descobert, que diuen, caram, és que la veïna d'aquell costat és astronauta.
2: No, i és una miqueta el que volem mostrar. Jo crec que si vols pensar en Hollywood, ha fet un gran paper, que quan tanquem els ulls ens imaginem un astronauta, un senyor americà de 50 anys amb el cabell blanc i els ulls blaus. I hi ha molta gent diferent que té carrers en espai, hi ha molta gent diferent que són astronautes, i una miqueta és el que volem buscar, no? Aquest referent proper de que inspiri les noves generacions al final a perseguir els seus somnis.
1: Parlem d'Hipàtia, d'aquesta organització que lidereu dones, que impulsa aquesta recerca espacial, no? I que deies ara treballa per ser referent, no? I divulgar tot aquest món de la ciència i de l'STEM, no? A les noves generacions, no? que pugen. Com es crea això? És a dir, això sou un grup de científiques, perquè abans que res, és a dir, totes les que esteu aquí, totes heu estudiat el mateix? O no? Sou perfils diversos, no?
2: Són perfils diversos. Realment, Hipàtia busca mostrar que l'espai el que necessita és un grup multigeneracional i multidisciplinar. No totes hem de ser, poder, el perfil més obvi, que és el meu, d'enginyeria aeroespacial, sinó que...
1: Tu vas estudiar això, enginyeria aeroespacial.
2: Exacte. I que tampoc hi havia molta sorpresa, no? Què volia ser jo? Jo sempre ho dic, no, si hagués sigut florista, llavors hauria sigut una miqueta més canvi radical de professió, però donava pistes, exacte. Però, en el fons, si pensem en una futura missió, en una futura colònia, en un altre país, en un altre planeta, el que hem de buscar és que hi hagin perfils de diferents tipus per poder afrontar els desafiaments que ens trobarem. Per tant, metges, matemàtics, artistes, periodistes, tot tipus de perfils han de ser benvinguts i han de ser considerats i escoltats. I és el que busquem en Hipàtia, no? Aquest perfil, com us deia, multigeneracional també, perquè les grans aprenen de les noves generacions i les noves generacions dels perfils més madurs, i alhora també disciplinarment que busquem aquesta connexió entre les diferents professions i les diferents maneres de pensar també al voltant de les professions.
1: I Pati és una més a la teva vida, és a dir, tu tens una feina, no? Una professió, com a això, enginyera aeroespacial, entenc, no? I Pati és una més, no? Entenc.
2: Sí.
1: Entenc que el que t'hi fa entrar en Pati, no sé si fins i tot fundar-la, és a dir, no sé si també formes part de l'equip fundador,
2: no.
1: Però el que et fa formar part d'Hipàtia, d'aquesta associació, és aquesta necessitat o aquesta percepció de que fa falta que les dones es convertissin en referents en espais on fins ara doncs, els havien ocupat bàsicament homes.
2: Una miqueta és cap aquí on van els tiros. Jo crec que sempre he tingut aquestes ganes de divulgar la ciència, de fer entendre el per què invertir en espai és important, perquè jo crec que moltes cops la societat ho veu molt lluny del seu dia a dia, i coses tan simples com el velcro, que és l'exemple que fem servir tots, potser el tindríem aquí si no s'hagués invertit aquests diners en el tema de l'espai. Però el que va fer aquest clec a dir "he de fer alguna cosa més" va ser precisament la meva filla, un dia que va venir i em va dir "ostres, mare, a l'escola m'han dit que no puc ser pirata perquè sóc una nena". Era el dia del llibre i anaven disfressats. I estava ella plorant i molt preocupada.
1: Tens una nena de...?
2: D'una nena de 8 anys.
1: De 8 anys. És a dir, encara ara. Hi ha aquest discurs,
2: I aquest
1: que
2: discurs...
1: no pot ser pirata perquè és una nena.
2: Exacte. I crec que vaig pensar, ostres...
1: Anem malament.
2: A mala família l'has anat a comentar això. I vaig fer tornar a la meva filla amb el mateix llibre, que hi havia un nen i una nena pirata a l'escola, perquè l'endemà el professor el tornés a rellegir els companys de classe i els expliqués que els protagonistes eren un nen i una nena. I aquí és on em va fer buscar una miqueta quines coses més podia fer jo, no? Perquè la gent que no havia tingut, com dèiem, la sort d'haver nascut en un lloc on aquesta discussió ni es plantejava, pogués tenir aquests referents. I aquí va ser quan vaig trobar Hipàtia, vaig decidir postular, no?, per formar part de la següent tripulació, i tenir la sort, no?, i l'honor que em seleccionessin i començar aquí la meva aventura amb les missions anàlogues.
1: Anem a això, què fa Hipàtia? És a dir, perquè Hipàtia té com diferents missions, no? Ara estem en missió 3, no?
2: Sí.
1: Allò de la qual n'ets la comandant, no?
2: Exacte,
1: Si no he llegit malament. Quin és l'objectiu d'aquestes missions?
2: Doncs Hipàtia Mars va començar com una associació amb la idea de fer una primera missió anàloga, que sí? Una missió anàloga pels oients que no, sí, que no coneguin. És,
1: que som el 97% o 99%.
2: El que fem és simular, és recrear les condicions de la vida mare, en el nostre sí? cas, aquí al planeta Terra. Això vol dir que mengem, ens vestim, sortim a l'exterior, actuem com si estéssim al planeta Mar, amb la idea de, doncs, de conèixer, de posar en pràctica protocols, experiments i també la interacció entre els diferents membres de la tripulació. Nosaltres ho fem, com deies tu, amb caire femení. Les nostres tripulacions uh-huh. són íntegrament femenines. Un, per mostrar, no, aquest referents que comentàvem, i dos, també per crear coneixement precisament sobre el cos de la dona i com el cos de la dona reacciona enfront diverses situacions.
1: Per tant, tenint en compte, ja partint des de la idea de que el cos de la dona i el cos de l'home no són iguals, que això ni tan sols en el món sanitari s'ha tractat sempre, no? És a dir, ja partint d'aquesta idea, no? De les necessitats, probablement, o les circumstàncies seran diferents en un cos femení que en un cos masculí.
2: Òbviament, i el problema està que la informació, la quantitat d'informació, al final és una quantitat de dades que tenim sobre els diferents efectes al cos de la dona és molt menor. Si només l'11% dels astronautes són dones, és que al final no és una qüestió de feminisme, si no li vols dir així, és una qüestió de números.
1: Sí, sí.
2: Llavors, el que busquem nosaltres és també crear aquest coneixement uh-huh. i fer ciència, sobretot uh-huh. en factors humans, al voltant d'aquest fet, no? Llavors, la Mariona Badrenes i la Carla Conejo, el 2021, van considerar que aquí a casa no hi havia hagut una tripulació en una missió anàloga de dones i de dones catalanes, i van d'alguna manera escollir, no?, fer aquest cherry pick d'una tripulació, com deia, multigeneracional i multidisciplinar per fer la primera missió Hipàtia. Ni de bon tros es podien pensar que hi hagués aquest revolt mediàtic i aquest interès, ja només pels mitjans, sinó també per les escoles, per la societat i per la indústria en si. I un cop van acabar la missió 1, que era una i prou, no?, en aquell sí. moment, van decidir que això no podia quedar aquí, que havien de continuar, pues, obrint a perfils científics diferents. Van crear la 2 i després de la 2 ara estem, com molt bé dius, a la 3, on farem una miqueta el triple salt mortal, sí. que dic jo, i passarem d'anar al desert de Utah, on hem fet les dues primeres missions,
1: sí.
2: que si l'oient pot tancar els ulls i s'imagina com seria Mar i coneix el desert de Utah, doncs és l'aspecte és molt similar, però ara anirem a l'Àrtic, a un desert polar àrtic, uh-huh. al nord del Canadà, a l'illa de Devon, que és l'illa deshabitada més gran que hi ha al món. L'hospital més proper està a més de 4 hores d'avió i no hi ha una pista.
1: És a dir, que feu simular les circumstàncies el més aproximadament possible les que tindríeu en cas d'estar a Mart, eh?
2: Exactament. Per això, el fet d'anar a un lloc tan deshabitat i tan aïllat ens ajuda encara molt més a poder entendre, doncs, com podem treballar amb els recursos. No hi ha un aigua que ens arribi, no hi ha un aliment que, ostres, se m'acaba les mongetes deshidratades i puc anar al supermercat a comprar-ne. Sí, sí. Llavors, tots aquests factors fan que la simulació en sigui molt més real i, per tant, els resultats que traiem d'aquesta ciència, doncs, puguin ajudar molt més a una futura missió.
1: Escolta'm, a l'espera de la tercera, quan serà aquesta tercera?
2: A l'estiu del 2027.
1: A l'estiu del 27, però ja amb l'experiència d'aquestes dues primeres, sobretot de la segona, en la que ja has format mm-hmm. part, no?, que va estar aquest desert de Utah que deies, què n'heu extret? És a dir, què heu après? Com va ser aquesta experiència de viure en aquestes condicions, no?
2: La veritat és que jo crec que va ser molt positiva tant a nivell professional com a nivell personal. Jo sempre ho dic, el fet d'estar completament aïllats, de només tenir un objectiu, no tens telèfon, no tens xarxes socials, quasi bé no tens connexió amb el...
1: Durant quant de temps?
2: Les simulacions sí, són 15 dies on no tens... On tens uns litres d'aigua molt limitats, estem vivint al voltant dels 12 litres d'aigua al dia.
1: Per tot, eh?
2: Per tot, per beure, per hidratar el menjar, per temes d'higiene, per tot. Si pensem que la mitjana catalana està al 120...
1: Anava a dir, devem gastar-ne més de 100, no?, sí, habitualment.
2: Al voltant del 120, doncs hi ha moltes coses que aprenem allà que també es poden aplicar al nostre dia a dia. I totes aquestes condicions, doncs, ens han ajudat a entendre, doncs, coses que van des de... alternatives amb com a dia d'avui s'està tractant el tema de la menstruació, que a dia d'avui l'única opció és a través de les hormones, sí, i que s'estan plantejant pues, copes menstruals, altres, sí, temes així, a temes en relació als cicles de son i l'estrès i com això afecta el cos. Hem fet estudis des de plaques solars fins a ús de diferents tecnologies per extreure mostres de terreny. Vull dir, realment la varietat de ciència, no?, que s'investiga en aquestes missions està molt alineada al que sap la tripulant que ho està liderant, uh-huh, però també en buscar aquest perfil multidisciplinar per inspirar a nenes i a joves de moltes branques diferents. No?
1: Per dir, tot això és amb aquest objectiu científic, no?, d'acumular, exacte, dades, no?, i obtenir la major informació possible. Uh-huh. Entenc per què, en el cas hipotètic de que mai anéssim a Mart, no?, sí, que les dones que hi anessin, no?, poguessin tenir la màxima informació possible sobre el que els hi passarà allà, no?, i com viuran allà.
2: A les dones i als homes, vull dir que hi ha parts que sí que, evidentment, estan, clar, enfocats al cos de la dona, però hi ha moltes d'altres coses que són l'energia, és un tema genèric, l'alimentació és un tema genèric, no només és específicament en el cas de la dona, però sí que té aquesta vessant femenina.
1: Efectivament. Però en qualsevol cas, les missions estan com... O sigui, l'objectiu és anar a Mart? No. O l'objectiu és primer, o sigui, prioritari és aquest de les dades, el de la part científica, més que el d'anar a Mart. Anar a Mart entenc que és un objectiu genèric, no?, del món, del vostre món, no?, i probablement de tot el món, no?, però no sé si en aquestes missions no és tant l'objectiu anar a Mart com recollir tota aquesta informació.
2: Sí, exactament, és crear coneixement, d'acord, per les futures missions. No ens enfoquem en el trajecte en anar a Mart, que també podria haver-hi simulacions sobre això, evidentment, sinó és un cop arribem al planeta vermell, hem de sobreviure allà. No té cap mena de sentit agafar un astronauta, clar, que ens arribi allà i que els 2 minuts no tinguem astronauta. Llavors, és un cop siguem allà, com hauríem d'actuar, quines coses s'han de tenir en compte i des del punt de vista científic, pues, aportar aquest coneixement de diferents matèries.
1: Entenc que us heu de preparar prèviament abans, sí, aquestes missions. I en què consisteix aquesta preparació?
2: Doncs hi ha una preparació tant física com psicològica. Mm-hmm. Just aquesta setmana estava parlant amb una companya de la tripulació que ens començaran ara aviat a fer tots uns chequeus, no? Uns,
1: sí, uns, bueno, les revisions,
2: unes revisions,
1: sí,
2: molt bé, unes revisions mèdiques per entendre, doncs, que no hi ha cap problema de salut, uh-huh, ni física ni mental. I també hem treballat amb una companya, sobretot d'Hipàtia 2, que és esportista d'èlit, també amb l'ajuda del CAR de Sant Cugat, a fer una preparació física que hem fet prèvia a la missió i durant la missió cada dia entrenàvem 30 minuts per mantenir, pues, aquest moviment i aquesta activitat física. Tu pensa que no podem sortir a prendre l'aire o a caminar o a córrer una miqueta. L'espai és molt reduït. Vivim en un cilindre de 8 metres de diàmetre.
1: 15 dies, eh?
2: Amb 7 persones més. Llavors, l'espai és molt reduït, per tant, mantenir aquest nivell d'activitat física és molt, clar, molt important per mantenir la salut.
1: Clar, clar, clar, clar. Per tant, hi ha una preparació física, això de poder mantenir, i una preparació mental, i és a dir, com es prepara mentalment? És a dir, perquè jo, clar, no sé, és a dir, és tan difícil d'imaginar, no?, com seran 15 dies tancats això amb una llauna, com aquell qui, sí, viu, no?, on amb dones que coneixes però que entenguen d'aquella manera, no?, sí, i sense tots aquests recursos als que estem acostumats, que com et prepares mentalment per això?
2: Doncs...
1: És a dir, cal, entenc, voluntat primer, no? És a dir, sí, il·lusió, m'imagino, no? Sí. Però no sé si cal més cosa.
2: Bueno, és entendre una miqueta i tenir les coses preparades i tenir el plan A, el plan B i fins al pla Z, jo crec. I, uh-huh, i entendre i també poder parlar amb altres companyes que han tingut l'experiència també crec que ajuda molt. I una de les coses que més em va sorprendre era precisament el poder que tenia la meva ment quan li traiem el soroll, no? Aquí no hi havia un bip-bip, mira, m'han escrit un WhatsApp.
1: Clar, és que no teníeu mòbil.
2: No teníem telèfon.
1: I el temps deu passar molt lent, no?
2: No.
1: Passa ràpid?
2: Mira, teníem plantejades activitats per cada vespre. Mira, un dia mirarem una pel·lícula, un dia farem un joc, un dia no sé què. Arribes al final del dia, els dies són tan intensos que arribes tan cansat que les activitats...
1: Però intensos per què? De recollint dades?
2: De recollint dades, de tu... Normalment, fins i tot quan cuines, tu agafes, obres la nevera i tens, sí, un bròquil. I, sí, vas a bullir el bròquil. Allà pensa que el menjar està deshidratat. L'has d'hidratar, has de fer que allò agafi una textura més o menys menjable, l'has de cuinar, per no gastar tanta aigua tampoc és allò que agafes. Clar. Vinga, renta plats. Llavors, tots els processos, pues, són una miqueta més complexes. Llavors, el dia és un no parar des de les 7 del matí fins que te'n vas a dormir.
1: Entenc que el que no existeix és la improvisació, no?
2: Intentem evitar-les. La veritat és que si intentes plantejar que les coses, sobretot per la seguretat de la mateixa tripulació, i crec que aquest fet a Hipàtia 3 encara serà més i més important, no pots deixar les coses a l'atzar, a veure si funcionen. Tu pensa que a la illa de Devon, que és on anirem, no hi ha res. Res, ni res ni ningú. Hi ha la llauna, que deies tu, que és l'habitacle principal, i ja està. Llavors, l'avioneta que ens deixa allà ens deixa aterrant en un tros de terra. I les condicions meteorològiques han de ser perfectes. Si passa alguna cosa, ha de poder aterrar l'avioneta, que està a 4 hores d'avió, suposant que el temps sigui bo. I això no passa cada dia. Hi ha molts cops que la missió s'acaba i has d'estar esperant allà dies i dies perquè les condicions meteorològiques no són les que
1: toquen. Clar, perquè pot passar que us poseu malaltes.
2: Per exemple.
1: És a dir, tot això ha d'estar previst, no?
2: Exacte. Per això tots aquests testos previs per assegurar. Evidentment, tothom pot relliscar i fer-se mal, però intentar evitar al mínim qualsevol risc de salut perquè pot ser fatal.
1: Uh-huh. Entenc que si hi ha missió 3 i l'estat treballant, que la 1 i la 2 han anat bé. I han anat molt bé.
2: Sí.
1: No?
2: Sí,
1: és a dir,
2: sí.
1: Ha anat tot bé. I això com es planteja la família? Perquè, clar, a veure, la família entenc que ja sap a què et dediques, no? Que t'agrada tot aquest món, però el primer dia que arribes dius, escolta'm, que me'n vaig 15 dies a Utah, ara a Canadà, no? Però me'n vaig a Utah, sí. Al no-res, en unes condicions de supervivència allò inimaginables, no? Sí. Òbviament, amb el risc que això comporta, i la família què?
2: Però jo crec que amb molta il·lusió, no? És el que dèiem, és tornar al somni aquest de petita i tenir l'oportunitat de complir aquest somni. Llavors, la família sempre va donar un suport absolut a la bogeria de l'Estel i al fet de i a celebrar-ho en el moment en què vaig ser seleccionada.
1: La nena ho viu amb la normalitat que un altre viuria que el seu pare sigui lampista? Tu creus?
2: Jo crec que sí, sempre han tingut uns pares que es dedicaven a dues coses curioses, tant el meu marit com jo, que tinguem professions massa...
1: Et puc preguntar la professió del marit?
2: El meu marit és cap d'equip d'un equip de carreres de cotxes.
1: Caram, ostres, sí. L'haguessin pogut portar també, eh?
2: No, truques, no creia que et vingui a explicar les teves aventures pel món. Sempre han viscut amb,
1: clar,
2: amb uns pares...
1: Clar, per ella és lo normal, lo natural.
2: Exacte, i jo crec que el missatge que volem passar als nostres
1: justament
2: fills
1: és
2: aquest, de teníem una passió i l'hem intentat de fer-la convertir en una professió.
1: Sí, i ho has aconseguit, de
2: I
1: fet,
2: ho
1: no?
2: Aconseguit, sí,
1: ho has aconseguit, no?
2: Exacte.
1: És a dir, clar, jo no sé si quan estudiaves imaginaves això, és a dir, imaginaves, per exemple, estar en una sessió fent missions d'aquesta envergadura, no? I que estan pensant això quan anem a Mart, no? Què passarà?
2: Poder no d'una forma tan explícita, sí que tenia molt clar que volia dedicar-me a la part d'espai dintre del sector, sobretot sempre ha estat més a la part dels satèl·lits en si, i a mostrar com aquests satèl·lits ens impacten el nostre dia a dia. Jo crec que és això que em va fer poder no tant de dissenyar el satèl·lit en si, sinó com aquestes dades doncs, poden ajudar un pagès, o com la comunicació ens pot ajudar enfront d'una emergència. I aquesta relació, no, espai-terra, poder és la que m'ha apassionat a mi sempre més.
1: Que a més, probablement és la més complicada, eh? Perquè és veritat que les persones de terra, no? El dia a dia, no? Ens costa, no? Fer el lligam o vincular, doncs, això, eh? Totes aquestes... tota aquesta ciència, no? Espacial i amb el nostre dia a dia, el que deies, amb el velcro, no? Mm-hmm. És a dir, i com es fa això? És a dir, això passa per la divulgació? Passa per explicar, doncs, anècdotes com aquesta?
2: Sí, i també en reunir i explicar i posar en comú les dues parts. Fa un parell de setmanes hem estat parlant de temes de canvi climàtic i de resiliència climàtica, i crec que el secret està en posar la mateixa sala l'Oficina de Canvi Climàtic de Catalunya, els bombers, la gent de l'Agència de l'Aigua, amb gent que es dedica a parlar d'espai. Jo crec que com a sector ens encanta parlar entre nosaltres i aquest experiment i l'altre, i no som poder tan bons explicant al món el per què de tot això i el per què és important. Però si aconseguim que se senti tota aquesta gent en una sala i comencin a parlar uns de desafiaments i l'altres d'oportunitats per afrontar aquests desafiaments, fa que tot això es plegui normalitzant i que tots parlem el mateix idioma. I el mateix amb la societat.
1: Perquè en quin moment tu vas descobrir això? O sigui, en quin moment vas descobrir que tota aquesta ciència, que tot aquest món científic i tot això que té relació amb l'espai, no? Que sembla doncs, de pel·li de ciència-ficció, és tan important al nostre dia a dia. Tu recordes en quin moment vas dir ostres, és que sense això no tindríem un munt de les coses amb les que vivim cada dia, no?
2: Jo no crec que hi hagués un moment d'il·luminació, de dir, ostres, en aquest moment... Jo crec que la mateixa curiositat que tenia per aprendre, per entendre i això com funciona i això com ho faríem servir i què fan els astronautes aquí, llavors et va donant aquest coneixement de dir, ostres, tu saps que això... I comentava amb les meves amigues, i tu saps que l'altre... I les meves amigues que es dediquen a professions completament diferents. Em van escoltant i em van dir, molt interessant.
1: Els hi expliques, eh?
2: Home,
1: els hi expliques.
2: Sí. Tinc amigues des de ben petitona que ja estan acostumats als meus monòlegs sobre l'espai.
1: No, però, ostres, deu ser molt interessant. Jo m'imagino també que justament és una persona que genera molta curiositat, no? És a dir, la teva feina genera molta curiositat i moltes preguntes, no? Però exactament què feu, no? Exactament què feu? Exactament això del que estàs treballant, mm-hmm. com afecta, no? Després com ens afecta a nosaltres en el dia a dia, no? És a dir, no sé si sents que és així, és a dir, que tens una feina que realment desperta molta curiositat, no?
2: Jo crec que sí, però de la mateixa manera que a mi, si treballo o parlo amb un metge i m'explica el nou tractament, encara que no sigui capaç d'aprendre i entendre les coses petites, no? El
1: sí,
2: detall,
1: sí,
2: a
1: sí.
2: mi em despèn aquesta curiositat i jo crec que això també és una miqueta la màgia que no hem de perdre mai, no? Ser curiosos, perquè els nens són molt curiosos, ens anem fent grans, anem perdent aquesta curiositat i el voler aprendre de gent que fa coses completament diferents que tu i no han de ser coses espectaculars, vull dir, tu deies, el teu pare no és lampista, però doncs jo, segurament, depèn de quina cosa d'un lampista, no sabria ni com fer-ho. I a mi m'encantaria poder pues, aprendre i saber i entendre i, ostres, això ho fas així, i això ho fas així per això. I crec que aquest també és una miqueta el que com a societat estem perdent i crec que hem de mantenir aquest esperit de nen, d'il·lusió, de voler entendre dels altres.
1: De voler saber, no?
2: Exacte.
1: Entenc que aquest és un requisit indispensable per la teva feina, no? Tenir aquesta curiositat, no? M'imagino. Però no sé si hi ha algun altre. És a dir, si tu creus que en aquesta feina vostra, no? Que us dediqueu a aquest sector on el que dèiem, les dones són molt minoritàries, un sector profundament ocupat pel sector masculí, que a poc aneu canviant, i no només això, és un sector minoritari en general, no? Mm-hmm. A nivell de professions. No sé si creus que hi ha altres requisits que són indispensables.
2: Jo crec que la perseverància, no? També el fet de, com deies tu, que molts cops la societat o la indústria no entén el per què he de canviar, per què he d'incorporar aquesta nova tecnologia, per què hem d'invertir ara en anar a la Lluna si hi ha tants problemes. És un comentari que pots llegir a les xarxes socials.
1: I què
2: els
1: dius? Algú que et diu això?
2: Bueno, sí, com a societat deixem d'invertir en ciència, ja no en espai, en ciència en general, crec que ens parem, vull dir, hem de continuar tenint aquesta curiositat, hem de continuar volent evolucionar i la ciència ens dona la capacitat d'evolucionar com a societat. Després, si tu creus que l'espai o no l'espai, la medicina o no la medicina, aquí ja podem entrar en detalls més específics, però jo crec que com a país i com a país desenvolupat no podem deixar d'invertir en
1: però
2: ciència.
1: Però en el teu cas, que defenses, òbviament, entenc la inversió en tot el tema espacial i relatiu a l'espai. Per què és important?
2: És important per les comunicacions que estem desenvolupant, és important pels materials que estem desenvolupant, és important per les estudis, fins i tot del càncer, que estan associats a aquestes futures missions que estaran molt més a prop de la radiació. I en mil coses que són, no?, molt més mundanes que els afecta. És el que parlàvem abans de l'aigua. Ostres, si som capaços de viure amb 10 litres i la societat viu amb 120, què podem aprendre i què podem ensenyar? Com puc jo anar a explicar a les escoles de que ficar-se a la dutxa i fer-se un bany de vapor poder no és necessari i em mullo, apago, em rento, enxego...
1: Ostres,
2: i m'esclareixo.
1: Hi ha una edat, que és l'adolescència, que això jo crec que és impossible.
2: però són conceptes de que si potser els expliques de forma neutra, no escolten, i si els intentes associar, no?, a dir, vale, poder que ho podràs fer, però si en un futur vivim a mar, això no podrà ser així. I el millor és això el que els desperta aquesta curiositat i el fet que escoltin en diferents moments de la vida que poden escoltar tant.
1: Perquè l'opció aquesta d'anar a Mart un dia, sí. És viable això?
2: Bueno, hi ha molta feina a fer, tant a nivell tecnològic com a nivell científic. S'estan posant dates, les agències estan apuntant fora a molt més a prop del que esperàvem, però jo crec que el primer desafiament que tenim és la Lluna. I és la Lluna i estem veient com tornem a estar, jo crec, quasi bé en una carrera espacial una altra vegada.
1: Home, aquest any hem viscut, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Aquest
2: sí.
1: Gran viatge, no?, de l'Artemis.
2: Exacte, i ara s'ha donat a conèixer la nova tripulació, que desafortunadament no té cap dona.
1: Et volia preguntar, per això, què quan una s'hi dedica a aquest món i no sé si fa mal això. És a dir, perquè jo crec que fa mal, en general, com a dones, a mi em fa mal. Jo soc, crec que hi ha un determinat lloc que les quotes han de ser-hi, perquè si no, és evident que les dones no apareixem. Però no sé si a vosaltres, que us dediqueu, us fa més mal.
2: Jo és que no crec que és un problema de quotes, en aquest cas. Realment, si tu mires el grup d'astronautes disponibles a dia d'avui per poder formar part d'aquesta missió, incloent també, no?, el grup europeu.
1: Sí.
2: Bueno, hem vist que han seleccionat a Luca, que és un astronauta europeu.
1: Hi ha dones.
2: I hi ha dones molt i molt i molt potents. Llavors, no crec que sigui un problema de no quotes. Jo entenc que has d'escollir la millor tripulació, però és que les dones poden estar entre la millor tripulació. Llavors...
1: És a dir, encara ens descarten, diguem, entre el top 3 aquest, o el top 3 o el top 5, encara costa, que entrin les dones.
2: Jo no sóc coneixedora del per què han entrat o no han entrat certs perfils, però el que sí que et vull dir és que, mira, els seus currículums, hi ha currículums espectaculars. Per tant, crec que aquest moviment dient i aquest reconeixement, encara que sigui de la societat, cap a, ostres, ei, què ha passat aquí? Vam tenir la Cristina i ara no n'hem trobat una. Continuem buscant incloure minories dintre la tripulació, perquè sí que inclús altres minories dintre la tripulació, ara ja hem fet el xec a les dones i ara ja no les considerem. Llavors, doncs, jo crec que com a societat també, si continuem mostrant aquest desacord, no?, en aquesta decisió, doncs, poder algú que està...
1: Ens escolta.
2: I com a sector, evidentment. Jo crec que pots llegir els comentaris de les dones del nostre sector.
1: Perquè el somni de qualsevol astronauta és anar a la Lluna, creus? És a dir, és un somni compartit, comú, creus?
2: Jo crec que la gent que és astronauta de carrera, que són els que realment a dia d'avui estan llestos amb la seva formació per dir-ho, nosaltres ens n'anem. Evidentment, és poder volar, no? Ara mateix a Espanya hi ha el Pablo i la Sara, que un és astronauta de carrera i un de reserva. O sigui, el Pablo sap sí o sí que volarà i la Sara està a l'espera de quan dia pugui passar.
1: La Sara, que també ha fet recorregut per tots els mitjans, perquè el que dèiem és que és un reclam molt potent, clar.
2: No, és una persona que
1: per descomptat, per descomptat, que és una professional de cap a peus, no? Sí, i el que deies, però sí, que és veritat que, clar, això de ser tot un astronauta ens crida molt.
2: No, i la forma d'expressar i la forma de motivar, jo crec que és increïble de la Sara, però la Sara està en aquesta posició de que està a l'espera de si un dia passarà o no.
1: Passarà
2: jo
1: o no.
2: Crec que, clar, evidentment, si la preguntes a ella, suposo que el seu somni és que passi sí o sí, si no, no t'embarques en aquesta
1: en
2: situació.
1: Exacte. En tot cas, el teu no és el somni anar a la Lluna?
2: Jo crec que sincerament, jo no aniré a la Lluna. Jo faig una aportació al nostre sector d'una forma diferent, com deia, fet aquestes missions anàlogues, i sempre ho dic, no?, tinc moltes coses aquí a la Terra que m'ho porten molt per la Lluna. Sí que és ara mateix una cosa molt més controlada, però la gent em pregunta, i voldries anar a Mart? I que a dia d'avui jo no m'embarcaria en un viatge a Mart perquè seria un viatge d'una sola direcció. I prefereixo estar aquí a la Terra.
1: Però confies que arribarà el moment en què serà un viatge de doble direcció?
2: Sí, jo crec que
1: sí. Això arribarà,
2: Sí que arribarà i hi ha l'interès i ja s'està tornant a fer grans inversions perquè això passi, que una miqueta
1: És a dir, anirem a Mart,
2: En algun moment, jo espero que sí, que puguem dir que s'arribarà a Mart i que s'arribarà a Mart amb les condicions de seguretat que tenim el dia d'avui, no? Quan es va arribar a la Lluna la primera vegada era una miqueta més loteria si tornaves. A dia d'avui no ens podem permetre que això passi. Per tant, les missions són molt, molt més segures i per això també tardem molt més en poder-les fer.
1: Mm-hmm. D'aquí la importància, no?, d'associacions com aquesta, com Hipàtia, que per cert el nom ja ho diu bastant, Hipàtia va ser la primera dona matemàtica, no? Vull dir que el nom ja pot començar a donar-te pistes també de què, però entenc que d'aquí la importància, no?, de tota aquesta feina perquè quan arribi el dia, no?, mm-hmm, puguin tenir totes aquestes dades. Com la selecció de personal dins d'Hipàtia, com la feu? Perquè abans has comentat periodistes, artistes, és a dir, però clar, entenc que ha de ser una periodista també amb una certa formació, coneixement, no? És a dir, no crec que hi pogués anar jo, o artistes, és a dir, com es fa la selecció perquè hi hagi, diguem, aquesta varietat o diversitat, no?, en aquest equip que fa la missió?
2: La primera missió sí que va ser escollida per les fundadores, buscant aquesta multidisciplinitat de l'equip. I a partir d'aquell moment es va començar a fer una convocatòria oberta.
1: D'acord.
2: Llavors, cada dos anys, perquè tardem dos anys a muntar aquestes missions, cada dos anys s'obre una convocatòria que qualsevol dona, realment, de qualsevol àmbit...
1: S'hi pot presentar.
2: S'hi pot presentar. Tu has de presentar el teu currículum, has de presentar el teu experiment científic o de divulgació, perquè també entenem que depèn de quins perfils, doncs de cop volta no sé què han de fer ciència, si no és el seu camp d'experiència. I també una carta de motivació explicant el per què tu creus que has de formar part d'aquesta tripulació. a l'última convocatòria eren més de 80 dones increïbles de tot el món que s'han presentat.
1: Clar, és una oferta a tot el món, això, eh?
2: Exacte. I el que busquem és fer aquest puzzle. O sigui, jo, hi havia moments que digués que com he d'agafar jo ara el telèfon i trucar a una persona que jo em vull emmirallar amb ella i dir-li gràcies, però no.
1: Clar.
2: Perquè a vegades...
1: heu de dir no a dones increïbles.
2: A dones increïbles, però perquè ha d'haver-hi aquest puzzle. És el que dèiem abans, no busquem un equip tot de persones extremadament al final o molt enllà de la seva carrera professional, sinó busquem que hi hagi aquesta varietat també dintre de la tripulació. Per tant, és molt, molt, molt complex fer el puzzle aquest al final de dir, vale, busquem carreres diferents, però amb certes coses que sí que hi han de ser-hi, d'edats diferents, de llocs diferents, i intentar, doncs, al final, doncs, muntar l'equip.
1: La dona més gran que ha format part d'aquesta missió, quina edat tenia?
2: 50. 53, 54, sí.
1: I la més jove?
2: En el moment que va entrar en tenia 19, i en el moment que va entrar la missió, no més, poder 20,
1: bueno,
2: és igual. I 20 i pocs en tenia quan es van anar...
1: Caram, entenc que clar que quan els hi dieu... No sé si ho has fet tu, això, és a dir, fas tu la trucada de dir, escolta'm, que estàs dins, com deu ser aquell moment? Perquè clar, deuen xisclar com si els hagués tocat la loteria, perquè clar, no? M'imagino que aquestes oportunitats són poques a la vida, no? I com és aquell moment?
2: Realment, jo recordo...
1: com va ser teu, exacte.
2: La meva trucada la recordo molt emocionant. A més, em va trucar la comandant, i era un número que, evidentment, que no tenia, era un número estranger, i diu, hola, mira, sóc... I jo, en sèrio? Deixa'm fer una frase coherent. I mira que a mi parlar m'agrada, però no articulava una frase amb cara i ulls en aquell moment. I a totes les persones que vaig tenir l'oportunitat de trucar... també van estar molt i molt contentes i havia molt...
1: Tothom diu que sí, eh? És a dir, no hi ha gent que es tira enrere, eh?
2: No, perquè
1: un cop fas el pas a presentar-te, no? Ja ho has tenir bastant clar.
2: Sí, i jo crec que hi ha diferents persones que entenen també diferents rols. Les tripulacions són 7 tripulants que saben que aniran a la missió i n'hi ha 2 o 3 que són reserves. I llavors també busques que aquest perfil, no? El perfil de reserva també és un perfil complicat. Estàs
1: Ostres, molt complicat. És com la banqueta, no?
2: Sí. Exacte, però saps que sense tu tampoc pot això funcionar. Llavors has de també buscar el perfil psicològic, si vols, inclús...
1: És molt d'esport d'equip, això, eh?
2: Exacte. No, és que és un esport d'equip, perquè sense totes això no funciona. Una sola allà no va enlloc. I buscar aquesta també no complicitat entre les diferents tripulants, que com deies tu, som gent... Tinc una companya que viu a Austràlia i una altra que viu a Singapur. Vull dir, no me'n vaig a fer el que fem elles per crear aquesta amistat de xerrada
1: i que igual després no hi ha una sintonia meravellosa, simplement entenc una cordialitat, no? És a dir, esteu treballant al final, no?
2: Sí, però jo crec que tenim un fons i una passió per unes coses que ens...
1: Que
2: ens ancla, sí. Jo, ja veurem què passa en Hipàtia 3, perquè encara no m'ha estat a la situació, però Hipàtia 2, ho veies, que érem un conjunt de dones de llocs molt diferents, amb perfils molt diferents, amb creences molt diferents, i que tenien converses des de la matemàtica de l'equació de no sé què, que dius, vale, els 3 segons m'he perdut, però bueno, intento seguir-te. Ostres, l'altre dia vaig veure abans d'entrar a la televisió un programa i mira quin riure que feia. Vull dir que és tot el
1: ventall.
2: El ventall, però crec que en el fons ens uneix al punt aquest de dir, vale, ens apassiona la ciència, ens apassiona que la societat entengui què fem i per què és important la ciència, i crear aquests referents. I això ancla al fons els valors, no?, que tu creixes i floreixes de formes diferents, però que el centre és comú.
1: Fins al punt que després es manté relació?
2: Sí.
1: És a dir, això creus una mica com un vincle ja gairebé de per sempre,
2: sí,
1: no?
2: Sí, les hipàties són hipàties, sí.
1: Aquesta experiència que et marca una mica la vida, no? És a dir, o part de la teva vida, no? És a dir, tu sempre seran com companyes d'hipàtia, no? M'imagino.
2: Exacte. I continuen associades a l'associació amb perfils poder una miqueta menys profuns en el número d'hores i de la inversió, però sí, continuen allà.
1: A més, aneu allà cadascun amb rols, no? Tu en aquesta missió 3 vas com a comandant, entenc que això és com la cap, no? La que lidera, no?, el projecte. En la 2 vas anar com a cap de seguretat, no?, si no recordo malament.
2: I com a científica.
1: I com a científica, d'acord. Per tant, també hi ha rols diferents, és a dir, cadascuna té una feina, diguem, assignada.
2: Exacte. Tu tens el teu experiment científic que vas a realitzar, però a part tens un rol associat. Sempre hi ha d'haver-hi la comandant, l'executive officer, que és com una miqueta l'ajuda de la comandant, hi ha d'haver-hi la persona que es dedica a... que diuen journalist, no?, com si fos el periodista, que pot ser un periodista.
1: Que documenta, no?
2: Sí, és la persona que documenta el que està passant i expressa també al món el que està passant. Llavors, aquí és on normalment tenim aquest rol, doncs, més de periodista o de persona que es dedica a la comunicació. ha d'haver un enginyer, que és la persona que si s'espatlla alguna cosa una miqueta...
1: Pugui arreglar.
2: I a Utah sí que hi havia la persona que s'encarregava de l'hivernacle. Uh-huh. A l'Àrtic no tenim hivernacle, clar. Per tant, aquest rol
1: no cal,
2: i l'enfoquem doncs, d'un punt de vista diferent, i llavors, normalment, doncs, pot haver l'opció de tenir un artista en residència, que ens hem tenir la sort de tenir l'Anna, que va estar dibuixant un llibre, i ara tindrem a la Roser, que escriu un llibre de poesia. Uh-huh. És una persona que és...
1: Això d'incloure l'art... Mm-hmm. En la missió?
2: Sí.
1: És una cosa molt femenina o no? O ja es fan també en missions masculines?
2: Pues és una bona pregunta. No he fet mai un estudi de les altres tripulacions si realment està inclòs o no. Nosaltres ho considerem com una part imprescindible. I normalment són tripulants que tenen la doble vessant, no? La Roser, mm-hmm, com a formació és farmacèutica. I sí que es dedica a la comunicació, però la comunicació científica, i ara el seu projecte durant la missió serà, com deia, escriure un llibre de poesia que el té a pensar. Doncs animals que arriben a un altre indret diferent i com el que ve allà, no, li crearà aquesta inspiració per poder escriure aquests versos. Llavors jo crec que és la màgia de ser capaces de treballar amb gent que té potser unes percepcions i una manera d'entendre el món diferent i com ens entenem
1: allà
2: és clau per, normalment, en un futur una societat. No podem deixar enrere les dones que som la meitat de la societat o els artistes, que no sé quin percentatge seran, però també segur que tenen un percentatge alt. Uh-huh. Llavors és entendre com interaccionen i com parlen i com es tradueixen aquests llenguatges. Uh-huh.
1: Tot això ho sabem, estem parlant d'aquesta associació que treia aquestes missions que se centren en les dones, no? I el paper, uh-huh, de les dones. Clar, això ho feu en un món que és, com dèiem, altament masculí. Clar, entenc que tu no has anat de missió amb homes, no? O sigui, potser has fet altres missions amb homes,
2: per tant, no
1: pots comparar, no? Però amb l'experiència d'haver-ho fet amb dones, i no sé si tens companyes que potser sí, o has parlat amb altres que potser sí hagin fet algun altre tipus de missió similar o tan fa amb homes, hi ha diferències en aquí?
2: Bueno, jo crec que a vegades també és el rol, no? que tu decideixes agafar dintre aquesta missió. Vull dir, poder les dones, i això també és generalitzar,
1: sí,
2: però tenim més aquest rol de caring, de...
1: Però dic també en el sentit de, per exemple, clar, tu entenc que en el teu dia a dia, amb la teva feina, sí, treballes més amb homes que amb dones, no?
2: Sí.
1: Perquè en el teu sector hi ha molts més homes que dones.
2: Sí.
1: Clar, en canvi, aquestes missions treballes única i exclusivament, et relaciones única i exclusivament amb dones, no? No sé si notes aquí diferències. Ja ho sé que una cosa és la feina diària, l'altra cosa, sí, és la missió, és a dir, diguem que no és una comparativa allò gaire... No sé si es pot fer gaire, però perquè entenguis una mica la pregunta, és a dir, si penses que, ostres, igual, el fet de que siguem dones està generant una certa particularitat en tot plegat.
2: Oh, definitivament està generant una particularitat i està, entre cometes, forçant l'escenari completament oposat. I sí que hi ha poder formes d'expressar-nos o formes inclús d'enfrontar el risc o d'enfrontar les situacions desafiants que, normalment generalitzant, poder sí que s'enfoquen des d'un punt de vista diferent. Però jo crec que la màgia i el secret, al final, és que en un futur hi hagi presència dels dos.
1: Efectivament.
2: Per igual. Exacte, perquè podem arribar aquí, a dia d'avui hem de forçar l'altre.
1: Clar, però és fort, clar. Si és com un grup de dones ho ha d'estar demostrant, no?, que les dones també poden fer tot això perquè en el futur, que esperem que sigui un futur molt proper, no?, es tingui en compte una dona de la mateixa manera que es té en compte un home, no?
2: Exacte.
1: És aquesta necessitat de demostrar doble, no? Fa una mica la sensació...
2: Bueno, o de posar en valor o de crear aquests referents. També tenim... hi ha hagut moltes dones científiques importants allà de la història, però a lo millor no s'han visibilitzat tant com s'han visibilitzat els homes. I no vol dir que la ciència fos pitjor o millor. Simplement és aquí s'ha posat el focus. I una miqueta el que
1: busquem... Que això ha passat en l'art, en la història,
2: en tots
1: els àmbits de la vida,
2: exacte,
1: no? Podríem dir.
2: Llavors, és una miqueta el que també s'esforça dintre d'Hipàtia és de, vale, anem a crear aquest referents, fiquem el focus en aquest referents o la societat, veieu aquí dones fantàstiques, en molts casos de casa vostra, o dones que han vingut a casa vostra i fan coses fantàstiques aquí, o que estan repartides per tot el món, escoltem què fan i podem mirar què fan. No?
1: Mira, coincidint que avui és l'últim dia de la selectivitat, volia fer-te pregunta, fer com reflexió també, a veure què en penses tu, perquè, clar, el món de la ciència continua sent un món més masculí que femení, tot i que hi ha àmbits, no?, de la ciència, diguéssim, parlant de ciència com una cosa molt genèrica, en què les dones ja han entrat amb més força. Però, tot i així, a la universitat, que és un món més femení que masculí, perquè normalment hi ha més dones, en general, en el còmput global, que homes... Tant fa. Les carreres més demandades són de ciències. És una cosa que sempre m'ha generat molta curiositat. On hi ha més demanda és la ciència. Si la ciència té molta més demanda, a més també són les carreres amb bastanta més inserció laboral en general, no? En comparació amb les belles arts, ahir l'altre dia ho dèiem, i història de l'art i tot això, que la inserció laboral és petiteta i en canvi són carreres molt feminitzades. Uh-huh. I en canvi després, quan fem el trasllat al món professional, és com, què passa aquí?
2: És una molt bona pregunta i just ho estàvem comentant amb les companyes, el tema morir un gran meló,
1: sí.
2: Dintre del xat de grup de precisament d'això, no? Que deien, ostres, sí que hi ha carreres científiques on hi ha moltes dones, no podem sí. dir que no hi ha dones, perquè si tu mires medicina i dius...
1: Bueno, medicina, les dones...
2: Fantàstic, però qui dona classe?
1: Clar.
2: Qui és el catedràtic? Qui...
1: Home, sí.
2: Exacte, llavors la pregunta és no simplement com accedim a aquestes carreres, que... Evidentment, hi ha carreres com la majoria d'enginyeries que continuem tenint un número d'entrada ja molt més baix,
1: sí.
2: És què passa a nivell laboral i com aconseguim que aquest, a nivell laboral, a nivell de rols de lideratge, aquestes dones continuïn pujant. I què està passant com a societat perquè això no passi, no? I vull dir que no és només...
1: Per tant, sí. El que passa és que diem que les dones tenen com un topall molt més baix, és a dir, costa molt que les dones arribin a aquestes posicions de lideratge.
2: Bueno, i inclús que s'hi quedin. Que arribin sí i que sí que
1: cert.
2: Llavors, hi ha molts fronts on enfocar, no? Un, que a nivell, si vols, d'escola primària o a nivell de nena, aquestes nenes que als 6 anys estan il·lusionades en l'espai, no arribin als 10 i pensin que allò no és per elles, perquè si els agrada, els hi pot continuar agradant. Jo no pretenc transformar la gent a tothom a fanatisme de l'espai, però el que no vull és que les nenes pensin que no són prou per això. Llavors, un pas és aquest. L'altre és que aquestes carreres científico-tècniques, hi hagi aquest interès i les estudiants, no, de més grans puguin decidir que allò és el seu futur i llavors, un cop han estudiat allò, que a nivell laboral pues, tinguin aquests camins i no per la maternitat, per A o per B o per C, hi hagi un punt on aquestes dones, que en aquest moment ja han tret tots aquests passos anteriors, puguin arribar a aquestes posicions de lideratge i consolidar-les i quedar-se.
1: La maternitat va ser un hàndicap en el teu cas?
2: En el meu cas, jo penso que no. També vaig tenir la maternitat en un altre país, on l'enfoc és bastant diferent.
1: Sí?
2: La maternitat és molt més prolongada, són 9 mesos de maternitat, fins a 12 mesos.
1: Estaves a Anglaterra, no?
2: Jo vivia a Anglaterra. I allà, tant a nivell legal, inclús, tant de mantenir la posició, i si la posició per A o per B anés augmentant, t'haurien de continuar amb el seu procés uh-huh. igual. I jo no puc dir que em limités ni molt, molt...
1: En el teu cas no, però bueno, sabem que passa. Per tant, la necessitat passa, bàsicament, que és el que feu a Hipàtia, en crear referents.
2: Jo crec que és un punt, és en mostrar a la societat que la ciència és important, per tant, els pares d'aquests nens i nenes diguin ostres, la meva filla vol ser científica, que bé, no, ui, i ara què ve això? I alhora, pues, ajudar i acompanyar a aquestes noies, no?, que tenen interès en els diferents moments de la seva carrera.
1: I empènyer les entenc que, si volen, poden ser unes grans, grandioses científiques.
2: Exacte.
1: És a dir, si ets científica dona, no tens per què quedar-te a la base, que si t'hi quedes i vols i hi estàs feliç, perfecte, però que si tens, no?, l'ambició... tens una ambició més elevada de liderar, no?, en el món de la ciència i de generar notícia, el que sigui, doncs que vagis a per això, no?, que pots fer-ho. Aquesta necessitat de referents femenins que necessitem en el dia a dia, que l'Estep Blay s'ha convertit en el nostre referent aquí a Sitges, i ara t'ho dic, jo ja t'adoptem com a l'astronauta sitgetana.
2: Moltes gràcies.
1: A Sitges bé? T'hem acollit bé?
2: Molt, molt contenta,
1: sí?
2: Molt feliç.
1: Com vas arribar a Sitges?
2: La veritat és que vaig viure a Sitges durant un període curtet, abans de marxar 10 anys a l'estranger,
1: sí.
2: per temes laborals. Treballava, estava fent la tesi a l'Universitat aquí a Castelldefels,
1: sí.
2: I amb el poc sou que tenen els estudiants de doctorat, uns amics dels meus pares ens van deixar un piset petitó, quasi bé preu de cos, pobres,
1: sí.
2: Perquè poguessin anar a viure amb el que serà el meu marit. I quan estàvem plantejant-nos tornar, doncs teníem aquest... molt bon record de com Sitges ens havia acollit. Els meus pares també s'havien trasllat a viure aquí i era com, és que no hi ha dubte, Sitges és el nostre lloc.
1: L'univers us estava parlant,
2: exacte.
1: No? Sitges és el vostre
2: sí,
1: lloc.
2: Sí, sí.
1: Clar, entenc ara que tens una vida que vas molt amunt i avall, no? No sé si en aquests 4 anys que portes aquí t'has pogut integrar bé en aquesta vida sitgetana i si has pogut conèixer bé tota aquesta tradició, si ja la coneixies potser no hi vivies, però havies tingut contacte.
2: Havia tingut contacte, però realment crec que ha crescut gràcies als nens.
1: La nena, no? T'estic parlant d'una nena, però en tens més, no?
2: Sí, hi ha un altre més petitó que tenen pues, moltíssim interès per la cultura, pels gegants, per formar part del poble, per estar
1: l'equip local. Mira, la falera dels gegants, ni sent astronauta te'n lliuraràs.
2: No, però crec que és fantàstic que aquestes coses més tradicionals calin tan profund en els nanos més petits. És una cosa que Sitges fa de manera espectacular.
1: Uh-huh. Doncs ens alegrem moltíssim de que hagis arribat aquí al nostre municipi i sobretot de que hagis acceptat avui la proposta de venir aquí a conversar amb nosaltres per conèixer una mica més la vida d'un astronauta, no? Que al final és una dona com qualsevol altra, eh? Però clar, tenim com molt idealitzades hi ha professions, no? Que les tenim molt idealitzades, no? O sobretot tenim moltes idees i estereotips cinematogràfics, no? Sí. Perquè el cinema ha fet això i la literatura també, i aleshores clar, de sobte coneixes, dius, ostres, és una dona de terra, saps? D'aquí és la meva veïna o l'amiga de la meva amiga, saps? Que fa cafès igual que jo. Doncs molt, molt un plaer tenir-te i un plaer sobretot conèixer la feina d'Hipàtia, d'aquesta associació que doncs, treballa això, recollint dades entorn la ciència i la dona i sobretot marcant també referents femenins en aquest món de la ciència que són tan importants com en qualsevol altre sector, eh? O sigui que tant de bo hi hagi, perquè entenc que hi ha, ara missió 3 la teniu, deies, a l'estiu del 27, hi haurà missió 4, això no ho sabeu.
2: Esperem que sí, nosaltres treballem sempre per aconseguir finançament i els objectius de la missió que estem treballant i la següent.
1: Entenc que del finançament no t'he preguntat, no sé si és el més difícil de tot.
2: És molt complexa, perquè s'han d'aixecar molts diners i la gent es pensa que hi ha una Generalitat o algú darrere... I no,
1: això no té finançament públic?
2: Públic no competitiu, no. Llavors plorem i suem cada euro que aixequem, jo sempre ho dic, i a vegades penso que si el temps que invertim, en aquests diners els invertíssim a fer ciència, poder seria més important, però bueno, les dues coses s'han de fer per poder arribar a l'objectiu final, així que res, seguir treballant.
1: S'ha d'anar seguint convencent, no?, els patrocinadors. Exacte. Que entenc que hi haurà alguns més fàcils que altres, no? Explica, escolta, som un grup de dones científiques, no?, que volem fer com missions anàlogues a Mart, no?
2: Bueno, però realment, una miqueta com amb els més, tenim la sort de tenir gent que ha cregut molt en la missió i com per exemple la Fundació La Caixa sempre ha estat allà donant-nos suport, així que a seguir treballant i aixecant per la missió 4 també.
1: Doncs escolta'm, et seguirem de ben a prop, estarem pendents d'aquesta missió 3 com es deia?
2: A
1: l'illa de Devon. I Estel, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer.
2: Moltíssimes gràcies per comptar amb mi.
0: Doncs amb Estel Blai parlava la Carola, com dèiem, llàstima perquè no l'han escoltada, la NASA, el traductor automàtic del català a l'anglès, no l'han escoltada i la missió Artemis, la propera, 4 astronautes, homes. O sigui que, de moment, costa introduir-se en això. Bé, són les 12 i nosaltres ens tocarà deixar-ho avui per aquí. Demà continuarem parlant del Tour de França perquè farem una trucada a una de les veus del ciclisme de Televisió Espanyola, el Carles d'Andrés. Li farem una trucada perquè ens expliqui què és això del Tour. També parlarem amb la Mònica Porta del Digestiu i, òbviament, és la setmana de la Festa de les Cases Noves. També parlarem amb la gent de les Cases Noves. Com dèiem, som les 12. Com sempre, gràcies per l'atenció. Que passin un molt bon dia. Fins demà.